0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
2: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
3: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
4: Ara a Lidl, síndria ratllada sense llavors, ben fresca, per 0,69 al quilo. Lidl, val la pena.
5: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llums d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal.
10: PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
11: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
15: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
16: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge...
17: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
18: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
19: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? Estaria ara preocupat pel servei de reparació del meu cotxe? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar sense sorpreses, vols Mafre. Anem on vas.
20: Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina, perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana en dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
23: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
22: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
24: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
25: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
26: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
27: Verisure.
28: Hola, bon dia. Bé, de fet, ho heu sentit i segur que heu vist per tot arreu, sí, que Seguretat Directe ara és Verisure. Sí. Doncs és perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, Verisure. Només canviar el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva. Així que recordeu, Seguretat Directe ara és Verisure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
29: Veus?
30: L'imperator
29: es diu Dubet, ara.
30: De la segona.

0: Sí.
1: Això t'ho dic jo.
0: Gràcies, David.
2: Continuem a la competència. Explicant-vos això que dèiem fa un moment. Hi ha novetats sobre l'expulsió de cantaires a la Sagrada Família durant la missa del Papa.
3: Sí, els cantaires continuen molt molestos pel tracte que van rebre. Han fet un comunicat que es queixen del tracte dels cors adults i dels infantils. En el cas dels nens, no els van fer fora de la Sagrada Família, sinó que els van obligar a quedar-se a les rampes d'accés, retenint-los amb policies fins que es va acabar l'espectacle.
4: Policies i nens, eh? O sigui, policies retenint nens catalans, eh? Fins a on arribarà la humiliació?
2: Bueno, a veure, si no ho dieu vosaltres...
5: Ja de petit has de tenir clar, este policia, esto es de España, eh? Jo me callo la boca, no hablo català, no sé si cal que aparezca el dimonio, eh?
2: A veure, si no ho dieu vosaltres, jo tindré de dir jo.
0: El què?
2: Aquests nens... Retinguts pels policies... Alguna cosa deuria...
4: No. Alguna cosa, sí, i tant. Eren nens catalans cantant a Catalunya. Això és el que havien fet i això és el que els molesta.
2: Pues exacte,
4: encara
2: sí,
4: no els han eliminat a tots.
2: Pues sí, senyor. I ja ho diré jo, que sembla que tampoc no ho voleu dir.
0: El què?
2: Si tu ets un pare...
0: No.
2: A veure... A una mare. I apuntes al teu fill. No, és que els nens han de fer extraescolar.
0: Home, escolti...
2: Perquè no poden estar a casa, que nosaltres treballem, i s'han d'apuntar a quantes més extraescolars millor.
0: I què?
2: Que arribin a casa rebentats i es fotin a dormir directament.
0: Doncs
2: pues si apuntes el teu fill a una escola de música per ser cantaire, després no et queixis, eh?
0: Però, però què diu vostè?
2: Això és que sents. Els nens no volen ser cantaires.
0: Els nens, però escolti, hi ha nens que
2: són els pares que els obliguen a apuntar-se a escoles aquestes. Els nens volen ser futbolistes, astronautes, creadors de contingut al tip-top.
0: No, escolti.
2: Però cantaires no, home.
6: Senyor, perdona, parlant de...
2: Bon dia, Narcís.
6: Tens un piti?
2: No, tens 6 anys, no hauries de fumar i no sóc la teva senyor.
6: Molt bé, però tens un piti, que és per una bona causa.
2: Quina bona causa?
6: És fer-me una manit, que en diem. Si fumo de bon matí, no noto tant el dolor que em provoca la vida. Aleshores, vas com en un núvol Quinton.
2: Què vols?
6: Jo vull solidaritzar-me amb els nens cantaires retinguts per la policia espanyola i els Mossos d'Esquadra. Valgui la redundància.
2: Doncs sí, sí. És bèstia retenir nens. No?
6: Bueno, sí.
2: Devien tenir una edat similar a la teva.
6: A mi no em van acceptar per ser cantaire. De fet,
2: Que amb aquesta veu...
6: Bueno, ni els escolaners de Montserrat, ni el cor infantil Amics de la Unió, ni el cor Puericantores, o sigui, deien que tinc la veu massa greu. És una injustícia per mi, per tant, me sento com...
2: Greu la tens, segurament, de tant fumar, una veu rogallosa.
6: Bueno, doncs els nens fumadors també tenim drets. A principi de segle passat fumaven tots els nens. I la meva mare ja fumava durant l'embaràs, que és la típica que diu que el metge li va dir que millor que fumés, que encara estaria més nerviosa, eh? Saps el típic metge que...
7: Sí, però el metge no es coneix mai, però sempre hi ha algú que et diu no,
6: passar.
7: És que a mi m'han dit que si no hi ha molt d'estrès i que és, per tant, millor que fumis sis paquets d'educats.
6: Jo no n'he fumat mai cap metge d'aquests, és un metge llegendari, mitològic. La meva mare es fumava mig paquet de Winston durant l'embaràs, i jo ara, doncs, sóc el més baixet de la classe, però no crec que...
2: Bueno, escolta, Narcís, descansa i deixa'm passar una notícia positiva, que
4: és
2: també...
4: És que no parlareu d'una notícia positiva, no parlareu del Samsung.
2: Sí, ara mateix. Mira, televisor Samsung.
4: Ah, què ha passat?
2: Ja parla en català.
7: Els televisors Samsung ja parlen català.
4: Ah, sí?
3: Es tracta dels televisors més venuts del món i ara per fi incorporen el català als menús de la seva nova gamma del 2026.
2: Però, perdona, doncs llavors no és que parlin català. Escriuen català.
7: Escriuen perquè normalment no parlen els televisors.
2: No han après a parlar encara.
7: Bueno, quan parlin, parlaran català, i aquesta primera pedra ja s'ha col·locat.
2: Doncs veus, això és una gran notícia.
7: Ah, sí?
2: Perquè només us fixeu en les males notícies, que si la policia reté nens cantaires, si la bandera espanyola uneix a tot arreu i a tota hora. Però, escolta'm, alegria que ara podreu apujar la brillantor del vostre televisor en català.
7: Sí. Bueno, escolti, gràcies en part a la gent...
2: Volum, quan donis el botonet més del comandament a distància, posarà volum.
7: Volum, exacte.
2: En lloc de volumen.
7: Exacte, fins ara posava volumen, doncs ara posarà volum. Sí,
2: i
7: sí,
2: per
7: sí.
2: Apagar?
7: Sí.
2: Off.
7: No,
2: això no canvia.
7: Doncs això, tot això, gràcies a l'Aliança per la Presència Digital del Català.
2: Mare de Déu, senyor. Això és una ONG?
7: No, què és?
2: Aliança per la Presència Digital del Català.
7: Exacte, és una plataforma.
2: Eh? Una plataforma, ojo, eh? Plataforma igual... El... Sí... No... Din... Guito... El xiringuito. Home, per favor.
7: Escolti...
2: Aliança per la Presència Digital del Català. Qui són aquests picatecles?
7: A veure, un moment.
2: Qui són tota aquesta colla de lleparrúters?
4: Un moment, un respecte per aquesta gent, que gràcies a aquesta gent els catalans tenim més drets. En aquest país sempre han de fer les coses els voluntaris, perquè si esperem que ens ho facin els polítics... ja seríem Extremadura. Els polítics independentistes, ja no dic els altres, ja no dic els nacionalistes espanyols del PSOE, PSC, del PP, de Ciudadanos, altres. Jo dic els que representa que són independentistes, tu imagina't.
3: Fins ara hi havia altres marques de televisió.
4: Quin cansament, però no podrem amb nosaltres.
2: Mohamed, sisplau, que, és que no ens queda pràcticament temps i hem d'acabar de...
4: Per culpa d'aquí, per culpa d'Espanya.
2: Sí, home, sí.
4: Perquè si les teles parlessin en català, si a Catalunya tothom parla en català, si no haguessin retingut aquests nens, de què estaríem parlant? Doncs estaríem parlant de la victòria de la selecció catalana al Mundial. Gràcies i bon dia a tothom.
1: Ho hem de deixar aquí, ho hem de deixar aquí.
2: S'ha de deixar aquí?
4: Sí, no ho deixarem fins que no siguem lliures.
1: No, home, fem una cosa.
7: Serem lliures després de publicitat. Ah, doncs, escolta, amb aquesta promesa, tornem de seguida.
8: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
9: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. Peugeot.
10: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
11: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
12: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
13: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana estalviem la síndria ratllada 0,89 al quilo.
14: I l'alvocat a 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
15: No puc treure'm del cap que la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
16: Jo no puc treure'm del cap això.
17: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
18: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
19: Amb poques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
18: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
19: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
18: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
20: Diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu. I aquest any, el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari.
21: Joan Dausà, Lori Meyers, Love of Lesbian i molts més hi posen la música. Últims 200 abonaments a la venda a magnificfest.com.
20: Tot Lleida, molt més a prop de tu.
21: Això no és només un festival, és una vida magnífica.
22: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. A Ilerna, amb el 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles, encaixes en la vida real. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
4: Què?
3: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
4: Sense pagar?
3: Què? Ara no, el començarà a pagar després.
4: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Finançant amb Stellantis Financial Services. Consulta Citroën.es.
5: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança, més companyia de confiança, més forta que mai.
6: Doncs nosaltres ho deixem aquí, però tornem a la competència. Feu-ho en
7: bas. Acabo d'escoltar... la competència.
8: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
9: Hola. I a
10: veure... Un programa basat en fets reals.
11: Mala farina.
12: Misteri resolt.
13: Amb els Òscars RAC 1.

0: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
1: A veure, per favor, que s'ha de repetir el programa i l'hem de repetir paraula per paraula.
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
2: Home, amb el Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, ho estic dient lent perquè l'Ester Romagosa està arribant al seu micro. Ester Romagosa, què tal estàs?
3: Bon dia.
2: Fantàsticament. Avui ens acompanyen el David Benet i el Sergi Civit, que són president i director de l'Orgull Rural Fest, Orgull Rural Fest i de l'Orgull Esplugolí, perquè també es pot ser marica de pagès, no? Som mariques de pagès, vosaltres.
4: Totalment, 100%.
2: 100% mariques de pagès.
4: Mariquíssimes de pagès.
2: Mariquíssimes de pagès, que genial. Tenim a dues medievalistes, que això és una cosa que creiem, no una, sinó dues, l'extraordinària Antònia Carrepons. Què tal estàs, estimada? Que tu ja ets com de la família, eh?
3: Ai, doncs estic molt bé. Jo no sóc de pagès, però estic molt bé.
2: Però estàs molt bé, eh? I la Lola Badia, que no sé si ets de pagès o no, tu, Lola.
5: Vaja, a mi m'agrada molt anar de pagès, però vull dir, sóc urbana.
2: Urbana total, eh? Sí, sí. Però són dos pixapins, com la cop d'un pi, justament. Perquè avui parlarem d'un llibre que és Les aventures de Tristany i Isolda. Fixa't tu, el segle XXI, no? Heu tingut el cony, perdona que t'ho digui, de, això sí que és servir cony i el de més són tonteries, de tornar a posar en solfa Tristany i Isolda. I vull dir que Tristany i Isolda, que és aquella cosa típica, que era un rotllo patatero quan estudiàvem a IGB, que t'ho posaven, t'ho havies de llegir i no podies més, però no s'entenia res, l'Ester Romagosa...
3: M'està encantant. Estic enganxadíssima.
2: Enganxadíssima.
3: Fort, no? Que bé.
2: És que quasi que no ens ho creiem.
3: Una història d'aventures divertidíssima, em sembla.
2: Increïble. Ara parlarem, però abans, senyors i senyors, amb tots vostès, Jordi Serrano. Bravo. Jordi Serrano, que és l'historiador i rector emèrit de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya, que està a punt de celebrar-se, per cert, i el nou rector vindrà algun dia a explicar-nos una mica què hem de fer. I llavors, nosaltres, el Jordi Serrano, que saps de tot i com que ets així i tal, doncs teníem el dubte de si existeix o no, jo tinc la sensació de que sí, si hi ha feixisme català avui i ara i aquí, diguéssim. Llavors, la pregunta que et faig és, hi ha feixisme català avui, ara i aquí? O sigui, existeix el fatxa català, catalanista? És que no sé com dir-ho.
6: Clar. Bueno, és que a Catalunya tradicionalment hem tingut feixisme d'arrel castellana o espanyolista.
2: Ja t'entenc.
6: I llavors això portem una llarguíssima tradició, diguem-ne.
2: I que l'hem patida, diguéssim.
6: Clar.
2: L'hem patit sobre els nostres propis cossos.
6: D'una manera duríssima, i això era el franquisme, no? I ara n'ha aparegut un altre, que és igualment català, i el qual ens té una mica desorientats.
2: Clar, i per què surt ara?
6: Bueno, surt ara perquè... Vull dir, podrien haver moltes maneres d'abordar-ho, això. Als anys 30 hi va haver uns petits intents de fer... A l'ascens del feixisme al món hi va haver uns petits intents de crear un feixisme d'arrel catalanista, diguem-ne, no? Però... va venir el franquisme i s'ho va carregar tot i no va arribar a quallar.
2: Clar, perquè això, en feixisme, el peix gran sempre es menja el petit, no? El feixisme gran...
6: Clar.
2: No ho dic també pels feixistes espanyolistes, per Vox, per exemple, que se'ls menjarà, diguéssim, el feixisme nord-americà. És una cosa que pot passar, eh? Que se't
6: fagociten. Clar, que tendeixen a posar-se d'acord.
2: Ja, però acabes tu en res, eh?
6: Sí. Bueno, hi havia... Tradicionalment hem tingut el feixisme que són els catalans de Burgos, diguem-ne, no? Que era la patronal catalana, la dreta catalana, la gent de la Lliga reconvertida, que a casa seva, òbviament, parlaven en castellà, i que es creu un nou capitalisme derivat de la gent que tenia relacions amb el règim franquista a Catalunya.
2: Ja t'entenc.
6: No? I això és la burgesia catalana castellanitzada. Llavors, ara surt això, dius, per què? Bueno, hi ha moltes vies...
2: Ara surt això del dir que intuïm... Bueno, jo dic intuïm per ser fina, però jo estic quasi convençut que hi ha feixisme català, catalanista.
6: Clar. I és, per què ara?
2: Per què ara?
6: Primer, perquè abans es va frustrar, ja. Durant 40 anys hi ha hagut el franquisme, després la democràcia, això no va arribar a quallar. Uh-huh. La meva teoria, i això ho vaig publicar en una entrevista a VilaWeb que em van fer el 26 del 6 del 17, que l'he buscat, és, jo deia, si aquest procés, el procés independentista, es frustra, no dic que es perdi, sinó només que es frustri, l'alternativa serà una extrema dreta nacionalista catalana.
2: Això vas dir tu el 26 del 6 del 2017.
6: Ah, clar.
2: Fixa't tu,
6: I no dic que es frustrés la independència. sinó que es frustrés el procés. És a dir, que no s'hi donés
2: aquell procés, aquest...
6: cap sortida.
2: Val.
6: Les sortides podien ser moltes. Podia ser fer un referèndum i perdre, fer una altra proposta alternativa.
2: Sí.
6: No hi ha hagut cap proposta. Policies, jutges, guàrdies civils, valor i tentació, i encara hi ha exiliats. Llavors, això...
2: I tampoc per part de l'independentisme... Tampoc no veig jo que hi hagi una contraproposta, diguéssim. Està tot com molt...
6: Bueno, clar, han
2: quedat... Bueno, que han votat els socialistes. Hi ha molts independentistes que estan votant socialisme.
6: Clar, perquè han quedat...
2: Vull dir, el PSC.
6: Han quedat en estat de xoc perquè creien que això era un país civilitzat com Canadà o Gran Bretanya, es fan referèndums, es perd i no passa res fins al cap de 30 anys. Però, bueno, surt això nou, i llavors, davant d'això, està tothom que no té vacunes. Per exemple, els mitjans de comunicació no saben, els periodistes no saben tractar-ho.
2: Parles ara del feixisme català que ha sorgit.
6: Sí.
2: Abans d'això, com és aquest feixisme català que tu descrius? Quines característiques té?
6: Bueno, és un nacionalisme essencialista, que això el que vol dir és que creuen que hi ha una nació primigènia a la qual li devem tot. No? I això, clar, és un invent, perquè, a veure, abans de la creació de la nació catalana, de la Generalitat de Catalunya, 1359, hi havia els romans, Tarraco, Bartino, Baetulo, etc. I abans d'això hi havia els ibers, no sé què, i tal i qual. No? Però, bueno, el feixisme al món sempre crea, té unes constants, i sempre crea un passat imaginari en el qual li devem l'actualitat, diguem. Els vius estan en funció dels morts.
2: Ja t'entenc.
6: I aquesta pulsió de mort és molt present en el feixisme, diguem-ne.
2: Mare de Déu.
6: De tot arreu.
2: I llavors, com el detectem aquests dies, diguéssim? Perquè tu dius que parles de la premsa, per exemple, que hi ha...
3: No el sabem abordar, no?
6: No, jo crec que se li ha fet el joc durant molt temps, amb el hi-hi-ha-ha, amb la idea de deixem-los governar i pues ja ho veurem... i ja es demostrarà que no. El feixisme, quan agafa un espai de poder, no el deixa mai, no? I es té la idea aquella de donem 5 minuts al Hitler, als mitjans de comunicació, i 5 minuts a un jueu d'un camp de concentració nazi, no? Una mena d'equidistància, i no, el feixisme...
2: Equilibri, diuen d'això.
6: Bueno, sí que passa el combat, perquè si no el combatem, tots els d'aquí... i tots els que ens escolten a aquest programa, tots acabaran a camps de concentració. Ara us posaré un exemple, no? Si jo dic Catalunya per damunt de tot, bueno, a alguna gent li pot semblar fins i tot bé, no?
2: Catalunya per damunt de tot?
6: Sí.
2: Com a lema, no?
6: Sí. Si ho dius així, sense més context, i ara no parlem del feixisme ni una altra cosa, i, bueno, tia, no sé. Això ve de Deutsch Land über Alles. Jo, a l'alemany no és el meu.
3: Über Alles.
6: Alles?
2: A veure, ui, calla.
3: Deutschland über Alles.
6: Bé,
2: molt fort, bé. Això, digues.
6: Això ja fa més por, dit així.
2: Sí, sí, a més a més. Vale.
6: Això és Alemanya per sobre de tot. I després ara...
2: Perdona, i això que acaba de dir la Dolors, en alemany, és un lema nazi.
6: Sí,
2: nazi.
6: Clar, és un lema central nazi, diguem-ne, no?
3: I Trump també el fa servir, no?
6: Clar. I ara se n'ha posat una altra de moda, que és la prioritat nacional, o prioritat nacional, diguem-ne, no? PP i Vox. I l'apliquen els governs. Bueno, clar, això ve del feixisme francès, del feixisme italià. És a dir, hi han coses que si... tu les analitzes sol descontextualitzades, doncs, bueno, tampoc generen tal. Quan saps d'on venen, hòstia, foten una por de nassos, no? Clar, cal que reconeixem, que ens vacunem contra aquest nou feixisme, diríem, i cal sapiguem desemmascarar. Per exemple, hi ha una pulsió de criticar els musulmans. Jo sóc ateu i anticlerical de moltes medalles, diguem-ne. Però ells per què critiquen els musulmans?
2: Perdona que talli, amb una paraula, la visita del papa...
6: Sí.
2: Amb una paraula, un titular. Què t'ha semblat?
6: Em vaig emocionar molt el tros final quan van posar els focs artificials. Jo creia que s'incendiava Sagrada Família i que la cara em va costar reconèixer la cara de Gaudí i creia que era Joan García Oliver que... estava mirant el que ell no va fer l'any 36.
2: Joan García Oliver, qui era, perdona?
6: Un conseller i ministre de la República, de la sector més radical de la CNT-FAI.
2: Ja t'entenc. I tu pensaves que va aparèixer
6: sí,
2: la cara...
6: Sí, per un moment em vaig emocionar.
2: Sí, i després vas trobar la dura realitat, no? Nosaltres encara l'Esther no em deixa que entrem en el debat...
3: No, encara, espera't una mica més.
2: ...dels drons, que va... Els drons amb la cara de Gaudí no em deixa que encara entrem a debatre sí. si això no. realment nosaltres ens espera't ho mereixia.
6: De fet, quan hi he arribat aquí, hi havia un olor d'encens bastant notable, sí. encara.
2: I de fa temps, eh? Sí. Però ja d'abans de la visita del papa, t'he de dir.
6: Però sí. bueno, això que et deia, no?
2: Sí, perdona.
6: Critiquen els musulmans, a veure, els anticlericals critiquem totes les religions i sobretot totes les esglésies. Però ells per què critiquen els musulmans? Ells no volen la llibertat religiosa com volem nosaltres. Nosaltres volem la llibertat religiosa de tothom.
2: Ja.
6: Ells ho fan directament per racisme i des d'un nacionalcatolicisme català que tampoc estem acostumats a visualitzar-lo. El nacionalcatolicisme d'arrel castellana sí, perquè ja. és l'arrel del franquisme.
2: I tant.
6: I en aquí això, bueno, és per especialistes. Llavors, això ho hem de posar també diguem, a la palestra pública, perquè és molt perillós, diguem.
2: Clar, i escolta, perdona, jo et voldria preguntar, llavors, ser català què és?
6: Clar.
2: Perquè és clar.
6: És complicat, perquè una nació sense estat...
2: No, perdona, abans. Les característiques del feixisme català actual, quines són?
6: Bueno, les de tots els feixismes...
2: O sigui, a més és una copiada del feixisme. O sigui, el feixisme català copia el feixisme espanyol, sí, que copia el feixisme... No
6: està tot inventat. Umberto Eco deia, el culte a la tradició, el refús al racionalisme, l'enaltiment de l'acció contra la reflexió, la conversió de traïció de qualsevol discrepància, la por a la diferència, l'apel·lació a les classes mitjanes frustrades, l'obsessió del complot, l'enemic es pot decidir a definir com massa fort o massa feble, la vida concebuda com a lluita permanent, el menyspreu insultant als febles, el culte a l'heroisme i la mort, el masclisme, el populisme selectiu, l'empobriment del llenguatge i la burla als intel·lectuals.
2: Hòstia, doncs vaya negoci, lo del feixisme, no?
6: Clar. Bueno, clar.
2: És que, i com t'hi poses? Jo flipo que sigui feixista, no? Perquè em sembla un trunyo ser feixista que t'hi cagues. Perdona que sigui... Hòstia, davant de dos medievalistes... És que jo apareixen dos medievalistes per la porta i em poso a parlar com una carretera.
3: És increïble
2: no, com
3: no
2: una camionera.
3: No
2: bueno, perquè jo vull estar a les sales d'aquesta senyora i em surt al revés, m'entens?
3: Ja, ja. A més,
2: perquè
3: ha
2: jo podria parlar
3: en llatí, una expressió d'inici que també...
2: Que també vaia tela.
3: Ah, això tens raó.
2: Era molt brutus. Ah, bueno, serà per això.
3: Molt més brutus.
2: Lo de servir cony, perquè aquestes sí que serveixen cony, les influencers que jo veig per TikTok, aquestes són unes mindundis. Aquestes dues senyores sí que ja veuràs tu ara amb Tristan i Isolda. Perdona, llavors, què era ser català?
6: A veure, Josep Fontana, que per mi és l'enviat de Déu a la Terra, un historiador marxista, diu, la identitat catalana és per mi una realitat que neix d'una llarga existència compartida, no pas producte de la terra o de la sang.
2: Ah, mira, que interessant, això.
6: Això és molt important. Diguem, és que aquí els matisos són molt importants.
2: No? Jo dono allò que deia el Pujol, el Jordi Pujol, el president, no? Que és català, qui treballa i viu aquí a Catalunya, i qui ronda per Catalunya i la que et despides és
6: bueno,
2: català.
6: Això s'ho va inventar el PSUC.
2: Bueno, però el Jordi Pujol estarà d'acord que ha copiat molt
6: quan
2: bé.
6: Quan va veure el llibre del Francesc Candel, els altres catalans, sí. Jordi Pujol va sortir de l'essencialisme i va fer un gir.
2: Sí.
6: Importantíssim a la història de Catalunya.
3: Ah, sí? Però va ser pel Paco Candel.
6: Sí.
2: Però, i bé, positiu, diguéssim.
6: Clar.
2: Vale, que Jordi Pujol ningú li negarà l'habilitat política, ara sí.
6: Clar.
2: Vale.
6: Però...
2: Sincer, jo nada d'això, eh?
6: No, clar, jo tampoc, però... Bueno,
2: però les coses com són.
6: Són
2: sí, com gentlemen o no són gentlemen.
6: Bueno, ara això està a punt de trencar-se.
2: A veure, per què, exacte?
6: Perquè surt una gent i diu que Catalunya no som un sol poble.
2: No som un sol poble.
6: Clar.
2: I
6: el concepte un sol poble és un concepte lligat a qui viu i treballa a Catalunya, a un concepte inclusiu, republicà, humanista, d'esquerres. Llavors, aquests ho trenquen i diuen, no, els catalans són els que nosaltres decidim. I llavors què passa? Home, que n'hi ha molts que no som catalans, segons ells. És a dir, per aquí comencen pels musulmans, pels immigrats, pels no sé qui, i bueno, però després vas tu, Marc. Saps què vull dir? Tots els oïdors del programa aquest, el 90%...
2: Però és que jo, amb tota aquesta panda, no vull ser catalana. O sigui,
6: no,
2: vull dir-li...
6: Bueno, sí, però qui són ells, per dir-ho?
3: Els quatre avis, vuit avis.
6: Exacte.
2: Diuen vuit avis, però vaya tela.
6: No, clar, Catalunya...
2: Vaya rotllo patatero de Nadals. Un Nadal amb vuit avis catalans darrere. Mira, m'hi cago.
6: No, però és que no n'hi ha ni un. No hi ha ni un, no. I a més, els que ho afirmen... No saben...
3: El segon de Baturro.
2: Va, pues ja fora, guapa. Dolors, sí. Mare de Déu, fixa't tu. És que n'hi ha Dolors...
3: Lola.
2: Lola, ai, perdona.
6: Sí, els que afirmen aquestes coses no saben que tenim. Venim dels ibers, dels fenicis, dels romans, dels musulmans, dels carolingis, dels francesos, dels valencians, murcians, aragonesos, castellans, andalusos, extremenys, gallecs i, més recentment, nord-africans, llatinoamericans i sustànic. Bueno, podia fotre aquesta llista.
4: Clar, que no acabaríem,
6: però
4: infinita.
6: Però, bueno, hi ha una gent que vol decidir qui són catalans i nosaltres que no seran el poble català. I, hòstia, això és molt perillós. Perquè això, fins ara, no havia passat, ningú havia dit, no?
2: Tu per què dius que això que dèiem del Pujol d'aquí viu a treballar a Catalunya ja no val, segons ells, no?
6: Bueno, perquè ells consideren que hi ha molta gent que no són catalans. Els que no són catòlics, Catalunya serà cristiana o no serà atribuït a Torres i Bages, aquests no són catalans, no?
4: Ja l'entenc.
6: I això ho diuen des d'un nacionalcatolicisme català molt carlí, molt, o sigui, té antecedents molt antics, tot això. O sigui, això no, tampoc surt del no-res, però ara ha explosionat i ha agafat a la gent sense prevenció de manera d'això.
2: Era interessant això que deies tu, que de sota un català, una persona catalana normal, sigui això el que sigui, perquè jo cada cop em creu catalans i us trobo tots cada cop més anormals, la qual cosa em satisfà molt, la normalitat, he de dir.
4: Clar.
2: Doncs tu dius, no, escolta, Catalunya endavant, endavant en Catalunya i Catalunya first. Clar, així d'entrada, si estàs despistada, dius, ah, doncs mira, molt bé, no? Sí, sí, defensa la cosa catalana i tal, però clar, darrere tot això ve qui paga la penyora d'aquesta Catalunya, no? Molt ràpidament, perquè estem fora de temps.
6: Sí.
2: L'alternativa quina és?
6: Home, l'alternativa és defensar la democràcia i el pluralisme i la llibertat, i jo vull llançar un missatge als oients.
2: Val, et vols rever?
6: No cal, però...
2: Sí, sí. Tu tens bastanta reu de rever, posa-li un rever. Aquesta música que ens has estat posant de fondo, que era insuportable, Ernest, no t'ho volia dir, però bueno, ja t'ho dic ara. No s'està ficat al cap.
6: A veure...
2: Mira, això
6: sona, rebe, jo no sé.
2: És la seva sintonia, perquè hi ha un clarinet o alguna cosa que m'està posant al cap com un bombo, no? Tu no? A veure, escolta, una mica de rebe, que...
3: Missatge
2: a la nació catalana, ara sí.
6: Exacte.
2: Del professor Jordi Serrano, per favor. Endavant, tenim el rebe preparat?
6: Vale.
2: Jordi, tot teu. Catalans!
6: Amics oients del vostè primer. Si ara tinguessis un votant del Partit Nacional Socialista Alemany, sabent que el que va passar al camp...
2: Mira, jo crec que és millor que... és millor que ho facis sense rever, perquè arribarà millor el missatge.
6: Vale.
2: Perquè aquest rever també t'he de dir que des que estem en aquest estudi, els rever són una merda, perdona que t'ho digui. A dalt era millor, no sé si era una cosa d'alçada, però des que hem baixat aquí, els rever són com... És un rever estrany, no? Ho has notat o no?
3: Sí.
2: És com si tinguessis una capsa de mistos. Abans sembla que estiguessis una catedral gòtica i ja... Com si estiguessis
3: una caixa de morts.
2: O una caixa de morts, que és com si estiguessis...
6: Hòstia, no, tampoc.
2: Burrient. A veure, perdona, vinga. Catalans!
6: Amics oients del vostè primer, si ara tinguessis un votant del Partit Nacional Socialista Alemany, sabent el que va passar als camps de concentració, què li diries? Pensa una estona. No vacileu. Si ho feu, sou uns cabrons, perquè tots els d'aquí ens fotrien un camp de concentració. Tots, per un error o per un altre.
2: Sí, perquè a més les raons se les van inventant, eh? Perquè el feixisme s'inventa les raons a mesura que va tirant pel dret.
6: Doncs ara tens la possibilitat d'exercir la responsabilitat, i els que ens declarem hereus dels 2.000 catalans dels camps nazis tenim l'obligació de combatre el feixisme, sigui quin sigui. Digue-li al votant o al possible votant de l'extrema dreta catalana ara. I cal fer-ho implacablement.
2: Un aplaudiment. No passaran. No deixin d'aplaudir, per favor. Moltíssimes gràcies, Jordi Serrano. Amb tots vostès, la senyora Lola Badilla. Tens la Creu Sant Jordi?
3: Perdona?
2: Tens la Creu Sant Jordi?
3: Jo? No,
2: sí.
3: No, el meu pare.
2: A tu encara t'ho dona la Creu Sant Jordi?
3: No, jo no tinc aquestes coses.
2: Guapa, hem de fer una campanya immediatament per l'Ola Badia, perquè la campanya s'ha de fer...
3: Jo tinc el meu pare ja.
2: Sí, bueno, però una cosa, tu parles del teu pare i t'hauries de tenir la teva. Ara farem una campanya a l'Ola Badia, Creu Sant Jordi, perquè es veu que has de fer campanya, no és que ho decideixin.
3: Però podem decidir-ho tu i jo.
2: Bueno, farem una carta, és que farem una carta, fes-la.
3: Sí.
2: Que firmarem, farem una carta. Aquí el vostè primer, a la nostra... Perdona, Lola, que t'ho digui a la teva cara. Però nosaltres, no sé com que procés, quin serà, però farem una campanya... Creu Sant Jordi, que ha de ser secret, això?
3: No ho sé, però no em sembla que qualsevol ciutadà, ciutadana, ho pot fer.
2: Ho pot fer, nosaltres ho demanarem.
3: Farem una tu i jo i ens sortirem.
2: Sí. Bueno, la futura excel·lentíssima senyora Lola Badia i la nostra amiga Antònia Carrepons. Bravo. Bueno, a veure, aquí hi ha una cosa que és increïble, que com que l'Antònia Carrepons, a Calcar, aquesta editorial que tant ens estimem, tens la cosa d'editar només a morts,
7: Pues aquí,
3: aquests són ben morts.
7: Aquests són ben morts, vull dir, fantàstic. Estan tots morts, tots els que són d'aquí estan morts.
3: Són del segle XII.
7: Del segle XII, imagina't, eh? Llavors, l'aventura de Tristany i Isolda. Jo podria començar amb l'Antònia, perquè la selecció i la traducció i el postfaci, això es cobra junt o separat, Lola?
5: Junt.
7: Junt tot, eh? S'ofren les tres coses pel mateix preu, bueno. Li has encarregat a Lola Abadia, per què?
3: Home,
7: tu ets medievalista, també.
3: Sí, però a veure, jo encarrego les coses de medieval doncs, a les primeres espases, i la Lola Abadia doncs, és la primera espasa, la primera llança i tot això. I a més, perquè vaig estar convençuda que ho faria molt bé, com efectivament ha passat.
7: Ha passat. Ara m'agradaria que ens expliquessis una mica, perquè clar, aquest llibre són dos llibres. Heu començat per on no es començava. Hi ha un liopatatero, que diem en llatí. Ens pots explicar una mica l'estructura del llibre, d'aquesta aventura de Tristany i Isolda? Després hem de parlar dels personatges i qui són una mica, perquè la gent que estigui despistada. Però
5: es diu aventura per distingir-lo del romans de Tristany i Isolda, que és el que es troba a les llibreries i que és una reconstrucció de la història dels amors de Tristany i Isolda que va fer un medievalista francès l'any 1900, que es deia Josep Vidier, que, veient que no hi havia prou materials, diríem, autèntics per explicar la història de Tristany i Isolda en un marc francès, va recopilar el que tenia i va crear ell el romans de Tristany i Isolda. Això ho va fer molt bé perquè tenia molt bona ploma i això, doncs, ara és un clàssic de les llengües de la literatura francesa i el roman de Tristany i Isolda de Bédier ja el fan servir per als que han d'ensenyar francès al batxillerat.
7: Carai. I llavors hi ha el 1900, que era per la recreació, en quin context es fa això? És el romanticisme o és la recreació d'una França
5: qui
7: mítica?
5: Qui sabia que era Tristany i Isolda? Doncs els Wagner, no? Wagner va fer un Tristany i Isolda que era profundament alemany, per començar, parlaven alemany. I era la música emborratxava a tota Europa i Tristany i Isolda s'associava amb Wagner.
7: És veritat.
5: Però, clar, els textos més antics són francesos.
7: Ui, els
5: i això
7: el
5: francès
7: aquí
5: no ho podia suportar. Això el francès era una cosa que formava part del que no es podia suportar. I el senyor Bédier, que era un gran erudit i que es va passar tota la vida per rescatar aquests textos que s'havien, els més antics, s'havien trobat un manuscrit allà. Ell va reconstruir la segona part, el Tristany de Tomàs d'Anglaterra, el va reconstruir gràcies als fragments, no? I com va fer això, va dir, home, però la gent no hi tenen accés. Doncs llavors ara jo l'explicaré jo.
7: L'explicaré jo.
5: I l'explica quan comença imitant l'estil en prosa, amb una magnífica prosa francesa de 1900.
7: I això apareix aquí.
5: I això també apareix aquí. Per què? Perquè els trossos que ell va recopilar, encara que els posis un darrere l'altre, no et donen el conjunt de la història, perquè no, hi ha un forat.
7: I aquests trossos, perdona, on apareixien?
5: Aquests trossos són és a dir, existien relats de la història sencera, no? Però d'aquests relats només se'n van copiar trossos. Només en van quedar trossos. Al segle XII. Després del segle... perquè això ho feien en vers.
7: Però aquests trossos qui els escrivia i on anaven a parar, diguéssim?
5: Aquests trossos es relataven, s'escrivien i per casualitat sabem el nom dels autors.
7: Au.
5: Només el nom, perquè no sabem... aquest Bérul no sabem qui... Només
3: igual era dona.
5: Igual
3: era dona.
5: Potser sí. No ho sé, n'hi havia una que es deia Maria, aquesta segur que sembla que era una dona. L'altra es deia Tomàs, i han quedat els
3: perquè era una història que es relatava, no?
5: Era una història que era la història de moda. Era la sèrie de moda de la superaristocràcia del segle XII, dels nobles, els reis i tots aquests. Perquè allí explicaven unes històries d'adulteris que agradaven molt. I estava molt prohibit. Ho prohibia l'Església, com tothom sap, perquè no s'ha de ser adúlter, i ho prohibia la legislació del feudalisme. Perquè
7: el feudalisme
5: es basa en les aliances matrimonials.
7: Sí, és clar.
5: Per tant, tu no tens llibertat d'anar-te'n en qualsevol. Perquè el fill, en principi, ha de ser el de...
3: legítim, no?
5: Clar, quan ja et posen amb qui t'has de casar. Després canvien les aliances i resulta que et divorcies i et cases amb un altre.
7: Però
5: tu, homes i dones són eines de mantenir les estructures familiars.
7: Clar, clar,
5: i això
7: clar.
5: Els historiadors ho expliquen molt bé, no? Hi ha un llibre d'en Martí Aurell, que és un col·lega que es va morir, bueno, català, que vivia a França, que ho explica molt bé. És a dir, què és l'amor a l'edat mitjana? Doncs el problema que tenien aquesta gent d'expansionar-se. I com s'expansionaven? Amb la literatura, no?
7: Clar, clar.
5: Tristany i Isolda els hi donaven safata un món en què l'adulteri...
7: Tot el que no es podia fer,
5: no es podia fer,
7: ho pots llegir.
5: Podia fer. S'acabava malament, perquè, esclar, aquestes coses,
7: si proves, moralina.
5: Si proves de fer-les, s'acaben malament.
7: Sí, sí.
5: Mira, la Lady Di va acabar fatal.
7: Pobre.
5: Sí, no?
7: Clar, és una cosa feudal, la Lady Di.
5: Sí, clar, encara anem així, no? En principi, les monarquies,
7: sí,
5: si no cases amb una plebea i bla, bla...
7: Sí, haurien de...
5: No pot ser, perquè va en contra de l'estructura que la manté.
7: Clar.
5: Llavors, la història de Tristany és la primera que va... Al segle XII, es va difondre per les Corts d'Europa i va ser un... Com si ara,
7: quan parlem de les Corts d'Europa, de quines coses estem parlant?
5: Estem parlant, sobretot, de França, Anglaterra, Canal de la Mànega entremig. Londres, no? És aquell moment, és l'època en què els Plantagenet, que, eren, que venien de la Normandia, havien ocupat Anglaterra i... Hi havia tota una conglomeració d'estats feudals a banda i banda del canal.
7: Aha.
5: I aquesta gent, això després es va dissoldre i va néixer Anglaterra i va néixer França. Però era un moment en què hi havia aquesta... I parlaven francès a l'altre cantó del canal.
7: Clar.
5: Anglo-normand, perquè en Tomàs escriu en anglo-normand. Anglo-normand és francès, antic. Vull dir, nosaltres som de filologia i trobem...
7: Bueno,
5: més francès... ús i més no sé què, però vull dir... El francès és com català mal parlat, eh? No, no ho digueu.
7: Escolta una cosa. Ui, això els cantarà tot aquest que parlava. I França és Catalunya, que es vagi preparat.
5: No.
7: Escolta una cosa. Anem a parlar això de Tristany i Isolda. Què els hi va passar? Perquè tot això és del cicle artúric, no?
5: No exactament.
7: A veure, explico això.
5: El cicle artúric s'ho va menjar.
7: Això s'ho va menjar.
5: El cicle artúric va tenir una gran difusió. És com si ara fos Hollywood, no? Hollywood es menja tots els temes, tot. I va xuclar Tristany. I Tristany va acabar sent un cavaller de la taula rodona, però...
8: Bueno, primera sorpresa, jo no tenia ni idea, perdona. Clar, coneixem la història d'una història d'amor tal passional, però resulta que és un rei, explica això, és un rei... cavaller del rei Artur.
5: No.
8: Ah, no?
5: No, és a dir, a veure, la història d'amor prototípica...
8: El rei Marc?
5: La història d'amor prototípica que tots hem vist al Hollywood, és la reina Ginebra i Lancelot.
7: Sí, total.
5: Però això és una altra història. La història primigènia és Tristany i Isolda, que després el que es va inventar Lancelot la va copiar.
7: Oh, no!
5: Sí, ara la traduirem, també. Aquesta.
8: Però, perdona un moment, Isolda està casada amb el rei Marc.
5: Sí.
8: I el rei Marc és un cavaller...
5: No.
7: Ella vol que la... Nena, que has llegit tu?
8: Hòstia, però pues, no.
7: Ha encantat el llibre, però no s'ha entrat a res. Deixa-la, perquè...
5: És complicat, has de fer un màster.
9: No. És el rei de Cornualla.
5: El rei de Cornualla.
9: El rei Marc. Però aquí surt el rei Artús, el fan sortir.
5: El rei Artús també surt.
9: El fan sortir.
7: Clar,
5: és una altra història. És com si barregis el Harry Potter amb la no sé què.
7: És un crossover, on diuen d'això, quan diuen un, saps, en sèries? Com?
10: Crossover.
7: Més que tenim aquí la tenim a la Jacqueline, que és una de les tres ullets que cada vegada que hi ha un...
8: Professora d'anglès?
7: És
5: com si barregessis dos mons. El que passa que a partir del segle XIII, que vaig lluny, ja van barrejats.
7: Val.
5: Però, esclar, jo m'he volgut desenterrar els més antics que es conserven. Perquè això primer era oral.
7: Clar,
5: oral no tenim. I eren recitadors celtes, no sabem exactament, bretons, gaèlics... que parlaven francès, o que els traduïen al francès, i llavors tots els francesos van dir, oi, això en francès ens agradarà molt, i es van posar a escriure aquests.
7: I ho van llavors, què els passa a Tristany i Isolda? Però nosaltres ens pensàvem que sabíem el que els passava, però són dos que s'enamoren, ella està casada, clarament.
5: No, és a dir, la història té un nucli viu, que és el filtre amorós, no? És a dir, veure, per què les històries d'amor són tan terribles? Per què l'amor és tan terrible? Perquè hi ha alguna cosa que és superior a la nostra voluntat.
7: I
5: això l'Església ho deia, no? És a dir, l'amor et traspapera, allò. I aleshores hi va haver-hi un senyor genial que se li va acudir la història de veure un filtre amorós per equivocació.
8: Clar.
5: Això...
8: És a dir, que la causa d'aquest amor passional és
7: estar
8: fora
7: d'ells.
8: És malgrat ells. És perquè han begut un brebatge màgic que els ha...
7: Que rulli, que ens brebatge. Perquè nosaltres estem a favor de les drogues a tope.
5: Que això no es conserva en francès antic. El tros no es conserva en francès antic. I aquí és el gran problema. Perquè molt aviat van fer versions a l'alemany, i d'aquí en Wagner ho va treure, no? I després una versió en la llengua que es parla a Noruega i a Islàndia, que es diu Norré, no? L'antic noruec.
2: Però sí que va córrer, això, el Tristany Isolde.
5: Va ser...
2: I aquí, a la península Ibèrica...
5: A la península Ibèrica tenim els Tristanys posteriors, és a dir, aquí a partir del 13-14 hi ha el Tristany de Leonís, en castellà, tenim molta tradició, i Tristanys catalans, tots els que... Però això són ja de l'edat mitjana més cap aquí.
8: Que copien, això.
5: Sí, jo he volgut anar als orígens, perquè en els orígens es veu millor... jo crec, el que l'aristocràcia del segle XII disfrutava.
8: Bueno, és que disfrutes molt com a lector.
5: Disfrutava llegint molt. Això.
2: Quin és el teu passatge favorit d'aquest Tristany Isolde que tenia entre mans?
5: El meu passatge favorit?
2: Sí.
5: Home, el passatge favorit és el moment que la reina Isolde, per decisió pròpia, fa un jurament públic, públic, jura sobre totes les relíquies dels sants, que no ha estat mai fora, no ha tingut mai relacions sexuals. Sí, i se'l creuen.
2: I se la creuen.
8: És increïble. Sí. Se'ls creuen sempre.
5: Se'ls creuen. I això ja ho trobo fantàstic.
9: Bé, perquè fa una mica de trampa, eh?
5: Fa una trampa
9: fa
5: molt
9: una
5: grossa.
9: Trampa, però...
5: I molt evident. Però
2: no l'expliquis, que seria spoiler. Estem parlant d'un spoiler d'una cosa del segle XII, és aculturant, eh?
5: En Bébé, és que peto, això ho evita d'explicar-ho.
2: Ja t'entenc.
5: Però en Martí de Riquer, el primer que feia era explicar-nos això.
2: No, però vosaltres ho estudiàveu, nosaltres no hem de llegir, escolta'm. Antònia, vols afegir alguna cosa més? Perquè estic fora de temps ja.
9: Sí, aquest llibre, a veure, queda malament que ho digui jo, que sóc l'editora, però és igual.
2: És que si no ho dius tu.
9: Aquest llibre és una meravella, perquè... el que ha fet la Lola és recuperar la lectura medieval d'aquesta història, perquè el que va fer el Joseph Bédier, que això el romans de Tristany i Isolde el va traduir l'any 21 el Carles Riba, i és el que hem llegit aquí fins ara podem llegir la història autèntica.
2: Escolta, et vaig dir una cosa, perdona, no tapeu de pàgina, aquest país sense el Carles Riba no sé què hagués estat, perquè això va treballar moltíssim, perquè bueno, jo estic esgotat, només d'avançar.
8: Va treballar fins que va poder.
2: Mare de Déu.
9: I va fer
2: això
9: molt,
2: també,
9: va fer
2: putes,
9: coses molt, molt...
2: Fatxa, és que es va carregar la Riba, però digues.
9: Que ara no parlem de Carles Riba.
2: No, perdona, cal carrer, Tristany Isolde.
9: No em distreguis, que ara he perdut el fil.
2: No, que
8: és la primera vegada que va a l'origen.
9: Que nosaltres fins ara havíem llegit aquesta història de la mà de Bédier i de Carles Riba, que és una història imbuïda de romanticisme,
2: ja.
9: I on domina l'eros i el tànatos i el fatalisme. I en canvi, el començament de la història, que és el text de Berul, que és el que ha recuperat la Lola, doncs aquí hi ha la Joà de Vibre. I el Berul és, jo crec que és un gran guionista de cinema, perquè, perquè dibuixa unes escenes precioses, i el que fan el Tristany i la Isolde aquí és... follar i passar-s'ho bé.
2: Hi ha marro,
8: I picaresca per amagar-se, que és boníssim. Clar, és boníssim.
2: Hi ha marro, no? Hi ha marro.
8: Sí, s'intueix molt del marro.
5: Ells aconsegueixen... És a dir, hi ha uns dolents que els assetgen i que els denuncien i que els porten a judici, no? Però ells s'escapoleixen.
8: Sempre.
5: S'escapoleixen.
2: I ells segueixen, dale que te pego,
5: Sí. Però després hi ha un moment en què això...
2: És insostenible,
5: clar. Hi ha un moment, és insostenible, i amb ell el fan fora. I llavors hi ha la separació. I això també fa molt plorar molt. Perquè tothom sap que quan no tens l'estimat al costat o l'estimada, pateixes molt. I llavors el Tomàs ho treballa, el desig, no?
2: O sigui, era un culebrot del segle XII total, O sigui, riu-te tu de cristal.
5: I la reina Tristany es casa amb un altre i no s'ho passen bé follant, perquè mai...
2: És que això pot acabar amb una parella, T'ho dic, el follar malament pot acabar una... No, és veritat, jo estic amb Tristany...
5: Tristany no es pot tirar la seva dona.
2: Com? No, com?
5: No se la pot tirar.
2: Per què?
5: Perquè no pot.
8: Perquè està pensant
2: en l'altre. Està pensant en l'altre. Clar, és que això, compte, si tens el cap a una altra banda, no estàs pel que estàs.
5: Home,
2: això
5: i a més...
2: Ara hi ha el segle XII.
9: I a més es va casar amb un altre que es deia Isolde.
2: Mare de Déu, però...
5: Amb el nom podré.
2: Podré.
5: Posa al llit.
2: I no hi ha manera. I això ho explica tot.
5: Sí. No em palma... És que té una ferida aquí.
2: Qui, no sé què, i l'altra dona, la pobra Isolde.
5: I passen els anys i es verge.
2: Mare de Déu, però... Bueno, pots comptar, perquè ens queda per saber la història de l'altra Isolde. Es quedem sense temps, Joel. Espera, me n'he d'anar. Escolta una cosa, l'aventura de Tristany i Isolde, bueno, sexe, drogues...
5: No drogues,
2: Home, i tant, drogues. Bueno, què?
8: Brevatge,
2: drogues i perdició. Jo més no us puc oferir. Selecció, traducció i postfaci de Lola Badia. Tot això a Cal Carrer. Bravo! No t'ho perdis.
10: Vostè primer, amb Marc Giró.
11: Viu l'emoció de descobrir d'Extraordinari Sale la Roca Village. Ja pots gaudir de fins a un 60% de descompte sobre el preu original en firmes com Adidas, Brownie o Tommy Hilfiger. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
1: Estigueu molt atents a Antena de RAC1 perquè demà dijous direm una cosa superforta que està en contra de que la diguem sobre Joel Fortuny. Estigueu superatents demà. Que a més la vull comentar amb la Laura Fa i amb la Sílvia Soler. Una cosa superforta, ha rebut una carta...
8: Crec que ho diries demà.
1: Demà, però vull dir que ha rebut una carta Joel Fortuny...
8: Que revelarem demà.
1: Que revelarem demà, clarament, contra, per descomptat, la seva voluntat. I volem animar a que digui que sí a la petició d'aquesta carta. Sí o no?
8: Vinga.
1: Volem animar-te. Sí, home, Joel. Demà ho revelarem aquí a RAC1. No t'ho perdis. I la Laura Fa, la Sílvia Soler, farem xirinola i ella es morirà de la vergonya. Però és que ho has de fer, això que t'han proposat, Joel. Bueno...
8: Saps què passa demà, també?
6: Els oients no ho saben, però el Joel fa una cara d'entusiasme indescriptible.
1: Perquè deu tenir ressaca. Digues, Esther, ens havies d'explicar una cosa.
8: Demà, 18 de juny, arriba l'extraordinari Sale a la Roca Village amb descomptes increïbles de fins al 60% a les millors marques. Sale, rebaixes. Sale en anglès. Ara tot és anglès.
1: Vale, és que clar...
8: Sigues dels primers a estrenar l'estiu, com es mereix amb accés anticipat als millors descomptes. El shopping a la Roca Village, demà, abans que ningú, 18 de juny.
1: Amb tots vostès, David Baena i Sergi Civit. Bravo! No ha vingut amb cap bullera, o sí?
12: Sí, tenim a la Selma i a l'Helena. Sí.
1: Ah, i per què no? Posa't aquí. Una bullera que s'assegui, per favor. Les bulleres del centre.
12: Ah, jo crec que hem d'estar aquí, no?
1: Sí, però sí que no sé un cadira per tanta bullera. Bueno, mejorando lo presente, però a veure... No, que tu també ets una mica bullera. Posa't aquí, que és marxista. Les marxistes són totes una mica bulleres. Bueno, a veure, un moment. Vosaltres, resulta que sou... Fixa't una cosa tan curiosa. El feixisme català ja l'hem fet. El tema aquest on collons està. Aquí. A veure, David Baena i Sergi Civit. El David Baena és el president de l'Orgull Esplugui i el Sergi Civit és director de l'Orgull Rural Fest. Llavors, se celebra l'Orgull Rural Fest del 25 al 28 de juny a l'Espluga del Francolí, que això és a la Conca del Berguedà. Ai, del
12: de Barberà.
1: Del Barberà. De Barberà.
12: Val. Sí, sí.
1: És la cinquena edició, ja.
12: Sí, estem d'aniversari.
1: A veure, com va sorgir això? Qui m'ho explica primer? David.
12: Bé, sí? Jo crec que el festival, millor que te l'explica el Sergi, que és el director. Sí.
13: Vale. O sigui, tot això va començar fa cosa d'això, doncs farà 5 anys aquesta edició, i bueno, comença l'Espluga de Francolí tot plegat, a través del juliol del 2021 van assassinar el Samuel Luiz, sí. a la Corunya,
1: I
13: a partir d'aquí un equip de gent ja estàvem com començant-nos a mobilitzar, i això va ser com un punt de partida per començar a fer petites accions. A partir d'aquí vam començar a crear l'entitat, no? que el David n'és president, i llavors vam dir, ostres, aquesta entitat... Com la podem utilitzar per mobilitzar gent, per crear massa social, que siguem més al món rural, teixint aliances a la LGTBI. Llavors vam fer això, creem un orgull rural. Doncs anem a reivindicar des de la nostra...
1: I el festival de què va? És un despiporre?
13: És un despiporre que jo crec que t'hi hem de veure, Marc Giró, allà, l'orgull rural. O sigui, el que intentem fer és tornar a cuir la cultura catalana. Això és com el nostre lema que veuràs allà.
1: Sí.
13: I a la vegada reivindiquem drets, per exemple, el sexili. Intentem evitar que marxem dels pobles.
1: Què és
13: pobles.
1: El sexili? Sí, explica-ho bé.
13: Intentem evitar que marxem dels pobles cap a les grans ciutats. Molts de nosaltres anem cap a Tarragona, Barcelona, justament moltes vegades al moment d'acabar batxillerat. Intentem ser lliures, no? Hem intentat ser lliures. Fa molts anys que les coses estan anant a millor, però encara volem marxar per sentir llibertat dels pobles.
1: Clar, clar, perquè hi ha una mica d'ofec, diguéssim. Hi ha una mirada als pobles, sembla ser...
13: Exacte.
1: Cap a la qüestió queer que s'hauria de resoldre. Tu, per exemple, vas néixer a una granja, i tu ets de poble i vas néixer a una granja,
13: sí,
1: no?
13: Sí, correcte.
1: O sigui,
13: molt bé.
1: I això et va suposar un problema, també vas haver de fugir, vas veure...
13: O sigui, per mi va ser com sentia que Barcelona era l'oasi de dir, ostres, he de marxar per relacionar-me amb gent LGTBI, que dius, tinc gent al meu voltant que m'aportaven moltíssim, però la meva sexualitat formava part d'algú molt, molt, molt important de la meva vida, no? La descoberta de la sexualitat, i moltes vegades, no? Sense aquesta cosa que has de marxar. Molta gent de l'entitat s'ha quedat a l'Espluga i ho viu d'una altra manera diferent, no? I ho ha viscut d'una altra manera diferent. Sí que és veritat que hem tingut aquesta sensació que els que també hem anat a estudiar fora, després hem tornat... ens emportem la llibertat, que no hauria de ser així, que ens ha donat Barcelona, ens ha donat Tarragona, ens la tornem a portar al poble, llavors
1: hem creat
13: l'importem. I importem la llibertat i llavors hem creat una entitat i no tenim tanta por de visibilitzar-nos al poble. És per això que el David també, per exemple, ell no va néixer a l'Espluga, va vindre a fora i ha importat llibertat.
2: Clar, tu en el teu cas és la inversa, no? Tu ets una persona que ets un...
12: Jo soc de l'Hospitalitat de Llobregat.
2: Sí, de l'Hospitalitat de Llobregat i demà vas a l'Espluga del Francolí. Qui li diu, de noms? I llavors, i al... No, que ho trobo complicadíssim.
8: L'Hospitalet de Llobregat...
12: Molta L apòstrofe.
2: Molta L apòstrofe, veig aquí pel de lio. Llavors, tens el papo d'anar, tot i que n'hi ha que surten per maricons, tu entres, tu sent maricón, te'n vas cap a l'Espluga.
12: Vam prendre decisió. A més, no teníem res a l'Espluga, o sigui, vam anar a patallar. I jo tenia prejudicis.
2: En quin sentit?
12: Bueno, que bo. Estic casat amb el meu marit, no?, el d'Alejandro, i nosaltres a Barcelona, doncs... no tenien cap mena de problema a mostrar-nos públicament com parella. I, clar, tu tens el prejudici aquest d'anar a viure en un poble, no? Com serà la gent, si podràs tenir mostres d'efectes en públic i tal. Jo em veia, a més, vam anar a viure a la plaça de l'Església, a l'Espluga, que no hi ha una només, hi ha dues esglésies.
2: Ah, sí? A la mateixa plaça?
8: Al centre,
12: sí,
8: no?
12: Sí, a la plaça.
2: La
12: meva finestra donava davant de casa del mossèn.
2: I quina va ser la reacció dels espluguins?
12: Doncs bueno, és que normal, o sigui, jo m'imaginava com Juana de Arco cremada al mig de la plaça.
2: Una mica decepcionat, fins i tot, no? No et van tirar cap pedra i tal, una mica decepcionat?
12: No, sí, una miqueta sí. Aquest drama Queen, professional, em va sortir fatal.
2: Em va sortir fatal. O sigui, podem anar, les Plugues de la Plugues és un gran lloc per anar, diguéssim, és un lloc.
12: I tant, superobert.
2: Esclar, i perdona, tu deies, Sergi, que per tant el teu cas és que surts de les Plugues de la Plugues per follar, o sigui, el fot, per anar a follar, clarament, ho vas aconseguir.
13: Podria ser les coses.
2: Ets molt mono, sí.
13: Gràcies.
2: També, Marc. Gràcies, això aconseguir, ja parlarem. Escolta, anem a parlar del teu cas. Tu també estàs implicada... Recorda'm el teu nom.
8: Selma.
2: Tu, en canvi, tu ets de l'Espluga del Francolí nascuda o també ets importada?
8: És una barreja entre les dues històries.
2: A veure.
8: Òbviament soc importada, de més enllà.
2: En quin sentit? Ah, sí?
8: Clar, perquè jo vinc del Brasil, però m'he criat a Catalunya des de fa la vida sencera.
2: Sí.
8: I els meus pares són de Santes Creus, que està relativament a prop.
2: Val.
8: Però van marxar a Barcelona i jo quan vaig ser gran vaig dir jo no he vist més a Barcelona i vaig tornar cap a la ruralitat.
2: Total.
8: Sense aquestes pors perquè pensava, o sigui, ja la diferència, la porto escrita.
2: En quin sentit?
8: Una més. Bueno, perquè no, això de ser dona, negra, lesbiana, vull dir, a tot, aquí a Barcelona passa.
2: Sí, tu tens punts...
8: Claro, jo seré de les primeres dels camps de concentració.
2: Ja t'entenc.
8: Claro, sí. Llavors, ja com és així, és com, pues, endavant. I m'agrada molt conèixer-los i des del principi fent-ho créixer més. No?
13: De fet, la Selma ve d'un poble encara més petit de l'Espluga, no? de Querol, i la vam conèixer perquè punxàvem una festa a Valls, no? Ella també és DJ, i bueno, ens vam enamorar de la Selma. I va ser com, ostres, i ara estem creant aquesta xarxa, no? O sigui que a través dels pobles... estem creant com una espècie de xarxa que ens...
2: Funciona el Grindr aquí a la ruralitat?
13: Funciona...
12: Sense imatges,
13: sense imatge.
2: Sí. Què vol dir sense imatge? No. Però de vegades és millor, sense imatge, perquè mira, no? Perquè de vegades també t'envien la imatge i dius aquest senyor no és aquest senyor,
8: que,
2: no?
8: Sí, que, per tant, es manté encara un cert anonimat, diguéssim, aquí, no?
12: El primer et surt com a 40 quilòmetres sense fotos, o sigui...
8: Això
2: mateix. Ah, sí?
8: O més. En el nostre cas, les bulleres és més lluny.
2: És més lluny. Estarà a París. Et surt a París.
13: Heu de fer més quilòmetres vosaltres, sempre.
2: Sí. Per... Llavors, hi ha bars... o sigui, per exemple, si un marica de la Conca de Barberà vol anar a un bar, on ha d'anar? O són festes...
13: A un bar LGTBI.
2: Sí.
12: No n'hi ha.
2: No n'hi ha.
12: Per això l'importància de...
8: A Tarragona, sí.
2: Ui, a Tarragona.
13: A Tarragona no hi ha bars específicament, hi ha casals populars que agrupen una mica tot. Però atenció, que estem a punt de crear nosaltres el local.
2: Ara!
13: A l'Espluga de Francolí, o sigui, tenim el nostre local per primera vegada. Un local íntegrament serà LGTBI, que normalment compartim espais amb altres iniciatives. I allà farem el bar, doncs, escolta, perquè...
2: Clar que sí.
13: Estem unes cervesetes per socialitzar, no?
2: Vull dir que per socialitzar, i tant. Escolta, i el festival, m'he d'anar a publicitat, però ràpidament, el festival, què hi haurà? Hi ha el superpregó amb el Ball de les Gitanes del Maclari, que és una meravella.
13: Exacte.
8: Coses diferents, no?
13: És central, és Ball de Gitanes, que la gent reivindica amb una dansa l'any passat.
2: El Ball de les Gitanes i el Maclari no tenen... No,
13: el
2: Maclari...
8: No,
2: jo pensava que era...
13: Potser s'hi suma el ball, però...
2: Quin prego tan difícil, que ha de fer el pregòmetre, les altres fan allà de les Gitanes. Bueno, el Maclari és llestíssim, clar, però...
13: Exacte. Tenim el pregó, que aquest any és el Maclari, i l'any passat va ser el Toni Cruanyes, i aquest any doncs el Toni Cruanyes fa l'entrega del CEP, que tenim el CEP de la diversitat, no? Que a més reivindica la cultura del vi. És un CEP, la planta que fa vi.
2: Ah, val.
13: Hi ha un CEP de la diversitat.
2: Val.
13: Sí. Doncs això ja...
2: No, que em pensava que fos un CEP en forma de polla. Però no és el CEP, a veure què serà això.
13: És una mica menys fàl·lic tot plegat.
2: Val. Un CEP, i al Cruanyes li passa el Maclari al CEP.
13: Exacte, hi ha com aquesta tradició. Les Gitanes, després hi ha taller de Ball de Gitanes, perquè aprenguem totes a ballar Ball de Gitanes. gitanes, van fer sardana satànica, cada any hi ha una dansa popular.
1: Ui, la sardana satànica aquesta setmana és la segona que surt d'aquí.
13: Ah, sí?
1: Ah, que ens passem, Joel.
14: Vale.
1: Joel, no tinguis pressa per acabar el programa, perquè després d'aquest programa ve el programa de demà, i demà sabem que desvetllarem una cosa molt important que volem que et passi. Escolta, bueno, a veure un moment. Si voleu passar-vos pipa, no cal ser mariquita, no?, per anar al,
14: no,
1: al festival
14: aquest. No, som heterofriendlis.
1: Sou heterofriendlis i genial. Llavors, Orgull Rural Fest del 25 al 28 de juny a l'Espluga Francolí. Si ets mariquita, vés-hi, perquè es lliga?
13: Es lliga, hi ha una massa de gent molt maca i tothom té moltes ganes de conèixer gent. O sigui que és fantàstic.
1: Tota la comarca, tota la comarca...
15: O la província,
13: Tarragona,
15: no hi ha cap part.
13: Camp de Tarragona, totalment.
1: Però escolta, gràcies, David, Selma i Sergi. Moltíssimes gràcies, eh? Maricons de la Conca de
16: Tarragona. Amb Marc Giró, l'aplicació de RAC.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Us apuntava, les investigacions sobre el cas Andy continuen el seu curs, però ara ens fixarem en una figura totalment desconeguda, però que ocupa un espai central en la trama. I és més, qui l'ha situat també en aquesta trama és la mateixa jutgessa que investiga el cas. Estem parlant de la terapeuta de la família, de nom Júlia L., i que la mateixa jutgessa defineix com una persona que tenia una influència directa sobre la família. Una investigació periodística ha parlat amb alguns dels seus pacients i n'ha fet un retrat, podríem dir, Marc Serra, un punt inquietant.
2: Totalment. Segons aquesta investigació, els adjectius que li dediquen a aquesta terapeuta de la família Andic no són precisament bons. Alguns diuen que és un monstre, d'altres que és una manipuladora, i això sí, sempre aquesta terapeuta tractant pacients de l'estànding de la burgesia catalana, com per exemple eren els Andic. Qui és aquesta terapeuta i quina importància té dins del cas? Perquè és l'anomenada tercera persona. Ho respon un article molt complet del diari El Mundo, signat pel periodista Martín Mucha, Premi Rei d'Espanya de Periodisme. Martín, bona tarda, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: Gràcies per atendre'ns. Estem parlant d'una àmplia investigació periodística que inclou alguns detalls que ara comentarem i que, de fet, potser no s'havien ni explicat fins ara, però m'agradaria preguntar-te pel final del teu article, perquè hi ha com un annex on expliques que has traslladat tot això que has descobert als Mossos, no?
3: Exactamente. El reportaje trata de Julia, la psicoanalista de la Jet Set Cana, que tiene mucho que explicar sobre el caso Andic, y dentro del reportaje lo que hacemos es entrevistar a una acomodada empresaria catalana que nos cuenta y nos relata qué es lo que sucede en sus consultas, a quién ha tratado, y esta información se la hemos trasladado a los Mossos, que ya tienen el contacto de esta persona para hacer las pesquisas sobre estos datos que no tenían sobre lo que había estado haciendo con otros pacientes.
2: Anem al principi, començat pel final, anem just al principi. Quan va aparèixer una tercera persona en el cas Andic, més enllà del pare i del fill? Tothom es va sorprendre, de fet ho vam explicar també aquí al programa. Ens pots comentar, relatar què diu la jutgessa sobre aquesta terapeuta? I parlant de la jutgessa, no de la teva investigació, quina importància li dona a ella?
3: Claro, yo comienzo a investigar a Julia a raíz de que la propia jueza la cita como un personaje fundamental dentro de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque literalmente le dice, ella recuerda que hubo un momento entre Andic padre y Andic hijo están peleados, y hay un momento en que le pide herencia en vida. Y esto, abro comillas, fue propiciada este acuerdo para hacer esta donación en vida por la psicóloga Julia, la cual incita dicha decisión al señor Isaac Andic. Esto es una frase literal de la jueza.
2: Aquesta terapeuta, Martín, quina formació té? Perquè nosaltres en diem terapeuta, però has pogut saber exactament de què estem parlant?
3: Vamos a ver, hay detalles que se nos escapan porque ella su rastro digital está prácticamente desaparecido. Entonces hemos tenido que ir buscando detalles de cómo ella funcionaba como psicoanalista o como psicóloga, ¿no? Entonces sí que hemos encontrado detalles del pasado donde la presentan como prestigiosa médico y psicóloga y psicoanalista, una escuela de salud de Mallorca, donde ella comenzó a trabajar. Ese es el primer detalle donde ella se le cita como esto. Dicho, aparte de citar esto, pero sí que hemos buscado también si con su nombre y apellido figura dentro en el listado de colegiados de Psicología Cataluña, y actualmente con el nombre y apellido que ella es citada por la jueza, no consta.
2: Entonces, no consta como...

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, són 2:15 d'aquest dimecres 17 de juny, el dia que ens hem llevat amb l'enèsima exhibició de Leo Messi. A punt de fer 39 anys, els fa la setmana que ve, ha liderat l'Argentina a la victòria amb un hat-trick contra Algèria i s'ha convertit en el jugador més veterà en fer 3 gols en un mateix partit del Mundial. I de moment també en el màxim golejador de la competició superant Miroslav Klose. L'Argentina va guanyar 3-0, i el nom de Leo Messi torna a estar en boca de tots. Repassarem, lògicament, la història d'aquest hat-trick i algunes de les reaccions que ha generat, la que més m'agrada a mi, per exemple, la de Ronaldo Nazario. El brasiler ha dit és hora que el món deixi d'amagar-se i accepti que és el millor jugador de tots els temps. Doncs signat perfectament i compartint l'opinió de Ronaldo, no és l'únic. Hi ha molts altres cracs del futbol mundial que ja han dit la seva, que han reaccionat a una altra bestiesa que ens va regalar ahir el número 10 d'Argentina, i és que aquesta afirmació de Ronaldo comença a no admetre debat, ha deixat de ser una qüestió subjectiva, i això, parlant de futbol, és el millor elogi que et poden fer. Lògicament, el tu diràs, dedicarem una estona a parlar de Messi, i Messi ja sap bé per la redacció, ha estat tota la tarda carregant piles per explicar un munt de coses del que ahir va passar en aquest Argentina-Algèria. També en parlarem amb Lili Sánchez, format a la Masia, i que ara farà 10 anys que juga a la MLS, per tant, ha viscut en primera persona el que ha suposat l'arribada de l'argentí a la Lliga Nord-Americana de Futbol, i també serà un dels temes que traurem a tertúlia avui amb els habituals del dimecres, el Joan Lluís García, la Danae Boronat i el Toni Patilla. D'altra banda, explicarem que el Madrid ho ha tornat a fer. Ha tornat a fer oficial un fitxatge d'un jugador poques hores abans que debutés amb la seva selecció. Parlem del portuguès Bernardo Silva, que signarà per 2 temporades com a nou jugador del Club Blanc, i ho hem sabut el dia que Portugal ha debutat al Mundial. Ara bé, protagonitzant la segona gran sorpresa de la competició després d'empatar a 1 contra el Congo, però també és reincident al Madrid en fer anar el ventilador amb el cas Negreira. Poc després d'anunciar el fitxatge de Bernardo, ha publicat un comunicat explicant que ha traslladat a la UEFA que hi ha evidències que el Barça va pagar el número 2 dels àrbitres de manera sostinguda en el temps i sense justificació. I aquí no acaba la història. També demana que prengui mesures. Reacció del Barça. Si bé és cert que no hi ha resposta directa a aquest comunicat i esperarà que la UEFA digui la seva, sí que hi ha hagut carta de Rafa Juste que ha enviat als seus homòlegs de la Lliga, de la Federació Espanyola de Futbol i del Comitè Tècnic d'Àrbitres perquè actuïn contra Florentino Pérez, pel que va dir durant la campanya electoral a la presidència del Madrid, quan va dir allò de els àrbitres m'han robat 7 lligues. En resum, guerra oberta entre Barça i Madrid que comentarem en temps de tertúlia. Fora del futbol. Demà comença a disputar-se la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. El millor de 5 partits. Els 2 primers seran a València demà i dissabte. Avui parlarem de com arriben tots 2 equips i de les opcions que té l'equip de Xavi Pasqual per trencar la sequera de títols. En parlarem amb el Dani Aguilar, amb l'analista de RAC1, Jordi Colomer, i el Sergio Llebrés, que és periodista de Mundo Deportivo i de la revista Gigantes. I també en bàsquet dedicarem una estoneta a parlar del campió de la NBA. Els New York Knicks serà en temps de back-to-back amb l'Albert Pedrol, avui pràcticament monotemàtic amb els detalls de la rua que hi ha preparada, rua de celebració que es farà demà pels carrers de Manhattan. Segurament, si ho esteu veient, si el teniu posat de fons, direu, però escolta'm, si hi ha un partit en marxa ara mateix al Mundial, sí, és el que ens servirà de fil conductor avui al Tu Diràs, és aquest partit que tenim en joc del Mundial que disputa Anglaterra, que debuta contra Croàcia i ho fa amb Anthony Gordon com a titular, per tant, el primer reforç del Barça per la propera temporada s'estrena en un Mundial. Clara Rodergas, bona nit.
2: Bona nit, Rocamora.
1: I com li van les coses, de moment, a Anthony Gordon i Anglaterra?
2: A Anglaterra li van bé, perquè està guanyant 1-0, un gol de Harry Kane des del punt de penal, un penal molt clar comès per Luka Modric, que evidentment és titular un any més amb Croàcia. Kane ha errat el primer llançament, l'ha aturat Livakovic, qui va ser porter del Girona, però s'ha avançat i per tant s'ha hagut de repetir, i a la segona Kane l'ha llançat al mateix costat i ha marcat l'únic gol que ara mateix donaria la victòria a Anglaterra. Gordon, titular per la banda esquerra, com dius, de moment l'hem vist poc, sí que una cosa que hem vist és que pressiona, realment, que és el que,
1: Flick vol, Flick, exacte,
2: que és el que li agrada, doncs l'hem vist en alguna acció pressionant de valent, i ara fa uns moments tenia opcions de rematar perfectament una central des de la banda i no li han volgut passar la pilota perquè era una acció molt similar al gol que va fer contra el Barça amb el Newcastle a la Champions. 1-0, minut 36, primer partit d'aquest grup L. Mai havíem anat tan lluny en l'abecedari en un Mundial. He flipat quan he vist la L. Però vaja, Anglaterra que està guanyant, tot i que Croàcia ho intenta ara amb aquest xut. Golàs! Golàs de Croàcia! Empat a Croàcia! El 36 de partit va Turina, que amb una canonada des de la frontal, una rossa que es va obrint, crec que arriba a fregar-la Pickford, però no pot fer-hi res. Alegria croata a les graderies de l'estadi de Dallas. Empaten els croats, Anglaterra 1, Croàcia 1.
1: 10 minuts falten perquè arribem al descans en aquest partit que tenim en joc del Mundial. Nosaltres farem una pausa i de seguida tornem per viure els instants finals abans d'arribar a la mitja part.
0: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: A Rombero, avui. L'Oriol Monfort a la tècnica, mentre pendents nosaltres d'aquest partit que s'està jugant entre Anglaterra i Croàcia, que just abans de la pausa ha tingut modificacions amb el gol de l'empat de Croàcia, Clara.
1: Sí, amb aquest bon gol de Baturina, la toca Pickford, però no pot fer-li res. 1-1, minut 40, deixen fer-te dos apunts ràpids. El primer, Bellingham, que no ha tingut un any fàcil a Madrid, quan han anunciat el seu nom per megafonia, xiulat, perquè la gent considera que no hauria de ser titular, que hauria de jugar, per exemple, altres futbolistes com Morgan Rogers de l'Aston Villa, i un altre que també s'havia anat parlant, que Thomas Tuchel, que recordem no és anglès, és alemany, no canta l'himne, i és un tema que aquests dies ha anat dient que encara no creu que hagi arribat a aquest punt, que està una mica tímid, que no vol tampoc ofendre a ningú, que no vol ser el centre d'atenció, i que potser si d'equip arriba a la final, que llavors ja cantarà el God Save the King. De moment no canta.
0: Perfecte.
1: Thomas Tuchel.
0: 1-1. No passa res, mateix. 1-1. Mira, saps que tinc en línia algú que aquests estadis que estem veient aquests dies els ha trepitjat, et diria que tots. Vaja, jo diria que sí, que tots, perquè porta uns quants anys a la MLS i per tant, temps n'ha tingut. Ell és Lilie Sánchez, jugador format, com sabeu, les categories inferiors del Barça, és a dir, a la Masia, però que fa molts anys que va provar aquesta aventura nord-americana i li ha anat prou bé perquè diria que és el mes de gener que ve farà 10 anys clavats a la millor lliga dels Estats Units. Com dic, és Lilie, que ja ens escolta. Lilie, com estàs? Bona nit.
2: Hola, bona nit. 10 temporades, Xavi.
0: 10 temporades, exactament. Sí, sí, exacte. Sí. Vull dir, és que deu ser dels més veterans de la lliga.
2: Segurament per edat i per...
0: Jo et deia per experiència.
2: Temporades a la Lliga, segurament sí. Segur que el català o l'espanyol amb més temporades o més partits aquí, sí, sens dubte.
0: Que aquesta és l'altra. Quan no era tan habitual veure catalans a l'MLS, tu vas ser un dels primers. Diria que el primer va ser l'Uri Rossell, el que va fer el salt, oi que sí?
2: Correcte.
0: I poc després vas anar tu.
2: L'Uri va obrir el camí i també gràcies a ell... jo vaig descobrir equips i ciutats com la de Kansas City, que és la que vaig amb la que vaig començar l'aventura i a la que precisament ahir es va viure el partit aquest d'Argentina on el Messi va fer els 3 gols.
0: Quina assistent has fet també, Lilie. M'has anat perfecte amb això. M'has anat perfecte perquè volia parlar de Messi, però abans estàs veient el partit del Mundial, per cert? El que està
2: sí. Encara estic aquí a la ciutat esportiva i el tenim aquí posat i l'estic veient.
0: Perquè hi ha hagut gol, sí. Clara, ara mateix.
1: Sí, gol d'Anglaterra. Si ahir, quan fèiem el Tudiràs, parlàvem dels gols de Haaland, aquí hem de parlar dels gols de Harry Kane, que un cop més fa un gol per Anglaterra en un córner picat per Declan Rice. Jo crec que és una jugada assajada perquè arriba completament sol al punt de penal. Ningú l'està marcant. Com pots deixar sol a Harry Kane en un córner? Remata de meravella. Sí. I fa el 2-1 a les portes del descans. Anglaterra 2, Croàcia 1.
0: Mira, això sí que ho té aquest Mundial, Lilie, que de moment les grans estrelles, et diria que per no dir totes, perquè totes és pràcticament impossible, però moltes d'elles estan responent. Parlava ara la Clara de Haaland, però és que també Harry Kane, el mateix Mbappé i Leo Messi ahir en aquest partit de Kansas.
2: Sí, només ens falta el Lamin.
0: Exacte.
2: Que és el nostre, i és cert que al final els que estan decidint aquestes primeres jornades, que segurament és on la tensió, una mica la pressió és més alta, pels equips, les individualitats són les que estan decidint els resultats.
0: Mm-hmm. Clar, tu vas arribar fa no gaire de les vacances a Austin, que és on estàs jugant ara mateix. Ahir, de fet, vas començar a entrenar, vas començar els entrenaments, per tant, temps per anar a un estadi en directe no hauràs tingut, suposo.
2: No, encara no. Estic intentant quadrar horaris per més avançadament cap allà als... potser 700 de final, 800 de final, que ja puguem tenir algun dia lliure, poder viatjar a un d'aquests partits. És difícil, perquè us anava a dir, no? Benvinguts als Estats Units, perquè ja suposo que estareu notant tots aquests viatges, les distàncies,
0: sí, noi,
2: els canvis horaris entre ciutats, els climes... I clar, tot això s'ha de tenir en compte a l'hora de jugar els partits i d'anar a veure'ls.
0: I tu encara tens sort perquè estàs a Austin i entre dues ciutats que són mundialistes, perquè, si no m'equivoco, Dallas i Houston les tens relativament a prop.
2: Sí, aquí a Texas tenim dos estadis que tenen seu o partits en ells, però Si no, doncs em tocaria agafar un avió i volar cap a algun dels partits, inclús a Mèxic. Hi ha un partit de la selecció que és possible, no, és possible no, que jugarà contra l'Uruguai a Guadalajara i també és una opció.
0: Per tant, entre sella i sella, veure la selecció espanyola en aquest Mundial tens...
2: Sí, jo crec veure el Barça. Jo segueixo jugadors del Barça. En aquest sentit, és la meva motivació, si és que en tinc alguna, més enllà del futbol i de disfrutar de bons partits. Però sí que és cert que a mi l'estil de futbol que m'agrada veure, jugar i sobretot veure, és el de la selecció espanyola o el de la selecció de Portugal o seleccions que intenten cuidar més la pilota.
0: Bona patacada, per cert, de Portugal avui.
2: Sí, l'hem vist justament acabant d'entrenar i jo m'ha sorprès molt el Congo. Clar, també aquest tipus de tornejos i en aquest Mundial en concret et dona per descobrir jugadors, seleccions, estils de joc d'equips que no tens controlat i que et sorprenen. I en aquest sentit, en aquest cas, el partit de Portugal doncs ha sigut una decepció pels portuguesos, però una sorpresa per la resta de nosaltres.
0: Deixa'm parlar de Messi, d'aquest partit que abans esmentaves, que es va jugar a Kansas City, que és una vegada més, parlo en clau catalana, lògicament, tu el vas veure en directe, però és que nosaltres molts ens hem llevat avui, tampoc no esperàvem el que va fer ahir Leo Messi, però és que ens hem llevat amb un hat-trick de l'argentí i una altra exhibició.
2: Sí, m'agrada que vingueu cap a nosaltres i puguem treure una mica de pit.
0: Clar.
2: perquè el tenim per aquí cada cap de setmana, perquè l'hem viscut, perquè l'estem patint. A mi em va tocar jugar contra ells fa 2 mesos a la inauguració del seu nou estadi.
0: Dos a
2: i
0: dos
2: no li podíem treure la pilota.
0: Sí,
2: sí, sí, vam empatar a 2, ens van empatar al final el Luis Suárez, que va sortir per això i clar, amb el Messi no li podíem treure. Llavors a mi, clar, m'agrada que la gent doncs torni a redescobrir no només el Messi, sinó la Lliga, perquè en aquest sentit està fent un molt, bueno, està jugant a un gran nivell i ara ho està demostrant doncs en l'esdeveniment més important que hi ha en el món de futbol a nivell de seleccions.
0: Mira, has fet servir la paraula de redescobrir, jo crec que és la paraula que avui podria avenir-se amb el que ha passat, no? És a dir, és com si ens haguéssim retrobat amb un jugador que malauradament no el veiem tant com voldríem, sí, per qüestió d'horaris, lògicament,
2: clar,
0: però que avui hem vist el Messi de sempre.
2: Aquest és el nostre problema, diguéssim, els horaris, perquè no coincideixen amb els horaris europeus i és molt difícil que en aquest cas vosaltres pugueu seguir partits en directe de la nostra lliga, però ara estem intentant canviar aquest calendari que fem d'any natural i ajustar-lo al calendari europeu jugant la lliga des de l'agost fins al maig. Això es farà a partir de l'any vinent i suposo que és un pas més endavant que fa la lliga per intentar doncs quadrar aquests horaris i obrir les portes i donar més visibilitat al que fem aquí. Clar, si a sobre tens jugadors de la categoria del Messi, ja no dic del Messi perquè és el millor de la història, però d'aquest nivell o que s'hi acosten, doncs jo crec que això ens farà créixer encara més.
0: Clar, és que al mateix Inter Miami hi ha Luis Suárez, però és que ara també us arriba a la Lliga Nord-Americana, us arriba Griezmann, teniu un munt de jugadors que, en el cas de Griezmann, no és ni molt menys un jugador que no li quedi futbol, perquè encara li poden quedar tranquil·lament 1 o 2 anys més a les seves botes, i el producte el teniu, segurament falla això, falla el que moltes vegades no es pot controlar, que és el rellotge, perquè aquí tampoc pots fer gaire cosa.
2: És una lliga molt interessant, no et dic que el nivell sigui ni el millor ni el pitjor, però sí que és cert que s'han de controlar moltíssims factors per poder fer-ho bé aquí, i hi ha jugadors importants que han vingut i s'han adaptat i ens han ajudat molt a fer créixer la visibilitat i el nivell de la lliga, però també n'hi ha d'altres que no s'han pogut adaptar i que també ha demostrat que el que es fa aquí és una cosa amb nivell i decent pels que competim cada setmana. Bé, tu deies abans, al principi, no? quan m'has fet la presentació, de que jo he estat en molts dels estadis en els que s'estan jugant aquests partits, i és cert que, clar, si et poses a mirar-ho i analitzar-ho, hi ha estadis que ara són de gespa de natural, però normalment ho són d'artificial. Llavors, totes aquestes coses, aquests factors s'han de tenir en compte i que poden afectar el rendiment final dels jugadors.
0: Coneixes a Messi personalment, per cert, Ilia?
2: Jo el vaig saludar. Ens vam creuar en el partit, sortíem els dos de capitans, va ser una experiència única, em va tractar molt bé, vam estar parlant 10-15 segons, només, i durant el partit doncs el vaig patir. És un privilegi jugar contra ell i coincidir dins del camp, és una cosa única.
0: Imagina't, la frase, és un privilegi poder patir a Leo Messi, al final és això, és a dir, però seria el titular i és ben bé així, és a dir, és un privilegi poder dir, mira, és que jo el vaig poder patir en persona, vaig acabar esgotat i sobrepassat, però el vaig poder patir en persona. La samarreta no la deus tenir, la de Leo Messi?
2: La tinc pendent. Venga. Sí, l'aconseguirem, sí, segur que sí.
0: Molt bé. Com ha canviat la Lliga, Leo Messi, la seva arribada?
2: Ha sigut el que dèiem abans, no? Ha obert o ha ampliat aquesta visibilitat, l'ha fet més mediàtica, si més no dins del propi país, es parla molt més de futbol. A la MLS nosaltres tenim assistència pràcticament al 100% a tots els estadis, cada partit. La gent compra samarretes, venen a animar l'estadi, ens segueixen... molts ens coneixen, el que ens falta és aquesta, diguéssim, arribada a través de la televisió. Mm-hmm. Al final no podem competir encara amb esports com la NFL, com el béisbol, com la NBA, per suposat, però amb el Messi doncs, s'ha creat aquest pla a mig plaç, a curt mig plaç, mm-hmm. per poder fer créixer aquesta via de venda, diguéssim, a través de la televisió. Mm-hmm. És l'únic que ens falta i en aquest sentit crec que ha sigut un moviment molt intel·ligent el portar a un jugador com el Messi.
0: I parlant de tu, Ilie, no t'has plantejat mai en aquests 10 anys que faràs ara als Estats Units tornar a Europa?
2: Sí, no, plantejar-me, pensar-ho. Ho he pensat, al final he tingut temporades en les que he rendit molt bé i que m'he trobat molt bé, però jo crec que ja he fet la carrera aquí, tinc un mercat amb el que és difícil que jo pugui igualar-me fora d'aquí i al final ha sigut la solució més coherent, quedar-me aquí als Estats Units, fer la carrera a la MLS i diguéssim, crear-me un nom o una reputació dins i fora del camp. Mm-hmm. Sí que m'hagués encantat jugar a Espanya, jugar a alguna lliga de primera divisió a Europa, però se m'ha donat així i és el que he fet fins ara.
0: Imagina't el pes que tens. Quan portes a l'Austin ara mateix?
2: Ara són un any i mig, una temporada i mitja. Sí.
0: Ho dic perquè recupero la conversa. Quan em deies vaig poder saludar Messi aquells 15 segons perquè també vaig ser capità. No és tan normal que un jugador arribi a un equip i només un any després ja sigui capità d'aquell equip.
2: Sí, bueno, també ho hem dit, no?, que sóc el més veterà.
0: Sí, d'acord, però ets nou.
2: Que això no sé si és un punt a favor, però sí, va ser una votació que vam fer tots els companys, juntament amb el cos tècnic, i suposo que és aquesta reputació de la que parlava, de tants anys a la Lliga, d'haver competit amb equips també importants dins de la Lliga com Kansas City i Los Angeles Football Club, i de fer un bon paper en tots ells. Aleshores, ha jugat contra aquests mateixos companys amb els que comparteixo vestidor ara, i ells et coneixen, i tu potser no tant a ells, però ràpidament pots fer-te conèixer i crear i generar aquests vincles, no? No sé si d'amistat, però sí de companyerisme i de que poden comptar amb tu pel que necessitin.
0: I tant.
2: D'aquesta confiança, no?
0: Sí, absolutament. Ilie, mirant al futur, t'imagines alguna cosa?
2: Sí, jo tinc plans a curt plaç. Lògicament, vull acabar la meva carrera com a jugador aquí a la MLS. Això, si no és la temporada vinent, quan fem aquest impàs cap al nou calendari. I després buscar quin serà el següent repte. Ja bé sigui retirar-me en una lliga potser d'un nivell més baix, però en un país... com dèiem abans, no? que motivi més per viure l'experiència personal i fins que el cos i la ment doncs, em diguin prou. A partir d'aquí, a mi m'encantaria ser entrenador, em prepararé molt bé per poder aconseguir-ho i que em doni l'oportunitat, ja sigui aquí a la MLS o a qualsevol altre lloc.
0: I si no, comentarista. T'ho he dit moltes vegades, això, eh, Elia? Vull dir que dones el perfil
2: costa
0: perfecte.
2: Costa molt, costa molt. Jo saps què em passa, Xavi? Que jo, quan, inclús quan fem una intervenció com aquesta, una entrevista o qualsevol tipus de connexió amb un mitjà de comunicació, sempre em quedo pensant... He parlat bé, no he parlat bé, no hauries d'haver dit això, m'entens? M'he quedat curt. Aleshores, jo aquests remordiments no els vull tenir, que són positius, però perquè aprens, però prefereixo poder equivocar-me a dins del camp i assumir les conseqüències que no anar-me'n cap a casa i que tothom tingui una opinió equivocada del que volia transmetre. És molt difícil el que feu, t'ho agraeixo, però prefereixo que siguin esporàdiques les intervencions que no com a feina diària.
0: Mira, et contestarem quatre paraules. Síndrome de l'impostor, es diu això, d'acord? Aleshores, a partir d'aquí, vull dir que només faltaria, Ilie. Per tant, tens les portes obertes, eh? Això és per tu. Aleshores, si tornes algun dia a Europa i t'hi vols dedicar, ja en parlaríem. En qualsevol
2: cas... Això és perquè ho esteu fent d'una manera amistosa i amb molt carinyo, però clar, quan t'hi has de dedicar i quan has de donar l'opinió dels altres, sí. O inclús ara que em toca fer rodes de premsa o contestar alguna pregunta, és molt difícil, costa bastant. Tot és aprendre, eh? però de moment prefereixo centrar-me en el que és el tema esportiu.
0: Que et queda corda encara, que tens, encara tens un parell de temporades ben bones, si no tres o les que siguin, ja veurem. En qualsevol cas, de moment això és un tema que hem d'aparcar per d'aquí a uns quants anys o unes quantes temporades. I de moment el que et dic és que moltes gràcies per tenir aquests minuts per nosaltres, a veure com avança el Mundial i si ens ho permets i podem, doncs fins i tot encara podríem tornar a parlar d'aquí més endavant, si no ens apureu.
2: Encantat, cap problema, aquí estarem pels Estats Units, així que el que necessiteu, ens fem un truc i ho comentem.
0: Perfecte, Ili, abraçada, cuida't molt.
2: Moltes gràcies, una abraçada a tots.
0: Que vagi molt bé. 4 minuts i seran les 11. Mentre parlàvem amb Lili, s'ha acabat la primera part de l'Anglaterra-Croàcia. Possiblement estiguem parlant, si no del millor, d'un dels millors partits del que portem de Mundial.
1: Més entretingudet, si més no, perquè Anglaterra és cert que tampoc no ha tingut ocasions molt clares i Croàcia més enllà dels gols tampoc, però és que ha empatat Croàcia just abans del descans. Amb un bon gol, s'ha de dir, Pasalic ha picat la pilota per Perisic, que l'ha deixat de meravella amb el cap dins l'àrea per l'arribada de Musa, que ha fet el 2-2 en l'última acció de la primera part. 4 gols en una part en aquest Mundial. No sé si no ho havíem vist gaire, crec.
0: No ho hem vist,
1: potser
0: encara.
1: Potser amb Suècia, no? I poc més. Per tant, tot per decidir la segona part, que segurament serà interessant.
0: Gordon bé, de moment?
1: Pressionant bé. Perfecte. Que ofensivament no l'hem pogut veure en accés, tampoc. No ens està concentrant més el joc per la dreta.
0: A veure si hi ha alguna cosa més.
1: Intentarem.
0: No haguem d'acabar el partit dient no. Ha pressionat molt bé Gordon avui, no? Vull dir que aviam si fa un pas més i així podem veure alguna cosa més del únic fitxatge, de moment, del Barça de cara a la propera temporada. Farem una pausa curta i de seguida tornem, entre d'altres coses, amb aquesta exhibició de Messi, però també amb la segona part del que està passant a Dallas, en aquest Anglaterra 2, Croàcia 2. Ara venim.
3: RAC 1. 4 anys després ha arribat el moment. Let's play
4: football. La rematada Messi, gol!
3: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
4: Contra França Central, gol!
3: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
1: És dins l'àrea, Havertz, aixeca el gol!
3: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
4: Final! Història de la Copa del Món!
3: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som un milió. Tu Diràs amb Xavi Rocamora.

0: les 11 de la nit, 11 clavades, encara en el descans d'aquest Anglaterra-Croàcia, 2-2. De fet, s'ha avançat Anglaterra, empatat Croàcia. S'ha avançat Anglaterra, empatat Croàcia. I així estem, amb l'empat inicial, però en aquest cas a dos gols, al descans del partit que estem vivint a Dallas. Hem parlat amb Lilie, un dels veterans d'aquesta MLS, ara comentava, i de l'impacte de Leo Messi. De l'impacte a la Lliga, però és que de l'impacte també en aquest Mundial. Possiblement estem davant de la gran exhibició de moment d'un jugador en aquests primers partits del Mundial, i l'ha fet a Leo Messi amb Argentina, aprenent la lliçó del que vam veure a Qatar, perquè allà Argentina va perdre 1-0 contra l'Aràbia Saudita en el debut. Avui, o millor dit, aquesta matinada passada, doncs n'ha après i de quina manera ha acabat golejant 3-0 a l'Algèria, i a més en podrien haver estat alguns més. Roger a Peres, com estàs? Bona nit.
1: Què tal? Bona nit, Rocamora. Fantàsticament bé avui. Així t'ho dic.
2: És que, ara un núvol està.
0: És que l'eufòria avui porta la cara de Roger Saperes.
1: Sí. Porto tot el dia amb un somriure als llavis.
0: Pràcticament
1: molt feliç.
0: No l'hem sentit, a Roger Saperes, avui. Perquè
1: ha estat
0: dir-li, avui farem alguna cosa a Messi, no?
1: Sí.
0: Fer aquell pas endavant, aixecar la mà, dir, evidentment que ho faré jo, i s'ha acabat la tarda per Roger Saperes.
1: Absolutament. M'he capbussat en el que ha estat aquest fantàstic partit de Leo Messi, que a més m'agrada perquè crec que en aquesta prèvia n'havien parlat poc, no? Donaven per fet, sí, que Argentina, sí, no estava entre les candidates, tot i ser la campiona. S'ha parlat de França, d'Mbappé, Olise, Doué, de Lamine Yamal, però pràcticament no s'havia parlat de Leo Messi, i de cop emergeix un altre cop la seva figura,
0: sí, sí.
1: I hem passat ara a parlar de bueno, estava pensant avui ja en Argentina, en si guanya el Mundial, en una altra pilota d'or, fantasejar,
0: sí, d'acord,
1: però és com un conte preciós que hagi passat el que ha passat avui.
0: També és cert que no pensàvem en això, bàsicament perquè és un jugador de gairebé 39 anys, sí. És que els farà la setmana que ve, una setmana clavada, falta perquè Leo Messi faci els 39
1: anys.
0: És
1: increïble la seva capacitat d'adaptar-se a la situació i a les circumstàncies. Sí, crec que ho ha fet avui a la perfecció en aquest partit, d'aparèixer quan ho ha d'aparèixer i resoldre quan ho ha de fer.
0: Joan Lluís García, com està vostè?
3: Molt bé, bona nit.
0: Bona nit.
3: Menys enfeinat que el Sape, que em consta que ha hagut d'estar, sí, tota la tarda responent missatges, perquè, evidentment, és com el portaveu de sí, Messi, sí, a Catalunya.
0: Exacte.
3: I, no, abans i avui s'ha deixat feina.
1: Que he arribat a l'escola i m'han dit felicitats, i de cop dic, hòstia, per què? Dic, no, pel partit d'ahir de Messi. Dic, hòstia, gràcies. Una mica...
0: No, però és que és així, i aquí sí, també sí, ha passat, sí, a la ràdio.
1: Soc el delegat
3: de
1: la figura de Messi a Barcelona.
3: Que he fet, quan m'he llevat, he obert un ull i he vist 3-0, he vist Messi 1, 2, 3, i llavors, ja acte següent, ha estat obrir WhatsApp i felicitar...
2: Jo he pensat en ell, també. Sí. Pensat en ell.
3: És automàtic.
0: No és el portaveu, és l'extensió de Messi a Catalunya. No és ni el portaveu.
3: No li podem enviar a Messi. És com si jo li hagués enviat. Sí, sí.
0: Li envies a ell directament, exacte, i el felicites.
1: I molt agraït que sigui així.
0: Home, només faltaria. Si fos sempre així, que fàcil seria tot. En qualsevol cas, amb el Joan Lluís García, també de seguida hi afegirem el Toni Padilla i la Danae Boronat, que ja la tenim aquí a l'estudi de RAC1. Com estàs, Danae?
4: Molt bé, molt contenta de ser aquí.
0: Igualment.
4: La veritat és que poder-se aixecar així, no? Llevar-te, el primer que fas és veure que Messi fa història, continua fent història. És que ja agafes el dia d'una altra manera.
0: És una altra història, això. Sí,
4: és així,
0: del tot,
4: és
0: del
4: així.
0: Tot.
4: Ja vas amb aquella, no?
0: Perquè no l'has no vist, oi?
4: No, evidentment, no.
0: De fet,
4: no.
0: Cap de nosaltres, potser per les poques perspectives que teníem,
4: sí,
0: posades.
4: Sí, l'expectativa no era massa.
5: Per l'horari, diguéssim, que clar, de 3 a 5.
2: Qui treballa... Si podria ser una Argentina, no sé, una altra selecció, jo ho hagués fet.
5: Vale, però... perquè tens aquesta vida dissipada, clara, però els que tenim una vida endreçada... No, home, a veure, però els que tenim una vida endreçada
4: vida
5: i tenim obligacions...
4: Dissipada?
5: Sí.
0: Com a eufemisme.
5: Però els que tenim obligacions... clar, a veure, de 3 a 5 no ens podem permetre aquest luxe de...
4: No, però que si hagués estat uns quarts de final, unes semifinals, llavors sí. Llavors ho fas. Jo crec que sí, eh?
0: El Sape s'ho va plantejar.
1: Clar.
0: Sí, sí, sí. I no sé què va passar a última hora.
1: Ahir a la una de la matinada estàvem aquí i dèiem, i si entrem aquí sense dir res? això es va comentar.
0: Doncs ho haguéssim
1: preventat. Fem una retransmissió pirata, és a dir, de cop si algú posa RAC+1 o RAC1, que es trobi en un partit que no ha estat anunciat, que no... però que hi haguéssim estat. No sé.
4: Boníssim. Jo avui he trucat Juan Irigoyen, ha entrat a l'altaveu, sí. Mita, Juan Irigoyen. Clar, que ell està amb la selecció espanyola, però evidentment sí que es va aixecar, no sé a quina hora era exactament, allà no ho sé, als Estats Units, a Tennessee, per ells,
2: sí, era bona hora per ells.
4: No sé.
0: Les 6 de la tarda, les 8 del vespre, potser.
5: Poc esforç.
4: Sí, exacte. Sí, no, sí. Bé, però es feia cara de cansat. No, dic perquè semblava que estava cansat. És que se'n van a celebrar-ho, segur.
0: Cansat no, és per la vida dissipada.
5: Quan tu l'has trucat, quina hora era allà? Clar, igual és que era a les 6 de la matí.
4: No, clar, era ben d'hora del matí, clar. Nosaltres l'hem trucat a quarts de 5 de la tarda i allà era primera hora del matí.
1: Això no era més, si ets tu que l'has despertat.
0: Mira, també la van seguir un en directe, de fet ara parlarem amb el Damià López, l'enviat especial de RAC1 a Chattanooga, és a dir, al Mundial dels Estats Units. Damià, com estàs? Bona nit.
6: Hola, Xavi, bona nit.
0: També el vas veure, lògicament, no a l'estadi, però sí en directe aquest partit, suposo. Dami? Ui. Passen coses estranyes a Chattanooga aquests dies.
4: Chattanooga, és que clar, amb aquest nom.
0: Sí, sí, hi és, però...
4: Chattanooga.
5: Era ell, oi?
4: La trucada.
0: És com que et diuen Messi i t'entra com una suor freda.
5: Et quedes catatònic quan et diuen això.
0: Ni dir res, no pots ni dir res. Però és que a més sentia com ambient.
4: Sí, ambient.
5: Sí, sí, sí.
4: És el bar, és el bar del Tati.
0: Sí, una cosa.
5: Com a fons.
0: Portem 4 dies seguits.
6: Som aquí, som aquí.
5: Ah, sí, clar que sí. Hi ha un bon delay, eh?
0: Espero que no, espero que no. Dami, no, et deia si vas veure aquest partit d'Argentina amb el hat-trick de Leo Messi ahir.
6: Sí que el vam veure, i com passa sovint quan a Barcelona és de matinada, doncs aquí és horari de prime time, ens va enganxar el partit a les 9 del vespre, així que el vam veure deleitant-nos amb els gols de Messi. La veritat és que l'altre dia els americans amb el 4-1 contra Paraguai es van pensar que guanyarien el Mundial, de fet encara s'ho continuen pensant, però amb el... Sí, tant, de fet encara s'ho pensen, però això li va bé al Mundial, que l'anfitriona doncs estigui enxufada i ficada i que sigui una selecció que il·lusioni al públic local. Però amb el 3-0 d'Argentina i amb l'exhibició de Messi, doncs per qui es pensés que Messi havia desaparegut de l'escena, això ha tingut impacte també aquí directament a Chattanooga i a la concentració d'Espanya. Per què? Doncs per si algú no li donava importància al creuament amb l'altre grup, doncs ara Espanya i també Uruguai, ara hi ha una cursa ja terrible per evitar ser segona de grup, clar, que s'obre amb aquesta minilligueta amb Uruguai, si vols també amb Aràbia i Cap Verd, però en principi només amb Uruguai, perquè ara veient com està Argentina, Xavi, i tota la resta, no? Ara mateix, quedar segona és un drama, perquè això significa una Argentina-Espanya a 16ens de final, és un drama per Espanya o per Uruguai. Per tant, Espanya sap de la necessitat de guanyar Aràbia i també de guanyar a Uruguai. I jo crec que és un drama també pel Mundial, no? Perquè en aquest sorteig que la FIFA va fer per evitar una final entre Espanya i Argentina, potser hauria d'haver previst que Espanya i Argentina fossin grups tan correlatius, perquè ara mateix, si un dels dos s'equivoca, que Espanya de moment s'ha equivocat una miqueta, podria tenir aquest enfrontament tan aviat que podria enviar una de les dues cap a casa tan d'hora, no?
0: Que pot canviar això diumenge mateix, depenent del que faci Espanya i de la versió que ofereixi Espanya, i també del que faci Argentina la setmana que ve en el segon partit, que no recordo ara el rival, ara el buscaré.
6: Àustria.
0: Àustria, perfecte. Sí.
1: Dilluns a les 7.
0: Pot canviar completament això, és a dir, del que pugui passar en l'Argentina-Àustria i del que pugui passar en l'Espanya a Aràbia Saudita, doncs podem estar parlant d'una altra situació, d'un altre paradigma.
6: Sí, allà hi serà RAC1, per cert, eh? Allà hi serem a Arlington, a Dallas, en aquest Argentina-Àustria. Per què? Perquè és que si Messi fa 3 gols, doncs pot fer 3 més contra l'Àustria. Es pot situar amb 22-23 gols, per tant, ben atents a Messi, a Julián Álvarez, etc. Per tant, allà hi serem, Argentina que fila clarament com a primer grup, amb una autèntica bogeria de... Bé, ara t'ho explicarà algú que hi va ser en primera persona, però vaja, una autèntica bogeria d'aficionats argentins, amb plors. Algú es pot plantejar, Xavi, però què fan ja plorant a la jornada 1, no? Per què? Doncs perquè jo porto dos motius a Rússia 2018 i a Catalunya 2022 seguint en primera persona tots els partits de la selecció argentina, i això per bé o per sempre passa, no? En negatiu també viuen els partits amb una agonia i amb un drama com jo no l'he vist a cap selecció, també quan guanyen. Quan es perd, doncs sempre es comenta que potser és massa drama el que porten al damunt, i quan es guanya ho positivitzem perquè fins i tot se'ns encomana a nosaltres, no? Aquest drama, i se'ns posa la pell de gallina. I ahir veure Messi plorant, veure a tota l'escalonera plorant, doncs realment fa que sigui impossible no empatitzar i no voler que guanyi aquesta selecció.
0: Dius que tens algú al costat que va veure, és el Lluís Buixeres, no?, de La Vanguardia, que va estar veient el partit d'Argentina.
6: Correcte, aquí. I ara escolta, Xavi.
0: Hola, Lluís, com estàs? Bona nit.
7: Hola, Xavi, bona nit.
0: A veure si ets capaç d'explicar-me una cosa tan complicada com és l'ambient que hi havia ahir al voltant d'aquesta Argentina-Algèria i sobretot de l'exhibició de Leo Messi.
7: Bueno, és bastant al·lucinant. A mi encara al·lucina molt com invaeixen
0: farem
7: la
0: una
7: ciutat.
0: Cosa, farem una cosa, Lluís, perdona. És que tenim problemes amb la connexió amb el Dami. A veure si ens podem reconnectar un altre cop i així intentar millorar el so, que de moment hi ha estones que s'aguanta bé, però és com a Espanya, eh? Hi ha estones que s'aguanta bé, però
1: va caient. Va caient.
0: I jo no hi ha manera de solucionar-ho. Per tant, aviam si podem reconnectar i tornar amb una connexió més correcta. Mentrestant, si et sembla, Sape, sí, repasseu una mica el que va succeir ahir en aquest Argentina-Algèria i un altre cop llevar-nos amb un somriure d'orella a orella.
1: Sí, sí, que encara el portem. Sí, en tot cas, una nova exhibició de Leo Messi.
0: Espera. Això d'avui és un festival.
2: Sí, avui molt millor. Gol d'Anglaterra, gol de Jude Bellingham. Aquí xiulaven els aficionats abans del partit perquè era titular. Doncs mira, acaba de marcar amb un xut creuat que toca el pal i entra i fa la clàssica celebració amb els braços estesos, mirant a la graderia, desafiant. 3-2, comença la segona part de meravella per Anglaterra.
0: Gordon. Però si no ve, no?
1: S'ha abraçat a Bellingham a la celebració.
2: Sí, és que clar, és que ja t'estic dient que el joc es concentra més per la dreta que per l'esquerra.
0: D'acord.
2: Calma, no. El primer dia.
0: Pensa que porto unes quantes setmanes esperant aquest moment.
2: Ja, és
0: un dels moments de Mundial que esperava veure Gordon. I de calma. Va, d'acord, perfecte.
2: No hi ha temps.
0: 3-2, guanya Anglaterra. Partidàs, de moment, en quant a alternances en el marcador, amb aquest constantment, això sí, Anglaterra per davant, perquè en cap moment s'ha aconseguit posar per davant a Croàcia, però sempre li ha empatat. Veurem què passa amb aquest tercer gol de Bellingham, que situa el 3-2 en el marcador a Dallas, en el debut de la selecció anglesa i de la selecció croata. Dami, t'hem recuperat per aquí, a veure si ara el so ens aguanta. Ets per aquí, oi, Dami?
6: Sí, és que això, bé, és una loteria, no? Com funcionen les comunicacions a Chattanooga, sí, que en si és un misteri de ciutat. Jo crec que hauríeu de venir, els pròxims 2-3 dies, agafeu-vos tots un avió i coneixeu... No, les vostres vides no tenen sentit si no coneixeu Chattanooga, oi que sí, Lluís? Tothom hauria de conèixer Chattanooga.
7: I tant, una gran ciutat.
6: Però a més ho dius, a tu t'està agradant, Chattanooga?
7: A mi m'encanta Chattanooga.
0: Lluís, a veure si ens aguanta. Ara explica'ns l'ambient que vas veure ahir en aquest Argentina-Algèria.
7: Bueno, va ser el més proper a una invasió que recordo. És una qualitat que tenen l'afició argentina,
0: sí,
7: perquè per cada 1.000 argentins veies un pobre argelí per allà intentant cridar i no es podia. El primer moment va ser baixar a esmorzar el dia del partit, arribes allà i només hi ha argentins. O sigui, és una cosa que arribes a la nit, no veus res i al matí tots són argentins. I després a la ciutat és que eren samarretes a tots els restaurants, a les botigues, a la cua, hi ha un tren que et porta per tota la ciutat. Tots són argentins, o sigui, va ser bastant impressionant. I, òbviament, després del partit, doncs, ja vau veure per la tele, o sigui, només hi havia un color a la grada, o sigui, sí, era albiceleste.
0: Clar, és que això passa sempre, perquè allà on hi ha el Mundial sempre hi ha argentins, va passar a Qatar, sense anar més lluny, que es van fer els amos i senyors dels carrers de Qatar, i aquesta vegada encara amb més raó, perquè ho tenen relativament a prop de casa.
7: Sí, totalment, i a més, també et diré que no és el partit que hi ha hagut més ambient, el que no és a l'estadi, perquè la ciutat és com molt ampla, yeah, i la Fan Fest, que és on es concentren tots, estava una mica lluny de la ciutat, llavors per la ciutat era tot argentins, però no hi havia un lloc on estaven tots allà cantant i tal. Després ja a l'estadi sí que va ser així, però en el dia sí que veies que era una invasió, quan a l'ambient, fins que no va arribar a l'estadi, no va ser el que és Argentina sempre.
0: Ara, Dami, atenció amb Argentina, i ara el que la selecció espanyola no vol és creuar-se, ni tampoc Uruguai, lògicament, a 700 de final. La basura tan forta, vas una Argentina forta, o també fa molt el rival? Leo Messi va tenir el dia, que evidentment el pot tenir cada dia, però es van ajuntar molts factors i potser no cal patir tant, o com ho veus tu?
7: Doncs mira, jo no esperava gaire cosa a Argentina i em va sorprendre molt. Quan va voler accelerar el joc ho va fer amb molta qualitat. El primer gol és un exemple, com De Paul està... No passa al centre del camp i amb un passe filtrat deixa Messi, que dona la volta i fa el primer, i després va contemporitzar fins la final de la primera part, i al principi de la segona part va sortir a acabar el partit i va jugar molt bé. A mi em va agradar molt, i després ja parlarem de Messi, perquè ja és capítol a part, que és una cosa que encara no entenc el que vaig veure ahir.
0: No, endavant, fes-ho, perquè també ara en parlarem aquí a la taula, aquí en tertúlia. Com ho expliques? És a dir, és un altre capítol Messi, però és que aquest és gros.
7: Bueno, és que jo recomano que veieu el partit sencer, perquè és que al minut 5 fa un gol, li anulen, sí. Després fa un gol, no li anulen, a la segona part es queda sol, que el Zidane l'únic bo que va fer a la nit va ser parar-li aquell un contra un, i després fa dos, però com qui no vol la cosa. O sigui, va ser impressionant. El recordem tots del Barça, que sempre dèiem com passeja, però perquè ell sap, saps, manegar tot,
0: sí.
7: Doncs va, és multiplicat per 100 amb Argentina, i més ara que el físic no li dona, ni l'explosivitat li dona, però clar, és que li dona la qualitat i la intel·ligència, sobretot sobre el terreny de joc, per fer el que va fer ahir. És que se'l va veure molt sobrat, però molt.
0: Sí, sí. En directe el vas veure, aquest partit? Sí. Ja m'imaginava que un sempre n'hi ha. Sempre n'hi ha un.
8: Jo porto despert des de les 3 del matí d'ahir i dormint només una hora.
4: No,
0: això no, això no pot ser bo, no, també
8: et dic. És un mundial.
0: També s'ha de dormir.
2: 30 dies encara,
8: ja dormiré, Toni. Demà sí que dormiré. Demà,
0: ja dormiré demà.
8: Aquesta nit dormiré. Crec que a Panamà, disculpa'm, però no em quedaré a veure'l.
2: I el Pakistan, Colòmbia, tampoc?
8: Aquest, sí, em sap ni... No descarto jo. El Labutus, Pakistan, a la fase final del mundial. Portem molts anys esperant aquest mundial.
0: I tant, sí, portem. En plural.
8: Des dels viatges de Joan Laporta en el primer mandat. Des que es va fer amic de Gogosha, la cantant usbeca, filla del president, des d'aquest moments que molts portem esperant, que hi passa Rivaldo pel Budió en cor, èpoques daurades. No, sí, m'he quedat, bueno, m'he despertat, ahir va dormir França, va acabar França, em vaig posar a dormir, però el despertador...

0: Sabies que una de cada quatre persones pateix o patirà un trastorn de salut mental al llarg de la seva vida? A ITA portem més de 20 anys tractant patologies com l'estrès, l'ansietat, la depressió i els trastorns alimentaris o de conducta. Més informació a itasaludmental.com i al telèfon gratuït 900 500 535.
1: Pinta bé aquest nano, però no ens passem, perquè clar, al final no era el Messi que l'apuntava a bones maneres, però es parlava molt més de Riquelme, i de fet aquella Argentina, ell entra, marca gol en aquell triomf 6-1, però la premsa argentina va parlar més a Javier Saviola aquell dia. Que va marcar dos gols.
2: Sí, sí.
1: I res, llavors, 20 anys després, juga un partit excels, demostrant que té aquest domini dels temps, aquesta capacitat de Houdini de ser l'home més famós del Mundial, però està sol, de sobte, apareix aquí, apareix en un altre lloc, se la veu molt, molt endollat, i demostrant, a més, una cosa que crec que potser la gent no acaba d'interpretar, que és que ell no està de vacances a Miami. Ell a Miami ha guanyat tots els possibles títols a nivell de clubs, i ha anat i té aquest gen competitiu. Llavors, ell a Miami ha tingut un rendiment bastant alt, perquè pensava molt en aquest Mundial, no? Pel que ens diu l'entorn del jugador.
3: Bé, i que porta uns mesos fent com una pretemporada, sí, sí, ell preparant-se estrictament pel Mundial.
1: Però ell a Miami s'ho pres molt seriosament. És a dir, aquest club li va donar un cert poder, a dir, escolta, crearem una estructura al teu voltant, tu ets la imatge d'aquest club, i ell ha anat guanyant, menys a Champions, ha guanyat tots els títols. Llavors, arribava millor del que la gent es pensava. I és cert que hi havia un punt de misteri, perquè Argentina no havia jugat amistosos de nivell, va jugar uns amistosos molt estranys amb Mauritània, la Bombonera, dius Mauritània, alguns entrenaments a porta tancada, i hi havia cert misteri sobre com arribaven, i hi havia molta curiositat de veure com estaven, i la veritat és que m'ha agradat Argentina, m'ha entusiasmat Messi contra un molt bon rival. Crec que al final del partit del Dibu Martínez diu Argèlia segurament guanyarà a Àustria i a Jordània, i ho comparteixo, és un molt bon equip. Llavors això, és cert que Lucas Zidane, si de cas, no seria el pare, però pues, fer 3 gols en 39 anys, podem dir-ho ja, és increïble.
3: I com de maco és com ell mateix diu, no? Quan li pregunten com ho fa per motivar-se, a mi de veritat m'ha caigut la bava quan el sento dir, bé, és que a mi jugar al futbol és el que més m'agrada des de chiquito.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: És així de simple i així de gros alhora, no? És com, que fàcil s'explica, i diu, i quan estic bé, no? Doncs és això és la meva vida, això és el que em fa feliç. M'ha encantat aquesta explicació tan senzilla, que no he intentat, no, donar mil voltes, dir, doncs sí, i després ha parlat, no, de Rafa Nadal i tot, però aquesta frase m'ha semblat magistral. No, és que a mi m'agrada això.
2: Sí, sí, ja està, no hi ha més. No hi ha més.
3: Faré 39 anys d'aquí uns dies, però m'agrada això, i quan estic bé, gaudeixo i ja està. I llavors, i jo he afegit, quan estàs bé, tu, ningú et pot aturar. I és així, no? Per molt que emocionalment estés tocat, per, sembla ser, aquesta situació del pare, de salut. No,
4: i el que demostra és que és un animal competitiu com no hi ha hagut pràcticament a la història de l'esport, on hi ha hagut molt pocs, Jordan, no sé qui més seria, potser Nadal també, perquè arribar amb 39 anys a aquest nivell, en un Mundial, amb el que exigeix a nivell físic, és brutal. Amb tot el que has guanyat, ja, amb tot el que has fet, tenint encara aquesta motivació de cada dia llevar-te i sacrificar-te perquè el que vols fer és exactament això que explicava la Danai, no?, de jugar a futbol, que és tan simple i a la vegada tan complicat i tan exigent, i no cansar-te a tu mateix de ser Leo Messi, amb tot el que implica, i tot i així anar a un Mundial,
3: sí,
4: i veure tota aquella grada al bicereste brutal que et posa la pell de gallina, de gent que s'està deixant els diners, hipotecant casa seva per poder anar a veure't a tu. És increïble, és un elegit.
3: Podria haver tirat de una mica més com d'èpica o de, no?, de posar-se medalles, de dir, bueno, soc un professional i em cuido molt i no sé què, no sé quantos. No, no, és que això és el que a mi m'agrada. És que, de veritat, em sembla poètic.
2: Ja està, és senzillesa absoluta.
1: Se l'ha vist molt, molt comunicatiu.
3: Molt.
1: És cert que ho està passant malament, però transmetia una certa pau, parlant amb molta normalitat, amb un llenguatge molt planer i d'agraïment. De fet, la premsa argentina recuperava la narració que es va fer a molts mitjans europeus de l'eliminació que pateixen davant de França al Mundial de Rússia, ara fa 8 anys. Clar, estava als 31 anys, i la lectura que es va fer a molts jocs era la seva darrera oportunitat. Potser no el veurem mai més en un Mundial. I des de llavors ha guanyat un Mundial. És el màxim golejador del torneig i ha tornat amb 39 anys per la porta gran. Per tant, com és la vida? Ja semblava que el darrer tren havia passat, perquè quedava eliminat, 4 anys abans havien perdut la final a Maracanà, i fixa-t'hi, no? Llavors jo crec que ell és conscient de que en aquell moment, segurament, entre la final de Brasil i l'eliminació contra França, segur que en algun moment hi va pensar, acceptem-ho, no guanyaràs mai el torneig que més desitjo, que és el Mundial, i des de llavors té un punt d'agraïment, i la connexió amb Lionel Scaloni és preciosa.

0: quan el substitueix, sí, sí. Scaloni, que deu tenir tots els detalls de què li passa a Messi, Scaloni gairebé plora, se l'heu molt emocionat, no? I fa el canvi de dir... potser en un altre context hauria dit... queda't, que potser fem el quart a la contra. Mm. I ja potser el fas tu. Però crec que volia fer el canvi per protegir-lo, perquè òbviament té una edat, però també per l'ovació i per poder tenir aquest escalf. Sí. I m'ha semblat un moment molt bonic, i és normal que es parli poc d'Scaloni, però quin gran gestor i quin gran entrenador. Mm. Transmetent pau, a vegades el futbol argentí que té figures molt histriòniques, amb grans personalitats, dividit entre minotistes, bilardistes, que tenen personalitats que... moltes ganes de cridar l'atenció. Scaloni és el contrari, és un lideratge, crec, molt positiu, que ha fet que segurament no es parli prou d'Argentina, però del que he vist avui m'ha pujat molt a la cotització de favorits.
1: A l'escaloneta.
0: Sí. L'escaloneta, pujat.
2: I un sentiment doble he tingut jo al veure tot el que està passant amb Messi. Una era d'orgull, de dir... hòstia, és que aquest tio és nostre. O sigui, és de la Masia. O sigui, aquest jugador és de la Masia. Si l'hem creat aquí, és nostre.
1: Però podria ser nostre.
2: I a la vegada la pena de dir...
3: què fa que no està aquí?
2: Com és que no està aquí? Sí. I com és que el millor entrenador de la història tampoc no el tenim aquí? I aquest punt que hi ha aquest club, que no entro assenyalant ni uns ni altres, però que és la desgràcia aquesta de veure com el millor jugador de la història, que és teu i l'has creat aquí, doncs està jugant.
0: M'ha passat una cosa, Joan Lluís, en aquest dia tan llarg. M'he trobat pel carrer l'Ernest Folk. Ens hem trobat pel carrer Tallers, al Raval.
3: Encara content per la victòria pel gol de Qatar, i es va començar... Irak. Va començar a celebrar un gol d'Irak. Encara no entenem amb quina raó.
0: Perquè
3: no...
0: era gol d'Ayman Hussein, que segurament és el futbolista que més s'ho mereix al torneig. Segur. És aquest futbolista que el seu pare i el seu germà s'hagin esperat islàmic.
3: Jo crec que no anava per aquí. Jo crec que anava perquè havia...
0: Havia
3: marcat la selecció dèbil, no?
0: Bé, la qüestió és que ens hem trobat i em diu, t'has quedat a veure el partit? Dic, sí. I llavors, de sobte em mira i em diu, no em parlis. No em parles perquè, veient-ho, em fa mal. Yeah. Perquè veus que hauria pogut allargar la seva carrera al Barça molt de temps. Que hi havia gent que deia que estava acabat, que si estava de vacances, que si no pensava en res. I arriba un Mundial que a alguns jugadors els està costant fer el pas endavant i Messi fa això, no? Òbviament, les notes de final de curs, veurem com acaba, però Messi ha demostrat que és extremadament competitiu. I per mi la sensació que hauran tingut molts barcelonistes és quan tens una separació traumàtica i tu segueixes enamorat d'aquella persona, d'aquell home, aquella dona. I al cap d'uns anys et creus pel carrer i dius, és que segueix sent... I passen els anys, però segueixo enamoradíssim. I el mires des de la distància i veus que va amb un altre i se la veu feliç. Crec que molts barcelonistes han dit, mira'l, aquella rialla...
3: Un retrobament, avui hem tingut un retrobament amb Messi.
4: Jo encara hi veig un matís, que és que has fet una cervesa amb aquella exparella que ara té parella... i tu veus que encara
3: hi ha alguna cosa.
4: Encara podria haver-hi
3: alguna cosa.
4: I se'n va i dius, encara hi és allà.
1: Encara hi és. Guspires.
3: Ara repassarem la nit des de Chattanooga, Dani o Lluís. Voleu afegir alguna cosa o no?
5: Poca cosa més, que això no s'atura. Messi ara ja pendents del que faci la segona jornada. Aquí estem en Lluís i jo veient l'Anglaterra-Croàcia, perquè aquí sí que tenim un avantatge, i és que els partits, doncs, lògicament, els veiem en millor horari. Avui Espanya aquí ha descansat, els jugadors han aprofitat, alguns fins i tot per anar cap a Nashville, a dues hores d'aquí. És la ciutat més interessant, fins i tot més interessant que Atlanta, que tenim prop de Chattanooga, i demà doncs, l'equip ja tornarà a reprendre els entrenaments.
6: Doncs, sí, jo també...
3: Digues, Lluís.
6: La paraula retrobament amb Messi, jo aquí estaria més en la línia del Sape, dir que hi ha alguns que mai... perquè hi hagi un retrobament hi ha una pèrdua. Ja. Doncs hi ha alguns que mai hem perdut, encara que s'hagi anat, encara l'hem portat amb nosaltres, i lo d'ahir ja va ser la cúspide, però va estar molt bé.
3: Para, Lluís, para.
1: Bueno, no s'han anat, el van fer fora, que és diferent.
3: No continuïs per aquí, no continuïs per aquí, que hem de continuar. Lluís, gràcies, que vagi molt bé, i anem parlant aquests dies de Mundial.
6: Un plaer, bona nit a tots.
1: Que ballin, que ens diguin si provaran allò, el country, el ball en línia.
3: Això tu mateixa?
1: Que és típic de la zona de Nashville, Dami.
3: Cap dubte.
1: Dami,
3: que ha preguntat el country,
1: botes, jeans i a fer el ball en línia al country, no? Que Nashville això, són
6: ho té tot preparat, el Dami ho té tot preparat.
1: Això sí, tenim l'oportunitat.
0: Has d'anar al Grand Ole Opry, que és el teatre això... mític de la música country. Dami, no, et volem al Grand Ole Opry, com diu la Danai, barret, botes i aquí ballant en línia.
3: Dami, què dius?
5: No, que jo fins i tot fa temps vaig veure, que és una sèrie molt tonta, eh? La sèrie Nashville, la vaig veure fa uns anys.
3: No esperava menys, també t'he de dir, eh?
5: Sí, però tenim molta feina. La veritat és que ens agradaria... Ho he parlat amb el Lluís, de poder anar a Nashville.
1: Sí, sí, sí, sí, no.
6: Està a la nostra llista.
5: Està a la nostra agenda, però jo crec sincerament que no... Avui podia haver estat un dia, però hem tingut algunes coses a fer de feina i serà difícil perquè...
6: Tornar de Kansas, per exemple, a les 5 del matí.
5: Sí, sí, tornar de Kansas, tu has tornat, d'aquí poc Guadalajara...
1: I us vull amb un barret com el tio que acaba de sortir la realització de l'Anglaterra-Croàcia. Ha sortit un tio amb un barret, us heu de posar una cosa així, d'aquests grossos, a Dallas també.
3: Sí, sí, Dallas és Amèrica Profunda, per tant... Dami, moltes gràcies, demà parlem.
5: Sí, demà, mira, demà entrenament d'Espanya, demà Media Day, a RAC ho farem, et dic, un jugador del Barça, n'hi ha 8, la pista que et dono és un jugador que està de molta actualitat. De moment ho deixo aquí. Demà, un jugador del Barça, RAC1, que està de molta actualitat. Bé. És una bona pista, no, Lluís?
1: Que el Rajan,
5: t'agrada, eh?
1: El Rajan molt. El Rajan molt...
5: Seria massa pista. Però bueno,
4: també
5: tinc una cosa, també tinc una cosa, quan perd Espanya sempre rajan un jugador del Barça. Sí, com Sergio Busquets després de Sud-Àfrica.
1: Sí,
5: no, vull no rajan a Xavi Alonso.
3: Fins i tot ahir també va rebre, vull dir, imagina't.
5: El del Madrid, que és Cucurella, han dit que és el millor, no?
1: Sí,
5: que és el millor Cucurella.
3: Clar que sí, clar que sí. Com avui Bernardo Silva per Portugal, que llàstima Bernardo Silva, però vaja, si no...
7: Una mica més el podien haver expulsat, perquè era una mica més i...
3: Home, per això l'han canviat al descans. Espera, en parlem també de la gran sorpresa del dia d'avui i una de les grans sorpreses del Mundial, que és aquest empat de Portugal. Dami, doncs demà, el que deia ell, pendents, que tenim protagonista, un dels 8 blaugranes d'aquesta convocatòria de Luis de la Fuente, el tindrem al Tu Diràs. Demà en parlem, Dami, abraçada.
5: Igualment, fins demà.
3: Que vagi molt bé. Com va les coses? Continua animat el tema, veig.
7: Sí, han estat els millors minuts de terra en aquesta segona part. Realment no té res a veure aquesta Anglaterra de Tuchel amb la de Southgate. És millor, és més entretinguda de veure. A punt ha estat de marcar Gordon, Xavi. Està a punt de fer un crit aquí per tu només. No sortia d'un córner amb un remat de cap que l'Ivakovic des del terra pràcticament aturat. No ha pogut donar ni direcció en el remat ni potència a Gordon perquè era una ocasió caríssima. Estava a un metre de la porteria, però vaja, molt millor Anglaterra en aquesta segona part que Croàcia.
3: Pendents, amb un ull posat, evidentment, en el que passa en aquesta Anglaterra-Croàcia, i ara sí, sape, no?
5: Sí.
3: Anem a repassar aquesta gran nit amb documents que hem anat recollint i una mica el resum d'una nova exhibició amb hat-trick inclòs de l'argentí.
4: Sí, una exhibició que passarà a la història per diferents motius, perquè ha estat el primer jugador en disputar 6 mundials, abans que ho fes també avui Cristiano Ronaldo, perquè és el primer hat-trick de Messi en una cita mundialista, però sobretot perquè amb els gols d'aquesta matí igual a Miroslav Klose com a màxim golejador en la història dels mundials, amb 16, encara amb tot el torneig per disputar i, per tant, amb la possibilitat de superar-lo. Per si haver-ho fet, haver estat per davant del davanter alemany, haver-lo superat, no fos suficient, també ha deixat enrere ni més ni menys que Pelé en la participació en gols en un mundial, és a dir, gols marcats i assistències. Després del partit d'aquesta matinada, Messi 24, Pelé 21. Tot això, com deia també el Lluís, sense oblidar que Messi s'ha quedat a les portes del pòquer perquè li han anul·lat un gol per fora de joc al minut 5.
8: Mira Lautaro para Leo, mira Messi, va Leo para el primero, Leo, gol! No vale, bandera arriba, bandera arriba, bandera arriba, bandera arriba! Nos íbamos a romper la garganta gritándolo.
4: Tenien la gola. Tenien la gola a punt per cridar, com si no hi hagués demà aquest gol, que després ho han pogut fer, i en 3 ocasions amb els gols que ha marcat Leo Messi. Dèiem que ho ha fet des de fora l'àrea, al minut 17, aprofitant un refús a l'interior de la petita al minut 60, i novament des de fora l'àrea, aquest cop per baix, al minut 76. A Messi l'han substituït al minut 80 per Nico Paz, i s'ha endut, sens dubte, l'ovació de la nit de tots els espectadors. Dit això, encara algun rècord més. Segons Mr. Chip, aquest hat-trick el converteix en el jugador més veterà a aconseguir un hat-trick en un Mundial, 38 anys i 357 dies, superant també Cristiano Ronaldo, que ho havia fet amb 33 i 130 dies. També suma 6 gols des de fora l'àrea en Mundials, un més que el fins ahir líder, que era Rivelino, el davanter brasiler, que n'havia fet 5. I compta també amb aquesta, des que va fer els 35 anys, és a dir, des del darrer Mundial de Qatar, Messi ha fet més gols, 10, que tots aquests jugadors durant la seva carrera en més d'un Mundial. Cristiano, 8 gols en 6 Mundials. Henry, 6 gols en 4 Mundials. Maradona, 8 gols en 4 Mundials. Neymar, 8 en 3, o Kane, 8 gols en 2 mundials.
3: Déu-n'hi-do. I a l'Argentina, no cal dir-ho, han embogit amb l'actuació de Messi. Així ho han viscut a Ràdio, La Red, ESPN i Telefe.

0: tierra, tenés a tu heredero.
1: Exportando a la ciudad del sol.
2: Doncs com a resum d'una exhibició, una altra exhibició de 3.35 dels narradors argentins explicant el que jo deien sobre la gespa. M'ha agradat l'último tango, aquesta versió de l'últim de Last Dance, doncs, en Argentina, versió en jardín.
3: Que m'ha cridat l'atenció és que alguns narradors sí que parlen ja del millor de la història, el millor de tots els temps, i en canvi hi ha l'altre que li diu el heredero.
2: Estàs
3: tranquil allà dalt, que aquí a la Terra hi tens a Leo Messi. Suposo que encara hi ha els més
2: reticents, oi?
3: Sí, clar,
2: és que és molt, és dir molt, és dir molt. Maradona és Maradona.
4: Perquè també sap que...
3: El millor i el més gran, sempre ho dic. El millor és Leo Messi. És gran, és Maradona.
2: Encara, encara així, sí. I això no canviarà.
3: Però el
2: no?
3: millor, el millor... És Messi, sens dubte.
2: Comença a ser objectiu, ja no és subjectivitat. Ara ja tens clar, tants elements sobre la taula que ja no hi ha... No crec que hi hagi debat, vaja.
5: Sí, no, no, sé, vaja, si, no sé si cal que guanyi... Que els faci guanyar un segon mundial. No, Maradona no ho va fer.
4: Tot i que Maradona tenia altres... Vull dir, anava més enllà de la figura del futbolista.
2: Clar,
4: eh? Vull dir, és que era una figura...
3: Clar, clar. Jo per això dic el tema del més gran, perquè té el tema de les Malvines, el gol amb...
4: Exacte.
3: És que això història, contra això no pots lluitar. Tot el que és futbolístic, Messi ja està per sobre del bé i del mal.
4: I l'èpica personal també, del retorn, de tot plegat.
6: Era un gran generador d'històries, Maradona. Maradona tenia aquesta capacitat dels herois gairebé sortits a la literatura, de fer, a més, de ser dolent, de caure, d'aixecar-se. Ell era el gran generador d'històries. En el moment clau, fer-li un gol legal i un gol preciós, i un gol legal i un il·legal als anglesos, just després de les Malvines, de caure's, llavors, en aquest sentit és molt, molt novel·lesc. Llavors, és un jugador que els argentins el senten molt desil·lusional. Messi és que ha normalitzat el futbol impossible. Ha fet normal coses que... Bé, aquí vam normalitzar que cada cap de setmana ens marca 2 o 3 gols. I un dia deia, avui n'ha marcat 4. Dius, prou bé, no? Llavors, clar, en aquest sentit, si analitzem des del futbol, Messi és més. Però, com Maradona va estar abans i per aquests components... I, a més, alçava la veu, es posava en política, intentava... O sigui, en aquest sentit, esdevenia el portaveu dels argentins.
5: I era un tarannà més semblant al que potser en aquella època representava un argentí, en canvi ara o sigui, és un altre tarannà. Avui... Juan Irigoyen també ho deia, diu, no, ell és otro tipo de líder, el que no levanta la voz, el que no té escàndols, no té... Al revés, no? Potser és més fàcil empatitzar amb Maradona perquè s'equivocava.
2: Sí.
5: No? Tots a la vida ens equivoquem i la liem i tenim errors, però és que Messi no hi ha coses que tirar-li en cara perquè... Tot ho ha fet bé, tot i que li van tirar moltes coses encara, no van dubtar molt d'ell.
3: Era el pecho frío.
5: I el van, exacte, no? I en canvi després s'ha vist doncs, que res d'això. Jo al final crec que ho explica també una mica la maduresa, no? És a dir, crec que és evident que a nivell de talent no sé si ha millorat en aquests 20 anys, no sé si, jo crec que ja bàsicament des del principi ja era aquest talent descomunal, no? Però el que canvia més és, entenc jo, la seva gestió emocional, el gestionar la pressió i el saber la part, aquesta part humana, que no és el físic, no és el talent, doncs portar-ho bé. I crec que això amb la seva maduresa i amb aquesta manera que avui compareixia davant els mitjans, amb aquesta tranquil·litat, amb aquesta, no?, amb aquesta relax, això que transmetia, aquesta aura, i que això abans no ho tenia.
3: No, perquè tenia aquesta pressió, el que dèiem, del pecho frío, de no haver estat Maradona, de no portar a la selecció a guanyar, i en canvi, el fet d'haver-lo guanyat l'any passat, jo crec que li treu pressió, perquè el que havia de fer ja ho ha fet, i aquest va a gaudir-lo.
2: Sí, sí,
3: i a guanyar-lo, evidentment, però sense la pressió de...
5: És un extra.
3: Recordem
5: que ell mateix
3: va
5: posar en dubte.
3: És una bola o una vida extra, sí. Això de dir, vinga, aquest encara el jugo i ara...
5: Perquè, sap, tu creus que va ser allò que va dir, que ell va dubtar de si arribaria a aquest Mundial no fa tants mesos. Tu creus que allò era una mica per crear una mica més de hype o era real el seu dubte? Perquè veient-lo,
3: no
5: dius...
3: Potser sí que ha estat sincer, que no, tampoc ha volgut jugar gaire en amagar, sinó que ell ha dit, vull veure com arribo, perquè realment volia estar... I realment, veient-lo ahir, hòstia, arriba, per tenir els 39 anys, molt conscient de l'edat que té, de quan ha d'aparèixer, de com ho ha de fer, però hosti, és que continua sent un futbolista absolutament decisiu.
2: És que el toc no el perdrà mai de la vida, aquest home. Aleshores, a partir d'aquí, el físic l'aguantarà, ben a saber fins quan. Per cert, parlant de Messi, què ha dit?
3: Doncs, evidentment, ho deia la Danae, ha parlat després del partit amb aquella tranquil·litat, amb aquella felicitat, després d'aquest sisè mundial, de tornar a marcar, de superar Pelé, de superar a Klose, i li han preguntat per les llàgrimes, que ha arribat a plorar després del primer gol Leo Messi, i és l'explicació que ha donat del perquè.
7: Una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasó un día difícil y complicado, pero nada, agradecido a toda la delegación, a todos mis compañeros, porque pues estuvieron siempre, como siempre, al lado mío, dándome mucha fuerza porque esté bien y nada, nada más.
3: Doncs, per tant, una qüestió personal que l'ha portat a descarregar emocionalment d'aquesta manera, amb aquestes llàgrimes. Sobre aquest gen competitiu del qual estàvem parlant, interessant el que ha dit també sobre un dels seus referents.
8: A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito, y cuando estoy así bien, doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, ¿no? Creo que somos muy parecidos en ese sentido. Siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien y disfruto de esa manera y bueno, mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos.
3: Sobretot la constància, no?, de tots dos, i la determinació en guanyar, cosa que uneix a Leo Messi i a Rafa Nadal. Com deia Valdano en el seu dia, Messi és Maradona tots els dies.
2: Sí, sí.
3: Aquest és segurament el gran mèrit de l'argentí. Finalment, ha parlat també d'aquests rècords, dels que estàvem parlant, del de Klose, del de Pelé, les impressions de Messi.
8: Es un honor, obviamente, estar ahí, por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí. Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero. O sea que queda solo en una estadística.
3: Doncs feliç Leo Messi per aquest debut en aquest Mundial dels Estats Units. També els mitjans de tot el món, no cal que t'ho digui, s'han rendit a la màgia de Leo Messi, amb menció especial per Olé a l'Argentina. No te canses nunca. Ah. Faig un parisé, el partit s'ha jugat a Kansas. Si algú no ho tenia clar. A Portugal, a bola, Messi és d'un altre món. A Itàlia, a la Gazzetta dello Sport, etern Messi, tripleta en l'estrena del seu sisè Mundial. A França, l'equip, 1-2-3, visca Leo Messi. A Anglaterra, Daily Mail, Messi màgic. O a Alemanya, per exemple, el Bild, Messi fa la seva màgia, Zidane pateix, és l'orgull d'una nació.
2: Doncs ara també sentirem què n'han dit de Leo Messi, recollirem algunes de les perles que han deixat excompanys seus o fins i tot companys en els diversos clubs que ha estat Leo Messi, però abans farem un pas pel partit que tenim en joc sense novetats.
9: Sense novetats, i ja no hi és Gordon. Va. Et serveix que hagi entrat en el seu lloc Rashford?
2: Imagina't, veurem què passa amb Rashford.
3: No gaire, perquè com ara ho faci bé Rashford,
2: sí, exacte,
3: si ens haurem equivocat.
2: No, home, no, vull dir que avui no era un dia tampoc per veure gaire de Gordon, no? Pel que explicava la Clara, tot anava per la dreta, ella estava a l'esquerra, sí. Per tant, tindrem Mundial per veure més coses d'ell. En qualsevol cas, una ocasió, pel que deies, Clara?
9: Sí, aquest remat de cap amb boca de gol que li ha tret Livakovic. Ara marxarà Bellingham, que s'ha de dir que ha fet un molt bon partit avui al migcampista del Madrid, però compte perquè des que hi ha hagut aquest triple canvi que ha marxat Gordon també, va dir que i Declan Rice, Croàcia en els últims minuts ha estat també collant una mica i ha fet alguna arribada de cert perill.
2: I ara sí, tancarem el bloc Leo Messi, sí, sentint alguns dels millors futbolistes que en el present o en el passat doncs ja havien parlat d'ell, però que avui s'han hagut de tornar a rendir els seus peus.
3: Sí, perquè molts d'ells estan comentant també aquest Mundial. Comencem per un excompany amb qui va guanyar un triplet al Barça la temporada 2008-2009. Estem parlant, evidentment, de Thierry Henry.
10: Listen, we said before the game that this guy and the guy we're going to see tomorrow, they're both from the moon.
11: Us ho vaig dir ahir i us ho he dit abans del partit. Aquest home ve de la Lluna. Avui el que ha fet és recordar-nos a tots el que és i d'on és. Són Argentina i són els actuals campions, no ho oblidem. Leo és senzillament diferent, simplement és una altra cosa. Després del que ha fet avui és com si hagués dit vinga, Cristiano, Kane, és el vostre torn.
10: Cristiano Ronaldo, Harry Kane, over to you.
3: Diríem que Cristiano no ha acabat de respondre de la mateixa manera que ahir ho va fer Leo Messi. En tot cas, ve de la Lluna. Un més dels elogis de Thierry Henry que sempre...
2: I sempre el troba, però sí, l'elogi sí, perfecte. Sí. És una cosa increïble.
3: És un dels fans de Leo Messi més destacats. Un altre, en canvi, amb qui no va tenir una bona relació també al Barça, però que també es rendeix al seu talent. Zlatan Ibrahimovic.
12: I said it, watch and enjoy.
10: True.
12: That's what we did. The was a day full of stars and they delivered.
3: L'he deixat perquè el poguéssim escoltar, que crec que és prou significatiu. Us ho he dit, mireu i gaudiu. I és el que hem fet amb Leo Messi, era un escenari molt gran i ha estat a l'alçada.
2: Té mèrit, aquest, que sí, Ibrahimovic...
3: perquè precisament va marxar Lloy, per la incompetència amb l'argentí. I un mite local als Estats Units, que també estava comentant el partit, l'inoblidable central de la selecció americana el 1994, Alexi Lalas.
13: Definition of stars, when everybody... El que defineix les estrelles és que tothom espera que ho siguin, i ho són de manera consistent. I demà hi has de tornar. A Cristiano me l'imagino completament despert a Houston pensant, oh, Déu meu, i ara què? O en Harry Kane, a Dallas, fent el mateix. Ara us toca, senyors, endavant, que apareguin les estrelles.
14: Gentlemen, let's go! Bring the stars!
3: Doncs com Thierry Henry, l'elogi cap a Leo Messi, que deriva també cap a Cristiano i Harry Kane, per veure si són capaços també d'estar a aquest nivell. I acabo amb dos compatriotes de Leo Messi, un exjugador, el Kun Agüero, i un entrenador, Marcelo Gallardo. El tècnic creu que és un jugador senzillament imparable.
15: Cuando agarró la pelota en el círculo, en la media luna del área, sabemos dónde iba a ir. Sabíamos dónde iba a patear. Los arqueros saben dónde va a patear.
16: Pero no llegan.
15: Pero no llegan.
3: Doncs ja pots fer... saps que et farà això, saps per on t'ho farà, però ets incapaç de frenar-lo. I el Kun Agüero, també molt bon amic de Leo Messi, que explicava el que devia passar pel cap del 10 argentí.
17: Él ahora va a estar contento, saludando y tal, pero yo, que lo conozco y lo viví muchos años en la habitación, ya estará pensando en el próximo partido, cómo voy a ver, cómo puedo por acá, por allá, pero él solo, pero porque no disfruta el momento ahora y después él sigue. Por eso digo que es admirable lo que hace y por eso es el mejor del mundo, porque muchos ya con la edad que él tiene se relajan y él no.
3: Gaudín, però ja pensant en el que serà el proper partit i a veure com ho pot fer per seguir portant l'Argentina cap endavant. Acabo amb algunes reaccions més d'alguns personatges destacats. Xavi, Ronaldo Nazario, diu, ja és l'hora que el món deixi d'amagar-se i reconegui que Messi és el millor de tots els temps. Venint d'un brasiler, crec que,
2: no
3: que,
2: malament,
3: té,
2: no.
3: que té prou importància aquesta declaració. Haaland també a Snapchat ha dit Messi is a madman, Messi és un boig. Alan Shearer a X, un simple Messi, wow.
2: Ja està, no
3: Gary Lineker, story a Instagram, continua sent el millor i en té 39. Piulada X del Chelsea, que també m'ha agradat molt. Enzo Fernández ha jugat els 90 minuts en el show de Messi, insisteixo, en el compte oficial del Chelsea. Patrick Mahomes, jugador de la NFL, ha escrit només una paraula, GOAT, amb la cabra identificant, evidentment, a Leo Messi, i un parell d'artistes musicals que també he vist que feien referència a Leo Messi, la Toya Jackson, Messi is incredible, i Bizarrap, que ha penjat també una story inigualable.
2: Clar, és que ara hem entrat també en aquest escenari. És, Messi el veuen cada dia mites de la cançó, del cinema, de tot arreu. Vull dir que ara està en un show must go on.
6: Em fa gràcia que si citava el Roger a Patrick Mahomes, segurament el millor jugador de futbol americà, i l'altre dia un periodista brasiler els deia als nord-americans perquè entenguessin per què els seus esports que juguen allà estan molt bé però no tenen res a veure amb el futbol. Bozinha, el porter de Cap Verd, ja té el triple seguidors a les xarxes que Patrick Mahomes. És a dir, un futbolista ho fa bé a un mundial i supera amb followers el millor jugador de la NBA, de la NFL, del béisbol i de què t'hi posis. Llavors, aquests esportistes veuen el que és el mundial i entenen el que els hi falta als nord-americans, que és guanyar la lliga local i diuen World Champions de què? Si jugueu sols, no? Això és World Champions de veritat. Llavors, que tots rendeixen els peus a Messi.
2: Mira, doncs...
9: De Rashford. Ai, que ens hem equivocat. Ai, que ens hem equivocat.
6: Bon gol, eh?
2: Marca
6: bon
2: Anglaterra.
9: Gol. Marca Rashford. Anglaterra ja amb Croàcia volcada buscant el gol de l'empat. S'uneixen jugadors de molt talent, com per exemple Bukayo Saka. Rashford estava sol a l'esquerra, però sang freda per controlar, per retallar, situar-se la bé al peu dret i rosqueta. Meravellós el pal llarg per fer el 4-2. Aquesta Anglaterra comença bé.
2: Bon partit, oi?
9: Tenir en compte, Anglaterra.
5: I que era el partit, al final, sí, més exigent per ells. O sigui que la resposta és bastant potent. Mira que bé, Rashford, eh? Sí. Bé.
2: Bon partit, deia, no, Clara?
9: Sí, molt bon partit, de veritat.
2: Millor la segona, fins i tot, o...?
9: Sí, potser sí. Sí, és a dir, la primera hem vist molts gols, però potser no tant d'anar i venir ocasions per banda i banda o més intensitat. I en aquesta segona part, més alternances, potser. I amb l'Anglaterra molt millor, la veritat. Què et dic? Crec que se la pot tenir en compte, eh? No hi comptava i m'està sorprenent.
6: Si arribava criticadíssima, perquè la convocatòria de Thomas Tuchel va ser molt valenta, però sí, també una mica de kamikaze, deixant fora Cole Palmer, Phil Foden, a Trent Alexander-Arnold, i va dir, ja sé que molts són bons jugadors, però jo vull els jugadors que juguin el que jo vull. Mm. I llavors, clar, va ser molt valent, i Anglaterra estava molt amb la sensació de ens fotem una trompada, o potser guanyem, una de dos, no? I el primer debut, com deia la Clara, contra una bona Croàcia, que és cert que no és la fa 4 anys, perquè és un equip competitiu, això li donarà molta tranquil·litat al tècnic alemany, i atenció amb els anglesos, que poden elevar el vol.
2: Mm-hmm. Què dius, Ape?
3: Res, només una cosa per tancar ja definitivament el tema de Messi, perquè avui el temps afegit han tingut el Jaume Marcet.
2: Ah, és veritat, és veritat.
3: Sí. I ha explicat una història que m'ha semblat interessant, vaja, que determina el per què Messi ha acabat jugant amb la selecció argentina i té alguna cosa a veure el mateix Jaume Marcet.
5: Aquesta i no amb Espanya.
3: No, aquesta uh-huh. és la història.
16: Estem parlant de l'any 2002-2003, a l'Argentina no el coneixien, no sabien ni qui era.
3: Sí, sí.
16: Havia començat molt petit el Newell's Old Boys i s'havien oblidat totalment d'ell. I a les categories inferiors d'Argentina doncs jugaven tornejos i no el cridaven. O sigui, la sub-16, la sub-17, no el convocaven. I, en canvi, els seus companys d'equip, eren Piqué, era Cesc Fàbregas, Víctor Vázquez, altres jugadors, anaven amb Espanya. I aquests companys li deien, per què no vens amb nosaltres? Perquè Espanya el volia convocar. Uh-huh. I ell, que no parlava gaire, deia, no, jo espero Argentina, però no el cridaven. I va venir un dia el pare, Jorge, de Messi, Jorge, li va dir a Horacio Gaggioli, que era una mica l'amic representant, li va dir, tenemos que hacer algo, i a mi, jo tenia bona relació amb ells, i em van dir, tu no nos podrías hacer un vídeo, un VHS, compte, VHS, d'imatges, de jugades de Messi, perquè Argentina no el coneixen. Havien parlat amb Argentina, amb el seleccionador, però deia, jo no conec un jugador que juga a Barcelona, no el cridaré, no faré un viatge per anar-lo a veure. Li van enviar, jo vaig fer aquest vídeo, els vam agafar imatges, no va costar gaire, evidentment, perquè imatges de Messi és bastant fàcil, van al vídeo cap a Argentina, van veure aquestes imatges i van dir...
18: Molt bé, noi.
16: Correm, perquè això se'ns escapa. I llavors, si hagués jugat un sol partit amb les seleccions inferiors d'Espanya, ja no hagués pogut jugar amb Argentina. Per què? Perquè en aquella època, si tu ja jugaves amb una selecció, no podies canviar.
3: Doncs ja no podies canviar.
5: És boníssim.
2: Seria boníssim.
5: Però Espanya va badar.
3: Aquest vídeo del Jaume Marcet, que va canviar d'alguna manera, i de quina manera la història del futbol...
2: Totalment,
3: amb
2: totalment.
3: Messi podent jugar amb la selecció argentina quan el van convocar després de veure les imatges dels gols i del que feia aquí a Barcelona.
6: I quan el convoquen, de fet, crec que un canal de televisió argentí, a la seva promoció del Mundial, han fet un vídeo que era The First Dance, jugant amb la idea de Last Dance de Jordan, i han recuperat les imatges del primer partit que juga Messi en categories inferiors, i és arran d'això, de l'urgència, com Espanya estava apretant molt, van inventar-se un amistós Argentina-Paraguai sub-20 a l'estadi d'Argentinos Juniors, on havia debutat Diego Armando Maradona, però així com una data molt, molt, molt random, que no van tenir temps d'anunciar-ho, i van anar-hi 490 persones. I aquest canal ho va fer en directe. I han recuperat les imatges i han entrevistat aficionats que eren al camp, sí, dient...
2: És bo,
6: I el Luis està molt bé perquè diu, ese día empezó todo, i ara se'm pareix un senyor que diu, tendríais que ver com estava la canxa. No havia nadie. La sala llena. I realment les imatges, un camp totalment bull, i és que van improvisar-ho perquè jugués. I els mateixos argentins, els treballadors, no sé si de la federació o d'Argentinos Juniors, que no jugava al partit, a la fulla d'alineacions van escriure Messi amb dos Cs. Messi.
2: No,
6: llavors entrevisten un jugador a jugar aquell partit que diu, ah, no, ens van dir que era un nano que venia de Barcelona, però no sabíem qui era, i al moment que entra hi ha una falta, i ell diu, la voy a tirar, i diu, no, i la tira una altra que l'envia a Rosario, i llavors de sobte va agafar la pilota, va començar a fer coses, i van dir, i es va quedar els companys que van com dir, mira el Messi aquest amb dos Cs, què vol que és, no?
2: Potser hauria hagut de llançar la falta a ell, no? És a dir, que potser, doncs... Històries de Leo Messi, sempre va bé, no? Trobar una excusa, home. I bé, aquesta vegada no és ni excusa, s'ho mereix perquè la nit s'ho valia, amb aquest hat-trick amb què hem començat avui aquesta tertúlia. Farem una pausa, queden pocs minuts, oi, Clara, per al final?
9: Sí, se n'han afegit 6, per tant, 6 minutets més, fins les 12 en punt, més o menys, una miqueta més, i perquè normalment sempre acaben sent més minuts dels que diuen. 4-2 guanya la Terra contra Croàcia.
2: Doncs mira, 2 minuts de punt i tornem.
19: Tu digues, amb Xavi Rocamora. I had a dream,
2: I had a vision. segons i arribarem a la mitjanit. Un minut, arribarem al final del partit entre Anglaterra i Croàcia. I com van les coses? Igual com estaven?
9: Sí, Clara? Amb el 4-2, tot i que ara Harry Kane, que marca gols, però també defensa, ha evitat el que podria haver estat el 4-3 de Guardiola, que ha rematat sol a la sortida d'un córner al segon pal. Doncs Kane, com si fos un defensa més, ha posat la panxa, el que fos, per evitar el gol. I ara, ui, ho ha intentat amb un xut molt, molt, sí, molt desviat, però vaja, sí, sí, ha fet dos Kane avui. Crec que no se li pot retreure res al jugador d'Anglaterra. Embogeixen a la graderia per haver aconseguit la pilota, però vaja, crec que l'haurà de tornar. No crec que se la pugui endur a casa. 15 segons i això s'haurà acabat. Anglaterra començarà guanyant i convencent molt. Anglaterra 4, Croàcia 2.
2: Abans ho dèiem, de moment no estan decebent els grans futbolistes, les grans estrelles d'aquest Mundial, sí, sí, sí, amb el hat-trick, lògicament hem parlat de Messi, però també amb els dos gols de Harry Kane avui, amb els dos gols de Haaland, sí, amb els dos gols d'Mbappé, és a dir...
5: Mbappé va fer gràcia que alguns madridistes deien li ha anat bé els 6 mesos de preparació,
2: sí,
5: pel Mundial.
2: Sí, exacte, va, clar. Aquest és agafar el que has d'anar canviant i moldejant el missatge a mesura que van avançant les setmanes.
5: Sí, final.
2: Final, doncs, a Dallas, en aquest Anglaterra 4, Croàcia 2. Anglaterra, abans bé, ho deia el Toni, bona pinta, bona pinta, el que hem vist avui, contra una, sí, bona selecció.
9: Sí, sí, sí. Tenint en compte el que havíem vist a l'Eurocopa amb Southgate, jo avui...
5: L'hem de situar entre aquestes 5-6 seleccions, sí, ara mateix que hi ha, que, no? Sí, sí, sí, sí. Que opten el títol.
2: I a veure els encreuaments de setzents, perquè amb el que està passant en grups com el d'Espanya, amb el de Portugal, el que passa que Portugal, la resta del grup de Portugal...
5: És molt fluix, sí, sí.
2: Costarà molt que Portugal no sigui líder de grup.
9: Sí. Colòmbia, com a molt, no?
4: No, més que res que hi ha setzents, recordem que hi ha setzents. Sí, sí. Aquesta eliminatòria, més que arrel d'haver ampliat el Mundial i que bé, aquí poden passar sorpreses, sí, sí, perquè es classificaran molts tercers.
2: Ara, quin fiasco d'una possible final entre Messi i Lamine a uns setzents de final entre Messi i Lamine.
4: Una estrampada general, la veritat.
5: I això que deies dels grans jugadors, al final és una mica potser la diferència amb Espanya, fixa't, no?, que són aquests nous. Mm. Nou referència a Harry Kane, nou referència a Mbappé, nou referència a Haaland, Noruega no és favorita, però és el que li falta... O sigui, per mi Oyarzabal és un tros de jugador, però que tu no siguis capaç de donar-li pilota, que es passi mitja hora sense tocar-la, no?, sense olorar-la, al final és la gran diferència. Aquesta gent, amb els seus nous referència, funcionant des del primer dia. I tu, doncs, amb molta gent que pot fer gols, mm-hmm, però encara tots una mica a l'expectativa.
2: Sí, sí, tant.
4: Perquè Julián Álvarez aquesta matinada...
5: Oh, no es diu Julián López, ara?
2: No, ara...
4: Julián López.
5: Segons Cerezo, es diu Julián López.
2: Li mantindrem el nom, nosaltres.
3: No seré jo qui rigui de Cerezo quan li vaig posar Julián Muñoz en el seu dia. Seré...
5: Seré prudent. Però tu vas dir 10 vegades com ell?
3: No. Vaig caure...
4: I que no és teu, saps què vull dir?
18: Que ja està bien de la història de Julián López. Julián López, jugador de l'Atlético de Madrid.
4: Brutal.
5: Ningú el corregeix, m'encanta.
2: I el millor és que d'aquest tall, que ara el sentirem sencer, de fet, mira, ho invertirem i començarem per aquest tall, perquè d'aquest tall que ens hem quedat tots amb l'anècdota de Julián López... La resta tampoc s'entén res del que diu, és a dir, que vinguin, que signin el contracte...
5: Una vegada més, David, no? Ja no sé quina hora era del dia... I
2: no, era molt d'hora.
5: És igual, sigui l'hora que sigui, Cerezo ja ha ingerit coses que l'afecten.
2: Aquí va, Cerezo Productions.
18: No tenemos ninguna constancia. Nosotros tenemos un contrato con el jugador. Y si alguien le quiere, que venga, que hable y les enseñará el contrato. Y si le interesa, pues se marchará.
20: Presidente, hace unos días hubo una oferta del
18: está bien
20: del Real Madrid. Le llegó la oferta de Florentino.
18: Que ya está bien de la historia de Julián López. Julián López, jugador del Atlético de Madrid. ¿Está claro? Pues ya está. El día que no lo sea, ya lo sabréis.
20: Per això no van arribar a un acord, perquè, clar, va dir... Julián Álvarez, no tenemos ese señor. Nuestro se llama López, ¿no?
2: Sí, sí. Què passa aquí? És a dir, hi ha teories per tot. Què li passa?
20: Sobre
2: avui. És a dir, creuen noms de Juanma López, que és l'intermediari amb Julián, per ser benèvols, dic que...
20: Però, clar, es fa gran, és un senyor que certa tendència passa, que hi ha gent que té més tendència a confondre noms.
4: Sí. I... A veure, que el sapeu a fer la setmana passada, pobre. Vull dir,
2: sí, sí, sí, sí, sí. No carreguem, no? Exacte.
3: Però és que hi ve també de Tom Ford...
20: Hi ha persones que els hi passa, que tenen més habilitat que altres a confondre noms.
2: Marc Giró.
20: Però bé, no seria...
2: Per exemple, sense anar més lluny.
20: Però aquest senyor és un regal del cel per la premsa, perquè sempre et dona tall, no? Parla, però bé, té un punt...
2: En tot cas, independentment del nom i del no-nom o de l'equivocació, canvia alguna cosa a això que heu sentit i que diu avui el president de l'Atlètic de Madrid en tot l'enrenou Julián?
5: Bé, que el vendrien, no? El que reconeix és que si lo quieren y pagan lo que, pues seguirá, ¿no? Vull dir, com normalment no és això el que diuen, no? El que dius és el nostre jugador, que és molt important per nosaltres, farem el que...
3: Però jo entenc que el que no? diu és qui pagui 500 sí, milions de la clàusula sí. se l'emportarà.
5: Però que ja, bé, ja està deixant la porta oberta, normalment descartes aquesta opció, com a mínim de portes en fora, dius, no, jugador importantíssim pel nostre, no? pel nostre futur, no sé què, però no, ell no fa això.
4: No sé, jo crec que se'ns farà bola, aquest cas. Bueno, a mi se me n'està fent i va per llarg, va per molt llarg, crec, i llavors, perquè no serà fàcil, no serà gens senzill treure Julián Álvarez de l'Atlètic de Madrid i tinc por que això hipotequi altres operacions del Barça. Sí. És a dir, que això acabi perjudicant, que les opcions B, C i D doncs, o es floreixin, no tinc ganes d'esperar-se, i això et perjudiqui o t'hipotequi, perquè, de fet, això ja ho hem vist amb el que ha passat ara de mercat. Amb jugadors com Cucurella o com sobretot Bernardo Silva, que eren oportunitats de mercat que les podies aprofitar, però en el context actual és evident que el Barça no podia tirar endavant. Vés a saber, potser al final del mercat d'estiu sí que li hagués interessat un Bernardo Silva. Però aquesta operació del nou és tan important des del punt de vista econòmic i des del punt de vista estructural que t'hipoteca tot plegat.
5: Per què Oyarzabal? Jo pregunto. Oyarzabal, per què no està en les travesses? Suposo que és perquè ell no vol sortir de la Real Societat, no? Si no recordo malament, té 70 milions de clàusula.
3: Sí, anava a dir 70 milions i la Real Societat no seria un equip donat que, a negociar o a rebaixar gaire...
5: Però pel que fa, no?, el que necessita el Barça, a possible adaptació ràpida, a persona, no?, que el caràcter, que ja coneix, clar, evidentment, té molts companys a la selecció, no acabo d'entendre per què no es contempla l'opció Oyarzabal. Potser ja l'han tocat i ell és d'aquests jugadors que sabem que és molt de la Real i que potser ell no té cap interès en sortir. Però jo, pel que pot oferir, jo trobo que seria... espectacular, en lloc de Julián Álvarez. I després també volia assenyalar com una mica la... no sé, per mi la cosa gairebé distòpica que tu et plantegis pagar, no sé, 120, 150 per Julián Álvarez, quan podries tenir Messi, no? És a dir, tu vols intentar fitxar aquest nano que aquí Messi li fa ombra, evidentment, quan podries tenir a l'altre, no? És com, vaja...
2: Bé, sí, no hi és, Danae. Aleshores, aquí...
5: No, i això no, no. De, ja, això se supera, això no se supera.
2: De buscar la vida.
5: I diran, però què dius? Si Messi té 39 anys no, i l'altre és el futur. Bé, sí, no, molt bé, el que vulgueu.
4: I amb el tema d'Oyarzabal, jo crec que és un molt bon jugador, però crec que estem en uns nivells de jugador top, el que necessita el Barça.
2: I és un graó, mínim un graó.
4: Jo crec que és un graó, necessites un graó per sobre.
5: Sí, però porta dos anys, té molts gols a la Real Societat.
20: Potser un nou una mica més pur, si és possible, perquè aquests jugadors... estil Oyarzabal s'acosten a aquests jugadors que no són un nou pur i que poden jugar en diferents posicions, perquè al final l'Oyarzabal davant de centre és un invent relativament recent. Sempre ha jugat més endarrerit, amb nous de referència, i fins i tot la Real molts cops no juga com a davanter.
5: Però com que no hi ha nous purs...
20: De ser-hi són, però són massa cars o massa veterans, com Harry Kane, Nian, o has de fer un... Aquí potser la jugada seria descobrir un Nian interessant de 22, 23 anys, que dius, mira, me la jugo i vaig, no? O sigui, hi ha una sèrie de nous que poden ser interessants, que poden fer coses, i a partir d'aquí una bona direcció esportiva descobreix com una miqueta el nou del futur i et fitxa el Holland quan està encara a Àustria, abans de fer el salt a Borussia Dortmund, perquè ens entenguem. Però bé,
5: no ha passat mai.
3: La sensació, Toni, no?, que el missatge que va enviar Flick és el de buscar algú una mica més, més fet.
5: Contrastat.
3: No? Més contrastat.
5: Clar.
3: No ho sé, pel missatge que va enviar, com de... Vull, si estem, anem a guanyar la Champions, doncs
5: clar,
3: vull un nou potent, que per això jo crec que està el Barça confiant-ho tot, amb el tema de Bernardo Silva, amb el tema de Cucurella. És que, sí, si es dona la situació a final de mercat, ens ho podem pensar, però és que ara tot està posat en que ha d'anar a sortir o a que acabi quallant l'operació amb un nou potent.
20: És que jo fins i tot, potser...
3: Sí, que no tinc la sensació que el Barça sigui com per provar que podria fer-ho, potser per la seva economia seria el més recomanable, però que no és el que està buscant ara mateix.
20: Sí, en aquest sentit,
3: un meló per obrir.
20: Potser sona una mica estrany, però si no pots Julián, ja sé perquè al final és el mateix joc, però a mi m'encaixaria un Sorloth.
5: Mm-hmm.
20: Un molt bon nou.
5: Però amb el tronc,
20: Va, amb els peus és bo, ho ha de mostrar, mica... ho ha de mostrar precisament contra la Barça.
5: És una mica...
20: No, no fotis, Matana, eh?
5: Bueno, no, no, està a un nivell per sobre, però vull dir que ja ho vas provar, això.
20: Tres nivells per sobre de Martin Braithwaite.
5: Això ja ho vas provar, no?, aquest davanter que... No sé.
20: No pots comparar Martin Braithwaite.
4: A mi em falta una miqueta, Toni, però vull dir, és a dir, com a pla, sé, o bé, i t'has d'apanyar, doncs potser sí.
20: Però és un nou experimentat que està al Mundial, que ha jugat, que l'Atlètic de Madrid t'ha marcat molts gols, que ha marcat uns quants gols contra la Barça.
4: Sí, això sí.
20: Vull dir que, insisteixo, si no és l'opció, però o sigui, si es tanquen les portes, a mi un Sorlo no em desagradaria. És que és que m'encaixaria, a més, vull dir que és un nou que, òbviament, té aquesta planta, però que demostra que sap jugar fora de l'àrea. A l'Atlètic de Madrid ho ha demostrat. I, hòstia, a més, té molt sacrifici defensiu. Vull dir, jo no ho veuria com a tercera opció, perquè ens entenguem.
2: Sí, sí, sí. També és cert que potser Flick busca alguna cosa més. Més enllà de la qualitat, també una ascendència amb una plantilla que, malgrat tot, continuen ser superjove. És a dir, sí, és una plantilla superjove. Potser vol una experiència. És a dir, vol dir un davanter que, més enllà de la qualitat, també tingui... Sí, Harry Kane, tot i que és impossible. O Haaland, fins i tot i que és impossible. És a dir, noms que puguin arribar aquí i que, més enllà de la qualitat i dels gols que et vull marcar, doncs també puguin fer una mica de tutors.
20: Avui Harry Kane ha jugat molt bé, Harry Kane, avui.
2: I tant.
20: Perquè, més, a la primera part baixava molt a l'inici de l'acció. A la primera part se l'ha passat jugant pel darrere, baixava a l'inici de l'acció, i hi havia moments que estava gairebé, perquè ens entenguem, fent com de pivot. És la zona de Sergio Busquets. Dius, què fa aquest tio aquí?
4: És que és el que sorprèn, perquè tu el veus físicament, o com jugava abans, i la imatge que té de nou, no?, de nou rematador, i no és un nou rematador, és un tio que sí, és un nou rematador, però és que sobre això, és un tio que pot baixar baix, que et fa de tot, i no ho sembla.
2: Sí, sí. Guerra oberta Barça-Madrid, obrim aquest meló. Avui, nou episodi, amb comunicats, no creuats, perquè un no té a veure a priori amb l'altre, però, d'una banda, el Madrid, això vagi per endavant, que és el primer que ha fet quan s'han llevat, que és presentar una vegada més, es repeteix la història, presentar un jugador que està a poques hores de debutar amb la seva selecció. En aquest cas, Bernardo Silva assignarà per dues temporades, per tant, com ja va passar dilluns amb Cucurella, avui hi ha tornat al Madrid. Coincidència? Casualitat? No ho sé, però en tot cas és el que ha passat. I després és quan ha començat la gresca. El Madrid ha tornat a engegar el ventilador amb un comunicat explicant que ja ha comunicat a la UEFA, o ja li ha enviat a la UEFA, la documentació segons la qual el Barça no hauria actuat bé amb els pagaments que, ja sabem, el número 2 dels àrbitres, o l'exnúmero 2 dels àrbitres, Enríquez Negreira, i per aquesta qüestió demana que se'l sancioni. No entraré tant en el contingut del comunicat, perquè ja ens ho sabem, és a dir, una història que el Madrid cíclicament durant aquest estiu hi ha anat recorrent. La més beligerant, les paraules del seu president quan estava en campanya, que fins i tot va arribar a dir obertament que li havien robat 7 lligues. Doncs bé, avui hi ha hagut aquest comunicat. Marta Ramon, bona nit.
0: Bona nit.
2: Reacció del Barça.
0: Doncs, a veure, recordem que aquesta acció del Real Madrid arriba després que el Barça presentés divendres passat una demanda de conciliació prèvia a la interposició d'una querella per un presumpte delicte de calúmnies per les declaracions de Florentino en la roda de premsa famosa del 12 de maig en què va convocar les eleccions. En aquest context, des del Barça no respondran al comunicat del Madrid, esperant en tot cas la resposta que pugui donar la UEFA. Cal recordar, però, i això ho tenen en compte el Barça, que la UEFA, sempre que ha estat consultada pel cas Negreira, ha explicat que no prendrà cap part en la qüestió fins que no sigui la justícia espanyola qui dicti una sentència definitiva al respecte. Això sí, el Barça ha reaccionat amb una carta signada pel president Rafa Yuste, enviada als seus homòlegs a la Lliga, Javier Tebas, a la Federació, Rafael Louzán, i al comitè tècnic d'àrbitres, Francisco Soto, per les declaracions de Florentino, no només a la roda de premsa que dèiem ara, del 12 de maig, sinó també per la seva entrevista l'endemà, a la Sexta, amb Josep Pedrerol. Des del Barça exigeixen als coorganitzadors de la Lliga i als àrbitres perquè defensin la reputació dels seus organismes, igual com ha fet el club amb la demanda de conciliació presentada divendres, i reclama mesures judicials oportunes contra Florentino per defensar l'honorabilitat, integritat i prestigi de les institucions que representen i les competicions que organitzen. Per tant, no responen per se al comunicat, a l'acció que fa avui el Real Madrid, sinó que ho engloben tot, enviant aquestes cartes, pressionant tant a la Lliga com a la Federació com al Comitè Tècnic d'Àrbitres perquè també es mullin en aquest conflicte.
2: Que segons qui dirà, jo m'hi puc incloure, que també és una manera de respondre al comunicat del Real Madrid. És a dir, estranyament, avui arriba un comunicat del Barça explicant que s'han enviat cartes als teus homòlegs de la Federació, de la Lliga...
0: I que estratègicament ja s'ha comunicat d'aquesta manera per aquesta raó.
2: Exacte. Lectura, perquè deies, se'ns farà bola, Julián. Potser no és l'únic que se'ns fa bola. Sí,
4: jo estava pensant que els serveis jurídics del Barça haurien d'estar amatents perquè la temporada que ve un personatge que es diu José Mourinho. Vull dir que al cas Negreira ens l'haurem de menjar la temporada que ve, que jo li recomano Flick, moltes tiles. Va, ja és un tio tranquil, que sap que no... Ja m'agrada que no entri, però que algú li remarqui bé, Hansi, no. No caiguis.
0: Ja se li ha remarcat. Abans que es fes oficial, ja se li havia dit.
5: Algun dia, amb elegància i a la seva manera, estaria bé que li faci... No sé, bé, no s'avança.
4: Crec que el millor per respondre a Mourinho és no respondre'l. O ho fas com Guardiola, aquell dia que...
20: Un dia, correcte, un dia.
4: I a més, ho fas... i molt
5: bé. Però si no s'acusarà de pecho frío a Hansi Flick.
0: Però ja heu vist com és Hansi Flick des de la seva arribada, que és que sempre que se li pregunta pel Real Madrid, vigila moltíssim amb quines paraules s'expressa, què diu, què no diu, i alguna vegada que se l'ha, diguem, interpretat més del compte, amb paraules respecte al Real Madrid, després ha recollit cable, fins i tot. Vull dir que jo crec que amb José Mourinho anirà igual des del minut zero.
20: Us en recordeu, els més joves, potser no ara estaran fora de joc, us en recordeu a l'època de televisió de la Força Barça, les rodes de premsa de Josep Lluís Núñez, que feien uns pips cada cop que deia Kisir, per tant, pues amb Mourinho, cada cop que digui Negreira, pues pip, no? Cada cop un xupito i acabem tots absolutament borratxos, perquè és que crec que jo el trec un cop per setmana.
4: Perquè és que tinc ganes de veure, és que tinc ganes a la primera ja que ho tregui.
2: Però doneu per fet que Mourinho serà la mateixa versió. Jo crec que amb l'edat la gent es relaxa.
3: Però és que jo crec que un
2: del president de l'Atlètic de Madrid, vull dir que hi ha unes coses que pots fer amb 50 anys i unes amb 63, que em sembla que té ara Mourinho. Aleshores, no sé quina força té ara el portuguès, no sé.
5: La mala llet no es perd.
3: Jo crec que
5: un
3: dels motius pels quals ve, més enllà de l'ordre al vestidor, és aquest també. Tenint en compte el tarannà que estem veient de Florentino des de la campanya.
2: La intenció no ho dubto,
3: El Barça ha de pagar el que ha passat amb la Superliga, és a dir, de deixar-nos tirats d'aquesta manera, quan l'havíem ajudat, i ara és...
2: L'Ernest Vendetta,
3: Julián, Bernardo, Cucurella, Negreira, és a dir, ara és a mort contra això.
2: Jo no nego la intenció,
3: I que la reacció de Mourinho jo crec que va també en aquest sentit, és a dir, anem a treure de polleguera el Barça, anem a tocar el voraviu amb els àrbitres, de totes les maneres possibles, és a dir, a través de la UEFA, amb aquest dossier, si és que fa alguna cosa, però en tot cas empastifa, que a la UEFA, si no hi ha una sentència judicial que s'ha de posicionar en aquest cas. Però vaja, ja empastifes amb això, i després que Mourinho faci el seu paper i vagi.
2: Jo no nego que la intenció del Madrid, o de Florentino en aquest cas, sigui aquesta. Jo el que dubto és que tingui la capacitat Mourinho de ser aquell Mourinho de fa 15 o 20 anys. És a dir, jo no sé si té la capacitat, l'energia i fins i tot els resultats, perquè això, segons
3: amb quin resultat... El periodista de bola que vam fer va dir s'ha acabat la tranquil·litat pel Barça. És el resum que ens va fer l'altre dia, en Nuno Reis.
2: A veure, no, és un dels elements que haurem d'estar amatents, que deia el Joan Lluís abans, sí, efectivament. I de la lectura, o quina lectura feu d'aquests comunicats, d'aquest creuament avui de contingut, aquests creadors de contingut que ens han sortit tant a Barça com a Madrid...
5: Jo m'he perdut una mica, Ho reconec. He escoltat atentament la Marta, però m'he perdut una mica perquè...
2: És més del mateix?
5: És embolicar-ho tot una mica més, embolicar més la troca, no?
2: Sí.
5: Emmerdar.
2: Sí, bàsicament això.
0: Sobretot jo...
5: I què aconseguiran?
0: Jo el que veig és que el moviment que fa avui el Barça és... d'alguna manera interpel·lar els estaments del futbol espanyol, no es deixa ningú, Lliga, Federació, Comitè Tècnic d'Àrbitres... per dir, escolteu, si posen en dubte la legitimitat dels meus títols i la manera com els he aconseguit, estan posant en dubte tot el sistema. Us estan posant en dubte també vosaltres. Mulleu-vos, feu alguna cosa, no ens deixeu sols aquesta lluita.
3: I també interpel·les a tres actors que són manifestament Que han estat en contra de Florentino, com deia, anem a fer una mica de front contra
5: aquests que ens estan... Però que no es mullaran.
3: No, perquè també és un tema molt delicat, però vull dir...
5: Clar, perquè llavors els altres clubs diran que estan afavorint el Barça.
3: Tebas, Sant Celesté amb Florentino, els àrbitres, ja va passar, en aquella final de Copa, és a dir, són tres estaments que el Barça també ha perdut.
0: Tot i així, la reforma arbitral que s'ha fet a Espanya recentment...
3: Sí, sí, anava de la mà, també.
0: Ha anat a favor
5: del Madrid, del que ells volien.
2: També és cert que la Lliga és un dels que està com a acusació particular del cas Negreira, per tant, sí. Tu has anat a dir-li una cosa a la Lliga que segurament t'hi vas a dir.
0: Bé, és que potser el moviment que desitjaria el Barça és que la Lliga fluixés amb aquest tema. I ara que s'han apropat tant les postures entre el Barça i la Lliga, el que passa que, clar, aquí la Lliga també ha de calcular bé quin moviment estratègic fa, perquè depenent de quin moviment faci, té tots els altres clubs que li poden saltar al damunt.
3: Aleshores... Que ho va fer, sí, però també fa temps que Tebas d'aquest tema no...
0: Per com estan les relacions. Per com estan les relacions.
2: Sí, és veritat que ara fa dies que està serenó.
0: Els equilibris han canviat.
2: Que no és habitual. Mira, ara que parlàvem de l'arribada de Mourinho, de retruc de la sortida d'Arbeloa, avui n'ha parlat Gerard Piqué, que segons quins temes és interessant sentir què diu. Doncs aquest és un d'ells.
1: Hombre, yo creo que va a dar mucho show, ¿no? Yo durante la temporada le deseaba al Madrid que le fuera un poco mejor, no que ganara títulos, pero sí que le fuera mejor, porque yo quería mantener a Álvaro Arbeloa. Creo que estaba dando mucho contenido y al final esto va de contenido. Entonces, hostia, el momento de las vitrinas, el momento de apelar espíritu Juanito en un Madrid-Levante, este tipo de cosas a mí, hostia, deseaba que se clasificaran un poco más en la Champions y que quedaran a menos puntos del Barça. No ha podido ser, creo que Mou es un buen candidato a dar show, a que se hable de todo menos de fútbol.
5: Veus? Piqué hi confia encara, Xavi, molt més que tu. Que doni show.
4: El moment de les vitrines m'ha agradat molt.
0: A mi m'està.
5: Doni show per tant que doni pel sac.
4: És aquell moment d'una vergonya aliena.
3: Bona relació, Marbella.
2: Sí. Què, Toni, que et posava les mans al cap o què?
20: Sí, al final, mira, vull dir, Gerard Piqué en la seva essència i també diu... li agrada també de donar joc i de donar contingut i de buscar brega, en aquest sentit sempre l'obsessió que té Gerard Piqué amb Álvaro Arbeloa em sembla una cosa, realment admeto que em diverteix, no? O sigui,
2: sostinguda
20: jo per culpa de Gerard Piqué Bernabéu vaig pel carrer, veig un cono i penso en Arbeloa.
4: Sí,
20: per culpa molt i
0: per molts, i
20: vaig caminant, amb la meva dona i hi ha un cono i li dic, mira Rosa, Arbeloa, i ella em mira com dient, has fet aquesta broma 70 vegades, em fa gràcia.
2: Ja com Piqué, també.
0: Però és que a la rua del Barça hi havia gent amb cons, celebrant.
5: Sí.
0: No a dalt de l'autocar del Barça.
4: Perquè no hi havia Piqué.
0: Perquè no hi havia Piqué. Però entre la gent...
20: Però al final crec que ell va patir, Mourinho, i Mourinho això ho fa molt bé, ho ha fet sempre. Amb més o menys efusivitat, en cert, però... ell li agrada parlar poc de futbol a les rodes de premsa, perquè així s'emporta i distreu, aconsegueix de centrar el rival, i llavors amb els seus jugadors

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: És veritat que hi ha... Sí, és el que ve encara molt millor.
2: Que hi ha aquesta sensació...
3: Evidentment, ara
4: no serà oportunitat.
2: Però sí que hi ha aquesta sensació... Sí que hi ha aquesta sensació que Aràbia pot acabar marxant Rafinha per les condicions econòmiques que li ofereixen allà, també per l'edat i després també en el sentit que és una conversa recurrent, que està allà i que des del club ho saben.
1: Evidentment, esportivament, ara, si se n'anés, seria un drama, perquè la Marta ho ha explicat mil vegades, i Hansi Flick, com també ell, és un jugador bàsic, sabem el que contagia l'equip, el que li dona. Jo ho dic només des d'un punt de vista que a vegades trobo a faltar que el Barça sàpiga vendre en algun moment a determinats futbolistes, i crec que si l'oportunitat és... O sigui, el Madrid en el seu moment li van venir a fitxar Casemiro, el van pagar i es van dur 100 milions. És veritat que després no l'ha sabut, trobar-li, i ha sigut un drama, no? Però que a vegades també... Hòstia, si tens la feina feta, hi ha algun moment de dir, hòstia, amb 30, 31 anys em venen a posar 100 i pico milions, potser algun dia t'ho has de plantejar.
2: Potser et va
1: ara,
2: millor.
1: Has de tenir molt clar què faràs amb aquells diners. Evidentment, ara, així a curt termini, se'n va Rafinha i és una
2: situació... Hi ha una altra qüestió, que pot ser més oportunitat vendre Rafinha a l'estiu que ve, perquè l'estiu que ve estaràs molt més condicionat econòmicament que aquest, m'explico. Aquest ho hem explicat, s'està fitxant estratègicament perquè saps que l'estiu que ve tornaràs a tenir la davallada d'ingressos i tornaràs a tenir complicat el fair play. Per tant, tenir-les a la màniga de fer aquest forat i de tenir aquest ingrés de diners important l'estiu que ve, doncs pot ser un bones a la màniga i pot ser un win-win per tothom. I ja tens Anthony Gordon rodant.
4: I t'afegeixo el tema esportiu. És a dir, si tu venguessis Rafinha aquest estiu, tu hauries perdut Lewandowski, el nou, i l'extrema esquerra titular, els hauries perdut. I et quedaries...
5: I sense recanvis clars...
4: Correcte, et quedaries amb Gordon, Ferran de nou... ara com ara, I la Minya Mala a la dreta, i amb Roni de suplent de la Min. És a dir, jo crec que vas molt
1: però
4: fluix.
1: Però amb 200 milions d'euros.
4: Amb molta pasta.
6: Que no saps quan els tindràs, també.
1: No, però dic, sent que t'anaves a gastar en Julián, i si traguessis 100 més per Rafinha, vull dir que et faltarien dues peces, però tindries 200 milions per anar al mercat.
4: Però és veritat que tindries una davantera no experimental, però vaja, molt, molt nova, que és una incògnita, ara com ara. Vull dir, Rafinha és una certesa, la Minya Mala és una certesa, Lewandowski havia estat una certesa. Et falta el nou per acabar de rematar-ho, però si a sobre perds Rafinha, jo crec que un nou. Rafinha, Gordon, ostres, això com lligar tot aquest allò ho veig complicat.
5: És que, Albert, al final tots pensem que si Rafinha hagués estat a la Champions potser no haguessis caigut, o sigui que és que és fonamental.
2: I a la Copa tampoc.
5: I a la Copa, evidentment, contra l'Atlético. Llavors, realment, és que drama, però majúscul, de veritat, m'ho semblaria, sobretot perquè aquell recanvi que vingui potser es passa tres temporades com Rafinha per adaptar-se. És que, clar, és que no dic que no hi hagi jugadors del seu nivell, perquè Rafinha té mancances i a nivell tècnic no és una barbaritat.
1: No és Zidane ni Maradona. Que diria aquell,
5: clar,
1: que ara ve cap aquí. Què dirà? Què dirà aquell,
5: és moltes altres coses. Sí, sí. L'ascendència que té el vestidor és tot.
7: A mi, o sigui, al final em costa molt posar-me al cap d'aquests esportistes, perquè sempre diuen, no, quan truca a Aràbia Saudita és com la gran oportunitat de fer calaix. I em penso, però si esteu forrats, per què te'n vas allà? És a dir, no sé, insisteixo, no sé, si qualsevol de les persones que ens està escoltant a casa seva realment els fessin una oferta que amb un sou a l'Aràbia Saudita et canvia la vida. A mi no sé si un estudiant en pràctica, si un arquitecte, si qualsevol informàtic et farà una oferta del Golf Pèrsic, realment et canvia la vida. Perquè aquí tens un sou normal, en què et costa pagar tot pis a Barcelona i de sobte te'n vas a treballar dos anys allà i tornes i t'has comprat una cara sencera. Però els futbolistes, amb el sou que tens al Barça, ho has de fer molt malament per no tenir la teva vida assegurada amb diferents propietats i que els teus fills facin el que vulguin. Ja ets milionari, ets fotutament ric si ets al Barça. Amb el que li ha costat a Rafinha arribar aquí, amb el que ho ha patit, per anar pels marges, a Brasil no arriba a jugar a primera divisió, de segona passa a Portugal, França, Leeds, creuar el camp de genolls per evitar un descens d'institucions, i sempre diem, vull arribar a un equip gran, arribes al Barça, jo m'hi quedaria fins que em quedéssim fora. O sigui, com es viu aquí, amb el que t'estima. Llavors diuen, no, és això, no, és que jo

0: no entenc el tema aquest de... És que paguen tant, però si ja... No sé, vull dir, no sé, no sé que tinguis un familiar que resulta que es poleix els calés o has fet una mala inversió, no ho puc entendre. A mi em faria il·lusió que es quedi. I al final la clau és aquesta. O sigui, realment decideix que no només vol assegurar-se del futur dels seus fills, sinó de 7 generacions de Rafinhas anar-se a Aràbia Saudita, endavant, però crec que qui més perdria seria ell.
1: És que esportivament jo crec que també
2: ningú dubtaria de la seva
1: no,
2: si és esportivament només...
1: Però és que el tema dels diners, que sempre hi recorrem, perquè jo crec que ho fem des d'un prisma equivocat, que és el nostre prisma. És a dir, nosaltres ens diuen que passaràs de cobrar 6 quilos a cobrar-ne 12 i dius, ostres, però 6 quilos, amb un en tinc prou. D'acord. Però jo crec que aquesta gent són tan competitives, esportivament parlant, com econòmicament parlant, és a dir, que també forma part d'aquesta competició, sí. Forma part d'aquesta feina, que és la seva, que és una feina, per mi, incomprensible moltes vegades.
0: De veritat, tu creus que un jugador prefereix anar-se a guanyar més diners a la ciutat que l'opció de guanyar la Champions amb el Barça?
1: Alguns sí. No, però
0: doncs
1: tampoc...
0: No són bons esportistes.
1: No, és que la Champions no la tens assegurada, Toni. És ja, a dir, però, els diners sí.
0: Sí, però tu què vols guanyar si no són esportistes? La Champions europea
1: sí,
0: o l'asiàtica?
1: Sí, és correcte.
3: Però no són Messi, que lo que les gusta es jugar al futbol.
0: O sigui, si te'n vas allà prioritzant els calés, no ets un bon esportista.
1: Jo no t'ho defenso,
0: el futbol com una feina.
1: Jo intento entendre'ls.
0: El bon esportista, que per efecte és el que està al Barça, vol les millors competicions i vol això. És a dir, si algú prefereix anar-se'n a guanyar calés a l'Arabia Saudita en lloc d'intentar competir aquí, endavant. Que bé que facis les maletes, perquè tampoc no et vols aquí. Aquí
1: o sigui, aquesta
0: perquè,
1: és l'altra.
0: Perquè estan esportistes que es menjarien l'herba per poder tenir un minut al Camp Nou. Jo sé, a mi, jo sincerament no ho entenc.
1: Aquesta és l'altra lectura. Després tu com a club, escolta'm, doncs tu pots tenir el tracte que vulguis amb aquell jugador que ha decidit marxar a una altra lliga per guanyar més diners i no optar a una Lliga de Campions.
0: I d'alguns, mira, d'alguns, tu esperes.
1: Clar.
0: Però de Rafinha no. A mi si Rafinha fa això, a mi em trencarà el cor. Mm-hmm. Perquè m'agrada molt aquest noi.
3: Sí.
0: És un noi que toca de peus a terra, que ha patit molt, que té un bon discurs, que ha empatitzat amb l'afició, que exerceix un liderat, hosti, que ha estat acompanyat, acaronat aquí. Si es queda 2 o 3 anys més, serà feliç.
1: Mm-hmm. Sí.
4: I jo crec, sincerament, que hi ha una part d'ell de buscar la redempció. És que no m'entra al cap que pugui marxar aquest estiu precisament per això, pel regust amb el que ha acabat la temporada. Ha acabat amb una sensació d'estar en deute amb l'afició i amb Hansi Flick. Sí. Seria molt estrany que sortís aquest estiu. Jo crec que aquest estiu no serà. Jo crec que això ja és més sensació personal per les converses que hem anat tenint, però és sensació, no és informació, però jo crec que és més una cosa més cap a l'estiu que ve que l'estiu que tenim per davant, sobretot per aquestes sensacions amb les que ha acabat la temporada a nivell esportiu i personal envers l'equip.
1: Temps en tindrem per parlar-ne, perquè tampoc no serà el tema que es morirà avui.
4: No,
1: és un tema que s'allargarà. Uns dies més, com a mínim.
4: Segurament, sí.
1: Deixa'm rematar temes Barça amb un parell de notícies que hem sabut avui. Quim, Salvador, com estàs?
5: Bona nit.
1: Hem de parlar, per exemple, del Barça femení, perquè ja és oficial la renovació de Pere Romeu.
6: Sí, l'entrenador del segon pòquer de la història continuarà dirigint l'equip 2 temporades més, fins al juny del 2028. En 2 temporades com a primer entrenador, abans era el segon de Jonathan Giraldez, el tècnic barceloní ha guanyat 7 títols, que són 2 lligues, 2 copes de la reina, 2 supercopes i 1 Champions. De fet, ho ha guanyat tot, excepte la Champions, que es va escapar a la final perduda contra l'Arsenal.
7: Em sento un privilegiat d'estar aquí. Poder entrenar al club de la teva vida i entrenar a casa és una cosa que em fa molt feliç i penso que estic en un context immillorable. Per altra banda, sóc conscient de la responsabilitat que té perquè conec el dia a dia d'aquest equip i sé que és una exigència molt gran, però és la principal motivació que tinc per la temporada vinent.
5: El document està extret del vídeo que ha publicat el Barça per anunciar la renovació. La música és d'ells. Vull dir, el vídeo queda molt bé.
1: No l'has posat a tu.
5: Per treure el tel de veu per la ràdio queda fatal, però és l'únic que teníem avui de Pere Romeu. I és més, te'n posaré un altre.
0: Romeu té... Amb música de fons també, amb violins també?
5: Sí, perquè l'hem extret del vídeo.
0: Ara mateix estem agafant aquí cadascú 2 violins, 2 violes de gamba, un violoncel. Està Joan Lluís amb el violoncel, la Danà i jo estem amb el violí.
1: Per fer el videoclip de Rosalía.
5: Com vulguis, tira i amb els instruments afinats que ara hi tornem. Romeu té el repte de mantenir el nivell competitiu de l'equip després de l'adeu de jugadores tan importants com Alexia Mapileón i Ona Batlle, 3 titulars indiscutibles que marxen a final de temporada.
7: Soc conscient de la responsabilitat que té el repte que afrontaré ara. Aconseguir el que s'ha aconseguit té molt valor, té molt de mèrit, però penso que repetir-ho encara pot ser més complicat. Per tant, la meva major motivació és intentar repetir tots aquests èxits aconseguits aquestes últimes temporades i en especial aquesta última temporada.
6: Encara no sabem què passarà amb Marta Torrejón i Salma Parayuelo, que també acaben contracte. En canvi, ja està tancada la continuïtat de Caroline Graham Hansen, que s'anunciarà oficialment segurament abans que s'acabi aquesta setmana. Un altre punt de futbol femení, la Unió Esportiva Cornellà, ha anunciat que crea un equip femení que començarà a competir la temporada vinent, la 26-27, a la segona catalana.
1: Bona notícia.
8: Sí, perquè quedaven teoria al marge d'aquesta compra de Messi, i això és el que una mica
1: bona s'esperava. Notícia. Bé. Perquè sempre busquen nous elements per fer més fort a la Lliga F. També sentia una notícia boníssima de Pau Gasol d'ahir, amb aquests 55 milions d'inversió per ajudar a potenciar justament la millora d'aquesta Lliga, fer-la més forta, fer-la més atractiva perquè no marxi la gent. Doncs bé, veurem si tot va sumant de cara al futur. Més renovacions, torno a enclau Barça, a més de Romeu, també el club blaugrana renova Giuliano Belletti al capdavant del filial masculí.
6: Sí, Belletti continuarà dirigint el Barça Atlètic una temporada més, fins al juny del 27. El tècnic brasiler, que es va incorporar a l'estructura del futbol formatiu del club el 2023 com a tècnic assistent del juvenil A, ja havia donat el CIF des de feia dies. En el seu primer curs al capdavant del filial, és veritat que no ha pogut aconseguir l'ascens, però el Barça està satisfet amb la seva feina en la formació i també amb la projecció de jugadors joves, i en aquest sentit és clau que té molt bona sintonia amb Hansi Flick, que a més valora molt la seva tasca.
1: Doncs feina feta, en queden poques de renovacions ja, la d'Antonio Carlos Ortega i, evidentment, saber el nom del substitut de
2: Xavi Pasqual. Està també molt embastada, la d'Antonio Carlos.
1: Sí, sí, ens ho deia l'altre dia.
2: Acabar de lligar pendent pràcticament de decidir només quan s'ha d'anunciar, perquè l'entrenador i el club ja estan d'acord. Si em permets, només un apunt, Xavi, sobre el femení. L'altre dia també parlàvem del Gamper, de les dates del Gamper, 19 de...
8: d'agost.
2: El masculí, 21 al femení. No hi ha rival encara, no serà el mateix rival pel masculí que pel femení. Les opcions del Gamper masculí ara mateix: Al-Ahly, Egipci, Inter de Milà, Juventus i Cruz Azul. El Barça està sondejant aquestes opcions, a veure quina és la que acaba quallant. I al marge del Gamper, una notícia també, perquè el Barça ja té pràcticament enllestida la zona on estarà el museu. Saps que es va traslladar les obres de l'Spotify Camp Nou a la pista de gel? Doncs ja té l'espai, el que serà l'Spotify Camp Nou. Aviat veurem, el club ens farà o podrem veure imatges de com ha quedat ja la que serà la zona del museu, i està previst que el mes de novembre ja torni a obrir les portes al Museu del Barça, però a l'Spotify Camp Nou.
1: Que és una altra gran notícia a nivell econòmic perquè tot ajuda, no?
2: Aquell flux, un dels museus, juntament amb el Museu Dalí, que més ingressos genera a Catalunya.
1: I que la sortida del museu et portava... art de màgia a la botiga del Barça. Per tant, vull dir que tot ajuda en aquest sentit, també. És a dir, si acabo d'aparèixer a la Barça Store, però què està passant aquí, doncs això? Mira, doncs també animarà.
0: Avui ha estat una presentació d'un llibre que s'ha fet precisament a dins del museu, i ens explicava el director del museu que avui han passat 8.000 persones. I que... quan arribi el juliol la xifra creixerà, i és el museu provisional.
1: Sí.
0: Que està molt bé, molt modern.
1: Però que evidentment no és el mateix que quan hi hagi el definitiu. Sí. Hem de tancar tertúlia, perquè ja us avança RAC1 que farem tard avui una vegada més. Joan Lluís, no m'ho diguis en compte.
2: No,
1: que són els primers dies i...
2: I acabem.
1: Estem... Sí, és que tinc teca, avui.
8: Vols
1: parlar...
8: quedar d'actuar?
1: Sí, hem de parlar de bàsquet.
2: Ara ve el Pedrol?
1: No, primer farem una tertúlia de bàsquet, que hem de parlar de bàsquet amb el Dani Aguilar.
2: Home, tenim el final aquí.
1: I estem a menys de 24 hores d'un debut, però és que primer tinc uns capibares per entregar, jo, com ja sabeu.
2: Has de no entregar.
1: I ara mateix trucarem. El tenim, quan el tinguem en línia, ja m'ho dieu, perquè ja tenim guanyador o guanyadora, no ho sé. En tot cas, abans us vull recordar que els capibares han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol. Arriba Wonder Gold, descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful. 15 seleccions sorpresa, un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo, en cada blind box. Si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, aquest és el vostre moment. 2:03. Aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic. A veure, bona nit.
9: Bona nit.
1: Hola, amb qui parlem? Qui ets? Com et dius?
9: Em dic David.
1: David, d'on truques?
9: Truco dels Hostalets de Pirola.
1: Molt bé. Doncs, a veure, explica'ns. Per qui va aquest pack Wonder Goal? A qui li donaries?
9: Pues per la meva filla.
1: Molt bé.
9: Que li encanten els capibares.
1: Doncs mira, un aplaudiment des d'aquí.
2: Bravo. Bravo.
1: Clar que sí, home.
2: Sí, senyor.
1: Així sí. Sí, sí.
8: Com es diu?
1: Era hora. I a qui no van? A qui li vols treure aquest...
9: A qui no van?
1: Sí.
9: al Cristiano Ronaldo.
1: Molt bé. Però sí, pobre, si avui tampoc sí, no...
9: El Cristiano Ronaldo, no discutirem que és un, ha sigut un monstre futbolístic, i ho és encara,
1: sí,
9: però no arriba ni a la meitat de la M de Messi. Vull dir, és un envasor, vull dir, és fora. No, bé.
5: Dos caixes de capibara.
8: Avui Messi li ha tirat floretes a Cristiano Ronaldo, també, d'aquesta xarxa.
1: Perquè li sobren,
5: ja és el més obligat.
1: Quan et sobren flors, les regales. I mira, per tu, Cristiano, avui que te'n falten. Doncs moltíssimes gràcies, per primera, per escoltar-nos, i després per trucar i voler participar. Per tu és aquest lot, d'acord? Que vagi molt bé.
9: Gràcies a vosaltres, i no canvieu mai, que feu un programa collonut.
1: Moltes gràcies.
8: Com
1: ara
8: fa pocs dies,
1: eh? Tampoc és si ara... No, és que ho deia claríssimament, a més. Vull dir que és que... Sí, també t'ajudes tu molt, eh? Vull dir, mira, són tres quarts. Hem de marxar.
0: Clar, perquè no li dones capibares a la banana.
1: Vés marxant tu primer, si de cas.
0: Volem capibares.
1: Joan Lluís García, moltes gràcies.
10: A tu.
1: I tornem dimecres que ve.
10: Sí, i tant.
1: Sí?
4: És Sant Joan,
5: eh? Ah, Sant Joan.
1: No és que sigui Sant Joan, no. És que potser som campions de la Lliga de Bàsquet dimecres.
10: Correcte.
1: Parlem que fem dimecres perquè potser entre el Mundial i el bàsquet tenim una jornada d'esport espectacular.
10: És veritat, és veritat.
1: En tot cas, gràcies i fins la propera.
10: A vostè, Joan.
1: Gràcies, Ape.
5: Bona nit.
1: Gràcies, Marta.
8: Bona nit. No et deixen fer rebella, Marta.
1: Danae, cuidis molt, eh? Que vagi molt fins la propera. I Toni, gràcies.
0: Bueno, vaig cap a casa, que arribo al Ghana Panamà.
1: Ah, va,
0: jugar a Cecilia Waterman a Panamà, s'ha de veure.
1: Christiansen, eh? Christiansen i Sánchez Jara, en Panamà.
11: Correcte.
1: És a dir, que haurem d'estar pendents d'aquest partit, també. Tres quarts d'una, pausa, i anem al bàsquet.
12: Fàcil, intuïtiva i renovada. Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1. Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Passa 5 minuts a 3 quarts d'una de la matinada. De seguida parlem del bàsquet i d'aquesta final de la Lliga ACB que comença demà, però abans us volia dir que 100.000 poemes cauran del cel sobre Barcelona el 20 de juny. La commemoració dels 50 anys d'Espanya en llibertat porta el bombardeig de poemes als voltants de la Catedral de Barcelona, un dels barris més castigats per l'aviació feixista durant la guerra. A 100 poetes i dues llengües al voltant de la paraula llibertat. Aquest dissabte, 20 de juny, a 2:15 de 9 del vespre, a la plaça Nova de Barcelona.

0: Doncs sí, ha arribat el moment, menys de 24 hores ja, perquè arrenquin les grans finals de l'ACB, que viurem de manera molt intensa a RAC1, a punt de marxar cap a València, un dels enviats especials d'aquesta casa, el Dani Aguilà. Dani, com estàs? Bona nit.
1: Hola, Xavi, bona nit.
0: Això tenim ja a tocar, eh? Demà, a 8 del vespre, en directe a RAC1, el primer assalt al Roig Arena, València-Barça.
1: Després de 84 partits oficials, després d'arrencar la temporada, o la pretemporada, en aquest cas, l'1 de setembre, pràcticament 10 mesos més tard, i després d'haver caigut a la final de la Lliga Catalana, semifinals de Copa, play-in d'Eurolliga, el Barça que espera tancar aquesta segona etapa de Xavi Pasqual, ja dic que marxarà, amb l'opció de trencar una sequera de dues temporades i tornar per fi a guanyar un títol. Busca la 21ena Lliga al Barça, busca la segona Lliga al València, quarta final dels Taronja, de fet la segona seguida. El Barça que ha viatjat avui amb tots els jugadors disponibles per part del València, pendents de Puerto i Reuters, pot ser que puguin tornar en principi en algun partit, ja ho veurem. Demà, el primer assalt, dissabte, el segon també al Roig Arena, dilluns el tercer torna al Palau Blaugrana, per demà ja designació arbitral Rafael Conde, Martín Caballero i Luis Miguel Castillo.
0: I avui, com deia ara el Dani, amb els equips ja a la capital valenciana, presentació en una cerimònia a l'Ajuntament.
1: Sí, i Xavi Pasqual no té cap dubte quan parla del València.
2: Per tirar així, per rebotejar així, per córrer així, has de treballar moltíssim i ells demostren que durant tota la temporada que amb aquest estil es pot guanyar i ho fan increïble. És el millor bàsquet d'Europa durant tota la temporada. Sense cap mera de dubte.
1: I Pedro Martínez, tècnic badaloní dels valencians, espera una final llarga.
3: Lo normal és que sigui una final igualada. Crec que també lo normal és que sigui una final llarga. Ara mateix estem molt focalitzats en el primer partit, de fer una bona feina. Sabem que el Barça i el seu entrenador en particular és un mestre de la preparació de partits, de posar dificultats al joc del rival.
1: Quatre precedents aquesta temporada, recordo dues victòries en Lliga al València, la primera de la temporada al Roig Arena i l'última de la fase regular, aquesta patacada monumental al Palau, sí. Dues victòries en canvi del Barça a l'Eurolliga.
0: Doncs avui, per anar escalfant motors i desgranar tots els elements d'aquesta final, tenim qui ens analitzarà els partits, com sempre, el Jordi Colomer. Hola, Colo, com estàs?
4: Hola, bona nit.
0: Bona nit. I avui també volem tenir la perspectiva valenciana, per això ens acompanya el company de Mundo Deportivo i de la revista Gigantes, el Sergio Llebrés, a qui donem la benvinguda a RAC1, de fet. Sergio, hola.
5: Hola, companys, com esteu?
0: Mira, començo per tu, Sergio, que has estat a la presentació d'aquest vespre a València. Què t'has trobat? Quin ambient s'hi respira?
5: Sí, molt bon ambient, més distensió de la que jo esperava. Conec els dos entrenadors i sé com són, no? Que sempre tracten de rebaixar les expectatives dels seus equips, però així no hi ha negociació possible, que no es pot, perquè això és una final, però els dos sempre trobant la millor versió possible per a halagar al rival, per donar-li bones paraules, i jo he vist no sé com dir-ho, però bona connexió entre els dos tècnics. Jo crec que dos catalans amb moltíssim recorregut. El Xavi no sé si porta 10 finals,
1: sí.
5: Pedro porta 3 en València, no són nous en aquests escenaris, i molt, molt distingut tot.
0: I a València, parlant de l'afició, hi ha optimisme respecte a l'equip? Com mesures aquest possible optimisme de l'afició per ser campions de Lliga? Els veus favorits, veient com parlen i el que pensen?
5: Sí, a veure, el joc i els resultats d'aquesta temporada han fet que jo crec que tota la parròquia taronja pense que el nivell i la mesura de l'equip és molt alt, molt, molt alta, no? Que dins de gaudir del camí, de saber on estan les possibilitats de l'equip o del club a nivell econòmic, sobretot en el context europeu, no? Però quan es parla de Lliga Endesa, d'ACB, de Copa del Rei, Supercopa, Lliga, jo crec que l'afició, que inclús l'equip i el club són molt més exigents, no? Sempre anem a escoltar a Pedro molt cautelós, però jo sé, bueno, tot el món sap que València espera un bon resultat d'aquesta final, perquè a més com hem vist durant tota la temporada quasi totes les dificultats que s'han posat per davant, el València ha sigut capaç de sacar-les avant, no? Sí, menys sí. Aquella Final Four on, bueno, era la cara oculta de la lluna, com deia Pedro, el rest de la temporada València ha sigut molt sòlid. Amb el factor canxa, que nunca l'ha tingut en la seva història, jo crec que té una oportunitat d'or per acabar una temporada per tot l'alt.
0: I per tu, Colo, favorit València també o no?
4: Sí, ho vam comentar l'altre dia també la retransmissió. Per mi el València és favorit, fins i tot em va demanar en Dani un pronòstic que vaig dir un 3-1, però, i avui també parlant-ho amb gent d'ACB, la sensació que té molta gent és atenció al Barça, perquè clar, arriba a la final sense pressió, que és molt estrany dir que el Barça sense pressió, però realment ningú s'esperava que estigués a la final, per tant el rol de favorit queda per València, que té el factor pista, amb jugadors endollats, jugadors que amb el playoff han pogut agafar més ritme, els que sortien de lesions, i jugadors que en qualsevol moment et trenquen un partit. Ho hem vist fins i tot en aquesta eliminatòria amb la Provítola, que és el que ve potser amb el ritme més lent i ha tingut partits que els ha canviat ell apareixent de cop. Per tant, és un equip molt perillós que no li podrà la pressió ni res, perquè tots estan ja més que acostumats a això. A més, alguns sembla com que s'han deixat anar un Vesely, on s'ha tret un pes de sobre. Fol de cop és productiu gràcies a Pasqual.
1: I tant.
4: Sí, favorit a València, sí, més en factor pista. Però aquest Barça arriba a un nivell i amb una confiança i tot per sobre del que podíem esperar.
1: I que té Pasqual, ho comentava abans el Sergio, que és un estratega absolutament experimentat en aquestes latituds. Totes les temporades que ha dirigit el Barça ha jugat la final, per tant, ho coneix perfectament.
0: I clarament dos estils molt diferents, per no dir oposats, Colo.
4: Sí, sí, sí, el València és un ritme ràpid, amb molt de triple, carregant molt el rebot ofensiu, i Xavi Pasqual, jo que sempre preparo els partits i amb l'estadística, per exemple, a nivell de ritme de joc i de possessions, sí, a mesura que han anat passant les setmanes, ha anat baixant, a ser més lent. El rebot ofensiu, ell es preocupa sobretot de tancar el rebot defensiu, l'ofensiu ja el deixa més de banda, i buscar un joc més equilibrat, tot i que jo crec que la gran diferència de València respecte a l'any passat és que ja no depèn tant del triple, hi ha partits que sense que li entrin els triples segueix sent molt, molt productiu. Són estils oposats, és a dir, a mi em va més el de Pedro com a espectador, però Xavi Pasqual sap treure rendiment d'una pedra. Per tant, veurem qui s'imposa, perquè hem vist en aquesta temporada els partits de notació molt baixa en què el Barça ha estat capaç de rebaixar aquest ritme. A la que s'ha anat amb més alegria, tot i que algun del Barça també l'ha guanyat a Eurolliga passant de 100 punts, si li dones confiança a aquest València que els jugadors se sentin còmodes, és més que perillós.
0: Dels poquets a molts punts, el de la pista del Madrid, precisament, no? Que allò va ser un espectacle en què el Barça va anar a un cara a cara i li va sortir, sí, li va sortir bé, li va sortir en victòria.
1: En canvi, un altre de molt pocs punts és el que li va guanyar el Barça a l'Eurolliga al València, al Roig Arena, que això és el guió que parlava el Colo.
0: Per cert, mira, ara m'agafo una de les respostes del Colo, Sergio, aquesta que deia que compta amb el Barça. També es veu així des de València? És a dir, des de València tenen una mica la mosca al nas o realment veuen que ve un equip vingut a menys?
5: Jo personalment no he parat de dir que aquesta eliminatòria, com el Barça puga traure una victòria del Roig Arena dels dos primers partits, atenció, perquè jo, els dos entrenadors han incidit molt en que el factor cansa és relatiu, que no importa molt, però si el Barça és capaç de traure una victòria, jo crec que la pressió canvia i a més, més enllà de tot l'emocional o el psicològic, en quant al tàctic, jo crec que el Barça ha sigut un dels poquets equips que ha sabut reduir a la meitat el València. Wow. En aquell partit del Roig Arena, que va ser el DNU de març, que me'n recorde perquè eren falles, el València es va, no sé si a 64 o 62 posicions.
1: Sí, sí, sí.
5: És ridícul per al València, perquè el València és un equip que no sé si promedia 74, 75 posicions per partit. I ja no són les posicions, perquè jo crec que és una mica antiquat parlar de possessions quan parles del ritme, perquè n'hi ha que veure també, sobretot, la quantitat de tirs que el València o qualsevol equip és capaç de crear. Perquè si el València es va a 75 possessions, però fa 78 tirs, com va fer contra el Barça en l'últim partit de Lliga Endesa, ahir el Barça té un problema. Aleshores, fixar el rebot tot el possible, sobretot el defensiu, i reduir d'alguna mena aquests tirs per davall dels primers 8 segons de possessió del València va ser, jo crec que fonamental. Si fan aquestes dues coses, si un Clyburn de la vida o un Panther estan animaets, jo crec que el Barça té moltes, moltes possibilitats.
1: Sí, ja ho hem vist amb l'eliminatòria de la Penya, ho hem comentat amb el Colo moltes vegades, Penya, com carreguen, i el Sergio ho ha vist tota la temporada, el rebot ofensiu. És que és una barbaritat. És que hi van tots com a llops, tots tenen els braços llargs, i estic molt d'acord amb el Sergio, i suposo que el Colo també, amb aquesta obsessió de controlar el rebot i l'obsessió del València d'anar-hi amb l'ofensiu.
4: Sí, van ser 16 o 17 tirs més que la Penya en l'últim partit, que clar, és una barbaritat, amb el Cadem que van al 5, a més allò de com que tiren molt de 3, són rebots llargs que afavoreix el que és bloquejat, però és un arma de bàsquet modern que a Pedro Martínez hi creu molt, i altres prefereixen guardar la roba i protegir-se més, que és agafar el Barça. Per això veurem jugadors com Fall, si realment tenen un paper important, com hem vist en les últimes eliminatòries, o el València, a base de ritme, a base de treure'l de la zona, aconsegueix anul·lar-lo. Vull dir que aquesta batalla tàctica dels pivots serà molt interessant, perquè també marcarà molt el ritme i la manera de jugar els dos.
0: Acabo amb una qüestió molt concreta. Sergio, s'ha d'omplir el Rocharena, entenc?
5: Sí, per supost. Si reviseu, ja crec que s'han omplit tots els buses per anar a Barcelona.
1: Sí, senyor.
0: Imagina't.
5: O sigui que el Roig Arena, el pitjor partit que ha tingut, no sé si han sigut 10.000 persones. Oh. I era alguna coseta contextual.
1: Sí.
5: Entre setmana o el que siga, però dels 12.000 no va baixar, us el puc assegurar.
1: Sí,
5: està sent un segur de vida, el Roig Arena, aquesta temporada.
1: És molt xulo, l'altre dia 13.000 persones contra la Penya, per tant ens podem imaginar un ambient amb el Roig Arena per arrencar.
0: Doncs demà, gran dia, gran dia, i lògicament a RAC1 estarem pendents. Això va a RAC1 demà, a partir de les 8 del vespre.
1: Canal.
0: Això mateix, aquest primer assalt entre el Barça i el València, aquest play-off final de la Lliga ACB, d'aquí sortirà el campió de Lliga. Recordeu, és el millor de 5 partits, els dos primers a València, després ja vindrà cap al Palau a partir de dilluns de la setmana que ve, és, Dani, oi que sí?
1: Sí.
0: Doncs, de moment, però, a veure què passa demà al Roig Arena. Sergio, moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquests minuts. Que vagi molt bé.
5: Un plaer, amics. Un abraç.
0: I Colo, gràcies. Demà t'escoltem.
4: Fins la pròxima.
0: Dani, gràcies.
1: Vinga.
0: I bon viatge.
1: Moltes gràcies. Bona nit.
6: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
0: 6 minuts passen de la 1 de la matinada, ve el Pedrol.
6: Back to back.
0: Sona la música del Back to Back, això vol dir que entrem, ja hi érem, perquè estem pendents d'aquest Mundial dels Estats Units, però com cada 15 dies, més o menys, doncs entrem en el territori de l'esport nord-americà, el tu diràs, ho fem amb l'Albert Pedrol. Albert, com estàs?
7: Hola, Xavi Rocamora, què tal, com estàs?
0: Bé, bona nit.
7: Bé, hosti, no m'ho esperava, això.
0: No t'acostumes, oi?
7: No.
0: Semblava impossible. Fa molt poc temps, però els Knicks tornen a ser campions de la NBA 53 anys després, 53 anys després, Pedrol no havia nascut,
7: sí.
0: I és clar, la ciutat ha embogit els últims dies.
7: Sí, i no n'hi ha per menys, i és que l'última vegada que els Knicks van guanyar l'anell de l'NBA, Phil Jackson jugava als Knicks, Richard Nixon era president dels Estats Units i encara faltava més d'un any perquè dimitís pel cas Watergate, Franco encara governava Espanya, li quedaven 2 anys de dictadura, Johan Cruyff arribava aquell any al Barça com a jugador, i les cançons més populars de l'estat espanyol eren...
8: Eva María se fue buscando el sol en la playa.
7: És Xavi de la teva època, sí. Eva Maria de...
0: Tots pares havien nascut, però, no?
7: Sí, del 73, sí.
0: Just, no?
7: Sí, sí, sí. Eva Maria de... El grup te'l deixaré dir a tu.
0: De Fórmula Quinta.
7: Fórmula Quinta,
0: sí, clar, perquè no sabies qui eren, no?
7: Correcte, ja t'entenc. Sí, sí, sí, sí. Total, que Eva Maria era un dels temes...
0: Què pensaves, que era Fórmula V?
7: No, Fórmula 5, no sé. No, però com que és de la teva època, he pensat que ja ho diràs tu.
0: Sí, tira, tira.
7: I també ho petava molt fort... Vale. Eres tu de Mocedades, no? Sí. També ho petava molt fort. Quan els Knicks van guanyar el 1973...
0: No has començat bé, t'he de dir. No has començat gens bé, però segurament ho arreglarem.
7: Sí, ho millorarem. Va, perquè el 73 l'home només feia 4 anys que havia arribat a la Lluna, imagina't, i l'última vegada que els Knicks van guanyar l'anell encara no existien els mòbils, Star Wars, E.T., Indiana Jones o Harry Potter, entre d'altres.
0: De fet, és a punt de tornar-hi, l'home a la Lluna.
7: Sí, mira, imagina't.
0: Amb els Knicks al mig, sempre, eh? En tot cas, déu-n'hi-do. A més, no és el primer títol que guanyen els Knicks aquesta temporada, oi?
7: No, perquè a mitjans de desembre l'equip de Mike Brown també va guanyar la Copa NBA. Per cert, Jordi Fernández, l'entrenador català de l'Unió dels Brooklyn Nets, és deixeble de Mike Brown. Mike Brown és qui el porta als Estats Units i el forma. Doncs bé, Mike Brown ha guanyat aquest anell. Per tant, Jordi Fernández segur que molt content. A més...
0: Per tant, Jordi Fernández, campió de la NBA.
7: Sí,
0: ja està, directament,
7: sí, sí,
0: no?
7: Directament.
0: Sí, anem fent aquestes...
7: Correcte.
0: Exacte.
7: Bueno,
0: sí,
7: el cas és que Jordi Fernández ja té un anell de l'NBA...
0: Sí, és veritat.
7: ...que va guanyar, si no m'erro, amb els Cleveland Cavaliers de LeBron James, mm-hmm. Perquè ell ja formava part dels Cleveland Cavaliers. Exacte. Per tant, els Knicks que s'han convertit en el primer equip que fa doble perquè ha guanyat no només la NBA, sinó també la Copa NBA al mes de desembre, tot plegat liderats per Jalen Brunson, que és el nou rei Xavi de Nova York i de l'NBA. Els Knicks, que van derrotar els Spurs en 5 partits, en l'últim, en un pavelló dels Spurs que semblava el Madison Square Garden, els Knicks van guanyar 90-94, i dels 94 punts, Brunson en va notar 45, és a dir, gairebé la meitat, una bestiesa. Per tot plegat, la bogeria s'ha apoderat dels carrers de Manhattan, on milers i milers i milers i milers d'aficionats fa dies que celebren el tercer anell de la història dels Knicks. Els edificis més emblemàtics de la ciutat es van il·luminar amb els colors dels Knicks, l'Empire State Building n'és un exemple. En canvi, la mala notícia és que van haver-hi 63 detinguts, 4 apunyalaments i un tiroteig en la festa de celebració dels Knicks. La rua pels carrers de la ciutat, esperem que sigui molt més tranquil·la, serà demà. S'espera moltíssima gent. Mm-hmm. Com a mínim, això va explicar l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani.
0: Se'm fa bastant estrany explicar tot això amb música de Mocedades, t'he de dir, però vaja, no passa
7: sí,
0: res.
7: No,
0: potser
7: la matem.
0: Sí, perquè ja no...
7: Era per il·lustrar.
0: Sí, per il·lustrar. En qualsevol cas, tornant al tema, llegia l'altre dia que també han estat les finals de la NBA amb més audiència des de fa molt de temps.
7: Sí, de fet, han estat les finals més vistes des del 98 amb una mitjana de 20,6 milions d'espectadors. ABC i ESPN, segons ha informat aquest dimarts la NBA. De fet, el cinquè i definitiu partit de les finals va fer una mitjana de 24,5 milions d'espectadors amb pics de 33 milions. Mm-hmm. És a dir, gairebé els mateixos oients que t'escolten a tu quan fas el tu diràs.
0: Sí. Perquè mencionar què ha suposat la victòria dels Knicks per Manhattan i per Nova York, tenim en línia ja el corresponsal de RAC1 a la ciutat. Martio, com estàs? Bona nit,
8: hola,
0: bona tarda per tu.
8: Bona nit. Quina rebuda amb aquesta música.
0: Home, millor que l'anterior, t'he de dir, també, eh?
8: Una mica sí.
0: Hem millorat, això. A veure, millor pel que estem tractant, eh? No perquè
8: sí.
0: És un temazo, també. Sí. Només faltaria Mocedades. Què t'anava a dir? Com està Nova York aquests dies, per començar?
8: Està calenta, no només de temperatures, però és que es nota aquest entusiasme que hi ha hagut, que ens ha empaltat a tots, inclús la gent que no és gens aficionada als esports. O sigui, és una cosa que ha sigut molt màgica de viure, perquè jo ja porto 17 anys a Nova York i crec que és la primera vegada que inclús m'ha encuriosit, doncs això, no, seguir una miqueta a la final i veure els resultats. O sigui, ha sigut molt emocionant, la veritat.
0: És que és molt bèstia, 53 anys, és més de mig segle. Hi ha molta gent que demà celebrarà el títol que, evidentment, no havia nascut quan els Knicks van guanyar l'última lliga de la NBA. Per tant, demà suposo que hi haurà milions de persones pels carrers de Manhattan.
8: Això és el que s'espera. Si és una desfilada que acostuma a fer-se sempre això en ocasions especials, al llarg de la història s'ha fet en diferents casos, visites de primers ministres i històries, però és veritat que els últims anys hem tingut més això, esdeveniments esportius una miqueta històrics per a la ciutat. I la veritat és que té lloc al sud de la illa, la zona aquesta de Wall Street, la zona on hi ha l'Ajuntament, que és on acabarà, i s'esperen, diuen, fins a 4 milions de persones, que em sembla una bestiesa, especialment tenint en compte que quan la gent veu les imatges del cap d'any a Times Square, diu, ostres, quanta gent que hi ha, i allò és 1 milió, imagina't allò multiplicat per 4.
0: Això serà demà, però des que va guanyar el títol, que això era la matinada dissabte, diumenge, fins avui, estem parlant de la matinada dimecres a dijous, què has vist per la ciutat de diferent, d'estrany? Hi ha més, evidentment, eufòria, suposo? Hi ha algun símptoma que efectivament ha passat una cosa històrica a Manhattan?
8: És molt visible perquè és que veus els emblemes dels Knicks a tot arreu. O sigui, molta gent vestida amb això, amb les gorres, les samarretes, i clar, lògicament, si veus algú que va vestit amb els teus colors, doncs lògicament doncs, comencen a engrescar-se els uns amb els altres a celebrar la victòria. Vol dir que es veu molt això, aquest contacte de la gent amb ganes de celebrar-ho i d'això, no? Sobretot de lluir-ho, de portar doncs, els emblemes per tot arreu. I també les botigues. O sigui, al llarg de la ruta que preveiem per demà, doncs es veurà això, on ja hi ha les banderes, els logos dels Knicks, i això és molt màgic de veure al carrer.
7: Perquè, Marc, un dubte. Què tenen els Knicks que no tinguin els Yankees, que no tinguin els Mets, que no tinguin els Rangers? És a dir, la ciutat de Nova York, has vist en aquestes finals, has pogut percebre que és eminentment dels Knicks?
8: Jo crec que és indiscutible, i et diré que també el que es genera és una miqueta el que m'ha passat a mi a molts dels meus amics que ens plantegem fer la bogeria de demanar la desfilada, i és bàsicament gent que no està molt connectada amb aquest univers del bàsquet o dels esports, i que realment s'han seduït amb aquestes finals tan trepidants, perquè és que les hem seguides tots, o sigui, et diré fins al punt de jo sortia del metro i vaig seguir la final amb el mòbil per veure el resultat, i el vaig enganxar després a casa, no? Vol dir que això es nota molt per això que us dic, perquè hi ha gent que viu com molt aliena en aquest fenomen, i que crec que aquest any el que és diferent és que tothom s'hi ha involucrat. O sigui que notes que no és tant la victòria d'un equip, sinó és una victòria de la ciutat. I en el context polític, en el moment social que estem vivint, crec que és una celebració que ens ha donat doncs, una energia i una força molt especial i molt única a tots els novaiorquesos.
7: Perquè a més teniu un alcalde allà a Nova York, Zoran Mamdani, que és un apassionat dels esports, que recordo que abans de les finals, doncs, va provar com una mena de norma simbòlica de que els nens i les nenes de la ciutat no tenien hora per anar a dormir perquè precisament poguessin veure els partits dels Knicks. És a dir, de tot això també s'han aprofitat, Mamdani?
8: Se n'ha aprofitat, però també amb bastanta generositat cap a la ciutat. O sigui, una de les coses, per exemple, que ha fet és organitzar tot un seguit de festes que es poden, per poder seguir les finals en diferents parcs públics de la ciutat. Als voltants del Madison Square Garden, inclús quan hi havia els Knicks jugant a dintre, s'havien habilitat diferents pantalles a fora, tallat als carrers, perquè la gent pogués estar al màxim de prop, però si no podies comprar l'entrada o no tenies entrades disponibles, doncs a poder celebrar la victòria, en cas que fos així, que va ser així, doncs molt a prop, no? O sigui que ha intentat, doncs, potser sí beneficiar-se'n, però ho ha fet, sembla, no?, ens dona la sensació com una forma de celebració de tota la ciutat, no?, i entra molt en la seva filosofia de dir, la ciutat és de tothom, no només els privilegiats, vol dir que intentem fer-ho democràtic, no?, que tothom tingui participació.
0: I tant, dia important, demà per la ciutat, un altre dia històric, ho va ser la matinada de dissabte per la victòria dels Knicks a la pista de Sant Antonio, però ara, demà, ho serà per les celebracions. No n'hi ha tantes, de celebracions com la de demà, de tan multitudinàries, perquè ho repassava avui. Jo, per exemple, tenia el cable del Giants, crec que era el 2007 o 2008, per allà, quan després de molts anys van tornar a guanyar la Super Bowl, però sí. No n'hi ha tantes d'aquestes. També l'equip femení de futbol, de soccer, allà sí que ho han celebrat, però vaja, demà s'espera que trenqui els motlles i que demà hi hagi moltíssima gent pels carrers de Manhattan. Marc, moltes gràcies per...
8: Gràcies a vosaltres.
7: Que vagi bé, Marc.
8: Una abraçada.
0: Que vagi molt bé. Doncs, lògicament, els Knicks protagonistes i repassada l'actualitat de les finals de la NBA, és hora d'obrir el calaix de la notícia curiosa de la setmana.
9: Really stop, like La notícia freak.
7: Va, marxem de Nova York i anem cap a Boston, on la selecció escocesa de futbol, de soccer, juga els seus dos primers partits al Mundial. Concretament ho fa Foxborough, a tocar de Boston, però els aficionats estan instal·lats a Boston. Per aquest motiu, diumenge va passar una cosa curiosa, i és que Fenway Park, ho coneixeràs, Xavi, l'emblemàtic estadi del Red Sox de beisbol, temple d'aquest esport, es va omplir d'aficionats escocesos que, a més, es van deixar notar. Abans del partit van treure a passejar les gaites pels voltants de l'estadi i durant el partit van cantar himnes del folclore escocès, com per exemple 500 Miles dels Proclaimers. O també el Yes Sir, I Can Boogie. Clar, això...
0: Quin espectacle.
7: Sí, l'aficionat americà no està gens acostumat a això.
0: Clar, clar, clar.
7: Perquè l'aficionat americà el que està allà és perquè li posin músiques i diu, vinga, ara crideu, ara no sé què, però que la gent animi proactivament, diguéssim,
0: sí,
7: no hi estan gens acostumats. Va ser un vespre diferent a Fenway Park, envaït absolutament per escocesos. El que no va ser diferent és que els Red Sox van perdre. No és l'any dels Red Sox, que van quarts per la cua de la Lliga Americana.
0: Doncs ho anirem deixant aquí per avui, no? Que ja, sí. Ja, per cert, totes les lligues, o la gran majoria, acabades, finalitzades.
7: Sí, per això avui no fem top 5. Mira, l'únic que tenim en marxa és la MLB de beisbol, ara ho comentàvem, però la tenim en un punt de la temporada intranscendent. L'NBA s'ha acabat, l'NHL va acabar-se fa dos dies amb la victòria i campionat pels Carolina Hurricanes. Per cert, a Erling Haaland, en un dels partits de les finals, com els escocesos a Fenway Park, doncs Erling Haaland també va aprofitar la participació al Mundial per anar a veure hoquei gel. L'únic que tenim, si es pot considerar esport americà, que no, però vaja, el més proper és la UFC, aquestes arts marcials mixtes.
0: No. Sí, saps però que... si continua, sisplau.
7: No, fem-ho breu. Saps que Topuria ja no és campió després que li deixessin la cara com un cromo a la Casa Blanca.
0: Sí.
7: En canvi, d'aquí un mes sí que hi ha un retorn molt esperat. És el de Conor McGregor, aquest irlandès que tornarà a pujar a l'octàgon després de 5 anys sense fer-ho i que és més aviat ja una figura mediàtica que no un lluitador d'arts marcials mixtes, però vaja, que segurament serà un esdeveniment amb molts milions d'espectadors.
0: Rèiem va aparèixer un vídeo al timeline d'aquest home amb un nen petit fent com si lluitava amb ell, no?
7: Sí,
0: molt estranyes.
7: Doncs imagina't, si et surt a tu el teu timeline, que ets el menys consumidor de la història, imagina't
0: l'importància que té. Sí, en McGregor.
7: Sí.
0: Escolta, Pedrol, per cert, l'any passat te'n vas fumar quan et vaig demanar una cosa de Birmingham, Birmingham del Wrexham. T'ho dic perquè el Birmingham serà el primer rival, el primer no ho sé, però un dels rivals del Barça a l'estaix de pretemporada a terres angleses.
7: El Birmingham City de Tom Brady.
0: Sí, senyor. Sí. Aleshores, potser sí que aquesta vegada podries fer-me una miqueta de cas i fer alguna cosa algun dia d'aquests, ara que estan totes les lligues aturades, com dius.
7: Tens raó, ho farem, Xavi, ho farem.
0: La influència nord-americana en el futbol europeu.
7: Sí, t'ho dec. Ho farem alguna cosa del Birmingham City i així deixem una miqueta ja la turra que ens fots cada dia amb el Wrexham.
0: De fet, el Birmingham, que m'entenguis, és l'excusa.
7: D'acord, ho farem.
0: Pedrol, cuida't molt.
7: Que vagi molt bé, Xavi.

0: 1:21 de la matinada. Pau Bombardó, bona nit.
1: Bona nit.
0: Ara anem a l'últim minut, però abans tenim en joc ja el tercer partit de la jornada d'avui del Mundial dels Estats Units. Empat a 0, a 0 de tot, és a dir, a res. Empat a res de res entre Ghana i Panamà. Panamà, recordem, amb dos exlogrones a la banqueta, l'entrenador Christiansen i el seu ajudant Sánchez Jara. A les 4 jugarà l'últim partit d'avui, també promet, que és l'Uzbekistan a Colòmbia. Dit això, ara sí, últim minut.
1: Doncs mira, a l'últim minut començarem amb tennis, perquè Paula Badosa ha tornat, per fi, a retrobar-se amb el camí de la victòria i ha remuntat durant el dia d'avui el seu partit contra la número 7 del món, Coco Gauff, i accedeix per primera vegada aquest any als quarts de final d'un torneig WTA. I avui ha estat dia de renovacions. El Barça, després de la renovació que ja hem comentat de Pere Romeu, també la de Belletti, s'han fet oficials també avui les renovacions d'Ingesan en handbol fins al 2029. Qui encara en canvi, no seguirà el Barça de futbol sala, serà Eric Mendoza, que marxarà a final de temporada. I en ciclisme, la primera etapa del Tour de Suïssa, exhibició de Pogacar. Ha atacat a 70 quilòmetres de l'arribada. A 70 quilòmetres. Quan ha acabat... Sí, no, és que quan ha acabat ha dit, bé, aquest no era el pla, però m'ho he passat prou bé rodant tot sol. Durant aquesta primera etapa del Tour de Suïssa. En definitiva, ja ha deixat pràcticament sentenciada la volta, 2 minuts i escaig del segon classificat. En futbol, el jutjat mercantil de Lleida ha començat el procés de liquidació de l'històric Lleida Club de Futbol, l'hereu de la Unió Esportiva Lleida, que va jugar en dues ocasions a primera divisió. Això passa després que el club no hagi trobat cap inversor que pogués assumir els seus deutes per evitar-ne la desaparició total, però un grup de socis té la intenció de comprar la unitat productiva i refundar-lo de nou si el jutge i la Federació Catalana no ho impedeixen. Ho farien amb el nom i l'escut i fins i tot amb la plaça competitiva a la Lliga Elite, que seria la categoria que els pertocaria jugar la propera temporada. Aquest procés ja va passar el 2011 amb la desaparició de l'esmentada Unió Esportiva Lleida o també amb altres clubs com el Terrassa o el Còrdoba. I acabem amb una notícia trista que hem conegut aquesta tarda. Ha mort Eric Roy a l'edat de 58 anys, víctima d'un càncer. Roy era l'entrenador del Brest i també va ser jugador del Rayo Vallecano.
0: Pau, gràcies.
1: Gràcies, bona nit.
0: 6 minuts i seran 2:45 de la matinada. Posem punt i final al Tu diràs d'avui, com sempre agraint a l'Oriol Montfort, que l'hem tingut al control tècnic, i també a la redacció d'Esports de RAC1, que ha fet també possible aquest programa. Demà hi tornem a l'hora habitual. Que demà tenim el bàsquet. Segurament sí, però depenem de la pròrroga. En qualsevol cas, cap a 2:45, si el bàsquet ha acabat, serem aquí al Tu diràs. Que vagi molt bé. Fins demà.
2: Tu diràs.
3: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
4: Accessible, pràctica, fàcil.
3: Ràdio en directe.
4: Contingut a la carta.
3: Podcast.
4: El que vols, quan ho vols.
3: A l'aplicació de RAC1.
5: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dijous. Dijous 18 de juny del 2026. Comencem el dia en temperatura, si fa o no fa com les d'ahir. Al migdia ja, fins i tot recularan una mica, però tot i això farà calor. Al matí amb sol, a la boira... Ai, a la boira, alguna boira en punts de la costa. I a la tarda, amb ruixats al Pirineu, més probables a la banda de Lleida. Bueno, atenció a aquesta nit. Ho esperàvem per demà i ha estat avui. Els Estats Units i l'Iran han firmat l'acord de pau per posar fi a la guerra. Els dos països han deixat tothom amb un pam de nas i han signat el text de manera telemàtica. Oita que moderns. 48 hores abans del previst. El document preveu el final del conflicte, també al Líban, la reobertura de l'estret d'Hormuz, diners per la reconstrucció i l'aixecament de les sancions a l'Iran a canvi que no produeixin armes nuclears. Més enllà d'aquesta notícia sorprenent signada telemàticament entre Estats Units i l'Iran aquesta nit, més enllà del que passa allà, un dels protagonistes de les últimes hores és, evidentment, José Luis Rodríguez Zapatero, que s'ha desvinculat del rescat de l'aerolínia Plus Ultra davant del jutge de l'Audiència Nacional. L'expresident del govern d'Espanya demana confiança a la ciutadania i defensa que és innocent. Després d'escoltar-lo, el magistrat no li ha imposat cap mesura cautelar. A casa nostra, els bombers ja han estabilitzat l'incendi de la Segarra, que ha cremat 60 hectàrees. Les flames han obligat a confinar durant unes hores els veïns de Pallerols i Ribera d'Ondara. I un altre foc ahir va afectar el centre de recerca Irta-Cressa de la Universitat Autònoma, però també, sortosament, ja està totalment controlat. El Mundial, ara mateix, ha acabat el partit entre, apassionant, Uzbekistan i Colòmbia. Ha guanyat Colòmbia 3-1. Però la cara i la creu de la jornada han estat Anglaterra i Portugal. La cara als anglesos, que han golejat 4-2 Croàcia i es reafirmen com una de les seleccions favorites per endur-se al campionat, amb Harry Kane al capdavant. I la creu és Portugal, que no ha passat de l'empat a un contra el Congo. A banda del que passa sobre el terreny, el Mundial ha revifat la passió, i ho heu llegit, i l'altre dia en vam parlar, ja aquí al món es recupa, els cromos, d'aquesta falera, de debò, però a nivell mundial... Argentina, Colòmbia, Brasil, però també aquí i allà, més enllà, en parlarem amb el director general de Panini, que és en Lluís Torrent. Avui, a partir de les... dos quarts d'onze al matí. Per cert, en bàsquet, avui comença la final de la Lliga ACB entre el Barça i el València, és el millor de 5, avui a les 8, el primer en directe a RAC1. I lluny de trencar la polèmica, el ministre de l'Interior justifica l'expulsió dels canteires de la Sagrada Família, Grande Marlaska felicita els Mossos i la policia i ha dit que l'operació es va fer per motius de seguretat. Neus Tomàs, Pere Mas, Ángeles Ribés, David Fernández, amb el Tien Riba trepitjant l'ull de polla de la tertúlia del món a RAC1, i a Itàlia, primera acció judicial contra Europa contra Instagram i TikTok. Una associació de famílies italianes ha denunciat els responsables d'aquestes plataformes, a qui acusa de promoure comportaments addictius en la canalla d'entre 7 i 15 anys. I si sou dels que us agrada ballar, avui comença el Sonar. 3 dies de música electrònica sense parar, amb Cabaret Voltaire, amb Mosty i un dels DJs del moment, l'escocès Chris Stassi. I a 12:15 avui al món a RAC1, una altra música molt diferent. Guille Milky Way repassarà les millors cançons del compositor Randy Newman i de les pel·lícules de Pixar, ara que s'ha estrenat la cinquena part de Toy Story. I amb el Joan Ferrer i el Dialing, com sempre, al migdia. Són les 6:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Ell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usart, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
2: Sí, que de forma totalment inesperada, els Estats Units i l'Iran ja han signat l'acord de pau, que ha d'acabar d'una vegada per totes amb la guerra a l'Orient Mitjà. Donald Trump i Masoud Pezeshkian han firmat el memoràndum d'entesa a distància. Trump des del Palau de Versalles, mentre sopava amb Emmanuel Macron, amb una bona colla dels càrrecs nord-americans i europeus. El republicà ho ha anunciat adreçant-se a la premsa, cridant des de la llunyania, just abans de pujar a la seva limusina, perquè no ha volgut aturar-se i respondre a les preguntes dels periodistes.
5: Està signat, sí. L'he signat a Versalles. Acabo de signar-lo.
2: La signatura de l'acord suposa que a partir d'ara s'obre un període de 60 dies per negociar un alto al foc definitiu.
0: Ara bé, els països del Golf Pèrsic no refien d'Israel, que vol continuar atacant el Líban.
2: No confien que Netanyahu aturi els bombardejos a Beirut i també tenen molts dubtes que l'Iran renunciï a tenir armes nuclears. Per això Trump ja ha deixat anar que és totalment factible que en un futur torni la guerra.
5: És un memoràndum d'entesa. Si no es materialitza en 60 dies, no passa res. Tornarem als bombardejos. Jo no vull fer-ho, perquè el pacte és molt positiu, però potser ho haurem de fer, perquè mai permetrem que tinguin una arma nuclear. De moment, ells han acceptat no tenir-ne, i ho veureu molt clarament a l'acord.
2: Els punts de l'acord coincideixen amb el que avançaven ahir els mitjans, els 300.000 milions d'euros per reconstruir l'Iran, la reobertura de l'estret d'Hormuz, l'alto al foc a tota la regió i la renúncia de la República Islàmica a desenvolupar o adquirir armes nuclears.
0: Déu-n'hi-do. Doncs us esperteu sabent que acord de pau signat. Més enllà del que passa a l'Orient Mitjà, José Luis Rodríguez Zapatero ha quedat en llibertat sense cautelars.
2: És a dir, que manté el passaport i no està obligat a comparèixer cada 15 dies al jutjat, que és el que demanaven la Fiscalia i alguna acusació popular. L'expresident va declarar durant més de 3 hores per intentar justificar-se i per desmentir formar part d'una trama corrupta relacionada amb el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. A la compareixença, Zapatero va negar tenir-hi res a veure, va desmentir el suposat tràfic d'influències per acabar embutxacant-se part de les comissions i després també ho va fer en un comunicat públic en què va explicar que fins ara ha estat en silenci perquè la seva defensa no li ha permès i també per respecte a la justícia. I també ha promès a la ciutadania que no decebrà ningú i que demostrarà que és innocent.
0: A qui no han convençut les explicacions de Zapatero és Alberto Núñez Feijó, que l'ha titllat de contrabandista.
2: En una entrevista a El Hormiguero, el líder del PP creu que no té sentit que Zapatero no hagi volgut explicar res de les joies que van trobar al seu despatx. Això, tot i que la trama corrupta de Plus Ultra sigui un cas diferent al de les joies.
3: Está buscando decir que se le ha regalado un jeque árabe, a ver si además si es posible que esté muerto para que nadie pueda desmentirle. Bah, creo que es lamentable. Ahora bien, fíjese, cuando una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final también puede blanquear capitales.
0: Això ho diu, ho pot dir pel rei emèrit. Ho dic perquè és que estan passant coses molt estranyes. Jo de debò que ja em baixo, eh? Perquè, és a dir, les joies de Zapatero. Ara llegeixo la Mònica Planes, que avui a l'hora diu que hi va comptar, diu, amb un marge d'error, tenint en compte que van ser 4 hores, que Antena 3, durant 4 hores, va passar 286 vegades l'entrada de Zapatero a l'Audiència Nacional. 286, en bucle. L'altre guardant les joies d'un àrab amb una caixa forta que li havien donat a la seva dona, un regal a la dona, i que ell no sabia de quin cost estaríem parlant. Vull dir, hòstia, de bo, és molt passat tot això, és molt passat i és molt... O sigui, a mi, jo de bo, veure Feijó allà amb el trenques i barranques i tot això, hòstia, de debò. Per cert, que a més s'ha inventat d'una cosa que no sé si és veritat o no, i em sembla meravellós, que han tornat els Spitting Images a la televisió britànica. Els Spitting Images eren lo del Polònia, però ninos, multiplicat per mil, molt, molt bèstia, molt bèstia, a la televisió britànica. I han tornat. I es veu que, no sé si aquest divendres el que ve, Filmin fa 3 episodis especials amb Trump, amb Putin i tal, de les Spitting Images. Cosa que aquí haurien de tenir immediatament, o Polònia, que es fes per tot Espanya, i aviam si els hi fa gràcia d'una punyetera vegada a Espanya. Bueno, en fi. Dic això perquè aquí hòstia, és un programa meravellós, és fantàstic, és divertit, és genial, i en canvi, hòstia, fot-hi la Polònia allà, home. M'hi riuran. A Catalunya, la temporada d'incendis comença forta. Les últimes hores n'hi ha hagut 2 més.
2: El primer va afectar el centre de recerca Irta-Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ja està controlat. I el segon ha cremat 60 hectàrees a la Segarra. En aquest cas, els bombers l'han pogut estabilitzar aquesta nit. Aquest últim foc va obligar a confinar els veïns de Pallerols, el municipi de Talavera i també els de Ribera d'Ondara, però aquesta nit ja han pogut tornar a casa. Una quinzena de dotacions han estat tota la matinada remullant el terreny per intentar extingir les flames del tot.
0: Vale. Aviam, Mònica Usar, diverses coses.
4: Sí.
0: Això de la calorada d'avui no ajuda, primera.
4: Sí.
0: Segona, 40 graus avui en alguna zona, segurament.
4: Encara no.
0: Encara no.
4: Encara no. No, jo et diria que a veure si dissabte podríem tenir el primer 40 d'aquesta temporada de temperatura, de cara a dissabte. I a partir de diumenge, onada de calor. És a dir, la primera onada de calor ja es cataloga a partir de diumenge, podria allargar-se fins dimarts, dimecres, amb temperatures molt extremes. Aleshores sí que passarem fins i tot dels 40 en punts de l'interior. Temperatures que marcaran entre 37 i 40 graus a bona part de la Catalunya més interior i a la resta del país també al voltant dels 35-36 graus també en molts punts fins i tot a prop del mar. Per tant, temperatures molt elevades seria el pic a partir de diumenge, i entre diumenge i dimecres mantindrem aquestes temperatures tan altes.
0: O sigui, la rebella farà molta calor.
4: Sí, en principi sí, durant la rebella farà calor. Sí que és veritat que es veuen alguns ruixats. Ah. Poca cosa, en general, seria més al Pirineu, però sí que, per exemple, demà de matinada en punts de la costa i del prelitoral de Barcelona i també de Tarragona es veu algun plogim. El dia de la rebella també al matí es veuen alguns plogims, especialment després a la tarda anirien marxant. Per Sant Joan també. Per tant, no serà un cel totalment serè, aniran caient aquests plogims i ruixats més importants en punts del Pirineu.
0: No?
4: Més humitat, més xafogor, sí, exacte, i aquest període d'onada de calor i aquest preavís del Meteocat per onada de calor amb aquestes temperatures especialment extremes cap a l'interior. Avui què passarà? Baixa una mica respecte a la d'ahir, però tot i això, ahir va fer molta calor, per tant, avui màximes d'entre 32 i 36 graus. Demà es mantenen, sí, demà i és a partir de dissabte quan pugen.
0: I l'onada de calor a partir de diumenge?
4: Sí, exactament.
0: I veus una baixada?
4: Mira, es veu que baixa una mica a partir de mitjans de la setmana que

0: Sabies que una de cada quatre persones pateix o patirà un trastorn de salut mental al llarg de la seva vida? A ITA portem més de 20 anys tractant patologies com l'estrès, l'ansietat, la depressió i els trastorns alimentaris o de conducta. Més informació a itasaludmental.com i al telèfon gratuït 900 500 535.
1: És un dels millors de tot el Mundial i tot i així no va passar de l'empat a un contra la República Democràtica del Congo. Tampoc va ser el millor partit per Bernardo Silva el dia que el Real Madrid va anunciar el seu fitxatge. El seleccionador portuguès el va canviar a la mitja part per decisió tècnica. Tenia groga Bernardo Silva i va jugar-se la vermella amb una entrada dura. Avui es juguen quatre partits més. A les 6 de la tarda, República Txeca-Sud-àfrica. A les 9 del vespre, Suïssa-Bòsnia-Herzegovina. A la mitjanit, Canadà-Qatar. I a les 3 de la matinada, Mèxic-Corea del Sud.
2: Està veient l'estat del partit de Portugal, la Bernardo Silva. Jo crec que el problema ara ja fotrà 14 gols i tot el que tu vulguis, però jugar amb Cristiano a vegades és una penyora, eh?
1: Sí, sí.
2: De vegades és una penyora. I fora del cas mundial torna la tensió entre el Barça i el Madrid pel cas Negreira.
1: Sí, per una banda el Real Madrid ha reclamat a la UEFA que reobri la investigació interna que va posar en marxa i per l'altra el Barça ha demanat a la Lliga, a la Federació Espanyola i al Comitè Tècnic d'Àrbitres que actuïn contra Florentino Pérez després d'assegurar que li havien pispat fins a 7 títols de Lliga. I en bàsquet, avui a les 8 de la tarda, en directe a RAC1, comença la final de l'ACB entre el Barça i el València. L'equip de Pedro Martínez és favorit, però el Barça arriba en un gran moment. L'eliminatòria comença a València, al Roig Arena, i és el millor de 5 partits.
2: Més enllà dels esports, a pràcticament un quart de 7 del matí, el govern d'Espanya ha felicitat els Mossos i la policia per haver expulsat els 600 cantaires de la Sagrada Família.
3: Sí, el Ministeri de l'Interior creu que els agents van fer una gran feina per evitar que els cors cantessin els segadors i exhibissin estelades al final de la cerimònia. En parlava el ministre Fernando Grande Marlaska.
4: Felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso a Policía Nacional y a los Mossos de Escuadra, porque hicieron un trabajo extraordinario que además ni se vio ni alteró el desarrollo de uno de los eventos que realmente nos maravilló a todos y nos realmente sintió orgullosos de Cataluña y de España y de poder ofrecer al mundo esa imagen.
3: I els bisbes espanyols han apuntat que la policia va actuar perquè alguns cantaires van delatar la resta de companys a la Conferència Episcopal Espanyola. Ho deia ahir Luis Argüello.
5: Algunos miembros de los coros fueron los que denunciaron esta situación. Las policías condujeron a los de los coros, a unos y a otros, a por otra puerta.
3: En canvi, les corals no s'ho creuen i diuen que és un intent de dividir el col·lectiu.
2: Per cert, ara hem sabut també que diverses parts de les torres de la Sagrada Família s'han unit amb l'Octite.
3: Sí, amb un adhesiu dissenyat expressament per aquest projecte, és a dir, que no es pot comprar a qualsevol lloc, però al cap i a la fi l'Octite s'han fet servir 24 tones d'aquesta pega per unir la pedra i l'acer de 826 panells prefabricats que conformen les torres, com la de Jesús, i aquest mètode ha permès avançar les obres 10 vegades més ràpid i estalviar 40 anys de feina.
2: I més coses. El Parlament Europeu ja ha donat el via lliure als països perquè construeixin centres de deportació de migrants fora de la Unió Europea.
3: La proposta ha tirat endavant amb 418 vots a favor i 218 en contra. És una de les mesures més polèmiques del nou pacte migratori europeu. El text permet fer fora aquelles persones que estiguin pendents de la decisió d'un jutge sobre si es poden quedar o no a un país de la Unió Europea, en un tràmit que es pot allargar 2 anys. En aquest cas, aniran a petar a una mena de presó que pot estar als Balcans, a l'Europa de l'Est, a l'Àfrica o a l'Àsia Central. La resolució es va aprovar amb els crits dels eurodiputats d'ultradreta de fons que demanaven l'expulsió dels migrants.
2: I a Itàlia, el suïcidi d'una criatura de 12 anys, una nena, ha obert una nova denúncia contra TikTok i contra Meta.
3: Avui La Vanguardia explica el cas dels pares de la Rosella Roggero, que han decidit denunciar les dues empreses després de trobar els dispositius, imatges i vídeos de rostres enfonsats, de dies lúgubres i plujosos i de paisatges desolats i solitaris que sortien a les cerques d'internet d'aquesta nena. L'algoritme contribuïa a ensenyar-li contingut semblant i l'adolescent va entrar en una espiral negativa que, sumada a altres problemes personals que tenia, va acabar provocant que es tragués la vida. Meta i TikTok han demanat més temps per estudiar la documentació que ha portat la família i tot indica que a la tardor hi haurà novetats d'aquest cas.
2: Per cert, que justament un estudi de la Fundació Sol apunta que el 12% dels alumnes de secundària ha rebut algun missatge sexual a xarxes.
3: Les més habituals són Instagram i TikTok. Des de la Fiscalia General de l'Estat, la fiscal de sala coordinadora de menors, Teresa Gisbert, diu que estan realment preocupats per l'accés dels menors a les xarxes.
6: Muchísimos peligros. Y el primero es que te puede convertir o en víctima de un delito o en autor de un delito. Y ya no estoy hablando solamente del groomer adulto. Estoy hablando de estos delitos cometidos por menores de edad que han aumentado.
3: L'estudi s'ha fet a partir d'un qüestionari que han respost més de 1.500 alumnes d'entre 10 i 17 anys de les 4 comunitats on hi ha més assetjament sexual a menors, entre les quals hi ha Catalunya.
2: I si els joves no

0: Tinguéssim prou amb tots els problemes que hem d'afrontar. Ara un diputat de Vox a Múrcia s'ha oposat a atendre els alumnes trans a les escoles.
1: El diputat es diu Antonio Martínez Nieto.
0: Fora, tio, fora.
1: S'ha oposat a una moció de Podem i d'Esquerra Unida que demanava un protocol específic per atendre els estudiants que són trans, però aquest membre de Vox creu que tot això és, literalment, propaganda comunista.
2: Y cualquiera puede decidir si es hombre o mujer o desarrollar cualquier otra identidad no binaria o no especista, porque no hay barreras para la ideología de género con respecto a la condición humana. El verdadero logro del comunismo, su hazaña más monumental, ha sido sacar esas conductas del catálogo de los trastornos y meterlas en el catálogo de los derechos humanos.
0: O sigui, diu que tota aquesta gent són trastornats i que el comunisme els ha passat a la carpeta dels drets humans. Aquest tio no pot continuar ni un segon més, vaja, ni a casa seva. O sigui, pots opinar el que vulguis, només faltaria, perquè aquest tio és un càrrec públic. Jo tinc la teoria, veient el vídeo, perquè l'he vist, el vídeo, que està escrit amb intel·ligència artificial. Estic convençut de l'utilització de la paraula binària, tot, convençut, va dir... Com es fa això? Hazme un... Un texto de para cargarme con los trans y con los colectivos LGTBI. De debò, ho penso. Més curt que no es pot anar pel món. I a tot això, quan són les 6 i 18 minuts, la imatge de les últimes hores, però la trobem a la Ronda Litoral de Barcelona, on han enxampat un home circulant en cadira de rodes.
1: Sí, un taxista gravat al moment, que ja s'ha fet viral. Es veu un home gran amb una cadira de rodes elèctrica circulant pel voral. El taxista li recorda que està prohibit circular amb aquest tipus de vehicles per aquesta via, però ell ni s'immuta i continua el recorregut. Però també hem de dir que al taxista li han plogut les crítiques igualment, perquè mentre li sonava l'home, que anava amb cadira de rodes, ell estava conduint fent servir el mòbil.
0: Ai, Dios. Aviam. Les 6 i 19 minuts. Si sou dels que us agrada ballar, sapigueu que avui comença el Sónar.
3: La companya Dolcet té una visió...
0: No, espera, m'he equivocat i no tenia cap cosa. Això perquè tot el festival es fa per primer cop a la Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat, i ja no se separa en dos espais. Tenim música electrònica sense parar en noms com l'alemany Musti, que a banda de ser el creador de la cançó Horny, que sentíem ara, també va ser qui va crear una de les cançons que més s'han manllat a la història de la música.

0: sonar d'aquest any. Són les 6 i 20 del matí.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: El diàleg. Hola, què tal? Bon nombre.
2: Bon dia. A veure, aquest tall el vaig tirar ahir. El que passa que vaig carregar el que no estava muntat.
0: Vaja.
2: I llavors, ja que he fet la feina, deixeu-me que llueixi, que també la secta de les 6 també sabrà apreciar-ho.
0: Apreciar-ho, sí.
2: Perquè a principis de juliol, Barcelona...
0: Sí, digues, home.
3: Ullo.
4: Què fa?
2: Si només tens 6 hores al dia, no...
4: Ullo.
2: Digue'm.
0: Increïble. Anava a fer un exercici d'acompanyarisme.
2: Sí.
0: Perquè han dit que avui al Selva Nua pleguen.
2: Sí.
0: I que avui fan un concert a la sala Rasmatàs.
2: Sí.
0: Que qui vulgui anar-hi, queden poques entrades a la venda.
2: És a les 9 de la nit.
0: Com?
2: A les 9.
0: Sí. I que l'Adrià Garcia s'acomiada perquè té molta feina, també. Aquí a RAC1. I a la sala Ras, doncs això. Ja està?
2: Sí.
0: Ara també t'enfades perquè he dit això?
2: No, home, no.
0: Endavant.
2: Doncs que a principis de juliol Barcelona serà el punt de sortida del Tour de França. Però potser li hauran de canviar el nom. Serà el Turment de França.
5: El dia 4, per exemple, hi haurà la primera prova del Tour, una contrarrellotge de gairebé 200 quilòmetres.
6: Com?
5: Gairebé 200 quilòmetres. 200 quilòmetres.
6: Que s'hi anava el cuerpo.
5: Que anirà del Parc del Fòrum fins a Montjuïc, amb afectacions als principals eixos de circulació de la ciutat.
0: Per cert, un bon amic et diu, has dit una crono de 200 quilòmetres?
5: Sí, és que he vist 20 quilòmetres i llavors he dubtat. Ha estat així, ha estat així, són 20 quilòmetres. Perquè si fan 200, moren.
0: Una crono de 200 quilòmetres?
5: Exacte.
0: Per altra
2: veus, completament diferent, no té punt de comparació. Molt millor muntat. Ah, que em sembla que acaben a Montjuïc. Ja els poden enterrar allí. Ara que si han de parar cada semàfor de Barcelona, també, dic que poden estar tranquils. I si han d'esquivar a cada home que va amb cadira de rodes per la ronda, també.
3: Para'l, para'l.
0: Para'l, perquè està pujant a Montjuïc caminant, aquest. O sigui, es va animant. Tal dia com avui fa 40 anys, 40 anys, per mi un dels millors grups de la història de la música traien un dels millors àlbums de la història de la música, que es diu The Queen is Dead. Senyores i senyors, una de les millors cançons de la vida, aquesta. Amb els Esmas. Quina meravella.

0: RAC 1.
1: M'agrada la meva feina nova, però m'agradarà igual d'aquí 45 anys? Són molts fulls de càlcul. Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus plans de pensions, assegurances d'estalvi, fons d'inversió i assegurances de vida que s'adapten al teu perfil, perquè estiguis ben segur d'allò que et fa sentir insegur. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
2: Avui, a dia, el tomàquet en branca per només 1,59 al quilo. De debò, molt bé, dia.
3: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? M'hauria estalviat les 3 hores que fa que espero una grua al mig de l'autopista? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mapfre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar temps, vols Mapfre. Anem on vas.
4: Com cada estiu, tornaràs a la teva casa de la platja per notar la sorra humida sota els peus. Tornaràs a les passejades de tarda amb un gelat i a dormir amb la finestra oberta sentint el so del mar. Amb el pla Tornar d'Iberdrola, el teu consum de llum al 50% a la casa on sempre tornes. Informa-te'n al 924 24 24 o a iberdrola.es. Iberdrola, empresa col·laboradora amb el programa Universo Mujer.
5: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
6: Amb poques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
5: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
6: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
5: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
7: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
8: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
9: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
10: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
11: Verisure.
12: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
13: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
14: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
15: Dormir de mil maneres. Ara Hipercore tens un 50% de descompte en una selecció de matalassos i bases i ho pots finançar fins a 12 mesos. Del 18 al 30 de juny a Hipercore i a Hipercore.es. Paga còmodament les compres amb la targeta El Corte Inglés a la botiga web i app. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés, FCSA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o a Hipercore.es.
16: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Olbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
17: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
18: 62.018-62018.
17: Sèrie
18: 31031.
17: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
19: Són 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que els Estats Units i l'Iran han signat el memoràndum d'entesa, l'acord de pau, 48 hores abans del previst.
2: L'han firmat els presidents dels dos països de matinada i per sorpresa. La treva, per tant, entra en vigor, reobre l'estret d'Hormuz i s'obren dos mesos de converses per una pau definitiva.
0: José Luis Rodríguez Zapatero queda en llibertat sense mesures cautelars després de declarar l'Audiència Nacional.
2: Manté el passaport i no haurà de presentar-se regularment al jutjat. L'expresident nega les acusacions tant del rescat de Plus Ultra com de l'origen de les joies.
0: Els bombers han estabilitzat l'incendi de la Segarra i els veïns ja poden sortir de casa.
2: Ha cremat 60 hectàrees de conreus, encara hi treballen 16 votacions per apagar-lo del tot. A banda, l'incendi de l'IRTA a Cresa, a la UAB, a Cerdanyola del Vallès, ja està controlat.
0: El Mundial de Futbol arriba al final de la primera jornada amb victòria d'Anglaterra i ensopegada de Portugal.
3: La cara és Anglaterra, que ha guanyat 4-2 Croàcia i ha consolidat la seva condició d'aspirant al títol. En canvi, la Portugal de Cristiano Ronaldo i Bernardo Silva no va passar de l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo. Fa uns minuts, Colòmbia ha guanyat 3-1 l'Uzbekistan.
0: El govern espanyol felicita la policia per expulsar els cantaires que volien mostrar estelades a la Sagrada Família.
2: El ministre d'Interior i els bisbes defensen l'actuació i celebren que no se'n va donar ni lleu 14, això després que Junts i Esquerra demanessin explicacions al Congrés.
0: L'Eurocambra dona llum verda a construir centres de deportació fora de la Unió Europea.
2: Mesura inclosa en el nou pacte migratori que ara fa un pas més després de la votació. Diputats d'ultradreta han cridat "Send them back", que vol dir retorneu-los o expulseu-los.
0: El suïcidi d'una menor a Itàlia ha desembocat en una nova denúncia contra Meta i contra TikTok.
2: Era una nena de 12 anys. Després de revisar-li el mòbil, els pares han vist que l'algoritme només li mostrava contingut depriment. La demanda tindrà resposta a la tardor.
0: I si sou fans de la música electrònica, dia gran, perquè avui comença el Sonar.
2: Per primer cop es fa íntegrament a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Seran 3 dies i un centenar d'actuacions amb noms com Musté, Carlita o Charlotte DeWitt.
0: A la resta dels esports, avui a les 8 de la tarda, en directe a RAC1, comença la final de l'ACB entre el Barça i el València.
3: L'equip de Pedro Martínez parteix com a favorit, però el Barça de Xavi Pascual arriba en un gran moment. L'eliminatòria comença al Roig Arena de València i és el millor de 5 partits.
0: Mònica Usart, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Avui recula una mica la temperatura, però tot i això continuarà la calor.
4: Exactament. Màximes aquest migdia que es mouran entre els 32 i els 36 graus, amb un matí de sol i després a la tarda amb algunes nuvolades en zones de muntanya que deixaran alguns ruixats al Pirineu que seran més probables cap a la Vall d'Aran, al Pallars i també l'Alta Ribagorça. Demà es mantenen les temperatures sense canvis, però a partir del cap de setmana comencen a pujar i a partir de diumenge tindrem el primer episodi d'onada de calor d'aquesta temporada.
0: Què marquen ara els termòmetres?
4: Entre 21 i 23 graus a la ciutat de Barcelona, 20 a Tarragona i també a Roses, 18 a Lleida, 15 a Girona i a Olot i 16 a Moià.
0: Ara passen 3 minuts de 6:45 del matí, cap incidència al transport públic ni al trànsit. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dijous 18 de juny del 2026.

0: El món a RAC 1.
1: 6 i 38, 48 hores abans del que estava previst, els Estats Units i l'Iran ja han signat el memoràndum d'entesa, que ha de ser la primera pedra per portar la pau a l'Orient Mitjà.

0: Aquesta matinada, i per sorpresa de tothom, la Casa Blanca i la República Islàmica han signat el denominat memoràndum d'entesa, que obre a partir d'ara un període de 60 dies per negociar un alto al foc definitiu. Teòricament, els alts representants dels dos bàndols havien de firmar-lo demà, presencialment, a Suïssa, però Donald Trump ha tornat a sortir-se del guió i s'ha avançat a tothom. El president dels Estats Units ho ha anunciat després d'un sopar a Versalles, posterior a una trobada amb Emmanuel Macron, i ho ha fet adreçant-se a la premsa, cridant des de la llunyania just abans de pujar a la seva limusina, perquè no ha volgut aturar-se i respondre a les preguntes dels periodistes.
1: Està signat, sí, l'he signat a Versalles, acabo de signar-lo.
0: A banda de Trump, el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, també ha firmat el memoràndum d'entesa, que ha d'entrar en vigor, o que ha entrat en vigor, vaja, immediatament després que la còpia digital del pacte hagi arribat a Teheran. Són 14 punts que coincideixen amb tot el que ja va avançar i la premsa, els 300.000 milions per reconstruir Teheran, la reobertura de l'estret d'Hormuz, l'alto al foc a tot l'Orient Mitjà i la renúncia de la República Islàmica a desenvolupar o adquirir armes nuclears. Punts que s'acabaran de tancar, si tot va bé, en els propers 60 dies. Anem cap a Versalles amb la corresponsal de RAC1 a França, Marta Casagolda. Marta, bon dia.
2: Bon dia. Donald Trump ha signat l'acord amb l'Iran per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà poc abans de la mitjanit. Des del Palau de Versalles, el president nord-americà ha signat una còpia del memoràndum mentre sopava amb el president francès Emmanuel Macron, just després de 3 dies de reunions de la cimera del G7 al municipi de Vian. Una cimera on Trump ha acaparat tot el protagonisme, perquè va aterrar el dia que es va fer l'anunci de l'acord de pau i n'ha marxat valorant-lo d'històric, perquè garanteix que Iran no tingui mai armes nuclears. Però Trump també ha fet 2 matisos. Ha advertit al règim de Teheran que si no es porta bé els tornarà a bombardejar, i ha apuntat que el fons econòmic per reconstruir l'Iran no implica l'aportació directa dels Estats Units.
0: Ara s'obre un escenari en què Washington i Teheran encara s'han de posar d'acord en diverses qüestions perquè l'alto el foc sigui definitiu. I aquí encara hi té molt a dir Benjamin Netanyahu, perquè el primer ministre d'Israel ha estat la gran pedra a la sabata d'aquesta treva, perquè no té previst deixar de bombardejar el Líban. Sí, 41 minuts. José Luis Rodríguez Zapatero ha esquivat, perdoneu, les mesures cautelars i ha quedat en llibertat després de donar les primeres explicacions a l'Audiència Nacional. El jutge José Luis Calama en va tenir prou amb la versió de l'expresident espanyol per descartar, per exemple, retirar-li el passaport o fer-lo comparèixer cada 15 dies, tot i que és el que demanava la Fiscalia i alguna acusació popular. Però el magistrat tampoc ha quedat convençut de les explicacions de Zapatero, que va declarar durant més de 3 hores per intentar justificar-se i intentar desmentir la tesi que el situa enmig d'una trama corrupta relacionada amb el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Anem cap a Madrid. Arnau Mañé, bon dia.
3: Bon dia. Zapatero supera la primera prova de foc a l'Audiència Nacional i esquiva les mesures cautelars. El jutge Calama considera que no hi ha motius per restringir les llibertats de l'expresident espanyol i, per tant, no mou fitxa. D'aquesta manera, contradiu el criteri de la Fiscalia, que es decantava per evitar que Zapatero sortís de l'Estat i obligar-lo a comparèixer cada 15 dies als jutjats. Davant del tribunal, l'expresident va desmentir de la baix tota la tesi que el posa al punt de mira. Per exemple, sobre el rescat de Plus Ultra, que és el moll de l'os del cas, se'n desmarca, no tenia contacte amb aquesta companyia, diu, i també defensa l'empresa de les seves filles. Nega que fos una tapadora per amagar diners de comissions. Sobre les joies, res de res, és una peça separada i, per tant, s'haurà d'abordar en un altre moment.
0: Les explicacions de Zapatero a l'Audiència Nacional, però, només convencen el PSOE. El PP no se'n passa al relat de l'expresident. I aquesta nit, Alberto Núñez Feijóo ha criticat que Zapatero encara no hagi explicat res de les joies que van trobar al seu despatx. Això, tot i que la presumpta trama corrupta de Plus Ultra és un cas diferent al de les joies.
4: Está buscando decir que se le ha regalado un jeque árabe, a ver si, además, si es posible que esté muerto para que nadie pueda desmentirle. Bah, creo que es lamentable. Ahora bien, fíjese, cuando una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final también puede blanquear capitales.
0: Feijóo ha dit en una entrevista a El Hormiguero amb Pablo Motos. 2 minuts i arribarem a 3:15 del matí. En surt majúscul per un parell d'incendis que hi van cremar durant hores a 2 punts diferents de Catalunya. El primer va afectar 2 municipis de la Segarra i ja està estabilitzat, i l'altre va cremar part d'un centre de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès, i en aquest cas està controlat. Malgrat això, els bombers demanen molta precaució perquè avui torna a haver un risc d'incendi elevat a bona part del país, Pol.
5: Aquesta nit els bombers han estabilitzat el foc de la Segarra, que va obligar a confinar els veïns de Pallerols, al municipi de Talavera, i també alguns de Ribera d'Ondara. L'ordre centre de confinament s'ha aixecat ara fa unes hores, però tot i això els bombers hi han continuat treballant tota la nit i matinada per tenir la feina feta quan arribin les hores de més calor, i és que avui torna a haver-hi un risc elevat d'incendi a tot arreu. I pel que fa al segon incendi, va afectar el laboratori de l'IRTA Cresa, a la Universitat Autònoma. El foc està controlat i no ha afectat la zona de biocontenció, on s'experimenten malalties víriques i infeccioses d'animals.
0: Un minut i arribarem a 3:15 del matí.
6: M Automoción, concessionario Moda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona, us ofereixen aquest espai.
0: Cara i creu al Mundial de Futbol, la cara és Anglaterra, que ha debutat amb una victòria convincent, 4-2, contra Croàcia. En canvi, la creu és Portugal, que no va passar de l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo. De seguida ho repassem, però abans hi ha un partit que ha acabat fa només mitja hora, Pedrol.
7: Sí, és l'Uzbekistan 1, Colòmbia 3, l'equip colombià s'ha avançat, l'Uzbekistan, que entrena Fabio Cannavaro, ha empatat al descans, però Luis Díaz ha marcat el 2-1 i més tard, al minut 9 del temps afegit, Colòmbia ha sentenciat. Abans, a la mitjanit, Ghana ha guanyat 1-0 al Panamà, amb el gol de la victòria al minut 95, i ahir al vespre Anglaterra va debutar amb una actuació molt convincent, va guanyar 4-2 Croàcia, amb doblet de la seva estrella, Harry Kane, que va unir-se la festa de Messi, Mbappé i Erling Haaland. Per la seva banda, Rashford va ser suplent, però va reivindicar-se amb l'últim gol a 5 minuts pel final. En canvi, el nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, va ser titular, però va tenir poca incidència.
0: Ara bé, la sorpresa en majúscules del dia va ser l'ensopegada de Portugal amb Cristiano Ronaldo i Bernardo Silva.
7: Sí, l'equip de Robert Martínez és un dels millors equips de tot el Mundial, però tot i així no va passar de l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo. Tampoc va ser el millor partit per Bernardo Silva. El dia que el Real Madrid va anunciar el seu fitxatge, el seleccionador portuguès el va canviar a la mitja part per decisió tècnica. A més, tenia groga i va jugar-se la vermella amb una entrada dura. Avui es juguen 4 partits més. A les 6 de la tarda, República Txeca a Sud-àfrica. A les 9 del vespre, Suïssa, Bòsnia, Herzegovina. A la mitjanit, Canadà, Qatar. I a les 3 de la matinada, Mèxic, Corea del Sud.
0: Fora del Mundial, ha tornat a escalar la tensió entre el Barça i el Real Madrid pel cas Negreira.
7: Sí, per una banda, el Club Blanc ha reclamat a la UEFA que obri la investigació interna que va posar en marxa, i per l'altra, el Barça ha demanat a la Lliga, a la Federació Espanyola i al Comitè Tècnic d'Àrbitres que actuïn contra el Florentino Pérez després d'assegurar que li havien pispat fins a 7 títols de Lliga. I mentrestant, Gerard Piqué, que ha tornat a fer de les seves, en un acte comercial, l'excentral del Barça ha confessat que hauria preferit que Álvaro Arbeló hagués continuat a la banqueta del Real Madrid. El motiu? Creu que era divertit de veure fins al punt, afegeix Piqué, que algun cop ha desitjat que guanyés més partits com a entrenador del Madrid.
8: Yo durante la temporada le deseaba al Madrid que le fuera un poco mejor, no que ganara títulos, pero sí que le fuera mejor, porque yo quería mantener a Álvaro Arbeloa. Creo que estaba dando mucho contenido y al final esto va de contenido. Entonces, hostia, el momento de las vitrinas, el momento de apelar al espíritu Juanito en un Madrid Levante, este tipo de cosas a mí, hostia. Deseaba que se clasificaran un poco más en la Champions y que quedaran a menos puntos del Barça. No ha podido ser, creo que Mou es un buen candidato a dar show.
0: I en bàsquet, avui a les 8 de la tarda en directe a RAC1, comença la final de l'ACB entre el Barça i el València.
7: Sí, l'equip de Pedro Martínez és favorit, però el Barça arriba en un gran moment de forma. L'eliminatòria comença a València, el Roig Arena, i és el millor de 5 partits. El València, per tant, té el factor pista a favor.
9: Descobreix lo moda nou, és a Kisa Aumoda Jaeco, M Automoción. Disseny

0: Barcelona, Mataró i Girona.
1: 6 i 47, més coses. La polèmica pels 600 cantaires expulsats de la Sagrada Família durant la visita del Papa ha arribat a Madrid. El govern espanyol ha felicitat la policia per evitar que els cors cantessin els segadors i exhibissin estelades al final de la celebració. Els bisbes espanyols també han tret pit de l'actuació policial, Giró.
2: Sí, Marta Madrenas de Junts i Francesc Marc Álvaro d'Esquerra van intentar fer pujar els colors al ministre d'Interior al Congrés preguntant per aquesta qüestió.
3: Què s'ha pensat validar que la policia espanyola pot prohibir que es pugui cantar l'himne nacional de Catalunya a Catalunya?
4: I que van ser expulsats directament del temple sense dret a res? És això una actuació d'una policia democràtica, em demano?
2: Fernando Grande Marlaska, però, els va respondre sense pèls a la llengua, felicitant la policia per l'actuació.
5: Felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque hicieron un trabajo extraordinario.
2: En la mateixa línia que el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, assegura que alguns cantaires van cantar més del compte.
6: Algunos miembros de los coros fueron los que denunciaron esta situación.
2: Membres de diverses corals hi donen poca credibilitat, creuen que és un intent de dividir el col·lectiu. Argüello, en tot cas, celebra que l'actuació policial passés desapercebuda durant la benedicció de la torre.
1: Mentrestant, l'Eurocambra ja ha donat el vistiplau a construir centres de deportació de migrants fora de la Unió Europea. És una de les mesures més polèmiques del nou pacte migratori europeu i amb aquest tràmit ha fet un pas més per entrar en vigor.
7: La proposta ha tirat endavant amb 418 vots a favor i 218 en contra. Un cop aprovada, els eurodiputats d'extrema dreta han esclatat a crits contra els migrants. Ara només falta que la llei l'aprovin els ministres d'Interior dels 27 i després els països sotmesos a més pressió migratòria, per exemple, Espanya, Itàlia, Grècia o Xipre, ja podran, si ho volen, enviar els migrants en situació irregular a països dels Balcans, de l'Àsia Central o de l'Àfrica.
1: 6 i 49, avui La Vanguardia explica el cas dels pares de la Rosela Botgero, que han decidit denunciar Meta i TikTok després que la seva filla se suïcidés amb només 12 anys. La mare explica que en qüestió de pocs mesos va perdre la seva filla i que està convençuda que les xarxes la van destruir mentalment. La nena mai no havia donat senyals que fessin pensar en un suïcidi, però la família va descobrir contingut al mòbil de la nena que creuen que va alimentar les seves tendències suïcides.
7: L'algoritme li ensenyava sobretot contingut que ella ja havia buscat abans a internet, per exemple, imatges i vídeos de rostres enfonsats, de dies lúgubres i plujosos, de paisatges desolats o solitaris. Es calcula que la demanda contra Meta i TikTok tindrà resposta a partir de la tardor, perquè els gegants tecnològics han demanat més temps per estudiar tota la documentació que ha presentat la família.
1: Justament, un estudi de la Fundació Sol apunta que el 12% dels alumnes de secundària ha rebut algun missatge sexual a les xarxes. Des de la Fiscalia General de l'Estat, la fiscal de Sala Coordinadora de Menors, Teresa Gisbert, diu que estan realment preocupats per l'accés dels menors a les xarxes.
8: Muchísimos peligros, y el primero es que te puede convertir o en víctima de un delito o en autor de un delito. Y ya no estoy hablando solamente del grooming adulto. Estoy hablando de estos delitos cometidos por menores de edad que han aumentado.
1: L'estudi s'ha fet a partir d'un qüestionari que han respost més de 1.500 alumnes d'entre 10 i 17 anys i que formen part o que viuen a les quatre comunitats on hi ha més assetjament sexual a menors, entre les quals hi ha Catalunya. Mentrestant, les últimes hores hi ha hagut molta polèmica al sector educatiu pel nomenament d'un regidor de Rubí, al Vallès Occidental, que a partir d'ara treballarà al Departament d'Educació. Es diu Víctor García Correas i ara fa uns mesos, durant un ple municipal, va dir que el català no és el mateix que el valencià i el mallorquí.
9: La companya Dulcet té una visió protoimperialista de la llengua, per tant, el que fa és assegurar que el català és el mateix que el valencià o que el mallorquí. Sintàcticament no ho són i tenen diferències grans i, per tant, hauríem de parlar en un altre, evident, en un altre foro, que no és aquest.
1: Doncs bé, ara el govern l'ha designat com a nou coordinador de projectes estratègics, un càrrec que penja de la Secretaria de Millora Educativa, tot i que el regidor es va disculpar per aquestes declaracions. Després de saber-se la notícia, la intersindical ha reclamat al departament que faci marxa enrere. I a 9 minuts per les 7, si sou dels que us agrada escoltar la música ben forta i dels que gaudiu lliscant per les pistes de ball, prepareu-vos perquè avui comença el Sonar. Una edició ben especial, perquè tot el festival es fa per primer cop a Fira Gran Via, no se separen dos espais, 3 dies de música sense parar, amb artistes com Mousti, com Carlita, com Charlotte DeWitt o com Maluigi i Benwal, que seran els encarregats de fer un dels concerts inaugurals d'avui. Vuit minuts i les 7.
10: RAC 1. Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
11: Arriba als cinemes Viva, la pel·lícula dirigida per Aina Clotet. Amb una energia i vitalitat desbordants, la seva interpretació ha conquerit el jurat de la Setmana de la Crítica de Cannes.
12: Heu follat.
11: Viva, una història intensa, lluminosa i plena de vida.
12: Tens tota la vida per davant.
11: Viva és per viure-la en pantalla gran. Estrena als cinemes el 19 de juny.
13: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
14: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
15: Verisure.
16: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
17: Vacances, sol, aigua, hi pot haver res més divertit per la canalla?
18: Les joguines?
17: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
18: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra.
17: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
18: A la botiga web i app.
19: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
20: Aquest estiu, la gran pregunta és...
21: híbrid o elèctric?
20: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
22: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
23: Això és boníssim. D'on és?
22: És de Dia.
23: De debò?
22: Sí.
23: Molt bé.
22: Avui a Dia, el gelat Bombó Mini ha sortit de la marca Dia per només 1,99 al pack de 8. De debò. Molt bé. Dia.
24: Els tres acords més famosos de la història del rock arriben al Bars Festival.
25: ZZ Top, la banda que va canviar les regles del blues rock, posarà el poble espanyol cap per avall amb la seva gira The Big One.
24: Ulleres de sol, barbes infinites i l'aura més inimitable de Texas.
25: El 19 de juliol, vine a formar part d'un dels directes més elèctrics de la ciutat.
26: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
27: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
28: Aquest estiu fes la millor jugada.
29: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
28: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés, Hipercor i Supercor.
29: També a la web i app. Consulten les condicions i els models que hi participen.
30: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
31: El món a RAC 1.
1: 4 minuts i les 7.
22: La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya patrocina aquest espai.
1: A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
32: Què, estàs cansat o cansada d'anar amunt i avall per X, que no té res a veure amb el que era l'antic Twitter? Que sí, que l'antic Twitter era hate, però t'ho passaves bé, ara ja no. Ara només hi ha odi, vídeos fastigosos, extremismes polítics. No t'agrada i te'n vols anar a una d'aquestes xarxes socials que s'assembla molt a X i que són d'aquestes descentralitzades. utilitzades, però clar, hi ha Mastodon i hi ha Blue Sky, i no et decideixes, i a les dues no te n'aniràs. Doncs mira, hi ha una aplicació que es diu Indigo, i l'aplicació Indigo serveix per unificar tant Mastodon com Blue Sky. Tu pots afegir els teus comptes de Mastodon i de Blue Sky, i el que farà Indigo és fusionar els dos timelines i ho tindràs com si només estiguessis en una de les dues. Però veuràs les publicacions de totes dues, i a més, si vols, pots publicar coses a les dues xarxes alhora. Passa't per Indigo, que és una aplicació que la pots trobar a la botiga d'aplicacions d'Android i, si no m'equivoco, també d'iPhone. Ara, que potser no l'has de fer servir mai, però bueno, no està de més saber-ho.
0: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
1: I a 2 minuts per les 7... Escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dijous.
2: Leo Messi está viendo la miniserie Rafa durante el Mundial y no hace falta que necesites un descanso de tanto fútbol para disfrutarla. En 4 episodios y con el eje del último año de Rafa Nadal como profesional, asistimos al momento en el que tomó la decisión de dejarlo, mientras se recuerdan sus inicios y algunos de sus partidos más icónicos. En la contraposición entre el jugador ya veterano y el joven en el esplendor de su carrera está lo interesante, como también en las diferentes lecturas. Por un lado, la evidente resistencia y fuerza de voluntad. Por el otro, los sacrificios y la máxima de que el deporte de élite es de todo menos sano. En la serie, con acceso total a Nadal y a su familia, con excelentes imágenes de archivo y testimonios de otros ídolos como Federer o Djokovic, Nadal se muestra vulnerable, confiesa sus problemas de salud mental y su declive físico y emocional. Impactante, alejada de otros documentales de estrellas del deporte, puedes ver Rafa en Netflix.
1: I al diàling, Joan Ferrer, bon dia.
3: Bon dia, Víctor Cullell. Fa un sol que talla les pedres, eh?
4: Neu, i el cap de setmana sembla que ni a les tardes plourà, per tant serà un cap de setmana esplèndid, radial... Radial, eh?
5: Radial.
4: Radial i no. Calorós.
3: I el Marc Giró coneix tots els companys de la redacció.
6: Ja, va, ja he fet el temps, ja he fet tot?
7: Sí, sí, sí.
6: Vale, escolta'm una cosa, moltíssima gràcies, Núria Travessa.
7: A tu.
6: I gràcies, Xavi Rocamora.
8: Sí,
6: ai, no,
8: sí,
6: tu,
8: Xavi Rocamora, de nit. Albert Bassas.
6: Albert Rafa, Albert Rafa, a tu.
9: Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia AllGrip E4x4. Fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-li i prova-la al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
1: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dijous. Dijous 18 de juny del 2026. Torna a ser un dia de calor. Temperatures entre els 32 i els 37 graus al migdia i amb sol al matí. A la tarda creixeran nuvolades en punts de muntanya amb ruixats al Pirineu més occidental. A partir del cap de setmana es dispara i de quina manera la temperatura. De seguida la Mònica Usar ens ho alerta. Per sorpresa, mentrestant, atenció a la notícia d'aquesta matinada. Els Estats Units i l'Iran han firmat el memoràndum que prolonga l'alto el foc a l'Orient Mitjà. La signatura ha estat telemàtica, 48 hores abans del previst. L'acord preveu pacificar tots els fronts, inclòs el Líban, i també la reobertura de l'estret d'Hormuz. A la llarga, recull el desemborsament de 300.000 milions d'euros per la reconstrucció a l'Iran, que també veuria com se li aixequen les sancions si no produeix armes nuclears. A Madrid, òbviament, el protagonista és José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern d'Espanya va comparèixer ahir davant del jutge de l'Audiència Nacional, que investiga per corrupció i ho va negar tot. Es desvincula del rescat de l'aerolínia Plus Ultra, demana confiança a la ciutadania i defensa la seva innocència. El magistrat no li ha imposat cap mesura cautelar, a diferència del que reclamava la Fiscalia. Avui, que a Catalunya estem pendents d'un incendi estabilitzat però encara no controlat a la Segarra, de moment ha cremat 60 hectàrees i ahir va obligar a confinar unes hores els veïns de Pallerols i Ribera d'Ondara. Abans, a la tarda, un altre incendi havia cremat uns matolls al perímetre del centre de recerca Irta-Cressa, a l'Autònoma. Va entrar a les instal·lacions i va calcinar unes oficines i un laboratori. En parlarem a la tertúlia amb els habituals dels dijous, Neus Tomàs, David Fernández, Pere Mas i Ángeles Ribes, amb el Tien Riba trepitjant l'ull de poll. El Mundial de Futbol aquesta matinada, Colòmbia ha derrotat l'Uzbekistan per 3-1. A les últimes hores, la cara i la creu han estat Anglaterra i Portugal. Els anglesos que han golejat Croàcia 4-2 i es reafirmen com un dels candidats, Portugal, en canvi, no va passar de l'empat a 1 contra el Congo. Amb el Mundial ha revifat, ja ho sabeu, vam parlar l'altre dia, la passió pels cromos, que s'estan exaurint arreu del món. Hi ha autèntica bogeria amb els cromos aquest any del Mundial. Aquest matí en parlarem amb el director general de Panini, amb en Lluís Torrent. Avui, que a les 8 del vespre i en directe a RAC1, comença la final de la Lliga CB entre el Barça i el València, el millor de 5 partits. En plana política, continua la polèmica per l'expulsió dels cantaires de la Sagrada Família durant la missa papal. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, felicita la policia i assegura que responia a raons de seguretat. I a Brussel·les, el Parlament Europeu ja ha donat via lliure als països perquè construeixin centres de deportació fora del continent, el punt més polèmic del nou pacte migratori. En música, avui comença el Sonar. Seran 3 dies de música electrònica a la Fira de Barcelona amb noms com l'alemany Musti, com Maluigi Benguel, Cabaret Voltaire o l'escocès Chris Stassi. El dia que la música també agafarà protagonisme aquí al món a RAC1, a partir de 11:45, esperem el Guillemil Kiwi amb més música i les millors cançons del compositor Randy Newman i de les pel·lícules de Pixar, ara que s'ha estrenat, ahir es va fer, la cinquena part de Toy Story. I amb el Joan Ferrer i el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 7:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, bon dia.
2: Bon dia. És que has fet una paradinha.
3: Sí.
0: Bueno, va. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
4: Bon dia.
2: Jo ja l'havia dit.
0: No passa res perquè diguis les coses bon dia, eh?
2: D'acord, bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández?
2: Sí, que els Estats Units i l'Iran han deixat tothom amb un pam de nas i aquesta nit han firmat l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Ho han fet per sorpresa de manera telemàtica i 2 dies abans del previst. De fet, Donald Trump ha firmat l'entesa durant un sopar al Palau de Versalles un cop finalitzada la cimera del G7. El president nord-americà ho ha anunciat adreçant-se a la premsa, cridant just abans de pujar a la seva limusina. No ha volgut aturar-se i respondre a les preguntes dels periodistes.
5: Està signat, sí. L'he signat a Versalles. Acabo de signar-lo.
2: Trump, que treu pit i diu que amb l'acord ha evitat una catàstrofe econòmica i afegeix que ha complert els objectius que s'havia marcat i molt més. Trump també diu que amb l'entesa l'Iran no tindrà mai l'arma nuclear, però per curar-se en salut envia aquest avís al règim dels ayatolars.
5: És un memoràndum d'entesa. Si no es materialitza en 60 dies no passa res, tornarem als bombardejos. Jo no vull fer-ho perquè el pacte és molt positiu, però potser ho haurem de fer, perquè mai permetrem que tinguin un arma nuclear. De moment, ells han acceptat no tenir-ne, i ho veureu molt clarament a l'acord.
2: Els punts de l'acord coincideixen amb el que ahir ja avançaven alguns mitjans de comunicació, ajuda financera a la República Islàmica per a la reconstrucció i deixa per a més endavant les negociacions sobre el programa nuclear iranià.
0: Més enllà del que passa a l'Orient Mitjà, aquesta bona notícia d'aquest pacte telemàtic, d'aquesta firma telemàtica entre els Estats Units i l'Iran, més enllà d'això, el protagonista del dia a les últimes hores és José Luis Rodríguez Zapatero, que s'ha desvinculat del rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
2: Ho ha dit davant del jutge de l'Audiència Nacional, que després d'escoltar-lo no ha decretat cap mesura cautelar. L'expresident espanyol va declarar durant més de 3 hores per justificar i desmentir que formava part d'una trama corrupta relacionada amb el rescat de l'aerolínia. A la compareixença, Zapatero va negar tenir-hi res a veure i també que aquest suposat tràfic d'influències per acabar embutxacant-se part de les comissions. I després també ho va fer en un comunicat públic en què ha demanat confiança a la ciutadania i ha assegurat que demostrarà que és innocent.
0: Però les explicacions de Zapatero no han convençut el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, carrega contra l'expresident del govern d'Espanya i el titlla de contrabandista.
2: Ho ha fet en una entrevista aquesta nit a l'Hormiguero. El líder del PP ha dit que no té sentit que Zapatero no hagi volgut explicar res de les joies que van trobar al seu despatx. Això, tot i que la trama corrupta de Plus Ultra sigui un cas diferent al de les joies.
3: Está buscando decir que se le ha regalado un jeque árabe, a ver si, además, si es posible que esté muerto para que nadie pueda desmentirle. Bah, creo que es lamentable. Ahora bien, fíjese, cuando una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final también puede blanquear capitales.
0: Perdona, una cosa, només una cosa, que és ja, crec que ja és global, és un fenomen global, eh? I és que... que és que els polítics prefereixen explicar-se a l'Hormiguero que en entrevistes convencionals, per entendre'ns, o sigui, Núñez Feijóo o va a Antena 3 i la COPE i... també t'he de dir que també tots fan, si fa no fa el mateix, eh? però anar a l'Hormiguero, o sigui, en un dia tan bèstia com aquest, amb tots els meus respectes per l'Hormiguero, perquè té molta audiència, però potser buscaven això, buscaven l'audiència i no busquen... En fi, no ho sé. A casa nostra, els bombers que ja han estabilitzat l'incendi de la Segarra.
2: Ha cremat 60 hectàrees i durant unes hores va obligar a confinar els veïns de Pallerols i de Ribera d'Ondara. Encara hi treballen prou una quinzena de dotacions per evitar que les flames revifin. Però no ha estat l'únic incendi de les últimes hores. N'hi va haver un altre al centre de recerca IRTA Cressa de l'Autònoma, que ja està controlat.
6: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Farà molta calor.
7: Fred molta no, calor. Fred gens ni mica, eh? No cal que ens tapem.
0: Millor que ens tapem dies. Tot. Mónica Usar, què?
7: Molta calor, sí. Avui sí que les temperatures no pugen més que ahir, fins i tot baixen un pèl, amb temperatures màximes de 32 i 36 graus. Farà calor al migdia, però espera't, eh? Perquè agrairíem que es mantingués la temperatura aquí, perquè a partir del cap de setmana pugen els termòmetres, especialment a partir de diumenge, i tenim el primer preavís per una onada de calor, aquest episodi de temperatures extremes, sobretot a les comarques interiors. Mirant mapes veiem valors que poden fins i tot superar els 40 graus a moltes comarques interiors, sobretot diumenge, dilluns i dimarts de la setmana que ve. Per tant, molta precaució amb aquestes temperatures tan elevades i que encara empitjorarà aquest risc d'incendis. Però de moment, com dèiem, avui, demà i dissabte es mantenen les temperatures sense grans canvis. Dissabte sí que comencen a pujar una mica. Avui amb més sol al matí i després a la tarda amb algun ruixats en punts del Pirineu, més probables cap a la Vall d'Aran, Pallars i també l'Alta Ribagorça. Demà de matinada alguna gota en punts de la costa i del prelitoral central i sud del país i després a la tarda de nou alguns ruixats al Pirineu que es mantindrien també de cara a dissabte. I pinta que el dia de la Revetlla es podria escapar algun plogim, en principi es veu poqueta cosa, o sigui, seria més remarcable la calor que no pas la pluja. I ara mateix tenim 22 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 18 a Lleida, 15 a Girona, 20 a Mataró i 18 a l'Ametlla de Mar.
0: Crec que el govern de la Generalitat ha previst fer una campanya contra el foc per aquesta revetlla i bé que farà, i molt bé que farà, perquè, clar, amb aquestes temperatures tan altes, la revetlla a tocar, que, per cert, esperant la fotografia de l'avantguàrdia que espero que arribi, perquè era molt clàssic de buscar. Estaria bé trobar quantes fotos de l'avantguàrdia en portada hi ha hagut i a quines dates es van publicar de la gent omplint les platges. Perquè és que estic convençut que aquest cap de setmana, és a dir, serà... O sigui, estirar la tovallola, passarà aquella gent que fa aquestes coses tan rares de posar la tovallola a les 4 de la matinada per guardar lloc.
7: I a més, coincideix amb l'inici de l'estiu, eh?
0: Que diumenge,
7: cap a 11:15 del matí, comença oficialment l'estiu.
0: Doncs mira, sí, quina manera de començar l'estiu.
7: Sí, amb onada de calor.
8: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això, ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
0: Arriba i avall. Xipi-xapi. En futbol, el Mundial arriba al final de la primera jornada amb una ensopegada sorprenent i un partit que s'ha acabat fa només una hora. Un apassionant Uzbekistan 1, Colòmbia 3.
9: Sí, abans de la mitjanit, Ghana ha guanyat 1-0 al Panamà amb gol de la victòria al minut 95 i ahir al vespre Anglaterra va debutar amb una actuació molt convincent en un partit molt entretingut. L'equip anglès va guanyar 4-2 Croàcia amb doblet de la seva estrella Harry Kane. Per la seva banda, Rashford va ser suplent, però va reivindicar-se amb un gol a 5 minuts pel final. En canvi, el nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, va ser titular, però va tenir poc protagonisme. Dit això, l'ensopegada sorprenent és la de Portugal, que ahir no va passar de l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo. El partit de Cristiano Ronaldo va ser decebedor, no va xutar ni un cop a porteria, i Bernardo Silva tampoc va tenir el seu millor dia. Ans al contrari, el dia que el Madrid va anunciar el seu fitxatge, el migcampista només va durar 45 minuts al camp perquè el van canviar al descans per decisió tècnica. Portugal només va xutar un cop a porteria en tot el partit. Va ser el gol de João Neves. Avui es juguen 4 partits més. A les 6 de la tarda, República Txeca-Sud-àfrica. A les 9 del vespre, Suïssa-Bòsnia-Herzegovina. A la mitjanit, Canadà-Qatar. I a les 3 de la matinada, Mèxic-Corea del Sud.
0: He de dir que no és uns dies, aquest, per exemple, avui, no és gaire llaminer el dia.
9: No.
0: No és gaire llaminer. Demà sembla que tampoc hi és gaire llaminer. Juguen el partit interessant de les 9, diguem-ho, el dels Estats Units. Crec que de... debut a la selecció nord-americana.
9: Sí, contra Austràlia. Sí. Ja va debutar en el segon partit.
0: Ja comença, diguem-ho, la segona jornada. Ja. I després ens hem d'esperar el diumenge, que el diumenge és el dia del partit entre Espanya...
9: D'Espanya.

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: A todos y nos realmente sintió orgullosos de Catalunya i d'Espanya i de poder ofrecer al mundo esa imagen.
2: I els bisbes espanyols han confirmat en roda de premsa el que ahir ja explicava el diari Ara. Han apuntat que la policia va actuar perquè alguns cantaires van delatar la resta de companys a la conferència episcopal espanyola. Les corals diuen que és un intent de dividir el col·lectiu.
3: Encara relacionat amb la Sagrada Família, aquesta és molt bona. Avui hem sabut que diverses parts de les torres del temple s'han unit, s'han enganxat amb l'Octite.
2: Sí, sí, amb un adhesiu dissenyat expressament per aquest projecte, és a dir, que no és el l'Octite que podem tenir a casa, sinó que és un que no es pot comprar a qualsevol lloc. Però el cap a la fi és l'Octite. S'han fet servir 24 tones d'aquesta pega per unir la pedra i l'acer de 826 panells prefabricats que conformen les torres, com la de Jesús. Aquest mètode ha permès avançar les obres 10 vegades més ràpid i estalviar 40 anys de feina.
3: Hola. I tot això, el Parlament Europeu ha aprovat l'enduriment de la política migratòria.
2: La norma facilita l'expulsió de ciutadans en situació irregular i amplia els terminis de detenció. El punt més polèmic, però, és la creació dels anomenats centres de retorn en països tercers. Els estats membres podran pactar amb governs de fora de la Unió Europea el trasllat de persones amb ordre d'expulsió a aquests centres, que podran actuar com a destinació final o bé com a espais de trànsit abans del retorn al país d'origen o a un altre estat. Els menors no acompanyats en quedaran exclosos.
3: I la proposta ha tirat endavant amb 418 vots a favor i 218 en contra.
2: Sí, l'aprovació ha arribat enmig d'una escena tensa a l'hemicicle. Després de la votació, eurodiputats de la dreta i l'extrema dreta han celebrat el resultat amb crits d'envieu-los de tornada. En canvi, diputats contraris al nou reglament europeu els han respost amb crits de vergonya.
3: A Itàlia han posat en marxa la primera acció judicial a Europa contra Instagram i TikTok.
2: Sí, una associació de famílies d'Itàlia ha portat als tribunals a responsables de les dues aplicacions acusant-los de promoure comportaments addictius en la canalla d'entre 7 i 14 anys. Tot plegat arran del cas de la Rosella, una nena de 12 anys que es va suïcidar el 2024 després de caure en una depressió. La seva mare assegura que quan la nena ja era morta van accedir als seus comptes de les xarxes socials i van descobrir que les havia utilitzat de manera molt més intensa del que s'imaginaven. Fins i tot s'havia ha creat un perfil secret a Instagram amb el nom de Només una persona morta, amb el qual buscava continguts que reflectissin el pessimisme que ella sentia. Ho llegim avui a La Vanguardia.
3: I hi ha un diputat de Vox a Múrcia que s'ha oposat a atendre els alumnes trans a les escoles.
2: El diputat es diu Antonio Martínez Nieto i s'ha oposat, com deies, a una moció de Podem i d'Esquerra Unida que demanava un protocol específic per atendre els estudiants que són trans. Però aquest membre de Vox creu que tot això és propaganda
3: comunista.
2: Atenció,
3: perquè no només parla dels trans, parla de tot. Tinc una teoria que és que el guió que ha fet aquest home està fet amb intel·ligència artificial. De debò, eh? Segur que no m'equivoco. Atenció.
4: Y cualquiera puede decidir si es hombre o mujer o desarrollar cualquier otra identidad no binaria o no especista, porque no hay barreras para la ideología de género con respecto a la condición humana. El verdadero logro del comunismo, su hazaña más monumental, ha sido sacar esas conductas del catálogo de los trastornos y meterlas en el catálogo de los derechos humanos.
2: Pas que ha fet a mi o no, és gravíssim que un representant públic digui tot això i es quedi tan ample.
3: No, es quedi tan ample que no passi res. Uh-huh. No passi res.
2: De fet, és conegut a Múrcia per haver fet una crida a combatre amb violència l'avortament i l'eutanàsia.
3: I tot això, la imatge de les últimes hores, però la trobem a la Ronda Litoral de Barcelona, on han enxampat un home circulant per la Ronda Litoral en cadira de rodes.
2: Sí, un taxista ha gravat el moment, que ja s'ha fet viral, es veu un home gran, amb una cadira de rodes elèctrica, circulant pel voral. El taxista li recorda que està prohibit circular amb aquest tipus de vehicles per aquesta via, però ell ni s'immuta i continua el recorregut. Ara bé, al taxista també li han plogut les crítiques perquè mentre allisonava l'home en cadira de rodes, estava conduint fent servir el mòbil.
3: Sí, esclar. També, però...
2: Sí.
3: Clar.

0: facis parlar. S'ha de ser... S'ha de ser una mica...
1: Taxista? Ja.
0: Yeah. Oh, gravar amb el mòbil conduint, és que no anem bé.
1: Bueno...
0: Fa molta calor aquí, eh?
1: Fa molta calor, sí. Avui els, avui el, sí, sí, però si puges un grau, si baixes un grau, estarem a la, estarem al Pol Nord. Per cert, que avui comença el Sonar. Jo no sé per recordar on dos espais, tres dies de música electrònica sense parar.
0: Mònica, sí, sí. Tu hi aniràs o no?
1: Jo, aviam si puc deixar-me caure.
0: A veure, l'alemany Mostí, que a banda de ser creador d'aquesta cançó Horny que ara sentim de fons, també va ser qui va crear una de les cançons que a més s'han ballat segur en la història de la música. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're a sex bomb. You can give it to me when I... Bé, pots anar a veure la jornada inaugural d'avui, que compta amb noms molt potents, com Maluigi, Bengual...
1: Cabaret Voltaire, di la
0: Mònica. Sí. Ah, ha faltat alguna música. I un dels DJs del moment, l'escocès Chris Stacy. Aquest any el festival, per cert, ha canviat de mans després que l'any passat els tres fundadors del Sonar, recordeu, deixessin el càrrec.
1: Les 7 i 19.
2: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
1: I a comptar cotxes.
3: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
1: A compte cotxes des del RAC, allà ens espera com cada matí el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb un accident a Mataró a la C32, on es talla un carril de circulació en sentit nord i provoca ja un quilòmetre i mig de retencions. A hores d'ara, també registrem una avaria a la Ronda Litoral entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet en sentit nord cap al nus de la Trinitat, on també es talla un carril de circulació i en aquest cas es provoca ja 2 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, tot plegat, també ja comencem a tenir retencions intenses, sobretot als accessos de Barcelona en tot el nus de la Trinitat, les dues rondes en sentit sud, també lentitud habitual per la C16 pels túnels de Vallvidrera i des del Llobregat, congestió en tota la A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol. També al Vallès tenim retencions en sentit sud entre la Roca i Montornès a la AP7 i també entre Mollet i Barberà. En sentit nord hi ha un quilòmetre de lentitud del punt de Cerdanyola. La C58 continua també circulant amb intensitat des de Sant Quirze cap a Barcelona i també en sentit sud un quilòmetre i mig de retencions a la C17 a l'altura de Parets del Vallès o a la C59 a Caldes de Montbui. Al moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
5: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
6: Kia. Movement that inspires.
1: 7:21. Yalin, hola, què tal?
7: Hola, bon dia. Com que avui arrenca el Sonar, anem amb música. En aquest cas, un tall vintage de Catalunya Música.
8: Divendres, vigília de Sant Jordi, una entrada sorprenentment fluixa ens va sorprendre a l'auditori, sobretot tenint en compte que l'OBC presentava un programa amb els al·licients diversos. Joder, amb al·licients. Mierda! Ah, ara va en sèrio, vinga. Com també el va tenir en el concert per a violí de Khachaturian, tot i que aquí va destacar... Coño! Hoy me engancho, tío. Joder, es que no he comido, tú.
1: Ah, Dios...
8: No he comido y... Lo noto, ¿eh?
7: Sí, nosaltres també, sí, sí. És una mica diferent a la música del Sonar, però el presentador també va enganxat. S'ha de beure aigua. De tant en tant.
1: Per experiència?
7: No. Pensa que cobro de RAC1, no m'ho puc permetre.
1: 8 minuts i 2 quarts de 8.

0: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
1: 7:27. Notícia de la Fundació La Caixa, amb el Sergi Embudio.
2: Amb la idea que la ciència que pot transformar les nostres vides no comença el dia que la descobreixen, sinó que ho ha fet molt abans, quan algú va decidir apostar-hi, la Fundació La Caixa ofereix beques postdoctorat perquè joves investigadors amb una bona idea puguin impulsar-la, puguin intentar impulsar aquells projectes que han imaginat. I els casos d'èxit són nombrosos, de becats per la Fundació La Caixa que, amb grans trajectòries professionals a posteriori, han demostrat i demostren que la innovació no sols requereix talent, sinó també temps, confiança i finançament.
1: I a les 7:28...
0: Cada dia, una idea.
1: La del Xavi Puig.
3: Escriure fort i parlar en cursiva.
4: Romauto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
1: La proposta d'aquest dijous, el Pep Prieto.
5: Hi ha sèries que, quan arriben a una plataforma, poden tenir el reconeixement que sempre havien merescut. Southland es va estrenar el 2009 i ja era el que és ara, una grandíssima radiografia de la feina policial als carrers de Los Angeles. Ho fa a partir de les històries de gens molt diversos que han de prendre decisions extremadament difícils en situacions molt perilloses. Creada per Ann Biderman, autora també de Ray Donovan, és una mirada hiperrealista i sense miraments a la zona gris de les lleis, als problemes de seguretat i a la moralitat de qui ens protegeix, tot plegat amb un ritme frenètic i en 5 temporades excel·lents. Trobareu Southland a Netflix.

0: Roma Auto ja tenim el nou Nissan Micra.
1: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
0: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
1: Descobreix el nou Micra a Roma Auto Nissan.
0: Roma Auto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
1: RomaAutoNissan.com.
2: RAC, RAC, U. Tots som U.
3: Són 8:15 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol...
4: Bon dia.
5: Bon dia.
6: Bon dia. Que els Estats Units i l'Iran han signat l'acord de pau 48 hores abans del previst. La treva ja ha entrat en vigor i ara els dos bàndols tenen 2 mesos per acabar de confirmar l'alto el foc definitiu.
7: José Luis Rodríguez Zapatero ha quedat en llibertat sense mesures cautelars. Després de declarar a l'Audiència Nacional, el jutge no li ha retirat el passaport i no haurà de presentar-se regularment al jutjat.
6: Els bombers han estabilitzat l'incendi de la Segarra i els veïns ja poden sortir de casa. Ha cremat 60 hectàrees de conreus. A banda de l'incendi, un centre d'investigació de l'Autònoma de Barcelona ja està controlat.
8: S'ha acabat la primera jornada del Mundial de Futbol amb victòria d'Anglaterra i ensopegada de Portugal. Els anglesos van guanyar 4-2 Croàcia, però en canvi la selecció de Cristiano Ronaldo i Bernardo Silva va empatar a 1 contra la República Democràtica del Congo. Fa poca estona, Colòmbia ha guanyat 3-1 l'Uzbekistan.
7: El govern espanyol felicita la policia per expulsar els cantaires que volien desplegar estelades a la Sagrada Família i cantar els segadors. Fernando Grande Marlaska celebra que l'acció no influís en la cerimònia.
6: A Brussel·les, el Parlament Europeu ja ha donat via lliure als països perquè construeixin centres de deportació fora del continent. Els diputats d'Ultra dreta han celebrat la mesura increpant els migrants des de l'Eurocambra.
7: I avui comença el Sónar, que per primer cop es fa íntegrament a la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Passaran per Barcelona artistes de la talla de Musti, Amelie Lenz, Skepta o The Prodigy.
8: I a la resta dels esports, avui a les 8 de la tarda, en directe a RAC1, comença la final de la CB entre el Barça i el València. L'equip de Pedro Martínez tindrà el factor pista a favor en una eliminatòria al millor de 5 partits.
3: I el temps?
9: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
3: Atents aquests pròxims dies i avui, com sempre, la Mònica Usar. Bon dia.
10: Bon dia, sí, perquè pugen les temperatures i es disparen a partir del cap de setmana i sobretot a partir de diumenge tindrem el primer episodi d'onada de calor d'aquesta temporada. Però avui, de moment, reculen una mica respecte a les d'ahir, tot i això l'ambient serà càlid al centre del dia, amb màximes de 32 a 36 graus i ara al matí amb més estones de sol i després a la tarda amb algunes nuvolades que poden deixar alguns ruixats avui cap a la Vall d'Aran, al Pallars i també l'Alta Ribagorça. I ara mateix tenim 22 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 18 a Lleida, 15 a Girona i a Vic i 19 a Terrassa.
11: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a cal la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
12: Molt bé.
11: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
12: Perfecte.
11: Arribarem a tot?
12: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
13: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
3: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
10: Avui tenim semàfors de tots colors, per exemple, semàfor vermell a l'Observatori Fabra de Barcelona o a Manresa amb qualitat desfavorable i grocs a Sant Adrià del Besòs o a Granollers.
14: 11:20, seu central de l'equip Estalvi de Naturgy.
15: Senyora Caldera, vostè ha de passar una revisió per funcionar com cal.
16: Si decideix no fer-ho, qualsevol grau que perdi podrà ser usat en contra seva.
15: I si vostè no té cap tècnic, tranquil·la, n'hi assignarem un dels millors.
14: Un altre cas resolt per l'equip Estalvi.
17: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
3: I el trànsit.
18: Seat us ofereix aquest espai.
3: Anem a comptar cotxes des del RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
19: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dijous destacant aquest accident a Mataró a la C32, on es talla un carril de circulació en sentit nord, que ja deixa 2 quilòmetres de retencions. A hores d'ara també registrem 2 avaries a la Ronda Litoral 1, entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, en sentit nord cap al nus de la Trinitat, que també talla un carril de circulació i ja provoca 2 quilòmetres de lentitud. L'altra avaria ha estat a l'altura de Montjuïc, que en sentit nord també, doncs talla un carril i deixa fins a 7 quilòmetres d'aturades que comencen ja des de l'Hospitalet. Per altra banda, parem atenció en general a aquestes retencions habituals en tot el nus de la Trinitat, també a la Ronda de Dalt en sentit sud, lentitud pels túnels de Vallvidrera i també des del Llobregat, amb cues amb tota la A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol. Pel que fa al Vallès, retencions a la AP7 en direcció Tarragona, des de la Roca fins a Barberà i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
20: Si ets dels que no estan per romansos,
4: De dit i fet. De som-hi, tu. De pim-pam. Emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a SEAT.es.
2: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
3: Són les 7:34 minuts. Aquesta hora, com sempre, obrim el diari del món a RAC 1. Comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
5: Bon dia.
3: Marina Arbós, bon dia.
20: Bon dia.
3: Sergi Ambudio, bon dia.
5: Bon dia.
3: La firma anticipada del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran aquesta matinada ha agafat a contrapeu la premsa de mig món. Veurem què n'opinen els diaris d'arreu.
21: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
22: Als Estats Units, el New York Times destaca que, tot i que els iranians han patit pèrdues importants en aquesta guerra, el país surt d'aquest conflicte contra l'exèrcit més poderós del món, havent demostrat que pot fer servir el caos econòmic com a arma.
20: El Wall Street Journal parla directament dels beneficis que té per a l'Iran. El diari considera que l'acord de pau amb els Estats Units suposa un gran impuls per la indústria petrolera d'Iran, cosa que podria recuperar la força econòmica del règim generant més de 60.000 milions de dòlars d'ingressos anuals.
23: A l'Iran, tots els mitjans obren, evidentment, amb la firma del pacte. El Hamshari valora el pas endavant, però recorda que l'acord no significa oblidar les amargues experiències del passat i, per nosaltres, l'alto al foc al Líban és tan important com el de l'Iran.
22: I el Donia Ektesat analitza. Els països del Golf han arribat a la conclusió que l'estabilitat ja no es pot aconseguir únicament amb les armes, i vaticina. El nostre futur dependrà de si els actors regionals podem arribar a una fórmula en què totes les parts puguin veure's a si mateixes com a part del nou ordre.
20: Al Regne Unit, al diari The Guardian, llegim que l'acord de Trump amb l'Iran és el resultat d'ambicions poc realistes per una guerra insostenible. Afegeix que els Estats Units van entrar en una guerra amb objectius maximalistes i que en surten amb una decisió pragmàtica de posar fi al conflicte malgrat el cost polític.
23: I a França, Le Monde afirma, Joe Biden va patir la caòtica retirada militar de l'Afganistan a l'agost del 2021, que projectava una percebuda debilitat americana. Donald Trump l'acaba de superar.
24: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
3: Aquí, aquest matí, però, hi ha una imatge que és omnipresent a totes les portades dels diaris, com us podeu imaginar, la de José Luis Rodríguez Zapatero entrant a declarar a l'Audiència Nacional. Els mitjans, especialment els de Madrid, afirmen que ni ells ni els jutges en passen al relat de l'expresident socialista.
22: Sí, per exemple, El Mundo titula en portada Zapatero incapaç de refutar els rotunds indicis de corrupció i resumeix la declaració com a 3 hores d'evasives. A l'editorial escriu el seu relat va ser inversemblant i per això les sospites no fan més que créixer.
20: L'ABC obre amunt. El jutge no es creu Zapatero. El diari lamenta que la imatge del primer expresident investigat certifica una errada institucional d'una dimensió enorme i carrega, diu, només des d'una des d'un inacceptable cinisme es pot entendre una línia de defensa erràtica que dibuixa amb precisió el forat ètic i moral que s'està jutjant.
23: A casa nostra, a l'editorial de La Vanguardia, es pregunten quin crèdit li queda a Zapatero i deixen clar que l'expresident espanyol no convenç el jutge. Ara bé, creuen que realment el que li ha de preocupar és que se sotmet al judici de la ciutadania.
22: I en aquesta línia, al diari Ara llegim, Zapatero no dissipa els dubtes sobre el seu cas. Això sí, el mateix diari, Mònica Planes, destaca que hi ha programes que li tenen moltes ganes, com Espejo Público, on van mostrar fins a 286 vegades la mateixa imatge de l'expresident espanyol entrant a l'Audiència Nacional.
3: Ara bé, avui segurament als culers els agradarà molt llegir els diaris perquè hi ha una cara i una creu molt interessant, mentre que Leo Messi continua rebent elogis i ocupant portades. 24 hores després de la seva exhibició, els diaris d'arreu del món són molt durs amb el paper de Cristiano Ronaldo en el seu debut ahir en Portugal. Albert Pedrol, bon dia.
8: Bon dia.
2: Espai patrocinat per Meroil. Estacions de proximitat.
8: A Portugal, el diari esportiu de referència a Bola titula Així no es pot i ho acompanya d'una imatge de Cristiano tapant-se la cara amb la mà i en pàgines interiors diuen Cristiano falla i Portugal també.
20: Als Estats Units, al The Athletic, llegim Cristiano Ronaldo sembla una trista ombra del gran futbolista que va ser. Per això el diari creu que el jugador ha de fer un pas al costat perquè ja no pot oferir ni de bon tros el nivell que exigeix Portugal.
23: A Alemanya, el Der Spiegel es pregunten s'hauria de substituir Cristiano Ronaldo i diuen que ahir va tenir una actuació més que mediocre.
22: I al Regne Unit, el diari The Times titula Ronaldo és l'únic problema que té Portugal, una selecció pesada i previsible.
3: I què diuen de Messi?
8: Mundo Deportivo exclama històric Messi i a la contraportada Xavi Bosch es pregunta l'estadi i Leo Messi per quan? I afegeix, un cop superat el dol per la veu de Messi, en què el club va enganyar el soci i el mateix jugador, podrien posar el seu nom al Camp Nou, Estadi Leo Messi.
20: El diari Esport demana directament que el Barça fitxi Leo Messi després del seu hat-trick al Mundial, i Joan Bahils es pregunta, sent conscient que és un somni, qui diria que no ara a Leo Messi?
23: També és el gran protagonista de la portada de l'Esportiu, que assegura que és Déu a la Terra.
22: A Madrid, el diari AS assegura que Messi és etern, i en pàgines interiors, Àriz Gabilondo defineix l'argentí com el millor futbolista de tots els temps. Un jugador que mai s'esgote, diu, i que té una història eterna.
8: I Messi també apareix a la portada del diari Marca, de fet, a tota portada. El diari exclama per a la història, i Juan Castro afegeix que el davanter fa somiar a tot un país gràcies a una actuació que entra de ple a la història dels Mundials.
0: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que, a més, ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
3: 20 minuts i les 8. Hola, Folls, bon
1: dia. Hola,
3: què
1: tal? Mira, els més petits de la casa necessiten ulleres o lents de contacte. Si és així, el Pla BEO, impulsat pel Ministeri de Sanitat, ofereix fins a 100 euros per a menors de 17 anys sense distinció de renda, barri, procedència ni gènere. Perquè veure bé també és una qüestió d'oportunitats i no corregir un problema de visió en la infància pot afectar l'aprenentatge, l'autoestima i el dia a dia de nens i adolescents. A més, la forma de beneficiar-te és molt senzilla. Pots consultar a l'òptica de forma àgil i directa les ulleres dels més joves per fi de la sanitat pública. Consulta tota la informació a beo.sanitat.gob.es.
3: Torno a repetir perquè
1: sí,
3: si
1: tant.
3: No...
1: beo.sanitat.gob.es.
3: 19 minuts i les 8.
5: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
6: Doncs millor.
7: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
25: 100.000 poemes cauran del cel sobre Barcelona el 20 de juny. La commemoració dels 50 anys d'Espanya en llibertat porta el bombardeig de poemes als voltants de la Catedral de Barcelona, un dels barris més castigats per l'aviació feixista durant la guerra. 100 poetes i dues llengües al voltant de la paraula llibertat. Aquest dissabte 20 de juny, a 8:45 del vespre, a la Plaça Nova de Barcelona.
26: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
27: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
28: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
29: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
30: Verisure. Hi ha vacances? I vacances, perquè les vacances amb E són l'upgrade de les vacances. En Baleària, tries viatjar tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
31: Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina, perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
10: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
11: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
12: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
13: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana estalviem la síndria ratllada 0,89 al quilo.
14: I l'albocata 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
15: En Carles fa números, i amb els números sap quines coses es poden fer i quines no. És director financer dels Forns Centeno. Fent números va veure que l'empresa podia créixer, i va créixer. I fent números està veient si ell i els seus companys poden comprar l'empresa. I sí, ho faran. Ser dels que fan. Banc Sabadell.
21: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
3: 3:15. Continuem la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. Aquí se l'entrevistarà aquest matí el Xuxu.
22: Aquest matí el papa Lleó XIV s'hi llegeix l'article de Najat el Hajmi al diari Ara. Escriu que durant la seva visita tot el que va fer va ser estranys rituals i altres performances i que veu com una ignomínia vomitiva que hi participessin polítics. I afegeix, quina estampa més esperpèntica la del papa, compadint-se dels negrets i morets de l'Àfrica tropical. És l'evangelització colonialista de sempre, ara disfressada de sensibilitat social.
3: Performances.
22: Sí, perquè...
3: Bueno,
22: té tocs en anglès, a vegades.
3: Ja. Quan vas estudiar a la Universitat d'Oxford, doncs... Martí Esteban, bon dia.
16: Bon dia.
3: Quina notícia falsa hem trobat avui dijous?
16: Que Catalunya té unes matrícules universitàries més baixes que la resta de l'Estat. Ho va dir ahir al Parlament, Salvador Illa, però és fals. De fet, és el tercer territori amb els preus més alts de mitjana. Ho explica Verificat.
3: Mònica Usar, bon dia.
17: Bon dia.
3: Què fa que els telescopis de la NASA no puguin fer la seva feina?
17: La gran quantitat d'aparells i instruments que envolten al nostre planeta, entre ells constel·lacions de satèl·lits de SpaceX i de Blue Origin que interfereixen en les imatges que capten els telescopis. A més, el panorama sembla que no millorarà i que se n'enviaran molts més.
3: Està morint l'arbre més famós del món.
17: Sí, és el roure, és un roure de més de 1.000 anys que hi ha a Sherwood, al bosc de Robin Hood. Fa temps que ja no produeix fulles per una sèrie d'estius calorosos i secs. Ho explica el The Guardian.
3: Els motoristes són més àgils mentalment que la resta de conductors.
16: Sí, ho diu un estudi d'una asseguradora i el Servei de Psicologia de la Universitat de Múrcia. Els investigadors diuen que circular amb dues rodes millora la rapidesa a l'hora de prendre decisions i també la capacitat de trobar solucions. Ho explica l'ABC.
3: Detingut un home per matar una gavina que li volia robar la tapa en una terrassa.
18: Sí, a Gijón, l'home va aconseguir agafar l'ocell i retorçar-li el coll. La policia el va tancar 4 hores al calabós i ara el jutjaran per un presumpte delicte de maltractament animal, ho explica el País.
3: Apple preveu una nova pujada de preus.
21: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
16: Ho ha confessat Tim Cook, el director general de l'empresa, en una entrevista a Wall Street Journal. Ho atribueix a la crisi del sector dels xips, que ha vist com es disparava la demanda per la intel·ligència artificial. El diari calcula que l'augment de preu del proper iPhone pot ser d'uns $200, com a mínim.
19: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
32: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
33: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
3: Fem un cop d'ull a les xarxes.
21: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
3: Guillem Terrés, bon dia.
34: Bon dia. Avui us vull recomanar un compte d'Instagram que es diu Comantes, un perfil que publica peces audiovisuals sobre la vida rural. Hi trobareu vídeos sobre cultiu, pesca, caça i sobretot sobre cuina i menjar, mostrant tot el procés des de la natura fins a la taula, i tots amb una estètica molt cuidada i un relat profund i treballat. Per exemple, té un vídeo sobre un dia de xullar ovelles en una masia del Solsonès.
35: Avui anem a xullar. Xullar, esquilar, tallar la llana, pelar... Digueu-li com vulgueu, a mi sempre m'ha agradat més xullar, fa d'antes.
34: Totes les seves peces estan molt treballades i, a banda de desbordar coneixement, tenen un ritme i una estètica que aconsegueixen transmetre la sensació d'una vida lenta i pausada, com la d'antes. podeu trobar-los buscant @com/antes a Instagram i així entendre per què es defineixen a la seva biografia amb només tres paraules. Vida a foc lent.
0: A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
3: La notícia freak. Jordi Saumell, bon dia tingui.
1: Bon dia. La ciutat italiana de Treviso acollirà a l'octubre la Tiramisu Run, una cursa de 10 quilòmetres amb un premi final molt llaminer. Els participants podran menjar tot el tiramisu que vulguin quan acabin.
3: On ja salmó aquest matí?
1: A Instagram, on el cantant Lil Nas X parla de la seva recuperació després d'uns mesos de rehabilitació. El cantant hi va entrar després que la policia el detingués l'estiu passat per anar despullat i delirant pels carrers de Los Angeles. Lil Nas X, a qui li van diagnosticar després un trastorn bipolar, diu que es troba millor gràcies al treball fet amb un terapeuta i un psiquiatre.
3: I avui que Santa Marina de Bitínia és l'aniversari de...
1: Santa Marina Arbós. És l'aniversari de l'actriu Anna Duato, Cuéntame cómo pasó, Brigada Central, que fa 58 anys, l'actriu Isabella Rossellini, Conclava, Vellut Blau, 74 anys, i el cantant Paul McCartney, Hey Jude, Don't Make It Bad, fa 84 anys.
3: I avui també felicitem la coordinadora de programes exteriors de RAC1, Isabel Vinaixa, que fa 66 anys.
1: No,
3: està 66, està estupenda.
1: O 76.
3: 66, home, no et passis, home. 66 menys 10. Bueno, i també he de dir, perquè estic en estat de xoc, felicitem també, des del món a RAC1, el Jan Llombart. Sí, sí, Marga, sí. Que avui fa 17 anys. 17 anys, el Jan. 17 anys, el Jan. Joder, passa. És al·lucinant. I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui dijous, Martí?
16: La del País, que comença amb un sociòleg expert en tallers de gènere per adolescents, en Lionel Delgado. Aquest jove argentí analitza el moviment antifeminista i la masclosfera al llibre Tristes y Salvajes. Delgado creu que tot plegat és la conseqüència d'una enorme crisi relacional i que la solució passa per una pedagogia en el temps més que no pas en xerrades d'un dia. I lamenta, els hi plantegem filosòficament la masculinitat i diuen, sí, sí, però com lligo?
2: Molt honorable!
4: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
5: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
2: Ho veieu?
5: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
3: 8 i les 8.
7: Tens entre 18 i 30 anys? Torna al Verano Joven de Renfe, amb descomptes de fins al 90% per viatjar en tren per Espanya i Europa de l'1 de juliol al 30 de setembre. Només t'has de registrar al web del Ministeri de Transports, obtenir el teu codi i utilitzar-lo en comprar el bitllet a Renfe. I si el que vols és recórrer Europa, també tens un 50% de descompte a l'Interrail. L'estiu és jove. A Renfe. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Govern d'Espanya.
8: L'altre dia vaig veure en Carles, del poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
20: Vaja, Carles.
8: Sí, em va dir que hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
20: I tu què li vas dir?
8: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
23: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja,
24: 150 anys movent-nos per tu.
25: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
26: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: integrada.
1: Fins a 1.000 euros de reemborsament en la teva cuina integrada. Qualitat pensada per durar. Bosch.
2: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
3: Potser ja n'heu parlat molt d'aquest restaurant. A veure si aneu un cap de setmana d'aquests, quan tingueu una cosa per celebrar. Però i si també us plantegeu reservar un dilluns, o un dimarts, doncs perquè sí, o un dimecres, i no cal cap excusa. Oi que pinta bé? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a benviure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
6: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
7: Verisure. Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè en Ovell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
8: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
9: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
10: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana estalvia amb la cindria ratllada 0,89 al quilo.
9: I l'alvocat a 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
11: Bé, i què voleu fer aquests dies?
12: Anar a una piscina caribenya.
13: Dormir en un hotel del Far West.
14: Volar a llums d'un drac!
11: Doncs tinc el lloc ideal.
15: PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
16: En Xavi és el mestre forner dels forns Centeno. Fa pa, fa 32 anys que en fa, i el fa de mil formes i mides. L'Albert, el seu cap, vol fer un pas al costat i deixar els forns. I ell li vol comprar l'empresa. Mai no s'hauria imaginat que ho faria, però ho farà. Sé dels que fan. Banc Sabadell.
17: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
7: Verisure.
18: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
19: 3 minuts i les 8.
20: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
19: La que ens porta cada matí la Isabel Vinaixa.
21: La batalla està servida des de fa diversos anys. Segons l'any de naixement, ets de la generació X, Y, Z, Alpha, Millennials, Baby Boomer, i cadascuna té els seus propis codis. Cool, hip, chachi, guai, mola, slay, top, té aura... I ara li toca l'expressió 6-7, un fred ni calor, un gest viral... que no cal que tingui sentit, només gràcia. Bon dijous, amb la reconeguda Rasputin de Boniem.

0: Avui estem amb l'Ona Dell, tècnica agrícola de Matller Origen. Ona, si et dic sabor d'estiu, què em respons?
1: Albercoc, sens dubte. Tenim més de 109 hectàrees de camps propis. Nosaltres sempre busquem la màxima dolçor i nutrients. Per això els deixem madurar l'arbre. I d'allà, directament a les safates que trobes a les botigues.
2: A Matller Origen, el gust és nostre. RAC 1.
3: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a seat.es.
4: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Aviam, una cosa és la legalitat i l'altra és l'ètica. La primera ja la determinaran els jutges, veurem què hi ha, què no hi ha i fins on arriben les responsabilitats, però la segona, l'ètica, ja fa, com va dir Iñaki Gabilondo, en el cas de José Luis Rodríguez Zapatero, molta més pudor. I aquesta no depèn d'un tribunal, sinó del criteri de cadascú. Per això sorprèn que Zapatero sigui avui el primer expresident del govern d'Espanya que apareix investigat en una causa d'aquestes característiques, quan la història recent d'Espanya és plena d'episodis que haurien merescut com a mínim la mateixa contundència. Mariano Rajoy va deixar sobrades mostres de convivència amb les clavegueres de l'Estat, de tolerància amb operacions obscures i de silencis massa eloqüents davant maniobres que van erosionar les institucions democràtiques. I tanmateix mai no va arribar a aquesta situació. Ara bé, una cosa no treu l'altra. Que uns no hagin estat investigats no converteix automàticament els altres en innocents. I que hi hagi hagut dobles vares de mesurar no obliga a mirar cap a una altra banda quan apareixen nous indicis o noves sospites. Precisament perquè la democràcia necessita credibilitat, cal demanar la mateixa exigència per tothom, sense excepcions, sense simpaties ideològiques, sense convertir els judicis en una batalla entre bàndols. Perquè la pregunta no és només si alguna cosa és legal, la pregunta és si és decent. Hi ha comportaments que, encara que acabin sense condemna, deixen una pudor difícil d'ignorar. Una pudor que la ciutadania fa temps que identifica massa bé i aquest és probablement el problema més greu de tots. Són les 8:02, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Déu a terra, que és dijous 18 de juny del 2026.
2: I avui farà tanta calor com ahir, amb temperatures que es mouran entre els 32 i els 36 graus, i ara al matí amb més sol i després a la tarda amb alguns ruixats al Pirineu.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem que a hores d'ara tenim tres avaries actives. Una a la AP7, a l'altura de Barberà del Vallès, que talla un carril de circulació en sentit nord, i això provoca 5 quilòmetres de retencions. Les altres dues avaries han estat a la Ronda Litoral, una entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, en sentit nord, cap al Nus de la Trinitat, on també es talla un carril de circulació provocant 2 quilòmetres de lentitud. La darrera avaria a la mateixa via, a la Ronda Litoral, ha estat a l'altura de Montjuïc, que també talla un carril de circulació en sentit el Nus de la Trinitat i deixa en aquest cas fins a 6 quilòmetres d'aturades ja des de l'Hospitalet del Llobregat.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem de tot el que va donar de si ahir l'interrogatori inèdit a l'Audiència Nacional a tot un expresident del govern d'Espanya, José Luis Rodríguez Zapatero, però abans hem d'actualitzar l'última hora de la guerra a l'Orient Mitjà. Per sorpresa, sense avís previ, els Estats Units i l'Iran han fumat la pipa de la pau aquesta nit, 48 hores abans del que s'havia anunciat. El vicepresident nord-americà J.D. Vance i el president del Parlament iranià, Mohammad Bakir Khalibaf, havien de formalitzar el pacte demà a Lucerna, a Suïssa. Però Donald Trump s'ha tornat a desviar del guió i ha tirat pel dret. Aquesta nit, la Casa Blanca i els capitostos de la República Islàmica han signat el que es coneix com a memoràndum d'entesa, que és un primer gran pas abans de tancar un acord definitiu d'aquí un parell de mesos. Tot s'ha precipitat quan Donald Trump estava acabant de sopar al Palau de Versalles, a París, amb el president de França, Emmanuel Macron. Era un banquet de gala pensat per ensabonar-lo després de la cimera del G7, que es va tancar ahir a la tarda en una ciutat balneari del sud de França, Evian. Al final de l'àpat, abans de pujar a la seva limusina blindada, Donald Trump anunciava per sorpresa als periodistes que ja havia signat el memoràndum de manera telemàtica.
4: Està signat, sí. L'he signat a Versalles. Acabo de signar-lo.
0: Poc després, un dels assessors de Donald Trump, Dan Scavino, ha compartit un vídeo a Twitter enregistrat una estona abans. Era el moment en què el president nord-americà signava el document i l'entregava al seu secretari d'Estat, Marco Rubio, que l'esperava de peu dret al darrere. Donald Trump estava assegut a la taula que havia acollit el banquet, amb Emmanuel Macron i la primera dama de França flanquejant-lo a banda i banda. De fet, quan Donald Trump ha acabat de firmar el memoràndum amb un rotulador negre, ells i la resta de comensals que hi havia han esclatat en grans aplaudiments. Bravo. Macron exclama un bravo i a continuació felicita Donald Trump amb un good job. Bona feina. Marco Rubio ha recollit els documents i els ha enviat a Teheran perquè el règim iranià hi donés la llum verda definitiva. Els ayatolàs s'han fet pregar una estona, però finalment el president del país, Massoud Pezeshkian, també ha estampat la seva firma a l'acord cap a les 2 de la matinada hora catalana. Ara que ja està tancat, la gran pregunta és quins són els punts claus d'aquest memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran? Doncs són 14 compromisos que coincideixen fil per randa amb el que els mitjans dels Estats Units i de l'Iran ja avançaven ahir. Un alto al foc a tots els fronts, inclòs el Líban, la reobertura de l'estret d'Hormuz i 300.000 milions d'euros en ajudes per reconstruir l'Iran sempre quan la República Islàmica renunciï a desenvolupar o adquirir qualsevol tipus d'arma nuclear. Ara bé, ja us explicàvem ahir que aquest memoràndum és més aviat una declaració d'intencions, que seria un punt de partida on els atacs s'aturen, sí, però els negociadors encara han de rematar la feina al llarg dels pròxims 2 mesos. Anem cap a Versalles. Allà hi tenim la corresponsal de RAC1 França, Marta Casagolda.
5: Donald Trump ha signat l'acord amb l'Iran per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà poc abans de la mitjanit des del Palau de Versalles, un castell molt a prop de París, decorat i banyat amb or, del que Trump ha dit que és el més bonic del món. El president nord-americà ha signat una còpia del memoràndum mentre sopava amb el president francès Emmanuel Macron just després de 3 dies de reunions de la cimera del G7 al municipi de Vian. Una cimera on Trump ha acaparat tot el protagonisme perquè va aterrar el dia que es va fer l'anunci de l'acord de pau i n'ha marxat valorant-lo d'històric perquè garanteix que Iran no tingui mai armes nuclears. Però Trump també ha fet 2 matisos. Ha advertit al règim de Teheran que si no es porta bé els tornarà a bombardejar i ha apuntat que el fons econòmic per reconstruir l'Iran no implica l'aportació directa dels Estats Units.
0: Que aquest memoràndum estigui firmat, repetim, no vol dir que vagi a missa. Un dels que l'intentarà fer descarrilar, òbviament, és el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu. Netanyahu no té cap tipus d'interès en donar la guerra per acabada. Bona part dels seus votants i dels seus socis extremistes li reclamen que remati la feina, que esborri els ayatolàs del mapa i expulsi Hezbollah del Líban. Netanyahu està atrapat entre l'espasa i la paret. Donald Trump, el seu gran aliat polític i militar, li exigeix que aixequi el peu de l'accelerador i que freni, però ell s'hi ha de resistir si vol mantenir-se en el poder després de les interessantíssimes eleccions legislatives que estan previstes per aquesta tardor a Israel. De fet, a les últimes hores, els combats al Líban han continuat. Aquesta mateixa matinada, l'exèrcit d'Israel ha comunicat que un dels seus soldats havia mort en una operació militar contra Hezbollah al sud del país. Anem cap a Jerusalem amb la corresponsal de RAC1, que té tots els detalls, Elena Pelicano.
6: El govern de Benjamin Netanyahu observa amb profunda decepció un acord que Washington presenta com una oportunitat per estabilitzar l'Orient Mitjà, però que a Tel Aviv es percep com una concessió a Teheran i una derrota en la seva estratègia regional. Durant anys, Netanyahu va pressionar els Estats Units perquè mantinguessin una línia dura contra la República Islàmica. Ara, però, Donald Trump ha optat per la via diplomàtica i ha deixat fora algunes de les principals prioritats israelianes. A més, els iranians han vinculat qualsevol acord definitiu a una retirada israeliana del sud del Líban, una exigència que el govern israelià rebutja frontalment. L'oposició acusa Netanyahu d'haver acumulat victòries militars sense traduir-les en resultats polítics duradors. Hamas continua existint a Gaza, Hezbollah manté la seva capacitat d'influència al Líban i el règim iranià no només no ha caigut, sinó que torna a negociar directament amb Washington. Amb eleccions previstes aquesta tardor, el pacte deixa Netanyahu més aïllat i amb menys marge de maniobra que mai.
0: Gràcies, Helena. A tot això, Donald Trump està fart que Netanyahu l'intenti aixafar la guitarra i aquesta matinada encara des de França, des de Versalles, l'ha acusat de matar mosques a canonades.
7: Bibi, no cal que tombis un edifici cada cop que hi entra un membre de Hezbollah. Crec que podrien actuar millor pel que fa Hezbollah. No dic que no s'hagin de protegir, però crec que quan es llancen 2 drons que cauen inofensivament al desert, no cal enderrocar edificis a Beirut.
8: So you don't have to knock down buildings in Beirut.
0: Els diaris nord-americans, iranians i israelians llegeixen de manera molt diferent la firma del memoràndum d'entesa. Se'ls ha llegit de la Marina Arbós.
2: Als Estats Units, el New York Times destaca que, tot i que els iranians han patit pèrdues importants en aquesta guerra, el país surt d'aquest conflicte amb l'exèrcit més poderós del món, havent demostrat que pot fer servir el caos econòmic com a arma. El Wall Street Journal parla directament dels beneficis que té per a l'Iran. El diari considera que l'acord de pau amb els Estats Units suposa un gran impuls per la indústria de Teheran, cosa que els podria fer recuperar la força
9: econòmica al règim. A l'Iran, el Hamshari titula "Acord signat". El diari valora el pas endavant, però recorda que el pacte per posar fi a la guerra no significa oblidar les amargues experiències del passat. A més, deixa clar que per ells l'alto al foc al Líban és tan important com el de l'Iran. A la Serra, Iran, celebren que l'acord ja estigui en marxa i el Doña Ektesat es pregunten si realment arribarà l'estabilitat a la regió. A Israel, el Haaretz lamenta que l'acord no resolgui les preguntes clau sobre l'acció militar israeliana. El diari també destaca que mentre els funcionaris del país celebren el pacte, Netanyahu continua la seva i no deixarà d'atacar el Líban. I el Jerusalem Post carrega contra el pacte. Diu, Israel té tot l'interès en una diplomàcia seriosa, però la diplomàcia a vegades no és suficient i no pot substituir la seguretat. Per això diuen que l'acord amb l'Iran ha de debilitar Hezbollah i que ara mateix l'enforteix. I acaben, el marc internacional sembla prioritzar la calma per sobre del desmantellament de l'amenaça terrorista.
0: El conflicte a l'Orient Mitjà també ressona. A casa nostra aquest matí, Catalunya Ràdio ha avançat que la Fiscalia investiga la periodista i escriptora Pilar Rahola per delictes d'odi i complicitat amb el genocidi arran del seu suport a Israel. La denúncia la va presentar mesos enrere, estem parlant del mes de febrer, l'Organització Juvenil Socialista de Catalunya, la Fiscalia de Delictes d'Odi, però no ha estat fins ara que ha tirat endavant. En parlàvem al davantal, més enllà de l'Orient Mitjà, a Madrid, avui el protagonista absolut del dia és José Luis Rodríguez Zapatero. La seva fotografia entrant a l'Audiència Nacional ahir al matí amb cara de circumstàncies obre les portades d'absolutament tots els diaris. Després d'un mes de silenci espès, el primer expresident espanyol imputat de la història es va explicar a porta tancada. El jutge que l'investiga per presumpta corrupció en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, José Luis Calama, el va interrogar durant més de 3 hores. Zapatero només va respondre les preguntes del magistrat i les del seu advocat per evitar relliscades. Després d'escortar-se'l, el jutge va deixar-lo tornar a casa sense retirar-li el passaport, tal com hi reclamava la fiscalia, però també va subratllar que les explicacions de l'expresident espanyol no l'havien convençut perquè no havien dissipat, deia el jutge, els indicis de criminalitat, va dir literalment. Des de Madrid ho va seguir l'Arnau Mañé.
10: Zapatero supera la primera prova de foc a l'Audiència Nacional i esquiva les mesures cautelars. El jutge Calama considera que no hi ha motius per restringir les llibertats de l'expresident espanyol i, per tant, no mou fitxa. D'aquesta manera, contradiu el criteri de la fiscalia que es decantava per evitar que Zapatero sortís de l'Estat i obligar-lo a compareixer cada 15 dies als jutjats. Davant del tribunal, l'expresident desmenteix de dalt a baix tota la tesi que el posa al punt de mira, per exemple, sobre el rescat de Plus Ultra, el moll de l'os del cas, se'n desmarca i diu que no tenia contacte amb aquesta companyia. També defensa l'empresa de les seves filles i nega que fos una tapadora per amagar diners de comissions. Sobre les joies, res de res, és una peça separada i, per tant, s'haurà d'abordar en un altre moment.
0: Això dins de la sala dels jutjats de l'Audiència Nacional a Madrid, però un cop a fora, Zapatero també va intentar justificar-se amb un comunicat

0: seva primera declaració als jutjats.
1: Su sensación es muy favorable. Está satisfecho de haber podido empezar a desmontar las insinuaciones, las afirmaciones que se hacen de él. No lograr desvirtuar los indicios racionales de criminalidad es una jerga que lo que viene a decir es que el asunto continúa, que no se archiva, y es relativamente normal que así sea.
0: Però les explicacions de Zapatero només convencen el PSOE. La seu socialista del carrer Ferraz fan pinya amb l'expresident del govern d'Espanya i continuen defensant la seva presumpció d'innocència. Ara bé, hi ha un detall gens menor. Ahir ni Pedro Sánchez ni pràcticament cap ministre del PSOE el van defensar públicament, a diferència del que havíem vist fins ara. Des de Madrid informa Jordi Armenteres.
2: Sí, el PSOE havia comunicat, no davant de micròfons, el que fa és aplaudir la voluntat d'explicar-se de Zapatero. Diu que li manté el suport, això són paraules textuals, però després de molt silenci. Ahir Pedro Sánchez se l'interpel·lava, però evitava respondre sobre l'expresident espanyol. El que feia era agafar-se només a l'Ito Més amb el PP.
3: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en B.
2: Sí que hi ha una ministra, Diana Morán, que trencava el silenci socialista per apuntar que la causa contra Zapatero pot ser il·legal.
4: El dato indiciario con el que se empieza toda esta investigación y con el que se ha hecho unos registros a la casa, a la oficina del presidente, me parece que no se sostienen. Y en una democracia nadie tiene derecho a entrar en la casa de nadie de manera prospectiva a ver lo que encuentra.
2: Acusant a més als Estats Units de propiciar una investigació que pot ser una revenja política.
0: Els que ja fa molts dies que tenen la mosca al nas són els socis del govern espanyol al Congrés. Tots critiquen que Pedro Sánchez vulgui tirar la legislatura endavant com si no passés absolutament res, Jordi.
2: Sí, els més explícits al PNB, Maribel Vaquero.
5: Estamos nadando en el último largo de esta legislatura. Presenten los presupuestos, es su obligación, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta cámara, disuélvala y convoque elecciones.
2: I Esquerra també adverteix que per governar s'ha de poder superar votacions al Congrés, Gabriel Rufián.
6: Que aguantar sin contenido no tiene ningún sentido. Yo lo que le pido al gobierno, al presidente del gobierno, que más allá de decir que los otros son peores, que eso ya lo sabemos, que llenemos de contenido lo que quede de legislatura.
2: I tot això amb el debat de la proposta vetada per votar al Congrés i la legislatura d'acabar, el PP la forçarà per tal que es voti al Senat la setmana entrant.
0: La pressió contra el PSOE també arriba aquí a Catalunya. El Parlament votarà aquesta tarda una moció que demana que Pedro Sánchez convoqui immediatament eleccions. És una proposta del PP molt similar a l'esmena que fa un parell de dies el PP i Junts van intentar debatre al Congrés sense èxit. Informa Laia Colomer.
7: Sí, el PP català intenta arrossegar totes les corrupteles que esquitxen els socialistes espanyols cap al Parlament. Ahir Alejandro Fernández li va retreure a Salvador Illa la confiança cega en Pedro Sánchez i avui sotmetran a votació una moció que, entre d'altres, demana al president espanyol que dissolgui les Corts i convoqui eleccions. Salvador Illa, però, es manté impertèrrit i fa pinya amb Sánchez.
8: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
9: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
8: ¿Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán? Y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
7: Això era ahir a la sessió de control. La resta de partits de l'oposició també li van estirar les orelles pels presumptes casos de corrupció. Illa va assegurar que actuarà amb contundència si algun cas acaba esquitxant el PSC.
0: De la declaració inèdita de Zapatero com a imputat ahir a l'Audiència Nacional de Madrid, escoltem el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del Món a RAC1, Joan Julivert.
10: Fa només un mes Zapatero era la principal carta pel socialisme. En un context de guerra, qui va ser el president del no a la guerra era un mirall per a les esquerres i un referent que reforçava la posició internacional de Pedro Sánchez, en l'escena mundial davant la seva debilitat parlamentària i els múltiples casos de presumpta corrupció que afecten els que van ser els seus homes de confiança quan es va erigir com a líder. Avui aquesta carta és una simple rèmora que resta més que no pas suma, perquè més enllà del que acabin sentenciant els jutges en relació a la seva intervenció en el rescat d'una aerolínia o a la seva possessió de joies de luxe, es fa molt difícil explicar que un referent moral s'enriquís amb total impunitat més enllà dels emoluments que ja té per la seva condició d'expresident, amb implicacions de les filles i amb unes pràctiques de comissionista que potser són legals, però estètiques no ho són gens. Perquè l'exemplaritat va d'això, d'estètica, no de llei. Zapatero ha passat de ser un far de l'esquerra a ser el capità d'un vaixell de deriva.
0: Qui també s'ocupa a l'escàndol és, evidentment, és el PP. En una

0: Entrevista aquesta nit a l'Hormiguero, el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carnissar-se amb Zapatero. Ara que sabem que les joies que amagaven una caixa forta al seu despatx tenien un valor milionari, Feijóo ha qualificat l'expresident espanyol directament de contrabandista. També alerta que buscarà excuses de mal pagador per justificar-se.
1: ¿Qué es lo que está buscando? Está buscando decir que se le ha regalado un jeque árabe, a ver si, además, si es posible que esté muerto para que nadie pueda desmentirle. Bah, mire, yo creo que es lamentable. Ahora bien, fíjese, cuando una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final también puede blanquear capitales.
0: Això és el que deia ahir a Pablo Motos, a Alberto Núñez Feijóo. L'entrevista ha durat més d'una hora, però el presentador no ha collat Feijóo ni tan sols quan ha obert la porta a governar amb Vox.
1: En el caso de que tengamos que hacer un acuerdo y una coalición de gobierno, pues nos sentaremos y haremos una coalición de gobierno de acuerdo con los principios básicos de nuestros partidos, buscando una serie de líneas rojas que yo no estoy dispuesto a traspasar.
0: D'aquesta entrevista a l'Hormiguero, escoltem el comentari que posa la crítica de la de televisió del diari Ara i col·laboradora del món a RAC1, Mònica Planes.
2: Urgeix una verificació de totes les dades que va donar Feijóo a l'entrevista. Pablo Motos no en va ni qüestionar ni rebatre cap. El presentador va fer una entrevista on cada pregunta era una assistència perquè Feijóo marqués gol. A cada pregunta de Motos hi havia un atac implícit a Pedro Sánchez. El presentador traspuava impaciència perquè el convidat fos elegit president. Fins a 7 vegades li va plantejar hipòtesis per quan arribés a la Moncloa. Més enllà d'això, 4 coses estranyes de l'entrevista. 1. La salutació emocionada de Feijóo a Topuria només començar. 2. Que Feijóo assegurés que Buenafuente li va dir que tenia 40 guionistes. 3. La insistència de Motos en preguntar fins a 3 vegades sobre la llei de l'avortament per qüestionar-la. I 4. Les rialles que es filtraven d'algú del plató que li reia totes les gràcies a Feijóo. La claca del públic es continua activant per donar èpica a les respostes. A diferència de Topuria, va ser una vetllada inoblidable. A Motos només li va fer falta aixecar el braç a Feijóo per declarar-lo el guanyador de la nit.
0: En el seu article, precisament avui a l'Ara, la Mònica Planes també analitza com van seguir ahir els mitjans de la televisió de Madrid la declaració de Zapatero. Planes creu que hi ha programes que li tenen moltes ganes, com Espejo Público, Antena 3, que diu que va mostrar, atenció, fins a 286 vegades, no és un número a l'atzar, és un número comptat, 286 vegades les imatges del moment en què Zapatero entrava a l'Audiència Nacional. La reiteració era tan excessiva que, segons els càlculs de la Planes, van aparèixer 70 cops cada hora. Per cert, que deixeu-me afegir que a Televisió Espanyola i a fons de l'entorn del Zapatero s'explica ahir que aquestes joies famoses serien un regal de l'exrei d'Aràbia Saudí Abdallah bin Abdulaziz, que va morir l'any 2015, quan el 2007, quan no existia legalment l'obligació de declarar aquests regals, i que els regals van ser no amb ell, sinó a la seva esposa. Són les 8:22 minuts. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. De tornar a Catalunya. La campanya forestal d'aquest estiu es complica cada dia que passa. L'augment de les temperatures i el sotabosc que les pluges dels últims dies han alimentat preocupen de mala manera els bombers, que han anat de corcoll els últims 5 dies. Després dels 3 incendis forestals al cap de setmana, ahir vam tenir 2 ensurts més. Anem a pams. D'entrada, aquesta nit, els bombers han aconseguit estabilitzar el foc que des d'ahir a la tarda tenia amb l'ai al cor els veïns de Pallerols i els de Ribera d'Ondara, tots dos a la Segarra. Les flames van començar en una zona de cultius i van avançar molt ràpidament empeses pel vent de marinada. Els bombers van haver de confinar durant unes hores mentre combatien el foc amb més de, atenció, 200 efectius i 70 dotacions entre camions i mitjans aeris. Finalment, l'incendi ha cremat unes 60 hectàrees de camps de cereals. Ara continuen remullant la zona per evitar revifades. Anem cap a la zona, allà hi ha en Julen Andrés.
3: Finalment, cap a les 11 de la nit, es va aixecar el confinament de Ribera d'Ondara, dels nuclis de Briançó i els Hostalets, i de Pallerols, que forma part de Talavera. El foc va començar cap a les 6 de la tarda i ràpidament es van destinar 60 dotacions, 12 d'elles aèries i més de 200 efectius, més els pagesos de la zona. Així ho van viure als llocs afectats. En parla l'alcalde de Ribera d'Ondara, Francesc Sabanés.
4: S'ha originat el nucli de Pavia, aquí a Talavera, i llavors s'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols, i allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè clar, s'estava tensant cap a les cases, s'estava tensant cap a magatzems agrícoles.
3: Es va poder actuar ràpidament perquè l'anàlisi diària dels bombers, tenint en compte les condicions climàtiques, ja preveia que podia passar.
0: Però, com dèiem, el de la Segarra no és l'únic incendi que van treballar ahir els bombers. N'hi va haver un altre que ja està controlat al Centre d'Investigació IRTA-CRESA, a l'Autònoma, a la Universitat. El nom segur que us sona perquè a finals de l'any passat aquests laboratoris van centrar tota l'atenció mediàtica per les sospites que el brot de pesta porcina hagués pogut sortir de les seves instal·lacions. Finalment, aquella hipòtesi es va descartar, però hi va tornar a ser notícia perquè les flames van cremar una nau adjacent d'aquest IRTA-CRESA i l'edifici principal. La bona notícia és que no van arribar a la zona que concentra els laboratoris estancs, els que alberguen els virus més perillosos. La calor el que fa és esperonar aquests incendis, i calceu-vos perquè tenim calor per estona i per donar i vendre.
5: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: Mònica Usar, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Som a les portes de la primera onada de calor a partir del diumenge, sobretot. Quan parlem d'onada de calor, què ens referim, Mònica?
6: Doncs temperatures que són molt elevades i es mantenen sostingudes durant uns quants dies i sobrepassen un cert llindar, que cada població, cada ciutat és diferent, aquest llindar de temperatura. Aleshores, si es manté durant més de 3 dies en aquestes temperatures tan elevades, és quan posem l'etiqueta d'onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya, veient el que vindrà, ha fet un preavís per una onada de calor a partir de diumenge i almenys fins dimarts, amb temperatures que seran molt elevades, sobretot a les comarques interiors, on es poden superar fins i tot els 40 graus. T'haig de dir que ells van fregar els 39 a Lleida, 37, per exemple, a Oliana i Artés, 38 a Vinebre. Doncs bé, avui aquesta temperatura recula una mica, demà es manté, però a partir de dissabte comença a pujar i sobretot diumenge ja podríem tenir els primers valors aproximats de 40 graus de temperatura màxima. Per tant, coincidint amb el dia en què comença oficialment l'estiu, que és diumenge cap a 2:15, doncs al matí, coincidiria aquest inici d'aquesta primera onada de calor de la temporada. I avui agafem aire, perquè les temperatures, tot i que seran altes, no ho seran tant com el cap de setmana, màximes de 32 a 36 graus, amb sol al matí i alguns ruixats de tarda cap a la Vall d'Aran, al Pallars i l'Alta Ribagorça. Demà de matinada no es descarta algun plogim a la costa i al prelitoral de Barcelona i de Tarragona, i després de tarda alguns ruixats al Pirineu, que repetirien també de cara a dissabte, i diumenge seria un dia de sol i de molta calor.
0: Després en parlarem, Mònica, una altra vegada a la tertúlia del món a RAC1, però en el primer estem parlant que temperatures que per sobre del normal vol dir que estaríem normalment aquestes dates...
6: Hauríem de tenir 5 graus menys del que tenim avui, per exemple, o ahir, però en canvi es veu aquest ascens a partir de diumenge que ens situaria uns 10 graus per sobre de la mitjana, fins i tot en punts de l'interior 12-13 graus per sobre del que tocaria.
0: 12-13 graus?
6: Sí, quina barbaritat. Seria de cara a diumenge. A més, es veu aquesta calor sostinguda fins a finals de mes. Probablement tancarem un mes de juny especialment càlid. En cap moment toca la normalitat de temperatura, sempre està per sobre.
0: I estem parlant que això es mantindran, baixaran temperatures, suposo,
6: baixant,
0: no?
6: Baixant a finals de setmana que ve, dijous, divendres podrien baixar i situar-se en la línia del que estan ara, eh? Sí, és a dir, encara 4-5 graus per sobre.
0: Déu-n'hi-do. Sí.
7: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
8: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
7: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
8: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
0: 3 minuts i arribarem a 8:45 del matí. I és evident que una altra de les notícies d'aquesta setmana i aquestes pròximes setmanes és el Mundial de Futbol, que ha arribat al final de la primera jornada amb una cara i una creu. La cara és Anglaterra, que ha debutat amb una gran victòria 4-2 a Croàcia. En canvi, la creu és Portugal, que no va passar de l'empat a un contra la República Democràtica del Congo, després d'una estrena més que decebedora de Cristiano Ronaldo.
7: El suplement del Mundial de Futbol al món a RAC1.
0: Fa un parell d'hores la jornada s'ha tancat amb un Uzbekistan 1, Colòmbia 3 i amb un Ghana 1, Panamà 0. Atenció al futbol africà. Atenció al futbol africà. Però els grans titulars són d'ahir al vespre, sobretot amb el debut d'Anglaterra, que va oferir una imatge molt convincent, com dèiem, 4-2 en Croàcia, en un partit molt entretingut en què l'estrella anglesa Harry Kane va marcar dos gols. El davanter del Bayern de Munic va brillar i va afegir-se a la festa de Leo Messi, Kylian Mbappé i Erling Haaland, que precisament tampoc van decebre la primera jornada. Rashford va ser suplent, però va reivindicar-se amb un gol a 5 minuts pel final. En canvi, el nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, va tenir poca incidència en el partit, tot i ser titular. D'aquest partidàs entre Anglaterra i Croàcia, escoltem el comentari que signa el periodista i col·laborador del Món RQ, eurocorresponsal a Brussel·les, Lluís Tobar.
9: L'Anglaterra-Croàcia era segurament el partit amb més nom i de més nivell de tota la fase de grups, l'actual subcampiona d'Europa contra la finalista del Mundial del 2018. I totes dues van fer honor a les expectatives signant el millor partit del que portem de campionat. De retruc, Anglaterra presenta candidatura a arribar lluny. El xèrif ahir a Dallas va ser Harry Kane, doblet per marcar territori, i dir als Haaland, Messi, Mbappé i companyia que el lloc de màxim golejador estarà molt car. Partit vibrant, Croàcia empatava el partit amb dos golaços i la segona part va ser una autèntica aquelarre anglès. Livakovic va fer fins a 7 aturades de mèrit, fins que Bellingham, que ahir va fer un partit millor que qualsevol amb el Madrid aquest any, i Rashford van rematar la feina. Si Hansi Flick va mirar el partit, potser li entren dubtes de si quedar-se amb el bo d'en Marcus, més tenint en compte el paper tímid del flamant fitxatge Anthony Gordon. Si Mitchell va mirar el partit, segur que va pensar quin seria ara el futur del Girona si Livakovic hagués sigut el seu porter. Ara bé, si Deco va mirar ahir el partit, jo li diria una cosa. Deco, si tens 80 o 100 milions d'euros a la cartera, vés a Munic i porta Harry Kane a Barcelona. Quin tros de davanter.
0: És un nom, és un nom. El debut d'Anglaterra no va tenir res a veure amb el de Portugal, que va estavellar-se contra el Congo. Sobre el paper, l'equip de Robert Martínez és un dels millors al Mundial, però ahir no ho va demostrar. Ens, al contrari, va empatar un i només va xutar un cop a porteria, precisament la del gol de João Neves. Cristiano Ronaldo va ser una llosa per Portugal, però tot i així Robert Martínez el va fer jugar tot el partit. En canvi, no va tenir la mateixa paciència amb Bernardo Silva, canviat al descans per decisió tècnica el dia que el Real Madrid va anunciar el seu fitxatge. Bernardo Silva va firmar un dels seus pitjors partits en Portugal i encara va tenir sort que no l'expulsessin per una entrada dura a un rival. Això sí, malgrat l'ensopegada, el seleccionador portuguès, que és el català Robert Martínez, no retreu res als seus jugadors. Són declaracions a DAZN.
10: Muy satisfecho con la actitud. No fue una cuestión de falta de actitud o falta de corazón, porque la verdad que hasta el último segundo lo intentamos con muchas variaciones. Lo que sí que es verdad es que es un partido para marcar el segundo gol y controlarlo, y en el Mundial ya hemos visto que esto no es fácil, pero podemos crecer mucho después de este partido.
0: Robert Martínez ja pot Eivissa, però a ningú se li escapa que el debut de Cristiano Ronaldo va ser decebedor. No va crear cap mena de perill fins al minut 70 i avui els directs ja reclamen un canvi de líder a la selecció de Portugal. Ho demanen a Portugal, però també ho veuen d'aquesta manera a la resta del món, Albert Pedrol.
11: Comencem a Portugal, on el diari esportiu de referència a bola titula "Així no es pot" i ho acompanya d'una imatge de Cristiano Ronaldo tapant-se la cara amb la mà, i en pàgines interiors el diari també diu "Cristiano falla i Portugal també". Als Estats Units, al The Athletic, llegim "Cristiano Ronaldo sembla una trista ombra del gran futbolista que va ser". Per això el diari creu que el jugador ha de fer un pas al costat, perquè diu "ja no pot oferir ni de bon tros el nivell que exigeix Portugal". A Alemanya, el Der Spiegel es pregunten "s'hauria de substituir Cristiano Ronaldo?". Creuen que el portuguès ha començat el Mundial amb mal peu i que hi va tenir una actuació més que mediocre. I al Regne Unit, el diari The Times titula "Ronaldo és l'únic problema que té Portugal, una selecció pesada i previsible".
0: Els retrets a Cristiano contrasten amb els elogis avui a Leo Messi per l'exhibició de la matinada d'ahir contra Algèria. Ja han passat 24 hores des del maig, però avui l'astre argentí continua sent el gran protagonista a les portades de la premsa esportiva i no esportiva. Se'ls ha llegit el Marsegués.
12: Mundo Deportivo exclama "històric Messi" i a la contraportada Xavi Bosch es pregunta "l'estadi Leo Messi per quan?" I afegeix "un cop superat el dol pel seu adeu, en què el club va enganyar el soci i el propi jugador, podrien posar el seu nom al Camp Nou. Estadi Leo Messi". El diari Sport demanen directament al Barça que fitxi Leo Messi després del seu hat-trick al Mundial. I Joan Bahils es pregunta, sent conscient que és un somni, qui diria que no ara al seu retorn? L'argentí també és el gran protagonista de la portada de l'Esportiu, que assegura que Leo Messi és directament Déu a la Terra. A Madrid, el diari AS afirma que Messi és etern. I en pàgines interiors, Àritz Gabilondo defineix l'argentí com el millor futbolista de tots els temps. Un jugador diu que mai s'esgote i que té una història eterna. I finalment, Messi també apareix al diari Marca en tota portada. El mitjà exclama "per la història". I Juan Castro afegeix que el davanter fa somiar a tot un país gràcies a una actuació que entre de ple a la història dels Mundials.
0: Avui comença la segona jornada d'aquest Mundial en 4 partits. A les 6 de la tarda, República Txeca, Sud-àfrica, a les 9. Suïssa, Bòsnia-Herzegovina, a la mitjanit, Canadà, Qatar, i a les 3 de la matinada, Mèxic, Corea del Sud. Diumenge serà el torn de la selecció espanyola a les 6 en directe a RAC1. Ha de guanyar l'Aràbia Saudita per continuar dependent de si mateix en la cursa per acabar primer de grup. Enviat especial de RAC1 a Chattanooga, als Estats Units, Damià López.
13: Sí, ahir els internacionals van tenir dia de descans, un dia ben aprofitat. Alguns van descansar, van quedar-se a Chattanooga, es van retrobar amb les famílies, i algun altre, com és el cas de Lamine Yamal, va anar a conèixer la ciutat de Nashville, situada a un parell d'hores de Chattanooga. Avui dijous a les 5 retorna a la feina amb la mirada posada en el partit de diumenge, Atlanta contra Aràbia. Després de l'empat contra Cap Verd, Espanya ja no té marge d'error. Necessita guanyar per continuar optant a la primera posició de grup i evitar Argentina a setzens de final. S'espera que Lamine sigui titular diumenge. D'altra banda, avui la Federació Espanyola traurà a parlar Marco Corella, aquí a la concentració a la Baylor School. El nou fitxatge del Madrid farà una roda de premsa i dirà les seves primeres paraules des que va ser anunciat nou jugador del Madrid.
0: Gràcies, Damià. I com cada dia tancarem aquest suplement al món RAC1 del Mundial amb una contracrònica de la jornada d'ahir. Avui la firma la directora del Diari de Tarragona i col·laboradora del món RAC1, Natàlia Rodríguez.
14: D'un gran mal sempre ve un gran bé, que diuen. La mare del porter de Cap Verd, Bosinha, un heroi de 40 anys, podrà rebre un visat per entrar als Estats Units i veure jugar el seu fill a la Copa del Món després que els elevats costos per entrar als Estats Units li impedissin assistir al seu històric empat contra Espanya. El líder demòcrata de la Cambra de Representants ha mogut els fils i li ha facilitat el viatge. Cap Verd va ser inclòs pel govern de Donald Trump en una llista de països els ciutadans dels quals han de dipositar una fiança retornable de $15,000 per poder viatjar als Estats Units, a més d'una taxa de visat. L'administració Trump va decidir eliminar el mes passat aquest requisit per als posseïdors d'entrades per la Copa del Món, però en aquell moment anirà Càndida Évora, la mare del porter de Cap Verd, no es podia pagar el viatge. Almenys el desastre espanyol ha fet feliç a una família d'aquesta illa del mig de l'Atlàntic. Aquest Mundial en promet moltes.
15: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
0: Però hi ha vida als esports més enllà d'aquest Mundial. Per exemple, la tensió entre el Barça i el Madrid ha tornat a escalar pel cas Negreira.
16: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara, parlem dels esports.
0: Ara, en un comunicat ahir, el Real Madrid va informar que ha reclamat a la UEFA que reobri la investigació interna que va posar en marxa aquell escàndol. El motiu és el de sempre. Florentino Pérez està convençut que el Barça va rebre ajudes arbitrals durant els anys que Enríquez Negreira va ser el número 2 dels àrbitres. En canvi, a l'altra cara de la moneda, el Barça està fins als nassos de la persecució obsessiva de Florentino. Ahir el club va demanar a la Lliga, a la Federació Espanyola i al comitè d'àrbitres que actuïn contra Florentino Pérez, sobretot després d'assegurar que li havien robat 7 de les últimes 14 lligues. Per acabar-ho de redonir, ahir Gerard Piqué va alimentar encara més la rivalitat. En un acte comercial, l'excentral del Barça va confessar amb una bona dosi de sarcasme foteta que hauria preferit que Álvaro Arbeloa hagués continuat a la banqueta del Real Madrid. Quin és el motiu? Doncs que li semblava divertit de veure. Fins al punt reconeix Piqué que alguna vegada havia desitjat més victòries del Real Madrid per garantir la seva continuïtat.
17: Yo durante la temporada le deseaba al Madrid que le fuera un poco mejor, no que ganara títulos, pero sí que le fuera mejor, porque yo quería mantener a Álvaro Arbeloa. Creo que estaba dando mucho contenido y al final estaba de contenido. Entonces, hostia, el momento de las vitrinas, el momento de apelar espíritu Juanito en un Madrid Levante, este tipo de cosas a mí, hostia... Deseaba que se clasificaran un poco más en la Champions y que quedaran a menos puntos del Barça. No ha podido ser, creo que Mou es un buen candidato a dar show.
0: Encara al Barça, ahir vam saber que el primer amistós de la pretemporada serà el divendres 31 de juliol a Anglaterra amb el Birmingham City, un club de segona que és propietat, entre d'altres, de Tom Brady, una llegenda del futbol americà. El que no s'aclareix és el mercat de fitxatges encara. La gran il·lusió de Deco i de Joan Laporta és Julián Álvarez, però l'Atlètic de Madrid es resisteix a vendre'l. Ahir em va tornar a parlar el seu president Enrique Cerezo, que se'l vol quedar com sigui, tot i que no sap ni com es diu.
18: Que ja està bien de la història de Julián López. Julián López, jugador de l'Atlético de Madrid. ¿Está claro? Pues ya está. El día que no lo sea, ya lo sabréis. No tenemos ninguna constancia. Nosotros tenemos un contrato con el jugador. Y si alguien le quiere, que venga, que hable y les enseñará el contrato. Y si le interesa, pues se marchará.
0: Julián López, li ha dit. Julián Álvarez. Cerezo va patir un altre lapsus fa uns dies quan va dir que tenia dos jugadors anomenats Tom Ford i Smith. Encara en futbol, a la Lliga Femenina, el Barça ha renovat l'entrenador Pere Romeu fins al 2028 i finalment en bàsquet avui a les 8. En directe aquí a RAC1, comença la final de la Lliga CB entre el Barça i el València. L'equip de Pedro Martínez és favorit, però el Barça arriba en un gran moment. L'eliminatòria comença a València i és el millor de 5 partits. Un dels enviats especials de RAC1 a València és el Dani Aguilar.
19: Sí, és segurament la final més inesperada de la història recent del Barça, que va patir un cop molt dur a l'última jornada de la fase regular, precisament contra el València, i davant els taronja volen culminar un renaixement que ha fet que eliminessin el Bascón i els quarts i Tenerife semifinals. Això sí, Xavi Pasqual avisa de qui tenen davant a la final.
20: Per tirar així, per rebotejar així, per córrer així, has de treballar moltíssim i ells demostren que durant tota la temporada que amb aquest estil es pot guanyar i ho fan increïble. És el millor bàsquet d'Europa durant tota la temporada, sense cap mera de dubte.
19: I Pedro Martínez, entrenador badaloní dels valencians, preveu una eliminatòria igualada.
21: Lo normal és que sigui una final llarga. Ara mateix estem molt focalitzats amb el primer partit. Hem de fer una bona feina. Sabem que el Barça i el seu entrenador en particular és un mestre de la preparació de partits.
19: Primer a sala avui, el segon dissabte al Roig Arena, abans que la final es desplaci a Barcelona, al Palau Blaugrana.
22: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova ara.
0: 20 minuts i les 9. D'aquí uns moments tornem per parlar de la Sagrada Família encara, de l'inici del Sónar, de l'acomiadament d'un grup català que avui deixa els escenaris, com és Selva Nua, i també parlem d'altres històries, com per exemple que el Rosco del Passapalabra avui s'acomiada.
23: Hi ha qui espera les rebaixes i hi ha qui les viu abans que ningú. Per a tots els que no saben esperar, a Viladecans de Style Outlets les rebaixes ja han començat. Aprofita els millors descomptes a Viladecans de Style Outlets en marques com Guess, Puma, Adolfo Domínguez, Quicksilver i moltes més. Aquest estiu, la millor versió de les rebaixes t'espera a Viladecans de Style Outlets.
24: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
25: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
24: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
25: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
26: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
27: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
28: 100.000 poemes cauran del cel sobre Barcelona el 20 de juny. La commemoració dels 50 anys d'Espanya en llibertat porta el bombardeig de poemes als voltants de la Catedral de Barcelona, un dels barris més castigats per l'aviació feixista durant la guerra. 100 poetes i dues llengües al voltant de la paraula llibertat. Aquest dissabte 20 de juny, a 8:45 del vespre, a la plaça Nova de Barcelona.
29: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
30: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
29: Tu creus? Jo pensava que era normal.
30: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
31: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així, sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
32: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
33: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
34: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem.
1: I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
2: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
3: Ara Lidl tonyina clara en oli de girassol pack 3x1,79. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
4: Este verano la gran pregunta es...
5: ¿híbrido o eléctrico?
4: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
6: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a seat.es.
7: L'Àngels és directora d'operacions dels Forns Centeno. Ella fa que tothom sàpiga què ha de fer. L'Albert, el seu cap, vol deixar l'empresa per fer altres coses. Amb els seus companys, està pensant a comprar l'empresa. És un moment clau per ella i sap perfectament què farà. Sé dels que fan. Banc Sabadell.
8: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
9: Què?
8: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
9: Sense pagar?
8: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
9: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën.
10: Finançada amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
11: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
0: 8:45, continuem els apunts aquí al Món RQ. Reobrim la pàgina política perquè la polèmica pels 600 cantaires expulsats de la Sagrada Família durant la missa del Papa encara cueja. Ara ha arribat fins a Madrid. Ahir, a la sessió de control del Congrés, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, va felicitar la policia espanyola i els Mossos per haver evitat que els cors cantessin els segadors i exhibissin estelades. També hi ha dit la seva a la Conferència Episcopal Espanyola. Els bisbes se sumen als elogis de la policia i corroboren el que ahir publicava el diari Ara. Asseguren que van poder frenar l'exhibició catalanista perquè alguns cantaires van delatar la resta de companys. Ara centrem al cap dels bisbes espanyols, però comencem pel debat d'ahir al Congrés. Cesc Giró.
12: Sí, Marta Madrenas de Junts i Francesc Marc Álvaro d'Esquerra van intentar fer pujar els colors al ministre d'Interior al Congrés preguntant per aquesta qüestió.
13: Què s'ha pensat validar que la policia espanyola pot prohibir que es pugui cantar l'himne nacional de Catalunya a Catalunya? És una autèntica vergonya el que acaba de fer vostè, és un escàndol absolut.
14: I que van ser expulsats directament del temple sense dret a res? És això una actuació d'una policia democràtica, em demano?
12: Fernando Grande Marlaska, però, els va respondre sense pèls a la llengua, felicitant la policia per l'actuació.
34: Felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso a Policía Nacional y a los Mossos d'Esquadra, porque hicieron un trabajo extraordinario.
12: En la mateixa línia que el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, assegura que alguns cantaires van cantar més del compte.
35: Algunos miembros de los coros fueron los que denunciaron esta situación. Las policías condujeron a los de los coros por otra puerta.
12: Membres de diverses corals hi donen poca credibilitat, creuen que és un intent de dividir el col·lectiu. Argüello, en tot cas, celebra que l'actuació policial passés desapercebuda durant la benedicció de la torre.
0: Encara relacionat amb la Sagrada Família, avui han sabut com s'han unit les diverses parts de les torres del temple, entre les quals la Torre de Jesús, la que va beneir el Papa. Resulta que la fusió s'ha dut a terme amb l'octite. Sí, sí, amb l'octite. Però no és el potet que podeu tenir a casa, sinó un tipus de cola adhesiva dissenyada expressament per aquest projecte. Se n'han fet servir 24 tones per unir la pedra i l'acer de 826 panells prefabricats que conformen les torres. Aquest sistema ha permès avançar les obres 10 vegades més ràpid i estalviar, atenció, 40 anys de feina. Anem a la plana internacional una altra vegada. A Itàlia, un grup de famílies ha denunciat els responsables d'Instagram i de TikTok arran del suïcidi d'una nena de només 12 anys, la Rossella Rogueró. Avui la Vanguardia recull el testimoni de la mare, que és demolidor, explica que en qüestió de pocs mesos va perdre la seva filla per culpa de les xarxes socials que la van destruir mentalment. La nena mai no havia donat senyals que fessin pensar en un suïcidi, ni els pares ni la psicòloga a la que la tractava, però un dia per un altre es va treure la vida. Amb el temps, la família va descobrir contingut al mòbil de la nena que creuen que va alimentar les seves tendències, imatges i vídeos de rostres amb cares devastades, de dies lúgubres i plujosos, de paisatges desolats i solitaris, tot dissenyat per l'algoritme. És terrible. És terrible. De fet, avui tenim una altra dada que demostra que les xarxes són una bomba de rellotgeria pels més joves. Un estudi de la Fundació Sol alerta que el 12% dels alumnes que fan secundària ha rebut algun missatge sexual a través de plataformes com Instagram o TikTok. Precisament per ajudar alumnes més vulnerables, com el del col·lectiu trans, ahir Podem i Esquerra Unida van presentar un protocol al Parlament de Múrcia per prevenir l'assetjament. Fins aquí tot entraria dins la normalitat. El problema va arribar quan un diputat de Vox, un tal Antonio Martínez Nieto, va rebutjar la proposta amb aquests arguments d'Australopithecus.
15: Y cualquiera puede decidir si es hombre o mujer o desarrollar cualquier otra identidad no binaria o no especista, porque no hay barreras para la ideología de género con respecto a la condición humana. El verdadero logro del comunismo, su hazaña más monumental, ha sido sacar esas conductas del catálogo de los trastornos y meterlas en el catálogo de los derechos humanos.

0: pasar al trastornos a los derechos humanos. Com estem, Déu meu? No és el primer cop que aquest pàjaro treu de polleguera amb els seus comentaris. Fa uns mesos, atenció, eh? Tu pots estar en contra de l'avortament i l'eutanàsia, només faltaria. Però, és clar, va demanar, va fer una crida a combatre-ho amb violència. També hi ha un bon embolic al sector educatiu de Catalunya després que el departament hagi fitxat un regidor de Rubí que creu que el català, el valencià i el mallorquí són llengües diferents.
1: La companya Dulcet té una visió protoimperialista de la llengua, per tant, el que fa és assegurar que el català és el mateix que el valencià o que el mallorquí. Sintàcticament no ho són i tenen diferències grans i, per tant, hauríem de parlar en un altre, evident, en un altre foro, que no és aquest.
0: Aquest regidor del PSC Rubí, Víctor García Correas, que hauria de tornar a l'escola, ara el govern l'ha designat nou coordinador de projectes estratègics de la Conselleria d'Educació. Ara la intersindical ja ha reclamat al departament que faci marxar enrere. És només un dels maldecaps que té ara mateix la consellera Esther Niubó, l'altre és el conflicte amb els docents per les condicions laborals. Els pròxims dies el departament obrirà una nova ronda de contactes amb direccions, professors i famílies. L'objectiu és copsar de primera mà les demandes que té cadascun d'aquests grups per mirar de posar fi al malestar al sector. La idea és que aquestes reunions es puguin allargar durant tot el primer trimestre del curs vinent, informa Eudald Martínez.
2: Després d'un dels cursos més convulsos dels últims anys, Educació mou fitxa i anuncia la creació d'aquest nou espai de trobada i de debat. És un espai que anirà més enllà de la taula sindical després que el professorat rebutgés amb una àmplia majoria el preacord entre el departament i els sindicats majoritaris. La consellera Esther Niubó avançava i el Parlament el nou full de ruta.
3: I per tant, obrir un nou canal que ens permeti, doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessitem també confiança.
2: Niubó va dir arran d'una intervenció de la CUP que li va demanar si pensava dimitir després del revés en les negociacions amb els sindicats. La consellera es va limitar a defensar la feina feta pel departament, però va reconèixer que hi ha un malestar de fons sobre el funcionament del sistema educatiu.
0: Els docents i les famílies també es preocupen les temperatures a les aules. La calorada d'aquests dies es nota també dins dels centres educatius. De fet, segons les últimes dades de la plataforma Aules que cremen, que són d'abans d'ahir, gairebé el 98% dels centres educatius on monitoritzen la temperatura van superar els 30 graus. Per exemple, a la Sínia de Molins de Rei es van fregar els 35 graus, a Figueres l'escola Sant Pau va arribar als 33 i a Girona l'escola Migdia va quedar-se una dècima dels 34. El cas més bèstia va ser l'Hospitalet de Llobregat, on va haver-hi una escola que va passar dels 40 graus. A la pàgina de successos ho acabem de saber. Els bombers han localitzat sense vida el cos d'un home de 65 anys que havia sortit al matí a fer una ruta per la torreta de Montsià, Ulldecona. L'han trobat en un corriol a la mateixa zona. I a Tarragona, l'operatiu que explicaven contra el Tot Manta va acabar amb 10 detinguts i milers de productes requisats, tot i que és un balanç només provisional, Esteve Giral.
4: Sí, l'estratègia policial, la mateixa de les darreres macrooperacions policials, mira de tallar d'arrel les xarxes que importen, guarden els productes en magatzems i també en pisos, i els acaben repartint a diari entre els venedors del Tom Manta a l'escalafó més baix. A l'espera del balanç policial final és un operatiu de dimensions més petites que el d'ara fa just un any. També llavors amb epicentre Salou, quan es van detenir 18 persones i es van intervenir i prop de 30 tones de material falsificat globalment. A diferència d'ara fa un any, ahir no es van produir incidents amb el col·lectiu dels manters. Els venedors es van acabar dispersant després de les detencions. Ara fa un any van respondre a cops de pedra contra la policia i amb greus aldarulls al centre de Salou.
0: A Lloret de Mar, els veïns i l'Ajuntament viuen una situació surrealista. La comissaria de la policia local ha hagut de tancar unes hores perquè no hi havia cap agent disponible. De fet, dissabte a la nit hi va haver 38 agents de baixa. El motiu és que la plantilla està en conflicte amb l'Ajuntament per reclamar millores laborals. L'Ajuntament de Lloret va haver de contractar seguretat privada per custodiar la comissaria amb el suport dels Mossos que patrullaven pels carrers. I a Barcelona, llegim avui a La Vanguardia que l'Ajuntament ha obert un expedient a un restaurant del barri gòtic que ha ocupat un carrer sencer amb una terrassa il·legal. Ja la van retirar el 2022 pel mateix motiu, però ara els amos dels establiments hi han tornat. I encara a Barcelona han enxampat un home gran que circulava per la ronda litoral dalt d'una cadira de rodes elèctrica. Un taxista va enregistrar el moment on se'l veu anant a tota velocitat pel voral dret de l'entrada 22 a la Vila Olímpica. Al vídeo, el taxista li recorda que està prohibit circular amb aquest tipus de vehicles per aquesta via, però l'home ni s'immuta.
5: Atención, porque hay un nuevo vehículo en la ronda litoral. Hostia, qué fuerte. ¿Se ha perdido o es que le hace ilusión? Madre mía, madre mía, ¿dónde va este señor? Oiga, que está prohibido ir por aquí.
0: Ara bé, també el taxista li han plogut les crítiques perquè mentre llicionava l'home en cadira de rodes i ho enregistrava amb el telèfon mòbil, estava conduint amb la parella a la mà. I més d'un centenar d'entitats socials i de drets humans han posat en marxa una campanya per denunciar la impunitat judicial per les càrregues durant el referèndum de l'1 d'octubre. En concret, han firmat un manifest per donar suport a Roger Espanyol, l'independentista que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma durant les càrregues de la policia de l'1 d'octubre. El judici, amb quatre policies acusats, es farà al setembre a l'Audiència de Barcelona, informa Benet Iñigo.
6: Només el cas de Roger Espanyol ha esquivat l'amnistia perquè la llei en deixa fora els casos de lesions greus i la pèrdua d'un ull ho és. Els altres 1.000 ferits el dia del referèndum no han aconseguit, doncs, que les seves causes tiressin endavant i per això Espanyol vol que el seu cas vagi més enllà quan comenci el judici al setembre.
7: Aquests 10.000 agents van provocar 1.066 ferits. Em sento amb l'obligació de representar d'alguna manera a totes aquestes més de 1.000 persones que van resultar ferides i que se'ls ha negat tant la justícia com la reparació a nivell judicial.
6: Entitats com Òmnium i l'ANC i una cinquantena de personalitats donen suport a Roger Espanyol per impulsar la seva causa, que ha topat amb una fiscalia que ha fet a la pràctica de defensa dels policies. Irídia va haver d'invertir 1.800 hores i molts recursos tècnics per identificar la gent que va disparar l'arma.
0: Avui els amants de la música electrònica estan d'enhorabona. Comença el Sonar. És una edició especial perquè tot el festival, tot el Sonar, s'ubica per primer cop a la Fira Gran Via Hospitalet. Seran 3 dies de música sense parar, essencialment electrònica, que porta noms a Barcelona com l'alemany Mousti, que va ser a banda del creador d'aquesta cançó Horny, que ara sentim de fons, també va ser qui va crear un dels temes que més s'han ballat en la història de la música.

0: música Sex Bomb combinada amb la veu de Tom Jones. El sonar també porta altres noms de primeríssim nivell per fer moure l'esquelet, com ara Carlita. O altres divas del techno, com Chariot de Beat. 4, 3, 2, 1. La jornada inaugural d'avui, però, ja compta amb noms molt potents com Maluigi Bengual. Uns històrics com Cabaret Voltaire. I un dels DJs del moment, l'escocès Chris Stassi. Però també passaran per aquest sonar Amelie Lenz, The Prodigy, Skepta i molts més músics d'arreu del món. En total hi haurà un centenar d'artistes. Aquest any també és important perquè el festival ha canviat de mans després que els tres fundadors del sonar deixessin el càrrec en bloc. Tot i que el festival encara es manté la relació amb el fons d'inversió KKR vinculat a Israel, aquest cop no hi ha hagut cap onada de cancel·lacions. Informa Bàrbara Padilla.
1: En aquesta 33a edició del festival hi haurà música sense parar des de les 5 de la tarda i fins a les 7 del matí, i aquest any com a novetat no caldrà anar de Fira Montjuïc a Fira Gran Via per canviar del sonar de dia al sonar de nit. Totes les actuacions es faran en un mateix espai, a Fira Gran Via. Hi haurà 6 escenaris, 3 interiors i 3 exteriors. Una altra de les novetats és que es podrà entrar i sortir del festival i dur menjar de fora. Aquest any no hi ha hagut polèmica per la presència del fons d'inversió KKR amb vincles amb Israel i cap artista ha cancel·lat la seva participació al festival. Alguns dels noms més destacats d'aquesta edició són The Prodigy, Cabaret Voltaire i Skepta. Per cert, que el Sonar Més D es farà a la Llotja de Mar i el Sonar Kids al Parc del Fòrum.
0: Més població, més envellida i cases amb menys gent. Aquesta és a grans trets la foto que fa l'Institut d'Estadística Espanyol de cap on va la població les properes dècades. L'INE també calcula que d'aquí a 15 anys, l'any 2041, Catalunya arribarà als 9 milions d'habitants i es convertirà en la comunitat més poblada de l'Estat, per davant d'Andalusia i de Madrid. Montse Martí.
2: L'INE preveu que la població augmenti per l'efecte de l'augment de la població migrant. De fet, els que han nascut aquí cada cop seran menys. La població nascuda a l'Estat passarà del 79% actual al 59% d'aquí a 50 anys. És a dir, 4 de cada 10 habitants ja seria nascut fora. Una altra dada de l'informe és que els propers 50 anys hi haurà més morts que naixements, i entre el 2026 i el 2040 naixeran un 6% menys de criatures que els últims 15 anys. L'esperança de vida, mentrestant, creix i l'any 2075 se situarà als 87 anys els homes i als 90 anys les dones. Més població, més envellida, i l'INE també preveu que hi hagi cada cop més gent vivint sola. D'aquí a 15 anys, en 3 de cada 10 habitatges hi viurà una persona sola.
0: Després d'anys de lluita dels afectats, ahir el Parlament va aprovar per unanimitat la llei per erradicar l'amiant, que preveu eliminar tot aquest material tòxic abans de l'any 2032. Alba Carnicer.
3: Amb una inversió anual de 20 milions d'euros, el govern prioritzarà la retirada de l'amiant dels equipaments públics i oferirà ajuts per facilitar-ne l'eliminació. També se sancionarà fins a 100.000 euros els propietaris que ho incompleixin. La llei posa al centre els afectats per aquest material. En parlen la consellera de Territori, Sílvia Paneque, amb el suport de Jordi Monell, de Junts, Juli Fernández, d'Esquerra, Lluís Mijolé, dels Comuns.
4: Una llei que neix de la consciència d'un problema, que encara el tenim en el present, de la voluntat compartida de voler protegir la salut.
5: Eliminar aquest material de les nostres vides i, per tant, evitar en el futur que es produeixin més víctimes.
6: El reconeixement de les víctimes, crec que hem tingut la capacitat de millorar molt el text en aquest sentit.
7: Erradicar l'amiant no és només treure un material perillós, és treure una herència injusta.
3: Els afectats per l'amiant celebren la llei, però demanen que tot plegat no quedi en paper mullat.
0: Les nou tocades, si ja penseu en comprar-vos el nou iPhone, que hauria de sortir al setembre, sapigueu que us haureu de gratar molt fort la butxaca, més que mai. La tendència dels darrers anys, lligada a la inflació, ja ha fet que cada nou model del mòbil d'Apple sigui més car que l'anterior. Però és que amb l'iPhone 18 el salt serà molt bèstia, de fins a $200 per iPhone. $200 més. Ho ha confessat Tim Cook, el director general d'Apple, en una entrevista al Wall Street Journal. Ha assegurat que la poca oferta mundial de xips de memòria i emmagatzematge, agreujada per un gran augment de la demanda a causa de la intel·ligència artificial, ha disparat els costos de producció, no només dels mòbils, sinó també dels iPads, de les tauletes i dels Macs, dels ordinadors. I més enllà del sonar, avui a la música Selva Nua s'acomiada dels escenaris amb un concert a la sala Rasmatàs de Barcelona. Des de 6 anys de carrera, el trio de Lleida fan una parada indefinida. Serà un concert especial que arrencarà a les 9 de la nit i en què no hi faltaran sorpreses. I també a Barcelona aquest vespre, Sau actua al Festival Blau Marí. Pep Sala i companyia presenten una nova gira en què no hi faltaran èxits com aquest que sentim de fons i que no cal dir el títol. I a Lleida avui dona el tret de sortida al Magnífic Fest. Fins diumenge passaran per la capital del Segrià bandes com Love of Lesbian, el huracán. O Lori Meyers. Però també és Betlana, Joan Dausà o Èxtasis. I pel que fa a les novetats musicals, avui tenim el nou disc de Crab Apples.

0: Pantera Pop els estrena la cançó Talk About Peace. I en pantalles, en televisió, avui és l'últim dia que s'emet la prova del rosco de passapalabra Antena 3. És el resultat d'una sentència que ordenava interrompre la prova perquè considera que els drets són d'una empresa neerlandesa. Demà coneixerem quin és el desafiament a què s'hauran d'afrontar els concursants d'aquest concurs a partir d'ara. I a les plataformes Operació Triunfo tornarà l'any que ve a Prime Video. L'edició començarà oficialment a l'octubre i Chenoa tornarà a portar la batuta de les gales com a presentadora. Però no serà l'únic retorn esperat que la plataforma ha anunciat Amazon Prime a les últimes hores. El 31 d'octubre s'estrenarà Apocalipsis Z, un nuevo mundo. És la segona part de la pel·lícula que dirigeix el nostre Carles Torrents, que es va convertir en tot un fenomen mundial. Durant un temps va ser la pel·lícula més vista al món de la plataforma d'Amazon Prime. En aquesta seqüela, la història es trasllada a les Canàries, que s'ha convertit en l'últim refugi d'Europa després del brot d'un virus que converteix els humans en zombis. Apocalipsis Z, un nuevo mundo, 31 d'octubre a Amazon Prime. I més retorns a Prime Video. La plataforma estrenarà la tercera temporada de Cites Barcelona. I també hi arribarà una pel·lícula que es basa en aquesta sèrie que primer passarà pels cinemes. En una altra plataforma, Movistar Plus, estrena avui El plan de las gemelas, el més nou del Carles Porta.
1: Escuché como golpes muy fuertes.
0: Un cas en què dues bessones idèntiques de Sabadell són els principals sospitosos d'un assassinat a sang freda. Dos capítols. I últims dies per veure als cinemes una de les pel·lícules catalanes de l'any, Corredora.
2: Guanyaré, faré història.
3: Sí, sí.
4: I el Rubén, que apreta molt pel campionat, o què?
0: En una entrevista ahir al Món a RAC1, la seva directora, Laura García Alonso, admetia que l'èxit de la que està la seva òpera prima li ha obert la porta a poder començar a treballar en un nou projecte, la seva segona pel·lícula inspirada ara en la seva germana.
2: Res a veure amb el món de l'esport, res a veure tampoc amb la meva vida, però sí que té a veure amb l'experiència de la meva germana, d'una familiar en concret. O sigui que sempre toco alguna cosa... O sigui, a mi m'agraden les meves pel·lícules, que sempre m'apel·lin a lo personal, però després embolcar-ho d'un context que, a més, totalment aliè.
0: S'assembla molt la veu de la Laura García Alonso a la de la Carla Simón. Corredora va ser una de les pel·lícules premiades del Festival de Màlaga, explica la crisi de salut mental que viu una atleta d'elit. El que arribarà d'aquí a poc al cinema són dos blockbusters. El primer, 17 de juliol... L'Odissea de Christopher Nolan.
5: The Odyssey is a massive story. That's a really exciting challenge to take on.
0: Quan falta just un mes per l'estrena, s'ha publicat un gran vídeo en què el mateix director i el repartiment, atenció per repartiment, Matt Damon, Zendaya, Tom Holland o Robert Pattinson, entre d'altres, expliquen detalls del rodatge d'aquesta superproducció. Precisament Tom Holland i la seva parella Zendaya també protagonitzen Spider-Man Brand New Day, l'altra gran estrena d'estiu que arribarà el dia 29 de juliol.
6: I'm losing my mind. I am totally out of control.
0: I pels fans de la NBA i dels New York Knicks, Ben Stiller ha anunciat que prepara una sèrie documental sobre la història de l'equip des dels seus inicis fins a l'anell que acaben de guanyar. La sèrie la produeix HBO. I tornant al cinema, la gran estrena és, sens dubte, Toy Story 5. You got a friend in me. You got a friend in me. Doncs bé, avui a quarts de 12 repassarem amb el nostre Guille Milky Way les millors bandes sonores de Randy Newman, l'autor d'aquesta icònica You've Got a Friend in Me, que sentim de fons, però també parlarem de les millors cançons de Pixar, com aquesta de Coco. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me. O la mítica banda sonora de Michael Giacchino a Up. Per cert, que encara un últim apunt en pantalles, aquest cop de videojocs, si sou amants de la saga Call of Duty, enhorabona, perquè tornen dues de les seves entregues més celebrades. El Black Ops i el Black Ops 2, que van sortir fa més d'una dècada, arribaran el mes que ve a PlayStation 4 i PlayStation 5. Però cal remarcar que no seran reedicions millorades dels jocs, sinó que simplement els han adaptat perquè es puguin fer servir en la generació actual de consoles. En tot cas, sí que es podrà jugar als tres models principals d'aquests Call of Duty: el mode història, el multijugador i el mode supervivència amb els famosos zombis. En literatura, el biguetà Ferran García ha rebut aquesta nit el Premi Llibreter per la seva novel·la Sau. És el guardó que reconeix les millors obres de l'any anterior segons el criteri dels mateixos llibreters. Barreja dues històries sobre fantasmes, folklore i amors prohibits amb el pantà de Sau com a taló de fons. La gala del Premi Llibreter s'ha fet aquesta nit a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. Abans d'actuar aquesta nit i tancar el seu periple com a cantant del Selva Nua a la sala Resmetàs de Barcelona, l'Adrià García ha estat aquesta nit a la sala Paral·lel 62.
3: El jurat destaca que la novel·la converteix la natura, el folklore i els paisatges d'Osona en un escenari gairebé mític. També subratlla la força de l'escriptura de Ferran García, que defineix com a atractiva i capaç de moure's per registres molt diferents. L'autor els tornava tots aquests elogis.
7: El fet de que siguin les llibreries, llibreters i llibreteres, qui t'ho reconeixin, doncs ho fa una mica especial, perquè jo, sense això de Ferran García com a escriptor, deixaria d'existir. M'evaporaria, i per tant, literalment els dec l'existència. I això és molt bonic.
3: En obra estrangera, els llibreters s'han decantat per Cop de llum de Rita Bullwinkel, amb traducció de Ferran Ràfols. És una novel·la curta que gira al voltant d'un torneig de boxa amateur entre 8 adolescents nord-americanes. La resta de premis han estat per a Cartes imprevistes, de Tina Vallès, com a millor obra infantil i juvenil, i per a La passió dels estranys, de Marina Garcés, en la categoria d'assaig.
0: I el trànsit.
8: Motorocasion.com patrocina aquest espai.
0: Anem a comptar cotxes des del RAC. Allà ens espera, com cada matí, el Ferran Aràndiga. Bon dia.
9: Bon dia, doncs, continuem la jornada d'avui dijous, destacant que el camió i el turisme implicats en l'accident de la AP7 a Santa Perpètua de Mogoda a hores d'ara ja es troben al voral, però continuen encara aquests 7 quilòmetres d'aturades en sentit sud. Per altra banda, encara segueixen actives aquestes tres avaries, una d'elles a la AP7 a Barberà del Vallès, on es talla un carril en sentit nord, provocant 4 quilòmetres i mig de lentitud. Les altres dues avaries han estat a la ronda litoral, una d'elles entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, on es talla un carril de circulació encara, provocant 2 quilòmetres de lentitud. L'altra avaria ha estat a l'altura de Montjuïc, que a hores d'ara doncs ja no talla un carril, però sí que en sentit nord encara deixa 6 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, parant atenció a les retencions habituals, encara queda punts amb molta congestió als voltants de Barcelona, en tot el nus de la Trinitat, afectacions de retruc a la ronda de dalt en sentit Llobregat. Precisament, al Llobregat també hi ha retencions a la A2 des de Pallejà, Sant Vicenç dels Horts fins a Cornellà i també per la B23 des de Molins de Rei fins ben entrada la Diagonal de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
10: Busques cotxe amb garantia, bon preu i sense complicacions? A motorocasion.com hi trobaràs vehicles a 19 revisats, garantits i amb finançament a mida. Motorocasion.com. El veus, te'l vols, te l'endús. L'ocasió intel·ligent. Motorocasion.com.
0: I a 3 minuts per arribar a un quart de 10 del matí acabarem aquests apunts parlant de premis, i dèiem que la ciutat italiana de Treviso acollirà el pròxim 11 d'octubre la Tiramisu Run, una cursa amb un premi final molt llaminer. Aprofitant que Treviso és la capital del tiramisú i que en aquelles dates també s'hi fa la competició mundial d'aquestes postres, els organitzadors de la cursa han decidit recompensar els participants amb un gran final feliç. Barra lliure de tiramisú. Després de recórrer 10 quilòmetres, els corredors podran endrapar tant de tiramisú com el roti sense límit, per fer una cursa d'anada i tornada. Quan acabin com una bota, els inscrits es podran ajaure a terra i tornar rodolant fins a la sortida.
11: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
12: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org, Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
11: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Pràcticament un quart de 10.
13: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
14: Danacol, el teu aliat diari per reduir el colesterol, t'ofereix el perquè de tot plegat.

0: a Marc Ortuño, que ens l'ha deixat, home, sense que li tanquem i el trenquem ni fem res estrany. Sisplau. He de dir, que et diràs, per què portes l'àlbum de cromos aquí?
1: Jo no t'ho diré perquè en tec tenir a casa, si no n'hi ha 30, no n'hi ha cap.
2: A fer tràfic, han vingut a fer tràfic de cromos.
1: Alguns, perquè a casa meva hi ha tots els de la Lliga...
0: Guardats,
1: i tots els del Mundial... Hombre, i tots els del Mundial des de fa, doncs, 14 o 15 anys.
0: Bueno, he de dir que això, jo, esclar, jo de petit ho feia, això. I encara recordava que molta gent, la majoria, diria que tothom de la redacció no ho recordava ningú, potser algú, que és que quan fèiem els àlbums, els boomers, utilitzàvem, però els boomers boomers, utilitzàvem un putet, com un tinter, on tu... No. Que tu desenroscaves el tap i llavors amb un pinzell posaves sobre l'àlbum...
2: Com el típex, que hi ha un típex que és així.
0: Sí, però era cola, per enganyar.
3: El Loctite de la Sagrada Família.
0: El Loctite, però en versió... Alguns ho recordaran. Mira,
4: ah,
0: Dani,
4: però
0: si
4: això vol, és el, la goma pelicant de tota la vida.
2: No,
4: amb pinzellet, que és una...
2: Perquè encara no s'havia inventat...
0: Però era líquid, eh?
4: Líquid.
2: Sí, perquè
4: líquid.
2: Encara no s'havia inventat el...
4: La goma aràbiga. La goma aràbiga pelicant de tota la vida.
0: Ah, sí?
4: Que va en un potet de
0: No sé com es deia. Jo recordo que era un pinzell... que allò, el millor no era enganxar-lo, sinó olorar-lo, també t'ho he de dir, perquè feia una olor... Sí, pam, pam, pam, pam, i enganxava. Esclar, això després va millorar...
2: Amb el prit.
0: I va passar després cap al Pegamento y Medio, que era un altre dels clàssics, que era aquell pegamento que et feia molta il·lusió obrir-lo, i era un desastre intentar després tapar-lo, perquè se t'enganxava, als dits i a tot arreu. Després vam passar... amb el tub aquell de color blanc...
2: El prit,
0: que és un tub de color blanc, pam, pam, pam, i després d'això jo crec que ja vam passar a enganxar-los.
4: Sí. A veure, Basté.
2: Et desigues.
0: Exacte, molt bé, la goma aràbica, el pelican, molt bé, efectivament, gràcies, Àngeles, efectivament, bingo. I llavors, clar, i després vam passar això, i després una cosa que em sembla espantosa a mi, personalment, que és el de col·locar els cromos dins de...
1: Perquè són els àlbums aquests de plàstic.
0: Ja.
1: Que t'he de dir que...
0: Tomàs és una experta en la matèria.
1: Bueno, no, home, perquè jo tinc moltes hores de vol avançades a Sant Antoni, perquè quan jo vaig començar a acompanyar el meu fill...
0: Al mercat de Sant Antoni de Barcelona, efectivament.
1: Jo li he d'agrair al senyor Panini que el meu fill va començar a llegir molt aviat perquè volia entendre els cromos. I, en fi, em sembla una mica estrany, però va ser un foment de la lectura a casa meva.
0: Doncs t'he de dir
1: que... I era tan petit ell que no podia intercanviar-los. Llavors l'acompanyàvem perquè...
0: Home, esclar.
1: Per poder apuntar i no sé què. I te n'adones, per exemple, que quan hi ha Mundial doncs hi ha molta més gent i, a més, hi ha gent gran i... hi ha nacionalitats que viuen aquí que tenen especial afició per fer-ho, però els argentins, sempre que hi ha Mundial, hi ha moltíssima gent a Sant Antoni. Però jo que inicialment, en fi no en tenia massa bé el món aquest, però després vaig entendre que té també una part interessant, més enllà dels que els nens els agradi el futbol o no, també d'aprendre doncs,
0: socialitzar...
1: a donar el cromo que et costa més, que més et costa donar. I t'he de dir que, des de la meva experiència de molts anys, carai, a Sant Antoni... T'he de dir que hi ha pares molt més egoistes que alguns fills a l'hora de fer l'intercanvi.
2: No, sempre.
1: Sí, perquè al millor li queda molt poc i dius, escolta, dona-li i tal, i hi ha pares que són... que no donen el millor exemple sempre en aquests intercanvis. Sempre.
2: Perquè el tema mai hi ha pasta, és que en canvies un per dos o un
1: per tres...
2: A veure,
1: hi ha gent allà que
0: Depèn de la importància del cromo, depèn, perquè hi ha cromos que és difícil de trobar. Avui, perdona, que així poso... Avui la Neus Tomàs podrà felicitar el senyor Panini, perquè el tindrem avui, el director general... El director general de Panini, el tindrem avui al Monarraco cap a tres quarts d'onze, perquè li volem preguntar coses que ens semblen al·lucinants. És a dir, aquesta companyia, que és d'aquí, aquesta companyia que és d'aquí, que els cromos es fan a Tordera, per exemple, ahir vam saber que a Argentina es paguen autèntiques fortunes per el cromo daurat, o no sé com es diu, que això em recorda molt aquella pel·lícula quan era petit, que després van fer versions amb el Johnny Depp del Willy Wonka, que era la tauleta de xocolata amb el paper daurat, doncs això igual, hi ha un cromo daurat de Leo Messi que es veu que És una recerca gairebé impossible.
3: Perquè això li preguntarem a 3:15, perquè suposo que de Gordon en deuen fer un fotimer i del
0: suposo, hi ha trampa o no hi ha trampa?
3: Deuen fer menys.
0: No, trampa no, no és trampa això. Això és que, perquè si no, no hi ha joc, és a dir, si no hi hauria el Mercat de Sant Antoni. Per exemple, el Mercat de Sant Antoni fa 4 anys vaig anar a fer un reportatge per

0: La Vanguardia, sobre el mercat de Sant Antoni, i jo feia anys que no hi anava, perquè hi anava amb el meu pare i amb el meu avi a canviar cromos. I recordo que l'altre dia em vaig quedar molt parat, perquè a més hi ha molta, molt element il·legal.
1: Sí,
0: a dins ja es va comprar un parell de parades on tot és legal, però clar, el que te n'adones és que a l'exterior del mercat de Sant Antoni els diumenges, però a l'exterior, és a cada cantonada hi ha una parada de metro, allà, per exemple, a cada cantonada hi ha gent intercanviant i comprant, comprant i venent...
1: I a mesura màfia, que van passant les setmanes i n'hi ha alguns que van més buscats, doncs clar, puja el preu. I des que van fer l'obra i van inaugurar el nou mercat i per tant hi ha molt més espai i és una cosa més civilitzada poder fer els intercanvis, doncs clar, també...
2: Però i no hi ha com unes taules? O sigui, les taules...
1: No hi ha taules.
2: No hi ha taules.
1: És tu amb el paper apuntant i allà peu dret.
2: Sí, els veïns van estar contentíssims d'intentar sortir el diumenge a comprar el pa.
0: No, però això és habitual del mercat de Sant Antoni.
1: Ara és una mica... Hi ha més espai que abans, vull que...
0: Però és que a més aquest any hi ha hagut un altre problema, que és que, i no em diguis per què, i també ho preguntarem... De fet, l'altre dia vam parlar amb algú de Panini, però és que ara el més bèstia del cas és que es veu que els cromos s'acaben.
1: No, el més bèstia ha sigut que no hi havia ni àlbums suficients.
0: Sí, sí.
1: La gent anava boja buscant l'àlbum. Perquè es veu que hi ha hagut tant
0: èxit que han hagut de... Es veu que ens explicaven que amb una mica de sort per la setmana que ve, que ja estarem a la tercera jornada del Mundial... Podrem trobar àlbums nous, àlbums perquè és que no n'hi ha. O sigui,
3: no.
1: I els quioscos...
0: Bestial, a nivell mundial.
1: I els quioscos, el que estan fent alguns quiosques és, en lloc de vendre la caixa sencera, perquè clar, això també has d'educar una mica els nens a dir, escolta, no has de comprar la caixa sencera, això és un sobre, dos sobres... Va. Doncs estan intentant com racionalitzar les vendes perquè sí, si no es queda res, sense res.
0: Cartilla de racionament.
3: Dels cromos.
0: Dels cromos.
1: No, jo tot el que necessiteu saber de cromos Panini és per lo dels cromos. Coses que no necessitava saber a la vida, però que vaig haver
3: d'aprendre. La goma aquesta, aquest adhesiu, és de Mollet.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: Pues mira, Panini imprimeix a Tordera. O sigui, imagina't els...
2: Però no és una multinacional.
0: Milions i milions i milions.
2: A França no hi ha alguns Panini.
0: No, el que passa és que Panini hi ha Panini Espanya, Panini tal, però la seu, és a dir, la mare que els va parir són aquí.
1: Quan a tu et queden 4 cromos per acabar i no vols gastar aquests diners, perquè crec que a més no els has de gastar, el que es feia ara... és tu escrivies una carta a Panini, i els enviaves allà...
2: I te les enviaven?
1: Sí, havies de fer un... Sí, havies de pagar-ho, però no els preus aquests bojos, quan et quedaven això, 3 per acabar la col·lecció. Que
2: I no, no us sembla deliciós que aquesta època tan virtual, tan digital, tan de les pantalles, tan tot és un puto desastre, tot això es seguixi mantenint una cosa tan senzilla, tan simple, com un patinet, que és un cromo, enganxar-lo, i agafar un paper i apuntar 1, 2, 3, 4, 5... I que potser no està tot tan malament com es pensàvem abans d'entrar a aquesta tertúlia.
1: Potser.
2: Molt bé.
0: Escolta'm, em sembla una gran reflexió, Pere.
2: Bueno.
0: Perquè en una època, efectivament, on tot és...
2: Tancat al teu quarto amb la teva pantalla, allà aïllat com un desgraciat del món, aquí socialitzes.
0: És el paper, encara el gust pel paper, per buscar, per tocar cromos, per... No. Si tot això poguéssim tornar a les escoles, que és el que fèiem al pati de les escoles, que era intercanviar i moltes vegades jugar fins i tot amb els cromos, nosaltres jugàvem amb els de futbol també, a l'època, que posàvem... Si m'estic fent una regressió a la infantesa... Escolta'm una cosa. Fèiem, i segurament molts dels oients que m'estan escoltant d'aquella època, o fins i tot d'èpoques posteriors al pati, el que fèiem era un concurs on guanyava el qui aconseguia... o sigui, feies com dos blocs de cromos i llavors el de sota agafaves, te l'enduies si el futbolista tenia més lletres que el de l'altre. Sí, és a dir, per exemple, D'Alessandro, que era porter del Salamanca, tenia més èxit per guanyar que no, per exemple, Ruski, que era jugador del Granada. Ara s'ho quedat farsat.
2: Existeixen de veritat, aquests? Sí, això d'aquests noms que has dit?
0: Sí, són de veritat.
1: Hi ha els estadis, hi ha els cromos que valen més perquè són els daurats, els més, i tots aquests que aquests van buscadíssims.
3: I hi ha diferenciació per sexes?
0: Com?
3: Tinc polèmica. És més de nois o és de noies també?
0: No, ara com es diu? Ui,
3: perquè penso que a la nostra època
0: de missatges amb el tema dels cromos...
2: Bueno, home, tu saps que el pindolaire que has estrenat avui, el Tobar, fa la col·lecció de la Lliga Espanyola encara.
0: Sí,
2: que no té 19 anys aquest nano, ni 15, sinó té uns quants més. I cada any fa la col·lecció de cromos, i això que està a Brussel·les, i hi ha tràfic de cromos que van cap allà. T'ho va explicar un dia, crec, per aquí, per la ràdio. Això, no sé si fa la del Mundial, no m'estrenaria gens.
0: Espera't, el Jordi Bosch...
2: Hombre, aquest no falla.
0: No, perquè... No, perdona, perdona. És que n'hem parlat més d'una vegada, perquè també ell, els seus nebots, que ja tenen una edat, també en fan col·lecció. I diu que la seu de Panini Espanya i les oficines són a Torroella de Montgrí, tots els empleats, tots són catalanogironins, i que diu que hi ha una història al darrere que és molt maca de com van anar a petar a Torroella. I demà li farem explicar amb el Jordi Bosch. Mira, el Joan Domènech del Periòdico també diu que la seu és a Torroella de Montgrí. I la Marga, que la tenim aquí davant, m'envia... I l'alegria quan vas al quiosc i t'han guardat un parell o tres de sobres.
1: Sí.
0: I seguir els partits mirant quins juguen dels Tengui i dels Falti. Que era una de les...
1: Sí, Tengui, Falti.
0: Això... Hosti, tu, quina quantitat de missatges estic rebent amb el tema... Bueno, però això serà d'aquí una hora, tu. Que hi ha altres coses que han passat al món. No sé si més interessants...
3: Però no són tan simpàtiques.
0: No, jo crec que no. Sí, bueno, clar, ara... Bueno...
4: Es podria fer la col·lecció de cromos de líders mundials.
3: De líders empresonats?
4: Sí, dels que siguin.
3: Aquests serien els que... Sí, el d'or?
4: Bueno, sí, el d'or.
3: El corrupte d'or?
0: Hi ha un nou
2: dient mundials. Ja està arrossegant cap a lo seu, eh?
3: No.
2: Ja estem parlant, mundials, ja estem mal parlant de Ferro Sánchez.
3: Mundials, que també hi ha corruptes d'or al
2: món, eh? Sense haver començat la tertúlia, pobret.
0: Hi ha un altre dient que em diu que la cola...
3: Sí, ho estic veient.
0: Era marca Instant. Empresa de l'Ametlla del Vallès.
3: Però d'un altre diu que no, ja ha posat la foto.
0: Són un emprenedor, sí. I hi ha un altre gent que em diu que sortegem uns quants cromos. Bueno, uns quants cromos no, però demà potser l'àlbum. No, cromos no tenim, però potser l'àlbum.
2: Bueno, si el senyor Panini...
0: Bueno, el senyor Panini pot ajudar-nos.
1: Un parell de caixes que van superbuscades, eh?
0: No, perquè aquí hi haurà bufetades aquí per quedar-se-les, clar. Són les 9:27 minuts, anem a la publicitat i d'aquí uns moments parlem de...
2: Aviam, d'aquí. D'aquí.
0: Mira... Ara, l'amic Josep Lagares em diu... La setmana passada era a un dels grans centres comercials de les Illes Maurici i em trobo amb un estant d'àlbums i cromos de Panini. Sí, sí. L'Oriol de Balanzó em diu... Encara es pot enviar la carta per acabar les col·leccions.
1: Veus?
2: Ostres.
0: L'Oriol de Balanzó,
2: Oriol
0: sí.
2: Oriol de Balanzó, eh?
5: Aniol de Balancí.
0: Sí, sí.
4: Jo veig que els fundadors de Panini són els germans Panini de Mòdena.
0: Sí, d'Itàlia. Sí,
2: senyors
0: sí.
2: Italians, eh?
0: El Jaume Pedrós, qui va ser president del Col·legi de Metges, diu que dels moments més entranyables de la seva vida, els diumenges amb el pare, al Mercat de Sant Antoni i el Subidón, quan acabaves l'àlbum. Efectivament. Bueno, va, escolteu-me una cosa.
2: Què?
0: Podríem fer també un... O li direm als de Panini que facin un àlbum de cromos de la presumpta corrupció. El que passa que haurien de fer en faixer que els col·leccionables, més que en un àlbum. Són les 9:28 minuts, d'aquí uns moments... D'aquí una hora parlarem de cromos, però d'aquí uns moments parlarem de Zapatero. Ui, calla, la Noemi. Hola, Noemi, bon dia.
6: Molt bon dia, hola, com estem?
0: Doncs mira, fatal, com sempre.
6: Recordeu aquell gol que ens va fer campions l'any 2010?
0: Sí.
6: Quina jugada,
0: aquí.
6: Eh? Doncs com la jugada d'estiu que pots fer ara, al Cort Inglés i Hipercor. Perquè fins al 28 de juny, comprant electrònica i electrodomèstics al Cort Inglés i Hipercor, et regalen fins a 550 euros per les teves pròximes compres d'alimentació per bescanviar del 29 de juny al 31 de juliol. Emporta't ara televisors, portàtils, mòbils, frigorífics. I a partir del 29 de juny, omple el carro de franc al supermercat al Cort Inglés Hipercor i Supercor, la teva millor jugada. També al web i a l'app, consulten les condicions i els models participants. I aprofito per recordar-vos que aquest diumenge les botigues del Cort Inglés de Plaça Catalunya Diagonal i el supermercat de Francesc Macià estaran oberts de 12 del migdia fins a les 8 del vespre perquè hi puguis fer les teves compres amb comoditat. Per part meva és tot, que passeu bon dia i ens trobem demà. Adeu!

0: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
1: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
2: 25 anys a Wall Street, en el centre de les finances globals. Ara, aquesta experiència és al teu abast de la mà de Pedro Escudero. Inverteix com els grans inversors institucionals des de només 500 euros. Amb Silverway Asset Management, el teu futur no s'improvisa, es construeix. Comença avui a silverway.com.
3: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
4: Costellarro, va bé. Gràcies.
5: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
3: ¿Costellarro, señor?
6: Volkswagen.
7: Este verano la gran pregunta es...
8: ¿híbrido o eléctrico?
7: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
9: ¿Estás neguitos para si el gos fa saltar l'alarma?
10: Y ahora estoy amb això.
11: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
12: ¿Quieres reducir tu gasto energético? En Leroy Merlin te ayudamos con nuestras soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Y te damos asesoramiento, facilidades de pago, transporte e instalación. A tu hogar más eficiente y ahorra. Porque cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Leroy Merlin.
13: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
14: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
15: Quedamos.
16: Però si acabem de sortir.
15: Sí, pipi.
17: Però si has anat abans.
15: Ja, però és un altre pipi.
16: I això no ha fet més que començar.
13: Aquest estiu faràs moltes parades. Si vols viatjar tranquil abans de sortir, fes la teva primera parada a Mides i posa el teu cotxe a punt amb la revisió oficial Mides. El manteniment oficial a preu Mides. Demana cita a Mides.es.
18: Tria canvi. Tria autonomia. Tria rendiment. Sempre hi ha una elecció. Pots triar el passat o pots triar Polestar. Polestar 4, des de 49.900 euros. Més informació a polestar.com.
19: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
20: Tens o et compraràs un cotxe elèctric? A Endesa t'oferim la millor solució per carregar-lo a casa. Instal·lem el teu punt de càrrega Waybox des de 1.099 euros i mou-te per menys de 22 euros al mes. A més, tindràs un preu competitiu i estable per la resta del consum elèctric de casa teva. Informa-te'n a endesa.com, truca al 800-700-700 o apropa't al teu punt Endesa.
21: El perquè de tot plegat.
22: Escolteu-me, fem una cosa. D'aquí una hora ja recollirem els missatges dels oients més interessants, perquè hi ha un oient, en Pere, que diu que va vendre amb un col·leccionista dels Estats Units l'àlbum del Mundial de Futbol d'Espanya del 1982 per 1.500 euros.
0: Caram, tu.
22: Oh, esclar, col·leccionistes n'hi ha de tots colors, saps què vull dir? Recollirem també els missatges dels oients, perquè la Neus explicava una cosa ara que té tota la raó del món, que és que mentre les criatures estan... Ara ja veig tota la gent que té criatures i que no sé quantes a buscar àlbums per tot arreu, que no en trobarà, que no en trobarà. Però és veritat que hi ha socialització fills-pares, primera. Segona, abandonament de les pantalles, encara que sigui per una estona, i relació amb els amics a través de paper i no a través de pantalles. És així. Doncs d'aquí una estona, d'aquí una hora en parlarem aproximadament aquí al Món RQ, perquè ara tenim un altre tema molt interessant del qual parlar, que és a Madrid el protagonista. Vaja, avui totes les portades surt la imatge de José Luis Rodríguez Zapatero amb l'entrada a l'Audiència Nacional. M'agrada molt l'article avui de la Mònica Planas al diari Ara.
6: Que 286.
22: 286 vegades va passant d'Anna Teresa al matí.
10: Posa per hora 70. No sé.
22: Sí, 70 per hora. Sí, sí, sí. Diu que, sí, fins i tot la Mònica explica, diu, si us plau, diu, potser són, doneu-me un per marge perquè ho vaig mirar tantes vegades que ho vaig haver de comptar i potser em deixo alguna o m'he passat amb alguna. 286 vegades la imatge de Zapatero entrant a l'Audiència Nacional. També dic que totes les portades també diuen avui, siguin dels diaris digitals o siguin dels diaris de paper, que no ha convençut el jutge. També dic que, de la mateixa manera que no ha convençut el jutge, la fiscalia tampoc, ni les acusacions particulars. Per què? Doncs perquè va sortir sense cap tipus de cautelar. Però el que deia aquest matí, una cosa és el que pot ser legalment i una altra el que pot ser estètica o èticament, que aquest és el problema. Recordo que quan va venir Iñaki Gabilondo als foros de La Vanguardia i RAC1 va dir una cosa, tenint en compte que Iñaki Gabilondo és amic de Zapatero, té molt bona relació amb Zapatero, va dir que hace mucha peste. I realment fot molta pudor. I és així, no, Neus?
10: Sí, és a dir, una cosa és el procés judicial, que això serà llarg, i ja se sabia que ahir no en sortiria res, però és interessant el que dius tu, una, la fiscalia, el fet de que sí que demanés cautelars. Jo crec que el jutge ha estat hàbil, està fent una instrucció bastant interessant, en el sentit de no té algú que té un passaport diplomàtic, com tots els presidents, i que és qui és, probablement no té molt sentit que el facis anar a signar cada 15 dies al jutjat, no? Però alhora, el que diu és, amb aquesta declaració continua mantenint els indicis i les sospites, no? Per la part, diguéssim, plus ultra, per la part de les joies, que és el que probablement la gent més entén, tot i que probablement el més complicat judicialment és l'altre, eh? Doncs no en va parlar, no? Jo crec que políticament, o sigui, més enllà d'estèticament, políticament li veig molt, molt, molt difícil rehabilitació a la figura de Zapatero. Fins i tot, si ha arribat el cas, hi ha un judici, que és molt probable, i a no ser que s'aconsegueixi la nul·litat de la causa, que no seria descartable que el seu advocat ho demanés, que em semblaria que, des del punt de vista de defensa, pot ser interessant, perquè l'advocat el que vol és que el seu client no sigui mai condemnat, no? Políticament també seria una mala solució per ell, perquè sempre quedaria el dubte de si va cometre alguna il·legalitat o no. Per tant, jo em costa molt veure que la figura de Zapatero pugui tornar a ser mai la que va ser per una determinada gent.
23: No. O sigui, és impossible, impossible, perquè ni ètica, ni estètica, i després la judicial. Però és que no només és la figura del Zapatero, sinó també de tots aquells que ara estan sortint donant unes explicacions cada vegada més inversemblants i que crec que li fan un favor molt, molt dolent amb el que estan dient. Aquella mena de portaveu dient que les joies eren només 40-50 mil euros, després n'hi ha la tassació ara, que és que la tassació d'en Sorena, que no és bona, no? Feu una altra veritació, tal i qual. Pinta molt malament tot, tot horrible, horrible, i crec que no serà només Rodríguez Zapatero el que caurà, sinó que n'hi haurà més gent que estarà tocada i enfonsada, i probablement el Partit Socialista també, perquè li tenien com el far moral de tota la moralitat, la decència i tal. I, home, el paio que anava fent tota aquella efusió de nosaltres vam fer el codi ètic del govern perquè no es... i t'agafen en el carrito de l'helador. És tot molt fastigós, molt... I només una coseta, recordem que en el seu moment a la Cristina Cifuentes la van fer caure per haver mangat dos pots de crema. Dos pots.
0: Que no s'ha de fer, tampoc, eh?
23: No, no. Ben fet que va caure.
1: Sí, però,
10: per al·lusions.
0: El ministre de Cultura, que va durar una setmana per molt menys.
10: Sí. I, en el cas de la Cifuentes, el cas era que havia falsificat un màster, que ella va negar sempre que l'havia falsificat, que va demanar presó pels periodistes del meu diari que van publicar aquella informació, que després del judici llarg i tortuós i tot això, evidentment se'ls va declarar innocents. I és veritat, va caure per unes cremes que va treure un diari presumptament afí a Cifuentes i probablement va ser més foc amic que enemic. Però no era innocent.
23: Jo el que vull dir és que en el cas de Rodríguez Zapatero n'hi ha coses molt més grosses des del meu punt de vista que no el tema de les joies, que és molt vistós, és molt llaminer, és molt... el seu resplendor ens deixa tots secs.
1: Duernats.
10: Perquè és el que la gent entén més ràpid.
23: Caurà, exactament, caurà per l'anècdota com la Cifuentes.
10: O no. O no, perquè la causa de plus ultra és complicada...
23: Èticament i mediàticament. No estic dient judicialment.
1: Jo, escoltant la Neus, ara faré política comparada, per un moment no sabia si estava parlant de Jordi Pujol o de Rodríguez Zapatero. Ho dic perquè la imatge del cràter, no? Ara posem-nos al 2014, de que començava a baixar el túnel, i dèiem, no, això quan s'acabarà? I al final, crec que a diferència, tornant al que deia la Neus, que crec que és important, la instrucció judicial que s'està fent, comparat, perdoneu, amb el judici dels Pujol, que si això és la Fiscalia de l'Estat a l'hora de presentar proves, Déu meu, quin ridícul, més espantós, no aclarirem mai, per cert, d'aquí era la conta 63.820, on nominativament Jordi Pujol, pare d'ella, que era seva, aquí s'ho emportarà el vent, però estic d'acord amb la reflexió que això va per llarg. Crec que no som conscients del cràter que genera, especialment en la societat espanyola, i ahir moltes persones han dit, no? Bueno, la part judicial, la part moral, i jo diria també la part política. Vull dir, el far moral de les esquerres, rebent regals de l'autocràcia tirànica més bèstia de l'Orient Mitjà, que és qui més persones executa cada any des de 20 anys, no sé què pinta acceptant regals de... No,
23: que és un regal d'amb ells, que això ho ha de demostrar, sí, eh? Sí.
1: Bueno, no, dic perquè ahir ho he firmat perquè ho ha filtrat al seu entorn, que serien un regal...
23: És que tens raó, és una línia de defensa horrible.
1: Sí.
23: Horrible.
1: I l'altre, que ara ha dit, ara en 10 dies explicaré. Home, no ho sé, però també... Però no, vull dir, serà un any... Va per llarg i serà un any, i jo crec que també, perquè més la germana, ara parlo a Pedro Sánchez, jo crec que el germà quedarà en res, el de la dona també crec que, però té dos secretaris d'organització que encara queda... I això no treu una cosa, jo crec que la coctelera està tot, vull dir, aquestes alçades de la vida ja podem dir que hi ha una part de la UCO, una part de la UDEF, que sempre ha tingut voluntats, bueno, de fet estem enmig d'un judici de la Kitchener esperant sentència, no? Però s'ajunta tot, però
10: és que, clar,
1: una
10: si
1: cosa
10: mires,
1: és que, si, com deia, ho vaig dir la setmana passada, no?, al Zarzalejos, de passarem l'escàner, no?, i com no estigueu limpios hasta los machos, pues actuarem, no?
22: Pues hi ha una cosa, hi ha una cosa que també s'ha de dir del segle XXI, que parlàvem del paper dels cromos i de canviar les pantalles pel paper. Hi ha una cosa que també passa al segle XXI, que és el segle de la comunicació.
23: Clar.
22: I aquí hi ha un problema. És a dir, tothom deia, bueno, el dimarts es podrà explicar. Sí, el dimarts es podrà explicar, però no hem sentit res, potser ho sentirem d'aquí un temps perquè es filtrarà, el que sigui. Però la realitat és que Zapatero encara, la gent, la societat, van passant els dies... i no sabem res.
0: Ahir ja ho...
22: El teu amic ho deixa, eh?
0: Perdona, Pere, un segon, perquè...
1: No, és que m'ha fet gràcia el gesto que feia.
0: Sí, sí, no, bestia, perquè
1: es van embranzida per parlar.
0: És el fil del que diu el Jordi. Té raó la Mònica Planes amb el massatge i les centrades de Pablo Motos ahir a Fijo. Però va dir una cosa Feijóo ahir, que el vaig estar mirant una estona, que vaig pensar que tenia tota la raó del món, i va amb la línia d'això que dius. Si tu no tens res a amagar i tens una explicació fàcil sobre el tema de les joies, el primer que fas és convocar una roda de premsa i ho expliques. Escolta'm. Si tu no tens res a amagar i no hi ha cap problema amb això, ho expliques. I Zapatero no només no ho ha fet, sinó que, a més, van donant missatges contradictoris.
2: De vegades a la vida...
0: I les coses són més senzilles. I passa en aquest cas, i passa en altres casos mediàtics d'aquests dies, que si tu no tens res a amagar, surts, jo ho faria. Independentment del que em digui l'advocat. Si jo no sóc culpable de res, jo surto, faig una roda de premsa i li paro els peus a qui sigui i sobretot a l'opinió pública. I això no està passant.
2: L'efecte
0: tenies. Em sembla molt evident que això...
2: Jo me'n recordaré sempre, sempre el dia que surt la portada de Xavier Trias amb el número de compte corrent al Mundo. Recordo que...
0: Imagina't dia... que l'advocat li diu que no parli.
2: Clar, el Xavier Trias va anar de peregrinatge aquell dia, de peregrinatge mediàtic.
3: Perquè no hi havia res.
2: Va començar a RAC1,
3: perquè no hi havia res.
2: Va seguir per totes les teles d'Espanya, a tot arreu. A tot arreu va sortir. Fixa't en un altre detall.
1: I el dia següent, amb un certificat del banc dient aquest compte no existeix, i aquí no hi ha cap senyor que es digui Xavier Trias.
2: Efectivament. I al marge d'això, sí, però mira, però em volia que fa fort, perquè més algú s'hi va afegir.
1: I en campanya.
2: I en campanya electoral.
3: Aquest algú ja te'l dic jo, qui és l'alcaldessa en aquell moment, i el seu partit, els comuns.
2: I llavors hi ha un segon element important que ha passat ara fa poc, que és, hi ha un penalista que no fa mai declaracions i que si va pel carrer el 99% de la població no sap ni qui és, que és el Cristóbal Martell. En el cas de Jonathan Andic, ell no ha parlat. Ni ell, ni l'advocat, ni el Martell. Qui ha parlat ha sigut Francisco Marco de Método 3, contractat per la defensa. I ha anat... Escolta'm, sí, ja sé, vaig llegir l'article de l'Alenys Tomàs de no passar els àudios. De que ella no, que el diari no ha passat els àudios. Dit això, perdó, però no, deixeu-me anar al tema, que és que al segle XXI una bona defensa, per molt que tinguis un meravellós penalista, és explicar-se. Si, i més si no tens res a amagar. Perquè si tu... És a dir, si tu no tens res a amagar, que és el que deia el Tian, tu surts i dius, mira, convoques una roda de premsa. O és igual, o fas una conferència, és igual, el que sigui... O fas una entrevista televisada i surts i dius, escolta'm, mira, això que diuen és mentida, això que diuen és fals, això que diuen és no sé què. Això pot ser immoral. Bueno, vostès ho consideren que és immoral. El que no pot ser és que vagin passant els dies i l'únic que tinguem és un vídeo patètic que va fer al jardí de casa seva amb el sol tocant-li la cara, els ocellets cantant, i que encara a hores d'ara no tinguem una versió de veu del propi Zapatero justificant tot això del qual se l'està acusant. És que, clar, això és el que no s'entén. I treu a un amic de la família, que és aquest tal Luis Arroyo, que a cada vegada que obre la boca puja el pa. Dic, perquè va sortir dient que les joies costaven no sé quantos i resulta que al cap d'un temps una tassació va dir que...
23: 30-50.000 euros.
2: I va acabar sent més d'un milió.
10: En fi, no he parlat amb el senyor Arroyo, però dedueixo que ell quan diu que són de 30-50 és perquè algú li diu que és aquella xifra. Per tant, algú li va mentir.
2: Jo torno a repetir...
10: Sabent que aquesta mentida duraria molt poc, perquè la tassació o la demanava el jutge, o la demanava la fiscalia, o la demanaven les parts, però una tassació oficial de les...
1: Escoltava l'exministre Miguel Sebastián justificant-ho, dient que la plata
3: i l'or s'havia
1: revaloritzat en 20 anys.
2: El diari Oponesa.
23: I la meva medalleta de la primera comunió, també.
2: És que té portaveus. És que el problema del Zapatero és que té portaveus. Llavors té amics, el Miguel Sebastián, té algú contractat, que és amic seu, que és el Luis Arroyo, i para de comptar. És que no té ningú més. Amb la qual cosa, la gent que està a favor seu, clar.
10: I és, a més, en el cas de Zapatero, que tindrà virtuts i defectes, però una de les virtuts és que comunica bé.
3: Sí, i era accessible, i era molt accessible.
2: Bueno... Depèn.
3: Bastant accessible.
2: Bueno, sí,
3: de fet,
2: va ser el primer president del govern d'Espanya que vam entrevistar aquí a RAC1. Val, perdona, digues.
3: És que hem dit tantes coses que... no és cap secret de donar-se que això és o pot ser devastador pel PSOE. Si tu parles amb gent del PSC o del PSOE, molt contents no estan. Pel tema Zapatero, tot l'altre poden... Mira, ja veurem què acaba passant amb la Leire, ja veurem què passarà amb la dona del Pedro i amb tota aquesta colla de gent, però internament... la sensació és de molta desmoralització. Externament, acaba conduint el camí de sempre, que és, ah, tots els polítics són iguals, veus? Aleshores, i ja sabem quina mena de partits alimenta això.
0: Benzina.
3: Efectivament, benzina. Bueno, però no facis aquestes coses, perquè l'exemple del Trias ha estat molt pertinent. Perquè el Xavi Trias, quan va passar això del conte aquest, bueno, va tenir, un parèntesi, una gran sort, que és que aquests del Mundo, la policia patriòtica i tota aquesta colla de rates, van posar el número del conte corrent. Que això li va servir perquè el senyor Banc Suís digués, no, és que aquest compte corrent no existeix, perquè si no encara estaria intentant desmentir-ho. Però ell no havia fet res, no tenia cap compte corrent a Suïssa, i aleshores doncs, va poder fer un desmentit en tota regla. Per què no hi ha desmentit en tota regla? Clar, nítid, de Zapatero, que en aquesta mena de comunicat que va fer ahir, el que demana és un acte de fe. Diu, acabaré donant unes explicacions que ja m'entendreu, o ja doneu-me fe. Bueno, cony, fot un mes que estem esperant aquestes explicacions. I com sempre passa, la cosa anecdòtica és la més simple d'entendre. En el cas de les targetes Black, que hi havia una quantitat de pasta allà que es va xorissar de manera molt nítida, al final la gent que es va quedar? Amb uns que compraven marisc i s'anaven de mariscades i d'altres que s'anaven de senyores de moral distreta. Perquè tu ho entens perfectament. Dius, mira aquests desgraciats. Es foten de gintònic fins al cul i mengen centollos com si n'hi hagués un demà. I llavors, lo de les joies és que tu miris com tu miris, no s'entén. Perquè el famós article que s'ha comentat del Miguel de Sebastián, el diari que suts dirigeix...
2: Miguel Sebastián, de Sebastián no,
3: això.
2: Sebastián.
3: Bueno, això. Bueno, el senyor aquest, exministre, el senyor diu que amb ell també li havien regalat coses i que les cultures àrabs, efectivament, rebutjar un regal és una mostra de mala educació i si ve el rei no sé quantos a donar-te uns safirs, els agafes. Bueno, però el Miguel de Sebastián aquest...
2: Sebastià,
3: és que el tinc mal apuntat.
10: No se'ls va quedar.
3: No se'ls va quedar. Els va posar en una vitrina a la seu del ministeri. I estan allà, tu vas a veure el ministre, el que hi hagi ara de torn, i veus les famoses joies, que m'imagino tot el ministeri baixant a mirar aquestes joies a tota hora, arran d'aquest article.
2: Puc fer una pregunta?
3: Sí.
2: Ahir al tallaveu del Núñez Feijóo, quan parla dels àrabs, i quan parla de les joies, i quan parla dels regals, i quan parla d'això, també es podria referir al rei emèrit, no?
3: Bueno, no, home, clar, sí.
10: La Corina se les ha venut, no? Vaig llegir,
3: però, clar, des que li havia regalat... És, si li donen aquestes joies...
2: Que el rei entra per la Corina.
3: Si li donen aquestes joies, i realment li dona un rei d'aquests, què em fots a dins la... O sigui, clar, els guardes una caixa forta, perquè... Però, en final, què em faràs d'aquestes joies? Perquè no te les vendràs el dia que vagi malament de pasta. O sigui, és que fan de molt mal, diguéssim, gestionar. I llavors, això... I a més, hi ha una altra cosa. I tota la part fiscal, si tu obren el teu poder, que és teu... Una cosa que val 1.300.000 euros, hi ha una cosa que es diu declaració de patrimoni, que el David Fernández està molt content que tothom la faci, i com més alt sigui, i tot d'allò... Perdona per la centradeta, eh?
0: No, a favor de la democràcia fiscal i a favor dels inspectors d'Hisenda, sempre.
3: Per aquesta mena de temes.
0: Entre Shakira i Piqué, l'inspector d'Hisenda.
3: Sí, bueno, i Messi també, que està condemnat. Bé, en tot cas...
0: Efectivament, i com l'aplaudiu.
3: Això tributa, el posseir aquests béns tributen. Bueno, noi... En fi...
23: No sé, però si ho entén tothom. O sigui, però, si el Sergio Cremas tingués un Picasso al saló de la seva casa i no ho tingués a la seva declaració d'IRPF...
3: No, d'IRPF no, de patrimoni.
23: De patrimoni.
0: Tu t'hi quitats de dir ara que parlem de democràcia fiscal que la major fortuna evadida al regne d'Espanya i que és 500 vegades més que els Pujols és un senyor que es diu Emilio Botín que tenia 2.000 milions d'euros a Suïssa. Que va passar per l'amnistia...
23: importància al que estem visquent ara mateix.
0: No. És que he vingut per la democràcia fiscal.
3: També hi ha algunes coses rares, que es demanin mesures cautelars per Pedro Sánchez, per José Luis Rodríguez Zapatero, la veritat, a mi i a la Fiscalia, de qui en depèn, que ja ho sabem de qui en depèn, s'han anat una mica de l'olla.
10: Bueno, aquí hauries de veure també les bronques que hi ha dins de la Fiscalia, perquè és la Fiscalia Anticorrupció...
0: Grinda, Luzón...
3: I hi ha una mica de salsa. I també el tema de la famosa discussió de si aquest mòbil perquè el buiden els americans, que els americans buiden un mòbil per sus huevos toreros, em perdó per l'expressió, si la Neus i jo ens anem de vacances ara a Nova York, sí, arribarà allà. No, i a tu vas té, tu no vas estar a Nova York.
2: No són toreros, són morenos.
3: A veure,
0: diàleg, ja tenim el tall.
3: Llavors aquí per sus huevos toreros, no sé. Bueno, els toreros també tenen uns bons testicles.
0: Sí, com es veu el traje de luces. Bueno, igual has volgut introduir una variant hispànica.
3: Joan Ferrer, ja tens aquí el tall. Per tu, Basté, te'n vas ara, de vacances, a veure el Bruce Springsteen o el que sigui, als Estats Units, no, calma, i arriben allà i t'agafen el teu mòbil i ho buiden tot. Perquè el senyor Dalí és d'allà a la porta, li ve de gust buidar-te el teu mòbil.
0: Dalí?
3: I
0: elles...
3: Dalí?
23: Si ha fet alguna cosa, el senyor Basté...
3: No, però li buiden sense cap permís.
23: No li van buidar, per això.
3: Que en buiden 40.000 l'any de mòbils. No hi ha 40.000 tios que entrin als Estats Units que facin aquestes coses.
23: Saps que no és per això. Però
3: tu, Àngeles, t'aniràs als Estats Units i les converses carinyoses que tenim tu i jo quedaran reflectides en un informe d'un senyor americà, d'un policia americà.
23: A l'Ajuntament de Lleida van tindre un cas molt espantós d'una persona que era membre de la, policia local i que el van interceptar als Estats Units uns correus electrònics amb contingut pedòfil horrorós. Aleshores, això...
3: Però no estem parlant del mòbil de Jordi Basté.
23: No, estem parlant, del correu electrònic d'un senyor.
3: Vale.
2: Dit això, perdona,
23: una cosa... Hi ha sistemes per fer que la justícia s'apliqui als Estats Units i si n'hi ha
3: infraccions a Espanya... Que jo arribi als Estats Units per anar a veure l'estàtua de la llibertat...
23: Però que tu no t'ho faran, home.
3: Bueno, no t'ho faran, però hi ha 40.000 tios que li fan cada any. I, este és periodista. I un dia va fer un tuit dient fuck Trump, ja et buiden el telèfon. I el teu telèfon està allà buidat amb les meves converses amb tu, amb el Tian i amb la Neus. Pues això no és normal.
23: No és normal.
3: I als Estats Units, que és el garant de la... No,
23: una cosa, aquesta no línia de defensa no prosperarà.
3: No, però jo no dic que la línia de defensa, jo dic del fet en ell mateix, que el puc criticar, no?
1: Aviam, bueno, depèn de la cadena de custòdia, ja veurem com s'ha fet. Sí.
23: No prosperarà.
2: I hi ha una cosa, perdoneu, amb el tema de les joies, les coses com són. Avui hi ha una informació a La Vanguardia, almenys ho he llegit al digital amb la Guindal, que diu que tant la Televisió Espanyola com l'entorn de Zapatero van explicar que aquestes joies serien un regal de l'exrei d'Aràbia Saudí, Abdallah bin Abdulaziz, que va morir l'any 2015, i que el regal és del 2007, quan legalment no existia l'obligació de declarar aquests regals.
23: I aleshores, per què declarava la resta de regals el 2007?
10: No, però hi ha una cosa, és a dir... Ah, que no fos obligatori, no vol dir que, tu reps això. A més, l'argument que donen també és que era un regal de cortesia per la dona. Tu reps això.
23: Aquests milió d'euros.
10: Pedruscos, és igual. Sigui un milió, siguin 500, és igual. Tu, no. Vull dir que una pasta, exacte. Perquè a mi aquests arguments de que si l'hora ha pujat o l'hora ha baixat, sí, o si la plata ha pujat o les... tu reps això, tu reps... pel càrrec que tens, no per ser Jordi Basté, per entendre'ns. Llavors, si tu apliques un mínim seny i una mínima ètica, tu el que has de fer és dir-li al secretari, a qui sigui, al de protocol, dir, escolta'm, això mira què se n'ha de fer. I et diran, doncs, s'ha d'inventariar i s'ha de portar doncs, a Patrimoni Nacional o el que sigui. Sigui o no obligatori. Sigui o no obligatori. Ara és evident, ara tenen aquest codi que no poden ser més de 150 euros, crec que els regals de cortesia...
3: Bueno, que també això és una capullada, diguem-ho clar.
2: Segons l'Espanyol, l'única joia que Zapatero va registrar com a regal als seus 8 anys a la Moncloa va ser un rellotge amb esmeraldes del rei saudí.
0: De tota manera, o sigui, el dibuix d'ara és... El PP va caure per la corrupció amb una moció de censura que van guanyar uns partits que representava que venien a netejar això. I 8 anys després, la situació és que el principal partit d'aquesta coalició està envoltat el seu referent moral, els seus secretaris d'organització, tot el cas de la Leire, jo no sé el cas de la dona, del germà, però la imatge és aquesta. Sí, sí. I Pedro Sánchez ha perdut, a més amb això, l'aura que tenia, que li quedava, de ser el dirigent mundial que era la nèmesi de Trump. I una reflexió encara més àmplia és, fixeu-vos-hi que crec que excepte, no parlaré de Suárez, però excepte Aznar, que ja és curiós, tots els governs han acabat caient a Espanya i desgastant-se pel tema de la corrupció. Felipe González va ser bastant així. Rajoy, ara ho acabo de dir. Pedro Sánchez, 3/4 del mateix. És a dir, que aquest... I Zapatero, ara.
1: En el seu moment.
0: Però, bueno, Zapatero va ser més la crisi econòmica.
1: Zapatero va ser la crisi. Però, Zapatero va ser la crisi.
0: Correcte, va ser la
1: crisi. I Aznar va ser
0: l'11M. Però que és un mal endèmic de la democràcia espanyola, el tema de la corrupció, perquè és que és una cosa que s'ha anat repetint al llarg dels anys que portem de democràcia. I és una mica desesperant. I després, crec que haurem de crear una llei, que no sigui la llei aquella Goodwin que diu que tota discussió acaba quan argumenta Hitler, però és que al final haurem de crear una llei que digui que tota discussió acaba advertint que tot això provoca l'arribada dels antipolítics, que en aquest cas doncs, tenen un nom i cognom que el cognom és Abascal, diguem-ne.
1: Ucrònicament, perquè no ho puc saber, no sé com hagués acabat Aznar, si no hi hagués hagut un sabem, perquè Jaume Matas està condemnat, ministre d'Aznar, Eduardo Zaplana...
0: Sí, sí, agafes la foto del Consell de Ministres...
1: Agafes la foto del Consell de Ministres i Rodrigo Rato, ni t'ho explico...
3: El millor de cada casa.
1: El millor de cada casa. És veritat que Rodrigo Rato no en l'acció de govern, però...
0: I segurament en el cas de Rajoy, diguem-ne, la culpa de que caigui per la corrupció no és tant d'ell com d'Aznar, per entendre's, que és d'on venia tot.
23: Mira, jo discrepo una miqueta, perquè quan tu em fas càrrec d'una organització, com és un partit, i el teu partit ha tingut aquests casos tan greus de corrupció, la teva obligació és neteja. I ja està. I si ha de caure mig partit, que caigui. Però si no, no et pots presentar a unes eleccions. I jo, n'hi ha un argumentari del Partit Popular que em molesta molt, que és la de, és que nosaltres ja vam pagar això a les urnes. No, es paga als jutjats i es paga fent neteja. I després dones lliçons.
22: Hi ha una altra cosa que hauríem d'afegir aquí, també, que és, amb el tema dels regals aquests de Zapatero, m'agradaria veure si hi ha algú en aquests moments que estarà tremolant per veure quants regals ha rebut i on els té a casa.
3: O regularitzant.
22: Parlant de, i no només de presidents, sinó de ministres i d'altres històries històriques.
3: Déu i sa mare. És a dir, mare, sí.
22: Com?
3: No, Déu i sa mare, o qualsevol president d'organisme autònom que hagi anat a viatjar a algun país d'aquests, alguna prebenda pot haver-hi hagut. Ah, que ara sí. Segurament la gent deu estar remirant i si s'ha d'arreglar fiscalment, arreglant-ho, per evitar problemes, perquè si ho fas voluntàriament i abans que t'enganxi el jutge o qui sigui, doncs...
0: Ah, i sobre la corrupció m'he deixat que, evidentment, dues figures molt importants, un és el rei i, en el fons, un altre també és Pujol. Vull dir que el dibuix és una mica desesperant, eh?
23: Molt desesperant.
10: És curiós, perquè tant en la figura del rei era, per molta gent, un component gairebé mític, no? L'artífex de la transició...
3: El 23F...
10: per tant, hi havia molta gent que, encara que els diguessin que estaven passant coses, no ho volien veure, fins i tot també a nivell mediàtic, no?
3: O potser que ho intuïen,
10: no?
3: I ho disculpen.
10: En el cas del president Pujol, l'altre dia escoltava un company que deia que un amic seu, que el seu pare era molt convergent, i li va dir, és que estic molt fotut, no?, quan passa el Pujol, i diu, és molt pitjor que si ho haguessis fet tu, li va dir al seu fill. Perquè era el pater de la pàtria. Clar. I en el cas de Zapatero, és interessant la reinvenció del personatge, perquè... quan el 15M cridava no nos representáis, també li deia a Zapatero. Ell, de fet, desapareix de la vida política. Ell no és pro-Sánchez. Ell no va fer campanya per Sánchez. Hi ha un moment que hi ha interessos comuns en el cas de Sánchez i Zapatero. Crec que ajuda també tot el tema català, perquè Zapatero és veritat que ell va entendre, com tu deies, no?, una mica la famosa Espanya plural, i per tant, quan entra també en les negociacions amb Junts, i passa a tenir aquest component polític que l'havia perdut, perquè no el tenia. I llavors, ara veus a les enquestes, a mi em va cridar l'atenció una enquesta d'aquesta setmana que... no disculpaven, sinó que veien que hi havia com una intencionalitat política en la investigació, o sigui que eren més partidaris de Zapatero, per entendre'ns, votants de Sumar que del PSOE, que és com ja tancar el cercle. Els mateixos que li cridaven no nos representes, són ara els seus màxims defensors.
23: Perquè estan al govern.
10: Bueno, però ho dic, bueno, però de Zapatero, per exemple, gent de Podemos n'ha parlat molt bé.
22: Sempre.
10: I per tant, el personatge a nivell polític també té interès com s'ha anat reinventant amb els anys. Ell cau per la crisi econòmica, ell cau per aquella famosa carta del BCE que nega que existeix i que després apareix a les seves memòries. És a dir, és fràgil la memòria, però és interessant la trajectòria que ha tingut.
23: Sí, però se'l recordarà pel paio de les joies.
3: A no ser que hi hagi un miracle...
1: És curiós, la memòria, perquè jo el recordo molt, o sigui, jo me'n recordo, mira, què et diré, d'una crònica del País, crec que era del Carlos Ecue, en el seu moment, que es deia els 120 segons més tràgics de la democràcia, que és quan finalment anuncia els 50.000 milions de retallades, i jo el record que tinc és aquest. Ara, per suposat, afegeixo aquest altre, però jo ho recordo.
10: Però hi haurà gent que recordarà el matrimoni homosexual, sí. Hi haurà gent que recordarà
1: històrica.
10: La memòria històrica.
1: Home, jo també recordo la sortida de tropes de l'Iraq.
10: Clar.
0: El tema del llegat dels polítics i com el recorda sí. cadascú clar. És...
2: Depèn.
0: Sí, depèn.
10: És, com a la família, no? També.
0: Exacte.
10: Sí.
1: Ara, en la curta distància... Ui. Un caràcter enorme que jo no sé... Encara està la tuneladora baixant cap a
10: baix. No saben ni ells.
3: L'amic Felipe González, que l'has mencionat abans, era també la corrupció, però també va ser el terrorisme d'Estat, eh?
10: I tot.
3: Quan va ser quan el Tamborena i companyia van començar a cantar.
0: Sí, sí, d'acord. Tot el que vulguis del terrorisme sí. d'Estat, però la foto
10: Roldán.
0: De Roldán en calçotets envoltat
3: sí, de senyores. Sí,
1: bueno, que allò va ser... El Montalbà m'ho explica molt bé. L'operació de màrqueting de l'antic CSIC per fer allò
3: era una
23: cosa. Sí, però s'havia cruspit els calerons dels orfes...
0: Mariano Rubio, exgovernador del Banc d'Espanya...
2: Un.
0: Hi havia una corrua que
1: riu tant del que hi ha ara.
23: Ni floc.
10: Sí, però, per exemple, allà Pujol l'aguanta, i el nacionalisme de Bas també, i fins que li diuen pactem això i és quan te n'aniràs. I serà interessant veure si no assistim, no, potser no ens n'enterarem, a una operació similar amb Sánchez.
23: PNB i en Junts.
10: De dir... porta els pressupostos... El PNB ja va ensenyar una mica
2: sí,
10: per on anava. I porta els pressupostos i si no els pots treure, que no, probablement no els podrà treure, doncs convoca ja.
1: Us recordo que el PNB és aquell partit que amb la moció de censura de Rajoy una setmana abans va votar els pressupostos. Se'n van portar tot el que s'havia d'endur.
2: Les eleccions...
1: Però tot acaba amb sigles, eh?
10: Perquè quan tu vas, el PNB torna.
1: M.Rajoy, la mare superiora.
23: Contigo empezó todo.
2: Si no, és tu. Ara, dit això, permeteu-me que ho digui, el que deia ara la Neus Otian, que és molt probable que Pedro Sánchez tingui raó, que és que les eleccions seran el 2027. El que passa és que no va dir quan.
0: I no a la tardor, sinó a
2: l'hivern.
3: O quan vegi l'oportunitat que quadra alguna cosa.
2: Sí, també, perquè tot passa molt
0: també, ràpid. També t'he de dir que és difícil que se'n surti d'aquesta.
2: No,
0: però,
2: molt difícil.
0: Però...
2: No desestimem mai.
0: Però com sabeu tots, en política, una setmana és un món, eh?
10: Això puntua... Sí, també.
0: Però és veritat. O sigui,
10: sí,
0: vosaltres us en recordeu de la visita del Papa?
2: Ja
0: s'ha passat. Va ser la setmana passada.
3: No hem fet res nosaltres.
0: Breaking news.
3: Va ser la setmana passada. Ja deia l'Excel, també.
10: Hi ha estudis sobre els mitjans que diuen que no hi ha cap notícia que aconsegueixi retenir l'atenció dels ciutadans més de 3 dies seguits. Ha de ser una cosa molt espectacular. El Papa va ser un bon exemple.
2: L'altre dia parlava de l'efecte Maduro. Ningú se'n recorda de... Pensàvem al començament de l'any que res podia superar el xandall Nike d'aquell home que va començar a pujar les vendes del xandall a nivell mundial del xandall negre del Maduro quan va ser detingut per Trump. Ningú es pregunta ni on està aquest home, ni com està, ni fins i tot com està Venezuela. Ningú pregunta res d'això.
3: No arriba la democràcia a Venezuela.
10: Doncs
3: perquè quan discutit tant aquí les tertúlies, ja tot va bé, no, Venezuela? Ja s'ha acabat.
2: Bueno, aquest no és el tema. No. Són les 10 i 7 minuts.
3: Oi que s'ha discutit en aquesta
2: cosa? Unos magnífics minuts de publicitat. I d'aquí uns moments parlem d'un altre gran tema que preocupa. Aquest és el gran tema que preocupa, que és que... Quina calor, tu.
0: Ah, sí.
3: Bueno, i espera't, maco.
2: Bueno, vale, perdona.

0: per què de tot plegat.
1: Ah, no. 3 minuts i un quart d'onze. Hola, Usart.
2: Hola, bon dia.
1: Què tal?
2: Bé. I vosaltres?
3: Com tenim l'onada?
4: Morirem, morirem tots.
0: Primer la felicitem pel premi i després...
2: Ah, sí,
0: premi,
2: gràcies.
3: No n'hi haurien de donar un cada setmana, sí. També t'ho dic, sí. O sigui, jo crec que li donen pocs.
2: Per què?
5: Explica-m'ho.
2: Doncs per explicar, divulgar de manera tan planera temes relacionats amb la ciència.
1: Sí. I aguantar-nos a nosaltres.
2: I aguantar-ho. Això no ho posava, eh?
1: No.
0: Meteo para dummies.
5: Física para dummies.
2: Sí, no, molt contenta, molt feliç. Sí, sí.
3: Bueno, i què, punt de desfer-nos, no?
2: Sí, pujant les temperatures, sobretot serà a partir de diumenge, perquè avui no, avui baixa una miqueta respecte a la d'ahir.
3: Ja ho he notat.
2: No, no ho crec, no ho percep segur, aquesta baixada. Demà es manté sense canvis i a partir de dissabte comença a pujar i llavors a partir de diumenge començarem a tenir temperatures prou extremes com per catalogar aquesta situació d'onada de calor. Per tant, entre diumenge, dilluns i dimarts tindríem el primer període de calor extrema d'onada de calor, amb aquest preavís del Meteocat, de la temporada. Més coincideix que comença l'onada de calor el dia que comença l'estiu.
5: Té un mapa aquí, que crema només veure-l.
2: Aquest mapa fa molta por.
1: Escolta, perdona una cosa, Mònica, que, sí. És, que jo crec que és el més interessant de tot, que és, si mirem dilluns que ve, quants graus per sobre estarem del que tocaria?
2: Uns 10. 10 graus per sobre. És veritat que comarques interiors és on es notarà més aquesta pujada.
5: Me'n vaig a plorar.
2: I és on es veu més reflectida aquesta diferència entre on hauríem de ser i on serem, que són aquests 10 graus de més. Això són valors que poden arribar als 40 graus o fins i tot superar-los en aquestes zones més càlides del país, això entre diumenge, dilluns i dimarts.
3: Però són 10 graus més del que tocaria respecte a la seqüència històrica...
2: Aquesta mitjana...
3: Però segurament, ara m'ho diràs, és el que tocarà habitualment.
2: Clar, no? Pensa que aquesta línia que sempre marquem com a mitjana, ara mateix la tenim entre l'any 91 i el 2020, és aquesta mitjana d'aquests 30 anys, però això es va actualitzant. I aleshores aquesta temperatura mitjana, a mesura que vagin desplaçant aquests 30 anys de referència, anirà pujant cada vegada més i o estarem més a prop de la mitjana o si continua pujant...
3: Farà la mateixa calor, però podrem dir que estem a la mitjana.
2: Exacte, direm de quan és aquesta mitjana, no? Quin és el període de referència? En funció d'això anirem veient com puja. Segurament si agaféssim un període de referència que en comptes de ser 91-2020 fos 1900-1930,

0: Diguis, podria relaxar la situació de risc d'incendis? De moment no.
1: Normalment tot el que puja baixa.
0: Sí.
1: Em pots explicar, sí, sisplau?
2: És així.
1: Sí, demàs, nois, que clar,
3: la gasolina,
1: que
3: no.
1: Més
3: ràpid o més tard, però sí.
1: Em pots explicar, sisplau, sí, si hi ha en algun moment de la nostra vida que això faci una baixada, ja no et diré en picat, que és el que evidentment ja m'agradaria, no, sinó una baixada encara que sigui sostinguda?
0: Mira, el pic el tenim diumenge, dilluns, dimarts, doncs a partir de dimecres a poc va baixant aquesta temperatura. Si avui, per exemple, les temperatures estan 4-5 graus per sobre la mitjana, doncs tornarem a tenir aquesta situació probablement divendres, dissabte de la setmana que ve.
1: No veus res més enllà ni
0: no,
1: res?
0: No, perquè es manté sempre per sobre, és a dir, tancarem un mes de juny càlid.
1: El més càlid de la història, probablement, no?
0: Ja ho veurem, sí, aquí caldrà mirar dades, però ja ho veurem. Per exemple, hem mirat dels últims anys quan ha arribat el primer 40 a Catalunya, que és probable que sigui diumenge, dissabte o diumenge, en aquest cas, per tant, 21 de juny. L'any passat va ser el 21 de juny, precisament, que vam arribar al primer 40. El 2024 va ser el 19 de juliol, que es va arribar a la primera temperatura de 40, el 2023 el 25 de juny i el 2022 el 15 de juny. Per tant, estem una mica dins del que podria ser la normalitat dels últims anys, que no vol dir el que era habitual abans, eh? És els últims anys, doncs anem tenint més valors de 40, abans no en teníem a l'estiu.
1: Hi ha una altra cosa, que és si això indica que ens ve una temperatura insuportable aquest estiu.
0: De moment, mirant aquests mapes que tant ens agraden, aquests mapes mensuals, pinta un juliol càlid, amb una temperatura a Catalunya un grau i mig per sobre de la mitjana del juliol. L'agost també seria una mica més càlid del que tocaria, i el setembre també. Però, si mirem la pluja, per exemple, agost i setembre sembla que podrien ser molt plujosos. Això és el que ens marquen els mapes mensuals, que ja sabeu.
1: Agost
0: que
1: sí. I setembre.
0: Sí, podrien ser mesos plujosos.
1: Que siguin plujosos no vol dir que no siguin càlids.
0: No, no, no. Són càlids, però també són plujosos. Sí, sí, a més, com més temperatura hi ha, també, més humitat pot contenir l'ambient i més pluja hi pot haver, també. Sí.
2: I l'eclipsi?
0: Com? El 12 sí. d'agost.
3: Ara em diràs que plourà.
0: No, passar... no ho sabem.
4: És que potser ara tinc el cap com un timbal i potser ho has dit aquest matí. Pot passar que aquests dies fem una temperatura molt alta i que ja sigui la més alta tot l'estiu, tot i estar al juny, o no es pot saber això encara?
0: No es pot saber, no.
4: Perquè si arribem
0: et mentiria,
4: a 41
0: a algun lloc... No, no et puc dir, no, ni juliol ni agost tornarem a tenir temperatures així, no, no, no.
1: T'estaria mentint. Bueno, vull imaginar les nits, no?
0: Clar, també, perquè hem parlat molt de temperatures diurnes i també les nocturnes també seran molt altes. De fet, ja aquesta setmana hem fregat alguna nit tòrrida a la costa central, amb temperatura que gairebé no ha baixat dels 25, doncs imagina't, sí, diumenge,
1: recordeu
0: dilluns.
1: Que les nits tòrrides són aquelles nits que passen dels 25 graus.
0: Sí, que no baixes dels 25, les tropicals no baixes dels 20 i la roent no baixa del 30.
2: Roent és el màxim, eh?
0: Sí, bueno, potser haurem d'anar inventant el nous 35. Termes, perquè això ha anat sortint els últims
2: infernal.
0: Anys, no, roent. Fins fa poc no tenim el roent, perquè no ho contemplàvem, això, però quan comença a passar...
1: Parlem dels àlbums de cromos Panini, però el dia que parlem també dels aires acondicionats, de les compres i vendes que hi ha d'aires acondicionats a aquesta època, és terrible. I és terrible també, i que hi ha moltes empreses que no poden ja... No, el problema no és tenir l'aparell, el problema és que te l'instal·lin, perquè la instal·lació et poden trigar un fot i medi de dies per culpa de la gran demanda que hi ha. Per això, i em deien també de ventiladors de sostre.
4: Ah, és que és una bona opció,
1: això. De ventiladors de sostre, que també són...
2: Escolta,
1: ja pots anar en nom de Déu.
0: Molt bé, gràcies.
1: Moltes gràcies i felicitats pels premis i per tant pels èxits que tots compartim
0: èxit
1: amb ella.
0: Èxit compartit totalment
1: perquè
0: amb vosaltres.
1: És la millor. Sí, és, sens dubte, la millor. Són les 10:20, un instant, sisplau, que després podem parlar també d'un altre tema, que és del pegamento. Tenim la Sagrada Família gràcies al...
2: Oh,
4: al Loctit aquest.
1: Sí. Ja recomano, que em deia avui el Joan Ferrer, els de la Terrasinologia, que facin el del pegamuig, que va ser de les Tresines un dels grans episodis que va haver-hi, el del Pegamuig. Són les 10:20.
5: RAC 1. El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
6: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
5: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
6: Si busques el millor, recorda.
5: Només Daikin és Daikin.
7: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de

0: La música, l'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Viu l'emoció de descobrir d'Extraordinari Sale a la Roca Village. Ja pots gaudir de fins a un 60% de descompte sobre el preu original en firmes com Adidas, Brownie o Tommy Hilfiger. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
3: Cada butlleta és un gest de suport, el que fem per les persones.
4: Compra les butlletes del sorteig d'Or de la Creu Roja abans del 23 de juliol. Podràs guanyar fins a 3 milions d'euros i canviar les vides dels que més ho necessiten. I això val or. Juga-hi amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
6: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
7: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
8: 150 anys movent-nos per tu.
9: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
10: Jo no puc treure'm del cap això.
11: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
12: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
13: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant-te a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
14: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a seat.es.
15: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
16: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
17: Yo.
18: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
19: Aquest estiu, la gran pregunta és...
20: híbrid o elèctric?
19: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
21: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
22: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
23: Ara a Lidl, síndria ratllada sense llavors, ben fresca, per 0,69 al quilo. Lidl, val la pena.
24: El per què de tot plegat.
25: Són les 10 i 24 minuts del matí. Però quants àlbums de cromos tens, Lluís Tovar? Bon dia.
26: Mira'l.
27: Bon dia. 22.
24: Veus?
26: Sí. Però del Mundial no el fas, o què?
27: No, el del Mundial no. Només faig la de la Lliga cada any.
24: Veus?
26: Senyor Panini, l'haurem de...
24: Són legió, aquesta gent.
25: Escolta'm, aquest matí hi ha cimera... Truca'm al Tovar, no pels...
26: Ah, ja ho sé que era pels àlbums.
24: El podem felicitar per la crònica que ha fet?
25: Sí, home, esclar.
24: Molt bona crònica.
25: Sí, ha estat molt bé, efectivament.
24: La part final aquesta de... Si jo li pogués dir...
25: Efectivament, que fitxés a Harry Kane. Sí, efectivament.
26: Però només val 80, ha dit 80 o 90. Val tan poc el Kane aquest, si ho volem fitxar.
28: Ho ha posat com a gent.
26: Això ha inventat ell, la xifra.
25: Ana Rosa entrevista Inocencio Arias. És que, perdó, eh?
24: Chencho!
25: Inocencio Arias, que evidentment no crec que...
24: Això només ho sabem per la gana.
26: Sí, perdó, ha vist aquest desequilibri de pajarita?
25: Bueno, escolta'm,
28: era
25: un comentari a peu de pàgina, no un titular. Un
26: moment. Casa de Chencho.
25: Aquest matí a cimera de ministres de defensa de l'OTAN, doncs resulta que el secretari de guerra nord-americà, Pete Hegseth, ha esbroncat i ha alliçonat novament a Europa. Lluís, què ha passat?
27: Sí, és en aquest marc d'aquesta cimera de ministres de defensa de l'OTAN, l'última cimera de ministerial abans de la que hi haurà de la cimera de l'OTAN d'aquí un mes a Turquia, a la seva capital, a Ankara, i Pete Hegseth, bàsicament, en un moment en el que els Estats Units estan reajustant les seves tropes a Europa i les seves capacitats militars, és a dir, bàsicament, el que estan fent és retirant tropes i retirant capacitats per ubicar-les a altres punts del món i dir-los als europeus que, si volen defensar-se, es treguin les castanyes del foc ells sols. Pete Hegseth ha vingut a justificar aquesta decisió perquè creu que des de fa anys, concretament des del final de la Guerra Freda, Europa ha canviat apostar per la defensa i pels tancs per altres coses com l'emergència climàtica o la igualtat de gènere. Aquest és el tall, amb aquesta contundència ha parlat aquest matí Pete Hegseth davant dels seus 31 aliats europeus. After the Cold
0: War ended. Després del final de la Guerra Freda, Europa va deixar de centrar-se en la defensa i l'OTAN 2.0 va derivar en coses que no tenien res a veure amb la guerra. En lloc de tancs, caces i defenses aèries, l'atenció es va centrar en la igualtat de gènere, el canvi climàtic i l'austeritat defensiva. Les fronteres d'Europa es van obrir de bat a bat, els estats del benestar es van expandir i els pressupostos de defensa es van reduir. Welfare states expanded, defense budgets
27: cratered. Per tant, Pete Hegseth barrejant una mica naps amb cols i fent una mica l'antesala del que pot ser aquesta cimera de l'OTAN. Veurem si Donald Trump també hi arriba amb aquest to de retret i de menyspreu cap als seus aliats europeus. Recordem que els Estats Units estan enfadats amb Europa per no haver-los ajudat en la guerra d'Iran. I avui Pete Hegseth, que a més ha tornat a demostrar que és, diguem-ne, qui fa de policia dolent i aquest to més amarg sempre contra els europeus. En canvi, a l'altra banda, quan ve aquí a l'OTAN el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, tot i que el missatge és el mateix, acostuma a ser més diplomàtic, però Pete Hegseth una vegada més es demostra que va sense cap mena de filtre contra els europeus.
25: Moltes gràcies, Lluís. Fins després, que vagi bé.
27: Fins després, una abraçada.
25: 2:15. Begoña Cantera és enginyera en cap del projecte Henkel Ibérica. Begoña Cantera, bon dia, moltes gràcies.
1: Hola, bon dia.
25: Bon dia.
1: Què tal?
25: Quan avui hem sentit que la Sagrada Família està enganxada amb l'Octite, ens hem quedat, i m'hem millor dit, de pedra. És tan sorprenent com sembla o és una tecnologia habitual en grans obres d'enginyeria?
1: No, en aquest cas estem parlant d'un projecte, d'un sistema específic dissenyat per Sagrada Família per construir les 6 torres centrals. I és aquí on hem entrat nosaltres, on ens han demanat suport per enganxar el que seria la pedra i l'acer que componen aquest sistema modular de Sagrada Família.
25: I quan parlem de l'Octite, parlem no del tub, sinó del que hi ha dins del tub que tenim al calaix de casa, o quin és exactament el material que heu desenvolupat per la Sagrada Família?
1: En realitat, dintre de Henkel, la marca L'Octite està i ja... som líders en mercat amb referències i tenim moltes tecnologies que cobreixen des de pegar una sabatilla fins a pegar un dispositiu mèdic fins a fer una construcció com seria la Sagrada Família. Vull dir, és que podem trobar inclús avions i cotxes que tenen molta quantitat d'adhesiu.
2: Avions enganxats amb l'Octite?
1: Sí. Bueno, és una combinació híbrida entre subjecció mecànica i adhesió, perquè és el que realment fa que s'estabilitzi l'adhesió i funcioni tot molt millor.
25: I com us arriba la petició de la Sagrada Família?
1: Bueno, això és arrel d'un treball de molt temps, d'un reconeixement de la marca com és l'Octite i de que quan necessiten un apoyo i busquen diferents adhesius al mercat, pues es posen en contacte amb nosaltres.
25: Ja. Perquè ho entenguem tots, ens pot explicar com es fa servir una cola per unir blocs de pedra i estructures a les dimensions de la Sagrada Família?
3: A veure, aquí el més important és que no podem pensar en aquest adhesiu que tenim a casa, el potet de 20 grams de l'Octite, sinó que hem de pensar en uns bidons de 20 quilos i un equip específicament dissenyat per fer amb un espai adequat aquest tipus d'adhesió. Vull dir, és que tot és molt més complex, és un treball de 8 mesos amb un equip d'experts de més de 20 persones dintre de Henkel. Vull dir, aquí hi ha molt treball darrere i molt tècnic.
25: Ens diuen que s'han fet servir 24 tones de l'Octite. 24 tones, que sembla una barbaritat. Clar, suposo que és el que tocava per una obra d'aquesta magnitud, no?
1: Ah, efectivament, sí, sí. A veure, estem parlant de que cada panell de construcció, que seria aproximadament d'uns 3 metres i mig, 4, porta 30 quilos d'adhesiu interiorment entre la pedra i l'acer. Llavors estem parlant de 6 torres, que després porten la torre central de Jesucrist, que es va inaugurar la setmana passada. És que ha d'aguantar molt pes, ha d'estar estructuralment molt ben adhesivat i ha de resistir diferents temperatures, etc. Vull dir que sí, hi ha adhesiu i està molt, molt estudiat per un projecte molt important.
25: Amb el Loctite sempre hi ha por de passar-te de la ratlla perquè no hi ha marxa enrere. Clar, suposo que en aquest cas també heu de passar proves pel moment definitiu, no?
1: Efectivament, bueno, com t'he comentat, vam estar 8 mesos fent quantitat de proves tant a nivell intern dintre de Henkel com a nivell extern, amb laboratoris externs que validaven el producte i que realment es mirava totes les característiques que estaven sol·licitades per al sistema que s'havia dissenyat. Sí, es va treballar molt.
25: I com es pot garantir que aquesta unió resistirà dècades i fins i tot segles?
1: A veure, és lo que... això és una unió, l'adhesiu és un producte inert que no es degrada i després tenim totes les proves de validació que s'ha estudiat i que s'ha treballat com a, durant molt temps.
25: Ja. Et consta que hi hagi altres monuments o esglésies icòniques que tinguin parts enganxades també amb Loctite?
1: Doncs sí, estem, com t'he dit, en molts mercats, però a nivell de construcció ens trobem edificis tan simbòlics com la Sagrada Família, la Sagrada Família que estem parlant, com la Muralla Xina, parlem també de la Filarmònica d'Elna d'Hamburg, que és, no sé si podeu trobar-la per fotos a internet, és espectacular també, i també estem al Burj Khalifa.
25: Aviam.
1: Són edificis simbòlics.
2: La muralla xinesa està enganxada amb l'Octite?
1: A veure, sí, la muralla xinesa no es va, òbviament, fabricar amb l'Octite, però s'ha fet manteniment, reparacions, i en aquest punt és on hem treballat nosaltres.
25: Jo és que m'he quedat molt parat, perquè fa uns moments, durant la publicitat, l'estimada Àngeles Ribes ha dit una cosa que m'he quedat espantat. Atenció, endavant.
4: No, que és un recurs l'Loctite, l'adhesió de contacte, quan tens un tall, sobretot en zones on hi ha guerres, on no pots arribar a un hospital i corres el perill de dessagnar-te, s'utilitza l'adhesió de contacte per
25: enganxar temporalment,
4: les ferides, i això ho porten les persones que estan en aquesta
25: en
4: situació.
25: Això li consta?
1: Ah, sí. De fet, l'Octite, aquest pot que sí que tenim a casa, transparent amb el tap blau de l'Octite, a la guerra s'utilitzava per fer això, la sutura de ferides. Sí. És real.
25: Jo, de bo.
26: Han d'escriure el Pedrós rebotant-se, eh?
25: Sí, home, però
26: és que està vigilant tot el dia.
25: En una època de
26: emergència. I d'emergència.
4: No, però tu vas suposar...
5: O trucarà Pedro Sánchez demanant l'Octite per la majoria de la legislatura.
4: Si estàs d'excursió i et fas un tall dolent i els serveis d'emergència poden trigar temps en...
26: Estàs al mig del bosc o...
4: Exacte, aleshores ho fiques, sutures, o sigui, et pegues i ja està.
25: Mira, perdona, ara m'envia un missatge a la Marga que em diu que a l'Hospital de Gijón de Cabuelles utilitza l'Octite, però ja no cal en guerra, en lloc de cosir, per intervenir hèrnies inguinals.
5: Hosti, noi. Jo n'he tingut dos, eh? Ara m'ha vingut al cap.
25: Millor, també tinc una cosa, si tu deixes bé l'Octite, millor que no
5: sí,
25: et fotin
5: sí,
25: grapes.
5: Sí, sí. Però llavors l'Octite...
4: Informació que no que necessitàvem.
5: No necessitàvem. No.
4: Sí, que la necessitava, no?
5: Bueno. No, la meva. Ja, un moment, que centrem-nos. Però després l'Octite deu tenir algun producte que el desfà, perquè si fas això a la guerra, tenint en compte que ens has dit que l'Octite de la Sagrada Família aguantarà segles, d'alguna manera algun producte es deu poder eliminar, no?
1: Bueno, tenim mil referències de Loctite amb diferents gammes, diferents bases químiques, diferents tecnologies, i cada una específicament estudiada per un projecte diferent. Dintre de la gamma mèdica hi ha productes que estan dintre de les aplicacions que heu comentat. El de la base química del de la Sagrada Família és una altra. Bueno, és que dintre de l'adhesiu podríem estudiar... És un món de tecnologies, de bases químiques, i que totes peguen, però no de la mateixa manera, òbviament. Clar.
25: El que no has de fer mai, per això, és posar-te la que porta la Sagrada Família a l'Hermi Inguinal, i l'Inguinal a la Sagrada Família. La Sagrada Família caurà i la Inguinal dirà correcte i fer el Pino Puente.
1: Exacte.
25: No t'hi vulguis de por, eh? No, però és veritat. És molt bèstia.
26: Una cosa, és que tinc més preguntes sobre la Sagrada Família. Perquè quan fas servir el Loctite normal, et fan com netejar molt bé la superfície, i després has d'enganxar com relativament ràpid i no cagar-la. Aquí també hi ha aquesta... Sí. No, és veritat que si ho...
1: Té raó.
26: Va, veus, home, clar, aquí on se n'estan fotent. Llavors, aquest diguéssim, aquest inconvenient o aquesta dificultat o aquest haver de afinar molt bé, també es produeix amb el Loctite de Sagrada Família?
1: No, estem parlant d'un adhesiu que té una tecnologia totalment diferent, que és un epoxi bicomponent i que té un temps d'acurat, de solidificat, de 24 hores. Per tant, no té res a veure.
26: No era pertinent la pregunta, doncs, home.
25: Begoña Cantera, moltes gràcies. Que vagi bé, bon dia. I felicitats.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies. Salutacions. Gràcies. Adéu. Gràcies.
25: Que bèstia. Sí. Fas unes preguntes, Pere, que...
26: Però, la senyora que ha contestat donant una informació sobre el tema. I encara en tenia més, però ja veig que no són apreciades pel col·lectiu del dijous, eh? Ja vindrà l'altre dia, Herbat.
25: A mi t'he dit que en tot això va fer molta... Jo sé que necessitem vacances o dormir, una de dues. Que una cosa porta l'altra. Dit això, només fer un comentari que és molt bèstia que l'Octite fabriqui per Sagrades Famílies, per la Sagrada Família. Vull dir, és que em
26: sembla... La muralla xina,
2: com si fos un Lego.
25: Ah, no et posis, tu, de la muralla xina, perquè...
2: No.
25: Perquè després, si s'han equivocat i per treure, si t'han de treure la ferida, imagina't, han de trucar.
2: I s'ha d'aclarir la part de la gama sanitària, és a dir, que són específics.
4: No sou al món de la construcció, això es nota massa.
2: Necessito explicar una cosa, però l'explicaré a la publicitat.
25: De la hèrnia, o de què? De l'Octite.
2: No.
25: No és un acudit, eh? És una vivència.
2: No, sí,
4: ja que ha començat fluix avui, eh?
2: Va, perquè estic cansat.
25: Sí, estàs...
2: Però com vaig anar recuperant? Després t'explico.
26: Però fora d'antena, no tindrem... Els nostres oients ho podran gaudir?
4: S'està fent el diàling ell sol, tota la...
2: Sí. No, perquè té relació amb el Loctite.
25: És un acudit dels teus?
2: No, ja m'ho imagino. Un segon, sisplau.
6: RAC 1. El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
7: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
6: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
7: Si busques el millor, recorda.
6: Només Daikin és Daikin.
8: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
6: Doncs millor...
9: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
10: Per fer que la convivència sigui una realitat, els Mossos d'Esquadra som amb tu, sempre.
11: I som per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir, per actuar.
10: Som amb tu, som amb tothom. I aviat en serem molts i molts més.
11: Convocatòria oberta amb 1.587 noves places. T'atreveixes a donar el pas? Apunta't i supera els desafiaments.
10: Presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Molt més que una feina.
12: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
17: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
13: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
14: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
15: Vas imposable, retencions, percentatges. Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge...
18: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
19: La més sabrosa, sempre farcida del millor...
20: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
21: Viu la revetlla de Sant Joan a peu de platja a l'hotel Le Meridien Ra del Vendrell. Gaudeix d'un deliciós sopar bufet mediterrani i de marisc amb música en directe en un entorn màgic. Reserva a regalalmra.com.
28: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
29: Mal picant?
28: Què havia de ser, si no?
29: Però què va ser?
28: Apendicitis. Operat d'urgència.
29: Ostres.
28: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
30: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, hi som per ajudar.
31: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
32: Costellarro, va bé. Gràcies.
33: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
31: Costellarro, senyor?
34: Volkswagen.
35: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
36: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant-te a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
37: Quan viatja, quan capbussada nocturna, quan conversa interminable entre amics, quan Mini Cooper, quan Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1... Aquest estiu aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a Mini Ponès. Mini One. Tots volen One.
38: Cartes d'arreu d'Europa, melodies que viatjaven en les zones, històries que connectaven persones més enllà de les fronteres. Ara, el Cirque du Soleil les transforma en acrobàcies impressionants. Del 3 de juliol al 2 d'agost, Ràdio Andorra, un espectacle exclusiu del Cirque du Soleil. Entrades a visitandorra.com.
39: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Cern.
40: El perquè de tot plegat.
25: Pràcticament 3:15 del matí i acabarem com hem començat. Parlant de cromos. Aviam. Lluís Torrent, el director general de Panini Espanya. Lluís Torrent, bon dia, moltes gràcies.
41: Bon dia, que sento molt i molt fluix, eh?
25: Aviam, pues, o crido més o pugem al canal, no es preocupi. Aviam, em sent millor? Em sent millor ara?
41: Una mica.
25: Una mica, val. La febrada d'aquest any amb els cromos del Mundial és habitual?
41: Bueno, habitual ho sol ser perquè hi ha molta mentalitat amb gent que no coneix el nostre producte que només trebem futbol. Nosaltres trebem 65 col·leccions a l'any. Mm. I la Lliga d'ara fa 2 anys va ser un boom com és ara això.
25: Mm. Aquesta col·lecció del Mundial, a quants països es comercialitza?
41: En aquest moment està a 130 països.
0: A 130. Hi ha problemes ara, per exemple, que ja diuen que hi ha problemes d'abastiment a tot arreu?
41: Bueno, és evident que poder servir 130 països en el mateix moment amb una explosió com és aquesta col·lecció no és gens fàcil. I no és gens fàcil perquè la impressió de les fulles, això és molt fàcil de fer, però la maquinària posterior, que és la del tallar, barrejar, ensobrar, etc., són maquinària molt especial que només tenim nosaltres i no n'hi ha en el mercat. Mm. I llavors, tot i que es treballa a 3 torns de 8 hores cada torn, doncs es fa el que es pot. De totes maneres, en aquest moment estem servint ja molt, molt freqüentment.
0: Val. On és el lloc del món on se'n venen més de cromos?
41: I això depèn de moments, depèn d'anys, i depèn de situacions, i depèn de col·leccions. És un món molt, molt complex, el món del cromo, i la prova és que moltes editorials en aquest mateix país han intentat fer cromos i al final s'han baixat del cavall, perquè no és gens fàcil. El tema del cromo tothom es pensa que és un pim-pam-pum, però és molt complicat.
0: Mm. Quants milions de cromos hi ha ara al mercat?
41: No en tinc ni idea, però molts. Això és molt difícil de saber en aquest moment a tot el mercat dels 130 països el que hi ha ara.
0: Uh-huh. On s'imprimeixen aquests cromos?
41: Bàsicament a dos punts neuràlgics nostres. Un és a Itàlia, a Mòdena, molt a prop de Bolònia, la ciutat de Mòdena, on va néixer la família Panini i on va començar l'editorial Panini, i l'altre està a Brasil, que produeix sobretot per Llatinoamèrica.
0: Uh-huh. I a Catalunya?
41: A Catalunya què?
0: Hi ha impressió? Hi ha impressió?
41: No.
0: Hi ha impressió? No n'hi ha, eh?
41: No, no.
0: Va. Quin és el cromo més buscat ara?
41: Però això depèn de l'interès. Vull dir, si un és... no sé, al Brasil segur que estan buscant a Neymar. Aquí busquen a Lamine Yamal, a Portugal busquen en Cristiano Ronaldo, a Argentina busquen en Messi. Això depèn, això és igual que quan la col·lecció de la Lliga, si a la zona de Madrid, doncs segurament està més buscat un Vinícius i un Mbappé, i en canvi aquí a Catalunya està més buscat doncs, un Pedri.
0: De fet, a l'Argentina s'ha generat una febre bestial. El motiu... És ara, un sol cromo, que és l'edició daurada de Leo Messi. És el cromo més difícil de la col·lecció d'enguany?
41: Aviam, aquest cromo daurat és un cromo que s'ha fet especialment per Estats Units, per al mercat d'Estats Units, que és un mercat més diferent que els mercats habituals del cromo, que és Llatinoamèrica i que és Europa. Aquest cromo es busca, no està a la venda comercial, es busca comprant per internet. I llavors això doncs, fa que no sigui, diguem, tan fàcil com arribar a un punt de venda i comprar. Mm. Però bueno, Messi fa 4 anys ja va ser una verdadera bogeria a Argentina. Mm. Fa 4 anys a Argentina no es podia fer importació de productes exteriors, hi havia l'altre govern, i llavors doncs, la maquinària de producció d'Argentina és molt i molt, molt insuficient, i es quedaven que no en tenien. I no sé si ho recordareu, però aquí a Espanya va sortir una fotografia molt habitualment a la qual hi havia 12 persones, 10 del govern argentí, el representant de d'Argentina, de Panini, i el representant dels quiosqueros d'Argentina. A veure què es podia fer. I el que es podia fer era importar, i com que no podien importar, doncs, va haver-hi una febre enorme.
0: Uf. De tots els cromos se'n produeix la mateixa quantitat o seguiu criteris per fer-ne de més i de menys?
41: Els cromos està garantit que es produeixen tots igual, absolutament tots igual. No hi ha cap diferència de dir aquest en farem menys i aquest en farem més. No. L'enginyer de producció, depèn del tipus de col·lecció que és, depèn del nombre de cromos que té la col·lecció, doncs fan un repartiment en les fulles. Però està absolutament garantit que es primeixen tots igual. El que passa que el que Argentina, ara mateix ho has dit tu, Argentina estan buscant en Messi, i quan obren el sobre, doncs el troben a faltar fins que els hi surti. A canvi, aquí a Espanya, doncs, sí, Messi és molt important, però també són molt importants altres. I tot depèn de les ganes que tinguis de buscar aquell tromo pertinent.
0: Clar, això és molt interessant, perquè molts poden pensar, mira, de Messi se'n fabriquen 10, i de, jo què sé, i de Julián Álvarez se'n fabriquen 50. I no, se'n fabriquen 25 i 25, perquè ens entenguem.
41: Tots igual, sí.
0: Tots igual. A fàbrica, com funciona Panini? Es fabriquen els cromos de cada jugador? Es barregen amb el d'altres jugadors i es posen sobres de manera aleatòria?
41: Sí.
0: Ja.
41: Sí. Inclús en alguns programes d'aquests dies ha sortit imatges que hem facilitat nosaltres de com funcionen aquestes màquines a la nostra central, a Mòdena. És automàtic.
0: Ahir Bloomberg explicava que els quioscos estan fent l'agost aprofitant el context fins al punt que a l'Argentina hi ha molts establiments que ja venen els paquets de cromos pràcticament al doble de preu que recomana Panini. No sé si això us consta.
41: A mi el que passa a Argentina, sincerament, no ho sé. Però aquí a Espanya, nosaltres, en els punts de venda, nosaltres som molt estrictes i en els punts de venda s'han de vendre al preu marcat i recomanat. En el cas de que a nosaltres ens arribés alguna denúncia, alguna notificació, la verificaríem i actuaríem de manera immediata. No. Som molt serios i el producte ha d'estar amb tota garantia.
0: Ara, no sé si l'èxit i la bogeria sorprèn a la pròpia empresa, perquè ahir explicàvem que s'han popularitzat figures de suposats vidents que asseguren que poden veure a través de l'envoltori i venen paquets per gairebé $20 perquè teòricament a dins va una carta desitjada. Clar, és habitual que la gent embogeixi d'aquesta manera o això no ho havíeu vist mai?
41: Quan hi ha una col·lecció que explota, per dir-ho així, passa això. O sigui, ara fa 2 anys, en els mercats paral·lels, o sigui, el mercat de Sant Antoni a Barcelona o la plaça Quintana de Madrid, per dir alguna cosa, però que totes les grans ciutats hi ha el mercat del col·leccionisme, de l'intercanvi de col·leccionisme, doncs es produeixen a vegades falsificacions. Nosaltres tenim un servei jurídic i un servei de detectius que estem molt al tanto d'aquest tema, que no es produeixin aquestes faltes.
0: Detectius?
41: I quan hi ha una col·lecció que explota, doncs explota en tots els sentits.
0: Detectius, ha dit?
41: Sí.
0: O sigui, teniu contractat detectius que van a vigilar segons quines zones, per exemple, el mercat de Sant Antoni, com comentava ara Barcelona, per veure gent que no tingui cromos falsificats.
41: Evident.
0: I permeti'm, pel que fan el joc del que fan els àlbums, es pot detectar fàcil una falsificació o no?
41: Un col·leccionista normal segurament que no ho sol detectar. Nosaltres sí, per tota una sèrie de factors que tenim i per fer el seguiment del producte. Sí.
0: Anem a un altre tema que em sembla interessant, Lluís Torrent. Quanta gent acaba els àlbums?
41: això no...
0: No us arriba, no teniu les dades.
41: No, esclar que no. Ja. Però, bueno, tot depèn del tipus de col·lecció i tot depèn d'allò. Hi ha gent que li interessa només el seu equip. Depèn de quin tipus de producte. Si és, per exemple, una col·lecció de Dragon Ball, de bola de drac, els fans de la bola de drac aquests la volen tenir totalment acabada. Hi ha molt fan, gent molt que segueix el tema del futbol i que li interessa i que vol veure absolutament tota la col·lecció. O sigui, nosaltres, per exemple, jo he vist presentacions de premsa de la Lliga que periodistes, per exemple, Felipe del Campo, que feia la presentació, i m'va arribar allà amb una maleta amb 50 col·leccions de 50 anys diferents, totes plenes.
0: Uah.
41: Això, vull dir, qui no està dintre aquest món es pensa que això ja ha desaparegut, i no, al contrari, aquest món està molt viu.
0: Hi ha algun cromo de col·leccionista d'algun mundial de futbol de fa anys que es pagui molt car i que vosaltres no tingueu, per exemple?
41: Aviam, nosaltres, si fa tants i tants anys, segurament que ja els arxius no existeixen, però sempre tenim arxiu i guardem. Els cromos cars, si hi ha algun, diguem, amb el bon sentit de la paraula, el malalt del col·leccionisme i que vol tenir doncs aquell cromo de fa tants anys d'aquell jugador especial, doncs, clar, és un mercat de com tantes altres coses. Mm.
0: És possible que pugui sortir un cromo d'un jugador dues vegades al mateix sobre?
41: És possible, però no és gens habitual, eh? O sigui, una de les coses que nosaltres seguim, la qualitat del producte, primer, l'autoadhesiu, que sigui un autoadhesiu correcte, és a dir, que no s'enganxi massa, que puguis, si t'equivoques o l'enganxes tort, el puguis moure, la qualitat del tall, la qualitat de l'impressió, i també seguim els repetits que hi puguin haver-hi, perquè n'hi ha d'haver de repetits. No n'hi ha d'haver masses, però n'hi ha d'haver, perquè la col·leccionabilitat fa això, que aquell repetit fa que s'associabilitzi més, sobretot els nens i les nenes, que són els que fan més la col·lecció de cromos, doncs com tinguin aquell cromo repetit, diguin, bueno, doncs ara jo tinc aquest i tu no el tens, com ho fem, el intercanviem, etcètera, etcètera. Mm. O sigui que, però dintre d'un sobre no hi ha d'haver-hi cap repetit i no n'hi ha.
0: M'han dit que hi ha gent que pesa els sobres perquè assegura que hi ha cromos, alguns dels més importants, que pesen més que altres. Això és veritat? Hi ha cromos en textures diferents?
41: En el Mundial, actualment aquí en el nostre país, no. Això es fa referència, per exemple, de la Lliga de Futbol Espanyola es publiquen dues col·leccions de la primera divisió. Una de cromos adhesius, com és aquesta del Mundial, que es fa el mes d'agost, i el mes de gener se'n fa una altra que és de trading cards, que són, no és adhesiu, és carta impresa per tots els cantors. I llavors el nostre equip editorial, a part de que surtin els cromos, els mateixos cromos, els cromos de tota la, de tots els equips de manera igual, per exemple, que en Lamine Yamal o en Pedri doncs, surti de manera habitual i de manera normal, però després ells fan unes categories, com per exemple el Balón d'Oro, o com per exemple els últims fitxatges, etc. I això fa que li donin una qualitat de producte més, més grossa, i a vegades sí que hi ha trading cards d'aquests que pesen més, i bueno, hi ha gent que, amb el bon sentit de la paraula, que és un malalt, amb el bon sentit de la paraula, del col·leccionisme, i que arriba a pesar el sobre per veure que aquell sobre pot tindrà una peça més especial.
0: Quan una selecció es queda fora del Mundial, de les sorprenents, com li ha passat a Itàlia, per vosaltres és un daltabaix?
41: Per nosaltres aquí a Espanya no. Però per Itàlia, el mercat italià nostre, sí. Esclar, però per tres mundials que els italians no apareixen, no? I a Itàlia és un nivell de futbol molt alt, com l'espanyol i com altres que coneixem. I, per tant, esclar, l'aficionat i el col·leccionista s'han decebut. Però, bueno, està funcionant a Itàlia molt diferentment del que està funcionant ara aquí a Espanya, però també s'està movent. Mm.
0: Lluís, pels profans en la matèria del col·leccionisme i sobretot dels àlbums de cromos, ens pots explicar quins són els àlbums o l'àlbum que ha tingut més èxit de la història o dels que venen més cromos?
41: Bueno, habitualment, si parlem a nivell de grup de tots els països de Panini, 130 països és ara que estem a 130, però fa 10 o 12 anys no estàvem a tants països, estàvem a menys, però històricament per al grup sempre és un mundial, per una raó molt fàcil d'entendre. Aquesta mateixa col·lecció està a tots els mercats. Ara bé, quan treus la Lliga Espanyola o quan treus una sèrie de televisió que s'està emetent a Espanya, com per exemple Blu-ray o Stitch, o ara que hem tret la pel·lícula de Toy Story de Disney, llavors les quantitats que es posen en el mercat i que allò no són ni de bon tros tan altes. Mm-hmm.
0: Clar, i ara jo em pregunto ara, per exemple, el mes de... Ara la Lliga cada vegada comença més aviat, una altra vegada, el 15 d'agost. Molts equips no acaben les plantilles de la Lliga el 15 d'agost. S'ha d'esperar un temps, a vegades fins al setembre, i tot plegat. Això també ha de ser un mal de cap, perquè haureu de posar els últims fitxatges i heu d'esperar i posar més cromos al mercat, no?
41: És el que he dit, que és tan, però tan fàcil fer cromos que és complicadíssim. I llavors, evidentment, nosaltres arribem a fer fins a 4 o 5 edicions de la Lliga. Si se surt el mes d'agost, no vol dir que s'ha passat a la llista de jugadors una setmana abans, sinó moltes setmanes abans, i llavors anem actualitzant amb els nous fitxatges i es va a d'allò. El col·leccionista de la Lliga sap perfectament d'aquest hàbit, perquè això fa 54 anys que es fa aquesta col·lecció. I aquests 54 anys això ha anat passant amb les actualitzacions, els nous fitxatges.
25: Val. Hi ha una cosa que ja per anar acabant, que és, més enllà de les col·leccions de futbol, que ja sabeu que seran un èxit, alguna de les col·leccions que heu tingut a Panini ha sorprès a la pròpia empresa, més enllà del futbol?
41: Sí. Per exemple, una col·lecció de fa molts anys de La Bella i la Bèstia de Disney, que tampoc vam saber per què, però va ser una explosió enorme i que les mares i les dones grans, especialment la part femenina, estava fent aquesta col·lecció de La Bella i la Bèstia i s'intercanviaven cromos a les oficines i s'intercanviaven cromos a d'allòs. És un món molt especial, és un món molt maco i és un món molt viu, el del crom.
25: Al setembre, per exemple, al marge de l'àlbum de la Lliga, quins més àlbums hi haurà de Panini al mercat?
41: Ara ho estem acabant de definir. Normalment no solem anticipar mai públicament el que sortirà, però hi haurà sempre, intentem que hi hagi per cada tipus de col·leccionista o target de col·leccionista. El tipus futbol està molt, molt clar quin tipus de target, però la nena i el nen petit que està mirant Blu-ray a la televisió, doncs aquest és un altre tema. O a vegades coses tipus més femenines.
25: Ja. Hi ha una cosa que, i per acabar, que és el tema de que quan estem parlant de Panini estem parlant d'una marca efectivament nascuda a Mòdena, la família, però ve a petar a Torroella. Pot explicar com ve a petar a Torroella? A Lluís Torrent, que ho ha explicat mil vegades, però li torno a preguntar perquè hi ha molta gent que no en té ni idea. Però va petar Torroella de Montgrí, per què?
41: Bueno, hem convertit Torroella de Montgrí a la capital de la península Ibèrica, perquè nosaltres portem Espanya i Portugal. La capital del cromo, evidentment, i també del còmic, perquè en còmics també estem molt, molt, molt forts. Ve a petar per una relació comercial de la meva activitat immobiliària amb un client belga, que aquest era el client número 2 de Panini, molt amic dels germans Panini, i que era de Bèlgica. I aquest tots tenia una propietat aquí a la Costa Brava i bueno, ens vam conèixer i va ser ell el que va posar-me al cap que havíem de fer aquesta cosa i tot i que evidentment no hi entenia absolutament res, doncs vam començar i fins avui.
25: Digues, Pere.
1: És que ha quedat una pregunta. A l'àlbum aquest de l'Amarga, bon dia, senyor Torrent, tenim un cromo que està com orfe que no sabíem on enganxar. És que no sé com es diu. El que hi ha a l'última pàgina, perdó.
2: Un sticker.
25: El Caicedo. Moisés Caicedo.
1: Hi ha un jugador que no saben on enganxar.
25: Extra sticker.
1: Què s'ha de fer amb aquests de l'extra sticker? Que l'han posat aquí a l'última pàgina per posar-lo a algun lloc.
41: Bueno, els extra stickers són cromos especials que ells creen, bueno, que crea la part, diguem, editorial. I, per exemple, que jo em consti, tots els cromos tenen el seu espai avui per avui. Quan hi ha un extra sticker, que això ho fem també amb la Lliga, això és perquè el que vulgui pot posar, és una manera d'enganxar el cromo, a fi efecte de que hi hagi dos cromos en el mateix lloc de l'àlbum. I això es fa d'una manera, doncs, aixecant una mica més amunt un, i no enganxant-te'l totalment, sinó simplement enganxant-te només la part de dalt de tot, i després a sota baixes l'altre i hi ha tots dos cromos i els pots veure tots dos.
25: Molt bé, Lluís Torrent, moltes felicitats de debò. Gran èxit, perquè això en part n'és aquí a Catalunya i és un èxit descomunal, descomunal, i bestial això dels cromos i dels cromos del Mundial. Moltes gràcies, Lluís Torrent, director general de Panini a la Península Ibèrica, Espanya. Moltes gràcies, que vagi bé.
41: Gràcies a vosaltres.
25: Que vagi bé, bon dia. Ja ho sabem, tu. Tots surten igual. Mira, el que més m'ha sorprès és que tots surten... És a dir, em pensava que sortirien de Messi 50 i de Julián Álvarez 200. No, no, no. Tots iguals. Quines coses, tu. Què, com ho tenim, Tian Riba?
3: Bé, sí, podem.
2: Bueno, primer em trec un punt perquè m'ho ha demanat la Neus per haver dit la frase en política una setmana és un món, que és veritat, però em trec el punt. Menut de la tertúlia d'avui, Cromos Panini, masterclass de Neus Tomàs i d'Àngeles Ribes.
3: Cromos no, jo no.
2: Sí,
3: no,
2: la part d'enganxina.
3: Ah,
2: aquí hi ha hagut masterclass teva i... Sí. El temps hi ha hagut masterclass de la Mònica, Zapatero de tots, i el tema Iran i Estats Units, pues una mica per allà, però sobretot el tema de la tertúlia ha sigut el tema Loctite, ha sigut el tema. No només la Sagrada Família s'ha enganxat amb Loctite, també la muralla xinesa s'ha enganxat amb Loctite i les ferides s'enganxen amb Loctite. Que és curiós, he pensat, Basté, que tot això s'enganxi... La senyora Loctite ens ha explicat, Henkel, ens ha explicat que han enganxat la pedra i el metall. I tu no tens mai... No has vist mai una copa d'aquestes que a vegades guanyes d'un torneig de petanca o d'aquestes merdes que guanyem els que no hem fet mai res d'esport professional? Saps, una copa de, jo què sé, del torneig de la festa major, de la petanca, tal.
1: Loctite.
3: De la botifarra.
1: Sí. Sempre està mal enganxat, allò.
2: La placa.
1: Sempre
2: la placa. Sempre cau.
1: Cau.
2: Hòstia, si la placa sempre cau...
1: Loctite, no? Bueno, no deuen posar Loctite, deuen posar una altra cosa.
2: Una cosa que hem après avui és que hi ha diferents gradacions, això ens ho explica l'Àngeles, de pegamento, els dels cromos s'han de poder desenganxar, la Sagrada Família sobretot no. Bé, hem après tot això. Bueno, si veieu...
0: Lo d'avui és... Ens hem liat un porro de Maria Lluïsa. De Maria Lluïsa, per això, perquè és que estem...
2: Doncs, si us fumeu un porro de Maria Lluïsa, o no, i aneu al Mercat de Sant Antoni, i trobeu Francisco Marco, no és que estigui buscant pistes de cap cas...
3: És que està espiant algú.
2: És que està intentant veure si algú està traficant amb cromos, perquè hem sabut que Panini contracta detectius per evitar això. Recital de Pere Mas amb expressions com la dona del Pedro, això s'ha dit avui, colla de rates, també s'ha dit avui, i huevos toreros, que hem conclòs que volies dir huevos moreros. Una frase del senyor Panini, que per cert, el senyor Panini entén molt de futbol, però ha dit que dues vegades i a mi la mal, que és un problema que tenim molts, eh? Vull dir que ens costa situar la I i la L.
1: Com jo arba l'or veloa.
2: Sí, arba l'or. Que el Piqué està, fins i tot el Piqué...
1: També,
2: ha estat a punt d'equivocar-se ahir quan en parlava. Hi ha una tècnica, si voleu fer servir per saber si és Lamin Yamal o Yamin Lamal, que és pensar en New York. L-I-N-I. Lamin... Sí, m'he explicat bé o no?
3: No. Sí, canvies la N per la L.
2: Sí, aquelles gorres de N-I, pues canvies la N per la L i la I està posada al segon puesto. Bueno, és igual. Bueno, Lluís...
1: Lluís... Alfabètic,
2: sí, bueno, Lluís... Bueno, cadascú fa servir la tècnica mnemotècnica. Acabo.
1: Jo veig que el David, la Neus, i el Pere, no, però el David, la Neus i l'Àngel es diran que se'n van a Catalunya Ràdio a l'Estat.
2: No.
3: No passarà.
2: Acabo.
3: No crec.
2: Acabo.
1: A la COPE.
2: Acabo.
1: No, això encara, mira.
2: Acabo. El David diu que sí, que se'n va. Acabo amb una frase, dues, si vols, del Lluís Torrent, senyor Panini. El tema del cromo, tothom es pensa que és un pim-pam-pum i no ho és. I l'altre és, a Catalunya què? Vale? Bueno, això t'ho he dit, perquè has dit, a Catalunya què? I t'ho he dit, a Catalunya què?
1: Bueno. Sí.
2: I ara em veig obligat a explicar un acudit que se m'ha enviat. No diguis qui, perquè jo crec que sé qui és, però no, ho diré després. Sí. Perquè, francament, l'acudit és molt dolent, però té relació amb el tema
1: com
2: de la tertúlia.
1: Com si tots els que llegissin fossin meravellosos.
2: Però té relació amb el tema de la tertúlia, que és el tema del pegamento.
1: El pegamuig.
2: I el pegamuig.
3: Ai.
2: Diu, cariño!
1: És curt. El tia no sap qui és l'autor perquè li has enviat tu.
2: Però jo ja sé qui és l'autor.
3: Sí,
2: us el diré quan acabi. Us el diré quan acabi, a veure si l'encerto. Cariño! Bé, que m'has de situar. Cariño, tendràs que pegar al niño. Ah, diu, que se ha roto. Vale, és molt dolent. I llavors jo estic segur que l'acudit te l'ha enviat el doctor Pedrós.
1: No!
2: Oh!
1: És periodista?
2: Algú de la redacció?
1: De la casa.
2: Algú de la casa?
1: De la planta, sí. Que mana.
2: El Pérez.
1: El Pérez, eh?
2: Sí.
25: Són les 11 i 9 minuts. Hola, Polls, què
4: Hola,
25: tal?
4: Hola, què tal?
25: El Manolito?
4: Sí, Securitas Direct, que ara és Berixur.
2: Berixur!
4: Per si no ho sabíeu.
2: Berixur!
4: Per si no ho sabíeu. I és perquè...
25: Quan queda? Espera, que no cobrarem.
2: Li vaig enviar una foto basté d'una alarma Berixur que vaig trobar en un puesto.
4: És que recentment... A veure, jo us explico.
25: Acabes de cobrar, exacte.
4: S'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, que és Verisure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir, amb tecnologia pròpia i exclusiva, els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons, els primers a oferir un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10. Així que recordeu, Securitas Direct, ara és Verisure. La teva companyia de sempre més forta que mai.
25: Són les 11 i 10.
2: Ángeles de Verisure.
25: T'han
1: enviat la placa nova, d'Àngeles, o no? Que t'envien la placa nova.
25: Escolta, ho deixem aquí.
1: No, que no és conya, que si tens la placa antiga... Però fem publicitat a aquests senyors, coi, que per això paguen.
25: 11 i 11. Neus Tomàs, disculpeu-nos, avui David Fernández, Àngeles Ribes... Pere Mas, no perquè es cooperant de tot això, i el Tian Riba, que és el cap de colla. Gràcies a tots i fins la setmana que ve, que esperem que sigui millor. Fins ara, són les 11 i 11.
40: El perquè de tot plegat.
5: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
6: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
7: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
8: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
9: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
10: ¿En serio? ¿Aquí?
9: Sí, en este monasterio.
10: Y yo pensando que era una excursión más.
9: Si estos muros hablasen...
10: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
9: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
11: Gobierno de La Rioja. ¿Quién encendió
12: la
11: luz?
12: ¿Quién encendió la luz? La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
13: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
14: Jo tinc al cap tota l'estona això. La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
15: En Carles fa números, i amb els números sap quines coses es poden fer i quines no. És director financer dels Forns Centeno. Fent números va veure que l'empresa podia créixer, i va créixer. I fent números està veient si ell i els seus companys poden comprar l'empresa. I sí, ho faran. Ser dels que fan. Banc Sabadell.
16: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
17: una crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
18: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
19: Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
22: Què farem avui?
23: Anirem a l'Àfrica a veure zebres.

0: Maset, obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
1: Amb aquest test de taques de tinta, avaluaré la seva personalitat. Digui'm, què veu?
2: La portada del meu disc favorit, una entrada per un festival, la portada d'abans... Oh, signada!
3: La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app El Corte Inglés.
4: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
5: Avui tindré un problema amb el Guille, ja t'ho dic ara, Jordi Saumell.
6: Per què? Què li passa?
5: Saps que tinc el problema amb l'Alan? Doncs en tinc un altre, jo crec que en tindrem un altre.
6: Ah, sí? Amb alguna de les pel·lícules que parlarem avui?
5: Amb una de les cançons que parlarem avui, sí. Perquè jo crec que a ell li agrada i jo la... No, home, jo no la detesto. No la detesto. Però crec que no n'hi ha per tant.
6: I es pot saber quina és? O...
5: Sí, la que... Sí, vols que te la tiri ara? Vols que te la tiri ara? És, per mi és una cançó que està sobrevalorada.
6: Això passa amb moltes cançons.
5: Ara hi haurà molta gent que em dirà tot, eh? Atents, tira.
6: No hauria pensat mai que diries que aquesta està sobrevalorada.
5: Per mi sí. Sí, és molt maca, eh?
6: És entranyable.
5: És entranyable, és tan molt maca, i amb la pel·lícula
6: de Toy Story
5: 1, doncs està molt bé, però a mi n'hi ha de millors. N'hi ha de millors.
6: Segurament el rendiment en té de millors, i n'ha fet moltíssimes, per, a més, per pel·lícules. I avui el Guille farà un repàs extraordinari.
5: Clar, perquè aprofitant que aquesta setmana s'ha estrenat l'esperada cinquena part de Toy Story, volem aprofitar avui per parlar de bandes sonores de Disney i de bandes sonores de Pixar. Tu tens alguna que t'agradi especialment?
6: Doncs era bastant fan. Reconec que era per influència, diguéssim, dels fills, que a l'època que es van estrenar, doncs era el seu boom, doncs les de Cars eren de les que van agradar bastant, bastant.
5: Sí. I ara, escolta una cosa, i el Jordi Ramos, que no hi és? Que si hem de parlar de Disney hauria d'estar aquí? El Jordi Ramos...
6: Ell és Disney, però ell és Disney o és Pixar?
5: Ell és Disney, home.
6: És tot.
5: Ell és Disney. Però bueno, no fa res ara i sí que no pues, mira, està allà al fondo.
6: Està xerrant. Està xerrant amb l'Òscar.
5: Mira, el Guille, acaba d'arribar el Guille, eh? Ara arriba el Guille, arriba el Ramos, arriben tots ara aquí amb... Sort que tinc el Saumell aquí, perquè acaba d'entrar el Guille. Ara acaba d'entrar, també ve darrere seu el Jordi Ramos. De debò, això és una cosa tremenda. Però, en fi... Hola, Saumell! Ai, Saumell. Hola, Guille!
7: Bon dia.
5: Ui, quin susto m'has fotut ara. Què tal? Hola, Ramos, com estàs?
8: Hola, bon dia, Tini.
5: Molt bon dia, molt bon dia. Acabo de dir que probablement...
6: No ho he sentit, per això arriba tan
5: no,
6: tranquil.
5: Jo t'explico. I dic que hi ha una cançó que hi ha... La versió de cinema de La La Land la tindrem amb una cançó, ara.
7: Ui...
5: Perquè hi ha una cançó que he tirat que jo crec que és una cançó, per mi, un pèl sobrevalorada. Aquesta.
6: Sí? Això és un sí o és un no?
7: És a dir, comparteixo... Diguem-ne, comparteixo... No, o sigui, per mi...
5: És una cançó moment, preciosa, moment. Magnífica, moment. Però...
6: Hi ha una reconciliació aquí, eh?
7: No, és que... Crec que la secció d'avui ho explicarem bé, això.
5: Ah, aquest, vinga, va,
7: sí, t'ho dic perquè sé d'on ve això. Vull dir que nosaltres parem una cançó que estem molt acostumats a aquestes cançons emblemàtiques a nivell emocional, però el tema emocional, o sigui, la dimensió emocional de Randy Newman és molt genuïna i molt específica i no quadra amb aquella cosa emocional estàndard de les pel·lícules, per exemple, de Disney... històriques, no? Vale. I sobretot d'aquesta renaixença que es diu de Disney dels 90.
5: Vale.
7: Però, sí, és un tema que efectivament...
5: T'agrada la nova cançó de Toy Story 5?
7: M'encanta.
5: Sí?
7: Sí, comencem per aquí, va.

0: Realment, per mi és una gran cançó i costava molt sortir de la cosa de Randy Newman, no? T'he de dir, però, que el tràiler de Toy Story 5 no és amb aquesta cançó.
1: Ah, no?
0: Inevitablement és amb aquesta. No,
2: no, el dos, perdó.
1: Jesús.
3: És que és un himne.
1: Escolta, Jordi Ramos, entra quan et diguin, el Guille, sisplau.
3: O és o no?
0: Mira. Sí, efectivament.
4: Però o sigui, no és un error no fer servir la cançó de la Taylor Swift al tràiler?
0: No. No, perquè a més, vull dir, avui dia... No, sí, no és un error. Aquí cadascú opina el que opinarà. Però és que cada pel·lícula de Toy Story, o sigui, des de la 1, s'ha utilitzat en versions probablement algunes diferents, com el tràiler d'aquest any, però sí.
1: No, digue'm. Aquesta no va guanyar l'Òscar, no?
0: Clar, és que us he de dir que tot aquest discurs és molt fàcil fer-lo, què fa d'això? 30 anys.
1: Sí.
0: Aquest tipus de coses, amb 30 anys guanyats, és molt fàcil tenir aquest discurs de això és un himne, això ha dibuixat el so de Pixar al llarg dels anys. En aquell moment era revolucionari, de fet, posar aquesta cançó allà. I segur que el dia, com hem fet ara amb Taylor Swift, si el dia que allò surt ens fan opinar, haguéssim dit, no ho entenem. I això, és que no en tinc cap mena de dubte. Clar, 30 anys després, i aquí és la grandesa de qui va decidir fer això, Randy Newman el primer, el director de Pixar en aquell moment i el director de Toy Story, però és que no va guanyar l'Oscar.
1: I qui va guanyar?
0: La cançó de Pocahontas.
1: Totes les cançons de musicals d'aquestes que fa el mateix, una dona cantant...
3: Sí, aquesta també és boníssima, eh?
0: No, però efectivament...
1: És el mateix de sempre,
0: Ramos. Però és bastant... il·lustra perfectament el que va passar.
4: Per això la de Randy Newman era tan diferent, perquè s'allunyava absolutament de l'estàndard de cançó Disney.
0: 100%. Veníem d'això. O sigui, això que acabem de sentir, i a més era aquesta renaixença, efectivament, que se li diu així, aquesta era Disney a partir del 91-92... I realment és així. Són pel·lícules que les podies veure al cinema, d'animació, però que immediatament, al cap d'un minut, te les podies estar imaginant a Broadway. I a nivell musical igual. Si ara et diuen que això és una cançó de l'última d'això de Broadway d'aquell any, doncs tu creies, no? I realment Pixar, igual que es va, diguem-ne, separar a nivell tècnic, a nivell d'història, a nivell de manera d'explicar, a nivell emocional, de Disney... També
3: al principi eren dues empreses completament diferents.
0: Sí, sí.
3: Després que es van acabar unint.
0: Ho continuen sent, de fet. O sigui, perquè avui dia Disney realment continua fent el que va fer des que va adquirir, que, bueno, i des de pràcticament al principi ja tenien unes menes de joint ventures, que es diuen, per fer la distribució d'això i tota la part de comunicació i tal. O sigui, i continuen treballant de manera molt independent a nivell creatiu. Bueno, quan va marxar aquell home, no tant. Però, bueno, donada això que dèiem, no? Aquesta Pocahontas estava composta per un absolut clàssic de les pel·lis de Disney als 90, Alan Menken. Era el 8è Oscar que guanyava.
1: Ui,
0: el 90, amb la banda sonora de cançó original de La Sirenita...

0: El 93, un any després, també dos Oscars més. Vull dir, és que, clar, vull dir, això era un poder total i absolut. Vull dir, rieu-vos a la pilota d'or i de coses aquestes, no? El 93, dèiem, dos més per banda sonora i cançó original per Aladdin.
1: Totes les cantants són iguals. Totes. És una cosa la melodia, la cançó i tal, però és que totes són aquesta cosa musical, del musical.
0: També us he de dir que, ara que dèiem això dels 30 anys, clar, en aquell moment pensa que Disney venia d'una època fosca. O sigui, jo diria que li diuen l'era de bronze, no? Em sembla que és que cada cop, no?, després d'aquell esplendor original, de l'era daurada i tot plegat, hòstia, es va passar 10, 15 anys... tot, no? Avançar la tecnologia, però havien utilitzat aquells dibuixos molt negre, una cosa fosca...
2: Va morir, ell va morir el 67 o 68 i a partir d'aquell llavors va haver-hi una deriva
0: creativa brutal. I què fan tot? No? El món estava canviant, ells no ho veien. Venien d'una època... Clar, tu pensa que de cop al 90 estan descobrint i ho veuen a l'instant la gallina dels ous d'or. Llavors, clar... En aquell moment... Diuen,
1: màquines de xurros.
0: Clar, és que ho tenim. Ho no sortim d'això.
1: Sí, sí. Alan Menken forever.
0: Total. A tots els nivells. Perquè dius el tema de les veus, el tema... És que tot era la fórmula perfecta i de cop l'havien assolit. Volguent o no, però es va assolir. I clar, ja es van passar els 90 d'aquella manera, no? Els anys posteriors van estar... Va estar seguint nominat, de fet, Alan Menken, però potser a l'acadèmia van dir, bueno, poder, amb el Jabrot de Notre Dame, Hércules, Enchanted... I l'any 2011... Va ser la seva darrera, Alan Menken, parlem, nominació amb la banda sonora d'Enredados. Precisament en aquesta darrera nominació va coincidir, de nou, amb Randy Newman, després del Toy Story 1, en la categoria de cançó original. I al contrari del que havia passat feia 15 anys, Randy Newman li va rebassar l'estatueta i va guanyar el seu primer Oscar amb la banda sonora amb la cançó de Toy Story 3.
1: Home, la
0: We
1: millor.
0: Belong to Nell. La millor,
1: veus? La millor, veus?
0: Ara sí, t'escolto.
3: És Van Morrison.
0: Sí. De fet, és Van Morrison. És que Randy Newman és molt Van Morrison. O sigui, per mi, de fet, és la... Perquè ha tingut tota aquesta cosa Pixar, però si no, Randy Newman era un Van Morrison... àcid, diguem-ne. O sigui, té una part molt més satírica i dura que no pas Van Morrison. Però a nivell musical, sí, sí, jo l'ubico 100% a Van Morrison. I aquesta cançó...
1: És Van Morrison.
0: És 100% Van Morrison. I estic d'acord amb tu, que per mi és la meva preferidíssima de Randy Newman, i estic molt content que la guanyés amb aquesta i no amb l'altra. I, de fet, és el que us dic. Clar, ara segur que si els hi diu als acadèmics haguessin dit, hosti, com pot ser que no li haguessin donat al seu moment un Oscar per You've Got a Friend in Me? Però, clar, les coses, els premis es donen de manera més o menys contemporània. Randy Newman ha estat nominat 22 vegades a l'Oscar.
1: Hosti, 22.
0: 22. Des de l'any 82. I malgrat que havia estat nominat tant com Toy Story 1 com Toy Story 2, el seu primer Oscar el va obtenir per una cançó, per la cançó, perquè ara el que estàvem parlant era el 2010, que era el seu segon Oscar. Però el primer, clarament, va ser un premi... quan van veure que la cosa aquesta de You've Got a Friend in Me, diu, hòstia, l'hem cagat, és com una targeta, saps allò? Sí. Hòstia, l'hem cagat.
3: La compensació.
0: I de cop fa, no?, toca una mica el peu, no?, i se li va la mà l'àrbit. Doncs jo sempre he considerat que el seu Oscar per aquesta va ser una mica això.
3: If I were a rich man... Aquesta és la de Monsters?
0: Sí. Aquesta és la de Monsters.
3: Sabeu que estava nominada aquell any a millor cançó?
0: Segur!
3: Diane Warren, per Pearl Harbor.
0: Clar, a qui en parlava? Bueno, de fet, és que et diria, perquè clar, quan jo no tenia el cap que havia estat nominat 22 vegades. Clar, penseu que Randy Newman arrastrava des de l'any 82 nominacions. Que, de fet, és una
1: jo vull
0: feina...
1: entrevistar Diane Warren.
0: Sí. Bueno, li van donar, no?,
3: l'honorífic fa dos anys.
0: Que, sí. De fet, no, és que mai a la vida has de fer això. O sigui, l'honorífic després de l'Oscar a la millor cançó.
1: Home, esclar.
0: O sigui, abans és realment...
1: Sí.
0: L'estil de Randy Newman ha acabat sent plenament identificable, com ara dèiem, i malgrat que ara ja el tenim molt, molt associat a pel·lícules d'animació, fins al moment aquesta barreja de ragtime, blues... i en general folk americà, és que era absent a les pel·lícules d'animació. Et diria que com a bandes sonores i una cosa tan, no, tan de fórmula com assumíem, jo crec que havia estat absent. El seu estil, fent bandes sonores, quedava ja palès a la seva primera banda sonora, per la que ja va obtenir nominació a l'Oscar, que era aquesta de l'any 81. La primera cançó de Randy Newman es va publicar l'any 62. Ell tenia 17 anys i va treure el seu primer single, que va ser, com acostuma a passar, un absolut fracàs comercial. I'm too small to make the
1: team, I can only play in the... I ha canviat poc la veu, eh?
0: Total, eh? 17 anys.
1: Sí, sí.
0: És el primer que vaig pensar. Sí, sí, dic, hosti, és d'aquelles veus que dius... Em ballarà bé.
4: Carai, quina veu de 17 anys, tu.
0: Em ballarà bé, sí, sí, sí, sí, sí. Potser per això... Molt abans de començar a fer discos ell, no?, seus, i molt, per suposat, molt abans de fer bandes sonores, es va decidir per fer música per d'altres. I, de fet, en va fer moltes. Per exemple, Jack Shannon, Bobby Darin, Ray Cooder, Jim Pitney, Petula Clark, Dusty Springfield, moltíssima més gent. O aquesta meravella, per exemple, el primer àlbum dels Walker Brothers. No! Com a compositor, per d'altres, mai no va acabar de petar-ho, diríem. No és com aquelles vegades que dius... Oh, i aquesta seva, i aquella, no? Però realment descobreixes un tio que era molt fiable, jo penso, per la indústria, no? Mai no va estar massa alineat amb les fórmules d'èxit pop, que era una mica... Quan tu m'has preguntat allò... No creus que està sobrevalorada? És perquè realment no quadra amb la fórmula pop. Randy Newman, per mi... És una raresa que hagi acabat sent una figura més enllà de com genuïna i ja està. No? És un tio que no ha sortit de la seva fórmula estranya, però mai ha quadrat amb la fórmula estàndard. No? A la segona meitat dels 60 ens deixa algunes joies molt personals preferides meves, per exemple. Harper Fissar, que és un grup meravellós, o...
4: Això és seu?
0: Això és Randy Newman, no canta ell, però era una cançó per Harper Fissar, sí senyor.
4: O sigui, Anything Goes és una cançó de...
0: Sí.
4: Hòstia, però si aquesta després ha donat voltes aquesta, és una, per exemple, que està ballant...
2: El musical, Anything Goes...
4: Perdó,
0: jo digué que sí, bueno, no sé, aquesta...
4: Jo me'n recordo...
0: Sí, de fet, a les tres següents, ahir vaig funcionar de memòria. Ara potser algú em dirà que no, eh?
4: És que l'Anything Goes és una cançó que, per exemple, és el que ballava el Frankenstein, del Jovencito Frankenstein.
0: De fet, una part del cançoner de Randy Newman, ell s'ha basat molt en aquesta cosa americana, no?, del folclore americà, provenent del blues i tot això, però realment part de les seves composicions han quedat com a part del cançoner folclòric americà. I jo diria que Anything Goes és una d'elles. O aquesta de bellesa, per mi, extrema, en el, diria que era el primer o el segon àlbum de Claudine Longet, que l'altre dia en parlàvem, que és una meravella.

0: un moment, si us plau, sí. Perquè tenim una notícia a última hora. Sembla que l'Ajuntament de Barcelona ha posat en coneixement de la Fiscalia uns fets molt greus que van passar en un parc de bombers de Barcelona. Un cos de bombers estaria implicat en una agressió sexual durant la seva jornada laboral al parc de la Zona Franca. El cap de setmana del 6 i del 7 de juny. El Bar Batlle n'està parlant ara l'Ajuntament de Barcelona.
1: El sistema d'emergències mèdiques i la va traslladar a un centre hospitalari, concretament a l'Hospital Clínic, on es va activar el protocol corresponent en casos d'agressió sexual. Una patrulla de la Guàrdia Urbana es va desplaçar fins al lloc dels fets i va instruir les diligències pertinents. Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha actuat amb la màxima determinació, garantint en tot moment el respecte als procediments i el principi també de presumpció d'innocència. Des del moment en què es van tenir coneixement dels fets, s'han adoptat les mesures següents. S'ha incoat un expedient disciplinari el mateix dia 8 de juny i, en conseqüència d'aquesta incoació de l'expedient, s'ha suspès cautelarment de funcions i sou a la persona implicada, que és una suspensió efectiva des del dia 7 de juny. El dia següent, el dia 10 de juny, es van donar trasllat dels fets a la Fiscalia Provincial de Barcelona i hem expressat també la nostra plena disposició de col·laboració. I ahir, abans d'ahir, el dia 16 de juny, s'ha instruït per part de la Guàrdia Urbana l'obertura d'una informació reservada per determinar el conjunt de circumstàncies que varen envoltar els fets. Aquestes actuacions responen també a la voluntat de salvaguardar la imatge i el prestigi del cos de bombers de Barcelona.
0: Una pregunta, estem parlant del cos de bombers o d'un bomber? Aquest és el dubte que tinc jo a hores d'ara, perquè està parlant d'un fet punt d'una persona. Anem a seguir-ho, eh?
1: Davant qualsevol conducta que pugui comprometre. Per tard de preservar l'honorabilitat del cos i del conjunt dels seus membres, també s'adoptaran les següents mesures. Es crearà una unitat deontològica i
0: de planer que després d'haver consumit drogues i alcohol, el bomber denunciat, estem parlant d'un bomber, doncs, hauria entrat al parc de bombers amb el seu cotxe particular acompanyat de la víctima. L'agressió hauria tingut lloc a l'interior del parc.
1: ...i donar-los al nivell normatiu que es determini. Concretament es revisarà una instrucció ja existent sobre visites a parcs de bombers, també una instrucció ja existent, que és una ordre de servei sobre el consum d'alcohol en l'interior dels parcs de bombers, i es farà la revisió de les matèries del contingut deontològic que formen part del curs d'accés del cos de bombers, els cursos de promoció i de provisió dels llocs de treball. Reiterem el nostre ferm compromís amb la transparència, la legalitat i la protecció de les persones, així com l'exigència dels més altres estàndards ètics i professionals en l'àmbit del servei públic. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular. En aquest sentit, ens posem també a disposició de la presumpta víctima per tot allò que sigui necessari per esclarir els fets i actuar en conseqüència. Reitero que nosaltres disposem d'un codi deontològic i també d'una guia de bones pràctiques que mirarem també si convé algun tipus de revisió per fer-la més contundent en aquesta vocació de servei públic que el cos de bombers ha de tenir sempre. Dit això, voldria donar la paraula al director de bombers, dir-los que immediatament abans d'aquesta compareixença ens hem reunit amb els grups, amb la totalitat dels grups municipals de l'Ajuntament, perquè hem pensat que la gravetat dels fets ens obligava també a donar coneixement en el conjunt dels membres del consistori d'aquest tipus de situació. I que immediatament després d'aquesta trobada amb els mitjans de comunicació ens reunirem amb les seccions sindicals del cos de bombers per poder fer l'exposició de les actuacions, de les accions que fins ara coneixem i de les que hem emprès des de la direcció de la Tenència d'Alcaldia de Prevenció i de Seguretat. Dit això, perquè doni també explicació de la reunió que he tingut amb aquesta cinquantena llarga de membres de direcció del cos de bombers, li donaria la paraula al director Sebastià Massaguer i posteriorment també a la gerent de Prevenció i Seguretat, senyora Maite Català. Director.
2: Bon dia. Coneixedors d'aquests fets greus, dir que no s'identifiquen gens amb el que és els valors del cos.
0: Evident, per quin, com hem enganxat el primer minut, Albert Vall ha fet una exposició de 40 segons que val la pena escoltar sobre els fets que s'estan investigant.
1: Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 i 7 de juny. D'acord amb les primeres informacions, un treballador del cos, suposadament, després d'haver consumit drogues i alcohol, hauria accedit al recinte amb el seu vehicle particular acompanyat de la presumpta víctima. Posteriorment, aquesta es va despertar a l'interior del vehicle en estat de desorientació i va trucar al 112. Fins al lloc dels fets, es va desplaçar al sistema d'emergències mèdiques i la va traslladar a un centre hospitalari, concretament a l'Hospital Clínic, on es va activar el protocol corresponent en casos d'agressió sexual. Una patrulla de la Guàrdia Urbana es va desplaçar fins al lloc dels fets i va instruir les diligències pertinents.
0: O sigui, està parlant d'un bomber que hauria fet una agressió sexual dins d'un parc de bombers, drogues i alcohol, i amb el seu cotxe particular. En fi, déu-n'hi-do. 19 minuts i les 12. Un segon, sisplau, que continuem posant-li música al matí.

0: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
1: Són tres quarts de dotze. Evidentment, continuem informant d'això que ara comentàvem, d'aquesta agressió sexual al parc de bombers de Barcelona, que evidentment hi ha molts interrogants oberts i que anirem desenvolupant en el curs del dia. I una altra història, més, diguem-ho, més del caràcter de l'oci, s'ha de dir que el Madrid ja definitivament ha anunciat el fitxatge de Konaté, que ja se sabia que... I sembla que té un acord tancat amb Enzo Fernández. Déu-n'hi-do, eh? O sigui, Florentino... Sí. Florentino... Més, no, el que passa és que... No.
2: Fa aquesta cosa al goteig.
1: Que... Què? No, però aquí, hi ha un problema ara, que és que ara ja és el Viva la Gente, ja, Vull dir, ara això és un coral de gospel, ja, És a dir, ja són molta gent, Hauran de començar a deixar sortir gent i... Perquè per calés no se n'han gastat gaires, perquè Bernardo Silva,
2: no,
1: Vilafranc...
2: Sous? Vull dir...
1: No, el sous sí,
2: però... Perquè l'U1 aquest...
1: No, l'U1 aquest jo crec que està en el límit, ja,
2: Està massa...
1: Pel que m'arriba... El que passa és que, esclar, això significarà que hauran de donar un munt de baixes importants. I aquí jo suposo que Carreras, que fins i tot diria que a lo millor Tchouaméni també...
2: No, i no es parlava de Mourinho de...
1: Mourinho 10 quilos al seu costat.
2: No, sí, però que ell va fer una llista, no? No se'n vaig llegir també...
1: Bueno, veurem.
2: Llistes.
1: Veurem.
2: Bueno, què? Seguim parlant d'aquesta vessant, diguem-ne...
1: Per cert, que Anything Goes...
2: Sí, Anything Goes és que m'he equivocat del tall. En aquest disc de Harper's Bazaar hi ha com 3 o 4 cançons de Randy Newman. He posat Anything Goes, que és la que porta títol del disc, que efectivament és Cole Porter i és una... Diguem-ne, és un clàssic d'aquest cançoner del que parlàvem, americà, no? Aquesta vessant de fer música per d'altres també hi és al segon o tercer disc de Harry Nilsson, el quart àlbum, que és una meravella. I may go out tomorrow if I can borrow a coat to wear. Harry Nilsson cantant, però una cançó efectivament que respira Randy Newman, o una de les seves cançons més versionades, que és aquesta que han cantat des de Dusty Springfield fins a Neil Diamond o François Hardy, o aquesta de Nina Simone. Broken windows and empty hallways, a pale dead moon in a sky streaked with gray. Però com dèiem, Randy Newman mai no va encaixar en una indústria tan autocomplaent com la indústria musical americana. A dia d'avui resulta per mi increïble que el músic d'una de les bandes sonores que més ha marcat tota una generació de nens sigui un dels cantautors 100% més incòmodes, sarcàstics, políticament incorrectes de la història de la música pop. Com a mostra d'això, escolteu la cançó Cobra, el seu tercer àlbum i per molts la seva obra mestra. In a miracle you get food deep. Sembla una cançó amable sobre Amèrica, però en realitat n'és una crítica ferotge. Està narrada des del punt de vista d'un traficant d'esclaus, la canta el traficant d'esclaus, que intenta convèncer els africans al seu país original perquè embarquin cap al nou món explicant les suposades bondats del sistema estadounidenc i diu: Amèrica, tens sempre quelcom per menjar. No has de córrer per la selva ni protegir-te els peus. Només cantar sobre Jesucrist i beure vi tot el dia, Amèrica, seràs tan feliç com un mico sobre un arbre. Un truc clàssic de Newman és aquest, no? Escriu des de la perspectiva de personatges i gent molt desagradable perquè sigui l'oient que digui, hosti, no? Posar-lo en aquesta cosa incòmoda. Ben bé una mica com Torrente, no? Yeah. El seu disc del 74 és un retrat demolidor de la societat americana. Una crítica bestial al racisme inherent al sistema del seu país, Randy Newman és únic utilitzant l'humor i la provocació com a eina demolidora. Per mi una increïble és aquesta, de fet, de les poques que sí que van funcionar a nivell comercial per Randy Newman en solitari, que es diu Short People. Short people got
3: no reason. Short people got no... Aquí ja sembla Pixar,
2: Sí, però mira, torna a passar això.
4: Jo estic veient el Toy Story tota l'estona mentre els veig sentir aquesta veu.
2: Doncs us sorprendreu, però aquesta cançó va estar prohibida a mitja Europa.
3: Oh.
2: La lletra és aquesta. La gent baixeta no té cap motiu per viure. Tenen manetes petitones, ulls petitons, nassos petitons, dents petitones, peuets petitons, i per això expliquen enormes mentides. No tenen ningú que els estimi, són tan baixets que els has d'agafar per dir-los hola. Tenen cotxes petitons que fan bip-bip-bip, veus petitonetes que fan pip-pip-pip, i no acaba així. I acaba dient, la tornada és, jo no vull gent baixeta a la meva vida. Òbviament, sí, dir, ningú... No, va haver-hi protestes, es prohibia a mitja Europa, polítics que el van criticar... Clar, en alguna entrevista Rendimán diu, però com algú pot arribar a pensar...
3: que estic parlant de gent baixeta.
2: Que puc, no? Era, evidentment, una crítica dels prejudicis. No? O sigui, hi ha gent que, efectivament, perquè algú és baixet, pensa que no té dret a viure, no? I ho diu directament. Però aquest és Randy Newman. Als 80 fa algunes bandes sonores...
1: Ui, espera't un moment, que tinc una altra notícia d'última hora.
2: Ui, avui... Sí, a veure.
1: La directora de RAC1, Eulàlia Carbonell, és una de les 50 dones més influents de Catalunya aquest any 2026, segons la revista Forbes.
4: Carai!
1: La llista la formen 50 noms d'àmbit de l'empresa, art, ciència, moda, tecnologia, comunicació, esport. Hi ha també la Martina Klein, l'Aina Clotet, la Sol d'Orella, la presidenta de Coca-Cola, la directora de Comunicació i Relacions Institucionals de CaixaBank, Maria Lluïsa Martínez Gistau, però també tenim l'Eulàlia Carbonell entre les 50 dones més influents de Catalunya. Ah, què et penses?
3: Vaig a agenollar-me.
1: Li posem... Una mica pilota, això. Li posem...
2: En el millor dels casos, una mica pilota.
1: Endavant, amb Randy Newman.
2: No, parlàvem d'aquest Randy Newman fent bandes sonores, i realment el director de Toy Story era molt fan de tota aquesta vessant de Randy Newman, que era tot alhora. Era tendresa, era cosa emocional, però era realment ironia i humor. I va escoltar aquesta banda sonora i va tenir una visió. Això és la música, la peça central que va fer Randy Newman per la pel·lícula Parenthood. Aquí realment sí que la cosa ja s'assembla molt, molt, molt. Don't want to take a trip to China.
3: El Ramos està ficant una cara com... Ostres, una altra vegada.
1: És el mateix.
4: És que s'assemblen molt.
1: Aquesta sí.
2: Efectivament, aquí a John Lasseter va dir... Això és el que vull que facis per la meva gran primera pel·lícula Pixar, que serà Toy Story, i va fer això.
1: Prou, home.
2: Sí, senyor. Va guanyar els Oscars dels que parlàvem abans, però també va estar nominat, posem el 25 ara, no el va guanyar, però també estava nominat per la de Toy Story 2, no? Sí, Toy Story 2, 25. Sí.
1: Això és...
2: Que potser és la més Disney que ha fet mai, no? Sí o no? Jo crec que tenia algú allà que deia... Poder que,
4: És que aquesta escena ja desentona completament amb la resta de la pel·lícula.
2: Sí, senyor. També va estar nominat per Toy Story 4. No tot Pixar és Randy Newman, encara que el seu cosí s'hagi encarregat també de bandes sonores de Wall-E, Finding Nemo i d'altres. A mi m'ha agradat sempre molt, dins de l'univers Pixar, la de Ratatouille. L'espoir est
3: un plat bien trop vite. Una altra banda sonora típica, eh?
2: És preciosa.
1: És preciosa.
3: Una banda sonora típica, també.
2: Sí, una meravella. Sí.
1: I quina gran pel·lícula. Aquesta sí que a mi em va semblar un pel·lícula.
2: Sí,
1: un
2: a mi també. La cançó la va fer Michael Giacchino, cantada per Camille. Un altre compositor imprescindible de la història de Pixar és, efectivament, el compositor d'aquesta altra meravella. Ja estem plorant, eh? Ja.
4: Això és inevitable.
2: No, és extraordinari. Up, tot up, i extraordinària la música que va fer Michael Giacchino. Un dels meus moments musicals Pixar preferits són les peces musicals d'ell, també, de Michael Giacchino, per Los Increïbles, en plan superherois retro. Uf,

0: Bueno, jo plorava al cine veient Los Increïbles.
1: A veure què en trauràs ara.
0: No, home, sí, la de Coco, que ha passat... Oi,
2: parlant de plorar...
0: No, la posarem perquè s'ha de posar si parlem de Pixar. No. Però, mira, ja veuràs. Vale, passem a la següent. Efectivament. No, hi ha molta gent que li encanta, eh? No és el meu cas. Però escolta, saps quina és la més escoltada? És que no ho diries mai, perquè a mi tampoc m'agrada gens. La més escoltada de llarg, molt més, que You've Got a Friend Me, dins de l'univers Pixar...
1: Quina?
0: És aquesta.
1: Aviam.
0: Un milió de streams a Spotify.
3: Oi, fantàstica, aquesta cançó.
0: Això és Cars?
3: Sí, Cars.
0: Ets tu, el que fas. No, a mi no... Si hem de destacar una de Cars, per mi és aquesta de l'any 54, home. Life could be a dream, life could be a dream. Ai, i encara que per alguns hagi passat una mica desapercebuda, recomano molt, molt Win or Lose, que em sembla que aquí s'ha dit La victòria i la derrota, la primera sèrie creada per Pixar, per Disney.
2: Primera i última, perquè després han dit que no en faran més.
0: Ostres, doncs és molt guai, eh?
2: Totalment, d'acord.
0: Sí o no? Ostres, a mi em va encantar. A la banda sonora hem optat per Campfire, un duet de compositors i productors molt vinculats a la cosa aquesta més contemporània, i molt, molt guai, mira. Yeah, made from the stars, don't forget to shine. Yeah. You know that feels just a waste of time. Fantàstic Campfire per la sèrie de Pixar per Disney. I acabaré el meu rànquing Pixar amb dues recomanacions finals. La primera, aquesta versió de Wizard que van fer per Cars 2, del clàssic de Cars. Cançó que, per qui tingui memòria, es va utilitzar en un anunci molt famós de colònies als 80.
3: Hosti, que boomer.
0: Sí. Bueno, ja us ho explicaré algun dia. I la fantàstica cançó que acaba de publicar fa re pocs dos o tres mesos, diria, o menys, de Sisa, que encara que només surt als crèdits, com passen moltes, és l'aposta original de Pixar per aquest 2026, una oda a la preservació del medi ambient, aquesta pel·li que es diu Hoppers, que també al cinema va passar una mica desapercebuda, però que a mi també m'agrada molt.
2: Ja la teniu a Disney Plus, si
1: voleu. Ah, molt bé.
0: Sí.
4: Hola,
5: Pol.
4: Hola.
5: Què tal? Com està?
4: Molt bé. Mira, doncs ara que comença a notar-se la calor...
5: Ah, sí. Quan notar-se diu...
4: I venen de gust dels dies de bon temps, doncs ja toca posar la casa en mode vacances, com més aviat millor. I el millor de tot és que amb ofertes de fins al 25%, a Leroy Merlin tens tot el que necessites per estar fresc i a gust a casa. Així que aprofiteu fins al 22 de juny i prepareu per gaudir de l'estiu com et mereixes amb Leroy Merlin.
1: Ja saps que et demano poques coses, Ramos, però et demano que aviam si demà podríem portar per parlar de tot plegat a la consellera Parlon. Clar, fet que sí amb el cap.
0: Com que els oients no ho veuen, jo el tinc davant.
1: Sí, amb el cap no gaire convincent.
0: Bueno, no.
1: Va, molt bé. Aviam, endavant, Joan Ferrer, què tal? Bon dia.
6: Bon dia. Mira, com que tenim poc temps, t'ho lligaré amb el tema que estàveu parlant ara, d'acord? Perquè a Ser Catalunya parlen d'un músic que posarà la seva veu a Toy Story. A veure si va. Endevineu qui és.
7: A veure, va. Un, dos, tres, responde otra vez. Qui més pot ser veu de Toy Story?
8: Antonio Banderas ja ho va ser, no?
7: No, Antonio Banderas no. O sigui, una persona que jo crec que en aquesta emissora l'últim any deu haver sonat dia sí, dia també.
8: Joan Manuel Serrat.
7: La mano tan nostrat, hauria començat per aquí. Jo crec que hauries obert l'informatiu avui dient Joan Manuel Serrat serà veu de Toy Story. Home, per favor, ell.
8: Joan Manuel Serrat. Hay un amigo en el
6: Mediterráneo. I tu has estat, aquests dies has estat molt, molt pendent del cas Isaac Andic. Però molt atent has estat.
9: És que uns dies abans van saber que Isaac Andic havia estat en aquell mateix punt, en aquell mateix punt on, va, on es van fer l'excursió i on va acabar morint el seu pare. Ell pot explicar que és perquè estava preparant la ruta, altres poden pensar que estava preparant alguna cosa més. I avui, doncs, hem de saber per què han decidit finalment doncs, fer la detenció aquest matí.
1: Aquí crec que, no sé si ho has dit abans, perdona, perquè estava en una altra cosa, però no sé si ho has dit abans, hi ha una cosa que recordo que havies dit, Benet, que és que ell...
10: Jonathan Candich havia estat abans.
0: Val, molt bé, gràcies, ja està.
10: És que són les 12. Per cert, m'informen per diverses vies que hi ha hagut trens al carrer Mandri, de Barcelona. Ara investigarem aquí al món RQ. Sí. Gràcies per la vostra companyia i per la vostra confiança i fins demà a les 6 en punt del matí. Bon dia i bona hora.
11: RAC 1 Notícies. Xavi Pardo.
12: Bon dia, són les 12. L'Ajuntament de Barcelona ha suspès de sou i feina un bomber per una presumpta agressió sexual dins el parc de bombers de la Zona Franca. Va ser fa 2 caps de setmana. El cas ja està en mans de la Fiscalia. Ajuntament, des de l'Ajuntament de Barcelona, Benet Iñigo.
13: L'agressió hauria passat el cap de setmana del 6 i el 7 de juny. El bomber arriba amb el seu cotxe particular dissabte, el dia abans del seu torn, i va arribar acompanyat d'una dona. És ella que, quan es desperta diumenge matí dins el parc, truca al 112 i la porten a l'Hospital Clínic aplicant els protocols per casos d'agressió sexual. Ho ha explicat fa tot just uns minuts el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle.
14: D'acord amb les primeres informacions, un treballador del cos, suposadament, després d'haver consumit drogues i alcohol, hauria accedit al recinte amb el seu vehicle particular acompanyat de la presumpta víctima. Posteriorment, aquesta es va despertar a l'interior del vehicle en estat de desorientació i va trucar al 112.
13: L'Ajuntament assegura que serà implacable, a més de suspendre de sou i feina aquest bomber i portar el cas a la Fiscalia, ha anunciat que revisarà els protocols d'accés als parcs de bombers, el del consum d'alcohol i fins i tot crearà una mena d'afers interns dins el cos de bombers de la ciutat.
12: Doncs precisament un estudi que ha fet el Ministeri de Sanitat i que està presentant just ara aquesta hora assegura que gairebé 3 de cada 10 dones s'han vist forçades algun cop a fer alguna cosa que no volien en una relació sexual. Les dades també avisen que hi ha un consum elevat de pornografia. La meitat de la població n'ha vist algun cop en l'últim any. La dada és especialment alta en els homes, 3 de cada 4. La ministra Mònica García creu que això demostra que cal potenciar l'educació sexual.
15: Nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual. Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
12: L'estudi, però, també deixa algunes dades positives. Gairebé 9 de cada 10 persones creuen que les relacions homosexuals són tan respectables com les heterosexuals. És una xifra que s'ha duplicat en els últims 15 anys. El 2009 només ho pensaven 4 de cada 10. El PP portarà al Constitucional el veto de la mesa del Congrés a la seva moció. Els populars pretenien votar un text en què reclamen a Pedro Sánchez que convoqui eleccions, però la mesa ho va tombar. Miguel Tellado parlava aquest matí a Antena 3 d'actituds poc democràtiques per part de la presidenta de la Cambra, Francina Armengol.
16: Tenemos que, después de recurrir la decisión de la mesa, acudir al Tribunal Constitucional. Es nuestra obligación, porque es tremendamente grave lo que está haciendo la señora Armengol. Armengol no es la presidenta del Congreso de los Diputados, es la ministra 23 de Pedro Sánchez. Hace mucho tiempo que no debería estar aquí. Y efectivamente hemos presentado esta misma iniciativa en el Senado, donde sí hay un presidente de la Cámara que es un demócrata y permitirá votar.
12: A tot això, el jutge Peinado hauria d'anunciar al llarg del dia d'avui si adopta mesures cautelars contra Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, una decisió que a més podria coincidir amb la sentència del cas Mascaretes. En clau internacional, a Israel li ha faltat temps per boicotejar l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Hores després que el mateix Donald Trump signés el document, aquesta matinada, Tel Aviv ha llançat un nou atac contra el Líban amb una víctima mortal. El memoràndum especifica clarament que s'han d'aturar les hostilitats en tots els fronts, inclòs el del Líban, però Israel es nega a passar per l'adreçador. Per cert que l'acte de demà a Suïssa es manté, encara que les dues parts ja hagin signat l'acord per sorpresa. Serà una reunió en què els Estats Units i els mediadors, el Pakistan i Qatar, a més evidentment de l'Iran, encetaran una segona fase de negociacions per convertir l'alto al foc en permanent. I un últim apunt abans dels esports. A aquesta hora hi ha un incendi a l'Albi, a les Garrigues, que talla la línia d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. A la zona hi estan treballant 12 dotacions, de les quals 3 són mitjans aeris. I ara els esports amb la Gemma Montero.
8: El Real Madrid ha fet oficial l'arribada de Konaté. És un dels jugadors que Florentino Pérez havia promès fitxar si guanyava les eleccions. Konaté ha signat per 4 temporades amb el Club Blanc. Al Mundial de Futbol avui tenim 4 partits. República Txeca, Sud-àfrica a les 6. Suïssa, Bòsnia-Herzegovina a partir de les 9. Canadà, Qatar a la mitjanit. I a les 3 del matinada es disputarà el Mèxic-Corea. Encara en futbol, Beñat San José és el nou entrenador del Rayo Vallecano. El basc ve d'entrenar l'Eibar a la segona divisió.
17: divisió. En bàsquet, l'Espart Girona ha donat de baixa a Anna Badosa, la vuitena jugadora que deixa l'entitat aquest mes de juny. El mateix dia que el Barça comença la sèrie de la final pel títol de l'ACB, la competició masculina, amb el primer partit al Roig Arena davant el València. La cita es juga a les 9 en directe a RAC1. I en tennis, Paula Badosa espera arribar al torneig de Berlín als quarts de final, després de desfer-se ahir de Coco Gauff, número 3 del món.
18: 100.000 poemes cauran del cel sobre Barcelona el 20 de juny. La commemoració dels 50 anys d'Espanya en llibertat porta el bombardeig de poemes als voltants de la Catedral de Barcelona, un dels barris més castigats per l'aviació feixista durant la guerra. 100 poetes i dues llengües al voltant de la paraula llibertat. Aquest dissabte 20 de juny, a 8:45 del vespre, a la plaça Nova de Barcelona.
12: I el temps, les temperatures més altes ja sobrepassen la línia dels 30 graus en punts del prelitoral i de l'interior. Durant la tarda s'intensificarà la calor, amb valors al voltant dels 35 graus a ponent, tot plegat amb alguns ruixats al Pirineu, sobretot a la banda de Lleida, i amb més sol a la resta. Res més, ens actualitzem de quina hora al punt de la una i també al portal de notícies RAC1.cat.
18: El minut a minut de RAC1.
19: Més fàcil.
18: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
19: Actualitzada.
18: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
19: Renovada.
18: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
19: Escolta.
20: Ciutadans de Catalunya.
18: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
21: Gràcies. Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
22: Martorelles! Sí! Vila Piscina!
23: Sí!
22: L'Espunyola!
23: Sí!
22: Sant Antoni!
23: Sí!
22: Sant!
23: Sí!
22: Berga!
23: Sí!
22: L'Eixample!
23: Sí!
22: Premià!
23: Sí!
22: Sant Martí!
23: Sí!
22: Reus!
23: Sí!
22: El Prat!
23: Sí!
22: Sant Andreu!
23: Sí!
22: Lleida!
23: Sí!
22: Rosselló de Sagrià!
23: Sí!
22: Cardona!
23: Sí!
22: Calella!
23: Sí!
22: Gràcia!
23: Sí!
22: Sant Cugat!
23: Sí!
22: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
21: Són les 12:07. Òscar Andreu, bon dia.
24: Bon dia, Òscar Dalmau.
21: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranezzi, Oriol de Balanzó...
24: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
21: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
24: Heu de saber que els Estats Units i l'Iran havien de signar un principi de pacte demà divendres.
21: Ai, ai, què ha passat? Què ha passat, nenes?
24: Un moment.
21: Han portat el Donald Trump a caminar per Montserrat?
24: No,
21: què ha passat?
24: No.
21: Què ha passat?
24: No, semblava que...
21: No, ai, per favor, no m'espanteu, eh?
24: No, semblava que el dia gros...
21: Que cada dia són males notícies, és que...
24: Sí,
21: és...
24: Aquí les expliquem, eh?
21: A veure.
24: Semblava que el dia gros del pacte de pau havia de ser demà.
21: Ai, què ha passat? I que el Trump té el fantavirus aquest dels creuers?
24: No, el Trump no té el fantavirus. El que ha passat és que el pacte de pau ja està signat. Abans d'hora. Van signar
21: sí?
24: el pacte ahir. Donald Trump va signar-ho en un sopar oficial amb Emmanuel Macron.
21: Home, per favor, eh? Una imatge magnífica,
24: ah, sí?
21: Amb el Manuel Marcon.
24: Sí, Marcon, sí. Marcon.
21: Ho haveu vist o no, les imatges? Ojo, eh?
24: Sí,
21: s'ha de recuperar les imatges de la signatura d'aquest acord.
24: Com
21: eh?
24: Que això és la ràdio, explicarem bàsicament que Donald Trump...
21: Això és antològic, eh?
24: Asseguts, no?, tots els caps aquells, els seus... Les
21: tots els comensals.
24: Dretes, comensals.
25: Era un sopar de gala, us el podeu imaginar, que
21: hi havia, taula llarga.
25: Hi havia uns, uns canalobres amb sí. espelmes enceses. Espelmes, de veritat,
21: que maco, eh?
25: Espelma, no,
21: l'espelma sí, encesa, sí, que romàntic. Sí, sí,
24: sí. Macron està al costat de Donald Trump.
21: I la dona? No, la dona era a l'altre costat de Donald Trump.
25: Trump. Sí. Donald Trump està flanquejat per ells
21: ja
25: dos.
21: Ja no estan junts.
25: Sí, sí.
21: El Manuel Marcón i la dona ja no...
25: No ho sé, no feien allò de...
21: Dona, escolta, ara no direm res, però...
24: Què?
25: No, no digui res.
24: La dona de qui?
25: L'última persona.
21: Del Manuel Marcón, molt més gran que ell, eh?
24: Bueno, sí. Passa la vida, a vegades passa en un sentit, l'amor...
25: Escolti.
21: Tu veus el Donald Trump?
24: Sí.
21: I veus la Melania?
24: Sí, Melania.
21: Dius, bueno...
24: Es porten 20 anys.
21: 40 anys més jove que ell, no, bueno, això sí.
24: Sí.
21: Ara, que ella sigui més gran que ell...
24: Bueno...
25: Bueno, i a més, no, perdona...
21: Això de tota la vida, i mira que jo sóc moderna, eh?
25: No,
21: vull dir, no em podrà dir ningú, no amb ningú em podrà dir que sóc el xapà de l'antiga.
25: Ella havia sigut la professora de llengua de Manuel Marcon.
21: pot ser professora de moltes coses.
25: De literatura, vaja. No, de literatura,
21: ah, no era llengua.
25: Però, bueno, literatura,
24: bueno, llengua literatura. I literatura.
21: Llengua, final,
24: era llengua, llengua i literatura. Ja, no?
21: Ja, ja, bueno, ja.
24: En tot cas, van
25: no, no té res a veure. El tema és que estaven en aquest sopar, perdona, digues.
24: Sí, no, no, no, que eren en aquest sopar i estaven un al costat de l'altre. Estaven amb les espelmetes, estaven Donald Trump i Emmanuel Macron.
21: I es va menjar la boca?
24: No, no, no es van menjar la boca. Macron es mira en aquest moment, quan es mira estupefacte a l'escena en què arriba un senyor amb un full, li posa sobre la taula en Trump perquè signi el full.
21: Bon ojo, eh? Imatges de la signatura d'un document important i capdalt per la història mundial, eh? Bueno. Que això passarà a la història, les imatges. Sí. Enmig del sopar amb el Manuel Macron aquest, de França, el Donald Trump li porten el document, ell, a taula, aparta un llamàntol de la mida d'un garrí...
25: No, no, ja no hi havia res, ja no hi havia res a taula.
21: I treu un rotulador carioca d'aquells tan gruixuts que per un moment vaig pensar que era un puro, que se'l fotria a la boca i l'encendria. No. I dic, ah, no, calla, així és un rotulador.
25: Era un rotulador, sí. És veritat que Donald Trump sempre signa els documents aquests oficials amb uns rotuladors d'una marca determinada que són molt gruixuts.
24: Sí, i anem a fer promoció...
21: Sí, i això clar, ho has de fer amb un paper de gramatge més alt de 80 grams, com d'un 100-120 perquè transparenta, si no
25: traspassa i llavors et poden duplicar la signatura, això també.
21: No,
25: clar,
21: i taques les estovalles.
24: Les estovalles, això era...
21: Això no surt, perquè és permanent, eh?
25: No, hi havia una... Veníem una carpeta d'aquestes toves, eh? Vull dir que no era una cosa molt ben
24: doncs
25: preparada.
24: Doncs ha sigut una sorpresa la signatura d'aquest document, que en realitat no és un acord de pau, sinó una declaració d'intenció.
21: Ah, no és un acord de pau, tampoc.
24: Exactament, no, o sigui... No,
21: a veure, un moment, Estem segurs que el Boden Ronald no va firmar ahir directament la carta de postres?
25: Amb un full, no?
21: Home,
25: venen amb un full.
21: Es va equivocar, ja mira, ja ve l'acord de pau, firmo aquí, és igual. No. Això no s'ho llegeix, Ronald Trump ja veus que està pel sopar, no està per la firma de...
24: I què va signar, segons vostè?
21: Home, el tio va veure el full, diu, tiramisú amb tres textures de xocolata... Firmo. I posi'm també una copeta de ratafia per sucar el tiramisú.
24: Tot alhora. I el rotulador.
25: Ja ho veureu a televisió on sigui, que la cara d'Emmanuel Macron és de no m'estic creient el que està passant. En tot cas, el que han signat bàsicament és que es donen 2 mesos, l'Iran i els Estats Units, per fer un acord definitiu de cara a reobrir, per una banda, l'estret d'Hormuz, per garantir que l'Iran també rebrà 300.000 milions de dòlars per reconstruir el país, sempre i quan accepti aturar el seu programa nuclear.
24: Oh, un moment, perdoneu, perquè va tot molt ràpid.
21: A veure si... Ho ha seguit vostè, avi, ho segueix, això?
24: Ho segueixo, però no dono crèdit. A veure si he entès una mica el que ha passat.
21: A veure, sí.
24: Just fa un any, en Donald Trump bombardeja l'Iran i surt dient que ha acabat amb el programa nuclear iranià.
25: Sí, aquells avions invisibles que van bombardejar unes muntanyes i van dir s'ha acabat el programa nuclear.
24: Estaven en unes muntanyes.
21: Totes les armes nuclears depèn del sac.
24: Sí. El 28 de febrer d'enguany, en Trump comença una guerra contra l'Iran per impedir que tinguin programa nuclear.
21: Sí, però que aquest atac amb avions, no...
24: Avions en una muntanya,
21: no.
24: Sí,
21: bueno... Encara tenien programa nuclear i armes nuclears, programa, però ara sí, el 28 de febrer bombardegen...
24: Ja s'ha acabat, i 4 mesos després, i milers de morts pel mig, Trump diu que pagarà 300.000 milions de dòlars si l'Iran deixa el seu programa nuclear.
21: Sí, es veu que no hi ha manera.
24: Si mai heu de fer plans, no li encarregueu a Donald Trump que s'encarregui de la cosa perquè pot sortir a pagar.
25: El tema és que Donald Trump diu que ell no pagaria aquests 300.000 milions de dòlars. El seu pla... Un altre pla de Donald Trump és buscar algú altre que els hi pagui.
21: Hombre! Quin campeón!
25: I de moment ha deixat caure que això segurament ho pagarà una de les dictadures saudites.
24: Sí, una?
25: Sí, ell ha dit els saudites.
21: Allà hi ha calés.
24: Bueno, digui-li a Zapatero. Sigui com sigui, en parlarem també.
21: Sí, és cert és que el president de l'Iran...
24: Donald Trump?
21: No, el president de l'Iran.
24: Doncs això, el president de l'Iran, el que delira, en Donald Trump.
21: No. Volem dir el president del país Iran.
24: De l'Iran? De l'Iran o de l'Iran?
21: Bueno, escolti, em sona igual, però... Una...
24: De l'Iran.
21: Sí, no canti la trinca ara, va. Avi!
24: Vols veure un míssil en cap nuclear?
21: Va!
25: El que dèiem, el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, també...
24: No, el de l'Iran és l'altre, no? No, és el
25: de... No, el de l'Iran de la...
24: Sí, un moment, aviam, perquè cada 15 dies mataven un president de l'Iran i ara estem a la banqueta, tenen un fons armari important.
25: Una cosa és el líder i l'altra el president, són dues coses diferents, perquè una cosa és l'Ayatollah, que ara hem posat el fill del que van matar, del Khamenei...
2: Sí, el Júnior.
25: El Júnior, que ningú l'ha vist, és a dir, no hi ha imatges seves en vídeo, però
2: representa que és com jo i l'amor, no?
21: El què?
2: Que no l'he vist encara.
21: No l'has vist, no l'has vist.
2: Però estic en procés, ja sabeu
25: en
2: que
25: procés
2: jo...
25: En procés de veure alguna
2: cosa. Sí, no, jo estic disposat a
21: sí,
2: signar...
21: Sí, aquest estiu sí?
2: A signar un contracte, sí? Conforme que en els propers dos mesos, aviam si passa alguna
21: cosa. És un preacord, també.
2: És la doctrina Trump. Ja, o sigui, jo estic obert a que passin moltíssimes coses aquest estiu, estic fent calistènia.
25: Calistènia és allò de fer peses sense peses, eh?
2: Gimnàstica amb el propi cos.
25: Sí?
21: Bueno, bueno també ja... té el seu
2: lumbago.
21: Té la seva gràcia.
25: Té el seu lumbago.
2: La seva s'ha de fer bé.
21: Què fas, dominades?
2: Sí, bueno, però de moment m'estan dominant a mi.
21: No domines la...
2: De moment volia ser
25: abans
2: actiu...
25: Abans et deia flexions, no?, de les dominades. No, què ha passat? No.
2: Pues ha passat que m'he comprat una barra que es posa al marc de la porta.
21: Les dominades són cap amunt.
2: Exacte.
21: I les flexions es feien a terra.
2: I jo vaig cap avall. I aleshores utilitzo el propi cos i
21: la gravetat, la força de la gravetat. Has de vèncer la força de la gravetat. O arrencar una paret.
2: O arrencar una paret o fer-la amb molta força.
21: T'has vist vídeos? Jo n'he vist 26.000, de vídeos que aquesta gent que ho fa a casa...
2: Ens has d'explicar alguna cosa?
21: No, he vist vídeos.
25: He vist vídeos, tinc un amic que ha vist un vídeo.
21: Per qui m'has pres? Jo fent gimnàstica a casa?
2: Bueno, no, tu fas allò de la pilota grossa.
21: Vaig a un gimnàs a fer pilates perquè és una tècnica que no sues gaire. No sues gaire.
2: Val, doncs jo també vull fer... Se lliga molt fent el pilates?
21: Pilates. És Miquel Montoro.
2: Se lliga molt. Però, bueno, estigueu a la guait, perquè aquest estiu potser tinc alguna...
21: Molt bé. No, ja està feta la crida, sí.
2: Vale.
21: Ja està feta, sí.
2: Podeu trucar a 977-400.
25: El que deia el president de l'Iran,
2: dos números més.
25: Sí. Masoud Pezeshkian, també ha signat aquest acord de pau.
21: Sí. També mentre era a taula i esperava que li portessin el sorbet de llimona per fer baixar el sopar.
25: No. Doncs no. Primera, que no era evidentment en aquest mateix sopar, ni estava sopant. Que ho sapiguem, el cas és que ell ha fet aquesta signatura a distància. Ha fet servir la signatura electrònica, concretament.
2: Uau, el president de l'Iran té l'IDCAT?
25: No.
21: L'IDCAT és una altra cosa.
2: Va molt bé quan el trobes i saps on el tens.
21: Pues escolta'm, aquí... Jo crec que cal fer un aplaus al vertader artífex de la pau entre els Estats Units i l'Iran. Eh?
25: Què és aquest artífex?
21: El gestor del president de l'Iran.
25: El gestor de... Per què?
21: Home, si tu tens possibles, tu et foten un document al davant...
25: Sí.

0: días, ahora mismo no las encuentro, deme 10 días porque esto lo llevaba mi gestor.
1: No, clar. Ja, i el senyor no està.
0: Així va ser la declaració d'ahir. No hi ha àudio, però no, bueno, ja no, t'ho he fet jo.
1: Sí, no barregem més temes. Ja veurem com continua aquest pacte, perquè qui encara no ha dit res és Israel. No,
2: exacte, sí.
0: A banda d'això, també avui a la competència parlarem del Departament d'Educació i un nou fitxatge polèmic.
3: Bernardo Silva, no?
0: Què dius ara? Bernardo Silva.
3: Bernardo Silva és un fitxatge polèmic.
0: No anava per aquí.
3: Que a més no sap si és nom i cognom o una ordre. Bernardo Silva, per exemple.
0: Ja.
3: Bernardo Silva, pots
0: callar, no? Sisplau? La polèmica...
3: La cara de lampista.
0: T'explico
3: Bernardo Silva, i que va sortir per celebrar els 50 anys abans d'ahir.
0: Sí. Ha estat el seu aniversari?
3: Entra a casa arrossegant-se, eh?
2: Pinta de jugador de futbol, tot.
0: Bueno, ja té una edat, sí.
3: Bernardo Silva.
0: Bé, escolta, no parlem de futbol.
3: Hem esquivat una bala, eh?
0: Si no,
3: d'aquesta... Jo ja sé el que he de dir. Quan el Madrid fitxa un jugador,
0: sí,
3: els del Barça hem de dir... Hem esquivat una bala.
0: Sí.
3: Vale?
2: És bastant bo, eh?
0: Però ho hauries de dir sense plorar.
3: Cacorella.
0: Per dintre.
2: Qui és Cacorella?
3: El fitxatge aquest de
2: Caco.
3: El Pelotxo. Hem esquivat una bala, eh?
0: Però escolta, molta rissa amb això del Cucurella, però ja el voldria jo, els seus rinxos.
1: Home,
0: aquest rinxo.
1: Sí, clar, que vostè i
0: jo.
1: Ja m'han evitat.
0: Creieu que són...
4: Estava rondant per aquí, ja està. Jo ja l'he vist venir.
0: Creieu que són extensions negres?
1: Sí, home,
0: són extensions? No, eh?
1: Allò de Cucurella, els cabells, no, home, no. Han de ser...
4: Molt bona mata.
0: No. Creieu que s'hi posa espuma?
4: Això segurament.
0: Són rinxos d'espuma, eh? No, allò que li toques els cabells i fan... És tan maco, això, eh?
4: Sí,
0: l'efecte de l'espuma amb el rínxol, eh? Tot el dia amb els rínxols encarcarats. Sí. És tan còmode, eh? L'espuma. Molt bé, aquesta gent que porta espuma.
1: Molt bé. Veig una passiva agressivitat amb l'espuma totalment injustificada.
4: Algú ha tocat un cap últimament.
1: Sí, i no li ha agradat, eh? Del tot. Bueno, sigui com sigui, no parlàvem de Bernardo Silva.
0: Però... S'ha equivocat, Bernardo.
4: Ah, té raó, no parlàvem de Bernardo.
0: Àrbalo.
2: Calleu, perquè...
5: Àrbalo.
2: Sí, perquè és que des que van treure això, que només faig que veure gent que s'equivoca a l'hora de dir Àrbalo.
1: Sí, l'altre dia va ser una companya nostra, que no diré el nom, però en directe va dir Àrbalo.
0: D'informatius.
1: D'informatius, sí.
0: La Gemma Montero.
1: Sí, no, direm...
0: Sí, de deports, la Gemma. Maquíssima, molt maca persona.
1: I no només això, sinó que...
0: És un puntal d'aquesta ràdio, que està aquí des del principi, quan no hi havia ni parquet, eh? Ojo, eh?
2: Si no fos parella, no hi hauria secció.
0: Bueno, la Gemma Montero va tirar el cable, ella, eh? Sí, va tirar cables.
1: Això, per una banda, i avui hem vist un tall d'en Piqué.
2: Sí. Mira, l'Àlex diu que el té.
6: Yo durante la temporada le deseaba al Madrid que le fuera un poco mejor. No que ganara títulos, pero sí que le fuera mejor, porque yo quería mantener a Álvaro.
0: S'ha equivocat. Bueno, és que és molt difícil dir-ho,
1: doncs, que ens sap greu, però hem buguejat el cervell de
0: molta gent.
2: D'aquí molts anys podrem dir, què vau fer a la competència durant 20 anys de programa? Doncs mira, vam aconseguir que la gent parlés malament.
0: Bé, a veure, deia polèmica. Que parlem d'aquesta polèmica educació. L'ha desfermat el que serà el nou coordinador de projectes estratègics de la Secretaria de Millora Educativa.
1: Hòstia, el càrrec no li cabrà la targeta de visita, eh?
0: Sí, haurà de ser...
1: Un dinar 3, eh?
0: Un dinar 3, de targeta de visita.
2: És un tríptic. Sí, doncs bé, el qui coordinarà aquests plans estratègics d'educació serà un regidor, o un exregidor ja a dia d'avui, de Rubí, que es diu Víctor García Correas, i que fa uns mesos va negar que el català, el valencià i el mallorquí siguin la mateixa llengua. A més...
3: És que no cal buscar a la gent que no té ni idea, no cal buscar-los a Madrid, els tenim aquí.
0: I aquest tio va a educació?
2: Aquest, sí. No només que sigui...
0: O sigui encara serà... votaré el PSC. Sí.
2: No és la primera vegada que ho diu, també li diré.
0: Escolta, m'empadronaré Rubí, tu.
1: No, deixa-ho.
4: Això sí que és la primera vegada que ho diu.
2: Que ho diu ningú.
1: I l'última.
2: Bueno, voleu... Sí, perdó, em centro.
1: Sí, que soc de Terrassa.
2: Sí.
1: El Rubí del costat de Terrassa.
0: Bé, a més d'això, aquest futur càrrec d'educació...
2: També ha posat en dubte, en algunes declaracions, a la immersió lingüística.
0: Sí, però va, vinga, parlem d'altres coses. Ja heu vist algun partit del Mundial?
1: No distregui, ara estàvem explicant aquesta notícia.
0: Jo ja sabeu que no vaig en cap equip, però m'agrada molt Espanya. Quin partit és contra Cap Verd?
1: Ah, sí. Bueno, això no ve... Primer, no ve a tom de res, i a més, Espanya va empatar contra Cap Verd, tot i ser una selecció molt superior.
0: Sí, però Cap Verd són grandíssims atletes i estaven molt concentrats a defensar la porteria del seu país.
1: Bueno, passen...
0: En això em recordaven molt a Salvador Illa.
1: Eh?
0: Un gran atleta que defensa el seu país.
3: Sí, home...
2: Cap Verd.
3: No, si defensés el seu país, no estaria en contra de l'alliberament nacional i a favor de la submissió de Catalunya.
0: No me grite, por favor,
3: Perdoni, jo no sé qui li...
0: O le denuncio por vender comida en mal estado.
1: No canviem de tema... Tranquil·litat. Parlem de la...

0: declaracions d'aquest regidor socialista i primer tinent d'alcalde Rubí, aleshores, que s'ha convertit, doncs això, en el nou coordinador de projectes estratègics de la Secretaria de Millora Educativa.
1: No cal parlar d'aquestes coses.
0: Bueno, doncs escolti, ja parlarem d'una... Vostè no ha de dir que hem de parlar o no?
2: Escoltarem el tall aquest d'alguna vegada o no?
3: Sí, okay, si vol, sí, passem, sí, sí. Si vol, li explico com van anar aquestes declaracions, que avui s'han reflotat, per entendre's, han tornat a sortir a l'actualitat, perquè hi havia un ple en l'Ajuntament de Rubí. Sí. I García Correas en aquest ple de l'Ajuntament.
4: García Correa, és una... T'imagines
2: que... Tu de les dents?
4: Sí. Ahir vaig llegir un article de...
2: Hòstia, no obrim una altra carpeta aquí ara, Jean-Paul. No,
4: però és molt guai, és una carpeta.
2: Sí? 12,
4: és una
2: carpeta 12, guai.
5: 12 parèntesis, estem veient.
4: Tu saps que hi ha una brigada.
2: Pots no trencar papers i fer soroll mentre parles?
4: És que dels estem nervis fent... de lo que estic a punt d'explicar.
2: Estem fent ràdio.
4: És que Correa, sabeu que és una mena de loctite per les boques, no?
0: Què m'has de dir?
2: Sí, sí, bueno, això doncs, ho hauria de dir l'avi.
4: Hi ha una brigada...
2: Estàs fent avisplaining. Estàs explicant una cosa a l'avi que...
4: Aleshores, hi ha una brigada a Barcelona que es dedica, si et cau alguna cosa en una claveguera, hi ha una brigada de gent com de superherois que venen a salvar-te la cosa que t'hagi caigut.
3: És veritat.
2: Va. I això com es diu, Manel? Ah, perdó.
5: A veure.
2: No sap... Perdó.
5: Que... Ahir se'm va caure un auricular... Com se'n diu això?
4: Auricular.
5: Auricular que no va en fil, perquè si no...
4: Sense fil.
5: Wireless.
2: Espera, fem-ho...
5: Inalàmbric, joder, volia dir inalàmbric.
4: Uah, no oblidem... Se li està enganxant tot el pitjor de l'Òscar.
2: No oblidem que estem fent ràdio, sisplau. Sí. Posa una música d'aquesta mateixa.
3: No oblidem.
5: Puja que estem fent ràdio al revés.
2: Problemes del primer món.
3: Home, no,
5: avui
3: primer...
5: va caure un auricular inalàmbric a la claveguera de davant de la ràdio. Aquí hi ha un MediaMark, com ho sabreu.
4: Són les tortugues ninja de...
2: I vas entrar al MediaMark a comprar-ne nosaltres.
5: No, home, és el que volia fer, però vaig cometre l'error d'explicar-li tant a l'Òscar Andreu com a la meva parella, que són les dues persones més importants que de la meva vida, i tots dos em van dir, hi ha una brigada...
3: Però jo no et faig dormir amb l'edredon. Així surt després.
6: Un altre parèntesi.
2: Que esteu dormint amb l'edredon cara a casa, Manel?
5: Sí, estic a punt d'agafar fongs.
3: A pensar que ara va dir...
2: Això, la dona és fredolica.
5: Sí, a mi
2: també em passa els peus.
3: Els peus?
2: Bueno, sí, estic congelat.
3: Però si avui ha sigut... Jo crec que hi ha ni tropical, bueno, ni incandescent.
2: Bueno, hi ha gent que és fredolica, més fredolica que altra.
5: Semblava que estiguéssim a Vietnam, realment. Faltaven grills sonant al meu sota el meu llit.
3: I helicòpters, eh?
5: Em va caure, perdoneu, un auricular inalàmbric, que no vull dir la marca, però és un AirPods de la casa Apple.
4: Són els cars, eh?
5: I com que vaig cometre l'error d'explicar-ho, no vaig poder fer el que jo volia fer, que és no dir-ho a ningú, comprar-me'n uns altres i continuar amb la meva vida, que és el que faig jo quan em perdo alguna cosa.
3: Exacte.
5: I l'Òscar Andreu m'ha dit, mira, et passo el link de truques a aquesta brigada. Llavors vaig trucar a la brigada i m'ha dit, sí, sí...
2: Com es diu? Té nom?
4: Tortugues Ninja.
2: És que està a l'alçada de Tortugues Ninja.
4: Absolutament. Abans les tortugues s'ho quedaven tot i ara, com que hi ha aquesta brigada, hi ha una lluita fraterna.
5: Hi ha una notícia que es diu la brigada municipal que extreu objectes del clavegram. No és un nom gaire reeixit, de moment.
2: Clar, però bueno, és força descriptiu.
5: Existeixen. Diu que treballen unes 50 vegades al mes. Hi ha 50 vegades al mes que a una persona a Barcelona se li cau alguna cosa...
2: Bueno, li cau alguna cosa i es queixa.
5: Exacte. En cauen moltes més.
3: Hi ha altra gent que porta un imant a la butxaca i llavors intenta recuperar les claus posant-hi un fil i aconsegueix fracassar.
4: Has de ser molt rata per anar amb un imant,
5: Buscant metalls a la platja de les 6 de la matinada.
2: Escolta, i van venir els de la brigada aquesta?
5: Vaig enganxar just el canvi de torn i va venir un senyor molt amable.
2: Això en funciona.
5: Van trucar unes quantes vegades. Vaig esperar una hora. Vaig esperar una hora que, mira, vaig pensar...
7: És l'hora que tu també truques a les 12.
5: Vaig trucar a les dues.
7: Pitjor m'ho
5: potes. A dinar, no?
7: Pitjor m'ho potes, haguéssim pogut dir, escolti'm, però... fins demà a les 8 no hi ha... No
5: m'hauria hagut d'esperar en un banc fins demà a les 8.
4: Però entenc que... I veus aparèixer una rata amb l'earphone... No li pots robar, te pot mossegar i te pot fer entamir.
3: La meva pregunta és, llavors, arribarà amb una furgoneta, entenc que tenen algun tipus de clau especial...
5: Va arribar un noi amb les mans a les butxaques, i aquest és el final de la història, i va obrir la claveguera d'embornal amb les seves pròpies mans, cosa que hauria pogut fer jo des del primer moment.
2: Va aixecar la reixa.
5: Vaig esperar una hora perquè un noi, en 20 segons, l'agafés la reixa amb les pròpies mans i m'agafés l'AirPod amb les mans i em digués, doncs vinga.
4: Però aquí, quant de temps trigaria ell a fer un acudit? Clar,
5: és veritat.
4: Cadascú a les seves coses.
2: Sisplau, demano un aplaudiment per aquest heroi, per aquesta brigada.
3: Aquesta gent invisible, eh? A partir de quin preu d'AirPods o d'auriculars sense fils creieu que truques a una brigada com aquesta? Vull dir, aquests deuen costar 200 euros.
2: Bueno, si ets rata com el Manel Vidal... Pues...
7: si et cau un cromo de Panini...
5: Disculpin, se m'han caigut 20 cèntims.
4: Un moment, és que estàvem parlant del parèntesi, el parèntesi l'he començat jo, sí, dient que és que hi ha gent, la Corega...
2: Corega, sí.
3: Ah, perdó.
2: Hòstia. No calia recuperar això, Jean-Paul.
6: Si no voleu el programa, me'n vaig.
2: Va, vinga.
3: Estàvem parlant d'aquest regidor socialista que es diu...
2: Correas.
3: García Correas, jo m'he equivocat.
4: Ha dit Corega. I jo he recordat que ahir, quan Òscar Andreu, el dels dos Òscars, el que fa il·lusió, va explicar-li al Manel, jo hi era, i va explicar, hi ha un article que parla d'això, vaig llegir l'article i es veu que un dia van recuperar una dentadura postil.
7: Home, és que això...
5: Inalàmbrica, també.
4: Sense fins,
3: com a mínim. De la claveguera te la tornes a posar,
4: sense fins, i explicaven una mica la història darrere. I és
7: bueno,
4: que...
7: la història darrere ha de ser trista, clar, és algú que la necessita.
5: I que li costa molt explicar la història perquè li
3: falta la boca. Perdó, no esteu veient una cosa? Aquest senyor, aquesta persona, senyor, senyora, que li va caure la mandíbula.
4: Les
3: dents, però va haver de trucar i fer-se entendre per telèfon sense dents. és que és
4: intel·ligència mortal. Això ho fa la intel·ligència artificial, ara. Total, sí, una persona que va vomitar.
2: Va vomitar. Ah, va vomitar al carrer i li van saltar les dents. Pensava de dir, hòstia, quin tros més gros m'ha sortit ara del sopar, i remenant va dir, hòstia, no, són les dents.
4: No recordo haver menjat un maxilar inferior.
2: Hauria de dir, no recordo...
4: Bueno, doncs perdona per la història.
2: Molt bé, bueno, ha valgut la pena. Un aplaudiment també.
3: Per Corega, eh?
2: Esperem que la recuperés. Bueno, escolta, recuperen de tot aquesta brigada, molt bé.
3: Jo, si voleu, recupero el tema d'aquest nou alt càrrec de la Conselleria d'Educació, que ha negat que hi hagi unitat de la llengua, és a dir, que mallorquí, valencià i català siguin la mateixa llengua, i també està en contra de la immersió lingüística. Us poso un antecedents o en context. La regidora, estem en un ple de l'Ajuntament de Rubí, la regidora alternativa d'Unitat Popular, que es diu, us deia, Marina Dolcet, defensava... perdoneu els pitos, defensava donar suport a la llengua més enllà del Principat i recordava que el català i el valencià són la mateixa llengua. I García Correas li contesta.
8: La companya Dolcet té una visió protoimperialista de la llengua, per tant, el que fa és assegurar que el català és el mateix que el valencià o que el mallorquí. Sintàcticament no ho són i tenen diferències grans i, per tant, hauríem de parlar en un altre, evident, en un altre foro, que no és aquest.
7: Hòstia, aquest senyor és socialista?
3: Sí, han dit del PSC de Rubí.
7: Hòstia,
4: un moment.
2: Què passa, Mohamed?
4: Silenci.
2: Què, silenci?
4: Una, dues, tres...
2: Què fas?
4: Estic comptant fins a 100, però no explota.
2: Bueno, no cal.
4: Mohamed, no t'embales, inspira, fes l'altre, jo què sé...
2: Relaxa't, Mohamed.
4: És que només hi ha una manera de relaxar-me.
2: Què és?
4: De dir en veu alta les dues paraules de mantra de relaxació de yoga kundalini.
2: Perfecte.
4: Puta espa...
2: Va!
4: Ja m'he relaxat.
2: Molt bé.
4: Ja m'he relaxat. Acabem de sentir unes declaracions desafortunades, fetes probablement des de la ignorància, no necessàriament des de l'odi, autoodi als catalans. Es va disculpar aquest senyor dient que eren llengües diferents. Que no, perquè això fa pinta...
2: Sintàcticament,
4: Fa pinta que ho ha buscat a ChatGPT, el ChatGPT ha al·lucinat com fa el 90% de cop, i el tio va, esto lo ha dicho ChatGPT, puta catalana.
2: Però sí, hores més tard de dir això, García Correas va demanar perdó per aquestes paraules.
4: Fantàstic. Doncs, tema Sanjat, en català normatiu, són molts els que durant més de 300 anys de repressió doncs, han comprat les motos avariades de l'espanyolisme per autoodi, per ignorància o per mandra. I després doncs, han fet el top i s'han tornat catalans. Mira l'Òscar Andreu.
3: De fet, cal dir que Víctor Correa, García Correas, perdó, és filòleg de llengua espanyola.
4: Respira. Respira.
2: Va.
4: Amigos! Y la mara que va a París, San Millán de la Cogolla, Alfonso de Simorsavio, Antonio de Nibrija, la Corona de Castella, Luis la Fuente, la Verja del Pilar, Día de la Hispanidad, Tres Toros, Marcial y el Choc. Brau ja!
2: No, va, torna.
4: Un filòleg hispànic que diu que el català, el valencià i el mallorquí no són la mateixa llengua, que tenen diferència de sintàctica, però no sabem en quina llengua ho diu, si en català, en valencià o en mallorquí. Bueno, mallorquí fan allò de dir coses com el meu al·lot té molt doblers, però això ho fan per fer-se els especials.
3: No, home, no. És perquè el lèxic pot canviar, però és la mateixa llengua.
4: Ja, suposo que aquest filòleg hispànic, o com es digui, també diferencia entre l'argentí, el xilè, el peruà, el colombià, el mexicà, vinga, ajuda'm, el veneçolà,
0: el dominicà, l'equatorial, el colombià, el paraguaià, l'espanyol dels Estats Units, el judeoespanyol, el castellà subtemptrional, el manxec, l'extremeny i el castellà que parla Rosalia, que no entén ningú, perquè són tots els accents de l'Amèrica Llatina dits en una sola paraula.
2: Alhora, alhora, sí, sí. Queda entès, Mohamed. Va, que avui també volem parlar de congelats a la competència.
0: Exacte, un dia de màxima calor.
2: Doncs escolta molt bé, perquè amb la calor que fa, i la que farà, nenes, ojo, vull dir, ja...
0: En parlarem més endavant.
2: Ja ens podem anar despullant tots.
0: No,
2: perquè,
0: no,
2: escolta'm,
0: no cal, no cal.
2: No, no, que ho ha de... Bueno, l'única solució aquí és comprar-se un arcón d'aquests congelador i ficar-s'hi dins, eh? Sí. Va molt bé per la pell, eh?
0: Va molt bé per la pell, que ficar-se dins un congelador.
2: Bueno, la Mònica ho sap, ho ha dit, que a partir de diumenge morirem, eh? No, no, de lo que pujaran les temperatures... No, bueno, bueno,
0: la Mònica
2: bueno.
0: No parla mai en aquests termes.
2: Jo que els senglars, que ja baixaven de Collserola, ara te'ls trobaves per allà, per Horta Guinardó, per Nou Barris, allà a tocar de la muntanya, eh? Avui ja se n'han vist a la platja de la Barceloneta.
0: No, no és veritat. No,
2: bueno, que la calor que fa...
0: Sí, però no han baixat a la Barceloneta.
2: Ojo que es poden ajuntar els senglars de la pesta porcina, les rates nedadores del Fantavirus...
0: Ai.
2: I, escolta'm, vull dir...
0: Sí, bueno... La notícia que volíem explicar, en tot cas, és que una investigació del CSIC amb universitats italianes revela que els plàstics dels envasos passen al peix, fins i tot al congelador.
3: Aquesta investigació és que aquests químics que conté el plàstic, que alguns són tòxics, passen als aliments i, per tant, com més temps estiguin en contacte, més contaminació hi pot haver.
2: Ara que ho dius?
3: Sí.
2: M'ha passat, això.
0: El què?
2: Em passa. Ah. Em passa. Amb els palets de cranc.
0: Què li passa amb els palets de cranc?
2: Saps els palitos de cangrejo, aquests?
0: Sí.
2: Noto que tenen gust com de plàstic.
0: Ja, però crec que no és això.
2: No us passa, nena?
0: Sí, això és el surimi.
2: I segons quina salxitxa, també. Sí. Que dilatastes i dius, no té gust de
0: res. No té gust de res, sí, últimament passa molt. Bueno, doncs, que em prengui nota, sí. Vostè que compra peix, perquè està passant una altra cosa. Soc jo o estan desapareixent les peixateries?
2: No, és tu.
0: Vale. Doncs moltes gràcies.
2: Sí. Un home que no ha trepitjat mai una peixateria.
0: Bueno, i les que no va trepitjant me les van tancant, que sembla com un videojoc, sembla que porti la malastrugança del Lluç.
2: Els veus patint, els homes, quan en una, davant d'una peixateria.
0: No, però...
2: Què et poso, nen? Que et poso dèntol? Ja veus l'home que no sap on mirar. Va mirant, va assenyalant la sardina. No, això és sardina, nen.
0: Sí.
2: Dèntol.
0: Vas
2: mirant i vas... Ja... No, això és un calamar, eh?
5: Perdó, Podrien ajudar una mica.
2: Bueno, això parla amb les peixeteres.
5: Però és que a vegades et fan sentir tonto necessàriament.
3: Perdoneu, però normalment el peix va etiquetat, posa el nom, el preu i l'origen.
5: El peix va etiquetat, tots els peixos.
3: No tots els peixos, no, però els agrupen junts. És a dir, no estan posant un calamar a un costat i l'altre a l'altre com per despistar. Normalment les peixeteries es posen junts.
2: Homes parlant de peixeteries, eh? Fixa't, és que des de luego...
3: Jo, a la sirena...
2: Com es nota que això és ciència-ficció, aquest programa, eh? Ha deixat de ser un programa d'humor i ara és de ciència-ficció.
0: Sí, escolta,
2: avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
0: Tot seguit la repassem.
6: No cal moure't de recu per escoltar la competència.
2: Vaja, continuem a la competència parlant de la visita del Papa a Catalunya, que encara porta cua, eh?
9: Sí, perquè hi ha el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, va felicitar els Mossos i la policia espanyola per l'expulsió dels cantaires de la Sagrada Família.
2: Hombre, molt bé.
0: Sí,
2: els ha felicitat a la policia per expulsar aquests cantarins de la Sagrada Família.
0: Vostè sí que és un cantarí.
2: Turbo independentistes terroristes. Doncs sí que és grande, sí, el ministre.
0: Okay.
2: Grande, Marlaska!
0: Bueno,
2: grande!
0: Prou.
2: Mira, hi ha aplausos.
0: La gent...
5: Està confosa, la gent... Sí, se li ha donat unes indicacions.
0: La gent té ganes de socialisme, eh? La gent us hi posa aquí una rosa. Sí. No, qui ha robat... Que no... Bueno,
2: què deies? Està bé, són d'aplaudiment fàcil.
9: Marlaska defensava així l'actuació policial per expulsar els cantaires de la Sagrada Família.
10: Ahí lo que se trata es de trabajar y de mantener el orden público. No es atentar a la libertad de expresión de nadie. Había, además, una prohibición expresa del deán de la catedral de Cataluña, donde aludía a la prohibición en los actos eclesiásticos que se desarrollaran durante la visita papal de cualquier signo político que se desarrollara y se pudiera desarrollar.
0: Sí, claro. Cualquier signo político, sí. Defensa la policía dient que hi havia prohibició de qualsevol símbol polític durant els actes eclesiàstics del Papa en un acte on hi havia el rei d'Espanya.
2: Home, sí, com a símbol polític jo crec que n'hi entraria.
0: Bueno, és la seva feina ser un símbol, no ha de fer res més. Ha d'anar presposto sent un símbol com una bandera però com pata. M'entens?
2: Sí, sí.
0: És que, o sigui, tens un dels
11: símbols polítics més explícits d'Espanya, que és el rei, però pel que sigui el símbol polític inacceptable que necessita intervenció policial, són unes fotocòpies de l'estelada. O sigui, tanta por ens tenen que envien la poli a intimidar-nos per un foli amb 4 píxels de tinta.
2: Sí, perquè
11: que
2: segurament...
11: fins i tot retenen a nens. No, és que són persona bajita. Són nens. Ah, bueno, però són catalanes, no cuenta, m'entens?
2: No, és que, escolta'm, encara que fos impresa en mode borrador, esborrany,
0: però...
2: l'estelada és molt violenta.
0: Però que ha de ser violenta.
2: No, una cosa és la senyera,
0: Sí?
2: Altra cosa és l'estelada, L'estelada...
0: Bueno, i ni la
2: tu la veus i ja, és que és molt violenta,
0: Sí, és molt violenta.
2: Que té un triangle,
0: Té un triangle,
2: Un triangle amb punxes,
0: Un triangle amb punxes.
2: Bueno, tres punxes.
0: Tres angles.
2: Els vèrtexs,
0: Fixa't. Sí, els vèrtexs, sí.
2: I té una estrella que encara té més punxes,
0: Sí, és la bandera
2: angles xuriquen. Angles punxeguts, això incita la violència. És una estrella ninja d'aquestes que maten a la gent.
11: Sí,
2: les llences.
11: A mi vostè sí que m'incita la violència. Sí.
2: I a més, els cantaires també es volien saltar el protocol i no fotre's a cantar l'himne nacional de Catalunya, és que clar...
11: On s'has vist, cantar l'himne nacional de Catalunya a Catalunya,
2: és que clar...
11: Que som catalans o què passa aquí, I que són ells, espanyols, i en un país ocupat, la pedra guanya les tisores.
2: No, ells són neutres, perquè saben que els nacionalismes són una malaltia de la societat, no?
11: Oh, sí, els meus collons, collons d'imbamba, Si el nacionalisme és una malaltia, l'estat espanyol necessita cures paliatives, m'entens? Segons vostè, nacionalisme és quan els catalans volen ser catalans, però quan els espanyols no volen que siguem catalans i ens volen fer espanyols, això què és?
2: Sentit comú.
11: Però què diu ara? Sí.
2: No?
11: Què desig sentit comú?
2: Sí, home, desig de pau.
11: Què desig de pau? La pau arribarà quan marxeu i ens torneu el que robeu cada any. Vostè es pot quedar perquè, d'alguna manera, potser és dels nostres, però el que el tenen molt captat.
2: Escolta'm una cosa. En lloc de cantar els segadors, que ja és una cosa que dius, ja van a provocar. Perquè, escolta, si no anessin a provocar...
11: Una cosa que ens queda, abans teníem els partits independentistes que provocaven. Ara no només provoquen, sinó que fan massatges als peus i al perineu.
2: Ja sabien que estaven delinquint, perquè la fotocòpia aquesta de l'estelada no la portaven a la mà. No, la portaven entremig de les partitures per amagar-la.
11: Això no és delicte a Espanya, encara.
2: Perquè saben que és una arma blanca que et pot tallar. Una fulla, un foli. Pot ser un tall, No seria la primera vegada que m'he tallat jo posant fulls a la impressora,
0: Però portaven els fulls a les partitures, també.
2: No, sisplau, home, no. Serà que no tenim cançons maques i que no divideixen per cantar en una coral a la Sagrada Família? Jo sí pogut cantar Mediterráneo del Serrat.
0: Ah, pensava que deia de los rebeldes.
2: Porque yo nací en el Mediterráneo.
0: Ha començat regular,
2: Estàs esperant, Estàs esperant el neo i no arriba mai, Perquè la llarga, el Serrat...
0: Sí, home, clar que la llarga, perquè sí, com el Mediterrani.
2: És maquíssima, sí.
0: Penélope. Bueno, fem una cosa.
3: Cap en català, de la
2: Serra. Piel marró.
0: Anirem a publicitat, tornarem de seguida i continuarem parlant de l'acte del Papa a la Sagrada Família, perquè, atenció, hi ha algunes espelmes que es van repartir aquell dia durant la cerimònia...
2: Que maques, nenes, que les veu veure! El que donaria jo per tenir una espelma d'aquestes a casa.
5: Doncs miri, ara sabrà quan pot donar per tenir.
2: Per què?
0: Perquè
5: són a Wallapop.
2: Les venen a Wallapop?
0: Ara ho
12: estàs escoltant la competència.
13: Emetem des del polígon Can Jardí.
14: Benvingut a la
13: ciutat. Serà una gran vetllada.
12: Amb els Oscars.
14: Fabio Illa.
15: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
16: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
15: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
16: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
17: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
18: Què?
17: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
18: Sense pagar?
17: Què? Ara no, el començarà a pagar després.
18: Ah, fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
17: Citroën.
18: Finançant amb Stellantis Financial Services. Consulta citroën.es.
19: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
20: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
21: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Així respon un expert de Verisur davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisur, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
21: Verisur.
22: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
23: Aquest estiu fes la millor jugada.
24: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
23: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés i Hipercor i Supercor.
24: També a la web i app. Consulta les condicions i els models que hi participen.
25: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
26: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
27: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? M'hauria estalviat les 3 hores que fa que espero una grua al mig de l'autopista? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar temps, vols Mafre. Anem on vas.
28: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
29: Ara Lidl tonyina clara en oli de girassol, pack 3x1,79. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
30: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
31: Amb poques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
30: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
31: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
30: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
32: Per cert, i el teu mal de cap?
33: Ara, genial. Sembla que bé. Aquest disc de vinil que em vas recomanar és com màgia.
32: I val per tot. És el disc que em poso quan em fa mal la gola. La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app, al Corte Inglés.

0: minuts per una. Noemí Polls, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs mira, us porto la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt bé perquè pots posar a casa teva...
2: Un Verisure! No, no, no, no, Línia Directa
1: no,
2: ara es diu...
1: No,
0: no, és una altra.
3: És una que estarà molt content d'aquesta gent que digui el nom d'una altra marca.
1: Durant sí. Jo explico que la nova assegurança de la llar de Línia Directa...
2: Ah, calla! Línia Directa!
1: Sí. Tarat. Pots posar, sí, senyor.
2: Ara sí,
1: pots posar a casa teva en mode fàcil, perquè és fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en queda satisfet. A més, si t'hi canvies, et milloren el preu de la teva assegurança directament. Així que pots trucar al 917-700-700 o pots anar directament a liniadirecta.com. 917-700-700 o liniadirecta.com.
0: Molt bé, ara sí. Gràcies. Continuem. Continuem parlant de la missa del Papa a la Sagrada Família, primer l'amor i després l'altre. Recordeu aquelles espelmes que duia el cor de nens?
2: Bueno, tots els que cantaven, que maco, que va ser allò, que s'encenien, s'apagaven. S'encenien i s'apagaven soles, eh?
0: Sí,
3: soles,
0: sí.
3: Bueno.
0: I encara hagués estat més espectacular si la policia espanyola, els Mossos, no haguessin fet fora a tota la colla 500 persones que també portaven aquesta espelma.
2: El que passa que aquesta espelma, si te la miraves de prop... De lluny, dius, que maco. Ara, de prop, que jo he vist alguna fotografia, sembla una manualitat d'aquelles que porta el teu fill a l'escola.
0: Què diu ara?
2: Que no saps mai on guardar-la, perquè dius, bueno, això no
3: posaré... Com dèiem, eren unes espelmes electròniques que es van encendre totes alhora.
2: Sí. Bueno, espelmes electròniques, el que tota la vida n'hem dit una làmpara.
0: Sí, bueno.
3: I tenen o tenien una inscripció amb aquesta frase de Gaudí i Antoni Gaudí, primer l'amor, després la tècnica.
2: Sí, doncs, bueno, si dius que ja les estan venent a Wallapop, en aquest cas és primer l'amor, després la pela. Què t'ho vull dir?
0: La gent ara veurà, perquè no m'ha quedat clar si a vostè li agraden aquestes espelmes. O...
2: No gaire.
0: No.
2: A casa sempre n'hem dit d'això un onco.
0: Eh?
2: Onco.
0: Onco?
2: Sí, això, onco ve de on collons ho poso.
0: Ah,
2: això que diuen en castellà los pongos.
0: Sí, sí, ja ho
2: sort que cada any per Nadal amb les amigues fem una mica invisible i els hi col·loco... Tots els oncos els hi col·loco les amigues. No, l'any passat a la Conchitina hi vaig regalar un obridor que vaig robar d'un restaurant.
0: Molt bé, enhorabona. En tot cas, hem vist que a Wallapop ja hi ha espelmes d'aquestes de la Sagrada Família d'aquell dia que arriben fins als 400 euros.
3: Hòstia, 400 euros.
0: Sí, bueno, mire.
2: Sí, però bueno, llegeix bé l'anunci d'una de les espelmetes aquestes.
0: Aviam.
2: Mira què hi posa. Diu, mínimo imperfecto en la parte de arriba.
0: Sí.
2: Entre parèntesis, casi no se percibe. Ojo amb els anuncis de Wallapop, Ojo amb les descripcions dels productes dels anuncis de Wallapop, Perquè aquí, d'entrada, no diu desperfecto.
0: No.
2: Diu imperfecto.
0: Ja. Yeah.
2: Com camuflant-ho.
0: Home, no, mica. Potser s'ha equivocat, no sap quina és la paraula...
2: Mínimo imperfecto. Quan un anunci a Wallapop t'estan venent un objecte que hi diu mínimo imperfecto... Vol dir, le ha pasado un camión por encima.
4: És que sembla un temps verbal, mínimo imperfecto.
2: Això és el mateix que l'anunci que et diu vendo coche seminou. Però no dic que és cotxe vell. Què és llegir seminou?
0: És per portar desballestar. Senyora, li he vist una mica d'il·luminació a la mirada. Vostè pot ser que tingui una làmpara d'aquesta? Sí?
2: Què dius ara?
0: Per favor.
2: Home, per favor, per l'amor de Déu.
3: La portada, la té el bolso?
2: L'has portada, nena? La tens en foto, Bueno.
5: Espera, un
2: momentet, perquè l'Àlex Arbiol, el nostre tècnic, ens diu que... Tenim una trucada?
5: Sí,
2: però d'aquí, es pot saber d'aquí? No ho sabem,
6: Hola, bon dia, em senten?
2: Sí, perfectament, hola. Perfectament, sí.
6: Aquí renten roba?
2: No, s'equivoca, ara aquí no...
6: Doncs que marranos, no? És una petita broma telefònica. Hòstia, una mica per trencar els gels.
2: I molt vell, gel, no? Però un moment, anem per parts. Vostè qui és? Amb qui parlem?
6: Home, jo sóc un veí anònim de la Sagrada Família.
2: Sí?
6: President de l'ABFCT, Associació de Veïns fins als Collons dels Turistes de la Sagrada Família.
2: Sí?
6: Sóc el mateix que va trucar la setmana passada, que em dic Josep Maria Josep. Josep de cognom
2: sí,
6: i de nom.
2: Sí. És veritat, Josep Maria Josep.
6: Josep Maria Josep, ara llegeix-lo al revés.
2: No era Jesús Maria Josep.
4: Sí. Era Jesús Maria Josep.
2: Era Jesús Maria Josep. El de la setmana passada.
1: Però era anònim la setmana passada.
2: Potser és un germà, comparteix cognoms.
6: No, he transicionat.
2: Bueno, escolti...
6: La setmana passada era Jesús i ara sóc Josep. Ja. El tema relacionat amb que em vaig dir, bueno, total...
2: Escolti,
6: és de la família.
2: Per què truca?
6: Bueno, jo he sentit que parlàveu de les espelmes aquestes de la inauguració de la Torre de Jesús, que ven la gent per Wallapop,
2: sí.
6: I volia dir-vos que jo també conservo memorabilia de la visita del Papa i que la ven a un mòdic preu, tu.
2: Com? Ah, sí? Com per exemple?
6: Ara mateix tinc en estoc una roda del papamòbil.
2: Però com? Li va canviar una roda al papamòbil i se la va quedar vostè?
6: Sí.
2: No, pregunto.
6: Ah.
2: Escolta, si la va robar, això és delicte, eh?
6: No, no, delicte és una paraula molt forta. A més, un cotxe que funciona, el papamòbil funciona perfectament amb tres rodes, és un tema de física.
2: No, és un tema de física, no. De debò, sí, ven, un, ven una roda del papamòbil vostè a la Pop?
6: Sí, sí, sí, amb molt poc quilometratge, eh? Que aquest cotxe no surt pràcticament mai del pàrquing.
2: Ja.
6: La deixo barateta, 500 euros, mira... M'has caigut bé, faig dos per un. Me'n pagues dues i te'n dono una.
2: No, no. No, perdoni, no ho entès bé, això. El dos per un va al revés, eh?
6: Ja, però que jo només tinc una roda, vull dir que...
2: Sí, clar, amb aquest argument. Bueno, claro. Què més ven, si es pot saber?
6: Mira, també ven una ampolla d'aigua que va tocar amb els llavis Lleó 14, amb un culet d'aigua al fons, que el papa és maniàtic i sempre es deixa pues, unes gotetes als gots i unes engrunes al plat.
2: Sí.
6: Ho la deixo per 450 euros, que les mostres de saliva van cares al mercat, eh? Li podeu fer una prova d'ADN, que us sortirà, que és del papa.
2: Home, però 450 euros...
6: Si li sembla car, també tinc una ampolla d'aigua llepada per Jordi Basté, que l'ha deixat aquest matí, que al cap i a la fi pues, és el papa de RAC1.
2: Sí. Alguna cosa més, va, que hem d'acabar.
6: Sí, també li puc oferir el producte més valuós de tot el que ven. És el que jo en dic el jackpot. Saps què és?
2: Què?
6: Un cantaire per 45 euros. 46 euros amb bata. Un... I si inclou fotocòpia d'estelada, surt per 47 euros.
2: Però té vostè un cantaire a casa.
6: El tinc molt ben cuidat, el rego cada dia, eh?
2: Bueno, escolti, no
6: em
2: vull saber res més.
6: Cada 4 hores, sí, i quan m'avorreixo li demano que canti alguna cosa. És com una Alexa.
2: Ja. Escolti'm, s'ha tallat.
4: S'ha tallat.
6: No, no s'ha tallat, és que va amb una mica de retard, eh?
2: Ah, val. Bueno, escolti'm, ho hem de deixar aquí.
6: Bon dia, ara mateix aquí són les 12 i 2 minuts, gràcies.
2: Hòstia, sí que hi ha retard, sí, perquè ara aquí el rellotge de l'estudi marca 12 i 52. 12 i 52,
4: hem d'anar a publicitat. Sí, sí.
2: Gràcies, vale, Jesús Maria Josep, records a casa.
6: A veure si ho arreglen, que per ser la ràdio líder pues, hi ha un petit retard, eh?
2: Sí, ja ho arreglarem, gràcies. Una merda, això.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. Peugeot.
1: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
2: Què voldran? Una ració de calamars, una ensaladilla russa, dues aigües...
3: I per mi, el cotxe a punt per les vacances.
4: Això ho hauries d'haver demanat abans.
3: Abans de l'ensaladilla?
4: Abans de l'estiu.
5: Exacte. Aquest estiu, abans de tancar el maleter, val més que obris el capó. I no te'n vagis de vacances sense posar el teu cotxe a punt a Mides. Demana cita a Mides.es.
6: És l'Espanyola una aceituna como ninguna. Como ninguna.
7: Si no hi ha l'Espanyola... No hi ha aperitiu.
8: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
9: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
8: Tu creus? Jo pensava que era normal.
9: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
10: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
0: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
11: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
12: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
13: Vacances, sol, aigua, hi pot haver res més divertit per la canalla?
14: Les joguines?
13: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
14: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
13: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
14: A la botiga web i app.
15: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? Estaria ara preocupat pel servei de reparació del meu cotxe? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar sense sorpreses, vols Mafre. Anem on vas.
16: Bé, i què voleu fer aquests dies?
17: Anar a una piscina caribenya.
18: Dormir en un hotel del Far West.
19: Volar a llums d'un drac.
16: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
20: I si no haguessis de conformar-te? I si no et poguessin apujar el lloguer? I si no et poguessin acomiadar sense motiu? Només has de dir dues lletres. N-O. No. No et conformis. Festa de Legalitas. Compta amb un servei d'advocats sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900-100-608. I sí, també per autònoms i empreses.
21: Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
22: Ara a Lidl, síndria ratllada sense llavors, ben fresca, per 0,69 al quilo. Lidl, val la pena.
23: Bé, doncs nosaltres deixem aquí la competència. Tornem demà. Feu bon baix. Vaja, després de la competència arriba el vostè primer amb en Marc Giró, però abans les notícies de la una. Núria Travessa, bon dia.
24: Hola, bon dia.
23: I l'Albert Bassas, als esports. Bon dia, Albert.
25: Bon dia.
24: Un dia més estem pendents de tota la crònica política o judicial perquè el jutge Juan Carlos Peinado hauria d'anunciar avui si adopta mesures cautelars contra Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, a qui va interrogar dilluns. També avui es podria fer publicar la sentència del cas Mascaretes. Són dos dels casos en què el PP basa la petició d'eleccions anticipades. Uns casos que, segons el líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, també arriben a Europa i escandalitzen els partits, ho acaba de dir des de Brussel·les.
1: Se me cae la cara de vergüenza explicando que mi país es hoy el país de la Unión Europea con más casos de corrupción de toda la Unión. Se me cae la cara de vergüenza que haya colegas europeos que me estén preguntando detalles sobre la ola de corrupción que está viviendo la política española.
24: Junts per Catalunya i Esquerra aquí demanaran explicacions al govern pel fitxatge de Víctor García al Departament d'Educació. És el regidor del PSC de Rubí, que fa uns mesos va assegurar que català, valencià i mallorquí són llengües diferents i va qüestionar la immersió lingüística. Els dos partits reclamen a la consellera d'Educació que faci marxa enrere. L'Ajuntament de Barcelona ha suspès de sou i feina un bomber per una presumpta agressió sexual dins el parc de la Zona Franca. Va ser fa dos caps de setmana. El bomber, begut i drogat, i va arribar amb el seu cotxe particular el dia abans del seu torn, acompanyat de la víctima. El cas ja s'ha posat també en coneixement de la Fiscalia. A tot això, gairebé 3 de cada 10 dones s'ha vist forçada algun cop a fer alguna cosa que no ho volia en una relació sexual. Ho alerta un estudi que ha fet el Ministeri de Sanitat. Les dades, que repassarem d'aquí a una hora, també avisen que hi ha un consum elevat de pornografia. La meitat de la població n'ha vist algun cop l'últim any. També us explicarem l'ensurt que hi ha hagut aquest migdia al carrer Mandri de Barcelona. Poc abans de les 12, els Mossos han disparat per reduir un home que amenaçava els veïns amb arma blanca. No hi ha ferits, però els trets han alarmat els vianants. I més després dels tirotejos de les últimes setmanes, l'home que té algun tipus de trastorn mental ha acabat detingut. I la directora de RAC1, Eulàlia Carbonell, és una de les 50 dones més influents de Catalunya aquest 2026, segons la revista Forbes Woman. La llista la formen 50 noms d'àmbits com l'empresa, la tecnologia, l'art, la ciència, la moda, la comunicació i l'esport. A la llista també hi ha, per exemple, Martina Klein, l'actriu i directora de cinema Aina Clotet, la presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, Sol d'Orella, i la directora de comunicació i relacions institucionals de CaixaBank, Maria Lluïsa Martínez Gistau.
2: Escolta, felicitats a totes, i ara els esports.
3: Els esports, avui és dia de bàsquet perquè arrenca la final de la Lliga ACB entre el València i el Barça. L'equip blaugrana torna a ser-hi 3 anys després i avui jugarà el primer partit de la sèrie. El millor de 5 al Roig Arena començarà a les 9 i el podreu seguir a RAC1. Un dijous en què el Madrid ha fet oficial l'arribada d'un altre fitxatge, Ibrahima Konaté, un dels que Florentino havia promès si guanyava les eleccions. Konaté fitxa per les pròximes 4 temporades. També parlarem del Mundial després dels debuts d'Anglaterra en victòria contra Croàcia i de Portugal amb un empat decebedor contra la República Democràtica del Congo. Avui comença la segona jornada amb 4 partits més. República Txeca, Sud-àfrica a les 6, Suïssa, Bòsnia a les 9, Canadà, Qatar a la mitjanit i Mèxic, Corea a les 3 de la matinada. I entre les previsions per avui també tenim futbol sala. Seguirem el segon partit de la final del play-off pel títol entre el Barça i el Pozo al Palau a partir de les 9. És el segon partit de la sèrie amb 1-0 a favor de l'equip blaugrana.
2: Genial, mira, un impacte.
4: 100.000 poemes cauran del cel sobre Barcelona el 20 de juny. La commemoració dels 50 anys d'Espanya en llibertat porta el bombardeig de poemes als voltants de la Catedral de Barcelona, un dels barris més castigats per l'aviació feixista durant la guerra. 100 poetes i dues llengües al voltant de la paraula llibertat. Aquest dissabte 20 de juny, a 8:45 del vespre, a la plaça Nova de Barcelona.
2: Que genial, el temps, per favor.
24: S'esperen alguns ruixats aquesta
2: tarda. Ui, què li passa, Laura? Què et passa? Que somiques?
19: És que em passa algo raro. No sé com explicar-ho.
25: M'ho acaba de dir en confiança.
2: Te sientes rara.
25: Segura que ho dirà en públic.
19: Sí, se m'adorm, mira, d'estar sentada al sofà i als jocs, se m'adorm la carn del cul. Però com si no m'arribés circulació.
2: Aixeca't.
19: Clar, però tinc com...
2: El cul, justament.
19: Sí, la galta, però cap a dalt, cap al coxis. Dormit, no sé què tinc. Però des de fa dies.
2: Però et fa molt, passa molt.
19: No, sí, molt. Però no puc estar al sofà molta estona, m'haig de posar de costat perquè jo crec que se m'ha mort una part de la carn. Però, perdoneu...
2: A la millor t'estàs podrint.
19: M'estic podrint.
26: I si vas al metge, què?
19: Saps com els malalts que els has d'anar girant? Dec de tenir alguna
26: cosa. Vés al metge,
19: t'ho juro. No sé què tinc. Ara t'ho ensenyaré a veure si està lila.
25: Sí, home, ara m'ho ensenyaràs. Vas llista.
2: Sí, ensenya'ns el cul. Sí, ensenya'ns el cul. Sí. Ensenya'ns el cul. Com, lila? El meu tens un cop? O a la millor se t'ha pinçat una mica un nervi?
19: No, és de carn, que no arriba a circulació per alguna cosa. T'ho juro, alguna cosa està passant. Si tu no riguis, ja...
27: No dius que no ric mai, doncs jo...
19: Ara rius del meu cul, no? Perquè em vols veure el cul. Doncs no. Tu no el veuràs.
2: Home, clar que el volem veure. Sí, una cosa, una cosa. A veure, Laura, puc fer una pregunta personal? Te la vaig a fer.
19: Sí.
2: T'has punxat alguna d'aquestes substàncies teves d'estètiques? Que si patatim, que si botox, pues mira, al cul, no. Botox per aquí...
19: Al cul no, perquè no, és una perquè... de les parts que no em penja, gràcies
2: però
19: a Déu.
2: No t'has fet, però no t'has fet cap...
19: Res.
2: Calipsètia o
19: no.
2: Aquestes coses que us feu.
19: Semen de salmó, tampoc.
2: Semen de salmó,
19: tampoc.
2: Pel cul, no,
19: sí,
2: no?
19: No, no, només els ulls, això me'l va, les ojeres me'l volien posar.
2: Això, tranquil·la, jo crec que no és res.
19: Ja, pues, és una sensació molt rara, com quan la carn està dormida. És que no és muscular, és de carn dormida.
2: No m'ha passat mai, no se m'ha dormit mai el cul, a mi sempre el tinc despert, pel que pugui ser.
19: Dormidíssim.
25: Intento dir alguna cosa, però no em surt res,
3: m'entens? Com quan se t'adorm la cama o alguna cosa d'estar molta estona en la mateixa posició, sí. Jo crec que això sí, però és veritat que acabes de seure.
19: Clar, doncs ara ja estic... Ja em molesta.
2: Ara ja et fa mal.
19: Sí, ja em molesta.
2: Això és un pinçament. Escolta'm, 902-477-7... Ah, no, no tenim mitjans avui.
5: 902-477-7. Bueno,
2: truqueu quan us l'agafarem, però o que truqueu a la Marta i la Marta, per favor, de la porta que vingui a dir-nos-ho. Si hi ha algú...
5: Esteprimer@racu.net.
19: És de carn, que em truqui algú de carn. Que no
2: la
19: qui
2: carn,
19: Vull dir que no em truqui un traumatòleg, que no és d'ossos, és de la carn.
2: Que no sigui la... Que no sigui la...
19: Que no sé com explicar-ho.
2: No, mira, truquem a l'Oriol Mitjà. Esther, truca a l'Oriol Mitjà.
19: Sí.
2: I el posarem per telèfon.
19: Pobre Oriol.
2: Així ja pel mòbil. Escolta, el temps l'hem dit o no l'hem dit?
24: No, no l'hem dit encara. I a més, tenim una notícia d'última hora de l'àmbit cultural.
2: Ai,
24: perquè acabem de saber que Josep Maria Mestre serà el nou director del TNC, agafant el relleu a Carme Portacelli. Mestres, carai, que és director d'obres tan exitoses com L'Herència, el Consell d'Administració del Teatre Nacional, acaba de validar la tria.
19: Bravo!
24: I ara, si vols,
2: bravo.
24: El temps, perquè s'esperen alguns ruixats.
2: Sí. Bueno, deixa'm que valorem aquesta ruixats. Notícia, perquè tenim a la taula el Lluc Valverde. Què tal, Lluc? Lluc o Lluqui, ara t'hem de dir?
6: El Lluc pels amics i Lluqui pels negocis.
2: I llavors nosaltres que som, amics o negocis?
6: Depèn.
2: Som una mica les dues coses.
6: Ja ho veurem d'aquí.
19: No et paguem, vull dir que som amics. Vull dir.
2: Doncs escolta una cosa, Lluc Valverde, com valores aquesta notícia?
6: Això també és un atracament amb armada, eh? Però,
7: el cul de l'Aura fa.
2: No, el cul de l'Aura fa. Però el Josep Maria Màster, director del Teatre Nacional de Catalunya, tu com a actor...
7: Bueno, escolta, jo el TNC hi he anat poc perquè sóc pobre, i llavors no ho gasto molt. Però a part d'això, que vagin passant, que vagin passant.
2: Ah. Que vagi passant.
7: Què et sembla?
19: Que hi hagi varietat, està bé.
7: No,
19: però dins de la varietat diràs, doncs pues mira, doncs pues ja està.
2: No, el cul ens ensenyaràs, Laura. Ensenya'ns
19: sí, no tinc problema.
2: Per favor, truqueu a l'Oriol Mitjà, truqueu-lo en directe a Bocajar, a veure si ens, que ens
24: bueno,
2: l'atengui, aquesta trucada.
24: Sí,
2: és el nostre metge de capçala. No.
24: Però Marc, a veure si està fent
2: tira
24: consulta o algo, no sé.
2: Pues, bueno, que la pari. Però se li està dormint el cul.
19: És que m'estic engranant.
2: Més urgència que això, o sigui, està morint en directe
24: truco.
2: I podrint-se en directe.
19: Clar.
2: Laura fa, per descomptat hem de trucar a Oriol Mitjà, que és el nostre mitjà
19: està
2: de capçalera.
19: És que jo crec que pot passar que en algun moment, pel que sigui, alguna part de la carn no arribi.
2: El temps l'hem dit o no?
19: Circulació.
2: El temps l'hem dit o no?
19: Sí, pluja, es diu.
2: Ah, pluges?
19: Això ha dit, no?
24: Algun ruixat, bona, però només al Pirineu, sobretot a la banda de Lleida.
19: A
24: la resta sol com a protagonista i temperatures que queden una miqueta més frenades que ahir, tot i això farà calor.
19: Vaja.
24: Màximes d'entre 32 i 36 graus.
19: Ah, genial.
24: Però és que és a partir de diumenge que comença de veritat la primera onada de calor de la temporada.
19: Ai, per Sant Joan, que bé.
2: Escolta'm una cosa, moltíssima... Calla, respon
24: no
2: al mitjà o no?
24: No l'agafa, Marc.
19: Ostres.
2: Mare de Déu, és que morirà la Laura Fapa.
19: És que... Quin és el metge de la circulació?
2: A l'Oriol Mitjà, tot és l'Oriol Mitjà. Bueno, escolta una cosa, moltíssimes gràcies, Núria Travessa, gràcies, Xavi, Albert Bassas.
3: Adéu, adéu.
2: Adéu, adéu, que vagi molt bé. Visca tu. Escolta, a 14:15, al punt de les dues, que bé.
5: Vostè primer. A RAC1, amb Marc Giró.
2: Home, i amb el Joel Fortuny, que ha d'estar, Joel, avui estàs aquí perquè... Puja-li el micro al Joel, posa't, perquè el Joel avui està ben cabrejat, és que ha com un mico, perquè tenim una carta que hem rebut i... Sí, com i tant, que la Joel. La llegirem en directe, una cosa que tothom està molt interessat, la vam anunciar avui. Avui farem pública una carta que ha rebut el Joel Fortuny, que ell no vol participar en una cosa i nosaltres insistirem ara a l'uníson perquè ho faci. Esteu Romaus, aquest a l'estàs.
24: Molt bé.
2: L'Ernest Ferrer a la realització i el
24: Joel Fortuny amb nervis.
2: Amb nervis total, el Lluc Valverde, que ens presentarà el Lluc Valverde a la Catalana, el seu primer àlbum en solitari. Què tal estàs, Lluc? Ja t'hem saludat abans.
24: Hola. Calla, que truca l'Oriol Mitjà.
2: Calla, agafa'l, agafa'l, agafa'l. Digue-li que estem en directe, eh? Digue-li que estem en directe. Ai, per favor, avui
0: Hola.
2: Que passes l'aniversari.
0: Hola,
2: Oriol.
0: Hola, estem en directe, eh? Estem en directe, el vostè primer.
2: Oriol.
0: Ens pots atendre, el Marc ha insistit molt si ens pots atendre perquè la Laura
2: sí,
0: té una consulta a fer-te.
2: Sí. No, Oriol, Oriol, Oriol. Mira, perdona, estàs en directe, perdona aquest atrac amb armada, però el que passa que creiem que la Laura fa estar podrins...
0: Espera.
2: Sí, perfecte, perfecte.
0: Espera,
2: tu a nosaltres
0: clar,
2: has de posar, les mans lliures. Tecnologia punta sempre no. A RAC1.
0: Espera, li passo a la Laura, Marc.
2: Sí. No, no, però posa les mans lliures.
0: No, sí.
2: Heu de posar les mans lliures del mòbil.
0: El que passa és que no et sent ella tu, a veure.
2: A veure, tu em sents o no, Oriol?
0: No. Oriol, sents el Marc Giró?
8: No, de molt lluny.
0: De molt lluny, clar.
2: Ah, val, val. Bueno, doncs llavors, Laura, passeu-li, per favor, el telèfon. Laura fa, tenim una urgència. Laura fa, s'està podrint, està a punt de morir en directe.
19: Sí, que a punt de morir i a punt de podrir-me, perquè m'està passant una cosa, Oriol, que és que se m'està dormint el cul, però la carn. No pensis que és res.
2: Quan
19: ni muscular, seus. Ni ossos. D'estar sentada o del sofà o de l'AVE...
2: Des de quan fa que et passa? Digue-li quan et fa
19: farà una setmana que em passa, que hi ha una part que la tinc com si no m'arribés sang.
2: Però és només asseure't i ja se t'adorm,
19: només asseure'm ja ho tinc com dormit tota l'estona. M'ha escrit un amic meu que es diu Fede, que és fisio, però no és de fisio, jo crec, això. Oi?
2: Què és, Oriol?
8: No és d'afició, és a dir, se t'adorma el cul només, però i no se te'n va cap a la baix, cap a la cama, no?
19: No, és només dormiment de carn.
2: Està bé, està bé.
19: Com si no, saps quan t'han operat d'un lloc que notes que ja no tens sensibilitat? Doncs pues tinc una part de la carn, del cul, com a dalt, sense sensibilitat, on et recolzes sense sensibilitat.
2: Ja t'hauria pogut morir el versió,
8: sí,
2: no aquí, eh?
8: Això, segurament tens una compressió del nervi ciàtic o del glutis. És a dir, si mantens una postura molta estona,
19: sí.
8: Hi ha uns nervis que sí. Són els que donen sensibilitat.
2: Veus?
8: A la sí. Part que tens afectada,
2: vida,
8: que es queden... Com, què dius, que portes molts dies anant en l'AVE i sempre en la mateixa posició?
19: Bueno, és que estic tot el dia sentada amb aquesta feina que tinc. I això quin metge ho tracta?
8: Això, bueno, el neuròleg et veurà i et dirà...
19: Neuròleg.
8: Jo una vegada me'n vaig anar a fer el Camino de Santiago i sí. Anava amb la bici
19: sí.
8: i el canell sempre el portava en la mateixa posició. Aleshores,
2: veus?
8: El nervi d'estar comprimit durant molt de temps acaba fent una disfunció i aleshores se m'adormia la mà.
2: I el
8: neuròleg em va dir que no passava res, que ja
19: vale.
8: No tornaria a recuperar la sensibilitat.
19: Doncs pues vaig a fer el vostè primer de peu avui. Ho tinc clar, mira, ja estic de peu. Tinc claríssim.
8: Exacte.
2: Perdona.
8: De peu.
19: Bueno.
8: Però no et preocupis. O
19: vale.
8: Sigui, no t'estàs morint ni és una...
19: Bueno, no volia perdre el cul perquè és l'únic que aconsegueixo que la gravetat encara no hagi actuat, saps? Vull dir que
0: clar,
19: tinc culet
0: clar.
19: Bé jo,
0: molt
19: saps?
0: Bé, sí,
19: I dic, ara
0: sí, sí.
19: Només falta que s'empodreixi. O sigui, m'estan podrint altres coses.
8: Estaves estupenda. Vale, aleshores,
19: gràcies.
8: Evitar les superfícies molt dures,
19: vale.
8: Anar canviant de posició cada 30 o 60 minuts,
19: vale.
8: Poses, si vols, una escuma viscoelàstica al seient,
19: ah.
8: I estaràs estupendíssima.
19: Vale.
8: I
2: escolta.
19: Gràcies, Oriol.
2: Oriol Mitjà, un aplaudiment.
19: Gràcies, Oriol. Aplaudiu-lo, per favor, que sempre em salva la vida. Gràcies, Oriol.
2: Acaba de salvar la vida, això sí que és un
19: Home.
2: Titular, Oriol Mitjà, un cop més a salvant la vida dels catalans.
0: Ai,
2: fantàstic.
0: Favor. Gràcies,
2: pues,
0: Oriol.
2: Una cosa.
0: Adéu.
2: Gràcies, Oriol. Adéu, carinyo. Menys mal, Laura. Què trobes?
19: Doncs pues molt bé.
2: Servei públic o no, joder?
19: Total. Total, perquè molta gent li estarà passant i són sensibilitats.
25: Ui,
19: què passa ara?
25: Molta
19: què
25: gent, passa? La majoria.
2: Ah, molta gent li està passant això. Bé, bueno, a veure, una cosa. Amb tots vostès, Sílvia Soler. Bravo.
19: Bravo.
25: Aniré de pressa perquè jo sóc una fan de la música del Lluc i els seus companys i tinc ganes que actuïn. Per tant, aniré de pressa, però us vull recomanar una novel·la que m'ha agradat molt, de l'Emma Zafón. L'Emma Zafón és una periodista valenciana que molts lectors vam conèixer amb la novel·la Casada i Callada, l'any 2023, que ja em va agradar molt, però ara ha publicat una altra novel·la a l'editorial Empúries que es diu La mare. I és una novel·la que a mi m'ha encantat perquè trobo que fa una cosa que darrerament en la literatura es fa poc, que és escriure una novel·la aparentment senzilla, amb la intenció, sense pretensions de ser res extraordinari, però molt ben escrita, amb uns personatges creïbles ben dibuixats, amb una història estones tendres, estones divertida, estones trista, molt poquet, això, i fa una cosa esplèndida, que és que aquesta novel·la està ambientada a Borriol, a la comarca, a la zona de Castelló, i aleshores ella recupera el lèxic, les frases fetes, la manera de parlar d'aquesta zona d'una manera absolutament natural i genuïna i àgil, i per la gent com jo, per exemple, que desconec la parla d'aquesta zona, doncs ha estat un enriquiment...
2: És a dir, que està en català, absolut. És una novel·la en català.
25: En català, però amb el català.
2: Ai, la mare,
25: de la
2: clar,
25: zona
2: la mare.
25: De Castelló. Sí,
2: és clar,
19: és la cosina de Carlos Ruiz Zafón?
25: Doncs no, perquè es diu Zafón, sobretot.
19: Ah, Zafón, no, igual.
2: I Zafón, i com es diu?
25: Ah, Ruiz Zafón, clar. Ruiz Zafón. No ho crec, no ho crec. Ah. Ho desconec, eh? Però,
2: no ho sabem, no ho sabem.
25: Crec que no, bueno. crec que no.
2: A veure, parlem-ne, parlem-ne.
25: Mira, l'argument...
2: Anem a trucar a Carlos Ruiz Zafón. Vinga, Esther.
9: 902-477-100.
19: Que és mort.
2: Bueno, escolta... A Carlos Ruiz Zafón és mort, no m'ho diguis.
25: Sí, crec que sí, eh? Sí,
19: jo
25: sí.
19: Crec que no.
2: Ai, pobra, doncs ara m'acabarà
19: de
2: donar un
19: discurs. Sí, sí, 19 de juny
25: del 2020. Crec que sí.
2: Mare de Déu, doncs no ho he de tocar.
19: Això passa, hi havia una secció a Sálvame que anava d'això.
2: Sí, però sí. Mira tu, que has estat a punt de morir.
19: Sí, per això no passa res.
0: Avui ets i demà
19: no. No, saps què? Perquè com el llegim tant, el tenim com present, no? Serà això.
2: Totalment. No ho mirarà mai per nosaltres, que Rodríguez de Font. Bueno, a veure, escolta, Sílvia.
25: A veure, l'argument és aparentment senzill. La família protagonista, pare, mare, dos nois i una noia, són gent treballadora i senzilla, que viuen tots amb força resignació la vida que els ha tocat viure i que no els fa especialment feliços. Són de Borriol, com dèiem, un poble a prop de Castelló, i a poc, anem aprofundint en les seves vides i, per tant,

0: fos una merda i fos una destrucció total, l'últim fill és... maricón! Molt bé, un aplaudiment per Esther Romagosa.
1: Bravo, bravo, Esther!
2: Té una explicació.
1: Bravo, està
2: Marc,
1: sí, bravo,
2: té una explicació. Venga. Marc, té una explicació.
1: La homofòbia interioritzada, no?
0: Sí, clar.
2: Ahir parlàvem de ser gay al món rural i llavors, com que hi havia tant de...
0: varietat, però tu trobes cada... Que...
2: jo què sé, dic, igual el fill viu en un poble, és gay...
0: Maricons per totes bandes.
1: Escolta, l'encarnita Polo li va passar allò de les preferents, te'n recordes que ho vaig explicar?
3: No, no. Ara, Laura, ho sento.
0: Ai, sort d'aquesta dada. No, sort d'aquesta dada. Hosti, sort d'aquesta dada.
1: No, que, perquè pobre va acabar a una residència, sí, i li havien tret tot i li van estafar amb les preferents. Sí, sí.
0: Menys mal que no tenia un fill marica, perquè si no hi va girar el quadro, eh? La pobra Carnita Polo. Està viva o morta, la Carnita?
1: Viva morta, morta.
3: La va matar.
0: La va... Ai, per favor, s'està morint tothom. Tots els nostres referents estan morint.
1: Pobre en Carnita, salvat, que estava a una residència i va entrar un company de la residència a escanyar-la, en recorda't?
0: Escanyar, és que és veritat. Ai,
3: sí. No ho tinc present. L'hem pensat a Carnita Polo.
1: Sí, la van posar...
0: La van escanyar.
1: La van posar a una residència d'Àvila i va entrar un senyor nou, que era jove, 60 i pico, però no estava fi, i per la nit va entrar i la va escanyar.
3: I la va matar?
1: La va matar, sí. Oh,
0: sí, sí, va ser terrible.
1: Sí, sí, la va matar.
3: Recapitulem, tenim aquesta família,
0: veure,
3: que us
0: perdona,
3: he explicat.
0: Tenim aquesta família estructurada.
3: Sí. I llavors passa un fet imprevist, que és un fet de la vida quotidiana que pot passar a qualsevol
0: família. Perdona, vull
3: família.
0: Insistir que l'últim dels, dels fills de la família no era maricón, sinó que era cocainòman. Bueno, no,
1: no es pot tenir tot, clar.
0: No es pot tenir tot, no es pot tenir tot, quina llàstima.
3: El que m'agrada d'aquesta novel·la és que el fet que desencadena tot el conflicte que hi ha d'haver amb tota novel·la és un fet que, insisteixo, ens pot passar a qualsevol, és un fet de la vida normal, que és que la mare de família, Piedad, sí, té una mala caiguda i es trenca els dos braços, em sembla que és.
0: És que això passa.
3: I ha de fer...
1: Sempre ho penso per fer caca amb els dos braços. Qui t'aixuga? És la cosa que sempre, quan a algú li passa alguna cosa d'això... Ha de ser terrorífic, oi?
3: Pots dirigir la teva mirada a una altra part de l'anatomia que no sigui el cul?
0: Està fascinada amb el cul.
1: Vaig aixecar-me.
3: Bé, favor, aquesta
0: aixecar.
3: Dona...
0: Hem de dir també, retransmetem que la Laura s'està aixecant i sortint de l'estudi amunt allà avall fent exercici perquè no se li dormi el cul. És increïble.
1: Total.
0: Estàs histèrica, t'ho dic, eh? Amiga, estàs histèrica. Perdona, amb tots vostès, Sílvia Soler.
3: Aquesta dona cau, ha de fer repòs i rehabilitació i, per tant, no pot fer res de la casa. Llavors, això provoca un drama familiar impressionant, perquè el seu home és un inútil, no sap fer res, i dels tres fills, els dos nois donen per descomptat que serà la noia qui, a més de treballar al bar mil hores, doncs se n'ha de cuidar.
1: Quins nervis de novel·la, no? No t'has posat molt nerviosa?
3: No, en absolut. A mi m'agraden les novel·les realistes i costumistes, i que no em facin imaginar coses estranyes, diguéssim. De taló de fons, un País Valencià controlat per uns polítics corruptes, per uns empresaris abusadors, fa una bona descripció d'aquesta societat. Què passa? Que mentre els dos germans homes es van enfonsant en les seves crisis vitals particulars, la Loreda, la germana, intenta arribar a tot i, entre totes les coses que li passen, s'enamora d'una tercera persona.
0: Ai. Molt bé, Lorena!
3: Això ja t'agrada més, eh?
1: Sí, això ja...
0: Home.
1: Bueno, és que em sembla l'única
0: salvació.
1: L'única
2: salvació.
3: Diu la Emma Zafón. Lorena va entendre que algú s'havia equivocat en inventar el matrimoni per una banda i el desig per una altra.
0: Molt bé.
1: També és veritat, també és veritat que els homes sempre apareixen en el moment que estàs més desequilibrada de tot, perquè troben una escletxa per entrar,
3: però diu ella, perquè diu el llibre, la novel·la, perquè ella seguia volent que el seu marit fora Enrique, un home senzill i complidor i el pare de la família, però alhora era conscient que amb qui volia follar era amb l'Avelino, que es diu Avelino.
0: Home, Avelino,
1: jo no podia follar.
3: Es diu Avelino, què vols fer?
0: Follar amb un tio que es digui Avelino té mèrit, eh?
1: Li dius Ave.
3: Un samarro amb una vida provisional i un pis que podia amar mascle i a tabac.
0: Ah. Home, ens encanta. Hi hem estat en aquest pis, tu diràs.
3: La novel·la té moments deliciosos, com per exemple quan la Lorena ha d'anar corrents a casa perquè la seva mare s'ha trobat malament. Mira, avui n'hem aparat.
1: Veus, la caca, veus, ja t'ho he dit.
3: Ha tingut cagalera i llavors agafa uns papers de diari per tapar el terra i en els papers de diari el titular és El Càstor genera un terremoto de 3,7 graus. O sigui, allò d'en Florentino, m'enteneu?
0: Hi ha
3: esquitxos molt, molt divertits. Al final, la família ha esclatat pels aires i la protagonista, Lorena, acaba reflexionant condicionant. A uns, quan venen al món, els ensenyen a viure tranquils, escampant les arrels per on els dona la gana. Els homes. I a les altres, quan venim al món, ens ensenyen a aguantar el pes

0: de totes aquestes arrels damunt del nostre llom.
1: Carai.
0: Ser dona, resumit en una frase. Jo la felicito, trobo que és una novel·la, insisteixo, que
2: molt bona.
0: Parla sí. de la vida quotidiana i de personatges
1: Boníssim.
0: Reals.
1: Sí.
0: I us la recomano. La mare, Emma Zafón, Empúries.
1: Empúries. Escolta una cosa, això del paper de diari és important, eh? Jo ara que tinc un gos que ja és molt gran, que es pixa sí. exactament on li surt del mismíssim pitu, sí. i llavors, si no tens... El paper de diari és el millor, jo també vull fer una mica de servei públic, que se't pixa tal o un líquid que ha caigut, el que sigui del tia, poses paper de diari, és a dir, que no desaparegui el paper, el diari, el paper
0: doncs
1: de diari.
0: Doncs ara hi ha poca gent que tingui diaris en paper.
2: I les calçotades, és un embolic per les calçotades, si no té
1: clar,
2: el paper
1: clar,
2: de diari.
1: Clar, no pot ser, no, està a punt de desaparèixer les calçotades. Sí. Bueno, escolti una cosa, amb tots vostès, Laura Fa.
3: Condis t'ofereix aquesta secció.
2: A veure...
1: Laura, de totes maneres, un moment, abans que partis de la teva secció, tu ja saps sí. que nosaltres aquí tenim moltíssimes coses. Avui és l'aniversari del teu fill?
2: Demà!
1: Demà!
2: Fa 18. Hombre, 18 anys.
0: 18 anys,
1: ja te'l podràs
0: sí,
1: treure de
0: el que passa que ahir vaig anar a sopar. Perquè
1: explica això.
0: Sí, vaig fer piscina, el que fas amb la primera embaràs, vaig fer piscina d'embarassada. Bueno, perquè com que no, jo no em podia ni moure, clar. Era com aquagym per embarassades.
1: Ah, val.
2: Ho vas fer tu ahir?
0: No, quan estàvem... Esther, avui no hi ets.
2: No,
0: avui
2: vale.
0: tens... Tu,
2: em callo, vale.
1: Llavors... Va sortir ahir,
2: no,
1: Esther.
2: No,
0: em vaig apuntar a un centre...
1: S'ha de sortir més, eh? Sí. Us ho tinc dit a tu i al Joel, us heu de desbravar, eh?
0: Feia com una... Estava, bueno, com que quan estàs ja a punt de parir, doncs tens que agilitzar, moure't, i es va posar de moda fer aquagym com d'embarassada. I allà vaig fer unes amigues que vam parir totes la mateixa setmana.
1: I és que jo, quan ho vas explicar, pensava que el càmping anava... De sobte estava... Posava la piscina i us embarassava. O sigui, hi havia un miracle en aquell canvi que totes embarassades alhora, diguéssim, no per la lluna o alguna cosa.
0: Ens vam conèixer allà...
1: Clar, eren dones ja embarassades.
0: Ja embarassades, dones allà que et trobes en una situació així o no seríem amigues, impossible, però continuem sent amigues.
2: Total.
0: I no tenim res a veure les unes amb les altres. I ahir vam tenir la meravellosa idea, perquè, clar, elles, algunes ja li han fet 18. Avui fa una, el seu em fa 18 avui, el Grau. Però... ahir vam dir, anem nosaltres a dinar amb els fills, que mira com... I vam sortir a sopar.
2: I ells van dir que sí?
0: Ells van dir, jo li vaig dir al meu fill, Pep, et porto un lloc dimecres de sorpresa. Vaig haver d'anul·lar la sorpresa perquè estava magnificant tant que vaig dir, li semblarà una merda. la sorpresa és que anem a sopar amb les teves amigues. Dic, bueno, no, Pep, posa-li una mica d'intensitat, fill. Perquè nosaltres fèiem la broma que era, el grup es deia Connexió de la Panxa. Ja sé que és molt cutre i no pega per mi,
1: Sí, una mica.
0: Ja, bueno, però jo què sé, amb la maternitat et tornes...
2: Total.
0: La maternitat et tornes idiota. Nosaltres...
1: No poseu d'excusa la maternitat, eh? Sí,
0: bueno, ens vam tornar idiotes en general.
1: Ens
0: vam tornar idiotes en general. És veritat que ens ho passem millor nosaltres soles, eh? I quedem moltíssim, però ens feia il·lusió fer això. I ara el meu fill demà...
1: On vau anar?
0: A Badalona. A un restaurant alemany, crec que es diu.
4: Ah, sí.
0: Sí, saps
4: però,
0: quin és,
4: però
0: no?
4: Té un nom que, no,
1: sí.
4: que em costa
1: però de recordar. Per què? De xucrut?
0: Sí, xucrut i no sé què.
1: Oh, que bo, m'encanta.
0: I frankfurt raros i coses així, sí. Vam estar
1: allà
0: i vam estar molt bé. I ara ja pensa que és duríssim el que està passant, perquè jo vaig créixer tota la meva adolescència, no sé ni si vaig bufar totes les espelmes cada any, no ho recordo especialment. Però ara... T'ho juro. Però ara... Entre que ja he fet no sé quan... Té 18 anys i l'he graduat no sé quantes vegades i encara no he anat a la... Que em sembla tot una merda, ja us ho dic. He comprat 3 trajes que dic, a veure aquest nen.
2: Per un dia?
0: I he pensat,
2: fa
0: bueno, clar, i què fas?
2: Total.
0: He pensat, a veure si algú em convida a un casament o una comunió i aprofito això. No ha passat. Ho he posat al Vinted i ja...
1: Molt bé, i a córrer.
0: I després
1: demà,
0: passa...
1: Demà, que deies el teu fill?
0: Clar, va. Llavors saps què passa? Que les festes d'aniversari són una bogeria. He hagut d'agafar un local... perquè si no es traumen, o sigui, els agafa...
2: O sigui, ell vol fer una superfesta amb els amics.
0: Sí, llavors tenim un local, demà surt amb els amics, que se'n va al Titus, i després, crec que tornen a Titus dissabte, ara que et dic.
1: Carai, però escolta,
0: dissabte
1: li
0: ha agafat un local. Sí, no es mou d'allà, però el tracten molt bé, la veritat.
1: Bé.
0: I després se'n va a Malta.
2: I no poden celebrar l'aniversari ells sols en una plaça, en una platja...
0: No, perquè necessiten la nostra pasta, tia, i se'n va a Malta amb la nostra... És que aquesta...
1: Escolta, i el del Titus, de què viurà el del Titus?
2: No pateixis, estic dient el local.
0: Però bueno...
2: Estic dient el local previ, que vagin a la platja, que facin una foguera,
0: no,
2: es pot fer, no?
1: A la platja, a la platja està una foguera, però si és que estem a Sodoma i Gomorra?
2: Perdona, Sant Joan fa fogueres...
0: Els hi posaré unes pizzas, un vídeo, amb unes coses...
1: Un vídeo?
0: Unes felicitacions...
2: Una felicitació. És culpa de les mares, això, Laura?
0: Tu perquè... no comencis, que, ni que tu fossis...
1: Ai, ai, el vídeo de la felicitació!
0: Calla!
1: N'havia de fer un, jo?
0: No, no, no.
1: Ara te'l faig.
0: Que no?
1: No, no. No,
0: no, vale, no hi ha... vale. És un vídeo amb fotos.
1: Vale, vale, perdona, sí. Perdona.
4: Si no escolta sí, el programa, sí. Tu fill, què més et dona?
0: Sí, que està de vacances, calleu. Sí. Calleu. No. Calleu.
1: Escolta una cosa, bueno. I tu ja aniràs en aquesta festa amb els seus
0: pues
1: col·legues?
0: Flipa, que jo pensava que sí.
2: No, home, no.
0: I ahir
2: home,
0: em va dir, però tu vens no. I te'n vas. Dic, com?
1: Dic, home, però, clar, dic, tu vens, una... pagues i te'n vas.
0: Dic, però, i us col·locareu vosaltres? Diu, no, em col·loques tot el menjar i te'n vas.
2: Quins collons, Laura, no hi vagis.
0: Sí, ho sento. Jo, mira, vaig néixer... Em va preparar la vida
1: esclava,
0: per treballar.
1: Vas néixer esclava,
0: Em va preparar la vida per treballar a Sálvame, perquè amb la família vaig tenir... Vull dir, ja estava totalment preparada
1: per estar esclavitzada.
0: Bueno, esclavitzada no, per trobar-me amb desprecis.
1: Trobo, sí. Bueno, això és que és un tema que tenim a la redacció ara, de, en quin moment els fills han de volar, o els heu de fer volar, o els heu de...
0: Saps què m'ha passat?
1: Vist heu vist aquests documentals a la 2?
0: No, però escolta, deixa'm des d'una cosa, que avui m'ha arribat.
1: Els fills de l'Ester són com si fossin fills nostres.
0: Però m'ha arribat un mail de CaixaBank, perquè jo tinc un compte, que és la compte TIN,
2: amb ell.
0: I avui m'arriba, calla, que t'ho dic, que t'ho
1: home,
0: vaig...
1: clar.
0: Perquè m'he traumat directament, fem? Perquè m'avisen, i l'he enviat al Dani. TIN. Clar, l'he enviat al meu marit i li dic, demà perdem el control, perquè m'han posat, demà bé, el Pep es fa major d'edat i passarà a tenir el control del seu compte.
1: Toma, Pep,
0: ja no veurem res, de com no gasta, res. Com
1: home,
0: no
1: clar,
0: gasta.
1: Clar.
0: Bueno, pues sí, però la pasta és meva,
1: Ah, bueno, ah. Guapa, per no haver-li fet la compta TIN. És que, clar, és increïble tot això.
4: És una compta compartida de tota la vida.
1: Clar, que no, que no, yeah. que no. Yeah. Heu vist aquells documentals...
0: Ai, mira, m'escriu la mare del Grau. Felicitats, Grau, digue-li, Emma.
1: Grau, felicitats, Grau. Un aplaudiment pel Grau, que avui fa 18 anys.
0: Vinga,
1: endavant.
0: Ja estem tots.
1: No, escolta una cosa, t'anava a dir, heu vist aquests documentals a la 2, que hi ha com uns ocells que de sobte les mares agafen el polluelo, com es diu en català, li foten una patada
0: sí,
1: i el tiren
0: sí,
1: del niu?
0: Sí. I tant.
1: Doncs això és una cosa que ho fa la natura. Les vaques, per exemple, sí. O les eugues, quan sí. Ja no poden més de que els pollins mamin, els hi foten una patada al pollí, el pollí ho entén a la primera, perquè a més molts t'acaben amb un trau al cap i...
5: Et diré una cosa que et sorprendrà, Marc. Això no és tan fàcil de fer com sembla.
1: Ja, és veritat. Ja.
0: Hi ha un documental d'aquests que explica que les femelles pop, quan s'emprenyen amb els mascles, agafen pedres i els hi tiren. M'agrada més aquesta opció animal. Aquesta opció animal m'agrada més. O les femelles granota, que es fan les mortes perquè no volen tenir relacions sexuals amb els mascles.
1: Això ho he fet jo, això ho he fet.
5: Home,
1: no us heu fet les adormides.
0: Home!
1: Jo no heu fet les adormides.
0: Sí, perquè quan arriben de festa... Hi ha tios que pensen que tu...
1: Estàs tu a disposició.
0: Que tu estàs... Jo no és que m'hagi fet la dormida, m'he fet la morta. Dic, a veure si m'ingressen. Perquè, home, amb aquella olor que arriben...
2: Amb aquella olor, eh?
0: Amb aquella olor
2: que es pren per la
0: clar,
2: pell, pels poros.
0: No, ja no, si fos un amant com el de la Lorena, encara. Però el que ja tens
1: a veure,
0: vist...
5: L'Avelino.
1: L'Avelino, si fos com l'Avelino, no? Avelino era el nom també d'aquell que hi havia, Avelino de... Ai, Avelino!
0: Pepa i Avelino. Pepa i Avelino.
1: Pepa i Avelino de Matrimoniades, que era fortíssim.
5: A mi em va destrampar una mica que es digués Avelino, eh?
0: El nom
1: home,
0: és normal.
1: És dificilíssim.
0: Però,
1: bueno.
0: Però et situa
1: si
0: molt a l'època.
5: I és asturià, és asturià.
0: Ah, és asturià.
1: Bueno, en el nostre context, Avelino, potser, no, clar, estem ara sent una mica xenòfobes, perquè, o com es digui, no sé què estem sent, però no, en el nostre context, potser no hi ha Avelines, no hi ha Avelinos, però yeah. Potser és com dir-se Grau. Ara digue-li tu una Grau, però Grau yeah. Sona bé, bueno, no ho sé.
0: Sí,
1: bueno, a veure una cosa. Laura, perdona, abans de passar al teu tema, a veure què opineu sobre això. Nosaltres hem rebut una carta, bueno, el Joel Fortuny... Sí, no, el Joel, calla. Hem rebut una... El Joel, no nosaltres. El Joel va rebre un missatge que diu... Hola, a veure... El tinc perquè me'ls vas passar tu,
4: sí,
1: perquè com que ets ruc,
4: sí,
1: o sigui, ets ruquet. Llavors, coneixent-nos, no sé com ens poses a anar. Llavors, l'Ester i jo estem molt emocionats amb aquest tema i volem animar el Joel a això. A veure què opineu. Laura, Lluc, Sílvia i tota la població catalana. Li envien el següent missatge. Hola, el càsting de la temporada segona de La Gran Cita ja està en marxa i estem buscant gent autèntica amb gana a favor de viure una experiència única i sobretot oberta a conèixer la seva parella ideal. Llavors, si et sona bé, li diuen al Joel, i et trobes en el moment vital, Joel, que t'hi trobes, a més, sí. Per fer un pas com aquest, t'animem a omplir el formulari www.lagrancita.com. Postdata. Si no has vist la primera temporada, que tu, Joel, ja l'has vist, i a més l'hem comentat aquí diverses vegades, ja tardes. I si tens qualsevol dubte, també aquí estic per aclarir tots els dubtes. Aquesta persona no sabem qui és. Moltes gràcies. I visca
2: l'amor.
1: Joel,
0: bravo.
1: Joel,
2: Joel,
1: Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel, Joel,
6: Joel.
0: Ai, calla.
7: Com? Em van escriure per First Date, sabeu el programa aquest?
0: Sí.
7: Dos cops i encara no m'he atrevit, però m'ho estic pensant.
0: Ai, bé.
2: No, ves a la gran cita, Lluc, ves a la gran cita.
7: No, la gran cita...
1: Ves a la gran cita.
7: First Date ningú mira a Catalunya, que a mi la gran cita em coneixeria de tothom.
1: Home.
0: Sí que miren First Dates a Catalunya. A
1: mi First Dates em fa una angúnia perquè...
0: No sé si és un bon currículum que truquen a First Dates, perquè van tot de friquis, amb tot el carinyo per tu, eh? I amb el cap mig pallà, eh?
7: Però són molt monos, eh? Quan fan les cites d'avis i tal, són moníssims.
0: Home, hi ha cada avi que és per tancar-lo directament.
1: Jo coneixia d'una perruqueria a Barcelona, la persona que tenia va anar a First Dates.
7: I què tal?
1: I estava superil·lusionat. Doncs fatal, li va sortir fatal.
0: No paguen res, a més.
1: Van sortir junts. No paguen res, és un tut, eh? Però una cosa et vaig a dir...
2: No, tampoc?
7: No,
2: però
7: que no.
2: Ah, tampoc.
7: No, no, que si, qui paga, si el senyor o la senyora?
1: Ah, clar, també és una informació que reps.
7: Llavors hi ha com aquesta trama. Que també.
1: A més, el programa de televisió que més angúnia em fa, perquè sí, jo, la gent per televisió menjant, em fa moltíssima angúnia, a no ser que sigui...
5: I van i demanen espagueti, tu. Ja. Saps?
1: Tremendo,
5: molts que jo penso, no demanis espagueti, que és el més difícil de menjar.
1: I em fa una vergonya.
5: Amb elegància.
1: Mira, jo et dic una cosa. Jo miro First Dates, em fa una vergonya haver nascut a Espanya, que és que estic per l'independentisme a tope. O sigui, jo si tinc dubtes sobre
5: doncs mireu més sovint,
1: nacionals.
5: Marc.
1: Ah! Ho miraré més sovint perquè dic, mare de Déu. Escolta una cosa, llavors, Joel, per què no et vols apuntar a la gran cita 2?
4: Perquè no em puc presentar, perquè em mira les dates, perquè ho he preguntat, perquè conec...
1: Et donem festa!
4: No.
1: Aneu a trucar a l'Eulàlia. L'Eulàlia Carbonell, no, si no està tenint els de Forbes,
4: jo
1: segur programa, que et dona... No, no, no, no, no necessitem per res. Preferim que estiguis a la gran cita...
4: S'ha de dir que és un molt bon programa, i està molt currat.
1: Sí, sí, vale, vale. Però serà millor amb tu.
0: Bueno, els concursants, Laura, els concursants s'han flipat una mica perquè veig uns vídeos que van fent a les xarxes, ja se'ls ha anat de les mans completament. I ara sobre un ha fet un podcast que ha entrevistat el que era a l'altre, el que era com que parlava, devia ser estranger, perquè parlava...
1: Carai, noia, superben explicat,
2: Laura. El de la Catalunya Nord.
1: Sembla que el meu majordom quan va de copilot.
0: Sí, és que m'he equivocat, que no sé com es diuen. Bueno, és igual, que no són influencers. Que algú els digui que no són influencers i que no ho seran. Vale. Que deixin de pujar contingut. No, que si no, han crescut, no passarà.
1: A veure, es cobra o no es cobra?
4: No, no es cobra. Jo vaig preguntar si es cobra.
1: Bueno, ja t'ho paguem nosaltres, jo et pago, pago.
4: No.
1: Joel, tu estàs al punt vital. Diu el missatge, si estàs al punt vital.
4: És que no ho estic, tampoc.
2: Sí que ho estàs, Joel, sí que ho estàs.
4: Esther, no ho estic.
2: Sí, perquè estàs esperant la teva parella ideal. És veritat?
1: Perdona, com que no estàs en aquest moment vital com per anar a buscar cita? És que, Joel, et fots... vas de xarc en xarc. O sigui, tu t'ho deixis de doll en doll.
4: Estic suant.
1: Joel, ens has d'explicar alguna cosa que no sabem?
4: No us has d'explicar res, però no vull anar.
1: Què vas fer ahir la nit?
4: Ahir la nit...
1: Què vas sopar?
4: Ahir casa meva, un shawarma.
1: Escolta una cosa. No pots anar a la gran cita. Si ahir vas sopar shawarma... Estàs suat, Joel?
0: Això dona molts pets,
1: Mare de Déu, posa l'aire,
4: Esther. No, no hi aniré, perquè...
1: Però
4: crec que hi ha gent que hi ha d'anar abans que jo.
1: Però
2: prova-ho, és un càsting. Prova-ho.
1: És un càsting.
2: Igual no t'agafen, Joel.
1: Farem rialles, fem xirinola.
4: Esther, estaràs sola.
1: Fem xirinola!
4: Estaràs unes 2 mesos o un mes sola.
2: No ens importa, volem que hi vagi.
4: No, sí que t'importa, però no trucaràs per demanar-me no sé què.
2: Mira, el Lluc diu que sí, si tu hi vas, el Lluc també.
0: Podem anar a la Sílvia i jo, si no?
5: Sí, ara.
4: No, és fins als 40.
5: Res més pensava.
1: Hi ha datisme.
4: Perquè hi ha una persona que coneixem tots que s'hi volia presentar i no va poder.
1: Quina persona? Digue-me-la.
0: L'Ernest.
4: Li vaig prometre... O sigui, amb l'Ernest...
1: Li vas prometre... La Virgini.
4: No.
1: Home, la Virgini? Bueno, escolta una cosa, hem de passar publicitat. Laura, perdona, però és que jo crec que... Home, Laura, has explicat moltíssimes coses. Has explicat allò del cul.
0: Volia avisar que estic a punt de ser detinguda a Tailàndia, perquè m'han avisat que no puc trepitjar el país per haver fet un vídeo a Instagram sobre la monarquia tailandesa.
1: Volies a la corona tailandesa.
0: Vull dir que si algú veu que no faig contingut de Tailàndia, a més ho he confirmat amb la meva amiga Sònia Graupera, que és especialista en viatges, i em ha dit... Sí,
1: ai, la Sònia em va escriure allí.
0: Sí, si vols entrar a Tailàndia hauries de borrar aquest vídeo, perquè si rajes de la monarquia et poden caure 15 anys. I jo, una presó tailandesa, que he vist vídeos de presons tailandeses...
5: Que estrany que passi jo, eh? Que rajis de la monarquia et puguin
0: anar a la presó. Bueno, però tia, a Tailàndia...
5: És increïble, Tailàndia.
0: És que, clar, és veritat.
1: Pues sort que no has fet un rap en català sobre la monarquia tailandesa, perquè també et trinquen. Escolta una cosa, Laura, de totes maneres, Tailàndia, què collons us hi ha perdut?
0: Jo ja he anat a Bangkok un cop, ja no vull tornar, tampoc. Vull dir que ja està fet. Bueno, perquè ja he anat i el món és supergran. He anat a Vietnam, he anat a Camboya, ara vull anar als Jocs. Vull dir que no aniré... a l'ambaixador de Tailàndia, que no pateixi, que no em controli, que no aniré.
1: No, no anirem. No, escolta, visc a Tailàndia, què t'anava a dir? I visc la República.
0: Apa, adiós.
1: Després de la publicitat, Lluqui Valverde. Bravo.
0: Bravo.
6: Tenim carn.
8: I també peix.
6: Tenim fruita.
8: I tenim verdura.
6: Tenim amplis horaris.
8: I botigues al teu costat.
6: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
8: I estem molt a prop teu.
9: T'esperem.
6: Condis, molt de barri, molt d'aquí.
10: RAC 1. 5, 6, 7, 8, valorado.
11: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
10: en España.
11: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
13: Futur. Temps verbal que ja no es conjuga amb les regles del passat. A Ilerna, més de 30 cicles entre els quals triar, les regles les poses tu. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.

0: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a Gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
1: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
2: Verisure. Arriba als cinemes Viva, la pel·lícula dirigida per Aina Clotet. Amb una energia i vitalitat desbordants, la seva interpretació ha conquerit el jurat de la Setmana de la Crítica de Cannes.
3: Heu follat.
2: Viva, una història intensa, lluminosa i plena de vida.
3: Tens tota la vida per davant.
2: Viva és per viure-la en pantalla gran. Estrena als cinemes el 19 de juny.
4: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
5: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
4: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
5: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
4: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
5: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
6: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
4: RAC105, la teva música a peu de carrer.
5: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
7: Escolta una cosa, a veure, seguim aquí amb la Sílvia Soler, la Laura Fa, l'Esther Romagós, el Joan Fortuny, tots.
8: Perdó.
7: No passa res, no passa res.
8: Estàvem
7: no passa...
8: aquí amb...
7: què tal? A veure, el Lluqui Valverde. Hola. Ara et presento com tu et mereixes, però tenim un tenemos una carta per a ti.
8: Ah?
7: La persona, una de les persones encarregades del càsting de la Cita 2, la Gran Cita 2, tot i que nosaltres insistirem en que el Joel Fortuny es presenti, perquè això és una cosa genial per per tots nosaltres, ho passaríem bomba, doncs em diu a veure on podem connectar, poden contactar amb tu perquè et volen proposar també que vagis a la màxica 2.
8: Home, ho has de fer, per favor.
7: Ho has de fer, Lluqui. Tu com estàs?
9: Si no s'ho veni cada setmana a explicar-ho.
7: Home, això seria... Això ja hi pots comptar. Si vas, tens secció. Això és així.
8: Que siguin dijous, per favor.
9: L'única manera de tenir una secció en aquest programa és...
7: Home, bueno, això parlem, això també podem parlar immediatament, perdona. Però de totes maneres, que sàpigues que estan interessats en la teva persona, càsting, tu estàs en un moment vital com per anar a la Gran Cita 2? O com?
8: Tens parella, ara?
9: Hauria d'arreglar un parell d'assumptes abans.
7: Un parell? Mira, que és que tens molt èxit, que ets molt mono. Bueno, ara sí, amb tots vostès, el senyor Lluc.

0: Bueno, el Lluc Valverde, el Lluqui Valverde, és músic, actor, dramaturg, també mecànic de bicicletes, clarinetista de Conservatori d'Ustui i saxofonista d'embalat. Molt bé. Ens estàs avançant el vostè primer, tan lluny però tan a prop, que és la primera cançó del seu primer àlbum en solitari que es dirà... com es dirà?
1: Lluqui Valverde a la catalana.
0: Lluqui Valverde a la catalana. Bravo! Bravo!
2: Com les faves.
0: Escolta'm una cosa...
2: Les faves
0: a
2: la catalana.
0: Faves a la catalana,
1: clar. Té algú de recepta de cuina.
2: Sí.
1: La tonyina catalana és amb tomàquet.
2: Sí, per això.
0: És veritat.
1: Com a mínim fora Catalunya.
2: Sí.
0: No sé. Escolta una cosa, tu formes part, diguem-ho, per situar-te, perquè és l'Alt i Prim i el, de la Ludwig Bank.
1: Alt i Prim també... i Moreno, que el cantant és Alt i Prim i Ros.
0: Ah, és veritat,
3: raó,
0: és veritat.
3: L'Alt
0: i Prim i Moreno.
3: Tenim el mateix tipus.
0: I desgarbat, però amb mancant i elegant. I després també formes part de la companyia Col·lectiu Padan, Padant, a missa i repicant, que és una companyia de teatre que vostès tot facin el que facin ho han d'anar a veure.
1: I però llavors m'has dit que era fatal, perquè m'has dit pel TNC i no sabia què dir, però que som molt de teatre aquí, eh?
0: Som molt de teatre, el TNC a la merda. On estigui la Col·lectiva Padant i a missa i repicant, on estigui la Perla, diguéssim, pues, que la merda del TNC. Bueno, llavors, escolta, és el teu primer disc en solitari. Què ha passat aquí? A veure si acabarà això com allò de les... Com és aquell...
2: Com Camela, no. O com Sonia i Selena.
0: No,
4: com els Beatles.
0: O com aquest del...
4: Alabem el referent.
2: No. O com Andy Lucas. Andy Lucas.
0: Aquests catalans.
2: Charango.
0: Aquests catalans.
2: Oques Grasses.
0: Que es van separar.
2: Oques Grasses. Manel.
4: No digues que no, va.
2: Manel.
1: Digues. Sí, que a més de la bateria de Manel treu disco ja.
2: Ah, doncs estaven emprenyats.
0: Sí. No, que volien fer la seva vida.
2: Ah,
0: no. A veure, explica tu, Lluqui, què?
1: Res, doncs jo, des que estic a la Big Band, doncs que he pres molta música, ja fa uns anyets que hi soc, i d'escriure sempre ho he escrit bastant jo, i ara, doncs, trencar una mica la guardiola dels estalvis i tal, i fer una mica de cop de cap, i posant-hi ganes. Doncs mira, ja vas treure uns temes fa un parell d'anys i ara ja tinc un CD sòlid. Com diu la
0: ara
1: meva
0: tens
1: mena,
0: patracol, ja.
1: Que em va fotre molta bronca perquè volia que provés un CD sòlid. Doncs pues mira, aquí el tens, zona.
0: Aquí el teniu, aquí el teniu. Escolta una cosa, dius a la catalana per què?
1: Bueno, no.
0: O sigui, quina diferència...
1: A part de que... Què?
0: No vull dir que a la catalana, perquè
2: quin
0: dius...
2: Quin altre Lluc hi ha?
0: Lluc Valverde, exacte. A la catalana, no. Quina altra versió del Lluc hi ha, exacte.
1: Sí, em feia molta gràcia el tema de que semblés una recepta de cuina, que sempre està guai parlar de menjar. Però és sobretot perquè des de fa uns anys ja, un dia vaig escoltar un senyor que es diu Gato Pérez, i vaig descobrir-ho i se'm van dilatar les pupil·les, i des de llavors que he començat a tirar molt més per aquí, i cap al tema de la rumba catalana i de sons això, més rumberos i més de jazz i tal, i era com per fer una mica de diferència, perquè els últims les cançons no tenien tant aquestes referències, i ara aquest CD és molt més de per aquí. I llavors em va semblar guai. I a part, perquè som catalans i s'ha de reivindicar de tant en quant.
2: La rumba, i la rumba també.
1: I la rumba és un patrimoni nacional del qual...
0: Home, internacional, exactament. També. Molt orgullosos. Bueno, llavors, escolta, ara actuaràs en directe, ens tocaràs No vull tornar a casa...
1: No vull tornar sol a casa.
0: No vull tornar sol a casa.
1: Clar, és el tema.
0: No passa res. No vull tornar sol a casa amb Gabri Bosch i Martí Escobedo, que són aquí, eh? Exacte. Què tal esteu?
5: Hola, molt bé.
6: Molt bé.
0: Ara tocau la guitarra, eh? La guitarra normal o la guitarra què?
5: La
0: guitarra rumbera. La guitarra rumbera.
1: La guitarra espanyola no, la guitarra catalana.
0: Molt bé, exacte. La guitarra és d'avui catalana. Doncs escolta, per favor, actuació en directe de Lluqui Valverde, acompanyada de la guitarra del Gabri Bosch i del Martí Escobedo, ens tocaran No vull tornar sol
1: a casa.
0: A casa.
7: Un, dos, tres, i...

tots els llums que hi ha al paral·lel. I sembla ser que els meus passos hauran de portar-me fins a aquella vorera on es disparen els últims trets. I ella hi té entre les cares quin d'entre ells deu ser. Però com et podré estimar sense conèixer-te?

0: Quina meravella.
1: Que bonic. Jo ja vinc amb tu a la cita segur, si t'apuntes. Quina meravella.
0: Exactament, has d'anar a la gran cita 2, Lluqui, així t'ho dic de clar. Escolta, el Lluqui... Home, clar, el Lluqui Valverde no vol tornar sol a casa, forma part del seu primer disc, Lluqui Valverde a la catalana... És genial. Escolta, si vols tornar a casa, i tant.
2: Que el, o sigui, l'àlbum no sortirà fins al 2 d'octubre.
0: Molt bé.
2: Falta molt, és una merda. Jo el volia treure abans dels
0: de 30 tornar.
2: Anys, però no.
3: Has vingut amb dos.
2: El Surt Demà és el primer single.
0: El primer single, que és tan lluny, però no tan a prop. Escolta una cosa, de totes maneres, abans de l'octubre hauràs de venir per fer una mica de xirinola i una mica de venda del nou disc, insisteixo, de Lluqui Valverde, que estem ja tots esperant que sigui octubre.
1: Que bonic, Lluqui.
0: Lluqui Valverde a la catalana. I si no vols tornar mai a sol a casa, truca amb Lluqui. Per favor, per favor. Com has de tornar sol a casa?
2: Algun cop ha passat, algun cop. Algun cop.
3: Home, t'has vingut amb dos xorbetes. Amb dos xorbetes ben guapos.
0: I el xorbetes també, que ens truqui. Vinga, escolta. Què te la va dir? Moltíssima gràcia. Anem a publicitat i tornem ara immediatament.
4: Vostè primer, amb Marc Giró.
5: Que maco, no?

0: Abans de marxar, dues coses. La primera, jo crec que hauríem de penjar l'actuació del Lluqui Valverde, perquè s'ha aixecat de la cadira, s'ha mogut...
1: Per ensenyar les cames.
2: És una vareta. Aquí anava.
0: No, si, és impossible que no us hagi agradat la cançó, però diguis, bueno, aquest noi no m'agrada la música. Bueno, però escolti, senyora, miris l'actuació, perquè menudes cames, menudo paquet, menudo mini-shorts. Molt bé. Estem a favor total i no s'ha de crucificar, però ara fa temps que no ho feia, escolti, no ho facin a casa, però és que molt bé. I llavors, Esther, per favor, per acabar, si ens volguessis explicar...
1: Mira, Movie Cinemas ha inaugurat Movie Gran Sarrià Club. Mira. Un nou concepte de cinema a Barcelona amb 8 sales prèmiums d'aforament reduït amb butaques reclinables, equipades amb el màxim confort i amb el bar del cinema adaptat a una nova línia Premier Lounge. Descobreix la teva cartellera a moviecinemas.com.
3: Sí, porten el sopar. Està molt bé, està molt
1: cinema
3: bé.
1: Cinema i molt més, eh?
3: Sí, sí. La setmana que ve porto pel·lícula.
0: Ara. Sí. Gràcies a totes. Que vagi molt bé.
2: Adéu!
4: Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
5: Ai.
4: Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, cap problema.
5: Ai.
4: Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
6: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
7: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
8: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
9: Molt bé.
8: Arribarem a tot?
9: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: Aquest estiu, la gran pregunta és...
12: híbrid o elèctric?
11: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
13: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
14: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
15: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
16: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
17: Amb poques elaborades amb passió per les nostres plaqueres i plaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
16: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
17: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
16: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
18: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
19: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir que era el moment de començar alguna cosa junts.
18: Amb gent pionera.
2: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
18: I que vol canviar el món.
12: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
10: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts. Cada 15 dies, un nou capítol.
4: Change the world, or the world will change you.
8: RAC1 Podcast.
10: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
14: Bon dia, passa un minut de les dues. El jutge Calama imputa també les filles de José Luis Rodríguez Zapatero i la seva secretària al cas Plus Ultra. Ho ha anunciat fa tot just mitja hora, l'endemà, de sentir les explicacions de l'expresident espanyol.
10: Amb Núria Travessa i Albert Bassas.
1: Calama creu que l'agència de les filles de Zapatero, What the Fap, podria haver servit per canalitzar comissions en tota aquesta trama, en què sospita que tenia també un paper clau Gertrudis Alcázar, la dona de confiança de l'expresident espanyol durant gairebé 3 dècades. La investigació del cas Plus Ultra, doncs, s'amplia mentre esperem la decisió d'un altre jutge, Juan Carlos Peinado, sobre Begoña Gómez, ha de decidir si li imposa mesures cautelars i en qualsevol moment, a més, es pot fer publicar la sentència del cas Mascaretes. En aquest panorama, el PP assegura que ja té contactes amb alguns partits per impulsar una moció de censura, això després que la mesa del Congrés hagi vetat el debat sobre un possible avançament electoral. És una decisió que, a més, portaran al Tribunal Constitucional. L'Ajuntament de Barcelona ha suspès de sou i feina un bomber per una presumpta agressió sexual. Hauria portat la víctima a la feina al parc de la Zona Franca en el seu cotxe, begut i drogat. Ho hem sabut el mateix dia que una enquesta sobre salut sexual avisa que gairebé 3 de cada 10 dones s'ha vist forçada algun cop a fer alguna cosa que no volia en una relació sexual. I Josep Maria Mestres agafarà les regnes del TNC a partir de la temporada 27-28. Mestres, director d'obres tan exitoses com L'Herència, substituirà Carme Portacelli. Perquè, pel que fa als esports, Albert Bassas, bon dia.
5: Bon dia.
1: Avui comença la final de la Lliga CB de bàsquet amb el València i el Barça de protagonistes.
5: L'equip blaurana torna a ser-hi 3 anys després i avui jugarà el primer partit de la sèrie, el millor de 5. El Roig Arena començarà a les 9 i el podreu seguir a RAC1 dijous, en què el Madrid ha fet oficial l'arribada d'un altre fitxatge, Ibrahima Konaté, una de les promeses de Florentino si guanyava les eleccions. Konaté fitxa per les pròximes 4 temporades. El Mundial i després dels debuts d'Anglaterra, amb victòria contra Croàcia, i de Portugal, amb empat decebedor contra la República Democràtica del Congo. Avui comença la segona jornada amb 4 partits més. República Txeca, Sud-àfrica a les 6, Suïssa, Bòsnia a les 9, Canadà, Qatar a la mitjanit i Mèxic, Corea a les 3 de la matinada. I entre les previsions per avui també tenim futbol sala, segon partit de la final del play-off pel títol entre el Barça i el Pozo al Palau a partir de les 9. És el segon duel de la sèrie amb 1-0 a favor per l'equip blaurana.
1: I ens espera una tarda de calor, però de moment avui sense extrems. Mònica Usar, bon dia.
20: Bon dia. Sí, les temperatures quedaran una mica més frenades que ahir, tot i això l'ambient serà càlid, amb màximes que es mouran entre els 32 i els 35 graus i amb sol a bona part del país, només amb alguns ruixats en punts del Pirineu, sobretot cap a la banda de la Vall d'Aran, el Pallars i també l'Alta Ribagorça. Demà de matinada s'esperen alguns plogims en punts de la costa i del prelitoral entre Barcelona i Tarragona i a la tarda de nou alguns ruixats al Pirineu i les temperatures sense grans canvis, però al cap de setmana es disparen els termòmetres.
1: Les 2 i 4.
21: 14-15.
1: I ara ho dèiem, l'Audiència Nacional imputa ara les dues filles de José Luis Rodríguez Zapatero a l'anomenat cas Plus Ultra, també la seva secretària Gertrudis Alcázar. És una decisió que ha pres 24 hores després d'escoltar les justificacions de l'expresident espanyol pel desviament de diners a l'empresa de les seves filles. La Fiscalia ja demanava aquestes imputacions. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
22: Sí, bon dia. El jutge José Luis Calama imputa les filles i les acusa de dirigir una societat instrumental pels negocis del seu pare. Aquesta empresa és la que es diu What the Fap, i el jutge intueix que s'utilitzava per canalitzar diners de la família. El jutge escriu textualment que la investigació atribueix a aquesta societat un paper instrumental en la canalització, ocultació o a l'hora de facilitar operacions rellevants pels delictes que s'investiguen en aquest cas. Per això la cita a declarar com a imputades a l'Audiència Nacional, tot i que avui encara no concreta ni la data ni tampoc els delictes pels quals se les investiga. Les dues filles són Alba i Laura Rodríguez Espinosa. El seu pare se l'investiga per 7 delictes: organització criminal, tràfic d'influències, apropiació indeguda, falsedat documental, blanqueig de capitals, contraband i un delicte contra la hisenda pública. A més, el jutge Calama també vincula tot aquest entramat corrupte Gertrudis Alcázar, la seva secretària, com a persona, diu, necessària per l'estructura organitzativa. La descriu com una peça operativa essencial.
1: Aquesta imputació afegeix més llenya al foc i dona més munició al PP per pressionar els socis de Pedro Sánchez. De fet, avui Alberto Núñez Feijóo els ha tornat a posar entre l'espasa i la paret amb la moció de censura. El líder del PP admet contactes també amb Junts, però assumeix que no depèn del seu partit. Des de Madrid també, Arnau Mañé, bon dia.
0: Bon dia, Feijóo posa totes les cartes sobre la taula i admet obertament que, com passa des de fa temps, té contactes amb Junts per intentar una moció de censura. Fins ara, el líder del PP passava de puntetes i evitava aclarir-ho, però ara posa tot el focus sobre ells, també sobre el PNB. Són els dos partits que tenen la clau de volta per fer fora Pedro Sánchez i Feijóo els hi recorda d'aquesta manera.
3: Yo tengo contactos en este momento en tiempo real con todas las fuerzas políticas. Que si realmente lo que dicen es lo que están dispuestos a hacer, hagámoslo. Desde el PNV a Vox, pasando por Junts y por el PP, hemos manifestado la necesidad de convocar de forma inmediata unas elecciones generales. Hagámoslo. Y si no, no sigamos tomando el pelo a la gente, hombre.
0: Justament avui el PP ha anunciat que portarà a la mesa del Congrés el Tribunal Constitucional, considerant il·legal el veto a la proposta per avançar les eleccions espanyoles. És aquella esmena que Junts va presentar, que avui s'hauria de votar aquí a l'hemicicle del Congrés dels Diputats, però que es va prohibir.
1: Gràcies, Arnau. Tot plegat mentre continuem. Pendents també del cas de Begoña Gómez. Avui acaba el termini de 3 dies que el jutge Juan Carlos Peinado té per tancar la instrucció i obrir judici oral. Això hauria de passar aquesta tarda, els 3 dies que duquen a les 10 de la nit. El jutge encara té pendent de decidir si imposa algun tipus de mesura cautelar contra la dona de Pedro Sánchez. L'acusació particular li va demanar que li retirés el passaport. Això a Madrid. Aquí els partits independentistes posen el crit al cel per l'últim fitxatge del Departament d'Educació. Es tracta d'un regidor del PSC de Rubí que fa mesos va assegurar que el català, el valencià i el mallorquí són llengües diferents. Junts per Catalunya exigeix explicacions al govern mentre que Esquerra directament reclama aturar aquest nomenament. Anem ara cap al Parlament. Laia Colomer, bon dia.
21: Bon dia. Els dos partits se'n fan creus que la consellera Esther Niubó hagi fitxat aquest regidor del PSC, Víctor García, a la Secretaria de Millora Educativa. Junts li demana explicacions. A ella i també el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, volen que aclareixin per escrit per què el nomenen i si consideren que reuneix els requisits, tenint en compte, diuen, que qüestiona la immersió lingüística. Esquerra, un dels socis del govern, tampoc li fa cap gràcia. La diputada Marta Vilalta exigeix a Niubó que faci marxa enrere.
23: Demanem al govern que no es materialitzi el nou nomenament a la Secretaria de Millora Educativa del regidor de Rubí, que és un negacionista de la unitat de la llengua i crític de la immersió lingüística, perquè queda inhabilitat amb les seves idees per millorar res, i molt menys l'escola catalana. Per tant, si són a temps, rectifiquin.
21: Tot plegat després de les polèmiques declaracions l'any passat de García en un ple a Rubí, va dir que el català, el mallorquí i el valencià són llengües diferents, tot i que després es va disculpar.
1: Gràcies, Laia. Per cert, que avui s'està fent una nova vaga al sector educatiu, en aquest cas a les escoles Bressol, la tercera d'aquest tercer trimestre. Prop d'un miler de treballadors de llars d'infants s'han manifestat aquest matí al centre de Barcelona per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals.
24: 14-15.
1: Obrim ara la crònica internacional perquè els Estats Units anuncien oficialment que els propers 6 mesos avaluaran el seu paper dins l'OTAN i el seu desplegament a Europa. Un reajustament que passa per reduir la seva presència. El secretari de Guerra nord-americà ho ha comunicat als aliats europeus en un to amarg i de retret que han enrarit tota la cimera de ministres de defensa de l'Aliança que s'està fent a Brussel·les. Eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar, bon dia.
25: Bon dia. L'OTAN ja assumeix, de fet, que els Estats Units reduiran les capacitats militars a Europa i que hi haurà armes, tancs i missils americans que no estaran disponibles en cas de patir un atac. Per això, diversos països europeus s'organitzen per poder omplir aquest buit. Tot plegat en un ambient enrarit avui a l'Aliança Atlàntica. El secretari de Guerra nord-americà, Pete Hegseth, ha tornat a repartir a tort i a dret contra Europa, barrejant naps amb cols. Els retreu no gastant defensa i sí en altres temes, com l'emergència climàtica o polítiques de gènere. After the Cold War
26: ended. No. Després del final de la Guerra Freda, Europa va deixar de centrar-se en la defensa i l'OTAN 2.0 va derivar en coses que no tenien res a veure amb la guerra. En lloc de tancs, caces i defenses aèries, l'atenció es va centrar en la igualtat de gènere, el canvi climàtic i l'austeritat defensiva. Les fronteres d'Europa es van obrir de bat a bat, els estats del benestar es van expandir i els pressupostos de defensa es van reduir. Welfare states expanded,
25: defense budgets cratered. Un menyspreu que cal llegir per l'empipar de l'administració Trump amb els aliats europeus de l'OTAN per no haver-los ajudat amb la seva guerra amb l'Iran i Hormuz. Avui, això sí, tots els aliats respiren més tranquils, sobretot en clau econòmica, després de la firma de l'acord de pau entre Washington i Teheran.
21: Gràcies, Lluís. És un acord, però, que Israel ha trigat només unes hores a vulnerar. Aquest matí una persona morta en un atac contra un vehicle al sud del país. Tel Aviv va més a partit peres amb Brussel·les. El ministre d'Exteriors, Gideon Saar, ha anunciat aquest matí que el seu govern trenca relacions amb l'alta representant per la diplomàcia europea, Kaya Kallas. L'acusen d'haver comparat el tracte que reben els palestins a Gaza i Cisjordània amb l'apartheid a Sud-àfrica. En una piulada X, Kallas ha fet una crida al diàleg, especialment important, diu, quan hi ha discrepàncies. I per cert, que Ucraïna ha llançat aquest matí un atac massiu contra Rússia que ha acabat amb l'incendi d'una refineria a Moscou. Segons el Kremlin, han interceptat uns 180 drons. Poc després, Viktor Zelensky ha reivindicat l'ofensiva. Diu que la capital russa cremarà com a represàlia pels atacs sobre el poble ucraïnès. Les dues i 11, fem una pausa i repassem més notícies.

0: 14:15.
1: Un quart de tres, l'Ajuntament de Barcelona ha suspès de sou i feina un bomber per una possible agressió sexual dins del parc de la Zona Franca. A més, ha informat del cas la Fiscalia. L'alerta la va donar la mateixa víctima, una dona que es va despertar desorientada al parc el diumenge 7 de juny i va trucar al 112 Benet Iñigo.
2: De seguida es van activar els protocols i la van portar a l'Hospital Clínic, que és el centre de referència per atendre víctimes d'agressions sexuals. El que sap l'Ajuntament és que el dissabte 6 de juny el bomber va arribar al parc amb el seu cotxe particular, acompanyat d'una dona i tot apunta que havent consumit drogues i alcohol. El seu torn començava l'endemà, diumenge al matí. És llavors quan la dona es desperta i denuncia l'agressió. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, explica que han actuat així que ho van saber i que seran contundents, revisant protocols com ara el de visites i creant una nova unitat d'afers interns.
3: Es crearà una unitat deontològica i d'afers interns dins del cos de bombers. Es fa l'encàrrec de la redacció dels projectes d'instal·lació de càmeres de vigilància perimetral a tots els parcs i es revisaran les actuals normes de convivència operatives als parcs, una instrucció ja existent sobre visites a parcs de bombers.
2: El cap dels bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer, explica que ja han reunit els comandaments del cos per explicar-los que hi haurà canvis i que tinguin els ulls oberts.
4: Se'ls ha repetit i ha inculcat aquesta intolerància a la mínima sospita d'una conducta que no s'ajusti als nostres codis de valors. I alhora que aquesta informació sigui transmesa a la resta de components del cos de bombers perquè arribi fins a l'últim bomber.
2: El bomber senyorat no té cap càrrec de comandament i feia relativament poc que formava part del cos.
1: Gairebé 3 de cada 10 dones s'han vist forçades a fer alguna cosa que no volien mentre tenien una relació sexual. Ho recull una enquesta del Ministeri de Sanitat que alerta que queda molt camí per recórrer pel que fa al consentiment. Més de la meitat dels homes defensa que si algú accepta tenir sexe ha d'arribar fins al final. I un de cada 4 creu que algunes persones necessiten que els insisteixin per tenir relacions. Eudald Martínez.
5: L'enquesta s'ha fet a més de 9.000 persones de més de 16 anys d'arreu de l'Estat. Gairebé un 12% creu que forçar la parella a tenir sexe quan no vol no és una violació. I un 28% de les dones admet que algun cop s'ha vist forçada a fer alguna cosa que no volia. En el cas dels homes, són només el 13%. L'estudi també plasma que més de la meitat de la població ha consumit pornografia en l'últim any, sobretot els homes, i els homes també són molt més usuaris de la prostitució. Un 28% ha pagat algun cop per tenir sexe i el 18% gairebé un de cada 5 més d'una vegada. En el cas de les dones, en canvi, només ho ha fet el 0,3%. Tot plegat són dades que, segons la ministra de Sanitat, Mònica García, demostren que cal reforçar l'educació sexual.
6: Esto es fundamental, digo, porque como hemos pasado por debates de pines parentales, nos damos cuenta que hay solo un 9% que no lo apoya, pero el 91% de la población quiere que haya educación sexual y afectiva en los coles y en los institutos. Entre otras cosas, para que llegue antes la educación afectivo-sexual, que les pantalles i que els algoritmes.
5: L'estudi, però, també deixa algunes dades positives. Gairebé 9 de cada 10 persones creuen que les relacions homosexuals són tan respectables com les heterosexuals. És una xifra que s'ha duplicat en els últims 15 anys. El 2009 només ho pensaven 4 de cada 10.
1: Més dades. Més de la meitat de persones que demanen ajuda a Projecte Home són addictes a la cocaïna. És una de les principals conclusions de l'informe anual de l'any.

0: queda afectada tota la qualitat de vida.
1: Pel que fa al perfil mitjà de l'usuari, l'entitat diu que les persones que atén tenen 43 anys de mitjana i que arrosseguen una addicció des de fa dues dècades. L'àmplia majoria, 4 de cada 5, són homes. L'ONG atribueix el baix percentatge femení als problemes que hi ha per accedir als programes d'ajuda.
2: Justament els Mossos han desarticulat a Girona una de les principals organitzacions criminals que traficaven amb marihuana. A la demarcació controlaven 30 immobles i un d'ells era un hotel. En l'operació van detenir 28 persones i van requisar 500.000 d'euros, Joel.
1: L'operació contra l'organització va ser el 26 de maig. Els agents van entrar a 27 domicilis i establiments d'una desena de pobles i ciutats de la demarcació. Ara ja donen la banda per desarticulada després d'haver-los escapçat la part econòmica. Van bloquejar-los 200.000 euros al banc i van trobar 300.000 euros més en efectiu durant els escorcolls. El cap de la investigació criminal dels Mossos a Girona, Carles Martínez, avisa que tot i aquest cop contra el tràfic de marihuana no poden relaxar-se.
3: L'espai que deixa d'ocupar aquesta organització criminal l'ocuparà un altre, perquè el mercat és al final el que mana i el que exigeix més cannabis, més de tot. Per tant, jo sé que algú altre s'encarregarà de subministrar a les organitzacions estrangeres el cannabis, la marihuana que reclamen.
1: En l'operació van participar més de 600 agents i van desmantellar plantacions que sumaven més de 6.000 plantes.
2: I en surt a la part alta de Barcelona aquest matí, on s'han tornat a sentir trets. Aquest cop, però, han estat els Mossos d'Esquadra i eren trets a l'aire per frenar un home que estava alterat al mig del carrer i amenaçava els vianants amb un ganivet. Finalment, Benet, l'han reduït fent servir una pistola elèctrica.
4: Sí, l'avís ha arribat poc abans de les 12. Un home amb problemes de salut mental atemoria els veïns amb una arma blanca i el SEM ha demanat ajuda a la policia. Diverses patrulles han envoltat aquest home, que anava amunt i avall de manera erràtica. Un dels agents ha fet algun tret dissuasiu per evitar que se li acostés massa, tot i que això, aquest tret, s'acabarà investigant. Finalment, una descàrrega de la pistola elèctrica ha atordit per uns segons l'home i l'han pogut detenir.
2: Un incendi prop de les vies del tren obliga a tallar des de fa més de dues hores la línia d'alta velocitat Barcelona-Madrid. El foc que afecta una zona del terme municipal d'Albi, entre les Borges Blanques i l'Espluga de Francolí, està estabilitzat, però encara no s'ha pogut reprendre la circulació de trens. Els combois afectats estan aturats a les estacions més properes en espera que es torni a autoritzar la circulació. Els bombers, mentrestant, continuen treballant a la zona. Les 2:22, hi ha un 30% de cotxes circulant per les carreteres de l'Estat que no han passat la ITV. L'Associació d'Entitats Col·laboradores de l'Administració, la Inspecció Tècnica de Vehicles, diu que un de cada dos cotxes a Catalunya té de mitjana 15 anys. Montse Martí.
5: Madrid és el territori amb el parc de vehicles més renovat i a Melilla és on circulen els cotxes més vells. Els vehicles que ajornen la inspecció i la fan més tard precisament del que tocaria són els que tenen més anys. Malgrat aquest incompliment, el 80% dels cotxes que van passar a la ITV l'aproven sense cap problema. Inspecció Tècnica de Vehicles assegura que els motius que fa que un cotxe no passi a la ITV són bàsicament errors de llum i senyalització, emissions contaminants i defectes en les rodes i suspensions.
2: Més coses, només un de cada 10 alumnes d'ESO i batxillerat verifica sempre la informació que obté de la intel·ligència artificial. 3 de cada 10 admet, Eudald, que en té un coneixement baix o molt baix.
6: Ho diu un estudi que han fet l'Escola Pia de Catalunya i la UOC entre 3.700 estudiants d'escoles concertades. Gairebé un de cada 4 joves diu que verifica sovint les respostes obtingudes de la IA i un de cada 3 ho fa a vegades. Però també hi ha un 22% que admet que rarament ho fa i un 11% no ho fa mai. Entre els que contrasten la informació, la majoria opten per fer-ho amb fonts acadèmiques, amb els professors, amb els familiars o buscant opinions expertes. La majoria d'estudiants fan servir aquesta tecnologia, sobretot per generar contingut escrit.
7: 14-15.
2: La directora gerent de RAC1, Eulàlia Carbonell, és una de les 50 dones més influents de Catalunya aquest 2026. Segons la revista Forbes Woman, la llista la formen 50 noms d'àmbits com l'empresa, la tecnologia, l'art, la ciència, la moda, la comunicació i l'esport. I un dels noms més coneguts també és el de Rosalía, Xavi Pardo.
8: Eulàlia Carbonell és directora gerent de Radiocat 21 des de fa 3 anys i en aquest temps RAC1 ha assolit i consolidat el milió d'oients. Forbes Woman remarca la seva trajectòria en gestió i producció. Eulàlia Carbonell destaca que cada cop més dones ocupen càrrecs de responsabilitat al país.
9: Doncs molt agraïda a Forbes per incloure'm en aquesta llista. I som 50 dones, però podríem ser moltes més, perquè a Catalunya hi ha molt talent femení, moltes dones en posicions de lideratge en molts sectors, i sobretot crec que una revista com Forbes i posi el focus, ajuda a la visibilització, i jo celebro molt doncs, poder-hi contribuir.
8: A la llista també hi ha l'actriu i directora de cinema Ina Clotet, la presidenta de Coca-Cola, Europacific Partners, Sol d'Aurella, la directora de Comunicació i Relacions Institucionals de CaixaBank, Maria Lluïsa Martínez Gistau, l'escriptora Eva Baltasar, la directora del magazín de La Vanguardia, Joana Bonet, la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, la consellera de Territori,

0: i Sílvia Paneque i la directora adjunta del diari oponès, Neus Tomàs.
1: El dramaturg Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya. Agafarà les regnes del TNC durant almenys 4 temporades, de la 27-28 a la 30-30. O ara bé, començarà a treballar-hi ja l'1 de setembre per preparar la programació del curs vinent. El fundador de la companyia Crampac rellevarà Carme Portacelli, que està la directora artística del teatre els últims 6 anys, Adrià Garcià.
2: Dels 40 candidats que hi havia sobre la taula, el Consell d'Administració del TNC ha escollit aquest migdia Mestres com a pal de paller del teatre català. El dramaturg és un gran coneixedor del Teatre Nacional. Els últims anys ha estrenat a la Sala Gran obres com Els Watson, de Laura Waite, i a l'abril de l'any que ve hi durà La mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht. Ara bé, una de les funcions de més èxit que ha dirigit mai és L'herència, que es va estrenar lliure, recordem, la temporada passada. En un principi, el mandat de Mestres al TNC durarà 4 temporades, però se n'hi poden afegir 3 més si totes dues parts hi estan d'acord. Per tant, el dramaturg podria estar al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya fins al 2034.
1: Des d'avui fins dissabte, Barcelona es converteix en la capital europea de l'electrònica. Aquesta tarda arrenca una nova edició del Sonar. És la primera que es fa íntegrament a Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat, i també la primera sense els propietaris de sempre al capdavant del festival. Ara bé, no hi falten els grans noms de l'electrònica, com The Prodigy, que sentim de fons, o els seus compatriotes, Cabaret Voltaire. Són dos dels grans noms de la nit d'avui, però al llarg d'aquestes tres jornades també passaran pels 6 escenaris del recinte la icona del rap Skepta. Yeah. CCTV, no, I don't really want to get violent. But you could get a punch from Ireland, and you could get a kick from Tyler. Hola, DJ Charlotte David. 4, 3, 2, 1. A més d'Amelie Lenz, el DJ escocès Chris Stassi o la rapera valenciana Mètrica, entre molts altres. En total hi haurà un centenar d'actuacions. Sembla que aquest any, sí, la música serà la protagonista i no la polèmica vinculació amb un fons d'inversió israelià que l'any passat va provocar una onada de cancel·lacions. Bàrbara Padilla.
3: Aquest any el festival ha canviat de mans i al darrere hi ha el belga François Josic, fundador del Branch Electrònic. Això després que l'any passat els tres fundadors del Sonar deixessin el càrrec en bloc. Tot i que el festival encara té relació amb el fons d'inversió que KKR, vinculat a Israel, aquesta edició no hi ha hagut cancel·lacions, com va succeir l'any passat. Aleshores n'hi va haver una trentena. En aquesta 33a edició del festival hi haurà música sense parar des de les 5 de la tarda i fins a les 7 del matí, i aquest any, com a novetat, no caldrà anar de Fira Montjuïc a Fira Gran Via per canviar del Sonar de dia al Sonar de nit. Totes les actuacions es faran en un mateix espai, a Fira Gran Via. Una altra de les novetats és que es podrà entrar i sortir del festival i dur menjar de fora.
1: D'un festival que comença un altre que s'acomiada, el Reggaeton Beach Fest de Barcelona ha cancel·lat la seva nova edició i ja anuncia que no en tornarà a organitzar cap més almenys durant un temps, assegurant que l'estructura financera i operativa no els permet mantenir en peu el projecte. Quevedo farà finalment 6 concerts l'any que ve a Barcelona. El cantant canari passarà pel Palau Sant Jordi l'1, 2, 3, 5 i 6 de juliol de l'any que ve. Només estaven previstos 2 concerts, però les entrades han volat i s'han afegit 4 shows més, també plens a vessar. Més música, la banda lleidatana Selva Nua posa punt final a la seva carrera. El trio s'acomiada dels escenaris des de la Sala Razzmatazz de Barcelona. Serà un concert molt especial i emotiu. Comença a les 9 i encara hi ha algunes entrades a la venda. I ara sí, també a Barcelona aquest vespre Sau, al Festival Blau Marí. Pep Sala i companyia presenten una nova gira en què no hi faltaran èxits, com aquest que sentim de fons i que no necessita presentació. A Lleida avui dona el tret de sortida al magnífic fest. Fins diumenge passaran per la capital del Segrià bandes com Love of Lesbian o Lori Meyers. També hi seran Svetlana, Joan Dausà o Èxtasis. I el Festival Calçofest ha anunciat el cartell de la propera edició amb els Pets. Yeah.

0: Figa Flowers o 31 Fam al festival es fa el 21 de novembre al Fornàs de Valls. I ara el temps.
1: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: Diumenge comença la primera onada de calor d'aquesta temporada, Mònica.
2: Coincidint amb el dia del solstici d'estiu, arriba aquest primer període de calor més extrema. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un preavís d'onada de calor amb temperatures especialment extremes a les comarques interiors, on es poden sobrepassar els 40 graus. Però de moment avui la temperatura baixa una mica respecte a la d'ahir, màximes de 32 a 36 graus, i aquesta tarda amb alguns ruixats al Pirineu que seran més probables cap a la banda de Lleida, i en canvi a la resta del país es mantindrà el sol com a protagonista.
3: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
4: 14-15 amb Núria Travessa i Albert Bassas.
0: Un minut de 2:45 i ho dèiem al principi. Albert, avui comença la final de la Lliga ACB de bàsquet.
5: Sí, tot a punt. El Roig Arena de València, perquè la gran final entre València i Barça arrenqui avui mateix.
4: La final de la Lliga ACB es juga a RAC1.
5: Tres anys després i amb el Barça com a protagonista, que qui ho havia de dir, pot acabar una de les temporades més irregulars de la millor manera possible, una sèrie al millor de 5 partits. I avui, el primer assalt, com no en directe, aquí, a RAC1, amb els nostres enviats especials Dani Aguilar i Albert Pedrol, a qui ja tenim a València, a la capital del Túria. Dani, Albert, bon dia a tots dos.
6: Bon dia.
5: Dani, comencem amb tu, amb l'última hora de tots dos equips.
6: Sí, tots dos s'han exercitat aquest matí a l'escenari dels dos primers partits, a l'imponent pavelló que tenim ara mateix davant els nostres ulls, el Roig Arena. El Barça ho ha fet al punt del migdia i ara descansa al seu hotel abans de fer cap ja al pavelló a les 6 de la tarda, amb tothom disponible, pendents de si de nou els descartats són Miles Norris i Juan Núñez. Ja saps, Bassas, que el que funciona a priori no s'ha de tocar, i de moment el roster de 12 que ha decidit Pasqual els ha dut fins a aquestes finals. Entre ells un Nicolás Laprovítola que acaba contracte, però que ha emergit de nou amb fogonades de moltíssim talent, determinants en moments dels quarts i de les semis. Ha estat el triat per parlar aquest migdia, ha reconegut que pot ser una sèrie llarga i que cada jugada, cada moviment, després de 10 mesos de competició, que són els que portem, pesa una mica més.
7: Físicamente, mentalmente, estamos en una época de la temporada en la que, bueno, cada minuto pesa, cada bola pesa, y bueno, tenemos que cuidar mucho de nosotros y sí, intentar aguantar.
6: Després d'aquesta extenuant temporada veurem què acaba passant amb l'argentí, on juga la temporada que ve. En qualsevol cas, ha de ser juntament amb Kevin Panter i Brizuela un dels referents des de les posicions de jugadors més petits. Per part valenciana, recordo, lesionat i baixa segura Xavi López Aróstegui, també Roivers i Puerto, però en el seu cas han començat ja a treballar amb el grup i poden reaparèixer durant les finals.
5: Doncs així tenim tots dos equips ara mateix. Declaracions aquestes que escoltàvem d'aquest mateix migdia de la Provítola, però en aquestes últimes hores, Dani, també hem escoltat els tècnics.
6: Sí, la presentació oficial de les finals dut a terme a l'Ajuntament de València i vespre, i amb lluances, i de quina manera, de tots dos entrenadors cap als rivals. Xavi Pasqual parla així, Bassas, del València.
8: Per tirar així, per rebotejar així, per córrer així, has de treballar moltíssim, i ells demostren que durant tota la temporada que amb aquest estil es pot guanyar, i ho fan increïble. És el millor bàsquet d'Europa durant tota la temporada, sense cap mena de dubte.
6: I Pedro Martínez assegura que l'expertesa d'una plantilla com la del Barça farà d'aquesta una final llarga.
9: Lo normal és que sigui una final igualada, crec que també lo normal és que sigui una final llarga. Ara mateix estem molt focalitzats amb el primer partit, de fer una bona feina. Sabem que el Barça i el seu entrenador en particular és un mestre de la preparació de partits, de posar dificultats al joc del rival.
6: Serà la desena final de Xavi Pascual, de fet totes les temporades que ha dirigit el Barça hi ha arribat, amb 4 títols de moment. Per part de Pedro Martínez, disputarà la quarta final, 3 amb el València, de fet 3 de les 4 que ha disputat l'equip valencià amb el títol del 2017, tot plegat amb un element que sobrevola aquest enfrontament, aquest duel, el duel d'estils, l'electricitat dels taronja contra la solidesa dels blaugrana.
5: Aquesta doncs és l'última hora de tots dos equips, és la segona final consecutiva del València, en canvi el Barça no hi arriba, com dèiem, des de fa 3 temporades. Tots dos equips començaran avui una eliminatòria al millor de 5 en un escenari pedrol de primer nivell com és el Roig Arena.
10: Sí, a més que s'espera que estigui ple a vessar i que van més de 15.000 persones i la dada d'assistència estarà per allà. En l'últim partit contra la penya hi van anar 13.000 aficionats i avui s'espera que n'hi hagi encara més. De fet, València viu instal·lada en un ambient d'optimisme respecte d'aquestes finals. Saben que fa només 18 dies l'equip de Pedro Martínez va escombrar el Barça al Palau Blaugrana, saben que són favorits i també saben que no guanyen la Lliga des del 2017. Per tot plegat, Bassas, mira, el club ja ha omplert 4 autocars per anar a veure el tercer partit dilluns al Palau Blaugrana. Les finals de la CDK també suposen un enfrontament entre l'equip que ha jugat més partits de tot el continent aquesta temporada, de tota Europa, el València, contra un dels que més n'ha jugat, el Barça. El València n'acumula 87, i si la sèrie s'allarga a 5 partits, podria acabar amb 92 partits, que és una barbaritat, de 99 possibles, mentre que el Barça en porta 82 i podria acabar amb 87.
5: Hi ha, per cert, 4 precedents entre tots dos equips aquesta temporada. El Barça ha guanyat els 2 partits de l'Eurolliga i el València, curiosament, els 2 de l'ACB.
10: Sí, mira, en l'últim, fa 18 dies, en l'últim precedent, el Barça de Xavi Pascual va tocar fons amb una derrota de 25 punts al Palau, tot i que després d'aquell naufragi és veritat també que l'equip ha ressuscitat i de quina manera 5 victòries en 6 partits i una classificació per les finals deixant pel camí l'UCAM Múrcia i el Tenerife, el botxí del Real Madrid. Un dels pals de paller d'aquest Barça és el Toko Shengelia, el pivot georgià es va formar al València i ahir va posar en valor l'aposta de Juan Roig pel creixement i la consolidació del club valencià al més alt nivell.
11: Cuando ves la ambición y la admiración que tiene un dueño como Juan Roig con el deporte y hace lo que hace para ese deporte y para esa ciudad, pues te puedes imaginar que llegan a ese nivel.
10: I a l'altre costat, una de les possibles parelles de ball avui del Toko, Jaime Pradilla, destacava la unió del vestidor del València, sobretot després de la patacada contra el Real Madrid a les semifinals de l'Eurolliga.
12: Venimos además de hacer un buen año, pero yo creo que esa Final Four, ese partido, nos ha unido todavía más para coger fuerzas y bueno, pelear por lo que queda y un poco juntarnos para sacar este final de temporada lo mejor posible.
10: Tot preparat aquí al Roig Arena, amb un cel tapat, ara aquí a 2:45 de la tarda, un cel tapat, basses amb núvols. És la 7a sèrie de play-off entre el Barça i el València. De les 6 anteriors, el Barça n'ha guanyat 5, amb menció especial per la final del 2003, a més Vetislav Pesic, i només n'ha perdut una, que va acabar més endavant amb el primer títol de Lliga del València l'any 2017.
5: Pedrol, Dani, us escoltem aquest vespre si no hi ha res més. Gràcies a tots dos i fins llavors.
6: Fins ara.
5: A ells i també en Jordi Colomer, que ens analitzarà un dia més, un cop més, tot el que passi durant el partit, durant aquest primer assalt de la final. De moment, li hem demanat com ho veu ell.
13: Algú hauria apostat fa un mes que el Barça seria la final de l'ACB? La veritat és que no. I no només hi és, sinó que ho fa sense pressió, malgrat ser el Barça. El València té el factor pista i no fa tant que va ser una piconadora per la Blaugrana. Això és veritat. Però el Barça l'ha guanyat aquesta temporada tant a ritme al de notació com sent un dels únics capaços de deixar l'equip de Pedro Martínez amb poc més de 60 punts. Quins seran els factors clau? El ritme. El València vol córrer i el Barça juga lent. El rebot. El València és el millor carregant el rebot ofensiu i el Barça lidera l'ACB tancant el defensiu. I els triples. L'equip que més se'n fa contra el millor percentatge. I podem sumar-hi la capacitat del Barça de limitar la creativitat de Jean Montero i Branco Badiu en l'1x1. Arrenca avui la final de l'ACB en què el Barça i l'experiència de Xavi Pascual tenen una oportunitat d'or de signar un comiat rodó i que la nova etapa, amb qui sigui, arrenqui amb una rebaixa palpable de la pressió.
5: Esperem a veure com va tot plegat. Gràcies, Colo. Avui, per tant, València-Barça, primer partit de la final, a les 9 i a RAC1. 2:39, deixem el bàsquet i parlem ara de futbol, del Mundial, que en aquestes últimes hores ha arribat al final de la seva primera jornada amb els debuts d'altres favorites, com Portugal o Anglaterra. Àlex Pintanel, bon dia.
14: Què tal? Bon dia, Bassas.
5: Això sí, debuts amb sensacions una mica oposades, amb Anglaterra guanyant i convencent i Portugal, doncs, punxant i generant alguns dubtes.
14: Sí, i a Anglaterra, amb Harry Kane com a protagonista, el davanter del Bayern no va voler quedar-se enrere després de les exhibicions de Messi, Haaland i Mbappé, i va notar un doplet en la victòria davant Croàcia 4-2. Kane va igualar a Lineker com a màxim golejador anglès en els Mundials amb 10 dianes. En clau blaugrana, Anthony Gordon va ser titular, va jugar 72 minuts, va tenir poca participació, especialment en pilota, en va tocar 17 i va fer 11 passades, però si vam veure una de les seves principals virtuts, la pressió, en aquest sentit, va mostrar un físic privilegiat. Rashford va entrar per Gordon i va marcar el darrer gol després d'un molt bon retall dins de l'àrea per acabar ajustant la pilota al pal esquerre de la porteria de Livakovic. El pròxim rival de la selecció de Tuchel serà Ghana, que va guanyar el Panamà 1-0 amb una diana de Caleb Yirenki en el minut 95. L'altra cara de la moneda, la Portugal del balaguerí Robert Martínez, que no va poder passar de l'empat a un gol davant la República Democràtica del Congo. Malgrat l'ensopegada, el tècnic català no retreu res als seus jugadors. Són declaracions a De Zon.
15: Muy satisfecho con la actitud, no fue una cuestión de falta de actitud o falta de corazón, porque la verdad que hasta el último segundo lo intentamos con muchas variaciones. Lo que sí que es verdad es que es un partido para marcar el segundo gol y controlarlo, y en el Mundial ya hemos visto que esto no es fácil, pero podemos crecer mucho después de este partido.
14: El partit de Cristiano Ronaldo va ser molt decebedor, fins al punt que la premsa portuguesa i també la internacional reclama un canvi de líder a la selecció. El diari esportiu de referència del país, el diari A Bola, titula "Així no es pot", amb una fotografia de Cristiano tapant-se la cara amb les mans, i en pàgines interiors el diari també diu "Cristiano falla i Portugal també". Als Estats Units, per exemple, el The Athletic, llegim que Cristiano és una trista ombra del gran futbolista que va ser i creu que ha de fer un pas al costat perquè, diu, ja no pot oferir el nivell que exigeix Portugal. A Alemanya, Der Spiegel es pregunta si s'hauria de substituir a Cristiano Ronaldo. Creuen que ha començat el Mundial amb mal peu i que va tenir una actuació mediocre. Finalment, al Regne Unit, el diari The Times titula "Ronaldo és l'únic problema que té Portugal". Una selecció pesada i previsible. No està gens malament els pals que s'emporta Cristiano després d'aquest debut. En clau blaugrana destaquem també a João Cancelo, que va jugar tot el partit. Va començar a la banda dreta per acabar a l'esquerra, demostrant la seva polivalència. Parla Cancelo a De Zon.
16: Fallamos en alguns moments del último tercio del campo, donde no pudimos crear oportunidades claras de gol, y creo que fue eso que faltó, parar alguna transición, porque fue ahí que nos crearon algún peligro y en balón parado.
14: I en aquest mateix grup, Uzbekistan 1, Colòmbia 3, amb assistència i gol de Luis Díaz.
5: Ja ho heu sentit, crítiques i dures a Cristiano i elogis encara cap a Leo Messi després del seu hat-trick contra Algèria. Roger Saperes, bon dia.
17: Bon dia.
5: Ja t'has recuperat o què?
17: No, crec que no em recuperaré mai del que vam viure ahir. És històric.
5: I per això, el tu iràs, vam voler parlar d'aquesta actuació estel·lar de Messi en el debut en aquest Mundial.
17: Sí, ho vam fer a Emilie Sánchez, que va ser jugador del filial blaugrana durant 5 anys, del 2009 al 2014, i ara als 35, en fa 10, que és a la Lliga Americana actualment a l'Austin. Amb tot aquest bagatge, ahir va analitzar l'estel·lar actuació de l'astre argentí i va recordar el partit que va disputar amb el seu equip contra l'Inter Miami el passat mes d'abril.
18: Ens vam creuar en el partit, sortíem els dos de capitans, va ser una experiència única, em va tractar molt bé, vam estar parlant 10-15 segons, només, i durant el partit doncs el vaig patir. És un privilegi jugar contra ell i coincidir dins del camp és una cosa única.
17: I destaca també que la seva presència i el nivell que està mostrant a la MLS està fent que molts tornin a prestar atenció a la Lliga Americana de Futbol.
18: M'agrada que la gent doncs torni a redescobrir no només el Messi, sinó la Lliga, perquè en aquest sentit està fent un molt... Bueno, està jugant a un gran nivell i ara ho està demostrant doncs en l'esdeveniment més important que hi ha en el món de futbol a nivell de seleccions.
17: I li espera que el canvi de format de la Lliga, d'any natural a calendari europeu, augmenti encara més l'interès per la competició nord-americana.
5: I com que això no para, avui comença ja la segona jornada del Mundial amb quatre partits més. Gemma Montero, bon dia.
19: Bon dia.
5: Repassem una mica quin és el menú que ens espera per avui, per aquest dijous.
19: Tenim quatre partits. El República Txeca-Sud-àfrica obre el foc a les 6. La segona jornada del grup A d'aquest Mundial ofereix aquest duel decisiu entre dos equips que davant debutar amb derrotes i que buscaran recuperar-se per continuar amb possibilitats d'avançar als setzens de final. La República Txeca va començar amb una derrota per 2-1 davant Corea del Sud a Guadalajara, mentre que Sud-àfrica va perdre 2-0 contra Mèxic com a anfitrió del torneig al partit inaugural. En un grup de quatre equips en què Mèxic i Corea del Sud ja compten amb avantatges inicials, el partit d'avui és una cita entre dos equips que intenten evitar que un mal començament es converteixi en un adeu. Tres hores més tard es juga el Suïssa-Bòsnia-Herzegovina a partir de les 9. Els dos empats a un registrats en la primera jornada d'aquest grup B fan que una victòria sigui suficient per garantir la classificació a la fase d'eliminatòria. És tres quarts del mateix, per tant, pel que fa a l'altre partit del grup B, el Canadà-Qatar, que juga a la mitjanit. La selecció canadenca compta amb el Fons Davis del Bayern de Munic, Buchanan del Villarreal i Jonathan David de la Juventus i confien a sumar la primera victòria contra la selecció de Qatar, a priori la més assequible del grup. Els asiàtics venen d'empatar contra Suïssa gràcies al gol de Miro Muheim amb pròpia porta en el temps de descompte. I l'últim partit d'avui serà el Mèxic-Corea. Els jugadors de la selecció mexicana no volen pensar que són favorits davant els coreans. Serà el partit que jugarà a les 3 de la matinada. Els jugadors mexicans han recordat també que fa just unes hores era el 24è aniversari de la derrota més dolorosa de la seva selecció a un Mundial, el partit que van perdre per 2-0 davant els Estats Units als vuitens de final del Mundial del 2002.
5: Segona jornada en què l'equip espanyol no jugarà fins diumenge a les 6 de la tarda contra Aràbia, l'equip de Luis de la Fuente, que avui tornarà als entrenaments per centrar-se a preparar aquest pròxim partit. Enviat especial de RAC1 al Mundial, Damià López, bon dia.
20: Bon dia, sí, avui ja retorna a la feina aquí a Chattanooga després d'una jornada de descans que els internacionals van aprofitar per descansar, per retrobar-se amb les seves famílies, per passejar per la ciutat i fins i tot per anar a conèixer Nashville a dues hores de Chattanooga, com va ser el cas de la Minya Mal. Avui l'equip de Luis de la Fuente reprèn l'activitat mirant el partit de diumenge Atlanta contra Aràbia, un partit en què Espanya ja no tindrà marge per tornar a fallar. A la vista del nivell d'Argentina, els espanyols faran bé d'assegurar la primera posició del grup per tenir un enfrontament a setzens contra Àustria o Algèria i evitar Argentina de moment. De cara al partit contra Aràbia, cada cop sembla més clar que Lamin serà titular. En tot cas, encara falten dies, però amb els pròxims entrenaments anirem tenint més pistes. D'altra banda, avui la Federació Espanyola traurà a parlar Marco Corella. Aquí a la concentració, a la Baylor School, el nou fitxatge del Madrid, farà una roda de premsa i dirà les seves primeres paraules des que va ser anunciat nou jugador del Madrid.
21: A RAC1 14-15.
5: Cucurella, Àlex, aquí per cert ja hem sentit prèviament aquesta compareixença d'avui a la tarda amb la Roja que en deia en Damián, una entrevista que ha concedit el diari El Mundo, qui parla d'Espanya, però també del seu fitxatge pel Madrid, ara el sentirem, però és que precisament el Madrid aquest matí ha fet oficial un altre reforç per la temporada que ve, s'esperava, i ja el tenim aquí, és Ibrahima Konaté.
14: El central francès és oficialment el tercer reforç del renovat Madrid de Mourinho. L'ex del Liverpool firma fins al 2030 en el debut de França al Mundial. El parisenc no va jugar cap minut. Konaté s'afegeix als fitxatges de Bernardo Silva i Cucurella. Precisament el lateral ha trencat el seu silenci i ha parlat per primer cop del seu fitxatge pel Madrid. El defensa d'Aleia diu que és un honor jugar al Club Blanc.
22: Hay diferentes opciones, pero cuando yo vi esta no me lo pensé. Creo que es una oportunidad única. Al final, jugar para el Real Madrid es un honor y no muchos jugadores lo pueden decir y no tuve ninguna duda. Creo que tanto yo como mi entorno, mi familia, lo teníamos claro, que es una oportunidad que no podíamos rechazar y muy contento de la decisión que hemos tomado.
14: En aquesta mateixa entrevista, Cucurella elogia la figura de Lamine Yamal.
22: Para mí, yo le he notado mucho cambio desde la Eurocopa, creo que está mucho más hecho, al final ya lleva muchos años también, ya un par de años en el fútbol profesional, la verdad que muy contento de poder disfrutar de él, de tenerlo en nuestra selección y ojalá haya vuelto bien de la lesión y nos ayude mucho.
5: I sense deixar el Madrid, Sape, continua la tensió amb el Barça, ara pel cas Negreira. De fet, ahir en van viure un nou episodi.
17: Sí, malgrat en un principi des del Club Blaugrana es va dir que no hi hauria resposta a l'acció del president Blanc de presentar una queixa a UEFA pel cas Negreira, demanant que hi hagi conseqüències. Finalment, el Barça va emetre ahir un comunicat on insta a tots els estaments esquitxats per Florentino en aquest dossier a respondre, és a dir, a la Lliga, a la Federació Espanyola i al Comitè Tècnic d'Àrbitres. El Barça considera que l'escrit del president Blanc afecta de ple la reputació de totes tres i per això demana als seus responsables, Javier Tebas, Rafael Louzán i Francisco Soto, que emprenguin mesures legals contra el màxim dirigent del Real Madrid. De moment, cap de les tres s'ha pronunciat al respecte ni s'ha posat tampoc en contacte amb el Barça.
5: I dit això, i al marge d'aquesta qüestió, hi ha alguns detalls més que val la pena destacar del dia en clau blaugrana.
17: Doncs sí, perquè ahir vam conèixer la renovació de Pere Romeu, el tècnic del Barça femení de futbol fins al 2028. A l'handbol també estava pendent la del seu tècnic, Antonio Carlos Ortega. Doncs bé, pel que sabem a RAC1, l'acord ja està tancat i serà fins al final de l'actual mandat de Joan Laporta, per tant, fins al 2031. És possible, però, que no es faci oficial fins que el president electe no prengui possessió del càrrec el proper 1 de juliol. Tres quarts del mateix passa amb el Barça femení de futbol i Caroline Graham Hansen. L'acord amb la futbolista noruega està tancat, només pendent de l'anunci que es podria endarrerir també fins que el directiu responsable, Xavi Puig, torni al club. Ben diferent és la situació de Salma Parayuelo, que avui ha de comunicar formalment la seva decisió al club, malgrat el Barça ja són conscients que no estava conforme amb la proposta per ampliar el seu contracte que li van fer arribar, i el més probable és que deixi el club aquest estiu.
5: Doncs mira, parlant precisament del femení, Gemma, la Unió Esportiva Cornellà, propietat ara, com tots sabem, de Leo Messi, confirma, o ha confirmat en aquestes últimes hores, que tindrà un equip, que crearà un equip.
19: Un equip femení, perquè l'objectiu del Cornellà és desenvolupar una estructura competitiva que permeti al club créixer de forma progressiva durant els pròxims anys. El comunicat asseguren que aquesta creació respon a la voluntat de la nova propietat, és a dir, de Leo Messi, de continuar impulsant el creixement de l'entitat. L'Argentí ha decidit apostar per crear un equip de dones al seu nou club, el que va comprar fa un parell de mesos. Edu De Grandi en serà l'entrenador. La idea és que comenci a rodar la pròxima temporada, la 26-27, i que jugui a segona catalana. Serà un equip propietat del club. No tindrà res a veure amb la Fundació Unió Esportiva Cornellà, que ara mateix gestiona el futbol formatiu de l'entitat. De moment, ja s'ha fet un treball de scouting per buscar jugadores i la intenció de la nova propietat és ampliar l'estadi també amb 8.000 localitats més perquè se'n beneficiïn tots els equips. De la seva banda, i pel que fa a la resta d'equips de la Lliga F, ara en parlàvem, mentre el Barça redreça el rumb amb la renovació de Pere Romeu i està doncs, decidint el futur de Salma, l'Espanyol ha renovat Lucía Lores fins al 2027. La davantera continuarà formant part del femení i, tot i tenir fitxa del filial, estarà en dinàmica del primer equip durant la pròxima temporada.
5: I dit això, repassem pinta que més tenim a la resta del futbol.
14: El Rayo Vallecano ha fet oficial el relleu d'Íñigo Pérez de la banqueta. Serà Beñat San José, que arriba procedent de l'Eibar. Els madrilenys pagaran la clàusula de 400.000 euros per fitxar el tècnic basc. A més, Pablo Maffeo jugarà a l'Olympiacos de Mendilibar després de sortir al Mallorca. El Villarreal no renovarà el contracte del ganès Thomas Partey i l'Elx ha decidit rescindir el contracte de Rafa Mir després de ser condemnat a 8 anys i mig de presó per agressió sexual. El conjunt il·licità, per cert, també ha fet efectiva l'opció de compra de Víctor Chus fins al juny de 2029. El central estava cedit pel Cádiz.
5: De seguida reobrim la pàgina poliesportiva, però abans us volem fer un recordatori que 100.000 poemes cauran del cel sobre Barcelona aquest 20 de juny. La commemoració dels 50 anys d'Espanya en llibertat porta el bombardeig de poemes als voltants de la catedral de Barcelona, un dels barris més castigats per l'aviació feixista durant la guerra. 100 poetes i dues llengües al voltant de la paraula llibertat. Aquest dissabte, 20 de juny, a 8:45 del vespre, a la plaça Nova de Barcelona.
21: 14:15.
5: 7 minuts i seran les 3. Parlem ara de futbol sala perquè el Barça jugarà aquest vespre a les 9 al Palau Blaugrana, el segon partit de la final del play-off pel títol contra el Pozo de Múrcia. Gemes, una altra de les cites poliesportives destacades del dia.
19: Després del partidàs de dimarts, que va acabar amb la victòria del Barça als penals, els Blaugrana mantenen la motivació en el punt més alt. L'adrenalina d'aquest primer partit, comentava Juanjo Catela, que beneficia al Barça y fará pica pedra al Pozo.
1: Y la verdad que muy contento que ahora el jueves tenemos otra batalla. Creo que a nivel anímico todavía es mejor el punto porque pienso que ellos se veían casi ganados y al final duele perder así, pero bueno, nosotros tenemos que seguir y ahora vamos a por el jueves a sacar el segundo.
19: El tècnic blaugrana Javi Rodríguez creu que la fe en aquest equip és bàsica per embutxacar-se el títol.
0: Es cuestión de creer. Yo sé que mis jugadores lo están dando todo. Si es que hemos perdido un partido aquí en el Palau este año y de la manera que lo perdimos. ¿Que puedes perder o que el jueves podemos perder? Sí, pero si es que al final tenemos que tener claro que es una eliminatoria a 5 partidos. Que es que hoy no te asegura ganar la final. Y hoy perder tampoco te asegura perderla. Entonces, al final, yo la he visto de todos los colores. Y como jugador aquí en el Barça, en eliminatorias con el Pozo, de ganar un partido, perder otro, ganar uno, perder otro y ganar el quinto. Al final es así. Si es que al final están los dos mejores equipos de la Liga regular, puede pasar cualquier cosa.
19: El Barça jugarà avui sense Pito, expulsat en aquest primer partit, està sancionat i els murcians se'n recuperen el brasiler Marcel i no poden comptar amb Ricardinho.
5: I al marge de totes aquestes cites que tenim avui, com dèiem, entre elles l'inici de la final de l'ACB entre el València i el Barça, en clau bàsquet encara tenim alguns apunts més, clau de mercat, per exemple.
14: Sí, la base Ana Badosa deixa l'Espart Girona un any després de la seva arribada, després d'haver estat una de les jugadores menys utilitzades per Roberto Íñiguez. És la 8a baixa de les gironines que estan en plena reconstrucció. A Itàlia, per exemple, l'Olimpia de Milà és una victòria de guanyar la Lliga, o aconseguirà si aquest vespre supera el Reyer de Venècia. I a tot això, no hem d'oblidar que Nova York es prepara aquest dijous per la celebració del títol de la NBA dels Knicks. Els carrers de Manhattan ja s'omplen de gom a gom per tornar a celebrar un anell 53 anys després. El recorregut començarà al Lower Manhattan i anirà avançant per Broadway fins a arribar a la plaça de l'alcaldia, on acabarà la festa amb la rebuda de l'alcalde de la ciutat de Nova York. I fa pocs minuts també hem conegut que Chus Vidorreta serà el nou tècnic d'Unicaja per les dues pròximes temporades.
5: I, Gemma, per anar tancant, què més ens falta per saber?
19: Doncs que Àlex Márquez ja té el vistiplau dels metges per disputar el Gran Premi de la República Txeca d'aquest cap de setmana, just un mes després de la caiguda a Montmeló i després de perdre's el Gran Premi d'Itàlia i també el d'Hongria. Àlex Márquez està preparat per tornar a la pista. Així, si més no, ho considera l'equip mèdic que ha estat tractant el pilot aquestes 4 setmanes i que li ha donat el vistiplau per viatjar a Brno i disputar aquest Gran Premi de la República Txeca. En tennis, Paula Badosa s'ha classificat per primera vegada als quarts de final d'un torneig de la 8 aquesta temporada. Ho va fer ahir, imposant-se per 1-6, 6-3 i 6-2 a l'estatunidenca Coco Gauff. Ara espera rival a la pròxima ronda. En hoquei herba, avui juga un partit de la Pro League femenina entre Irlanda i Espanya a Rotterdam. Serà a partir de les 5 de la tarda i fa només uns minuts que ha començat també una de les cites esportives de l'any, l'Open dels Estats Units de golf.
5: I abans d'acabar, ja sabeu que són dies de molta calor. Posem per cas que ara estiguéssim a 38 graus, amb l'aire condicionat espatllat des de fa setmanes. El propietari diu que s'ho mira, però no ho arregla. Paguem religiosament, però el fred és opcional. No ho és. No.
19: No.
5: N-O. No. No. Digues no a viure així. No, no. A que el propietari t'ignori. No, no. Perquè amb Legalitas, dir que no, ja ho sabeu, no. És molt fàcil. Legalitas, no et conformis. 900-106-08. 3 minuts no. I les 3, pausa, i ens actualitzem.
21: 14-15.
2: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así. Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
3: 100% asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
23: Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
24: Les joguines?
23: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
24: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra.
23: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
24: A la botiga web i app.
25: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
26: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
4: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
7: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
8: Medisure. El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
9: Instruccions per a superar qualsevol cosa. Inspira. Agafa el teu últim vinil. Expira. Posa-la al tocadiscs. Inspira. Col·loca l'agulla amb cura. Expira. Apuja el volum. Inspira. I clica play.
10: La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app al Cort Inglés.
11: Tiri, tiri, tiri.
12: T'agrada estar al dia de tota l'actualitat amb RAC1, oi? Doncs t'informem de la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, i amb la qual poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei, i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara, en pagament mensual, canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917 700 700 o vine directe a liniadirecta.com.

0: les 3 actualitzem la informació. El Tribunal Europeu de Drets Humans avala el 25% de castellà en l'aula. No ha admès la demanda d'un grup de famílies de l'Escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa més castellà. Argumenta que l'ensenyament només en català situava les famílies castellanoparlants en situació de desavantatge. El Tribunal Europeu conclou que la imposició del 25% de castellà no va anul·lar el projecte lingüístic del centre ni va modificar el caràcter predominant del català com a llengua vehicular. El jutge Calam ha imputat també les filles de José Luis Rodríguez Zapatero i la seva secretària, ho ha anunciat aquest migdia l'endemà de sentir les explicacions de l'expresident espanyol. Calam creu que l'agència de les filles de Zapatero, What the Fap, podria haver servit per canalitzar comissions en aquesta trama, en què sospita que tenia també un paper clau Gertrudis Alcázar, la dona de confiança de l'expresident espanyol, durant gairebé 3 dècades. Amb aquest panorama, el PP assegura que ja té contactes amb alguns partits per impulsar una moció de censura. Això després que la mesa del Congrés hagi vetat el debat sobre un possible avançament electoral. És una decisió que, a més, han anunciat que portaran al Tribunal Constitucional. També us hem explicat que l'Ajuntament de Barcelona ha suspès de sou i feina un bomber per una presumpta agressió sexual. Hauria portat la víctima a la feina, al parc de la Zona Franca, en el seu cotxe, begut i drogat. Ho hem sabut el mateix dia que una enquesta sobre salut sexual avisa que gairebé 3 de cada 10 dones s'ha vist forçada algun cop a fer alguna cosa que no volia en una relació. I Josep Maria Mestres agafarà les regnes del TNC a partir de la temporada 27-28. Mestres, director d'obres tan exitoses com l'Herència, substituirà Carme Portacelli. En esports, avui comença la final de la Lliga ACB de bàsquet amb el València i el Barça com a protagonistes.
1: L'equip blaugrana torna a ser-hi 3 anys després i avui jugarà el primer partit de la sèrie al millor de 5 al Roig Arena. Començarà a les 9 i el podreu seguir a RAC1, un dijous en què el Madrid ha fet oficial l'arribada d'un altre fitxatge, Ibrahima Konaté, una de les promeses de Florentino si guanyava les eleccions per les properes 4 temporades. Al Mundial i després dels debuts d'Anglaterra i Portugal, avui comença la segona jornada amb 4 partits més. República Txeca, Sud-àfrica a les 6, Suïssa-Bòsnia a les 9, Canadà-Qatar a la mitjanit i Mèxic-Corea a les 3 de la matinada. I entre les previsions per avui també tenim futbol sala, segon partit de la final del play-off pel títol entre el Barça i el Pozo al Palau a partir de les 9. És el segon partit de la sèrie amb 1-0 a favor per l'equip blaugrana.
0: I el temps s'espera una tarda càlida i assolellada, Mònica.
2: El cel es mantindrà serè a bona part del país, només creixeran algunes nuvolades en zones de muntanya que deixaran alguns ruixats al Pirineu més aviat cap a la banda de la Vall d'Aran, el Pallars i també l'Alta Ribagorça. Les temperatures seran semblants a les d'ahir o una mica més baixes, entre els 32 i els 36 graus de màxima, i de cara a demà aquestes temperatures es mantindran sense grans canvis. I de matinada, amb alguns plogims en punts de la costa i del prelitoral entre Barcelona i Tarragona, i després a la tarda amb alguns ruixats al Pirineu.
0: Les 3 i 3, tanquem el 14-15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer al control i continuem pendents de l'actualitat als butlletins.
1: Després, al vespre, les finals de bàsquet i futbol sala, amb tot l'anàlisi posterior, Raül, tu diràs amb Xavi Rocamora.
3: Que s'ha equivocat.
1: Clar, vosaltres no us equivoqueu.
4: No ens equivoquem mai.
5: No, jo cada dia, diverses vegades, però me n'alegro de veure que algú que porti més anys també s'equivoque.
6: Avui l'ha enviat una perdona.
4: Què has fet?
6: Dono. Aquí la llengua tens, eh?
4: Aviam, retorna. Aviam, aviam. Silenci, silenci, que ho fa el Bassas.
6: La treballes bé, la teva dona deu estar contenta, eh?
1: No, és la ràdio. Qui se'n beneficia més és la ràdio.
6: Com?
4: Ui, ui, ui, però home, ho fas amb algú de la ràdio?
1: No, ho dic perquè, clar... Perquè
5: on s'ha d'anar?
1: Passem moltes hores aquí.
6: Ves que no
1: relacioni... Vaig més ràdio que petons, em sembla, o sigui que...
5: Perquè ets un entregat a la teva feina. El petó està molt sobrevalorat. Val més un a l'any
1: I
5: gozado, que se'n diu en castellà, que no pas...
6: Així ben xarrupat, no?
5: Sí. Ara hauríem d'endevinar a casa qui ho ha fet.
6: La nostra mesa.
4: Ho has fet clarament tu, Alba, eh?
5: Sí, és cert.
6: Bueno, estem contents perquè avui han passat coses bones, eh?
4: Home, avui tenim bones notícies aquí a la casa,
5: I no les heu comentat al 14-15. Cuidado, perquè avui ha sortit una notícia molt important, que és que la revista Forbes ha publicat la llista de les 50 dones més influents de Catalunya. I en aquest rànquing...
4: Sí, és que no estaves atenta, sí que ho han dit, eh, Alba?
5: S'ha dit? Doncs ho repetiré. Vinga. I hi ha la directora d'aquesta casa, Eulàlia Carbonell! Eulàlia! Eulàlia!
4: Un moment.
5: Jo m'he buscat a jo i no hi soc. Es deu haver equivocat.
6: L'any que ve. Però...
4: Què estem celebrant?
5: pues que una triomfadora forma part d'aquesta casa. Per tant, és de la família.
6: Perdona,
5: i aquí,
6: cosa.
5: Si guanya una, guanyem totes. M'explico?
6: Aquí hi ha moltes triomfadores, començant per Núria Travessa, per tu, per Mònica Folquet i tota la gent que es posa davant dels micròfons i hi ha darrere perquè faci possible aquesta ràdio.
1: Ara!
5: Vale, pues demà faré jo una revista, que vale. Es dirà Noies Entranyables, i faré una llista de les de la ràdio. Però jo? Avui allarguem una felicitació a l'Eulàlia.
6: Sí, començo a lligar caps, eh?
5: De què,
6: amb
5: de què?
6: El moviment de llengua del Albert Bassas.
5: Ai, ai, ai. Què?
1: No diguis res. No digui res.
6: Porta molts anys treballant aquí.
4: Jo m'he perdut, tu, ja.
3: Quina pena que siguis tan burro.
1: Bé, ben arreglat.
6: Bueno.
5: Però algo deu fallar perquè retransmet el Girona.
6: No, ell no retransmet el Girona. Tu, és que tu, un moment, Alba
5: tu no expliques el Girona.
6: No, és el Miquel Agut.
5: L'explica el noi que porta sempre sabates d'Espart.
6: Hòstia, és que aquesta...
5: El noi que retransmet el Girona va vestit de fil.
1: Vesteix especial, però...
5: No, a mi m'agrada molt. Va vestit de fil i porta cafè amb llet sempre.
1: Sí,
5: d'especialitat i sabata d'anar a un xiringuito.
1: Dos cafès, més.
6: Però un moment.
1: O sigui, no es conforma amb un.
6: A tu t'agrada el Miquel Agut?
5: Hòstia, Estadella, tu t'ho portes al mateix lloc.
6: No, jo només pregunto.
5: Si cada persona que em sembla interessant m'ha d'agradar, tindríem un problema. Hauria de deixar la feina, agafem la baixa per fornicar amb tothom, i això no passarà.
6: Prou. Bueno.
5: Que interessant.
6: Des d'aquí, enhorabona a l'Eulàlia.
4: Sí, i tant.
6: Que això s'aconsegueix, eh?
4: Heu quedat com una mica uns pilotes, però no passa res.
6: Ah, tu no vols dir res, no?
5: Des de quan reconeixer la feina ser pilota?
4: No, es pot fer... Enhorabona, Eulàlia, en persona. Aquí a la ràdio. Vinga, que ho sàpiga tothom. Va,
6: però si s'ha fet una crònica al 14-15.
4: Ara
5: ha fet una crònica, sí. De veus.
4: Però la Núria Travessa no s'ha aixecat a aplaudir aquí. Eulàlia!
6: Bueno, perquè no l'has vist.
4: Ara hem quedat com uns pilotes. Ara, lo següent que serà anar a demanar un augment de sou.
7: Que llueva dinero.
6: No és que sigui lo següent, és que és el que hem de fer.
7: Que llueva dinero.
6: Estem aplanant el camí, collons.
4: Que és una estratègia. Però m'haguéssiu avisat.
6: Estem aplanant el camí.
4: Eulàlia! No sabia l'estratègia.
6: És que tu també... Per què creus
4: perdoneu,
6: que...
4: perdoneu.
6: Home, visca l'Eulàlia, el Xavi de Pol i el Xavi Pérez. Tots.
5: Oh,
6: veus, hem d'aplanar el camí.
4: Clar.
6: Per què em mires així, surten, Alba?
4: Bueno, ara començo a entendre.
6: A aquest programa li dediquem a l'Eulàlia Carbonell. Ara!
5: I al Girona.
6: Ara.
4: Núria Travessa, Albert Bassas, moltes gràcies, guapos. Ens retrobem demà.
6: Cada cop parlen menys aquí.
5: Cuideu-vos molt, eh? Vinga! Bona feina, avui!
8: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estadella.
9: És un normal, home.
10: M'ho passo de conya.
5: Pues vinga, anem.
4: Molt bona tarda a tothom, passant 8 minuts de les 3. Som els d'abans del claper, som...
11: Els taloners!
4: Molt bona tarda i molt bon programa. Cap i cua, 414. Agafeu un cagarro.
6: No.
5: I esmorza.
4: I esmorzeu. Oh.
6: Bueno, escolta, jo crec que avui hem d'aprofitar per enviar una salutació a tota aquella gent que ens escolta a la carretera.
4: Val,
6: no?
4: Perfecte.
6: Hi ha molta gent que va i ve, no? Per exemple, ja sigui taxistes, camioners, repartidors i gent que doncs, circula en vehicles poc habituals per Barcelona, perquè avui hem vist una imatge molt dura, eh?
4: Ah, ja sé quina vols
6: dir. Sí, hem vist ja que han enxapat un home que circulava per la ronda litoral de Barcelona en cadira de rodes elèctrica.
5: Circulava pel carril màquina, que en diuen.
6: Sí.
5: Perquè això és un autèntic màquina per anar per aquest carril.
4: De fet, un taxista l'ha enxampat i l'ha gravat i aquest és el moment que el taxista està veient com circula un senyor en cadira de rodes per la ronda litoral.
6: Espera, que no el tenim carregat.
4: Espera, no el tenim.
6: No el tenim. Però,
4: no el tenim.
6: Vull explicar una cosa
4: sí.
6: Que a mi em fa molta gràcia perquè el taxista el que fa és allò
4: de baixar la finestra.
6: De baixar la finestra i dir, per on vas? Mira, aquí el tenim.
12: Porque hay un nuevo vehículo en la ronda litoral. Hostia, qué fuerte. Se ha perdido... O es que le hace ilusión. Madre mía. Madre mía, ¿dónde va este señor? Oiga, que está prohibido ir por aquí.
6: A mi m'agrada molt perquè li diu que por aquí no se va, señor. Jo sóc d'aquesta gent que quan veig algú que ha tingut que està amb el cotxe avariat per la carretera, sóc el que baixa la finestra i comença aquí no se puede aparcar.
4: Fa una gràcia això quan no pots anar al lloc més que se t'atura el cotxe on pot.
5: I un cop amb una amiga vam agafar una Ecultra aquí a Barcelona, que és una 49 pels de poble, sí. I vam agafar la ronda. No. I no pots agafar la ronda.
6: No, clar.
5: Llavors hi havia tot de taxistes i camioners i diversos conductors que mos deien no, i jo anava cridant per darrere misògens, perquè jo pensava que era en plan que ens ho deien per ties, saps? I jo anava cridant misògens, que ets un misògen. I llavors la meva amiga va dir crec que no podem estar aquí. Jo li vaig dir, germana, podem estar on vulguem. I em va dir, no, Alba, no.
4: Quina sort que vas tenir, Alba, perquè a mi no em van avisar i va ser directament la policia que em va dir...
6: Què dius?
5: Epa!
4: Aturi el vehicle aquí. Cop. Sí.
5: Quin vehicle anais? Una cadira de rodes?
4: Jo anava amb una moto de lloguer, que no diré la marca, però era Llego.
5: Vale. Ja Llego.
4: I em vaig equivocar, vaig anar per la ronda, i el policia em va dir... Aturin-se aquí.
6: Quin idioma parlava?
4: I li veia a mi tio un puriqui. I jo, però si...
6: Senyora gente.
4: No podia
5: sortir
4: d'aquí.
5: No soy culpable ni soy indecente.
4: Pues sí, crec que uns 300 eurets.
6: 300 eurets.
5: Sí, sí, sí. Era la meitat. Sempre fan rebaixes. La policia sempre està de rebaixes.
4: Sí.
5: Agafa't aquesta oferta. És com el gimnàs. Agafa't aquesta oferta i és el 50%.
4: Sí, ho agafen tot. Sí.
5: Molt bé.
4: Doncs no circuleu per la ronda litoral si no teniu permís per fer-ho.
6: Si aneu en cadira de rodes.
5: Sí, no hi neu. Bueno, en general no hi neu. És un rotllo, la ronda.
6: Però si vas en cadira de rodes, dins del cotxe sí.
4: Sí.
6: No? Vull dir, no, sí, però, no discriminem ara.
4: Però fora. Fora. Pel carril, no.
6: Bueno.
4: Obrim l'altra versió del dia, que tenim molta teca avui, eh?
6: Va sobre rodes, també.
9: Los del sud os matarem a tots.
5: Ara.
4: Molt ben dit, perquè obrim l'altra versió del dia parlant de nazis. Fa una estona se'ns ha glaçat la sang perquè hem vist a les xarxes socials que hi havia nazis circulant per la plaça de la Font de Tarragona. Per sort, hem llegit després al Diari de Tarragona que si aquest dijous us trobeu algú passejant per la plaça de la Font amb un uniforme nazi, no us heu de posar nerviosos perquè la ultradreta encara no governa a Tarragona. Total, que es tracta d'un rodatge.
5: Segons el diari, es tracta el rodatge d'una nova minissèrie de Netflix que està convertint la plaça de la Font en un plató de rodatge alternant de tot el, del tot el dia a dia del centre de la ciutat. Alternant, no, alterant.
6: I, Alba, és que ni una, eh? És que ni una. Ni una sabem llegir bé. Hòstia puta.
4: Va, que estem acabant la setmana. Va, acabem la setmana.
6: Ai, va,
5: és que faltaven pífies per demà.
4: Mireu, els taloners volem fer servei públic i també volem fer xafardeig.
5: Ara.
4: Volem avisar els veïns de la zona i alhora tenir informació d'aquests nazis que ronden per Tarragona. Aquí comença un reportatge a peu de... Hell Tarracó.
5: Epa!
4: He agafat telèfons aleatoris de la plaça de la Font i he vist una botiga, més ben dit, una, diguéssim, un centre d'estètica, d'estilistes, que es diu Moca Estilistes.
6: Allà farà el bigotet, no?
5: Sí. Està d'ella prou, eh?
4: He de dir que molt simpàtics.
5: Sí.
10: Atente, espavila.
4: I molt macos.
11: Ja diguin.
4: Hola, bon dia, truquem de la ràdio. És que ens han avisat que hi ha nazis aquí a la plaça de la Font.
11: Sí. És que no ens ho diuen ben clar. Ens diuen que és algo d'una sèrie de Netflix o una pel·lícula, però no ens diuen ni quina pel·lícula, ni quin rodatge, ni res. Sí, a mi algú m'han dit algo que està ambientat a algo del nazis, però no tinc ni idea.
4: Encara vindrà el Hitler aquí a fer-se el bigoti, eh? A Moca Estilistes.
11: Ah, potser.
4: Aquí sabríem fer el bigoti de Hitler, o no?
11: I tant.
4: Espero que no el demani ningú, eh?
11: Ah, no, jo espero que tampoc, eh?
4: Si venen l'hauràs de fer, o no?
11: Sí. Crec que venen ja tots molt endreçats i molt preparats.
6: Hòstia, quina mola,
4: eh? Una cosa que tenen els nazis és que són endreçats, eh?
6: Sí, són recollidets.
4: Sí, són nets i polits i ordenats. Sí,
5: imbècils, també.
4: A Moca Estilista tenen pistes... sobre aquest rodatge, perquè tenen una mica d'informació sobre l'argument.
5: Ostres!
4: Em sembla molt important l'argument d'aquesta
5: tèrie. És que no vagi de nazis.
4: Flipareu.
11: Que hi ha gent que diu de tot. Hi ha hagut una senyora que m'ha dit que era algú de que com si volguessin clonar a Hitler. És que no tinc ni idea.
4: Com si algú volgués clonar a Hitler?
11: Que d'això tractava la trama.
4: Ullo! I aquí a Tarragona,
11: Sí, sí, aquí.
4: Si el veus passar per aquí davant de la botiga, deus cagar a sobre, eh? Quan vegis a Hitler?
11: Hombre, i tant. Vamos, surto per la porta al darrere, que tinc sortida.
4: Perquè si entrés aquí a la botiga, què li diries?
13: adeu. Parlaria en català, no sé, ja.
5: Oh, wow.
13: I ja la cosa fallaria, eh?
4: Li parlaries en català a Hitler, eh?
13: Home, i tant, bé.
4: Clar que
13: està
4: sí.
13: Està aquí, eh? Està a la meva terra, que aprengui.
6: Ara,
4: no
6: ara.
4: No m'esperava mai avui parlar amb algú que digués jo a Hitler li parlaria en català perquè estic a la meva terra.
13: Exacte.
6: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
4: Mantinc el català, fins i tot...
6: amb Hitler.
4: Davant de Hitler.
6: Molt bé.
4: Escolteu, atenció, que al final, no sé si del final d'aquesta trucada estan entrant els nazis al restaurant, perquè m'ha hagut de penjar molt ràpid. I també l'altre és que la informació no sé ben bé si és que realment són nazis o són una altra cosa, eh?
6: Com?
14: Hola.
4: Que han vist algú sospitós aquí a la plaça de la Font. Truquem de la ràdio. Que es veu que hi ha gent que ha vist nazis.
14: Mira, por la mañana hubo como... Están haciendo como algo de... de una película, no sé bien qué, digo la verdad, porque los jefes no están y no sé.
4: Ah, vale, ¿y cómo van vestidos?
14: Por lo que se comentó era algo de los Beatles.
4: Ah, ¿de los Beatles?
14: Hostia.
4: Ah, pero ¿y qué tienen que ver los Beatles con Hitler?
14: No, eso que me dices tú no tengo ni idea, porque lo que se comentó es que es una película de los Beatles que están rodando, nada que ver con Hitler, ni Alemania, ni nada de eso.
4: El bigoti del John Lennon i del Hitler eren molt diferents, eh?
14: Por eso, no. Sí, o sea, esto es que me tuve dice y no tenemos información de nada. Solo nos comentaron eso, que algunos restaurantes cerraban, estaban grabando la película de los Beatles. Bueno, ahí vamos. Bueno, te dijo que llegan los jefes.
4: ¡Ah, hombre! Vale, vale. Adiós, reina. Adiós. Gran col·laboració dels Beatles. I Adolf Hitler, eh? All you need is love.
5: Fiat, com si d'allò feia ature.
4: Feia ature, feia ature. No sé qui estava entrant al final, no sé si eren els seus caps o eren els nazis, però he trucat a la geladeria, que també hi ha a la plaça de la Font.
5: Ah, amigo.
15: Digue'm.
4: Hola, bones, que estic trucant a la geladeria d'aquí a la plaça de la Font.
15: Sí.
4: Que ens han avisat que han vist a Hitler per aquí a la plaça de la Font, és veritat?
15: Sí, estan fent un rodatge aquí a la plaça de la Font, sí.
4: Ah, vale, no, és que era per saber una mica si havien vist algú els veïns i veïnes, de què anava, o si han vist algú... algun actor famós?
15: Ah, No.
4: Vale, i saben de què
15: no
4: va la... saben de què va la pel·lícula o la sèrie?
15: Sí, hombre, de los Beatles, clar que sí.
4: Ah, és que hi ha gent que m'està dient que és una pel·li de nazis i hi ha gent que m'està dient que és dels Beatles.
15: No, dels Beatles.
4: Ai, vostè, ha vist el Paul McCartney per aquí?
15: No.
4: Home, doncs potser ve a comprar-se un gelat al Paul McCartney, eh?
15: Pues sí, pues nada, que serà ben arribat, eh? Si ve, serà ben atès.
4: Però també pot ser que vingui Hitler, perquè es veu que també estan rodant una de nazis, eh?
15: Ah, no, esto no.
5: No.
15: Esto no fa tanta gràcia.
5: Prestige.
6: Déu meu senyor.
4: Home. Quin contrast, eh?
6: A mi m'agradaria obrir una carnisseria en honor als Beatles.
4: Sí?
6: I dir-li Paul McCartney.
5: No està mal. Potser sí estic bastant tonteta jo, però no està mal.
4: Està bé. Escolteu, que acabem aquest periple telefònic per la plaça de la Font de Tarragona trucant a un local que ja no és del propietari, que té el número. Per tant, he trucat a un senyor que no està a la plaça de la Font.
6: Ah, molt bé.
4: Però és tolonero. Hola, bones. Mira que hem rebut un avís que hi ha molts nazis a la plaça de la Font. Com ho veuen des d'aquí?
16: Sí, els talorers.
4: Sí.
5: Oi, què?
4: Que ens coneixes.
16: T'escolto cada dia.
4: Quina il·lusió. Que bé.
16: Passa que no tinc el bar, tenia un bar a Tarragona, a la plaça de la Font, i ja no el tinc, ja el vaig tancar.
4: Ah, per això encara queda el número.
16: Vale, hòstia, no. Molt de gust, que l'escolto cada dia, a tots.
4: Que hem vist ara pel Twitter que hi ha gent vestida de nazi per la plaça de la Font.
16: Hòstia, no ho sé, jo miro la Guerra Mundial amb el Tom Hanks, però encara no he arribat a aquest nivell.
5: Què?
16: Bueno, no, a la plaça de la Font he estat 7 anys i no em sorprèn res, ja crec. Sí que he vist la notícia que avui tancaven la plaça, estaven tots molestos i...
4: Vaja.
16: Bueno, i després m'he entrat pel, no sé, pel diari, crec, que feien una pel·lícula sobre Paraguai o no sé què per allà.
4: Sobre què?
16: No sé. Algú Paraguai, Nicaragua, no sé què.
4: Sí. Bueno, guapo, pues moltes gràcies.
6: Un parell de guapo.
4: Gràcies, rei.
16: I recorda l'Alba.
4: Bueno, i el Guillem també, no?
16: A tots, però l'Alba és la que té més a l'Erulli, eh? Que l'Alba fot canya.
6: Bravo!
5: Visca Tarragona i els homes!
4: A tot això no m'ha quedat clar. Si hi ha nazis, si hi ha Beatles, o és Paraguai, Nicaragua, com deia aquest senyor.
6: Déu meu.
4: Segons ha pogut saber el diari de Tarragona, en realitat s'està rodant Los Niños de Brasil, que va d'un caçador de nazis que descobreix un macabre pla per clonar, com deia aquella veïna, Adolf Hitler,

0: Carta sencera?
1: Carta de la comida de mediterriana.
0: A veure, canta-me-la, canta-me-la, a veure.
1: Pimentos padrón, patatas bravas, calamares andaluza, alitas de pollo, champions al aioli, mini pechuga de pollo, gambas al aioli, pulpidos, mejillones, vapor, mejillones, la marinera, dirijo de cangrejo, pincho moruno, bolsada de pollo, ara, torta hispanol, chorizo al ron, albondigas, caseras, salchichas de país, corquetas de
0: pollo. Això que has dit, aquí m'he perdido, eh?
1: Salchichas de país.
0: Ah, salchichas del país.
1: Sí, corquetas de pollo, bomba picante y calabacín a la romana, patatas fritas.
0: Calamar, calamar.
1: Calamares. No, calabacín.
0: Ah, calabacín a la romana. Vale.
1: Claro, calabacín a la romana, patatas fritas. También tenemos paella.
0: Paella y pael.
1: Paella, paella, paella, paella de la señorito, paella mixta, paella valenciano, paella Barcelona.
0: És tan increïble com venia, de veritat, una cosa molt forta. I com a expert en bars he decidit sortir al carrer per preguntar als catalans quina és la seva tapa preferida. I atenció, perquè aquí comença un nou reportatge de carrer a peu de salsa brava. Bueno, només baixar m'he trobat una parella que podem dir que són, atenció, amants de la patata.
2: Com jo.
3: Ara.
2: Jo també.
0: Sou d'anar de tapes o no?
3: Sí, sí, déu-n'hi-do.
0: Ja s'ha sabut que la tapa preferida de tot l'estat és la truita de patates. Vosaltres què n'opineu d'això?
3: Molt bona idea, sí, tant. Sí, sí.
4: Jo diria més patata brava.
0: Tu ets de patata brava, no?
4: Sí.
0: Sempre és la patata.
4: Sí, truita de patates o patata brava, però la patata és la protagonista, sí. La patata bomba, no, també? Les bombes són molt típiques, també, de tapa.
0: Sí. Ah, també, no?
4: Sí, també de patata.
0: O sigui, tu tot el que sigui patata t'agrada?
4: Sí, de tapa sobretot.
0: Tot. O sigui, tu la patata et torna loco.
4: Sí.
0: Sou parella?
4: Sí.
0: Bé, t'agrada la seva patata?
4: Efectivament.
3: Menos mal.
0: Com menos mal?
3: Home, imagina't que diu que no.
5: Home, clar.
0: Home, si de cop i volta diu que no li agrada la teva patata, malament.
3: Malament, malament.
0: I llavors tu estàs content amb totes les patates, eh?
4: Sí, correcte. Sí, sí.
0: I tu de què ets? De patata? Tu que ets de cogombra? De què ets més tu?
3: Jo de patata m'agrada, també.
0: A tu també t'agrada la patata?
3: Sí.
0: També ets de menjar patata?
3: Sí, correcte.
0: Molt bé, bé, no?
4: Sí, molt de patata frigida, ella, crec.
0: Sí? Ah.
3: Sí, déu-n'hi-do.
0: Hòstia, molt bé. Tot patates aquí, eh?
4: Sí, sí, sí, som de patates.
0: A veure si ens donarà un patatús al final, eh? Ai!
6: De la patata, de la patata, de la patata.
2: Però tu quan dius la patata, que si li menja la patata, tu no, la patata no és el cor?
0: No.
2: És una altra part?
0: Home.
5: La patata és un superaliment que recomana molt ser menjat, i la de l'hort també.
0: És un tubercle.
2: Però quan la gent diu, ui, m'ha patat la patata, vol dir que li està patant a baix?
0: Bueno, depèn.
5: Depèn.
0: Els homes tenen la patata al cor i les dones a l'entrecuix.
5: No, les dones en tenim dues.
0: Clar. Tenen la patata i la patatona.
5: I si algú diu, no m'agrada la patata, doncs menja el conill.
7: Me tienen hasta el coño.
0: Ara, vinga, escolta, he seguit parlant de tapes pel carrer, però m'he trobat una història que, de veritat, abans parlàvem de Tarragona i dels nazis, però crec que aquesta història l'ha de veure Netflix per fer-ne una sèrie. Aquí fan un cafelillo a aquesta hora.
8: Sí, sí, sí. Sí.
0: Sou amigues, sou germanes, que sou?
8: Som amigues.
0: Ah, molt bé.
8: Classe de rapaç.
0: Ah, et fa classe de rapaç?
8: Sí. Oh.
0: Ah, perdona un moment, o sigui, tu li fas classes de rapaç amb ella i us heu acabat sent amigues?
8: Sí, perquè ara he acabat de fer-li classes i vaig decidir fer un cafè perquè no li faré més.
0: Ah, ho deixeu?
8: Oh. Ho deixem perquè me'n vaig d'Erasmus.
0: Ai, Cuca, i tu estàs trista?
9: Sí, molt, la veritat. Havia agafat molta confiança i ara m'hauré de buscar una altra.
0: Ai, Cuca, i la meva pregunta, t'ha anat bé? Has aprovat gràcies amb ella o...?
9: Sí, sí, la veritat és que sí.
0: Ai, molt bé. Escolta, i on vas d'Erasmus?
8: A Turquia.
9: Sí,
0: no. La deixes aquí tirada per anar a Turquia, eh?
8: Sí, em sap molt greu.
0: Digue-li coses boniques ara, va.
9: Com una altra, sent com una infidelitat.
0: Com? Si tu això ho vas sentir com una infidelitat?
9: Sí.
0: Venia a parlar de tapes, però veig que aquí hi ha una història d'amor que s'està anant a Norris, eh?
9: Bueno, ara d'amor no tant.
0: Tu, et veig molt ressentida, eh?
9: Molt. M'agradaria anar-me a Turquia.
2: Allà es pot posar pèls a la patata.
0: Ai, per favor, Bala. Escolta, he seguit xerrant amb elles i volia canviar perquè de cop i volta veus que la noia aquella estava molt trista perquè l'abandonava la seva profe de repàs.
2: Que bonic, eh?
0: Sí, sí, sí. Això és maco, eh? Això és maco, eh?
5: És que les profes de repàs marquen molt.
0: Molt, molt, molt, molt. De fet, la seva profe de repàs ens ha deixat una molt bona reflexió. Bueno, doncs anem a canviar de tema. Jo vull parlar de tapes. Es veu que la tapa més, que més agrada a la gent de tot l'estat és la truita de patates. Vosaltres esteu a favor o en contra?
8: Sí, però sense ceba.
0: Aquí m'ha obert un altre debat, eh?
8: Jo sense ceba.
0: El què?
9: Amb ceba.
0: Hòstia, aquí teniu... però molt bé. Tu amb ceba, eh?
9: Òbviament. Amb molta, molta ceba.
5: Què va, què va?
0: I tu sense ceba?
8: Sense ceba.
0: Sí. Fot-li canya a la teva exprofe, que t'ha abandonat. I a sobre no li agrada la truita de patata amb ceba.
9: Li guinaré una amb ceba.
0: Ole.
8: No, sí que m'agrada, però m'agrada més la sense ceba.
0: Vosaltres quin tipus de tapa us agrada? Quina és la vostra tapa preferida?
9: Les catalanes, les totes.
0: Ah, molt bé. I tu?
8: Sí, a mi totes, totes.
5: Totes.
8: I al final és amb la gent que comparteixes les tapes. O sigui, no et faries unes tapes sola. Ho fas amb amics i és el que...

0: Té tot.
1: O amb la teva profe de rapàs.
2: Que la veig molt ressentida, no, vull dir...
1: No, que ho deia positivament.
2: Ah, vale, vale, vale. O sigui, tu, per tant, reivindiques que l'està passant de fer...
0: Amb gent que estima, sí.
2: Ara, bravo, bravo, bravo! Clar que sí.
3: Sí que és veritat que si vas amb parella a sopar... és una me, perquè no pots fer moltes tapes, no. Perquè t'atipes. Sí, ara fan la mitja reacció, però... Ostres!
2: No, penso.
3: Collon, potser haurem de tindre... Molaria juntar dos parelles, o tres, només per sopar. Clar. És que és una cosa seva a menjar la patata.
4: Però
3: per
4: sopar...
3: Sí, però swingers de sopar només.
4: Ah, vale.
3: No swingers sexuals, jo això no m'interessa.
2: Vale.
3: Jo només vull swingers de sopar, perquè m'agrada provar tota la carta tan com puc, però que la meva parella i jo sols no podem fer-ho, això.
2: Ah. Hi ha un home que també està molt enamorat com tu de la teva parella, però de la patata. Vull dir, és un malalt de les patates, sobretot braves.
4: Pa gusto, no.
2: Si tu prefereixes les patates braves, eh?
4: Patata braves tiene que ser picantes.
2: Ah, si no, malament, eh? Si no, no és patata brava.
4: Claro, luego con alioli, con lo que le quieras echar, pero brava tiene que ser picante.
2: O sigui, estem davant d'una estafa piramidal.
4: Oh, tia, ojo, eh? Ojo, ¿qué? Hay que estar... No lo sé, no sabría responderte.
2: Tu t'emprenya quan demanes una patata brava i de cop i volta ve una mayonesa o una cosa
4: sí,
2: així?
4: Sí, madre mía. Bueno, hombre, eso ya no, hombre, joder, no jodas. Eso ya no, pero que no cuesta tanto hacer una patata.
2: Ara.
4: Una patata no cuesta tanto.
2: Ara.
4: Una patata, y no, que las pone medio hervidas, las pone duras, no están. La patata quita el hambre.
2: Ara.
4: Dos huevos fritos, patatas. Ay, un poquito de lomo. Hostia, échale patata. Grava, eso es grava. Para rellenar.
2: Ah, la patata es grava.
4: Le dice, échame un poquito de grava para llenar el plato.
5: Però aquest senyor és expert en patata.
2: Sí, m'ha agradat molt. M'ha encantat molt la reflexió que feia sobre les patates, no sé.
3: A mi em sembla que és una reflexió que us representa molt a vosaltres dos, perquè a vegades que anem a dinar junts algun divendres, vosaltres sempre us mireu, sou molt monos en aquell moment. I a veure qui ho diu primer. Guillem, no, el Bala li diu, Guillem, fem unes patates fregides a part.
2: Ara, ara.
3: Sí, demana-les. I es foten un plat de patates fregides que deuen anar als intestins, vamos, lliscant.
2: Soc d'aquests que va al sushi i demana patates al sushi fregides, sí, sí.
5: Jo no tinc el fetge gras, jo tinc una mica de fetge del greix.
2: Escolta, ja m'ha acabat aquest reportatge a carrer perquè m'he trobat una dona que odia profundament, atenció, la truita de patates.
3: No!
6: La truita de patates en si m'agrada sense ceba, això per començar.
3: Jo també.
6: La truita de patates en ceba no m'agrada.
2: Recapitulem, a tu no t'agrada la truita?
6: La francesa sí. El meu bocata preferit és un pa bimbo amb una truita francesa.
2: Hòstia, però jo vull això.
5: Pa bimbo?
2: Per la tarda anem petit, eh?
6: D'anem petit, però jo menjo de tot, eh? Que la meva mare cuina molt bé, fa uns callos. Ai, els callos, coi, clar! Els callos.
2: A tu el que t'agrada... Són els callos.
6: Els callos de ma mare, només.
2: I odies la truita de patates.
6: I odio la truita de patates, sí, sí. No l'odio, no m'agrada. Així com a tothom li agrada la truita de patata, m'agrada la truita de patata del nord, de Galícia, perquè la fan tubeta, aquí la fan massa dura.
3: Vomitada.
2: Tu ets l'única persona que m'he trobat al carrer que no li agrada la truita de patates, eh?
6: No, ni les patates fregides.
2: Oh! Porti patata, eh?
6: No, m'agrada la patata fora de la truita de patata i fora de la patata fregida.
2: Vale, però no t'emprenyis amb mi ara, eh?
6: La patata d'estofat amb patata.
2: Vale, jo el que veig i el que vull fer és que et truquem a ta mare, perquè ta mare, pel que dius, és la... O sigui,
6: ma mare és molt bona cuinera. Ja li he dit que té canal del Masterchef, perquè guanyaria.
2: Vinga, anem a trucar a ta mare, vinga, va. O sigui, a tu t'agrada només els... La teva etapa preferida són els callos de ta mare, doncs anem a conèixer ta mare.
6: Vale.
2: I efectivament el que hem fet ha sigut marcar el número de telèfon i hem trucat a sa mare per preguntar-li
3: no
2: per aquests callos.
3: No pots molestar tanta gent, Estadella. No és tan important aquest tema.
2: Bueno, jo he volgut trucar. Escolta, que tenim alguna sorpresa i tot.
5: Pensa que li han menjat els callos, eh?
2: Sí, per això, està tranquil·la.
6: No l'agafa.
2: Si la truquem per...
7: Mama, hola.
8: ¿Qué haces?
7: Nada, que estoy aquí, me están entrevistando y estoy hablando de tus callos. Mama, a mí me gusta la tortilla de patata.
8: Claro, pues sin cebolla.
2: ¡Oh! Bueno, uy.
7: Pero, ¿me gustan las patatas fritas?
8: Sí.
7: Me gusta. Mama, a ver.
2: Pero un moment.
7: No soy la Tania. A mí me gusta un
2: plato. Se está equivocando, filla, ¿eh?
7: Vale, ¿y la tortilla de patatas en serio me gusta? Ah,
8: no,
7: vale, mama.
2: De cop
7: vale.
2: I volta jo m'he espantat, dic, collons, ta mare aquí està.
7: A la Tania sí, però a mi no.
8: Dile que ara te voy a hacer sardines en escabetxe, que he comprado.
2: Ah, però no, hola, senyor. Lluís, què tal? Sóc el Guillem Estadella, dels Teloners, tot bé?
8: Guillem Estadella, dels Teloners?
2: Sí, què tal?
8: Directe.
2: Sí, bueno, estic gravant el reportatge, com estàs?
8: Molt bé.
7: Què haràs, oi? Sardines en escabetxe.
8: Sí, he comprat sardines en escabetxe.
2: Ah, molt bé, és que...
8: Bueno, he comprat per fer-la, eh?
2: Ah, molt bé. El que passa és que estic entrevistant la teva filla...
8: Tens un tàper? Escolta, que t'assento cada migdia, eh?
2: Ah, home, pues porta un tàper, tia, clar que sí.
7: Sí.
8: Clar, ja faré un tàper perquè la gent t'ho porti, ja.
2: Ah, doncs moltes gràcies, senyora Lluïsa.
8: Sí.
2: Molt bé, Lluïsa. Però escolta, un autèntic plaer haver-te conegut, eh?
8: Igualment.
2: Adeu, Cookie.
3: Adeu.
8: Adeu.
2: Bravo.
0: Lluïsa, Lluïsa, Lluïsa, Lluïsa.
2: Home, tindrem una mica...
3: Nens, què? No tanta Lluïsa, perquè hem pillat que té una preferida de filla i no és la que has entrevistat tu.
2: Això també és veritat.
3: Casella, has de recordar que en té una altra, eh?
2: Sí. Jo he patit, per la Xènia.
3: Perquè ell, la Xènia, odia la truita de patates, a l'altra l'encanta. Perquè diu, se li... passa als pares, que només pensen en un fill. Per més que en tinguin 12, només pensen en un.
2: Ell ha hagut de dir-li, no sóc la Tània, eh?
3: Que és tan humiliant. No sóc l'altra, sóc la... La que està al costat de la Tània a vegades.
2: La té guardada com a filla i l'altra com a Xènia.
3: Exacte. Jo tinc el nom del meu pare i entre parèntesis papa. Ah. Perquè no se m'oblidi.
2: Bueno, escolta, contents perquè tindrem un tàper de sardina.
5: Va, que ens hem passat un minutet de 3:45 de la tarda. Hem d'anar ràpidament a la publicitat perquè ja està aquí l'Alejandra Castelló. Ara tornem.
9: Ballonets o publicitat!
10: En Xavi és el mestre forner dels forns Centeno. Fa pa, fa 32 anys que en fa, i el fa de mil formes i mides. L'Albert, el seu cap, vol fer un pas al costat i deixar els forns, i ell li vol comprar l'empresa. Mai no s'hauria imaginat que ho faria, però ho farà. Sé dels que fan. Banc Sabadell.
11: Hi ha vacances i vacances, perquè les vacances amb B són l'upgrade de les vacances. Amb Baleària, tries viatjar tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
12: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
13: Arriba als cinemes Viva, la pel·lícula dirigida per Aina Clotet. Amb una energia i vitalitat desbordants, la seva interpretació ha conquerit el jurat de la Setmana de la Crítica de Cannes.
14: Heu follat.
13: Viva, una història intensa, lluminosa i plena de vida.
14: Tens tota la vida per davant.
13: Viva és per viure-la en pantalla gran. Estrena als cinemes el 19 de juny.
15: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
16: Amb poques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
15: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
16: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
15: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
17: Jo, Bolívia, Bolívia...
18: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
19: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
20: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
21: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
22: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
21: Amb gent pionera.
23: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
21: I que vol canviar el món.
24: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
25: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts. Cada 15 dies, un nou capítol.
26: Change the world, or the world will change you.
27: RAC 1 Podcast.
25: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
5: Bon dia, truquem de la ràdio. Què això de ser la ciutat més infidel de tot l'estat?
28: Doncs, mira, aquí amb els putos turistes i els ciclistes, ja t'ho dic jo, que els que ens haurien de pensar són més infidels els d'aquí que no pas a ningú.
5: Ostres, has començat fort, amb els turistes i els ciclistes, tu?
28: Sí, m'acabo amb Déu. Tant que diuen dels immigrants, a mi els immigrants que em molesten tots són de color blanc.
5: Entenc que et refereixes als ciclistes, no?
28: Sí, la gran majoria. 10 anys que porten aquí i ni una puta paraula en català, ni bon dia.
3: Ara!
5: Clar, només saben anar amb bici, aquesta gent.
28: I veure cafè. Que és el que els hi surt dels collons.
5: I
28: un d'Espanya.
29: Ciclista, turista, fascista.
25: Els taloners del versió RAC1. I aprendre pels sagles migdiades.
28: Els immigrants que em molesten tots són de color blanc. Si
5: realment, vosaltres sou gent que sempre va amb presses amunt i avall.
0: Sí.
5: I sabeu què és el que no espera? La vostra salut. Per això l'assegurança de salut de Línia Directa us dona accés directe als millors metges i hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada. Amb menys esperes. Truqueu al 917-700-700 o entreu a liniadirecta.com. 917-700-700 o entreu a liniadirecta.com. I recordeu, la salut no espera.

0: l'estudi de RAC1 a la deessa del xotxoneo per repassar tot el safareig i l'actualitat dels famosos catalans. És la reina del xotxoneo de proximitat, és l'Alejandra Castelló. Alejandra, bona tarda.
1: Això de xotxoneo, és que ja s'ha quedat.
0: És nostre, això de xotxoneo.
2: És una gran frase, m'agrada
0: molt. I hem de fer xotxoneo avui amb una influencer presentadora catalana que ens encanta, que és la Dulceida.
1: Sí, perquè ha donat una entrevista al Miqui Núñez amb aquest podcast que té sobre els bancs i els diners i tal, que és molt interessant,
2: Ho fa amb Imagine Bank, no?
1: Amb Imagine Bank, exacte. Què passa? Si vosaltres us queixeu normalment de quants impostos pagueu, perquè jo em queixo sempre, siguin els que siguin, ara flipareu.
2: No ens hem de queixar amb el que paguem, sinó cap on s'inverteixen aquests diners. Aquí està el tema. Perquè és molt important pagar impostos, però el que és més important encara que vagin ben invertits aquests impostos.
1: Doncs quan vegis o escoltis en aquest cas els impostos que paga la Dulceida, fliparàs.
3: Todos ellos se han mojado bastante, pero por ejemplo, Violeta nos dijo que pagaba 500.000 euros de impuestos.
2: ¿Com?
3: ¿Tú más o menos?
4: Yo nunca digo esas cosas, ¿eh? Pero más o menos. Un poco más.
3: No, la pregunta era esa, sí, más o menos. Ah, un poco más.
4: Duele, pero he de decir que yo tengo en la cabeza muy metido y de verdad que esto, mi mujer lo sabe, no es nada por el discurso fácil ni nada. Yo todo el rato pienso dónde van mis impuestos, bueno, los de todos, y entonces digo, pues bueno, no duele tanto.
3: Todos ellos se han mojado bastante, pero por ejemplo, Violeta nos dijo que pagaba 500.
2: Sí, és fort.
1: Atenció, la Violeta, que també és una super, si no la coneixeu, una super mega influencer, 500.000 d'impostos i ella una mica més. Clar, suposo perquè ho genera, òbviament, i llavors és el que toca, eh? Sí. Però quan sents la xifra dius, oh my god.
2: És que hi ha una part proporcional, no?, que deu ser.
1: Imagina la fortuna que té.
0: Deu estar facturant aproximadament el 50%, vull dir, el doble, no?
1: El doble, tranquil·lament.
2: Un milió i mig, potser.
0: Clar,
1: imagina't que a casa seva, que també està l'Alba, per exemple, que és la seva parella, que més o menys, després tota la marca que té, sí, clar, imagina't, però 500.000, bueno, més, en aquest cas.
5: Ella amb una publicitat pot ser que guanyi moltíssima pasta. I et diré una cosa, segurament aquí l'Estadella i jo, tu, som autònoms els tres, Alejandra, segurament la quota que paguem nosaltres proporcionalment no és justa amb la que paga la Dulceida, que això s'ha vist molt també.
1: També.
5: Vull dir que no hi ha gaire justícia en la retribució... Recaudació d'impostos.
1: Què li passa, que s'ofega?
2: Jo pensava que li donava lictus avui, Era el dia.
5: No, queden 4 setmanes. Aguantaré.
2: No, però sí que és veritat que ser autònom és una merda.
1: És una merda, sí. Jo no ningú faciliten. Que guai ser autònom. Ningú.
2: No, ningú.
5: No faciliten gens.
2: No hi ha autònoms que diguin, que bé, toca pagar l'IVA, som-hi.
1: Podria sortir al carrer i a veure si hi ha algú que li agradi ser autònom. Ningú.
2: No, ningú.
1: No conec a ningú.
2: No conec a cap autònom content del tot.
1: Jo tampoc. Però la Dulceida segueix parlant i ens comenta què és la cosa més cara que té a casa seva, a part de la casa, òbviament, i que li deixa en herència a la seva filla.
4: Yo empecé con un blog y me hacía... subía post cada día. Y ahí es verdad que gastaba bastante más en ropa y tenía menos. Ahora creo que gasto más para mi hija. Y mira que compro en low cost tal, que para mí siempre puedo tener algún capricho y tal, pero creo que soy mucho más coherente a la hora de comprar ropa.
3: ¿Qué es lo más caro que has comprado? ¿Qué es lo más caro?
4: Lo más caro, un bolso seguramente, pero el bolso más caro que tengo... que no sé cuánto cuesta ahora mismo, porque encima todo el rato sube, porque es un bolso Chanel.
3: Yo tengo una amiga que me dice que la mejor inversión son los bolsos, ¿eh?
4: Ese me lo han regalado, pero sé que es el más caro.
3: Pero luego lo puedes vender otro día. Aunque claro, no, que es un regalo, mejor
4: eso,
3: que no.
4: No, eso ya para mi hija, ¿no? Es como herencia.
3: ¿Ah, sí, eh?
4: Hombre, yo digo, mi madre me llega a mí a dar en herencia un bolso Chanel, para las que nos gusta la moda, es como el bolso.
0: Perdoneu, però desconec el preu ara mateix d'aquesta bossa.
1: Mira, he trobat que un dels més cars de Chanel pot arribar a valdre quasi 300.000 euros. És una casa.
0: Li està deixant un pis, un molt bon pis.
1: Jo també et dic, mama, si m'estàs escuchant, bueno, la meva mare no té ni bolsos Chanel, ni casa, però jo prefereixo que em deixi una casa o no un bolso Chanel. Clar, si val això, potser el venc.
5: De fet, al Miqui li deia en aquest podcast, li deia, jo prefereixo que a mi la meva mare em deixi la casa que no pas el bolso.
1: Però a mi no li veig la gràcia al bolso,
5: Però com de cobertes has de tindre les teves necessitats que ja puguis valorar tindre un bolso d'aquests diners? Al final és que ho parteix un punt de privilegi molt alt.
1: En aquest cas, la Dulceida ha dit que li van regalar. No diu qui, però diu que li van regalar.
5: I us heu quedat amb la... És que són uns regals caríssims quan fan festes d'aniversari aquestes instagramers, Us heu quedat amb la copla de que aquest... bolso va pujant el seu valor.
1: Sí. Això és molt heavy,
5: Si cada dia és més car.
2: Llavors no és bolso, és borsa.
1: Molt bé. No, aquí has estat superbé. Has estat increïble.
5: Has estat bé.
1: La pell de gallina tinc.
2: Ara què?
0: Està molt bé.
2: A l'estat que sembla tonto, però mira, ara.
5: Però si t'has de trencar... No és un bolso, és una borsa. et faltava una mica d'article, però vale. està molt bé.
0: T'han corregit el xiste.
1: Vale.
5: Entre còmics fem això, a vegades.
1: Entre còmics. Bé, ara comencem amb Yatra, atenció. Oh. Sebastián Yatra, el tenim dominat. Sebastián Yatra.
2: Sí, dominat, home, sí.
1: Perquè és cantant i perquè és el exnòvio d'aquí, de l'Aitana.
0: Ara, he de dir que fa uns anys va venir a RAC1.
1: Què dius?
0: Vaig passar pel seu costat. Vaig veure molta gent que... Ah, és el no sé qui...
1: I tu no sabies ni qui era,
0: no? Vaig mirar i vaig dir, no sé qui és.
1: Ja.
0: He de dir que
1: ara
0: fa uns anys,
1: ara
0: això,
1: sí,
0: és.
1: Ara sí. Clar, què passa? Estan jugant al Mundial. Ell és de
2: ell
1: Colòmbia.
2: Ell
1: no juga, eh? Que sapiguem, fins ara no juga. Però què passa? Que la seva selecció, que és la de Colòmbia, ha guanyat i ha penjat un vídeo amb uns amics, contentet, fins aquí, tot bé, però quin és el problema o quina és aquí el xoxoneo? La cançó que està cantant.
2: Ai.
1: Heavy, eh?
5: No.
1: Heavy. Heavy.
5: No.
1: Sí, sí. Superestrella d'Aitana.
5: Filla del Cosme.
1: Sí, sí, sí. El més important.
5: Rau Canya.
1: No donen ni una paraula seguida.
2: No.
1: Eh?
2: Home, no van contents, van massa feliços.
5: No, aquesta... curts.
0: Oficialment va pel Yatra, aquesta cançó, no?
2: No,
1: que va gens, no va gens. Perplex. No, o sigui, no és ni per ell.
5: Es deia que anava pel Biel Justa, també, potser. També. O sigui, es deia que en el moment de solteria ell escriu aquesta cançó quan s'enreda amb algú que no li fa frente.
1: La que va pel Sebastián Yatra és la de 6 de febrero, que també podia cantar aquesta quan li parla de ser infidel i li parla de mil coses.
2: És tan fort que la Alba està tan informada d'escoltar el que no sortia aquí, o sigui, tu veig a la cara, que aquests no estic... T'ho veig a la cara, eh?
0: Sí, és com he fet els deures a les feixes.
5: Molt bé, molt bé. Bueno, a mi m'informa els impostos que paguem entre tots, en veritat. Perquè tots sols surten del recapte públic. Per tant, Salvador Illa sigui així, suposo.
1: Ja, hem de dir que l'Aitana, fins fa 10 minuts, no s'havia pronunciat, no crec que ho faci tampoc.
5: No, és molt elegant.
1: No entren aquestes coses. No. No sé fins a quin punt el Yatra ni era conscient de que estava cantant Aitana.
5: Sí, sí, arriba no, un és un sé. Cabron.
1: Tu creus que sí?
5: 100%.
1: Tu creus que és un cabron?
5: 100%.
1: Hòstia, jo no vull pensar que és tan mala persona, eh?
5: Aquest tio...
1: Jo crec que no li ha donat importància.
5: Ell, l'únic que vol és que el mirin.
2: Tu,
5: igual que va tornar amb l'Aitana perquè el miressin. Pues, perquè al final és un tio que, bueno, li costa caminar perquè ha d'arrossegar uns collons com
1: però
5: un
1: també,
5: toro.
1: També et dic una cosa. Només tenim la versió de com és el Sebastián Yatra, perquè ell, bueno, sí, va dir que li costava molt ser fidel, de l'Aitana. Però, per exemple, la meva amiga, allà on estigui, Itziar Castro, que era molt amiga del Yatra, em deia que era una grandíssima persona i supermaco.
5: I Maria Pombo però... també ho diu.
1: D'aquí, del Yatra?
5: Sí.
1: Ah, mira,
2: però
1: clar.
2: Pot ser molt bona persona i ser un cabronàs.
1: No, i com a parella ser una merda, també
5: jo
1: és veritat.
5: Que hi ha un tema
0: és
5: de
0: incompatible ser bona persona i un cabronàs.
1: No, però com a parella pot ser mala parella.
5: Clar. Jo he tingut amics, molt bons amics, que no s'han portat bé amb les noies, però per un tema de com construïm socialment l'amor, sí. I a vegades ho hem des d'un lloc molt tòxic.
1: Home,
5: i aquest
1: realment...
5: tio fa dies que ningú li diu res, també hi ha el que vol la fama, fa dies que ningú li fa ni cas i sap que si posa un vídeo cantant la superestrella... Doncs pues tothom el mirarà.
2: Ara.
5: Al final és complexe de no haver sigut fill únic. Noia, espavila't i paga't.
1: Complexe de fill únic. Atenció, no m'ha arribat, eh?
0: Fixant-nos en comptes del Yatra, fixant-nos en la cançó, ni en l'Aitana,
1: sí.
0: Crec que la cançó aquesta ja ha superat fins i tot Aitana. Vull dir que... Tu vols estar cantant aquesta cançó,
1: saps què passa? Que si ets l'exnòvio no pots.
2: Ara,
0: sí que pots.
1: I per això jo volia pensar que potser no era ni conscient, però no, és que és de la teva ex.
2: Tu que tens tres bandes...
0: Mira, jo la puc cantar tranquil·lament i no passa res.
2: Però perquè no ets l'ex de l'Aitana.
0: Ja, I tu què
1: saps? També és veritat, i tu què saps?
2: Perdona, jo estava molt a prop de l'Aitana, vaig anar a veure-la allà...
0: Ah, sí?
2: Com es diu el poble aquell?
0: Sant Pere de Ribes.
2: Sant Climent de Llobregat. No, l'altra Aitana, l'altra Aitana.
5: Aquesta és la filla del Cosme, l'altra és la del fútbol.
1: Exacte.
2: La hija del fútbol, eh?
1: I parlant de parelles, anem a una parella que en aquest cas sí que estan bé, no com el Yatra i l'Aitana, que ja no tenen res a fer,
2: sí.
1: Que és Rosalía.
2: Home!
1: Amb la Loli Bahía, que ja està super mega confirmat, perquè les veiem de la maneta, surten juntes, és a dir, ja no hi ha cap dubte.
2: Però jo pateixo molt amb els famosos, van a un ritme tan ràpid...
0: Sí.
1: Que però és que la seva vida va superràpida, també.
2: Ja, però, hòstia, quina angoixa de... Hòstia, de cop i volta, ara et deixes amb un tio, ara...
0: És veritat,
5: però t'he imaginat que et lies amb la Rosalía. Jo me'l puc imaginar, això amb facilitat, que em passa jo, vale? Em lio amb la Rosalía.
1: Et pots imaginar amb facilitat,
5: eh? M'estic imaginant ara mateix, audiència, m'estic imaginant això. I ella em truca i em diu... anem a sopar a París? Perquè aquesta gent, per ells, sopar a París, és per tu avui anar al Times
1: a l'Eixample.
5: A la borra.
1: Sí, sí, tal qual.
5: Borra.
2: Jo, a mi la Rosalía em demana per sortir i dic, escolta, vale, doncs anem a sopar a la bodegueta de Cunit, perquè a mi no mandra, ara agafo un avió, ara tal. Jo vull dormir
1: què
2: a casa
1: dius?
2: Meva. A mi lo de dormir en hotels dormo fatal.
5: Està d'ella, doncs no. A tu et fa una perduda per error la Rosalía
2: i
5: tu vas de genolls fins a París.
2: No, perquè no la tinc guardada i li pregunto que estoy muy contento con mi compañía, que no cal que em pugui més.
5: Això sí que és estar content amb la teva companyia. Tens una gran companyia al costat.
2: Totalment.
0: Llàstima, llàstima és... no fa la Rosalía.
1: No, no, no. La qüestió és que ahir estava actuant a Nova York i una de les cançons li dedica especialment a la Loli.
0: Loli?
6: Que... sé que le gusta mucho.
2: Ay.
6: I know she likes a lot the end of it. Woo! The end of this next song. Especial esta noche para ti, Loli.
1: Ah, ja està, ara ja està, eh? O sigui, et dediquen una cançó a un concert i estàs molt, molt i molt bé.
0: Som ha de ser guai poder dir Loli al Madison Square Garden, eh?
1: Sí, home, home.
5: Ha de ser guai dir qualsevol cosa al Madison.
0: Però dir Loli...
1: Loli, ai, mi Loli.
2: M'agrada molt, eh?
5: Me les menjo, eh?
1: Home, jo espero que acabi amb una tia, la Rosalía. O sigui,
5: ah, pensava que diries
1: la lesbiana que necessitamos.
5: Sí.
1: Que esperaves que deia
5: aquí. És qui? És què?
1: Què? La lesbiana que necessitàvamos.
5: Ja ha dit lesbiana! Ja!
1: És que no, us ho juro que quan entro aquí tinc missatges d'agenda, però poso la paraula lesbiana, eh? Ja vinc amb tensió. Dic, a veure si no tinc
2: hem fet una aposta
1: avui.
2: Per veure quan trigaves i crec que hem perdut tots dos, perquè... Bueno, tots, perquè...
0: Sí, hem dit que ho diries tots, al principi.
2: Sí, hem dit que ho diries només arribar. Hola, soc lesbiana, saps?
1: Ah, bueno, també puc entrar així la pròxima vegada, eh? No passa res.
5: Hola, lesbiana!
1: Hola, soy la lesbiana de confiança.
2: Ai, Déu meu.
5: M'encanta.
2: Bueno, escolta, amb alegria i amb il·lusió, no?
0: Sí, jo crec que hem d'anar a publicitat.
1: Ah, ja?
0: Ah, sí, per això. Tants temes... sí. No, és que estava mirant els temes.
1: La Shakira, tio.
0: Perquè volíem parlar de Shakira, de l'Alexia Putellas.
5: Sí. Podem fer una pregunta ràpida per tancar.
1: No, una cosa,
5: era la Shakira o no?
1: Era la Shakira, crec que sí, i Alexia Putellas pot estar en una del Madrid. Aquí ho deixo.
2: Com? Perdona, perdona.
5: No anem al lloc.
0: Anem a publicitat i solució.
2: Borrons, Vicenç, espera, no?
1: Prepara.
2: Està en una del Madrid?
1: Pot ser, sí.
2: Com que pot ser?
1: No.
2: Amb qui?
0: Però ho tens confirmat?
1: Hi ha el rumor fort.
0: Vale,
1: rumor
2: però amb qui? Fort. Qui és? Digue-ho.
1: Ho dic?
2: Digue-ho.
1: Sí, però jo dic que és el rumor, eh?
0: Fem una cosa. Deixem la bomba del nom i anem a publicitat.
2: Vale, perfecte. A veure.
0: Aviam, silenci.
2: Ara és quan no la coneixem.
5: Ah, vale, em pic, digui el nom, silenci.
2: A publicitat, que acaba de dir bala fa 5 segons.
5: És important que m'ho digueu jo, perquè sóc de llengua fàcil.
1: Us dic el nom?
5: Sí.
2: Com?
1: Us dic el nom?
5: Presumptament...
1: Sí. Presumptament... Alexia Putellas podria estar amb... Missa, la portera del Madrid.
2: No!
7: Els taloners del versió RAC 1 i aprendre pels sacs les migdiades.

0: ara tornem la publicitat amb... Hola, tornem la publicitat amb els taloners. Oh, yeah!
1: 7 minuts i les 4 de la tarda hem marxat amb una bomba informativa de la possible nova relació sentimental d'Alexia Putellas.
2: Sí, perquè hi ha molts rumors amb això, però potser no seria amb una jugadora del Madrid, sinó exjugadora del Real Madrid, perquè la missa portera del Real Madrid se'n va del Madrid.
3: Oh!
2: Mare meva!
1: Última hora que us avancem.
4: Ho ha deixat per amor.
2: Per què no soc periodista esportiva? És que no ho entenc.
4: Anaves a dir periodista deportiva.
2: Deportiva, sí, exacte. I hi ha el Mundo Esportivo, pots demanar feina. Ah, sí? Ah, vale, ara vaig.
1: Doncs va,
2: i atenció, no, i més últimes hores, que la Salma del Barça potser també se'n va.
4: Sí.
2: I em diuen, ojo, amb Graham Hansen.
1: Què dius?
3: Hòstia, la Graham no, eh?
1: Home, que no ens la toquin, eh?
2: És una bona font, no, només us dic això, és una bona font.
4: Home, Salma luego, no, li direm?
3: No, no.
2: Ostres, ostres.
3: Ah, jo passaré mala nit avui.
2: Sí, se't veu. Se't veu.
1: Alejandra, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Ens veiem la setmana vinent. Bueno, i el tema és que no només acomiadem a l'Alejandra, sinó que, parlant de comiats, acomiadem a una gran persona en aquesta casa.
4: Ai, sí.
1: Que és la Georgina Colom, que avui emprèn un nou viatge professional.
2: Sí.
1: I la tenim amb nosaltres. Georgina, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: De fet, això ho hem d'explicar. L'hem vist a través de la finestra.
4: Totalment.
1: De l'estudi. Com ja marxaves cap a casa, era el teu darrer adeu en aquesta casa.
2: Sí.
1: I t'hem dit, no, abans digues adeu a l'antena.
4: Després de 18 anys en aquesta casa, has passat pel Fringandó Matiner, has passat pel mil i un programes, i de cop i volta marxes a...
6: I perdoneu, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Sóc el que ve ara.
6: Després de vosaltres.
4: Sóc el que ve ara.
6: Permeteu-me interrompre. No només l'heu vist passar, sinó que acabava de rebre un fortíssim aplaudiment a tota la redacció, eh? A tota la redacció. Que crec que és un dels comiats més emotius que hi ha hagut en aquesta casa, eh? Ho dic de veritat, eh?
5: Sí, jo sí. Us puc assegurar que des del dimarts, que bueno, em va fer un superhomenatge, que jo estic inflada, però com un globus d'amor. De veritat us ho dic. O sigui,
4: ara.
5: Em sento, però molt afortunada d'haver compartit vida amb vosaltres, perquè aquí no només és ràdio, ja ho sabeu, la redacció és vida, i estic super, super orgullosa de tenir uns companys i companyes tan, tan macos com vosaltres, i m'he sentit super estimada, us agraeixo molt.
4: Ole, guapa! I ara, on vas? Perquè em prens una nova aventura.
1: Clar, ara.
5: Doncs mira, ara. Sí, ara em centro en el meu projecte personal, que és d'astrologia psicològica.
6: Això és molt xulo, eh?
5: De uau.
1: L'Alejandra ha flipat, ara.
6: No, és que...
5: Sí.
6: Digues,
5: sí.
6: Explica.
5: Està centrada en el desenvolupament de... Toma, Enya.
4: La Lujas és un romàntic.
5: doncs sí, està centrada en el desenvolupament personal i també d'equips. I bueno, baso en això, no? A l'astrologia, doncs la poso al servei de...
4: I tu, depèn de si és Càncer o Virgo, diràs si es porten bé o malament, no?
5: Exacto, te puedes hacer una cosa o l'altra.
6: Perquè això obre un camí, que ja li vaig dir amb ella l'altre dia, que passa de treballadora a possible col·laboradora.
4: Totalment.
6: Perquè a mi m'agradaria molt el programa, on sigui, aquí a RAC1, que ens diguessis, ens expliquessis coses. Per exemple, és un bon dia per marxar avui?
5: Avui és un bon dia per
6: marxar. 18 de juny?
5: 18 de juny, sí.
6: Sí? Per què?
5: Perquè jo m'ho he mirat a la meva...
6: Ho veus? Clar. Sabia que s'ho havia mirat.
4: Tu has mirat els astres.
6: Oh, clar, sí, clar,
3: és astròloga.
5: He mirat els astres, també vaig mirar a veure quan ho podia parlar. Quina bona època, com estàs pactat el meu any i tot això.
1: Mira, diré també una intimitat. Quan estava arrencant aquest projecte dels taloners, li vam preguntar a la Georgina... Quin dia creus que és bo per començar això a materialitzar-ho?
4: Doncs ara t'hauríem de preguntar...
1: Sí, doncs va funcionar.
6: Va error, no?
2: Però això juga avantatge amb la vida, no?
4: Sí. Totalment.
6: Bueno, per això ofereix els seus serveis, perquè, clar, entén d'això.
5: És com ser la Mònica Usart. Té l'avantatge que sap quin temps fa fora, no?
2: Clar, doncs
6: això és que després de la píndola de la Usart al matí, hi hauria d'haver-hi la píndola Colom...
3: Avui estic molt a favor.
6: Com pinta el dia? Doncs escolta, per exemple, estàvem parlant abans amb la Georgina. És un bon dia per tenir una conversa amb el meu cap? És un bon dia per demanar un augment de feina?
4: Ara, ens interessa.
1: Augment de feina, no.
6: Augment de sou?
4: Augment de feina,
6: augment de feina,
4: clar.
6: Augment de feina,
1: no.
6: També.
1: No, augment de feina.
4: La Gina pot seguir amb aquest projecte personal a on? Com es dirà la teva empresa?
5: Stellar Management.
6: És que ja és bo el nom.
5: És clar, és que ja és una mica...
1: Stellar Management.
4: Stellar marinera, eh?
5: Sense la E. Si no, poseu Georgina Colom Astro i...
6: Però llavors, quan tu vas d'una empresa, què els hi pots dir a aquesta empresa?
5: Doncs, home, primer de tot, que la feina que fa la gent que estigui alineada amb els talents talents de cada persona, que això és molt important, perquè sí, al final, quan estem alineats amb allò que ens agrada fer i amb allò que som bons, de mena, no? que ho fem bé, doncs traiem molt més profit del nostre talent a l'empresa. I a banda, les persones també se senten molt més a gust i això vol dir que la gent està contenta d'aquella empresa i ho donarà tot. No?
1: Trobar l'encaix, no?
6: Però, per exemple, que l'edifici estigui ben orientat i aquestes coses, també
5: això
6: ho toques?
5: Això és feng shui, eh?
6: És feng shui,
5: sí,
6: no ho toques,
5: eh? Tema,
6: eh? T'anava a preguntar per la planta 3, ja que no treballes aquí.
1: Ah! Jo tinc un dubte que no té res a veure amb el teu futur professional, però sí el nostre. Qui farà de Georgina Colom a RAC1?
5: Doncs està treballant.
1: Ah.
5: Està treballant.
6: Perquè potser el dia 18 de juny no és un bon dia per anunciar-ho.
7: No? I quin horòscop seria bo que entrés al teu lloc?
5: Doncs mira, de
7: un
5: ser una
7: Virgo,
5: persona...
7: per exemple.
5: Virgo molt bé, perquè són organitzats.
7: Ah!
5: Amb un puntet una miqueta més d'aire, perquè el tema de la comunicació, que és molt important, i una persona que tingui aire també va bé.
6: O sigui, ets Virgo, Alba?
7: Jo soc Virgo ascendent Virgo.
5: Sí, no, sí, ella perquè... és supervirginiana i té un sol a casa 1 com una catedral, perquè aquesta empenta que té no és de Virgo, és més aviat ariana.
6: Però és un Virgo, però l'Alba és un Virgo que ha de treballar la comunicació, sí, perquè avui ha estat portant cafès tot el dia als seus companys.
7: Perquè,
6: i crec
7: servicial
6: que hauria de deixar de portar cafès.
5: És que Virgo és molt
6: companys
5: servicial, Marc, li ve intrínsec.
6: Massa servicial.
5: Sí.
6: L'he vist jo i m'he indignat.
5: Sí.
6: Que es vagin a buscar el cafè.
5: Avui,
1: però si no prenc cafè,
6: es vagin a buscar el cafè, ells, home.
4: M'han a buscar el cafè a mi.
7: Dos vegades. Què dius, que tinc una casa al sol?
5: No. Sí, també.
7: Si tinc una casa,
5: me n'hi vaig.
7: Podríem dir que puc deixar de pagar lloguer i anar a viure a la casa 13 aquesta. Jo encantada.
1: Georgina,
7: et
1: desitgem tot el millor del món.
6: Qui guanya el Mundial? Qui guanya el Mundial?
1: Però que no té veure, això. És que estàs barrejant.
5: Que no sóc el Mago Fèlix, eh?
6: Bueno, dona'm un temps.
4: T'estimem molt, Georgina.
1: Georgina, trobarem molt a falta. T'estimem.
5: Moltes gràcies.
7: Ets un servei.
4: Bueno.
7: Què tal, està bella?
4: Bé, ja acabem, no?
1: El què?
4: Vull dir que avui el Serra, no?
6: Sí, avui sóc jo. No puc treure'm del cap.
7: Sí.
6: I ara us deixo aquesta pregunta, no només a vosaltres, perquè la parleu a casa vostra i a la redacció. Una conversa que estàvem tenint ara amb el Simon.
7: Oh, increïble persona.
4: Quin Simon?
6: Sobre, eh?
7: Marc Simon.
6: Sobre qui és el català més famós del món.
4: Ostres.
6: Dues opcions. No, moment.
1: Viu o mort?
6: No, us dono jo les dues opcions. Rosalía o Pep Guardiola? No. Es pot discutir tota la tarda sobre aquest tema, eh?
4: Jo t'anava a dir Xavier Cugat.
6: No. Dos opcions.
4: Per Xavier Cugat no saps qui és?
6: Bueno.
4: Alba.
6: A veure, Alba.
4: Té una estrella al Passeig de la Fama. És l'únic català que té una estrella al Passeig de la Fama.
7: Doncs jo el felicito des d'aquí, Xavier, molt bé, Cuca. Ho has aconseguit.
1: No et sentirà.
6: Ets virginiana, però et falta cultura musical.
7: Falta una miqueta de cultura musical.
6: No, però a veure, Guardiola o Rosalía?
7: És que depèn de quina franja.
4: Clar.
6: No, el català o catalana més...
1: Jo crec que ho tinc claríssim.
7: Guardiola és més universal.
1: Ho tinc claríssim. Jo crec que Rosalía.
4: Jo crec que Rosalía ara està per sobre de Guardiola.
6: No estic gens d'acord, eh? Jo crec que és Guardiola.
4: Sí.
6: Rosalía és molt famosa en segons quins àmbits. En canvi, Guardiola crec que traspassa tots aquests àmbits.
1: No.
6: Sí, a segons quins països...
1: No estic d'acord.
6: Rosalía, no saben ni qui és.
1: No
6: en canvi, un nen amb una samarreta del Barça te'l trobaràs on sigui i et dirà Pep Guardiola.
4: I potser trobes un nen amb una samarreta al Barça amb Rosalía aquí al pit, com ben fer-ho.
6: Però no sabrà qui és Rosalía.
1: Sí.
6: Bueno, penseu.
1: Això ho heu preguntat a Twitter?
6: No, el que hem preguntat avui és com està la vostra salut sexual. Que potser és un tema que us interessa.
1: Bé.
7: Està sobrevalorada.
6: Corre de Déu! Bueno, hi ha una opció que és... No sé ni de què en parles, per tant.
8: Jo era un jinete total. Al trote i a galope.
4: Exacte. Bueno.
6: Bueno, Georgina, tens temes per anar comentant, eh, a casa?
4: Tu, el de la sexualitat, què tal, com ho portes?
6: Fortíssim.
4: Sí, tot el dia, pum, pum.
6: Tot el dia, si no estigués aquí ara mateix.
9: Aunque passes una mala ratxa, no te folles a un fatxa.
6: Vinga, va.
4: Apa,
1: vinga, adéu-siau.
10: Els taloners, els que van abans del clapés. Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
11: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
12: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
13: Verisure. El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa dos anys que no ve, ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
15: Quan va ser l'última vegada que vas ballar sota el cel i envoltat de desconeguts que se senten com amics?
16: El pop nostàlgic i acollidor de Belén Sebastián arriba al Barts Festival per liderar una nit de complicitat i germanor.
15: El 17 de juliol, el poble espanyol t'espera per celebrar la trajectòria d'una banda icònica en un entorn privilegiat. Vine i suma't a viure la cara més amable de la música.
16: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Barts Festival.
17: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
18: La revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
19: Amb poques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
18: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
19: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
18: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
20: Aquest estiu, la gran pregunta és...
21: híbrid o elèctric?
20: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
22: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
23: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
24: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
25: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
24: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
25: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro. I Naina.
24: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
25: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
26: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
24: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
25: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
27: It's showtime.

0: Més en directe amb tots vostès per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció Xenia Lobo i Anabel Luna. Els guions Marta Cailà, Míriam Díaz, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. El temps afegit Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa Oriol Cruz, el senyor Boigas, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que és igual o més solidari que Florentino Pérez.
1: El Madrid, yo quiero que lo vean los niños del mundo, que lo van a ver enseguida. Gratis, al Madrid. Gratis. Los niños de África puedan ver el fútbol. Gratis. Pero ¿por qué no lo van a poder ver?
0: Marc Serra.
2: Bona tarda, què tal, com esteu? Benvinguts al Versió RAC1, a falta de Sant Cristo gros. Us parla el Sant Cristo, bueno, mitjà.
3: Petit.
2: Quan passen 7 minuts de les 4 de la tarda, benvinguts al Versió RAC1. Us voleu afegir al debat? Perquè és un tema interessant, eh? Qui és el català més famós ara mateix, Guardiola o Rosalía? Senyor Boigas, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: Ben tornat al programa, senyor Boigas. Què diria?
4: Perdoneu, m'he despistat aquesta setmana que no he vingut.
2: No passa res.
4: No m'he acordat gens.
2: Li diria, que l'hem trobat a faltar molt, però mentiria descaradament.
4: Perdoneu.
2: Qui és el català més conegut ara mateix?
4: Mira, jo he preguntat a la IA i m'ha dit claríssimament el Pep Guardiola.
2: Perquè... Ah, vostè ho ha preguntat, sí. Això és veritat. Sí, la IA diu Pep Guardiola.
4: Sí, perquè el futbol està molt més impregnat al món que no pas la música. M'ha dit ben bé això, diu, el mercat del futbol està, bueno, molts més seguidors, però molts més que no pas el mercat musical.
2: Vostè a quina posició de la llista estaria com a català més conegut?
4: Jo, a mi sempre...
2: Rosalía, Pep Guardiola, Rosalía i...
4: No. Senyor Boigas. Rosalía, Pep Guardiola i Rosalía. Sí.
2: Com a màxim és vostè?
4: Sí, sí. O sigui, no m'ha fet falta ni preguntar-ho a la IA.
2: Però ara, si truquéssim a quin país del món, per exemple, i preguntéssim...
5: Un Turmequistan.
4: Sí, per exemple.
2: Què s'ha de dir? Què s'ha de dir?
4: No, es pregunta per mi...
2: I quina resposta creu que donarien?
4: Bueno, farà la meva broma, farà la meva rialla, saps?
2: Ah, sí, gent d'allà!
4: Imitaran, és el típic que fa la gent quan hi parles de mi.
2: Ah, ja, Boigas! Sí. Ha, ha, ha, no?
4: Sí,
2: ha,
4: ha,
2: ha, ha, ha. Montserrat, en aquest debat...
6: Rosalía.
2: Sí?
6: Sí.
4: Ai, incloent el Boigas?
6: Sí, home, evidentment. Sobretot incloent-lo
2: vostè. Però tu creus?
6: Per mi sí.
2: Però estem parlant de fama mundial, eh? És a dir, que te'n vas a un país remot i et diuen, sí, sí, Rosalía.
6: Home,
2: tu
6: mira
2: creus
6: com
2: que
6: està
2: Rosalía?
6: Omplint aquesta dona. Jo
2: clar,
6: crec els estadis
2: ciutats,
6: de tot el món.
2: No?
7: Jo també ho crec, eh?
6: Sí? Home.
4: Sí, la Guardiola també
7: ho plaça. Jo escolta música i no a tothom li agrada
2: Míriam,
7: el futbol.
2: Míriam, bona tarda.
7: Bona tarda.
6: Exacte.
7: Estic amb la Montse. Sí.
2: Ah, senyor no Marcelí,
4: quan has dit com pels estadis, quins estadis de futbol, no?
6: El Madison Square Garden, per exemple.
8: I omple més estadis, tio. Okay.
2: Sí que és veritat.
8: Quatre estadis, tio.
2: Sí. Potser sí que a la llista hi hauries d'estar, no?
8: Va, tio, jo soc molt més famós que la
2: Rosalía. I vostè, senyor Marcelí, què creu? Però
8: què podria ser de Rosalía?
5: Digue-li, Marcelina.
2: Senyor Marcelí, bona tarda.
9: És que estic buscant un català i no el trobo.
2: A veure. Però entre els dos que li proposo jo...
9: No, és que no són catalans.
5: No,
2: no són catalans. Cap dels dos.
6: No, no són catalans.
5: No.
9: No.
2: Són traïdors.
9: Home!
5: Ha! Perdona! Perdona! Perdona! Perdona! Excusa! Perdoni!
9: Va!
5: Excusi!
9: Home!
5: Perdono!
9: I tant!
5: Si mori!
9: I?
5: Viaje!
9: I tant!
2: Estan realment per tancar, eh? La situació és gravíssima, no? A nivell de salut mental en aquest programa.
4: M'ha agradat molt.
2: Bueno, parlant de futbol, fins ara el fitxatge estrella del Barça aquest estiu ja ha debutat al Mundial, és Gordon, va ser titular en l'Anglaterra 4, Croàcia 2.
9: Vaya una pepa!
2: I malgrat el bon partit dels anglesos, diguem-ne que la seva actuació va passar... justeta, desapercebuda. Ja. I va ser...
9: Pepa!
7: És un partit...
2: Va ser discreta. A més, fixi's com és la vida, que el món té aquestes coses, va acabar substituït per Rashford...
9: Que va ser el que va marcar un gol.
2: Sí, aquí el Barça està allò que sí, ara et vull, ara no et vull, i la seva entrada va sentenciar el partit amb un gol als instants finals. Doncs president Laporta, bona tarda.
10: Bona tarda, què tal, com esteu?
2: Què tal, president,
10: escolteu,
2: com esteu?
10: No sigueu més tretites, no sé en quin partit heu vist vosaltres.
3: Collons,
2: no,
3: va jugar de collons
2: discret,
3: el
2: Gordon.
3: No, no, va jugar de collons el Gordon.
2: No tinc aquí les estadístiques, però poca pilota va tocar.
3: No teniu ni idea, ni idea. Escolta, fot feina que no es veu. És aquell jugador, aquells jugadors que fan aquell futbol...
2: Això ho diuen quan un jugador està malament.
3: Que fa la feina fosca.
2: Que diuen, no, és que la feina que fa no es veu.
3: La feina fosca,
2: ha fet un partit desastrós.
3: És la que té més mèrit. És el millor fitxatge que haguéssim pogut fer.
2: El veig molt animat, eh?
3: Làstima que todavía... No nos puede...
2: Hola.
3: No nos lo puede fichar algún equipo rival. Si pagan la cláusula, que es de, bueno, de solo 80 millones, y que incluso se podría rebajar, pues se lo podrían llevar y nos harían muchísimo daño. Porque es un jugadorazo y una auténtica ganga a este precio, sin duda, por 80 millones. Es un jugador de rendimiento inmediato.
2: No, perdón, ¿y per qué parla en castellà? No
3: para llegar a todo el mundo. Para llegar a todo el mundo. El Barça tiene socio en toda España. Y en Madrid, sobre todo, que nos siguen muchísimo con atención, ¿eh? Como estaba diciendo, no quiero llamar al mal tiempo, pero si viene un equipo que necesite un extremo rápido para dar balones, yo qué sé, que te diré yo, a Mbappé.
2: Como ejemplo, ¿no?
3: Para,
2: Mbappé.
3: Para poner un ejemplo, pues todavía estaría a tiempo de robarnos a Gordon.
2: De uno vulgui, ¿eh?
3: Dios no lo quiera, sería una pena muy grande, porque aparte de buen jugador, es un gran chico y no necesita adaptación porque ya habla el español perfectamente, como demostró en su presentación.
10: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club. Y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí.
2: Però em dóna la sensació, president, com si se'l volgués treure de sobre.
3: No, no, de cap manera. No Anthony, te hablas el castellano maravillosamente bien, pareces madrileño y todo. Hola. ¿Verdad que sí? Si te gusta Madrid, oye, es una ciudad muy bonita, ¿eh? El Parque El Retiro tiene todo.
11: Hola, ¿qué tal? Pues sí, bueno, yo no entiendo muy bien qué dice de Madrid, pues sí, pero yo estudié español en Newcastle.
2: Sí.
11: Porque me gusta el idioma y mi sueño era jugar en Barça.
3: No.
11: También hablo un poco catalán. Estoy muy feliz. Visca Barça, visca Cataluña.
12: Are you excited? How do you feel?
10: Muy feliz, estic molt feliç. I sí, visca el Barça, visca Catalunya.
3: Talla, hòstia. Hòstia, no, que si no fitxarà el Florentino, collons. Hòstia, tornem a gravar-ho. No, para-ho tot.
9: Eres una pepa, però...
3: Tornem a gravar-ho, que no ha quedat bé. En català no.
11: Ah.
3: No hace falta que digas nada, Gordon.
11: No.
3: Ya tendrás tiempo.
11: Okay.
3: Vamos a grabar un vídeo promocional para Madrid, una cosa que nos pide la Liga.
11: Ah.
3: Tú tranquilo, tú habla en castellano, habla bien de Madrid y ya está.
11: Okay.
3: Perdona, us he de deixar, que tenim molta feina. Hem de grabar un vídeo amb el Gordon.
2: Ja ho veig, ja.
3: Un jugadoràs. Barça!
11: Let's go.
3: Barça! Vinga, va, tu.
11: Yeah, let's go.
3: Torna a gravar.
11: I don't understand.
2: Bueno, senyor Gordon, que tinguem sort,
9: Mira, només et diré una cosa.
3: Home
9: roig i gos pelut, abans boig que conegut. Ja està tot dit. Perquè és el pèl roig, no sé si ho
3: veus.
11: Va ser Rubio.
2: Bueno, és un partit, no passa res, potser...
9: Una pepa papona que li prenia la pilota dels peus.
2: És només un
9: partit. Dolent com la tinya, i ens hem carregat aquest filferro, perquè és com un filferro.
2: S'ha de tenir paciència. No passa res. El següent partit anirà molt millor. Des d'avui i fins dissabte, si us voleu treure les penes de Gordon del damunt, Barcelona es converteix en la capital europea de l'electrònica. Míriam.
7: Una mica de música. Aquesta tarda arrenca el Sonar, és aquest festival d'an internacional que tenim. Atenció, música sense parar des de les 5 d'aquesta tarda.
3: Això mateix.
7: Cada dia, de 5 de la tarda a 7 del matí. Hosti,
2: no,
7: música non-stop.
2: A veure.
13: Qué guapo, Tete. Toma. ¿Quieres golosina? Chuche, chuche. Tengo Mitsubishi. Tengo Bucanero. Vamos repartiendo. A 10 euros la pastillita.
9: Dame una pastilla.
7: ¿Cuánto?
13: La chuche.
7: ¿Cuánto?
13: A 10 euros.
9: Dame una.
13: 10 euros. ¿Quiere un osito?
9: Un
13: osito de gominola.
2: ¿Qué va, pastilles, ara, vostè?
9: No, que el mal de cap no es pot resoldre.
2: No, és un altre tipus
7: perdoni,
2: de medicament.
7: Perdoni, són Prodigy, que podríem ser que són...
2: Home,
7: dels grups més coneguts, dels grans noms d'avui.
2: De les 5 de la tarda a les 7 del matí,
7: Sí, sí. Mira, un altre de les estrelles d'avui. Cabaret Voltaire.
2: A veure.
13: Fuatete. Me va como lento la vida.
2: Sí que és veritat que el món s'ha alentit, no?
13: Però està passant,
2: tete. Veníem d'un ritme molt més frenètic.
13: Es que hasta el hablar se te va lento, tete, escuchando esto, loco.
14: pura nobleza, eres... Eres... Fua, Pepe, estás en tu prime. Loco Serra.
2: Qui ve més després?
7: Mira, tenim altres estrelles de l'electrònica sí. durant
2: escolta,
7: aquest sonar.
2: Estem dient grans èxits perquè nosaltres no hi entenem de res, però que estem posant
7: ens
2: són...
7: Ens han dit que són els
2: top
7: els
2: mundial.
7: Tops, eh? Sí. Ja, per exemple, la icona del rap, Skepta.
2: Skepta, vinga. Yeah. Too much CCTV, no, I don't really wanna get Island, and you can get a kick from Tyler.
15: Sembla Barcelona, això,
2: ja. No hi enteneu de res, i això és música apreciadíssima a nivell mundial.
7: Vols un més?
2: Sí, va, si sí, no hi ha més remei.
7: La DJ Charlotte de Vite.
2: Aquesta, aquesta. 3, 2, 1.
13: Dale, tete. Fuà, esto sigue. Esto sigue, venga, repartiendo golosinas, tete. Venga, que no hay caries.
2: Venga, senyor Boigas, animis.
4: Si no et drogues, això no, no suporta.
2: Què diu?
4: No, no, això,
2: no, no, això, no, no, no, no, no,
4: no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, però ho deia que ben entès malament. Bona una gentada, no, Míriam?
7: Sí, a més, aquest any, tant el sonar de dia com el de nit, tot es fa a la Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat, per tant, no cal...
4: S'ha de ser burro per anar a veure aquests concerts, aquestes coses.
2: Bueno, perdoni, burro, a veure, una mica de respecte...
7: Té el seu públic,
2: home, que sí, té el seu públic, això ho rebenta cada any, eh?
4: Això, les obres de la Sagrera... Jo vaig escoltar-les allà, els sorolls que hi ha allà, i una cosa molt similar, escolta... Jo recomano totalment, gratis, eh?
2: Les obres de la Sagrera?
4: Sí, allà vas, allà, mira, els taladros, tot això... Mira, mira, enrima, mira, enrima. Posa tot, eh? Mira, posa tots a la vegada, posa tots. A la vegada. Et posa això, tio?
13: Fuà, tete, fuà, loco, pues sí que tienes un rollete, loco.
4: Sin drogarte, no hace falta.
13: Va subirse al podium de la grúa, tete.
2: Bueno, doncs teniu dues opcions, el sonar o les obres, cadascú que triï el que bonament pugui. Canviem radicalment d'història perquè l'Audiència Nacional imputa, no sé si us en recordareu, les filles de José Luis Rodríguez Zapatero. Us en recordeu, de les filles? Que avui he hagut de dir la Míriam, dic a veure on són, on eren, i m'ha ensenyat unes fotografies. Ha canviat una miqueta de la imatge de les filles gòtiques que tenim una miqueta al cap, eh? Ja són una miqueta més grans.
7: Són l'Alba i la Laura Rodríguez Espinosa, doncs el jutge Calama, que doncs les acusa de dirigir una societat instrumental pels negocis del seu pare. Recordem que aquesta empresa es diu What the Fab.
13: What the fuck?
7: What the fuck? Acabat amb...
13: Ah, what the fuck?
7: Sí. I el jutge intueix que l'utilitzaven per canalitzar doncs, els diners de la família. De fet, escriu textualment que la investigació atribueix a aquesta societat un paper instrumental en la canalització, ocultació o a l'hora de facilitar operacions rellevants pels delictes que s'investiguen.
2: És a dir, que aquesta empresa de les filles era una miqueta com una tapadora, no?
7: En teoria,
2: que servia per fer-hi passar calés i escolta'm.
7: Ja de moment no sabem ni quan aniran a declarar ni quins delictes els imputen.
2: Que recordem que aquesta seria una de les primeres grans derrotes de Zapatero, perquè ell va dir que el que volia evitar de totes era que les seves filles haguessin de passar per un jutjat.
7: En teoria...
2: I es va arribar a parlar fins i tot d'un pacte per evitar que això passés, però pel que sembla no evitaran, com a mínim, ser investigades, que és el que són ara mateix.
7: Ni les filles ni, atenció, la seva secretària de tota la vida,
2: la Gertru.
7: Doncs Gertrudis Alcázar, que també ha estat imputada avui, el jutge creu que va ser doncs, la persona necessària per l'estructura organitzativa i la descriu com una peça operativa essencial.
9: Però ara ho explicaves tu, Serra,
2: sí.
9: Que aquestes dues noies que van sortir amb una foto
2: sí.
9: del Zapatero, que em sembla que hi havia l'Obama, era l'Obama?
2: Sí, va ser una visita de Zapatero
7: sí.
2: a la Casa Blanca.
9: Ah, sí, que van sortir totes dues com a dos papus, com si
7: haguessin... Gòtiques, era.
9: Bueno, sí, doncs, com estètica ni vulgueu
7: gòtica,
9: dir.
7: Gòtica, sí,
9: sí, bueno, no, res, jo no sé si tant se val que les amputin com no les amputin.
16: Imputin, senyor Marcelí, que és diferent una cosa de l'altra. Sí. És bastant diferent.
9: Ja, no, ja ho dic, el jutge les amputarà.
16: Bueno,
9: manera,
16: no, en principi...
9: Jo que faria amb aquestes dues noies, sí. El primer de tot.
2: A veure, no hi ha res més que vulgui saber què faria vostè amb aquestes dues noies.
9: Vestides d'aquella manera,
2: sí.
9: Cremar-les.
2: Bueno, va.

0: Es el estrecho de Hormuz. Muy bien. Vuelve y se garantiza en los próximos 30 días y más en 60 días la circulación por un estrecho que estaba abierto antes del 28 de febrero. O sea,
1: Exacto.
0: ahí no había ningún
1: Volvemos
0: problema.
1: a
0: Es un
1: como estaba
0: problema que
1: antes.
0: se creó
1: Claro.
0: Trump. Claro, volvemos al mismo status quo que existía y eso está planteado en el documento que existía el 27 de febrero. ¿Qué gana Irán? Pues obviamente perdió mucho, si te miras, pues perdió el líder supremo,
1: Efectivamente.
0: perdió decenas de comandantes, miles de personas murieron o perdieron sus casas o quedaron heridas, pero al mismo tiempo gana, se le descongelan fondos que no tenía, se le levantan las sanciones para vender el petróleo, incluso las restricciones que tiene para hacer transacciones con ese dinero en los bancos, que era algo inimaginable hasta hace 3 meses, y luego se habla de también de la posibilidad de un fondo común para unas inversiones que se podrían hacer en Irán si se llega a hacer en esos 60 días de 300 mil millones de dólares. Entonces, realmente Irán en este caso ha logrado, como lo decía esta mañana el portavoz del Parlamento, una victoria por el lado diplomático que nunca pensó y que nunca habría podido tener por el lado de la guerra.
1: A Israel le ha faltado tiempo para boicotear este acuerdo de paz y horas después que el propio Trump firmara este documento, Tel Aviv ha lanzado un nuevo ataque contra el Líbano con una víctima mortal. ¿Qué exigencias ha hecho Teherán, para que esto también pueda acabar?
0: Yo creo que aquí es donde va a estar el principal escollo de esto, porque para que estas conversaciones continúen en este plazo de los 60 días, se tienen que cumplir varios puntos de este memorando de entendimiento, incluido el primero, que es el que habla de que la guerra se para en todos los frentes, incluido Líbano. Y obviamente hemos oído desde Israel que esos 10 kilómetros de colchón donde tiene presencia bases israelíes va a continuar en este estado. Lo permite Irán y lo que va a hacer es que no sigan ataques hacia el norte de esa zona de colchón. ¿O realmente está esperando Irán que se retiren las tropas israelíes de todo el territorio libanés? Que eso es lo que no nos queda claro hasta el momento. Entonces, yo creo que ahí es donde va a haber un gran problema a la hora de poner, porque que empiece la circulación en el estrecho de Hormuz, que se levante las sanciones a los puertos iraníes y que puedan empezar a navegar, posiblemente eso ya está sucediendo. Este va a ser el asunto principal.
1: Doncs veurem com acaba, perquè com ens deia la Catalina, això només és un preacord, del preacord a l'acord total. Veig que encara queden moltes coses per acabar d'arreglar. Catalina, moltíssimes gràcies, moltes gràcies. Fins una altra.
0: Bueno, hasta ustedes. Un
1: Adéu-siau,
0: abrazo.
1: Bona tarda. Adéu-siau, adéu-siau. Bé, hem encarregat un resum, com hem fet moltes vegades en aquest programa, un resum perquè pels que us heu perdut alguns dels moments més destacats d'aquest enfrontament. Ho volíem fer amb els d'Arribar i ploure, però es veu que no estan disponibles. I s'ha ofert Vicenç Martí i el senyor Marcelí. Per tant, no sé molt bé quina és la proposta, però... O sigui, el
2: que mateix que fan ells.
1: És un resum, no?, com fan ells, però un resum del conflicte.
3: El mateix que fan ells.
4: Tremola.
2: Millor. I a més ho faig allà en directe i... Ja veuràs, ja.
5: I es diu Arribar i miular.
2: No, Arribar i rebentar.
5: Això.
1: No es posen d'acord ni amb el nom del grup, eh? Pinta bé. Bé, doncs quan vulguin, a veure...
2: Foli. Un més, no demanis entremesa. L'Iran van celebrant que la pau va arribant. Això és un resum humorístic d'un conflicte gens característic. Donald Trump al principi anava molt de gallito disparant coets i míssils i carregant-se tot Cristo. Però els ayatolars no se van cagar al cul i van disparar els barcos aturant l'estret d'Hormuz. I el preu de la gasolina com l'espuma va pujar. Molts de nervis a les borses de Pequín esferbejant. Cada dia surti el Donald pregonant els quatre vents. Hem guanyat aquesta guerra. Som els reis del Mitjà Orient. Hem desbloquejat Hormuz tot pel bé de l'Occident. Però de l'Iran deien anar i a dona no vagis de guai. La pau se'ls arribarà si nosaltres ho firmem. Tindrem armes nuclears. Fota't, dona l'Israel.
5: I a més, el proper mes... Més.
1: com passa en els grans concerts quan s'acaba de completar, sí, no, quan s'acaba de contemplar una obra mestra, hi ha un petit silenci. Hi ha hagut un silenci en què hem intentat reaccionar una mica.
3: No, ningú vol ser el primer en aplaudir.
4: Home,
3: per por a quedar-se sol.
1: Sí, no sé, ha sigut... No podia dir que m'hagi desagradat.
6: Però ha estat extraordinari.
1: No m'ha desagradat, però...
6: No cal que vinguin més, aquests dos nois. Ja ho farem vosaltres.
4: Però a mi m'ha impressionat la capacitat que té de no respirar en tota la cançó.
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, és que respirava pel cul, que és una tècnica molt diferent.
1: Hi ha hagut algun moment que s'ha hagut de posar les piles, perquè no encaixava la lletra.
2: És que...
1: Vostè com feia la trompeteta? Com va la trompeteta?
2: Vols que tornem a repetir?
4: No l'ha deixat cantar gaire, vostè, m'ha semblat. Com és que no el deixa cantar?
1: Això és veritat.
6: No, perquè no en tinc ganes.
4: Ah.
6: Perquè ja vaig cantar al Liceu i noto que he perdut molt la veu.
2: Vols que tornem a repetir?
1: No cal.
2: En directe,
1: Ja ho farem un altre.
2: No està gravat,
1: Això sí que ha sigut... No, realment ha sigut impressionant. Però atenció, perquè el sexe, senyores i senyors, ja no és tan important per ser feliç.
6: Ja hi som.
2: Toma.
4: De color verd.
6: El color verd.
1: A veure, això...
7: Aquí tenim els Oques Grasses.
1: Sí, expliquem d'on surt aquest titular.
7: A veure, això és el que diu una nova enquesta de salut sexual que fa des del 2009, ja fa un temps, el Ministeri de Sanitat, juntament amb el Centre d'Estudis Sociològics del CIS. Sí. Un 60% dels ciutadans diu que és feliç sense sexe a la seva vida. Aquest és el gran titular.
3: Ja, de moment això ja m'ha fet més
7: curiós.
3: No en tinc mai.
1: S'ha trobat com dins, no?
7: Dins d'un grup, no?
1: Món.
7: Dins...
1: Està bé. Està bé, s'ha trobat acollit.
7: Molt bé. I entre els que tenen sexe, doncs, augmenta la insatisfacció de les seves relacions en comparació amb fa 16 anys, que és quan es va fer una enquesta similar.
1: Bueno,
7: ara
1: seria
7: un 23%.
1: El temps va passant.
7: Que no té el sexe que li agradaria,
1: vaja. I ja se'n van adonant que la cosa va avall.
6: És que ja ho he fet un que ho sento vosaltres.
1: No, sí, ja.
6: Sempre és el mateix.
4: Per tenir els fills que necessites i avall.
6: Sempre és el mateix.
7: Més dades.
3: Si canvies de postura, tampoc no és tan diferent. Aquesta és el que m'assultra, no fa falta tanta
1: exposició. Que m'assultra,
7: Més dades. La gran majoria, doncs, diu que és heterosexual, però m'ha sorprès la quantitat de gent que es declara asexual, és a dir, els que no senten l'atracció per cap persona.
1: Bueno.
7: Un 12% de dones i un 2% d'homes es declaren asexuals.
1: Altres menys problemes dades... que deuen tenir.
7: Sí, o no. A veure, altres dades sorprenents. Prop d'un 30% dels homes confessa haver pagat per tenir relacions sexuals.
4: I d'aquest un... prou, li demano,
2: Era un respiro nervioso.
7: I d'aquest, un 18% diu que ha pagat més d'una vegada. I hi ha una escletxa important pel que fa a la visualització de porno.
1: Què ha passat
7: amb el porno? Un 72% d'homes declara haver-ne vist l'últim any per només un 25%.
1: Jo aquesta dada de dones no m'ho crec. O sigui, les dones no miren porno? O és que no diuen que miren porno?
7: Ah, no.
4: En canvi, els homes sí que t'ho has cregut,
1: Sí, els homes m'ho he cregut, sense cap mena de dubte.
7: Encara ho deus trobar poc,
1: però el 72%. Mira, crec que algú altre menteix. Però les dones només un 25%.
7: Potser no
1: en parleu tant, poder, però vaja.
8: No. Hola, què tal? Soy Carmen Lomana.
1: Home, la que faltava.
8: La verdad es que el sexo es maravilloso.
1: Sí, home.
8: Y además va muy bien para conservarse guapa y joven como yo, porque yo ya conté, mi secreto para mantenerse así es, bueno, pues echarse un poquito unas gotitas de semen a la cara.
1: Oye,
4: que lo conté en la televisión,
8: por favor, mira, recuperémoslo.
9: Es bueno para la piel.
10: El semen, tú lo has utilizado.
9: Dame un frasco, que me lo llevo a casa.
10: Bueno, que es bueno para la piel.
9: Lo has utilizado.
10: Ala, como yo por algo lo digo. Sí, de verdad, en serio. Ya.
9: ¿Pero por descuido o aposta?
10: No, pues si sobraba algo...
4: ¡Por descuido!
10: Así,
1: ¡favor!
11: Pero, Carmen, pero si esto luego es una porquería.
10: Pero no te duchas, pero de verdad, bueno...
11: Pero si se te pega todo.
10: Dime que no estamos en el área infantil.
11: Querida, claro, se te pega todo.
10: Quiero niños en casa, que no han empezado las vacaciones a hablar.
11: ¿Cómo te va a absorber tu cuerpo esto?
10: Te prometo.
1: Però què vol dir si sobrava algo? On t'ho guardeu, això, Carmen?
8: Algun salpicón, una cosita, per la cara.
1: Salpicón.
8: Oye, pero... Y estamos en directo, porque pensaba que... Claro,
1: no, o sea, estamos en directo, Carmen.
8: Ah, pues a ver, que esto también pensaba que estaba grabado.
1: No.
8: En pausa de publicidad.
4: Mira, just ha fet el clavat, perquè és el moment que surten de l'escola, per tant, la clavada, dient-ho ara. Els nens surten ara de l'escola, dos quarts de cinc.
8: Pues ya les vendrá.
1: Bueno,
8: ya les vendrá tarde o temprano, en su momento.
1: Que tardi un temps. Bueno, us hem preguntat a través de les xarxes quina nota posaríeu a la vostra vida sexual per veure si s'allunya o s'apropa del que diu el 6, no? A veure com ho porteu, això.
4: I això ho hem catalogat en insatisfet, satisfet, molt satisfet, o de què em parles, que seria el senyor Marcelí Virgili?
6: No, jo, gràcies a Déu, estic molt satisfet.
1: Ah, vostè ha votat satisfet?
6: No, molt satisfet.
1: Ah, molt satisfet.
4: Amb què?
6: Amb tot això del sexe.
4: Ah, sí?
6: Quan no el fas...
4: Està bé, vostè està tranquil, no ho necessita.
6: No en tens cap necessitat.
12: I jo satisfet, eh?
4: Ja.
1: En una taula dos satisfets,
12: sí,
1: eh?
12: Sí, me'n faig jo.
1: Els que sembla que...
12: Faig jo tot.
1: Els que sembla que no són els que estan més satisfets.
4: Ja, però calia que t'ho faig jo tot.
6: I tranquils, eh? Satisfet i tranquil.
7: El teu faig jo es considera sexe, també, no?
4: Sí, sí, és un anisme, diguéssim. I escolta, i pares quan vols i fas el que vols. Això també, a veure, és un avantatge, eh? Insatisfet...
6: Les dones, quan va sortir aquell aparato que no sé com se deia...
7: Home, el Satisfyer.
6: Vau perdre l'ull.
4: No, i encara el perdem.
6: Encara, eh?
4: Que es pensa que el van fer servir una vegada i prou?
6: Que sé jo.
7: Que es pensa que s'ha deixat de vendre.
1: Que li fa gràcia, vostè.
12: Ara sí, heu notat que han rigut dues persones?
6: Com?
12: Han rigut
1: dues persones, no?
12: Sí.
1: Però les dues han de fer gràcia.
6: Però que van piles, això.
1: Sí que van piles, sí.
4: Ah,
1: van piles,
4: ah,
1: sí.
4: USB.
1: Ah, USB. Ah, jo què sé. A veure, no ho sé.
7: Es carrega,
6: Viciosa.
4: Insatisfet 21%, satisfet 28%, molt satisfets un 10%.
1: Vaja.
4: I de què em parles un 41%? O sigui que...
1: Oh, noi! La catalanó va una mica justa, eh?
4: 21,
6: no,
4: ara ha canviat satisfet a 27.
8: Que se pongan un poquito por la cara.
1: No
4: molt
1: cal,
4: satisfet.
1: No cal.
4: 11, que ha pujat un punt.
7: Va.
4: I ha baixat un punt de què en parles amb un 40%.
1: Bueno, podeu anar votant i parlant de coses que s'enganxen.
4: Hosti, Serra!
1: No, perdoneu, ja veureu que el link és perfecte.
7: És perfecte.
1: Parlant de coses que s'enganxen, a la Sagrada Família, atenció, s'ha sabut que s'ha fet servir aquest adhesiu per enganxar algunes parts de les torres.
13: Di no a tirar las cosas sin pensar. Di sí a darles una segunda vida. Di sí a l'Octite.
1: Jo m'he quedat de pedra, o sigui, no donava crèdit escoltant aquesta notícia que la Sagrada Família està enganxada amb l'Octite.
7: No, una mica de l'Octite, no. 24 tones de l'Octite.
1: No, ja que n'hi poses, més val que n'hi posis bastanta.
6: Però...
7: 24 tones ara mateix de l'Octite hi ha a la Sagrada Família.
1: Si Gaudí aixequés el cap, no, realment el tornaria a enterrar.
7: Senyor Marcelí,
1: eh?
7: I això és verídic.
6: Però com se pot aguantar?
7: A veure, li he de dir que no és el potet de l'Octite que tots tenim a casa, això no és. És una cola adhesiva dissenyada expressament per aquest projecte, però és de la marca l'Octite.
6: Aquella cola de fuster que va tan bé,
4: aquella és la cola blanca.
6: La cola blanca.
7: No. S'ha fet servir...
6: No, no és blanca la de fuster. La fuster antes era com d'un color de mel.
14: No.
6: Antes, eh?
4: Ah, vol dir aquella tan espessa.
6: Ah, aquella era la bona.
4: Però no és això.
7: Doncs alguna cosa per l'estil. De fet, s'ha fet servir per unir la pedra i l'acer de 826 panells prefabricats que conformen les torres.
1: Aquest matí... A mi ja m'ho poden explicar de totes les maneres, jo no acabo de veure clar.
7: Aquest matí ha passat pel món a RAC1...
6: El primer aiguat s'anirà...
1: Primer aiguat i la primera calorada. La calorada, això us desfarà, i després vindrà l'aiguat... I aniran caient les torres.
7: Vull dir que han estat 8 mesos provant. Han fet fins i tot proves de com si passés el metro per sota, tot el tema de l'efecte del mar amb la
8: salitre.
7: I ha aguantat perfectament.
1: I em temo que hi haurà turistes que per fer-se la foto s'arrepenjaran a les torres i quedaran enganxats. Ja no els podrem treure de... Perquè això... Això t'ho diu el propi prospecte de l'Octite, això t'ho diu, eh?
4: Ui!
1: Si et va parar els dits...
4: Si t'enganxes, noi...
1: Has llepat, eh? Vull dir, has begut oli, eh?
7: Mira, la Begoña Cantera, que és enginyera en cap del projecte que ha liderat Henkel Ibérica, que és la marca on hi ha...
1: Com es diu aquesta noia?
7: Begoña Cantera.
8: Ah, Cantera, eh? Com la pedra... ¿De dónde la treu, la pedra?
1: Bueno, la Begoña Cantera, què explica?
7: Vale, doncs ha deixat clar que, malgrat que pugui semblar molt, això de les 24 tones...
1: A mi em sembla poc, eh? A mi em sembla poc.
7: Diu que són les quantitats adequades.
15: Cada panell de construcció, que seria aproximadament d'uns 3 metres i mig, 4, porta 30 quilos d'adhesiu interiorment entre la pedra i l'acer. Llavors estem parlant de 6 torres, que després porten la torre central de Jesucrist, que es va inaugurar la setmana passada, és que ha d'aguantar molt pes, ha d'estar estructuralment molt ben adhesivat i ha de resistir diferents temperatures, etc.
6: No es va inaugurar.
7: Ella
6: es va beneir.
1: Beneir.
7: Assegura que...
6: Està inaugurada, eh?
7: Assegura que aquesta cola...
6: Està beneïda!
7: Resistirà durant dècades i fins i tot...
1: Perdoni, ara la cola està beneïda, també.
7: Clar.
1: Tot està beneït, el que hi havia allà.
7: Cola santa, ja és cola santa. De fet, explicar que aquest sistema de...
1: Cola santa, a veure...
7: Divina, no sé...
6: No fa gràcia, això, eh,
14: nena? Aneu fent heregies, aquí.
1: Això de cola santa...
7: Bueno, ensenyaré el guió. Aquest sistema ha permès avançar, ha dit, les obres 10 vegades més ràpid. Mira. I estalviar 40 anys de feina.
1: Oh, clar.
7: I és que, segons Cantera, el Loctite es fa servir a molts altres llocs i àmbits.
3: Quanta comèdia.
15: I tenim moltes tecnologies que cobreixen des de pegar una sabatilla fins a pegar un dispositiu mèdic.
7: Enganxar!
15: Hasta fer una construcció com seria la Sagrada Família. Vull dir, és que podem trobar inclús avions. Avions i cotxes. Fixa't. Que tenen molta quantitat de adhesiu.
16: Fixa't. Avions enganxats amb l'Octite?
1: Jo, de veritat.
15: Sí!
1: Jo no sé què fa tanta gràcia, no, però a mi, que ja no m'agrada volar...
7: Després d'aquest somriure, què creus que...
1: Aquelles ales...
7: Et genera més confiança volar, no, vas.
1: Aquelles ales enganxades amb l'Octite, eh?
6: Que no has vist
3: però què passa, que no se t'enganxen les coses amb l'Octite?
1: Doncs
3: no?
1: Depèn del dia, no gaire.
7: No, escolta, i atenció, perquè la Sagrada Família no és l'única construcció que s'ha fet amb l'Octite.
1: A veure...
15: A nivell de construcció ens trobem edificis tan simbòlics com la Sagrada Família, ai, perdona, la Sagrada Família que estem parlant,
1: sí,
15: com la Muralla Xina. Parlem també de la Filarmònica d'Elna d'Hamburg, que és, bueno, no sé si podeu trobar-la per fotos a internet, és espectacular també. I també estem al Burj Khalifa.
1: Però la Filarmònica, que estan enganxats? Estan enganxats entre ells.
7: Marc,
1: a veure si han enganxat els músics.
7: I, per últim, Cantera ha explicat aquesta curiositat de l'ús del Loctite.
15: El Loctite, aquest pot que sí que tenim a casa, transparent amb el tap blau de Loctite, a la guerra s'utilitzava per fer això, la sutura de ferides. Sí, sí, sí. És real.
7: De fet, a l'Hospital de Gijón es veu que actualment es sutura amb l'Octite les operacions d'hèrnia inguinal.
17: Bona tarda.
4: Perdona, i Paca, perdona un moment. No, al Vietnam hi havia un spray també com de l'Octite que se'l posaven per tancar les ferides.
1: Capa, jo això puc arribar a entendre, però aguantar la Sagrada Família i un avió,
4: entendre, tu et fas un tall i et tires l'Octite, vull dir, veure...
1: Bueno, perquè enganxa la pell, tanca.
7: La fórmula química no és la mateixa.
4: Que explicaràs ara, és la primera que m'ha vingut al cap.
6: Deixeu enraonar la Paca.
17: Bona tarda,
1: Paca, la tiraria. És curiós que vinguis quan no hi ha clapés,
17: Bueno, que no, ¿dónde está el corazón, el tiburón? ¿Dónde está el tiburón
1: gordo? Doncs mira, està fent una mica de l'Octite.
17: El cachalote.
1: ¿Dónde
17: va a meter el cachalote?
1: Bueno, està fent les seves coses. Bueno, què vens a dir?
17: Haciendo la marrana, però un corre.
1: No, home.
17: Però dime una cosa, esto de l'Octite se usa en medicina, com ha dit esta mamá.
1: Sí.
17: La Veneno, la Carmen de Mairena i jo fuimos peoneras.
1: ¿Fuisteis qué?
17: Pionera.
1: Pionera. Ah, pioneras.
17: En utilizarlo, que en Barcelona, con la Marisa de Raba,
1: sí,
17: que nos hizo las operaciones para ponernos silicona en las tetas.
4: Pero os
17: posaba
4: una otra cosa, ¿no?
17: Bueno, primero ponía otra cosa. Lo cuento a la Veneno cómo fue mi operación.
18: En el año 96, yo fui a actuar a Isla Fantasía. Total, que yo, mi amiga Paca la Piraña, que ella la conoce, que le puso 1.5 litros en cada teta, ella inyectando, y un perro que tiene, que es un de estos, ¿cómo se llama? De los azules.
4: Husky.
18: Un husky. Era el enfermero.
17: Claro, el husky era el enfermero.
4: El husky que anava a llapar, tinc entès, la cicatriz.
1: Clar, per això és l'infermer.
6: El forat.
17: Y la Marisa, que era la cirujana, para cerrarlo, efectivamente, ponía los tites, ya se lo contaba Macantizano.
19: ¿Aplicabas pegamento?
18: No, este no. Te lo digo.
19: ¿Aplicabas pegamento?
18: Sí, sí. Tú, pegamento te han puesto punto. Antiguamente te ponían con pegamento. ¿No lo sabe usted?
19: Sí, pero los tite, Marisol...
18: No, es desinfectante y todo.
19: Ah, ¿que es desinfectante?
18: Sí.
19: Pero Marisol...
18: Compro, sí. Este a lo mejor no, porque este no lo conozco yo.
17: Claro. El problema fue que...
4: ¿Qué os posaban? Porque creo que no os posaba silicona,
17: Te voy a decir una cosa, corazón. El problema no fue los tites, para sellar la herida. El problema fue lo otro que nos pusieron, como tú dices, ya verás.
18: Que la llamé por teléfono, le digo, Marisol, mira, por favor, ponme un cuartito. Y me puso un cuarto que me cobró. En el cuarto valía 25.000 pesetas, que entonces cobraba 100.000 pesetas el litro. Y no ponía silicona. Era aceite de aviones.
20: ¿Aceite de
18: aviones?
17: Claro, corazón. La operación es mientras no metan aceite de aviones que se echen tanto los títulos como quiera.
6: Bueno, però és lògic. Si
17: ¿Dónde, va... ¿Dónde está el cachalote?
1: Està fent les seves coses.
17: És lògic.
6: S'enganxen
17: que...
6: avions amb los títulos.
1: Sí.
6: És lògic que posin oli d'avions.
1: Superlògic. Super...
4: Molt, a dins els pits i el cul.
1: I us dic una cosa,
4: superbé.
1: Tot va parar l'avió, eh? Ho veieu, eh?
4: Les... Sí, noi, és veritat.
1: L'oli, les ales i el lotite. Bé, ara farem una pausa i després us explicarem un cas que té...
17: Que estan metiant d'aceite d'avion, eh?
1: No, un cas que té realment molts misteris per resoldre, que és la recerca d'aquest jove de 16 anys desaparegut a Roses després d'una sortida guiada amb moto d'aigua. Què va passar exactament en aquesta sortida? Ara ho intentarem aclarir.

0: Versió RAC 1 amb Marc Serra.
1: 10 minuts a les 5 de la tarda. Continua la recerca del jove de 16 anys desaparegut a Roses després d'una sortida guiada amb moto d'aigua, Míriam, i és un cas amb moltes coses per aclarir.
2: Sí, l'Adam, que és un veí de la localitat, va desaparèixer el dimecres 10 de juny després de participar en una excursió amb altres amics al davant de la costa de Roses. L'activitat, que estava guiada per un monitor, es va fer al vespre i van haver de tornar abans del previst arran d'un problema durant en el trajecte. Quan van arribar a la platja de Santa Margarida, que era el punt de tornada, es van adonar que l'Adam no havia tornat. L'alerta als serveis d'emergència es van donar cap a 3:15 de la nit i a partir d'aquell moment, doncs, es va desplegar aquest dispositiu de recerca, doncs, per terra, mar i aire. La moto que portava l'Adam va ser localitzada dijous a la platja de Pals, uns quilòmetres al sud del punt on s'havia produït la desaparició. Un dels problemes amb el que s'estan trobant el grup especial d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil són les diferents localitzacions que han anat donant els testimonis d'on van veure l'Adam per última vegada. Ho ha explicat a TV3 un dels membres d'aquest grup especial, Enrique Ballesteros.
3: Però no s'han dado una informació clara, de hecho nos van cambiando los puntos y tal. Entonces, claro, es buscar una aguja en un pajar.
1: Saludem aquesta hora de la tarda a la cap d'investigació i redactora de successos al diari El Punt Avui, la Tura Soler, que ha estat seguint aquesta història. Tura, bona tarda.
4: Hola, bona tarda a tots.
1: Gràcies per acompanyar-nos. Han passat 8 dies des de que l'Adam va desaparèixer i, de moment, podríem dir que més enllà de la moto que portava, no tenim altres notícies. No sé on estan centrades les investigacions.
4: Bueno, doncs sí, 8 dies i el misteri continua. La Guàrdia Civil, que és l'encarregada del cas, està investigant per un costat, interrogant testimonis i mirant d'esclarir què va passar, i per l'altre costat fent immersions encara, que hi ha els submarinistes dels GEAS que fan immersions i estan rastrejant a la zona del mar per veure si troben algun indici del noi, o també sorprèn una mica perquè suposadament haurien d'haver portat l'armilla salvavides, que s'ha de dur obligatòriament quan vas amb moto d'aigua, però tot i que es va fer un rastreig amb drons, amb helicòpters i tot, l'armilla que hauria de flotar no se l'ha trobat enlloc. Llavors el dubte també és a veure si l'Adam la portava posada, no la portava posada, si quan va caure al mar li va caure. En tot cas, tot plegat és un misteri. Fa 8 dies ells varen sortir a fer una ruta amb aquestes motos d'aigua des de Santa Margarida, i en principi deien que l'últim lloc on, per la zona on s'havia vist en vida era a dins l'àmbit de Roses, per sota el mar, per sota on hi ha el castell, anant cap al castell de la Trinitat. Però clar, hi ha una mica de confusió perquè els nois que anaven amb ell amb altres motos, doncs no s'han explicat bé.
1: Què vol dir que no s'han explicat bé? A veure...
4: Vol dir que no han donat unes dades clares de dir, doncs érem just aquí, quan va passar i va passar això, no acaben d'explicar bé. Llavors això és una dificultat afegida, que o ens diuen sí, ens va semblar que, doncs, que anava cap allà, o els altres que anava cap a l'altre costat. Clar, això és una dificultat que es troben, doncs, la Guàrdia Civil a l'hora de dir on hem d'anar a buscar. Llavors la moto sí que ha aparegut a Pals, o sigui, de Roses a Pals. La moto va aparèixer allà, va aparèixer volcada sense combustible i amb una trompada. El fet de que no tingués combustible, saps, potser va alimentar una mica l'esperança de dir, bueno, potser va arribar pilotada per ell i ell va arribar a terra, perquè la moto estava a la platja, no estava a la deriva dins el mar. Llavors, amb aquesta esperança, després familiars, amics, el que van fer és que van començar a distribuir cartells d'aquests de desapareguts, demanant a la gent si algú tenia alguna pista, si algú l'havia vist, perquè, clar, en tot cas, la supervivència al mar després de tants dies es veu com impossible, tot i que en aquest cas el salvament marítim va continuar fent recerca a l'aigua durant quan ja havien passat els 3 dies, que són els 3 dies que pels rescatadors es consideren que és el màxim que una persona podria arribar a sobreviure. Diu, si has traspassat ja aquesta línia a la supervivència, doncs quasi que ja la recerca aquesta, diguéssim, contra rellotge per rescatar una persona ja no hi seria. Però, en canvi, aquí sí que s'ha estat fent doncs, gestions, s'ha estat treballant molt i molt, però ara per ara, en aquest moment, no consta que s'hagi trobat més enllà de la moto cap altra pista. Per exemple, no s'ha trobat l'armilla, no s'ha trobat res.
1: Jo vaig arribar amb aquest tema, i ho comentàvem abans amb la Míriam, lo sorprenent que resulta, i també pobres, per la comunitat, no? Pel poble de Roses, perquè, clar, és a dir, els rètols estan posats al poble. És a dir, que la gent del poble té esperances de trobar-lo més enllà del mar, no? És a dir, la teoria podria arribar a ser que hagués tingut algun tipus de problema, la moto d'aigua hagués arribat a la platja i ell hagués anat a parar a algun lloc, no? És a dir, que estigués desaparegut o amagat a algun lloc. O sigui, aquesta teoria,
4: clar,
1: encara és possible.
4: Era una de les possibilitats. Jo crec que a mesura que van passant els dies, aquesta teoria es va esvaint, perquè, esclar, també si hagués pogut arribar a terra i hagués amagat i segurament potser també hi hagués hagut en algun moment o altre algú l'hagués pogut veure, hagués hagut de demanar, no sé, refugi o auxili en algun lloc. Però, esclar, aquesta teoria sí que hi era. Esclar, l'esperança és l'última cosa que espera. El fet que la moto hagués arribat a terra, la moto no la van trobar a 15 milles
1: a la deriva. Però per què té un cop la moto? Quina explicació li doneu que la moto tingui un cop?
4: La possibilitat de que tingui un cop és de que hagués tingut una topada amb les altres motos al mar. Aquesta és una de les possibilitats. Llavors també hi ha, hi ha alguns testimonis que apunten que abans de sortir, que possiblement potser després també, que hi va haver com una discussió, una baralla entre els nois, entre els motoristes. Llavors segurament tot això denota la possibilitat que hi hagués pogut haver, doncs, mentre navegaven, un incident, no? Un incident que hagués acabat, que no vés a saber, doncs amb un accident, perquè llavors hi ha una altra cosa, ells ja navegaven amb hores de nit. Uh-huh. A hores de nit no es pot, la normativa diu que no pots fer rutes amb moto aquàtica quan ja és de nit. Llavors aquí pot haver un altre tipus d'irregularitats que poden afectar, doncs, a l'empresa que va del lloguer de les motos, que la Guàrdia Civil, la Policia Judicial, la Guàrdia Civil ja va presentar les motos aquàtiques. Llavors s'estan revisant, s'estan analitzant, també s'està inspeccionant la moto que la van portar al port de l'Estartit, la que va aparèixer a Pals, doncs, no, per veure aquella trompada que tenia, de què podia ser, si era d'abans, si havia sigut d'un xoc amb una altra de les motos, veure si una altra de les motos té també bonys o no. Són tot encara una sèrie d'elements que encara haurien d'ajudar a aclarir, a veure què va passar, però el més trist i el més rellevant és que aquest noi no és enlloc, no se l'ha trobat ni viu ni mort, i clar, això, aquesta és una circumstància, doncs, molt angoixant per la família, una mica per tothom.
2: De fet, Tura, el focus també està posat en l'empresa, no?, que organitzava aquesta sortida amb motos de Roses, que és força, una empresa força nova, i també una mica la desconfiança que genera el fet de que el guia va trigar com 2 hores, no?, a avisar el telèfon de la desaparició de
4: sí,
2: l'Adam, no?
4: Exacte.
2: Que clar, eren 2 hores que podien ser claus, perquè ja es feia de nit, va avisar com a 12:15 de la nit, no?, que ja era una hora complicada per fer una recerca.
1: Aquest, sens dubte, clar, és un dels grans forats negres d'aquesta història.
4: Clar,
1: què ha passat aquí?
4: Si ells ja sabien, clar, si els guies, els responsables de l'empresa i els altres nois ja sabien que l'havien perdut de vista o el que sigui, clar, es va tardar molt, sembla que consta que van tardar com 2 hores.
1: Perquè ja, disculpa,
4: potser van provar de trobar-lo ells.
1: Ara, és el que t'anava a dir, potser van dir, bueno, escolta, doncs, hem quedat a tal lloc, i ja arribarà, i al veure que no arribava, potser van tardar aquesta estona. No ho sabem, això, no ho sabem.
4: En tot cas, són unes circumstàncies que no estan aclarides i que, diguéssim, de l'interrogatori de tots els nois que d'alguna manera el van veure a les últimes hores, tot això, no s'ha acabat de posar llum a la foscor, no s'ha acabat d'aclarir exactament què va passar i exactament on va caure ell a l'aigua, si és que va caure a l'aigua, i com, quines circumstàncies exactes, a quin punt va desaparèixer. Clar, això dificulta doncs els rastrejos que es puguin fer. I això afegit, que esclar, ara estem ja 8 dies després, 7-8 dies, 8 dies després, llavors aquí també hi ha la, bueno, la circumstància dels corrents marins que poden, que depèn de cap allà un bufi el vent, un bufin els corrents, doncs poden haver transportat doncs a milles enllà, i això és molt complicat.
1: Bueno, i que estem parlant d'un menor, no? Menor de,
2: menor
1: 16,
2: de 16 anys.
4: Sí, un noi de, sí, un noi de 16 anys, sí, un noi de 16 anys del poble. Vull
2: clar,
4: dir,
2: no sé què diu Tura, la llei, la normativa amb el tema de que menors puguin agafar aquest tipus de motos o fer excursions, com deies tu, amb aquestes horaris nocturns que en teoria no està permès.
1: Clar,
2: per
1: no sé què implica
2: tenir 16 anys.
1: Com a mínim,
2: irregularitats en l'empresa sí que
4: se'n trobaran. Com a mínim, alguna
2: trobaran.
4: Irregularitats en l'empresa, com a mínim, hi haurà aquesta, la circumstància de que navegessin de nit. Aquesta és una. Llavors, no sé exactament quin tipus de llicència es necessita per pilotar aquestes motos d'aigua, ni si has de tenir una edat determinada, ni qui conduïa, perquè si anaven, crec que la primera sortida eren 5 i llavors anaven en 3 motos, llavors o conduïa, l'altre no conduïa. En tot cas, hi havia nois que em sembla que tenien 14, algun dels nois tenia 14 anys. Tot plegat un misteri, però i bueno, unes tristes circumstàncies que amb totes aquestes incògnites i sobretot amb l'incògnita gran de on ha anat a parar la dam, que és el que s'hauria de poder aclarir.
1: Doncs des d'aquí tot el suport a la gent de Roses, a la família, perquè ens consta que és un gran xoc, diguem-ne, en aquesta comunitat, que de cop i volta doncs, la desaparició d'aquest menor, sobretot, per desgràcia, no és la primera vegada que desapareixen menors, però és particularment estrany tots els forats que té aquesta història, que m'imagino que a mesura que passin el temps, a veure si per la tranquil·litat de tots doncs, es van acabant d'aclarir. I ja que tenim la Tura en línia, hi ha un altre tema que et volíem comentar també, Tura, que farem dos per un.
2: Home, sí, tens novetats, no?, sobre el cas de Susqueda. Recordem que es tracta d'aquell misteriós assassinat a trets d'una parella de joves al pantà de Susqueda l'agost del 2017. Jordi Magentí, que és l'únic que ha encausat per aquest doble crim, ha demanat més mesures de llibertat. Quina és la seva petició, Tura?
4: A veure, el que ha presentat el seu advocat, en Manet Salelles, ara que pràcticament fa 9 anys que va passar els assassinats d'en Marc i la Paula al pantà de Susqueda, i que en Jordi Magentí porta... ell va ser detingut el 26 de febrer del 2018 i el van alliberar el 28 de desembre del 2018, és a dir, que porta més de 8 anys que està en llibertat, però amb unes mesures cautelars que d'alguna manera doncs, priven la seva llibertat de moments per fer una vida normal, perquè s'ha de presentar cada 15 dies el jutjat, el dia 1 i el dia 15, i llavors se li té retirat el passaport perquè té prohibició de sortir del país, no com una garantia perquè estigui a disposició de la justícia, però ara transcorregut aquest temps, que ja fa pràcticament 8 anys que ell està complint rigorosament doncs, amb aquestes mesures i que no ha faltat mai, que ha anat al jutjat cada vegada que se l'ha requerit per alguna cosa, el seu advocat el que ha fet ha demanat que se li aixequin aquestes mesures cautelars, considerant doncs, que hi ha prou garanties doncs, que aquest home està complint sempre amb la justícia, amb la col·laboració amb la justícia per esclarir els fets, que li demana que se li aixequi això, que amb ell d'alguna manera, clar, la prohibició de sortir del país li ha suposat doncs, que ell està casat amb una dona colombiana, doncs vol dir que ella ha passat temporades al seu país, doncs ha hagut d'estar separat de la seva dona per aquesta circumstància i té aquella obligació, aquella murga, diguéssim, de cada 15 dies presentar-se al jutjat, cosa que ha complert rigorosament. I llavors, una mica... és això el que ha demanat ara en Benet Salés, és a dir, fa 8 anys que estem aquí, ja ha provat sobradament que no té cap intenció d'evadir-se, doncs aixequeu-li les mesures o els reduïu la intensitat d'alguna manera. I és una mica això.
1: No seria la primera vegada que s'apliquen mesures sobre una persona que al final no acaba tenint tanta implicació en el cas com semblava, o fins i tot en té molt poca, no? Veurem exactament què és el que passa amb Jordi Magentí.
4: Bueno, sí, veurem el que passa. Ara sembla ser que hi ha una, diguem, el jutge nou que acaba d'arribar, que és, hi ha hagut 10 relleus de jutges.
1: Imagina't.
4: A Susqueda, o sigui, sí, en Jordi Magentí ha anat passant pel jutjat i ha vist passar a canviar el jutge 10 vegades. Imagina't. mentre ell anava assignat a l'últim titular que hi ha al jutjat 2 de Santa Coloma, sembla doncs que li vol donar una embranzida al tema i els ha dit als Mossos que el 30 de setembre, sigui com sigui, ha de tancar la causa i que totes aquelles proves que encara no han presentat, que algunes donen l'argument de que no les poden fer perquè ara hi ha massa aigua al pantà i tot això, doncs que ho es presenten, o si no, ja tancarem el cas amb el que hi hagi i es va a fer,
1: perquè,
4: per concloure el sumari.
1: Magentí viu a casa seva, o sigui, dorm a casa seva.
4: Sí, des del 28 de desembre, curiosament el dia dels innocents, sí, del 2018, ell torna a estar a casa i fent vida normal a Anglès.
1: És d'aquells casos que també acumulen un munt de misteris i crec que la bona notícia, Tura, és el que ens deies tu, és a dir, aquesta dada de 10 instructors és absolutament demencial, absolutament demencial, i que com a mínim si aquest últim que ha arribat diu tant per un cantó com per un altre això ho hem de tancar, sí que em sembla una bona notícia per tothom, eh?
2: Home, són 8 anys d'instrucció.
1: Per l'encausat, com pels familiars dels joves.
4: Per tothom. Clar, llavors el cas serà veure si ho tanquem, fem la conclusió, però no hem esvaït totes les incògnites, clar, que queden. Clar.
2: No s'ha trobat l'arma,
4: aquest és el problema, però, sí, sí, però bé, almenys com a mínim hi ha una intenció d'anar per feina.
1: Això
4: ja és molt important, exacte. No anar deixant passar el temps i així, això és veritat, sí.
1: Doncs, Tura, moltíssimes gràcies per actualitzar-nos aquests dos casos. Una abraçada.
4: Una abraçada, a reveure.
1: Bona tarda, adéu-siau.
4: Fins una altra. Adéu.
1: Doncs tant de bo en trobem solució ben aviat d'aquestes dues qüestions i us en puguem donar bones notícies. Míriam, gràcies.
2: Fins ara.
1: Fins ara. Montserrat, què ens expliques?
2: Home, jo no sé si teniu assegurances, m'imagino que sí. No
5: sí,
2: sou
5: però
2: persones...
5: la tinc a punt de caducar i...
2: Ah! Doncs miri, si uneix les assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe-casa de Línia Directa, sap què passa? Doncs que estalvia directament i això vostè li interessa.
5: Hombre.
2: Aquí a tots. Efectivament, una gran notícia. Atenció, perquè ara està millorada amb la nova assegurança de la llar. No us ho penseu més i truqueu al 917, apunti, sisplau.
5: Sí, 917...
2: 700-700.
5: 917-700-700.
2: O entra a liniadirecta.com i recordi, unir les teves assegurances de cotxe i llar estalvies directament. I ara sí, seguim.
1: Doncs seguim. Que és la millor manera de continuar,
2: sí o no?
1: Seguim. Quan passen 8 minuts de les 5 de la tarda, seguim i saludem a la Mar Poyato. Mar, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: La Gemma Montero també. Gemma, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
1: Òmnium Cultural critica la decisió del Tribunal Europeu dels Drets Humans que avala el 25% de les classes en castellà.
6: El Tribunal d'Estrasburg no ha admès a tràmit la demanda que van presentar un grup de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar, al Maresme, contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia que imposa un 25% de les classes en castellà. Segons el Tribunal Europeu de Drets Humans, aquesta imposició no anul·la el projecte lingüístic del centre ni modifica el caràcter predominant del català com a llengua vehicular, tal com assenyala la justícia a Catalunya. Ara bé, Òmnium Cultural considera que el Tribunal Europeu de Drets Humans no té en compte que el model lingüístic català surt d'una llei del Parlament que té el suport de més del 85% de la cambra. Davant d'aquesta situació, l'entitat diu que està molt preocupada i reclama una resposta contundent i unitària. El Parlament rebutjarà aquesta tarda demanar a Pedro Sánchez que convoqui eleccions anticipades. La majoria de la cambra votarà en contra de la moció del Partit Popular. Junts, que aquesta setmana ho havia demanat al Congrés, acaba d'anunciar durant el debat que s'abstindrà. Anem cap al Parlament. Segiró.
8: La moció encara no s'ha votat, però el debat ja ha deixat clares les posicions. El PP només rebrà el suport de Vox, tot intentar convèncer Junts que sigui coherent amb el que aquesta setmana ha demanat el Congrés dels Diputats. El popular Juan Fernández ha interpel·lat directament el diputat de Junts, Agustí Colomines, que li ha donat carbassa per evitar fer el joc al PP.
9: Avui tenen davant una moció que reclama exactament allò que demanen al Congrés dels Diputats, que parla sobre això que volien debatre aquesta setmana al Congrés. Què votaran?
10: Ja que ens interpel·la, ja li vinc a dir que no som dels seus. Nosaltres...
7: ens abstindrem a tota la seva moció perquè la seva estratègia no és la nostra estratègia, m'entén? Per tant, discutim coses que podem fer en aquest Parlament, no coses que es poden fer amb altres.
8: Colomines, també ho han fet Esquerra i els Comuns, ha aprofitat per recordar als populars que no són exemple de res perquè són un dels partits, diuen, més tacats per la corrupció.
6: Més coses. Des de les 3 de la tarda aproximadament està restablerta la circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Els bombers han pogut estabilitzar l'incendi que crema al terme municipal de l'Albi, entre les Borges Blanques i l'Espluga de Francolí, a prop de les vies. La circulació havia quedat interrompuda entre les estacions de Lleida, Pirineus i Camp de Tarragona i els trens que havien quedat aturats ja reprenen la marxa de forma progressiva, això sí, hi pot haver trens que no vagin a l'hora. I a aquesta hora arrenca el festival Sonar. Per primer cop, Sonar de dia i Sonar de nit conviuen en un mateix espai, la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El gran nom de la jornada d'avui és la banda britànica Cabaret Voltaire. Anem cap a Fira Gran Via. Bàrbara Padilla.
10: El Festival de Música Electrònica obre portes ara i ho fa amb la DJ argentina Loli Zazou. Després serà el tour de l'holandès Speedy J, que porta una sessió especial, i més tard de la rapera valenciana Mètrica. A les 10 de la nit arribarà un dels caps de cartell d'aquesta 33a edició, Cabaret Voltaire, la banda experimental britànica dels anys 70, i ja de matinada el DJ escocès Chris Stassi, tot un referent de la música house. La música serà un no parar entre avui, demà i dissabte, amb un centenar d'actuacions. Ara ja lluny de la polèmica que es va viure l'any passat amb el fons d'inversió KKR amb vincles amb Israel i que va provocar una trentena de cancel·lacions. S'espera que aquesta edició, la primera amb una nova direcció al càrrec, el fundador del Brands Electrònic, passin per Fira Gran Via més de 160.000 persones.
11: 100.000 poemes cauran del cel sobre Barcelona el 20 de juny. La commemoració dels 50 anys d'Espanya en llibertat porta el bombardeig de poemes als voltants de la Catedral de Barcelona, un dels barris més castigats per l'aviació feixista durant la guerra. 100 poetes i dues llengües al voltant de la paraula llibertat. Aquest dissabte 20 de juny, a 8:45 del vespre, a la Plaça Nova de Barcelona.
12: I als esports, el Barça visita la pista del València en el primer partit de la final de la Lliga ACB de bàsquet. L'equip blaugrana juga la primera cita de la sèrie, el millor de 5 partits, al Roig Arena. Començarà a les 9 i el podreu seguir en directe des d'un quart d'hora abans a RAC1. El Mundial de Futbol avui es disputa la segona jornada amb 4 partits més. República Txeca-Sud-àfrica a les 6, Suïssa-Bòsnia a les 9, Canadà-Qatar a la mitjanit i a les 3 del matinada el Mèxic-Corea. I en futbol sala el Barça torna a rebre el Pozo de Múrcia en el segon partit de la final del play-off pel títol. A les 9 al Palau Blaugrana els del Barça miraran de posar el 2-0 a la sèrie.
6: Pel que fa al temps, un dia més, la calor és molt intensa per l'època i s'han superat fàcilment els 35 graus a molts punts de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre. A la costa, el termòmetre en molts casos no ha arribat als 30 graus, però està augmentant la sensació d'aixafogor. Els propers dies, la temperatura es descontrolarà i parlarem de valors extrems a l'interior a partir del cap de setmana, quan se superaran els 40 graus i les nits seran de més mal dormir a la costa.
1: Doncs anem ràpidament cap a Brussel·les, on Pedro Sánchez, en una setmana complicada a nivell judicial, està parlant amb la premsa.
13: Sí, per... Hoy ya nos olvidemos que no haya empatía con los muertos que ha habido en esta guerra de Irán, con los millones de desplazados que estamos viendo en el Líbano, con los cientos de miles de personas que están sufriendo los conflictos en Oriente Medio. Yo creo que lo que está defendiendo el gobierno de España es una posición que trasciende las fronteras ideológicas o el debate entre partidos, y que yo creo que nos interpela como sociedad. ¿Qué mundo queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cuáles son los principios y las políticas que estamos defendiendo como país y como sociedad, ¿no? Y yo, en ese sentido, no sé si habrá otros países que se sientan interpelados negativamente por lo que nosotros estamos defendiendo, pero yo creo que hay muchos españoles, voten o no al Partido Socialista, que se sienten absolutamente representados por las posiciones políticas que estamos manteniendo, contra viento y marea. ¿En minoría frente a algunas grandes potencias? Sí, pero creo honestamente que tenemos la razón, que estamos del lado correcto de la historia y que además el tiempo nos está dando la razón. Cuando nosotros decíamos que esta guerra en Irán era un enorme error, creo que, visto lo visto, y visto además el resultado de las negociaciones y de cuál es el escenario que nos encontramos después de estos meses de guerra, pues creo que, en fin, todos aquellos que nos hemos manifestado en contra de ella, pues algo de razón teníamos, ¿no?
1: Doncs Pedro Sánchez que fa aquestes declaracions a Brussel·les després de la reunió amb els líders de la Unió Europea, però abans del que hem escoltat ara mateix en directe sí que ha donat algunes referències a l'actualitat.
2: Sí, se li han preguntat sobre la investigació a les filles de José Luis Rodríguez Zapatero, de l'expresident espanyol, i Pedro Sánchez ha mostrat tota la solidaritat cap a les filles de Zapatero.
14: Sobre la imputación de las hijas, yo simplemente trasladarles a ellas y a la familia de José Luis Rodríguez Zapatero toda mi empatía y solidaridad, y esperemos que efectivamente todo se pueda aclarar y que en efecto pues se pueda proclamar lo que él defiende, y es su inocencia.
2: Per tant, aquestes primeres declaracions, després de les declaracions ahir de Zapatero a l'Audiència Nacional,
1: bueno,
2: i d'aquesta imputació...
1: Zapatero alineat amb el que ha sigut i el que va ser el seu mentor.
2: Sí, el seu far moral, no?
1: Sí.
2: El far moral del socialisme. També ha donat les gràcies al PNB per obrir-se a negociar els pressupostos de l'any que ve, obviant doncs, l'advertència del PNB de que si no tirava endavant els pressupostos, doncs que convoqui eleccions anticipades. I sobre el tema de l'acord de pau amb l'Iran, que segons doncs Pedro Sánchez ha dit, li dona la raó a Espanya, no? en la seva defensa doncs, en contra d'aquesta guerra, també ha denunciat que el govern d'Israel, el govern de Benjamin Netanyahu, doncs, no estigui respectant aquest acord de pau signat fa només unes hores.
14: Y no quiero dejar de mencionar la situación que padecen los palestinos, tanto en Gaza como en Cisjordania, y por supuesto también los libaneses, con un gobierno, el de Netanyahu, que no está respetando los acuerdos de paz, ni por supuesto tampoco las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
1: Doncs ara sí, Miriam, ja pots tornar cap a Banyoles i demà ja ens hi posarem. El que digui Pedro Sánchez als butlletins horaris, i si hi ha alguna qüestió important, us ho farem saber. De moment anem cap als Estats Units.
0: Versió RAC 1.
15: Ja tenim aquí el bon temps i segur que et sents pesat, inflat. La roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clinic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
0: Versió RAC 1, amb Marc Serra.
1: Doncs atenció a la història que us explicarem ara, senyor Marcelí, perquè
16: sí.
1: Crec que li interessarà.
16: Sí.
1: És una qüestió que fa dies que es repeteix i crec que mereix la nostra atenció.
16: És un misteri.
1: És un misteri. L'FBI investiga una dotzena de misterioses morts i desaparicions de científics importants durant els darrers 3 anys als Estats Units. Tots ells estaven vinculats a programes d'armes nuclears, espacials o projectes considerats sensibles per les autoritats, com ara investigacions sobre ovnis o vida extraterrestre. Per tant, tots relacionats amb temes, diguem-ne, estranys. Estranys i que, de fet, interessa molt a la gent. Potser no interessa tant que surtin, no? Entre aquests casos es troba la desaparició de la científica de la NASA, Mònica Reza, en un parc de Califòrnia. També la de William McCasland. William McCasland, enginyer lligat a investigacions de la Força Aèria. I, a més, s'investiguen les morts de físics nuclears i treballadors vinculats a la indústria aeroespacial.
16: Fixa't.
1: Per parlar de les suposades connexions, si és que n'hi ha entre aquestes víctimes i persones desaparegudes, vinculades, algunes d'elles, al govern de Donald Trump i l'exèrcit nord-americà, en parlarem ara mateix, en cap a Washington, amb el periodista internacional i analista polític Gustau Alegret. Gustau, bona tarda.
17: Bona tarda, Marc. Com
1: què
17: esteu?
1: Tal? Gràcies per atendre'ns. És un degoteig de morts, de desaparicions, que de manera singular poden no tenir importància, perquè és evident que la gent,
16: una,
1: la gent, clar, la gent, sí, la gent mor, siguin de l'àmbit que siguin, però si les va sumant totes, arribem a aquest número de 12, que potser algú hi posaria més o hi traurien menys, i m'agradaria preguntar-te si l'opinió pública nord-americana i també les autoritats americanes ho estan investigant i de què s'està parlant?
18: Mira, sí, tot es remunta als anys 2025, és a dir, l'any passat i aquest, on diversos mitjans van anar informant sobre morts i desaparicions, com deia Juan, no? Persones relacionades amb l'aeronàutica, amb l'energia nuclear, la defensa, la recerca de tecnologies avançades. Alguns casos van ser homicidis, altres van ser desaparicions, alguns accidents o morts amb causes conegudes i alguns que continuen sense resoldre. Tot plegat fa que l'FBI ha indicat que està examinant si existeixen connexions entre alguns d'aquests casos. I algun comitè del Congrés també ha sol·licitat informació, perquè quan ho ha vist als mitjans diu aquí què està passant. No? El que sabem fins ara és que no s'ha presentat cap prova pública que demostri que aquests casos formen part d'una campanya coordinada, que els investigadors no han identificat o anunciat un autor o una organització o alguns motius que uneixin tots aquests casos, i que hi ha organitzacions de verificació de fets i mitjans de comunicació importants que estan advertint que molts dels casos tenen circumstàncies molt diferents i podrien ser simplement incidents o relacionats que estan agrupats posteriorment amb aquesta perspectiva de, home, tots són científics, que estrany, no? Què està passant?

0: Ciències científics, doncs no està recolzat ara mateix en proves públiques disponibles. No?
1: Com deia el Gustau, no és una qüestió que ens estiguem inventant nosaltres. De fet, legisladors del Comitè de Supervisió de la Càmera de Representants investiguen aquestes morts i desaparicions. Van enviar unes cartes a l'FBI, al Pentàgon i al Departament d'Energia advertint, literalment, que aquestes morts i desaparicions podien representar una greu amenaça pels Estats Units.
2: Fixa't,
1: i la pregunta és... Per què ho qualifiquen de greu amenaça? És a dir, ara analitzarem alguns casos, però en general, per què podrien ser aquestes morts una amenaça pels Estats Units?
0: Home, el fet que aquestes persones estiguessin vinculades a les feines que tenien, que són àrees que naturalment generen especulacions, pot incrementar l'interès, no? Recerca nuclear, enginyeria aeroespacial, projectes de defensa, exploració espacial, temes dels ovnis, que sempre generen tant d'interès i tant secretisme, no? Com que aquests àmbits solen estar associats a aquest secretisme governamental, doncs molts comentaristes en línia, i insisteixo que són comentaristes en línia, no són veus governamentals o científics o gent autoritzada, sinó són especuladors que aprofiten per incrementar les hipòtesis d'espionatge, d'encobriment, d'intent de silenciar informació sensible, però aquestes afirmacions, que són les que adquireixen gran volada a les xarxes socials, continuen sent especulatives. Per això és molt important, Marc, que tots els que ens escolten sempre tinguin el criteri de dir qui ho està dient, això, no? D'on ve aquesta informació? Perquè vivim en un món on hi ha tanta informació que circula que podem acabar creient qualsevol cosa. Per tant, els ciutadans hem d'utilitzar molt el cap per dir-nos, ep, això que sembla tan greu, qui ho diu? De quina font? Quin és el mitjà que està al darrere, que ha fet la tria per dir-me que aquesta informació és verídica? I quan tenim sospites, no enviem, no reenviem cadenes de WhatsApps, intentem ser rigorosos dient això és mentida, no contribuiré a difondre aquesta informació, etc, etc. No?
2: Sí, però és veritat, senyor Legret, és lògic que el govern no digui res, dir, no, és que han fet desaparèixer aquest senyor perquè anava explicant-nos sé aquest dels ovnis. Lògicament no seran ells els que ho diran, ho han de dir periodistes que siguin, o gent que sàpiga coses o que els hi hagi arribat la informació.
1: Vostè el que vol dir és que el govern no dirà, home, hi ha una conxorxa i un complot per eliminar científics.
2: Esclar que no, el govern no dirà res, no dirà mai això.
0: Però sap d'on ve tot això? Hi ha una part que alimenta molt aquestes teories conspiratives. Vostè que té una edat...
2: Sí.
0: L'any 1977, sí, la televisió britànica va emetre un documental televisiu que es deia Alternative 3, que podríem traduir com Alternativa 3, no? Que era una història, una narrativa, que era ficció, que parlava de la desaparició de científics, i aquesta producció, que va tenir molt d'èxit en el seu moment, presentava aquesta desaparició com a part d'un programa secret d'una elit mundial. I tot i que l'obra era de ficció i al final sortien els crèdits dels actors que participaven, hi ha molta gent que se la va creure i es pensaven que realment allò era així i que el govern i una èlit mundial estava al darrere, perquè la teoria deia que anàvem cap al desastre del món i que estaven construint una plataforma a l'espai per sobreviure aquesta elit, que aquesta elit pogués sobreviure, i per tant captaven els científics, els segrestaven, els enviaven allà, o alguns els mataven. Era ficció, però des de l'any 77 aquesta sèrie s'ha convertit en una mena de mite que ha alimentat aquestes teories de la conspiració, de governs, de l'elit que hi ha al darrere d'aquest tipus de coses, i que les xarxes socials amplifiquen, no? Els experts identifiquen aquell com un punt de partida que després ha anat alimentant totes aquestes teories.
2: És que és la manera de fer-te veure a la població així amb una cosa com de ciència ficció, és com una pel·lícula,
1: sí.
2: És la manera de fer-te veure, mira què passa, però no ho podem dir perquè no fos cas.
1: Ho veig abonadíssim, vostè, aquesta teoria.
2: Home.
1: Està clar a quina banda ha quedat situat.
3: La vieja alienígena.
1: De les explicacions. No, ara, el que és cert, Gustau, ara li hem demanat al Gustau un esforç en explicar-nos alguns d'aquests desapareguts.
2: Qui és qui i si estaven relacionats entre ells.
1: Ara ho explicarem. El que és cert, i en això estarem d'acord, que hi ha algunes morts i desaparicions estranyes. Algunes són estranyes. Si estan lligades entre elles o poden suposar una amenaça per la seguretat nacional, com deien des d'aquest comitè de supervisió de la Càmera de Representants, és una cosa que hi ha. És el següent pas, no? Per exemple, Melissa Casillas, que és l'última desapareguda, ha estat la darrera víctima, va ser trobada sense vida en un bosc de Nou Mèxic el passat 28 de maig i, de fet, portava un any desapareguda. Què pots explicar-nos d'aquest cas?

0: Tenia vora 50 anys i va desaparèixer el juny de l'any passat a la localitat de Ranchos de Taos, que està a uns 100 quilòmetres de la població de Santa Fe. Les seves restes van ser trobades el passat 28 de maig, com dius, al costat d'una arma de foc. Era assistent administrativa al Laboratori Nacional de Los Alamos
1: Veus?
0: i el seu supervisor en el seu moment va dir que ella s'enfrontava a una situació de gran pressió. No? La policia, tot i això, la policia de l'estat de Nou Mèxic va dir que no hi havia indicis d'intervenció de terceres persones, no? Va passar molt de temps entre la seva... Aquí hi ha una cosa, i és on treballa i com desapareix
1: Exacte.
0: I fins que se la troba. I durant tot aquest període, el fet de que treballa on treballa i que hagi desaparegut alimenta aquestes teories de què sabia, no? I per què va desaparèixer. I si es va suïcidar o la van suïcidar, si se'm permet
1: treballava
0: utilitzar el gir.
1: En un laboratori nacional.
0: Sí, de Los Alamos. I clar, quan un està vinculat en el sistema d'investigació, de defensa del govern federal, doncs, home, genera molt respecte, perquè no hi entra qualsevol. Són gent que tenen una ment molt privilegiada, la gent que arriba i que avança. I quan més amunt ets, o quan més a prop ets d'investigacions de caràcter secret, tens el que en diuen aquí als Estats Units un clearance, que és com una mena de carnet, no és una cosa física, però sí hi ha una fitxa que diu senyor Marcelí té un clearance de l'1, del 2, del 3, i això vol dir que tens un accés a informació privilegiada d'aquell nivell. No tothom que té aquest clearance pot accedir a tota la informació confidencial. Hi ha gent que està molt amunt i té molta informació confidencial, i hi ha gent que està molt avall i que té un cert nivell d'informació confidencial perquè han passat una sèrie de controls. Mira, t'explicaré, per exemple, els periodistes, quan obtenim el passi permanent de la Casa Blanca,
1: sí,
0: hem d'anar a una oficina que està a la sala contigua de l'edifici presidencial, i allà ens prenen les empremtes dactilars.
1: Sí.
0: Però no només dels dits, tota la mà. De les dues mans, de tots els dits. I a més han passat una sèrie de cribatges en si tenim antecedents penals, si tenim antecedents judicials, si hem comès crims o violacions del codi circulatori. És a dir, que hi ha un nivell d'escrutini molt alt, i això que som periodistes, tampoc no és que tinguem accés a informació molt confidencial. Doncs imagina't la gent que està a nivells que pot entrar a la Situation Room, no? a la sala on es prenen les decisions de guerra, o a la sala oval, o al Departament de Defensa. Aquesta gent té uns nivells d'escrutini del seu passat, del que han fet, molt, molt, molt profuns. I amb això el govern s'ho pren molt seriosament, i aquests científics, depenent d'on estaven, havien passat per aquells nivells de control i de passat de la seva història.
1: Per tant,
0: personal.
1: Estem parlant de científics altament qualificats.
2: Sí.
0: Depèn, sí, n'hi ha alguns que sí, d'altres eren assistents administratius.
2: Noia, clar, aquesta noia quin nivell tenia, se sap això?
0: No, era assistent administrativa i, per tant, tenia un nivell d'accés a informació que s'especula que devia ser important, però no devia ser el nivell més alt. És a dir, els seus caps probablement sí tenien un nivell d'accés molt més alt que ella.
1: Deixa'm posar damunt de la taula un altre cas, que jo potser diria que és el cas. El passat 27 de febrer de 2026 també va desaparèixer el general, compte perquè això pugem al nivell, el general de la Força Armada, William McCaslin, a Albuquerque, Nou Mèxic. Això ja és molt més estrany perquè les circumstàncies són peculiars, no, Gustau?
0: Sí, la seva trajectòria està lligada a la investigació nuclear i de l'espai. I hi ha moltes incògnites al voltant d'aquesta desaparició. Ell, d'acord amb la informació que ha fet pública el Departament de Justícia, va abandonar el seu domicili i va deixar enrere el telèfon mòbil, les ulleres, i només se'n va emportar el seu un revòlver, que és una cosa que, segons la família, és molt poc habitual amb ell. És a dir, quan un surt de casa, agafa les claus, el mòbil, i si tu portes ulleres, les poses, però si no et fotràs de lloros a les escales, no? Doncs no va agafar res d'això i només va portar la seva pistola, el seu revòlver. I tampoc va utilitzar, i això va dificultar molt la seva localització, cap dels seus vehicles. La seva dona va intentar minimitzar les teories especulatives, la Susan Wilkerson, sí, però lògicament el fet de que fos general i dos, que tingués aquesta desaparició amb aquests elements tan estranys, alimenta molt el fet de la teoria conspirativa de què hi pot haver passat al darrere.
1: Però és que, a més,
0: no?
1: crec que la pobra dona va dir una frase que no hauria d'haver dit, que és que va dir el meu marit sabia poc o no podia saber gaire sobre l'OVNI estrellat a Roswell. Per tant, era un general que tenia a veure...
2: Però com és que va dir això, aquesta
1: senyora?
2: Bueno,
1: jo què sé, vull dir, a veure, potser...
2: Oh, no, això és que sabia alguna cosa?
1: Aquesta senyora potser va pensar que hi havia alguna altra motivació, no sé. Estava relacionat amb aquestes investigacions, Gustau?
0: L'incident de l'OVNI de Roswell té a veure amb la recuperació d'un objecte que es va estavellar a prop de la ciutat de Roswell, a Nou Mèxic, però estem parlant de l'any 1947. I suposadament, en un primer moment, per un error d'un comunicat de premsa d'aleshores del Departament de Defensa, es va dir que havien recuperat restes d'una nau extraterrestre.
2: Sí, sí,
0: L'endemà el mateix govern va sortir i va dir no, es tractava de restes d'un globus sonda d'altitud experimental, però clar, era un programa secret, i en aquell moment ja hi havia una cursa contra el comunisme, contra l'extinta Unió Soviètica, etc. No? Aquella teoria, que en un principi va desaparèixer, perquè tothom va dir, bueno, doncs sí, es tractava d'un globus sonda, fora. Però amb el temps, alguns la van recuperar i es va popularitzar, convertint-se com en una mena de mite de que el govern ens amaga alguna cosa.
1: Està molt relacionat el que expliques amb aquesta última pel·lícula de Steven Spielberg. De fet, va d'això, del que ens amaga i no ens amaguen els governs sobre la presència d'extraterrestres. Sí, sí.
0: I Marc, aquest tipus de pel·lícules de l'Spielberg contribueixen a alimentar aquestes teories de conspiració.
1: Bueno,
0: perquè la gent diu, què va passar?
1: Clar, ell és el primer, Spielberg ho ha dit sempre, que ell creu en ovnis i en extraterrestres. Ell és el primer.
0: Sí, una de les primeres pel·lícules que recordo que vaig anar a veure al cinema va ser E.T. l'extraterrestre.
1: Sí,
0: per tant, ja em va marcar molt l'Spielberg en aquest sentit.
1: Sí, sí, sí. Per tant, les teories conspiratives, en aquest cas, són més que probables,
2: van a top,
1: no?
2: Van a top,
1: I, a més, el general havia participat en grups que exigien al govern dels Estats Units que alliberés la informació sobre vida extraterrestre. Per tant, potser la seva dona sí que va fer aquestes declaracions pensant que la seva desaparició podia estar relacionada amb aquest tema, no?
0: Sí, però fixa't, per exemple, l'actual president dels Estats Units, Donald Trump, és un amant d'aquest tipus de teories conspiratives. I si vols analitzem per què li agrada tant això, no? Però, en tot cas, ell, des que va arribar al govern, i estant abans com a empresari vinculat al món de l'entreteniment i després com a candidat, sempre va posicionar-se a favor de que el govern ens amaga coses sobre els ovnis, jo les faré públiques. I en dues ocasions, com a mínim en aquesta segona presidència, ha anunciat que es farien, que s'alliberarien arxius secrets, i quan ho ha fet, home, sí, hem vist coses rares de pilots que havien captat objectes voladors no identificats que es movien a gran velocitat seguint criteris de la física, que avui nosaltres són els que regeixen la nostra, el nostre dia a dia, i que no s'explicaven aquells moviments i aquelles velocitats i aquells canvis de direcció amb aquestes normes que nosaltres coneixem. I això és el que es va revelar d'aquests vídeos. Ara, els vídeos expliquen o diuen que són extraterrestres? No, el que diuen és que no es poden explicar aquells moviments d'aquells objectes que no sabem què són amb les normes físiques que regeixen els nostres criteris. Potser hi ha coses que no coneixem encara.
1: S'ajusten més al criteri OVNI, és a dir, que és un objecte no identificat, però pot ser una bossa que vola, una bossa de supermercat d'aquestes que fa un tornado i la bossa vola cap amunt.
2: Has vist les imatges, no? Ja es veu que no és una bossa.
1: O pot ser qualsevol altra cosa. Però escolta'm una cosa, d'això que dèiem de qui pot haver-hi relació entre els científics, aquí n'hi ha una que és una relació precisament d'aquests dos primers científics que hem parlat, Gustau, entre aquest general que estem explicant ara, McCaslin, i Mònica Reza, que és la primera que havíem comentat, no?
2: Sí.
1: Quina relació hi ha entre ells dos?
0: Bueno, la veritat és que els dos formen part d'aquest grup de científics vinculats al món de la investigació de l'espai. No? McCaslin havia participat en grups que demanaven aquesta liberació i lògicament, ell tenia coneixement, no sabem fins a quin punt, de la investigació espacial, d'aquests arxius que es van fer públics, que quan un arxiu es fa públic, no vol dir que es faci públic tot el que coneix el govern. Es fa públic allò que el govern creu que es pot fer públic. I, per tant, potser hi ha coses que encara no coneixem. I per tant, les dues morts vinculades a aquest espai de la investigació dels ovnis i de la vida extraterrestre continua alimentant aquestes teories que hi ha al darrere, que a la gent li agraden molt, sobre la vida extraterrestre i com ens visiten els suposats extraterrestres.
1: Fixeu-vos, no els farem els 12, però l'astrofísic Carl Grillmer, de 67 anys, va ser assassinat a trets davant de casa seva en una localitat rural. Diuen que entre els seus, en fi, les seves virtuts va ser trobar aigua en altres planetes, per tant, un científic molt qualificat. Antoni Chávez treballava també al laboratori de Los Alamos, que hem parlat al principi.
2: Que és el laboratori on van fer la bomba atòmica.
1: Exacte, la bomba nuclear. Steven García, que diu que va sortir de casa seva amb una arma a la mà, però sense claus ni telèfon, com un altre
2: com
1: exemple que havíem explicat.
2: Quines casualitats.
1: També Amy Skridgic, que es considerava un geni i que ja havia dit a la feina que estava preocupada perquè es pensava que l'estaven seguint, no? Són exemples de persones molt qualificades, o la majoria, com deia el Gustau, bastant qualificades, que han anat desapareixent d'una manera o altra, alguns assassinats, altres desapareguts. No sé si n'hi ha algun altre que ens vulguis destacar perquè sigui especialment peculiar, Gustau.
0: Home, hi ha el Nuno Loureiro.
1: Exacte, aquest professor de Massachusetts, del MIT.
0: Sí, va morir al seu apartament i l'autor del crim, en aquest cas, sí va ser identificat. No? Continua aquesta llista. No? Tant el mort com l'assassí van coincidir amb un programa universitari a Portugal al final de la dècada dels 90. I aquest professor va ser trobat mort el 19 de desembre amb un depòsit de New Hampshire, i el motiu del crim mai s'ha determinat, no? Per tant, contribuïm amb aquesta incertesa sobre els motius que hi ha al darrere. Però mira, en un país de 350 milions de persones, en un país on la comunitat científica és tan important, perquè aquí la recerca científica és molt, atreu molt talent de tot el món, i els locals i els estrangers, que hi hagi morts, estem parlant de 12, 15, posem-ne que són 20, en un període de 2-3 anys, la gent mor, la gent desapareix, en aquest país desapareixen persones cada dia, encara que a algú li sembli sorprenent, però passen coses com aquestes.
1: Clar, però és que treballaven que alguns...
0: Les hem ajuntat.
1: Clar, però és que treballaven... Jo no vull ara aquí fer bullir l'olla, però vull dir que alguns treballaven al mateix laboratori i tenien una qualificació científica bastant alta, per tant, com a mínim és sorprenent.
0: Sí. Aixeca sospites, sí. Tens tota la raó, aixeca sospites i per això s'alimenta la teoria de la conspiració, per això els congressistes s'interessen. Ara, si ens fixem en l'evidència, l'evidència no ens diu que al darrere hi hagi un complot internacional d'una elit o d'un agent estranger que
1: perquè
0: estigui tramant.
1: Aquí, Gustau, s'ha parlat també, sense buscar-hi aquí altres explicacions, que podria ser, per exemple, ara que hi ha una qüestió de conflicte, l'Iran o algun país estranger que els volgués eliminar per, diguem-ne, avançar-se a un tipus de carrera científica?
0: Sí, avui el món està absolutament immers en una cursa tecnològica, científica i estratègica. Hi ha rivals dels Estats Units, el principal clarament és la Xina, no l'Iran, que formen part d'aquesta cursa, no? És el principal rival. En què és un rival als Estats Units? La Xina amb els Estats Units. Amb intel·ligència artificial, amb computació quàntica, amb supercomputació, amb bateries, amb biotecnologia, però també hi ha Rússia, que amb energia nuclear o amb míssils hipersònics o amb matemàtica i física teòrica són una gran competència dels Estats Units. La Índia, que està emergint com una potència científica en tecnologia de la informació, en farmacèutica, en enginyeria. La Unió Europea, que tot i no ser un estat, continua sent molt fort en recerca fonamental, en física, en biotecnologia, en energia verda o aeronàutica. I després hi ha altres que són més petits, com Japó, amb robòtica, o Corea del Sud, en semiconductors i pantalles, o Israel, amb ciberseguretat, amb defensa i amb startups tecnològiques. No? La gran qüestió aquí en aquesta cursa, Marc, és què passarà en els pròxims 10 o 20 anys. Si la Xina aconseguirà igualar o superar els Estats Units en aquests sectors que avui determinen el poder econòmic, militar i científic, i molts analistes consideren que aquesta és la veritable competència internacional, la més important d'aquest segle XXI.
1: Abans hi preguntava al Gustau quina importància se li dona dins del país i que, com comprovareu, no és una simple teoria de la conspiració, sinó perquè precisament n'ha parlat Donald Trump i ha dit que ell tampoc ho acaba de veure gaire clar. Well, I hope
3: it's random. Bé, espero que sigui una casualitat, però ho sabrem en la propera setmana i mitja. Acabo de sortir de la reunió sobre aquest tema, així que sí, és un assumpte bastant seriós, però esperem que sigui, no ho sé, una coincidència o com vulguis anomenar-ho. Alguns d'ells eren persones molt importants i ho analitzarem a curt termini.
2: Home, si em parla el Trump...
1: Però, diu Gustau una investigació? És a dir, que se sabrà properament, diu Trump?
0: Sí, clar, el Departament de Justícia ha obert una investigació arran de la publicació als mitjans, cosa que també ha generat l'interès del Congrés dels Estats Units. No? Però aquí hem d'anar en compte amb una cosa. Diversos politòlegs, historiadors i fins i tot periodistes han destacat o han recordat que Donald Trump ha promogut al llarg de la seva carrera i ha mostrat simpatia amb teories de conspiració en diverses ocasions. Per què? Perquè les utilitza políticament, perquè donen explicacions simples a problemes complexos, perquè reforcen la lleialtat dels seus seguidors, perquè desvien l'atenció, perquè contribueixen en aquesta desconfiança de les institucions que a ell li agrada tant, no? Institucions que no són fiables, que ens amaguen informació, perquè és el seu estil de comunicació, declaracions provocadores, perquè marquen l'agenda i perquè creen incentius mediàtics per la gran habilitat que ell té, no? Que és marcar l'agenda, crear els debats a les xarxes socials i passar una cortina de fum a sobre de les grans crítiques que té el seu govern, la seva gestió. No? Recordem que ell va ser famós per alimentar aquella teoria que deia que el Barack Obama no havia nascut als Estats Units i, per tant, no era un president legítim. O aquelles al·legacions de frau electoral a les eleccions del 2020, que ell continua insistint que ell les va guanyar, no Joe Biden. O idees relacionades amb l'estat profund. És a dir, al Donald Trump li va molt bé aquesta notícia, que ell alimenta, i si s'ho fixeu, l'alimenta d'una manera molt similar.
1: Sí, sí, no? Perquè... sí, però no, no? És a dir, no es pot dir que hagi dit que sí, però tampoc que hagi dit que no. Sí,
0: tens i que així que se'n parli, però ell no ho ha dit.
2: Molt bé. Sí, però jo el senyor Legret el veig, perdó, molt demòcrata, molt a favor de Biden, i no sé, jo... si creure-me'l o no creure-me'l.
4: Claro, no.
1: Bueno, això...
0: No, senyor Marcelí, no, els periodistes hem de fixar-nos en els fets. Sí. Una altra cosa és on podem tenir les nostres preferències, però li asseguro que quan jo faig una informació intento buscar sempre un punt d'equilibri. Bueno. Hi ha coses que el Trump les ha fet bé, i només per citar-les he rebut castanya que no li explico ara, però no tenim temps.
1: Gustau, escolta, moltíssimes gràcies perquè a banda de parlar d'aquestes desaparicions crec que hem pogut fer una bona reflexió sobre el que són les fake news i tot això.
2: Ens han pelat a tots.
1: Bueno, escolta, que no estàs escoltant el que
2: sí,
1: diu el Gustau. Depèn dels casos.
2: Amb molta atenció.
1: Pot morir molta gent d'altres coses.
2: Bueno, molta atenció,
1: algunes coincidències hi ha.
2: Els han pelat.
1: Això sí que estem d'acord.
2: Els han pelat perquè sabien massa.
1: Bueno, Gustau, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins una altra. Adéu-siau. Gràcies.
4: Aquesta ha donat moltes voltes, això.
1: Per què?
4: Masses voltes, com
1: bueno,
4: si fos una cosa
1: deia,
4: de conspiració.
1: Hi ha coses
4: teoria
1: que sí que quadren i coses que no encaixen.
4: Però això ha passat sempre, home, que científics desapareixen. No és que s'estan investigant. La seva feina és investigar i quan investigues entres en llocs que no ha entrat mai ningú i això és perillós. Pot explotar qualsevol cosa, surts volant per l'aire, desapareixes.
1: Vol dir que és una...
4: Bueno, això passa.
1: És de científic... risc, és de risc.
4: Sí, home,
1: sí, això és veritat.
4: O científics estan investigant com fer desaparèixer objectes, això, o teletransportació, i es posen ells allà dintre, pum, i desapareixen ells. Això pot passar.
2: Allò de la mosca.
4: Aquell que estava investigant. Es va tornar mosca, que era un científic, es va trobar allà dintre. Sí,
1: I vol dir que aquests 12, d'alguna manera... Doncs...
4: I acaba la pel·lícula que la mosca està allà... Ajuda! Has vist el final de la pel·lícula?
1: Sí, ajuda, no recordo exactament aquest diàleg.
4: Això es va tornar a veure.
5: La mosca demana ajuda i els que seuen al banc no la senten.
4: No la senten. Ella està de la... Ajuda! Igual tenim aquí un científic que és un mosquit que està voltant per aquí.
1: Està bé.
4: I un dia pica i diu... Pam, i el mates i t'has carregat el... una eminència de la ciència.
1: Això no saps mai.
4: Ells investiguen. Si investigues allà que et trobes, saps? Sí, perquè van a trepitjar on no trepitja mai ningú i, clar...
2: Sí, has d'anar a trucar a Amèrica quan tens aquí.
1: T'ho diguin aquí, no? Tens raó.
4: Ben bé.
1: Bueno, Montserrat, abans de parlar amb el Rocco... Rocco, bona tarda.
6: Molt bona tarda.
5: Hola, Rocco!
6: De continguts per tu, exclusivament per tu.
1: Jo friso.
6: Que, bueno, és que quan els estava preparant...
1: Pensaves en mi, no?
6: Home, perquè dilluns i dimarts em vaig col·locar a veure The Kiss, Discovery The Kiss, amb Super Tacaños.
1: Ai! Programació Premium.
6: Però, exacte, Mi Extraña Adicción. Oi! I coses vàries que vaig pensar.
1: Coses vàries.
6: Això és contingut que jo no tinc pebrots, perdoneu l'expressió, de posar-li al Toni.
1: Prova un dia a veure què passa.
6: Avui és...
1: El Toni està en una època que al final, vull dir...
5: Sí, li coles el que vulguis, ja.
6: Sí, també és veritat, eh?
1: Bueno, Montserrat, ara anem amb el Rocco, però què expliques?
5: Pobre, l'has tallat.
1: No, és que hem d'anar per feina.
5: Filmoteca. I aneu a la Filmoteca o què? La Filmoteca de Catalunya és un clàssic de l'estiu. Això
6: vol dir que el bar no va mai.
1: Vaig poques vegades, per qüestions de temps. És que depèn dels horaris, la Filmoteca té uns horaris una mica estranys.
5: Has de trobar el moment. Doncs miri, per exemple, comèdies romàntiques de tots els estils i procedències. En el cicle Tu i jo, què? Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i El període sonor de Fritz Lang.
2: No sé què.
5: Restrenes d'estiu per la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat. I exposició Feministes o Feminismes Fílmics, vivint un estiu de cinema. Ja ho sé, evidentment.
1: Doncs va una altra, jo què sé.
5: Total, un estiu de cinema a la Filmoteca, ja ho sabeu, sempre tenen una programació espectacular. Tens tota la informació a filmoteca.cat.
7: Versió RAC1.
8: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
11: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
12: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
13: Verisure. Hi ha vacances i vacances. Perquè les vacances amb B són l'upgrade de les vacances. En Baleària, tries viatjar tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
14: Darrere de cada litre de llet de Lletera Campllong hi ha molt més que llet.
15: A Lletera Campllong treballem cada dia amb un compromís ferm. Qualitat, traçabilitat i territori.
14: Si vols una llet bona, propera i feta com sempre, tria Cooperativa Lletera Campllong.
15: L'essència que ens uneix és el gust de fer les coses bé.
14: Lletera Campllong, la llet de casa.
16: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
17: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
18: Aquest estiu, la gran pregunta és...
19: híbrid o elèctric?
18: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
20: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
21: Cartes d'arreu d'Europa, melodies que viatjaven en les zones, històries que connectaven persones més enllà de les fronteres. Ara, el Cirque du Soleil les transforma en acrobàcies impressionants. Del 3 de juliol al 2 d'agost, Ràdio Andorra, un espectacle exclusiu del Cirque du Soleil. Entrades a visitandorra.com.
0: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
3: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
0: Amb gent pionera.
22: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
0: I que vol canviar el món.
23: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
24: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
25: Change the world, or the world will change you.
26: RAC1 Podcast.
24: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Versió RAC1, amb Marc Serra.
1: Del rock amb material de qualitat.
6: Hem de canviar les sintonies, perquè Supervivientes ja ha acabat. Doncs, actualitzarem ara el mes que ens
1: queda.
6: Vols dir
1: que... Vull dir,
6: sí, sí, ui, no li diguis al Toni, perquè no, el Toni, si s'ha acabat Supervivientes, hem de canviar.
1: Clar, vull dir que amb el temps que queda de temporada,
6: molt...
1: no cal, no, potser.
6: M'agrada molt...
1: I espera que igual Supervivientes, amb lo malament que és de Telecinco, torna.
6: Hablando de Telecinco.
1: Abans d'acabar la temporada.
6: Estan dando una exclusiva d'última hora.
1: Què ha passat?
6: La expareja de Lara Dibildo, Foy Richard.
1: Sí, aquell Roser.
6: Aquell Roset que va estar en
1: Claro
6: durant molt de temps.
5: No sé qui és.
6: Agafat... Fue captado por una secta para guapos.
5: Nunca hubo
6: 15 años dentro de una secta solo para guapos.
5: Calleu. Nueva York, un romance discreto que igual que empezó, terminó.
6: Mira qué voz.
5: No volvimos a verles juntos hasta este momento, más de una década después.
6: Montse, aprende lo que es una locutora.
5: Demostrando la buena relación que aún les une. Siguen largo y siendo amigos. ¿Cómo recuerda su romance?
1: Es fascinante el concepte secta para guapos.
6: Sí,
1: parecer. Sí, sí. Jo crec que Rocco demà t'ho has de mirar, sí. a veure què n'explica.
6: Claro, efectivament. A veure, tinc safareig corpo perquè ahir ho vam estar comentant, el tema de la vaga que hi ha a TV3.
1: Això continua endavant?
6: Ai.
1: Ah, aquest és el tema?
6: Què ha passat? Posem la sintonia.
1: A veure...
27: Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua.
28: Controla tu lengua.
1: Perquè jo vaig llegir tota la llista de coses que demanaven, o de les que es queixaven, i eres llargueta, eh? Vull dir, sí. Rep tothom, eh?
6: No hi ha cap novetat, eh? Tampoc.
1: No, però vull dir que tenen coses la... per
6: són
1: discutir,
6: són les coses que hem anat comentant al llarg d'aquesta temporada.
29: El Titó farà vaga?
6: Aquí?
29: El Titó?
6: No.
5: Ah. Que el Titó té una amiga, que es diu Tat.
29: Ah, sí?
1: Ah, sí?
5: Ara fan el Titó, la Tat i el Jonsi, que ho vaig veure l'altre dia.
29: Abans és que
6: agafen. No et veia jo amb continguts aquests.
5: Bueno, home, perquè tinc una filla.
6: Home, cert, cert.
1: No, Rocco, tu creus que la Montse arriba a casa i es posa
2: el Titó?
1: El Titó.
2: A mi no m'estranyaria.
1: Alguna explicació de tenir, això.
5: Que tinc una perversió. És la...
1: Sí, deixeu-me. Jo Stranger Things no, quan hi poseu-me el Titó.
2: No m'estranyaria gens.
6: Es que... Però la teva filla, quina edat té?
5: 7.
1: Ah, sí, és l'època. Però sí, dic, quina relació tenen? Titó i la...
29: Deu ser la nòvia.
5: I la Tat.
1: Però en diuen nòvia?
6: Però quin tipus de relació tenen?
5: No.
29: Ah, no, és una...
1: És una amiga especial.
5: Són amiga, amics.
29: Ah, sí?
5: I van als llocs, o sigui, van anar, per exemple, a Penelles.
1: Ah.
5: Sabeu el poble que hi ha els murals?
1: Sí.
6: Ah, sí.
5: I llavors van descobrir un mural on surten ella, el Titó, la Tat... La Tat no, el Jonsi, i uns personatges. I la Tat va fer els personatges, va fer la veu dels personatges. Per tant, deu ser la noia que posa les veus, i ara va amb ell també, i va vestida així com ell, amb colors vius,
29: no
5: i parla com ell.
29: I el Jonsi hauria d'aprendre català.
5: El Jonsi parla català?
29: No, parla en anglès.
5: És australià, però parla català.
1: El Titó no farà vaga.
5: No farà vaga. Vale.
6: No, ahir vam estar explicant que el comitè d'empresa de TV3 el dia 30 d'abril, de juny, vol convocar unes aturades parcials, en aquest cas, que implicaria aturar el Telenotícies Migdia.
1: Que és la manera de fer-se veure.
6: Efectivament.
1: No, no ho pararàs quan facin el Cuines.
6: Quan tens... Home, però poca broma, que també...
1: Home,
6: té...
1: La vaga del Cuines podia ser que no hi haguessin els ingredients.
2: Exacte.
1: Que arrenqués allà el Mar Ribas i faltés l'arròs, el peix...
2: Al final del plat.
6: O que la vitroceràmica no tingués llum.
1: Exacte.
6: No tingués llum, però sí no podien cuinar. Això estaria bé.
2: Seria una vaga de fam.
6: Bé,
1: idees gratis.
6: Aquest matí hi ha hagut una reunió al que és la cafeteria de TV3.
1: Molt bon lloc.
6: És un lloc molt gran.
29: I barato.
6: I barato, efectivament. S'han reunit el comitè d'empresa, els treballadors, i el que m'han pogut dir és que hi havia una persona que presenta un dels telenotícies...
29: El Titó.
6: molt contundent, dient la seva opinió sobre aquesta vaga.
4: Els seus.
6: I dient que no era el moment de fer la vaga.
2: Fixa't.
6: No hi ha suficients raons justificades o fortes per fer aquesta vaga.
2: Fixa't.
6: Que tenim vaga de metges en aquests moments.
2: I tant.
6: I de professors.
2: I bombers.
6: I aquestes són les importants. I que nosaltres, amb aquestes vagues, no van lloc en aquests moments.
1: Bueno, cadascú defensa el que defensa. És a dir, no hi ha una vaga més important que una altra.
6: No, però...
4: I biblioteques també s'han amagat.
6: Però, escolta, contundent, sí. Aquesta persona del Telenotícies.
1: O sigui, es va alçar a mitja reunió?
6: No és el moment. El resum és, no és el moment de fer les vagues. No s'entén fer una vaga ara en aquests moments.
2: Però van seguir?
6: I han decidit que en lloc d'aturar 60 minuts, és a dir, tota la durada del TN, només aturaran 10 minuts.
4: Oh! Oh!
2: Això no és fer vaga.
4: Oh!
1: Home, a veure...
4: Això és una protestona.
1: Deu minuts de vaga pot ser un problema tècnic, que s'allargui una mica més, no?, del compte.
6: Home, jo recordo una...
1: Crec però què que... passa? O sigui, a 2:15, ara m'ho invento, estaran 10 minuts... que no és... Que
2: o només hi haurà el rellotge.
1: Hi haurà el rellotge.
6: O potser a 2:45 lloc d'inici, doncs no hi ha inici. Llavors estaran posant promos o...
2: No, jo posaria el rellotge.
1: No, jo punxaria la càmera del plató. I anava veient com va passar la gent per allà al davant.
6: Jo recordo una protesta a TV3 ja fa molts anys en què se sentia el Cuní fent programa i algú estava picant a la porta, però...
2: Sí.
6: Oi que...
2: Cert.
6: Oi?
2: Sí.
6: Però
2: sí.
6: És que, a més, no sé si...
1: Però com per boicotejar, vols
6: sí,
1: dir?
6: Sí. Estaven fent programa en directe i se sentia, de fons, com donaven cops als treballadors a la porta del plató. No. I crec que alguna vegada hem posat algun tall d'això. Ara l'Àlex ens ho mirarà amb una mica de calma, sí. Amb calma, però jo recordo...
1: Cuní, vaga, porta, busca. A veure,
2: jo posaria una això. Imatge que fos l'ou com balla.
1: Bueno.
2: Tota l'estona.
1: Bueno, perdoni, hi ha cadenes d'aquestes que alguns canals són aquests que posen una llar de foc.
2: Exacte.
1: I no hi ha res més. I la
6: perdona,
1: gent s'ho mira, eh?
6: BTV va posar,
1: BTV va posar
6: la peixera, una peixera. Sí, peixera. Recordeu la peixera de BTV?
2: Sí.
1: Però vols dir que la vaga ha quedat una mica...
6: A dia d'avui, a priori, fins d'aquí al dia 30 pot passar moltes coses, però aquest matí...
1: I tot perquè un senyor... Senyor?
6: Senyor.
1: Un senyor del TN?
6: Pot ser senyor o senyoreta.
1: Ah, no, jo pregunto. Dic,
5: senyoreta o senyora?
1: Sí. Algú va dir que això no creia que no era el
6: Montserrat, per favor, no filis prim, tampoc, tu, ara. Coneguda, aquesta persona, molt coneguda. Tinc ganes, eh?
1: Clar, però... A veure, si surt el TN, clar que és coneguda.
5: No digues si és cap de setmana o entre setmana.
6: No cal, Montserrat, no em facis això.
1: No és de l'Infocar, no?
6: No.
4: Enric Alpena.
6: No. Bé, escolta'm... Deixa'm comentar-te que ja comença a preparar-se ja el càsting, t'ho dic perquè si et vols presentar.
1: A veure.
6: Càsting de la segona temporada de La Gran Cita. Estan buscant.
1: Home.
4: Ui, això m'interessa.
6: Persones de les Balears i les Terres de l'Ebre.
1: Doncs anem malament.
4: Bueno, jo te faig l'acento.
1: Soc de Vallès Occidental.
6: Cossos no normatius.
4: No hi ha problema.
6: Divorciats o divorciades.
1: No és el meu cas.
4: No.
6: Mares i pares.
4: Montse.
1: No, tampoc és el meu cas. No entro en cap categoria.
5: Res, noi, no entres en res.
6: Gent entre 25 i 45 anys.
5: Sí, doncs, aquí sí.
1: Sí.
5: O no? Ja no?
2: No.
1: Home, Montserrat. Però d'esperit...
5: Jo et veig sempre tan criatura.
1: D'esperit podia entrar-hi.
4: Eres nuestro Bambi.
6: Però, escolta, no és obligatori aquestes... Però sí que és veritat que busquen... Ara entenc jo que el
5: no
6: perfil... La primera temporada era gent molt jove. Molt jove. I ara hem pensat, bueno, anem a donar-li una volta i anem a col·locar divorciats, divorciades, gent una mica més gran.
5: Jo aquí entro com a mare, només, em
6: sí,
5: penso.
6: Sí, llavors entres com a mare. Escolta'm, que la gent de la primera temporada m'han dit que s'ho han passat bomba.
1: Sí,
6: he vist molts
1: vídeos.
6: I han tingut tiqui-tiqui, eh? Només la primera nit va haver un tiqui-tiqui brutal.
1: Jo crec que La Gran Cita hauria de durar més dies. És a dir, després de les cites i tal,
6: sí.
1: Tu hauria... Jo vull una càmera a casa d'aquesta gent.
6: Has d'anar seguint.
1: A veure què passa.
5: I això és hetero només, o què?
6: Ah, no? Hetero, dius?
5: Sí.
6: No, perquè havia una parella gay, també.
5: Oh, per saber si...
1: Ah, no, perquè ja que estaves buscant la manera d'encaixar-hi.
5: Ah, no.
6: No.
5: Bueno, si cal, jo què sé.
6: A la primera temporada...
1: Si cal.
4: Però què vols dir? Que vols anar a buscar una dona, com la Colau?
2: Que te sientes estranya.
4: Que diuen que la Colau diu que és bisexual i que...
1: Es diu ella, eh? Buscar el que vulgui.
5: Però per què salteu tant quan es parla?
4: Perquè portes el mateix pentinat que la Colau.
6: Cert, és veritat.
5: No, no, jo crec que no.
2: Te sientes estranya?
5: Una mica, a vegades.
6: Bé.
5: No, li deia el Rocco, sí, perquè en l'última cita, sí, hi va haver homosexualitat o era,
6: sí,
5: tot hetero?
6: Sí, perquè la parella gay, un era de relació oberta i l'altre era tancada.
1: Finalment. Que crec que van ser dels més populars,
6: sí,
1: eh?
6: La parella, de tots, crec recordar, potser hauria d'actualitzar el tema, els perfils, però crec que són els que encara havien durat, encara després, sí, de la gran...
7: No hi ha corrent d'aire, un obre i l'altre tanca...
6: Un volia tenir la relació oberta...
1: Per què no hi va, vostè? A la manera de dinamitar
5: perquè
1: el programa...
5: Perquè tampoc encaixa en cap,
1: no,
5: categoria.
1: Alguna categoria trobaríem.
7: Jo estic disposat, ara. Però
1: no seria bonic.
6: No sé per què...
2: A veure, facis passar per mallorquí.
1: A veure com ho faria.
29: Tenim aquí en Tomeu.
7: Has vingut d'esbala? No, què he dit? Digue, ha vingut d'esbala?
5: Sí, ha vingut la bala.
7: No.
29: L'alcalde, el Batlle.
7: Molt bé.
29: Ha vingut el Batlle.
1: Se sembla ucraïnès.
7: Ha vingut d'esbala. Esbala.
1: I després, ara fa temps que no fa accents i ho trobo una mica faltant.
29: Què més, què més?
6: Bé, més coses.
29: Home, però que digui alguna cosa més. I de l'Ebre, ara de l'Ebre.
1: Sonarà igual, jo us dic ara que sonarà igual, té a la carta...
29: Lo Cintet d'Amposta. Tenim a Lo Cintet d'Amposta.
7: Este wow, wow.
2: Com? Este wow, wow.
7: Este wow, wow, wow.
2: Però ara parlo de l'argentí.
29: Fa de gos.
7: Ah, això és l'argentí. Un gos argentí.
29: Lo Cintet d'Amposta.
7: Faig una mica el que sé fer.
6: Això vol dir que si busquen gent de les zones de l'Ebre, vol dir que no es presenta ningú d'aquella zona. I...
1: Bueno, doncs, nois, des d'aquí els animem.
6: Comarques de l'Ebre, apunteu-vos, home, que riurem i us ho passareu bé. Dilluns a la nit és la nit de Mi Extraña Adicción. Ja et vaig presentar alguns documents quan presentaves tu.
1: Sí.
6: Ha hagut de noves tongades dilluns a la nit i vull comentar el cas d'aquesta senyora que pren el sol... a veure com ho explico. Pren el sol, cuidado, perquè vol que les seves zones íntimes estiguin morent.
29: Bueno.
6: Estiguin bronzades.
1: Bueno, l'estil Parisé, no?
8: Sí, Parisé. És verdad que Parisé té unes confessions.
1: Sí,
6: el Parisé es posa...
1: Es posa cul al sol.
6: No, però és que
8: mirant de Paguenca.
6: És que ella es posa aquí a quatre potes i...
5: Aquí?
1: Què dius?
6: Sí, perquè li doni el sol a l'anus.
1: Però aquí no.
5: Aquí a l'estudi.
1: No, Rocco, quin susto.
2: Dic a la programa.
1: I ja me l'he vist aquí sobre, en aquesta taula, que no sabem què aguanta, a quatre potes de cara a la Luja.
6: Aquesta noia es posa a quatre potes, obre de cames, tot perquè les seves...
7: L'anus està moreno, no? L'anus està moreno, ja, no?
1: A veure...
6: Hi ha zones que estan rosades.
1: Sí, rosades.
8: ¿Y cómo lo sabes?
9: Me gusta que el sol no llegue solo al perineo, sino también a los genitales y al ano. Lo que hago es dejar que la luz solar llegue a esa zona de mi cuerpo entre los genitales y el ano. Cuando amanece, mi cuerpo está en sintonía con el sol. Me despierto al amanecer y hago mi ritual matutino. Coloco el perineo directamente hacia el sol porque la energía que emite lo activa. Los rayos del sol aportan vitamina D, que es esencial para mi bienestar.
6: Aquí el tema és que t'hauries de posar una crema antiarrugues.
1: No, i pel to de veu ja es veu que està contenta, eh?
29: Sí. Jo crec que la podria provar la Marta Cailà aquí en l'estudi.
7: Sí, aquí mateix,
6: no? Però aquí no hi ha sol.
7: El que deu estar sorprès és el sol.
5: Però la vitamina D l'absorbeixes per altres zones del cos, també, no?
6: Bueno, això a mi no m'ho preguntis, Montserrat.
1: Però està en la...
6: 10 de la nit als dilluns.
1: D'addiccions, per tant, aquesta persona ho fa cada, sí, vegada que
7: però
1: vol sol.
7: Però l'anus no, eh? És entre els genitals i l'anus, eh?
5: L'escrot el té vostè.
6: El següent cas.
5: És el perineu. El
6: següent cas.
1: Pirineus.
29: Pirineu, ah, ja és la Vall Fosca.
6: Vinga, s'acaba aquest cas, anem a un altre. Sí. En aquest cas és esnifar els aliments.
7: Fuadote.
6: Sí. Ho esnifa tot.
7: Fuadote.
6: Tot. Es fa una crema de verdures i llavors s'agafa la targeta i s'ho esnifa pel nas.
9: Soy adicta a aspirar toda la comida por la nariz.
5: Ay, por favor.
9: Cuando llega al fondo de la garganta es una sensación muy distinta, pero sigo percibiendo todos los sabores como si estuviera comiendo y bebiendo de forma normal. Mi forma favorita de empezar el día es con una tortilla y un café.
1: Patruita pel nas.
9: Está buenísimo.
10: De hecho, tiene un efecto relajante cuando llega al fondo de las fosas nasales.
1: Si la truita és de formatge, no te la...
11: Quasi que te
1: la treus del nas.
11: Te queda colgando.
1: Impossible. Eh? Que prefereixo l'anus del sol, eh?
5: Jo també.
2: Quina
1: almenys no has d'aspirar res. Allà hi ha tot el que hi ha i ja està.
2: Però on t'ho trobes, això?
1: Bueno, no, això és un programa...
12: Dilluns a Discovery, Discovery Kiss, a les 11 fan supertacanyos.
1: Sí.
12: A les 11. Mm. També m'hi quedo.
4: Però, home, és que és molt interessant, eh? Dóna moltes idees.
12: Atenció, aquesta tacanyera, però d'aquestes garrepes. Primer, es dutxa el marit. I a l'aigua no baixa pel...
4: Es guarda, es tapa, clar.
12: Es posa en una mena de cubell molt
4: clar.
12: Gran.
4: Per
12: aquí,
4: pel següent.
10: Así es como ahorramos en el baño. Mi marido se ducha y yo ya me voy preparando, porque me ducho justo después para reutilizar el agua que ha caído en el barreño. Mirad cómo lo hago. Me siento aquí para ducharme. Voy recogiendo agua con este cubito y me la echo por encima. Así reutilizo el agua y ahorro muchísimo. ¿A qué es una buena idea? A los 20 años empecé a ser tacaña de verdad. ¿Qué por qué? Porque encontré a alguien que vendía fruta y verdura a muy buen precio. Y además de lo que le compraba, siempre me regalaba algo más. Ahorro muchísimo porque ya me he acostumbrado a hacerlo. Pero tengo un sueño, quiero volver a Nueva York.
1: Pues ho tens complicat perquè és caríssim.
5: Era brasilera, no?
1: Ah, sí. Si el marit ha tornat a fer esport o alguna cosa físic, deu ser tremendo, eh?
12: Supertacanyos Brasil. I per acabar aquest lot que t'he portat,
1: sí.
12: El següent personatge no compra paper de vàter.
1: Continuem a tacanyos, eh?
4: I el agafo d'aquí a la ràdio, també.
12: Tu agafes de l'aquí a la
4: ràdio? També. Sí, sí.
12: Si no utilitza paper de vàter, com s'ho fa? Jo, a veure, jo tampoc, jo t'haig de dir, jo no utilitzo paper de vàter.
1: Ah, no?
12: Jo tinc la pistola.
5: Ah, tu tens aigüeta, no?
12: Jo tinc la pistola. La pistola va molt bé.
1: És meravellosa.
12: Va molt bé. Jo fa molts anys que la tinc.
1: Oh, jo també.
12: La vaig veure al Brasil.
1: Sí.
12: Ui. En el seu moment, i vaig dir, hòstia, quina bona idea.
5: I al Japó, que són els lavabos.
12: Sí, però al Brasil...
1: Jo me'n refio, eh? Perquè un raig d'aquell que t'entra...
12: No.
1: T'entra fort.
12: I tinc la meva, el tovalló per aixugar-me.
4: Fas una lavativa...
5: Un tovalló? Com un tovalló?
12: Un tovalló, un trapet.
1: El Rocco ha entrat a la categoria de tacanyos. Dina i després amb el tovalló de l'hora.
12: No, no és el tovalló.
1: Es va aixugar el cul després.
5: Llavors, perdona, un tovalló de roba, una tovalloleta.
1: No diguis tovalló una altra vegada.
5: Tovalloleta.
1: Una tovallola.
5: Però la rentes cada vegada?
12: És que no està bruta, perquè és només per aixugar-me l'aigua.
1: Claro.
12: Llavors, jo, un cop a la setmana, quan faig la rentadora, poso la tovalloleta aquesta.
5: Però no pots agafar alguna infecció, diguéssim, si no la rentes cada vegada.
12: Però quina infecció pots agafar?
1: Escoltem, però
12: si està passat per aigua, només necessito aixugar-me.
1: Claro, si és un bebé gran.
12: És com si rentes les mans. A veure com està el tema.
10: Jamás me he gastado dinero en papel higiénico para nada. Cuando tengo que hacer pis, uso un paño. Uso un trapo, lo huelo un poco, si huele un poco lo dejo aquí. Cuando hago aguas mayores, cojo un poco de agua, así, un poco de mi jabón, el que os he enseñado antes, me lavo, uso el trapo y luego lo dejo en lejía para lavarlo. Nunca he comprado papel higiénico. La gente que viene a mi casa, los invitados, me preguntan si tengo papel y nunca tengo. Me lavo con trapos, no hay más. A veces encuentro algo de papel higiénico, así que dejo un rollo para las visitas. Pero normalmente quien viene de visita trae su propio papel. No sé por qué, la gente se queda horrorizada.
1: Gasta amb sabó i amb lleixiu.
12: Amb lleixiu.
1: Ja saben com és la casa. Imagina't, eh? Escolta, avui anem a casa d'aquell si agafa la seva vaca.
12: Bé, recomano aquest format.
1: Sí,
12: dilluns,
1: sí.
12: Dilluns a partir de les 10. A les 10 al...
1: Rocco, ho deixem aquí, eh?
12: Ja,
1: ho deixem aquí perquè avui acabarem abans que tenim bàsquet, que sé que t'interessa molt.
12: Ah, sí?
4: Sí. Bàsquetbol.
1: Rocco, gràcies.
12: A vosaltres. Fins demà. Adéu.

0: Puntualíssims a un quart de set de la tarda. Marc Poyato, què tal?
1: Bona tarda, què
0: Pedro
1: tal?
0: Sánchez reitera la seva confiança en Zapatero i se solidaritza amb les filles, també investigades per l'Audiència Nacional.
1: El president espanyol defensa sense embuts la presumpció d'innocència de Zapatero avui que la imputació s'ha ampliat a les seves filles i la seva secretària. Sánchez diu que comparteix fil per randa tot el comunicat que ahir va publicar Zapatero i es torna a posar al seu costat.
2: El president Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Confiamos en su inocencia, por supuesto respetamos la labor de la justicia y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
1: Sánchez ho ha dit des de Brussel·les, on a aquesta hora participa en una cimera europea de caps d'estat i de govern amb Ucraïna com a tema principal sobre la taula. Mentrestant, el PP va sumant motius per pressionar els socis de Pedro Sánchez perquè donin suport a una moció de censura. Alberto Núñez Feijóo ha admès que hi ha hagut contactes amb algunes formacions, també amb Junts, i assumeix que no només depèn d'ell.
3: Yo tengo contactos en este momento en tiempo real con todas las fuerzas políticas. Que si realmente lo que dicen es lo que están dispuestos a hacer, hagámoslo. Desde el PNV a Vox, pasando por Junts y por el PP, hemos manifestado la necesidad de convocar de forma inmediata unas elecciones generales. Hagámoslo. Y si no, no sigamos tomando el pelo a la gente, hombre.
1: Precisament avui el PP ha anunciat que portarà a la mesa del Congrés al Tribunal Constitucional perquè considera que el veto a la proposta per avançar les eleccions és il·legal. Més coses, Felip VI reunirà dijous que ve amb la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Fons de la Casa del Rei han confirmat la trobada que serà a Ciutat de Mèxic, aprofitant que el monarca viatja al país per anar al partit del Mundial de Futbol entre la selecció espanyola i la de l'Uruguai. La Zarzuela diu que la reunió s'emmarca en un context d'intensificació de les relacions bilaterals entre Espanya i Mèxic, després que Felip VI reconegués que durant la conquesta d'Amèrica es van cometre abusos. I atenció, perquè una notícia d'última hora, hi ha un tall de circulació a les línies RL3 i a la RL4 de Rodalies entre Cervera per un incendi que és a prop de les vies. Ens ho ha fet saber Protecció Civil. Els bombers hi estan treballant amb un incendi de vegetació agrícola als marges de la Nacional 2, al quilòmetre 517. Per tant, com dèiem, circulació de trens tallada entre Cervera, a les línies RL3 i la RL4. Més coses. El Tribunal Suprem ha condemnat l'Estat a indemnitzar amb 2,5 milions d'euros un home que va passar 18 anys empresonat per unes agressions sexuals que no va cometre. L'Audiència de Barcelona va condemnar l'acusat per dues violacions, però després d'una revisió va acabar absolt. Segons el Suprem, no es va valorar una prova que era incompatible amb l'autoria dels delictes. El perfil genètic de l'acusat no coincidia amb les mostres trobades a la roba de la víctima. Ara l'administració pública l'ha de compensar per tots els danys ocasionats. I en crònica cultural, Quevedo farà 8 concerts a Barcelona l'any que ve. El cantant canari passarà pel Palau Sant Jordi el 31 de maig, l'1 de juny, l'1, el 2, el 3, el 5 i el 6 de juliol. Inicialment només estaven previstos 2 concerts, però les entrades s'han anat esgotant en un temps rècord.
4: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge de cabra, anxoves de l'escala, el cargol, se la llauna...
5: Un moment. Si no hi ha l'espanyola, no hi ha aperitiu.
6: És l'espanyola, una aceituna como ninguna, como ninguna, como ninguna.
1: Acabem amb la previsió del temps. Un dia més, la calor ha tornat a ser molt intensa per l'època i s'han fregat els 37 graus al Pla de Lleida. A la costa, el termòmetre en molts casos no ha arribat als 30, però la sensació d'aixafogor va pujant i els propers dies aquesta tendència es mantindrà. A l'interior i al Pirineu, la temperatura encara pujarà més i ja parlarem de valors extrems a partir de dissabte, amb una onada de calor que començaria diumenge i es podria allargar durant bona part de la setmana que ve en algunes zones del país.
0: Molt bé, gràcies. Fins aquí una estona. Fins ara, Marc.
1: Fins ara.
0: Arnau Vila, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Què expliques?
7: Doncs mira, d'entrada, pendents d'aquest República Txeca, Sud-àfrica.
0: Bueno, pendents, a veure.
7: Pendents, tothom pendents.
0: No m'he de dir-ho,
7: No, a la redacció hi ha autèntica febre,
0: sí,
7: per aquest partit.
0: A la redacció hi ha una feinada i
7: perquè
0: us aneu mirant tots.
7: Ha començat ja, és la segona jornada d'aquesta fase de grups del Mundial, primer partit de la segona jornada. De moment guanya la República Txeca 1-0 i deixa'm dir-te que el temps afegit parlarem de mercat.
0: Molt bé.
7: Perquè avui Michael Olise,
0: sí.
8: Qui?
7: Mike. Comencem, de veritat. Michael Olise, el crac del Bayern de Munic.
0: És una de les peces, senyor Marcelí, importants sí. d'aquest mercat de futbol.
7: S'ha sí. esborrat totes les publicacions a Instagram que tenia fins ara. Recordem, jugador del Bayern de Munic, i no hi ha deixat res.
8: Lo vamos a avisar però, nosotros.
0: Sigui, en plan, no he jugat mai al PSG, ai, al Bayern.
7: No he jugat mai enlloc.
8: Pues serà... enlloc.
7: El seu és veritat que és un jugador
0: hosti, quina manera de...
7: amb una relació estranya amb les xarxes socials.
0: No, i tan estranya.
7: Però, al temps afegit, explicarem el motiu del per què ha fet això, tenint en compte que des de Madrid apunten que seria el gran objectiu.
8: És un gran jugador per a nosaltres.
0: No, ja no suporto més fitxatges del Madrid. Estic dels fitxatges del Madrid.
8: Que vinga, que vinga, lo estamos esperando.
9: Suposo que explicareu el papona, que és el Gordon.
7: Parlarem de Gordon, parlarem de Rashford i parlarem de Harry Kane, que seria el gran jugador del dia d'ahir.
0: Ja s'ha dit en aquest programa, ho va dir el nostre especialista en fitxatges, François Gallardo,
7: va
0: que
7: dir.
0: Seria, és el gran tapat i que vindria Harry Kane a
9: Barcelona.
0: No va dir quan, tampoc. I tant, que té contactes.
7: Doncs mira, i per últim parlarem de Marco Corella perquè el tindrem en directe a l'hora del temps afegit.
9: No.
7: Sí, què vol dir que no? I tant.
0: Perdoneu. És interessantíssim escoltar Cucurella donant les seves raons.
9: Ja ves, tete, com Cucurella.
7: Ha fet una entrevista amb El Mundo, que El Mundo diu que ha triat El Mundo.

0: presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
1: Perquè puc. Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
2: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
3: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
2: Tu creus? Jo pensava que era normal.
3: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
4: Viu l'emoció de descobrir d'Extraordinari Sale a la Roca Village. Ja pots gaudir de fins a un 60% de descompte sobre el preu original en firmes com Adidas, Brownie o Tommy Hilfiger. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
5: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
6: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
7: Verisure. Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
10: Per fer que la convivència sigui una realitat, els Mossos d'Esquadra som amb tu, sempre.
11: I som per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir, per actuar.
10: Som amb tu, som amb tothom. I aviat en serem molts i molts més.
11: Convocatòria oberta amb 1.587 noves places. T'atreveixes a donar el pas? Apunta't i supera els desafiaments.
10: Presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Molt més que una feina.
12: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
13: Jo tinc al cap tota l'estona això.
14: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
15: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
16: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
17: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
18: Tots els cotxes d'ocasió en un sol lloc. Seminous, quilòmetre zero i vehicles seleccionats dels principals concessionaris. Sense intermediaris, sense sorpreses. La fira permanent del

0: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
2: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
3: Medisure.

0: Versió RAC1, amb Marc Serra.
1: Popcorn de Fried Ràbic us ofereix aquesta secció, amb el punt just de dolç i salat que et farà tenir més ganes de cinema i crispetes, clar.
2: Amb el punt just de dolç i salat, Marta Aguilar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Bona tarda.
4: Hola.
2: És bonic, això que t'ho dic,
3: eh?
2: És bonic, això que t'he dit, que està sempre amb el punt dolç.
3: M'ha agradat molt.
2: Punt just de dolç i salat.
3: M'ha agradat molt.
2: Més a salat que no pas a dolç, però... Sí, així, és així, una mica així.
5: Per no dir embargant.
3: Escolti, no es passi, eh?
2: I no sé quin cantó està, perquè de vegades està un cantó, de vegades està l'altre, de vegades no saps on és. Àlex Gorina, Àlex, bona tarda.
6: Estic darrere teu.
2: Ara!
3: Oi, Gorina. Hola, Àlex.
6: Con el Àlex en los talones.
2: Escolta'm, ara, ara, avui faràs una cosa que ens fa molta il·lusió, que de seguida repassarem aquesta relació entre John Williams i Spielberg. Ho faràs des del punt de vista musical, no? De quins són els grans èxits que ha portat aquesta col·laboració.
6: Sí.
2: Doncs ho farem.
6: Això és indispensable, perquè aquest home ja té 94 anys, John Williams,
2: sí,
6: i ja no vol fer més, eh? I aquesta última l'ha fet perquè li ha implorat i ha agafat molt material que tenia un calaix. Però és que, clar, ja se li ha acabat i, per tant, ara és el moment de celebrar-lo. I com se l'ha de celebrar? Escoltant-lo amb devoció, no?
2: A mi em va fer una mica de pena que vaig veure alguna mica d'una imatge de John Williams dirigint l'estudi de la gravació d'aquesta última pel·lícula de Spielberg, El dia de la revelació, que ja estava assegut en una cadira.
6: Llavors, estimat, clar, estimat, ja... tu...
5: Home, amb 94 anys...
3: Sí, és gran, eh? Sí. És que és normal.
2: Sí, sí, no, és molt gran.
6: Escolta, tu estàs assegut en una cadira fent un programa,
2: sí,
6: no?
2: Sí, ja, però ja m'entens, Gorina.
6: I no tens 94 anys,
2: però ja,
6: no?
2: Ja saps què vull dir. Que més,
6: sí, senyor, sí.
2: Dic que Williams és un home que l'he vist moltes vegades dirigint i treballant a través d'imatges i tot això, que és un home molt, molt actiu quan dirigeix una orquestra i que es belluga i que parla i, clar, l'edat...
6: Apassionat, apassionat.
2: Sí, exacte, no, perdona. Escolta, avui vols canviar una miqueta l'ordre de la història i vols començar per l'enigma.
6: Home, sí, perquè ja que parlem de música, fa moltes setmanes que no fem la banda sonora.
2: Em sembla molt bé.
3: Sí, senyor.
2: Em sembla molt bé.
6: I jo crec que és el moment, a més, no hi ha el Toni Espena, perquè era el moment en què la podia demostrar que la va cagar, però ja ho sentirà, ja.
2: Sí, home,
4: digue-li,
2: sí.
4: Digue-li.
2: Passa res.
6: És un nyordo.
3: Expliquem una miqueta com funciona això, per si de cas algú ens escolta avui per primera vegada, tot i que hem fet aquest concurs molts cops al programa. Però del que es tracta és d'endevinar una banda sonora que ara posarem una música que pertany a una pel·lícula i ens heu de dir el títol exacte d'aquesta pel·lícula. Ho podeu fer o bé enviant-nos un missatge a X o bé enviant-nos un mail a versio@racu.net. Jo ho vaig controlant i aniré comentant les vostres opcions a veure qui és el primer que l'endevina.
6: I qui guanyen?
3: Guanyen
2: el
3: dos llapis...
2: El millor premi del programa.
3: No, un no.
2: I únic.
3: Dos llapis del versió RAC1.
2: No tenim res més per donar.
3: Amb el nom del versió RAC1. Són uns llapis de color vermell. La mina és negra, eh?
5: Sí.
3: Un llapis clàssic. Però preciós.
5: Preciós.
2: M'agradaria que la mina fos vermella, també, Marta.
3: No, és negra,
2: seria,
3: és negra.
2: Molt interessant, eh? Però, perdoneu, és un regal pràcticament de col·leccionista. La gent que tenia les tasses del versió, ara ja tenen un preu de mercat, pràcticament.
3: Vull
2: dir que han pujat de valor, i els llapis també.
3: És vintage, la tassa, ja.
2: Doncs, Gorina, endavant.
6: Tireu.
2: Home.
3: Mails, versio@racu.net o missatges a X.
2: De les meves pel·lícules preferides.
5: És fàcil, eh? És fàcil.
2: Va.
6: Sí, sí. Ara digui què pensa.
3: A veure, ja tenim una opció. Lo Salva diu... Pont, riu, quai.
2: Però què t'escriu? Com en conceptes. Pont, riu, quai, no?
3: Pont, riu, quai.
2: Com si estigués segrestada.
3: Tal qual. No ho donem per vàlid perquè no està bé.
2: No és vàlida.
5: No.
3: A veure, el Joan Blasco, El puente sobre el río Kwai.
6: És en castellà, és com es va estrenar, l'hem de donar per bona, sí?
2: Sí, home.
3: Jo crec que sí.
6: Sí?
3: Sí.
6: Sí. Doncs sí, encertada.
3: Joan Blasco.
2: Bravo. És fantàstica aquesta pel·lícula, m'encanta, fa molt temps que no l'he vista, crec que l'hauré de revisar un dia.
5: Al final fan petar el pont.
2: Bueno, no ho expliqui, home. No ho expliqui. Perquè...
6: És un spoiler.
5: Sí, oh, spoiler!
2: Potser hi ha gent que ara li venia de gust, que ja ni se'n recordava, perquè hi ha pel·lícules clàssiques.
5: Sí, al final
2: clàssiques.
5: Fan petar el pont.
2: Sí, ja ho he dit abans. Hi ha pel·lícules clàssiques que no...
5: Gent.
2: Sí, que calli! Hi ha pel·lícules que no te'n recordes com acaba perquè fa molt temps que no l'has vist i ja no cal que la vegi.
5: Tot boom.
2: Perquè vostè
3: I aquesta és una de les teves
2: vegades.
3: Pel·lícules favorites?
2: Sí.
3: Ah, sí?
2: Sí, El pont sobre el riu Kwai, m'encanta.
6: Home, és el David Lean, el director
2: sí, sí.
6: de Doctor Zhivago i la hija
2: és
6: de
2: Ryan. Boníssima, clar. Boníssima. Però espera, perquè a mi, perdoneu, les pel·lis sí. de detinguts en presons que s'escapen sempre m'han agradat molt.
5: Sí.
6: Camp de
2: concentració, sí.
6: I una curiositat, eh? El novel·lista que va fer aquesta, la novel·la d'aquesta pel·lícula, Pierre Boulle, és el mateix que va escriure El planeta dels simis.
2: Ah, molt bé.
5: Fixa't.
6: Molt bé, o sigui que, bueno, us dic perquè la gent ho desconeix i és molt, molt, molt curiós. Mm. Bueno, ja està.
2: Doncs ja està.
3: Ja ho hem fet.
2: Gorina, ara realment crec que serà un dels moments de la tarda perquè ens hem de concentrar en aquesta relació musical entre Williams i Spielberg.
5: Calleu.
2: Que tot el que escoltarem a continuació m'atreveixo a dir que són obres mestres.
6: Bé.
2: Per tant, avui això és...
3: és una secció de col·leccionista,
2: secció
3: eh?
2: VIP de col·leccionista.
6: Però hem de fer que parlin entre ells Spielberg i Williams o anem directament a la música?
2: El que tu vulguis.
6: A veure, per què s'estimen tant i han col·laborat tantes vegades aquests dos personatges? Mr. Spielberg, què té que dir?
4: And he said, "Don't worry, I'm going to come up with something."
7: Em va dir, "No et preocupis, m'inventaré alguna cosa." Així que vaig anar a casa seva, ell era dalt del piano i m'esperava alguna cosa complexa. Però va ser tot el contrari. Només va fer servir un parell de dits i va fer...
4: And he went, bom, bom. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam.
3: Boníssim.
2: Aquest documental l'heu de veure, si no m'equivoco, és a Disney Plus. I Oplas, i es diu La música de John Williams, i és un documental extraordinari, i a mi aquests moments d'ells dos, quan escoltes aquestes coses icòniques, Gorina, penses, bueno, devia estar una tarda donant-hi voltes i tal, i bueno, quan ells dos es troben, és el que sentim al document.
3: Clar.
2: Són dos ditets, eh?
6: Algun dia us explicaré com va fer Ennio Morricone que Brian De Palma triés el que ell volia per posar en una escena dels Intocables de Leon Ness. Però ara no toca.
2: No toca.
6: Ara això no toca. Són dos aliats que venen de lluny, que poques vegades no han col·laborat junts, és a dir, El color púrpura és una, El puente de los espies és una altra, West Side Story és una altra, però pràcticament des de la segona pel·lícula, Lo que evasión, de Spielberg, que ho han fet tots junts, i són parelles com Nino Rota i Fellini, o com Kenneth Branagh i el seu músic...
2: La Peix i Marcelí, també, vull dir, inseparables.
8: Pepa i Avelino.
6: Inseparables absolutament, oi, Spielberg i Williams?
2: Sí.
4: There is a consistency.
7: Hi ha una consistència en la nostra col·laboració, a través de la qual ell sempre veu la pel·lícula igual que jo. Però ho fa d'una manera que, quan li posa música, jo també començo a veure la meva pel·lícula a la seva manera.
2: Jo, Gorina, tinc una pregunta. És a dir, quan Spielberg o qualsevol altre director ha de posar la música, és a dir, què entrega al músic?
6: O sigui, entrega cada tot... cas és diferent. Cada cas és diferent. Hi ha músics que treballen amb la pel·lícula acabada, hi ha músics que fan tota la música sense que la pel·lícula no s'hagi començat a rodar, hi ha músics que estan al plató i pillen una mica l'ambient allà mateix, hi ha músics i directors que es reuneixen i discuteixen i tal, i hi ha músics que reben l'encàrrec i ja està, això ho fan pel seu cantó.
5: I ni es parlen. Ni es parlen,
6: però ni es parlen
3: però,
6: en directe. Com
3: clar, amb això que dius que n'hi ha que ho fan abans... que es posi a gravar la pel·lícula, no saben ni quin estil tindrà, ni... o sigui,
6: sí,
3: això és molt arriscat.
6: Sí, poden haver llegit el guió, per exemple. I, clar,
3: I a partir d'aquí ja...
6: Ja poden inventar coses i dir, mira, jo us entrego 10 temes i vosaltres es col·loqueu com vulgueu. Pues ja està. Es desentenen del tema de la pel·lícula.
2: Però això
6: ja
2: van explicar que és la manera de treballar d'aquests col·laborots que tenim a Catalunya, que els compositors, això ho explicava el Guino Bard, dels que havia fet ell, el que fan és el tema de, no sé què, saps? De tal personatge. El tema de qual... i ells entreguen tots aquests temes i quan el personatge ho està passant malament o s'ha de subratllar alguna cosa, recuperen el tema que el Guino Bard doncs, havia fet per Secrets de Família o el que sigui, no?
6: Molt mal pagats els músics, eh? I he de dir que Leitmotiv, que és això que explicaves, és una cosa que el John Williams ha fet servir sempre. Ha guanyat 5 Oscars, només 4 per les bandes sonores de pel·lícules. Un va ser com a arranjador i orquestrador del violinista a la Teulada, i molta gent no recorda que va començar com a pianista de l'orquestra de Henry Mancini. Ah. O sigui que, molt abans de fer música, era pianista allà de swing amb el Henry Mancini. Uh-huh. I això està destacat en alguns discos.
2: Molt bé.
6: Però bueno, anem a la música.
2: Anem a la música, va, sisplau, vinga, que això avui és fantàstic.
6: La cosa és que s'escolti i que fem un comentari, però que deixem escoltar el
8: clar,
6: treball
8: perfecte.
6: I anem sumant, anem sumant i que la gent se n'adoni de la meravella que és tot el que han fet junts, o moltes de les coses que han fet junts, aquests mestres. La primera, bueno, hem parlat fa un moment, Tiburón.

0: tuba, trombons, xelos, baixos... Es podien haver estalviat el Nino. El Nino del Tauró no calia que sortís a la pel·lícula.
1: Home, però en aquella època no hi havia els efectes especials d'ara, Gorina.
2: Exacte.
1: Van fer-ho en aquella època i la gent es va espantar molt amb aquell Nino.
3: Home,
1: que dius tu, eh?
3: Sí, però...
1: Molta gent traumatitzada.
0: Sí, però tu vas nedant per un, de nit per un lloc i et posen aquesta música i immediatament...
2: Surs.
0: Immediatament saps que hi ha una cosa que ve.
4: És que jo aquesta música la posaria per la megafonia de les platges.
1: Això... Ja que ets dolent, eh? Per
4: no,
1: favor,
4: no, quan sigui bandera, quan hi hagi bandera vermella, que no et puguis banyar, llavors li fums la música.
1: Sí.
4: Veuries la gent com sortiria
2: no, sabes lo que
1: a la carrera.
2: ¿Sabes lo que va mejor? Una aleta flotante de tiburón que compré en el Temu, que va con una cuerda y voy nadando melato al pie. Y la gente ve como si tuviera un tiburón persiguiéndome y ando como...
1: I més, la normal, Adri.
4: Hi ha pel·lícules, Gorina, que segurament t'entusiasmaran, que és tota aquesta línia de Shark Nado, que està a la mar de bé, que són, senyor Marcelí, taurons
2: que volaven i menjaven gent.
4: Exacte. Que
2: a mesura que volaven...
4: Hi ha un tornado al mig del mar, i aquest tornado arreplega uns quants taurons i els llença cap als pobles.
2: Això va extraordinari.
1: I plouen taurons.
4: Exacte, a mi allò em va semblar boníssim, Gorina.
0: Anem del 75 al 77.
1: Ah, molt bé.
0: I fixeu-vos bé que us dic 5 notes, com si fos Sonrises i Làgrimes i la Julie Andrews, Re, mi, do, sol.

0: Això és llenguatge musical contemporani, absolutament.
1: Boníssim, boníssim.
2: Sí, però les tres primeres notes trobo que van estar ole, però després ja no sabia per on.
1: Ai, no, que és boníssima aquesta banda sonora. I a més, és molt identificativa, la sents i ja dius, és que és d'encuentros la tercera fase.
3: I això, Gorina, podíem treure la conclusió que treballa molt bé el leitmotiv que deies tu abans, però fixa't que Tauró també són notes, són tres notes.
0: Bueno, és que John Williams és un compositor molt del segle XX, eh? I l'ús que fa de determinats instruments que no són habituals com a solistes, eh? L'oboè, les tubes, els trombons, l'RP 2000, tot això és absolutament sensacional, eh? Mm-hmm.
3: Ep, truquen?
1: Estan trucant?
3: Truquen,
1: Gorina.
3: Què ha passat ara?
2: Hola?
3: Gorina?
1: Hola, Gorina.
3: No, això saps què ha passat? Que...
4: Hola?
3: Ha entrat la trucada...
5: Hi ha hagut un contacte extraterrestre.
1: I ell ha perdut
3: la connexió amb nosaltres.
5: Un contacte.
3: Això és el que ha passat.
5: Deixi l'aucar.
1: Perquè s'ho ha de posar en moda avió.
3: Sí. No, però si es posa en moda avió no parla amb nosaltres, no? O com va
1: crec
3: això?
1: Crec que sí, que pots posar-te amb wifi i moda avió.
3: Ah, sí?
5: Con el wifi,
1: wifi
5: sí.
1: I moda avió.
3: Deu ser algú que el truca dient-li. Sí, sí, t'estic escoltant per la ràdio, m'està interessant molt.
1: Deu estar passant molts nervis, pobre, eh?
3: Bueno, clar, perquè
1: es deu
3: allà...
1: sentir com la música aquesta, eh?
5: Un contacte.
3: Sí, i més ens hem quedat aquí, eh? Ens hem quedat també en cuentos en la tercera fase.
1: Ara ell deu estar...
3: Calla, que ja el tenim. Gorina. Ara, ara.
0: Ho sento, però hi ha una cosa que no he pogut controlar de cap manera.
3: No passa res.
0: Quan entra una trucada com aquesta que està sonant en aquests moments. Bueno, va.
3: De jo et sento bé, ara. Endavant.
0: Hi ha una pel·lícula maleïda, que és 1941. Una pel·lícula còmica que ningú recorda, amb el John Belushi i el Dan Aykroyd, del 1979, que era una pel·lícula de japonesos envaïnt als Estats Units, amb una marxa de John Williams que és la potser millor fins i tot que la d'Indiana Jones.
3: Què dius?
1: Caram!

0: Ara trieu vosaltres, eh? Ara
1: això
0: trieu
1: fa,
0: vosaltres.
1: Això fa maric.
2: Sí, a més, però a més, Gorina té aquesta capacitat de Williams de crear-te una imatge de seguida. Sí, perquè sí, tu escoltes això i tu veus la marxa.
3: Totalment.
0: Sí. Però, clar, heu de triar entre aquesta o la d'Indy.
2: Home.
0: O sigui, la de... En busca de l'arca perdida.
3: Jo aquesta, eh?
4: Ingenicions.

0: Mira que anava bé Gorin amb Indiana Jones, però es va acabar de complicar tot amb l'última, la calavera de cristall i els extraterrestres. Allò va ser també un final estranyíssim, eh?
1: Jo crec que hem d'oblidar absolutament les dues últimes parts, quedar-te amb la trilogia original, com a Toy Story també, oblida-te'n de la 4
0: Vaja,
1: i de la 5.
0: També, eh? Adiós.
1: Sí, sí, directament, eh? A la que passen de la tercera...
2: Mau.
1: Ja està, eh? I ara, anirem a parar a un lloc on Carme Contreras va doblar un bitxarraco.
2: M'encanta la Carme Contreras.
1: Un bitxarraco
2: i la
1: que
2: Lluçà
1: va visitar
2: també
1: la Terra i que va fer companyia al Henry Thomas una estoneta i a la seva germana Drew Barrymore i va crear la música del logo d'Amblin, de la productora de Steven Spielberg. Sí. Quan una escena que tothom que té una bicicleta i sí, menys de 14 anys ha volgut imitar més d'una vegada.

0: Bueno, a veure, ara si us faig triar entre En busca de l'arca perdida i ET, amb què ens quedem?
1: Ai.
2: Jo continuo amb En busca de l'arca perdida.
1: Potser sí, però és que ET també té... Ui!
2: Bueno, perquè juga molt amb nostra nostàlgia, eh?
1: A mi em va encantar. Clar. Aquí, si estigués avui el Toni, diria que aquesta pel·lícula horrorosa no li ha agradat mai ET.
2: No.
1: A mi em recorda, o sigui, em porta un record de la infantesa bestials, ET.
2: Bueno, i que molta gent recorda la primera vegada de... Alguna gent que ho va veure al cinema, altres a casa directament, i altres com jo, que es va cagar de por quan jo vaig veure... Aquell moment...
1: Aquesta pel·lícula et va fer por?
2: El moment que els soldats van a buscar l'ET... Em va fer molta pena i em va fer una miqueta de...
1: Jo vaig plorar molt.
2: De por i ho vaig passar malament.
0: Bueno, plorar de por està bé, vull dir, també està relacionat, eh?
2: Bueno, són els trajes del Covid, eh?
1: Exacte.
2: Quan tornar al Covid, allò és igual que ET.
3: Igual.
1: Totalment.
0: Igual. O l'amenaça d'Andròmeda, que no la coneixeu.
2: No.
0: Ara que parlàveu de nens, hi ha pel·lícules que no tan recordades de Spielberg i bandes sonores no tan recordades de John Williams, però que per mi estan en el top 3 de la seva carrera, com per exemple és L'imperi del sol. No sé si recordeu la història aquella del nen, Christian Bale, que es perd i acaba en un camp de concentració i veu passar els avions i veu la bomba atòmica...
2: Però no recordo gaire cosa més, eh? Recordo l'avió al nen com si no l'hagués vist, eh? I l'he vista.
0: Però la música... que no la recordareu segur, per mi és una de les joies de la carrera de John Williams, aquesta.

0: Tens raó, Gorina, perquè ara sí que...
1: Boníssima,
2: és sembla una cançó de Quan vingui el papa.
3: Sí, també. És que jo l'hagués posat a la Sagrada Família.
1: Sí, és cert.
0: I una mica, de la Champions, també.
1: M'encanta.
0: Toca una mica Champions.
1: És molt bonica.
0: No, que t'anava a dir que tu fas un concurs ara de bandes sonores de John Williams i jo no sé dir-te el títol d'aquesta cançó,
1: jo tampoc.
0: Tema, Impossible,
3: Exultate Justi. La cançó es diu Exultate Justi,
0: no, ni la pel·lícula,
3: perquè la cançó
0: seria,
3: és en llatí. I la pel·lícula L'Imperi del Sol, clar. I ara anem a fer un Astèrix, però un Astèrix raro, perquè no és Astèrix. Ja sabeu que l'Astèrix sempre s'acaben amb la festa que fan els gals per celebrar el final de la història,
0: exacte,
3: no?
0: Exacte, que han resistit els romans, sí.
3: Exacte, doncs hi ha un banquet similar, és el que munta Peter Pan o Robin Williams.
0: M'agrada molt.
3: Els Nens Perduts,
0: molt.
3: The Hook, el Never Feast, amb música de John Williams, pel·lícula que odio a mort.
0: Val, perfecte.
3: A mort.
0: Perfecte. Ja
3: no
0: és això.
3: No pots,
0: tot el que
3: no
0: tu odies ser... a mort, a mi m'agrada, perfecte.
3: Clar,
0: ja anirem bé.
3: Coherents fins al final. No pots tenir el vaixell del Capità Ganxo aparcat tota la pel·lícula sense que navegui ni un minut. És imperdonable. Imperdonable. Ah. Dit això, el moment musical... quan s'inventa el banquet pels Nens Perduts, és també una meravella.

0: Jo recomano a tota la gent que no hagi vist Hook que la recuperi. És veritat que no va ser una pel·lícula rodona, però a mi em va entusiasmar.
1: Els oients estan gaudint molt avui amb la secció. Per exemple, el Xavi ens diu: bona tarda, la secció d'Angorina d'avui és fantàstica.
0: Maravilla.
1: Amb les bandes sonores. I la Isabel ens diu: m'encanta l'Imperi del Sol que m'ha escoltat tot just fa uns minuts.
0: Que meravella.
2: Doncs això que estem sentint ara ens porta directament al que per mi també és, del conjunt de creadors de Williams per pel·lícules de Spielberg, potser també una de les top 3 o 4, eh? I és una pel·lícula que a més té dos temes principals que jo no podria triar entre un i l'altre. El primer és aquest.
0: Oh...

0: banda sonora versionada després com Dinosaurios de Verdad.
1: Ai, no, Dinosaurios
0: sí. Per la Marta de Recepció, que té una seva pròpia.
2: No. Va ser una de les millors versions.
0: A l'alçada de John Williams. Era Marta Massip Williams, eh?
1: Dinosaurios para todos.
0: Va ser una cosa, Dinosaurios para todos.
1: Para todos.
0: Mira, mira.
3: Música de fascinació. Sí, ja està.
0: Si John Williams ho escoltés, se l'endú a la tomba.
3: No sé, aporto un zero a no sé qui intentava sabotejar aquest tema meravellós de reverència.
4: No. És la Marta Massip, que treballa des de fa molts anys a la centraleta de RAC1, a l'entrada.
0: Marta, tu tens molta sensibilitat per la música.
1: Sí, això va ser l'espin que m'ho va demanar l'espin per la secció de Ràdio Canyella.
0: Que t'anava a dir, Gorina, que el que hem posat és la música dels dinosaures quan eren bons.
1: No m'he mirat.
0: Aquest és el moment que veu els dinosaures herbívors. Queden els altres, eh?
4: Ara.
3: Però ara alerta, perquè ve el tema èpic també de la mateixa pel·lícula.
1: Oh, m'encanta.

0: Doncs, Gorina, jo et faig una proposta. Com que som a la meitat del guió, aquesta secció està agradant tant.
1: Sí.
0: I, a més, ho hem deixat en l'aire, perquè la següent que ve és més tristona. Jo crec que podíem fer primera part avui i segona part el següent dia.
2: Però jo, deixeu-me dir una cosa molt important.
0: Què?
2: Que, si us hi fixeu, les músiques, cantes, feien les orquestres, des de Beethoven, Mozart, tot això, ara la fan al cinema, perquè totes les orquestres actuals ara fan unes músiques rares, de grinyols, de violins, que sembla que matin gats, que no s'entén res, i en canvi aquestes músiques són músiques boniques d'escoltar. Això et poses en un concert sense veure cap imatge.
0: No, però és el que li deia abans, sí que les veus, les imatges, perquè té aquesta capacitat.
2: Bueno, perquè ara veus les imatges perquè les relaciones amb la pel·lícula.
0: Mira, ximpum.
3: Bueno,
0: ximpum.
3: Jo compro la idea i faig una afirmació final.
0: Digui'm.
3: I és, al meu gust, la gran música clàssica del segle XX,
2: ara,
3: a banda del jazz, la gran música clàssica del segle XX és...
2: Senyor.
3: La bona música de cinema.
2: Sí, senyor.
3: I és així.
0: Sí, senyor, totalment d'acord.
3: I compro la idea de fer una segona part, que queden moltes de bones, la setmana que ve, i mira, mitja feina feta.
0: Perfecte. Ja està.
1: Veus? Perfecte.
0: Tot en positiu. Àlex, cuida't.
3: Si
0: una abraçada
3: volen,
0: molt gran.
3: Si els oients volen.
0: Ai, que el perdem.
2: Sí que volen.
0: Àlex, gràcies.
2: Gràcies.
0: Adéu. Adéu. Amb el Mercato del Temps Afegit.
4: Diuen que el pas del cinema mut al sonor va ser una revolució tècnica, un abans i un després en la història del setè art. Però potser no era per fer que les escenes cobressin vida. Potser era per dissimular el cruixit de les crispetes. I si han de cruixir, que siguin les Top Corn de Fritz Ravik. Tria les dolces, salades, de colors i fins i tot dolces i salades alhora.

0: Versió RAC 1 amb Marc Serra.
1: Atenció, que us vull proposar un pla xulíssim.
2: A veure.
1: A mi m'encantaria fer-lo.
2: Sí, doncs endavant.
1: T'imagines nedar entre centenars de tonyines roges enmig del Mediterrani?
2: Home, doncs mira, per què no?
1: Doncs això és el
2: jo
1: que podeu...
2: Jo he nedat entre dofins, eh?
1: És que fa molt per
2: després
1: tu, això, Marc.
2: Després els dofins podien provar la tonyina.
1: Amb les tonyines roges, sí, enmig del Mediterrani. Això és el que viureu a Tuna Tour, a l'Ametlla de Mar. És una experiència única que podeu viure fent snorkel, diving o fins i tot amb el vostre primer bateig de mar. Mar, adrenalina i un record que no s'oblida. Aquest estiu entreu a l'aigua i deixeu que el món canviï. Reserveu ja a tuna-tour.com. Tuna-tour.com.
0: Torrons Vicenç, el Torró t'ofereix aquesta secció.
2: Bé, mentre els nostres dos tècnics estan intentant sintonitzar el canal que toca, perquè avui tenim doble assistència, perquè Arnau Vila, bona tarda.
3: Bona tarda, com esteu?
2: Benvingut. Tenim una roda de premsa de Cucurella, sí, que ha de començar d'un moment a l'altre.
3: Mira, estava programada per 6:45, ja saps que l'actualitat espera el temps afegit,
2: sí,
3: i l'han anat endarrerint i ara ja està a punt de començar. Aprofitem per presentar la nostra taula de moment,
2: sí,
3: abans
2: perquè
3: de...
2: hem d'anar una miqueta per feina, perquè avui acabem un quart d'hora abans, Arnau, perquè hi ha bàsquet.
3: Perquè hi ha bàsquet. Avui hi ha el primer partit d'aquesta final, després de 3 anys, el Barça, i contra tot pronòstic, s'ha classificat per la final de l'ACB, i avui comença a València en una retransmissió que, a més, amb el Dani Aguilar i l'Albert Pedrol.
2: Estupendo.
3: Avui dia gran a RAC1.
2: Doncs vinga.
3: Acabem 15 minuts abans, presentem la nostra taula, anem per feina. Laia Cervelló, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda.
2: No estic acostumat a aquesta presentació tan seca.
3: Tan directa.
2: Tan freda.
4: Sí, sí, sí.
2: Com
4: sense
2: que m'afecta.
4: Sense res personal,
2: no? Sense cap retret, m'afecta una mica. Però...
1: No, ja està bé, el gra. No
2: també és veritat que anem per feina.
4: Doncs
2: això
4: gra...
3: sí. Jo estic aquí pendent, que posa allà a continuació, que en qualsevol moment apareix la Malena de Marc Cucurella,
2: no,
3: i estarem
2: sí,
3: aquí
2: sí,
3: a mig.
2: Sí, sí.
3: A veure, Víctor Pazzi, bona tarda.
5: Què tal?
6: Com anem?
3: I que acaba d'arribar, però a temps, Gavi Sanz, del Mundo Deportivo.
5: Què tal? Benvingut.
3: A veure, avui preguntem, aprofitem per avançar la pregunta del dia, mentre sí, no surt Cucurella, precisament preguntem per Cucurella. Avui preguntem a les nostres històries.
2: Que és una de les premsa que Vicenç Martí té molt interès a veure.
7: Sí, per vomitar la pantalla, a veure si realment explota i es crema la pantalla, l'estudi de ràdio i la mare que em va parir.
2: Hi ha hagut una miqueta d'atenció durant la pausa de publicitat amb Vicenç Martí, que l'hem hagut d'agafar, perquè vostè volia carregar-se la televisió.
7: Jo la anava a mossegar.
2: Hem de veure com s'explica Cucurella, tot i que ja tenim algunes pistes, perquè avui ha concedit una entrevista al Mundo,
3: sí,
2: que no ha deixat indiferent.
3: Ha dit que és un honor, que no ha tingut cap dubte, tot i tenir més d'una proposta, i ha dit que està esperant a viure les nits màgiques i místiques del Bernabéu. Per tant, avui us preguntem per què creus que Cucurella ha triat el Madrid.
2: A veure.
3: Amb quatre opcions, preneu nota.
7: Escarós.
3: Per diners.
7: Escarós.
3: Per ressentiment amb
7: Escarós.
3: El Barça. Perquè el Madrid té un projecte millor. O perquè el Barça s'ha adormit. Laia Cervelló.
4: Jo crec que una barreja entre la primera i l'última, per diners, i perquè el Barça... Sí, jo crec que si el Barça li arriba a fer una oferta o arriba a entrar entre els plans prioritaris del Barça, que sabem que no... Qui s'està rient? Si arriba entre els plans del Barça i arriben a fer una oferta per ell, jo crec que Cucurella acaba fitxant pel Barça perquè jo crec que ho hagués preferit. Ara... Si es va dormir, no va voler, i ell doncs, va voler fer...
2: Però que no s'ha dit que el Barça no encaixava i totes aquestes
4: coses... No, és que no era una prioritat.
2: Sí,
4: pel Barça no era una prioritat. Però jo crec que Cucurella abans hagués anat al Barça, si el Barça hagués volgut, que al Madrid.
2: Val. A veure.
8: Quan et passa el tren del Madrid, deixa't estar. Per diners, sí, per prestigi... per tot. L'havia d'agafar sí o sí i l'entenc perfectament.
7: Però què dius?
8: Dit això, aquesta primera entrevista que ha concedit a un mitjà escrit com és el diari El Mundo,
2: sí,
8: hi ha moltes respostes que fa rabieta.
3: De fet, mira...
8: Que fa rabieta.
7: Home.
8: Però jo l'entenc perfectament, eh?
7: Jo
8: l'entenc
7: no.
8: Perfectament. Penseu que ell guanyava el seu últim contracte al Chelsea aquesta temporada era de 13 milions d'euros bruts. Em sembla que estava entre els 3-4 jugadors més ben pagats del Chelsea. Amb aquest contracte no entraria en l'11 titular del Real Madrid, estaria el 13-14. Doncs mira, ja sabem que a partir d'aquesta xifra i una mica més. I a més, jugues al Real Madrid.
2: Però m'estàs parlant cosa... de les coses crematístiques, però i l'ADN de la Masia i tot això?
8: Zero.
4: L'ADN de la Masia que se'l va vendre.
8: Zero. 0.
4: Exacte.
2: I aquí hi ha ressentiment, eh?
8: No, aviam, hi ha una cosa. Ell coincideix en el temps amb Jordi Alba, titularíssim al lateral esquerre. Jordi Alba, 11 temporades al Barça. Quan ell s'estrena aquells 7 minutets menys miserables en una primera ronda de Copa, Jordi Alba aquell dia ni tan sols va viatjar, perquè era un dels titulars que van deixar a Barcelona. Ell se'n va a Eibar. Alba titular en el Barça. Ell se'n va 2 anys al Getafe. Alba titular en el Barça. Ell se'n va al Brighton. Alba titular en el Barça. Ell se'n va a Chelsea. La primera temporada de Cucurella al Chelsea és la última de Jordi Alba encara titular en el Barça. El que va semblar que li barraven el pas i que no se'l creien com a recanvi, com a segon...
2: Però és que podia ser, potser en aquella època futbolísticament no els interessava.
4: Pregunta-li no, a no Jaume Marcet, això.
8: Però, en canvi, ell...
2: Jaume Marcet ell
8: ha picat,
2: està molt esbarat
8: ha picat
2: últimament.
8: S'ha de reconèixer que ha picat molta pedra. Ha picat molta pedra i ha anat pujant... I si se't presenta aquest tren del Real Madrid, més enllà de la rabieta que facin alguna de les respostes, jo entenc perfectament que hagi signat.
3: Però no estàs enfadat? Moment. És que, clar, m'està sorprenent la resposta del Víctor. Et sembla bé?
8: No. Que entenc perfectament que hagi trigat 0, a firmar pel Real Madrid.
3: Molt bé.
2: Gavi. Sí.
6: Aviam, jo crec que marxa bàsicament per diners. Agafa l'oferta del Madrid perquè és una oferta que li dona diners i que és la millor proposta que té ara. El que passa que a mi em sembla bé que ell accepti la seva oferta esportiva, la que cregui, només faltaria, però també ha de ser conseqüent amb totes les declaracions que ha anat fent durant aquests anys. És a dir, si ell s'ha entregat al Barça i ha despotricat contra el Madrid, doncs són declaracions que estan a les hemeroteques i que qualsevol les pot agafar i les pot utilitzar. Que el Barça s'ha adormit? Jo crec que no és exactament que el Barça s'hagi adormit. Jo crec que el Barça simplement no era una de les seves prioritats i, per tant, ha anat fent. Si us fixeu, el Barça ha canviat molt de registre en qüestió de fitxatges d'aquesta temporada. El Bastoni era necessari, era el pa de paller de la nova, i al final Bastoni ja no interessa. Al final, ostres, sí, hem de buscar un lateral a l'esquerra. Però, bueno, al final el Balde es quedarà perquè creiem
2: escolta,
6: que es cal.
2: Però potser millor així, perquè fitxatge que anuncia el Barça, fitxatge que fa el Madrid, més val jugar a despistar una miqueta.
4: El director esportiu del Madrid ara mateix és Deco. És així. És així.
2: Sí.
6: Pues
2: sí.
6: Que s'enduguin el Rooney, per exemple, estaria bé.
2: Veurem què és el que passa i veurem com acaba... Què? Serra.
9: Sí. No cal que tingueu més voltes, que escolta, és molt fàcil de saber per què el Cucurella se'n va al Madrid. I el Marcelí ha fet uns spoilers abans, eh? És que és la veritat. Va al Madrid perquè la seva dona és merengona, és madrilenya tota la vida, i si ho va explicar en una entrevista, escolta, no m'invento res.
10: Porque tú vives aquí en Madrid.
11: No, en Londres.
10: Tú también. Con él.
11: Sí, somos del mismo pueblo, de Mataró.
10: O sea, que le conocías antes de que nadie... ¿Le conociste cuando jugaba en tierra?
11: Le conocí cuando jugaba en el Barça, me escribió por Instagram.
10: Ah, te escribió y dijiste...
11: No se me escapa.
10: Era gracioso, porque lo del Barça daba igual.
11: Sí, porque yo era del Madrid.
10: Tú eras del Madrid.
9: ¿Veus?
2: Parla més l'entrevistador que ells dos, eh? A banda que l'entrevista està feta dins d'una llauna de sardines, també.
3: No, és un monòleg.
4: Sent fatal.
9: Una psicofonia. Però, bueno, lo important, les dones manen. I, a més, ella, que, clar, és la que li fa de peluquera, que li ha de tallar els cabells, doncs també vol anar a Madrid perquè ja no hi ha tanta humitat i no se li estarrufa el pèl aquell que té de llana d'ovella, que porta una llana d'ovella al cap.
2: A Marta, com tenim l'enquesta?
1: L'enquesta, vinga, prop de 900 vots a l'enquesta d'avui.
2: Doncs podeu anar fent a veure si arribem als 1.000.
1: Una enquesta amb cara i ulls, i l'opció més votada és per diners. Un 65% dels oients creuen que Cucurella ha triat el Madrid per aquest motiu. Un 21% creu que el Barça s'ha adormit. Un 12% diuen que ho ha fet per ressentiment amb el Barça i un 2% perquè el Madrid té un projecte millor.
3: Bé, de moment, mentre no surt Cucurella, anem a posar, perquè els tertulians s'encenguin una miqueta, la reflexió que ha fet indignar Víctor Pazzi aquest matí al Mundo.
12: Hay diferentes opciones, pero cuando llegué esta no me lo pensé. Creo que es una oportunidad única. Al final, jugar por el Real Madrid es un honor y no muchos jugadores lo pueden decir y no tuve ninguna duda. Creo que tanto yo como mi entorno, mi familia, lo teníamos claro, que es una... en oportunidad que no podíamos rechazar y muy contento de la decisión que hemos tomado.
2: Sí, decisió ràpida, no? Allò de dir, m'ho he hagut de rumiar,
3: sí, diu que
2: valorar...
3: Part de l'entrevista escrita...
2: Agafar la samarreta del Barça, agafar la del Madrid... No.
3: Diu que en un dia i mig, com a molt, va quedar resolt, que ha parlat amb Mourinho i que té moltes ganes de començar a treballar amb ell.
2: Ho veieu, quan Mourinho truca, el jugador queda convençut en un moment,
8: Home, si truca en nom del Real Madrid... Jo insisteixo, eh? Ja sé que Cucurella va jugar al Barça i que s'ha fet carrera futbolística fora del Barça, torejant a moltes places de toros. Si et truca el Real Madrid, més enllà de que et truqui Mourinho en persona, vaja, t'hi llences de cap.
4: Home, és que hem de pensar que aquesta persona va patir a Getafe, eh? Quants anys? Dos anys?
8: Dos anys.
4: Duríssim, o sigui, clar...
2: Vols dir que...
4: Només pensar que et pugui repetir alguna cosa similar...
2: Jo hem estacat
4: que...
2: sorra.
4: Sí.
2: Sí, no, no, clar.
3: Mira,
2: no, no.
3: Concret, ara està sortint Marc Cucurella, ara mateix.
7: Uah, quin fàstic!
3: No, quin fàstic, no, està sortint.
2: Un moment, tenim la roda de premsa en directe, podem escoltar a veure com... perquè entenc que les preguntes aniran
8: dels
2: totes...
8: Dels pocs que es va salvar l'altre dia en l'estrena de l'Alemanya.
2: A veure, escolta.
13: Puedes imaginar el revuelo que generó tu fichaje por el Real Madrid. Quisiera que en la medida de lo que pudieras nos explicaras cómo se fraguó todo.
2: Ah, ja li pregunten des de la mateixa federació, eh?
8: Alfredo Martínez.
2: No, és Alfredo Martínez,
13: ¿cómo fue toda esa decisión final que tomaste? Gracias.
14: Hola, buenas. Pues sí, fue muy rápido. Primero de todo, decir que estoy muy contento por la nueva etapa que voy a empezar. Fue muy rápido. Me llamaron a la mañana y me dijeron que, bueno, que los clubes ya tenían más o menos todo hablado, que si quería ir para allí, y la verdad que no tuve ninguna duda. Creo que era un paso importante, un gran paso en mi carrera, y nada, en un día, día y medio ya lo teníamos hecho, así claro. Que por mí mucho mejor.
2: Claro,
14: no,
15: nosotros también.
14: Ninguna distracción, también. Solo centrarme en el Mundial, que creo que la oportunidad lo merece, y nada, a disfrutar de esta gran experiencia.
2: A part de dalt del cap, el té aixafat.
16: En segunda fila, aquí...
2: Què dius? Sí, vull dir que els rínxols són pel costat. Sí. La part de dalt té...
15: És un memo, però no sirve.
17: Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Enhorabuena por tu fichaje. Quería preguntarte si te sorprende que haya gente en Barcelona que se enfade por tu fichaje.
7: ¡Claro! ¡Esta es la pregunta! ¡Toribio!
17: No veía con buenos ojos el hecho de que
16: Radio Marca,
17: canterano del Barça, fichares por el Madrid. ¿Te sorprende que hay gente que todavía... siglo XXI, 2026...
2: Pregunta gens tendenciosa.
16: El segle XX podia passar, el XXI ja no,
14: eh? Hay que respetar las opiniones, cada uno tiene su opinión. Yo estoy muy agradecido a todo lo que he vivido y todo lo que he mandado en la cantera del Barcelona, pero al final, como todo en la vida, son etapas, y creía que este era mi paso más oportuno, o el que tenía que tomar. Al final, cuando... un equipo como el Madrid te viene, te insiste, te dice que te quiere, creo que es muy difícil de rechazarlo, y no tuve ninguna duda de que era el paso oportuno y el que tanto yo como mi familia queríamos tomar, y muy feliz de la decisión que he tomado.
7: La familia.
16: A la derecha.
18: Hola.
2: Uy.
18: Soy Anton Meana de la cadena SER.
2: Meana.
18: Eres uno de los mejores laterales del mundo, campeón de Europa con la selección española. Estabas en el Chelsea, que es un equipazo.
2: Gran fichaje, presidente.
18: ¿Consideras que esto es un salto más en tu carrera? ¿Qué te aporta a ti, que lo habías hecho prácticamente todo en el fútbol, Mundial de Clubes, Eurocopa,
2: la
18: ahora,
2: Champions,
18: que el siguiente paso sea jugar en el Madrid?
2: La Champions.
14: Bueno, creo que es un paso más.
2: Ahí que el Barça había sido una etapa,
14: El
19: això és la venjança pel que va fer Joan García a l'Espanyol.
14: Al final la pressió va a ser màxima, la exigència també, i nada, muy contento con este nuevo reto. Al final, cuando vas a un club de esta magnitud, lo que más quieres o lo que más deseas es pelear por títulos. Al final son los que más Champions tienen, ojalá poder ganar alguna como jugador, y sobre todo disfrutar de la experiencia. Creo que en mi carrera no,
15: pues claro que las vayan,
14: quizás no ha sido del todo fácil, o he tenido momentos de tener que trabajar muy duro y tener el premio de ser jugador del Real Madrid con
2: desde
14: todo lo que
2: pequeñito
14: significa. Creo que es una cosa muy bonita, un gran broche a mi carrera, y ojalá disfrutar
2: broche a mi carrera,
14: lo máximo, poder levantar títulos y disfrutar de esta experiencia.
2: Realmente.
20: Hola, Mar, muy buenas.
2: Lliure per veure.
20: De la cadena COPE.
2: Cadena COPE.
20: Insista, però
2: Miguelito.
20: Ha sido un tío muy querido.
2: Hola.
20: Aparte por la afición. Hemos leído que el Barça, que el Atleti estaban detrás de ti, pero emergió el Real Madrid y al final es el que se ha llevado el Atalanta. Quería preguntarte un poco si te llegaste a ver en el Barça o en el Atlético antes de cerrar tu fichaje por el Madrid.
14: Bueno, creo que un proceso de estos es muy largo y no solo depende de ti, hay muchos factores involucrados y al final creo que lo mejor que va a pasar es que el Madrid vino con mucha fuerza, que prácticamente
2: Forza
14: no salió de ningún lado. Pues claro, cuando salió quiera. Ya estaba todo cerrado y creo que eso para mí fue una cosa muy importante porque no era fácil la situación que tenía, estar dentro de un Mundial y tener que pensar cosas o no tener el foco 100% en este Mundial. Venga. Creo que no se lo merecía ni mis compañeros ni el equipo, y tener la oportunidad de dejarlos cerrados antes de que empezase creo que fue un punto muy importante, y creo que cuando un equipo como el Real Madrid te viene es muy difícil o prácticamente imposible decirle que no, ninguna duda y nada, sobre todo lo que más me gusta es que puedo estar centrado en esta experiencia, que quién sabe si va a ser mi primer y mi último Mundial, nunca se sabe, y creo que la experiencia merece que
2: esté. Però quadra que sigui el seu últim Mundial?
3: 28 anys farà ara.
2: Home.
0: Aquí, acabarà el Mundial amb 28, arrencarà la temporada del Madrid.
2: Chiringuito.
21: Si José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ha hablado contigo o te ha mandado algún mensaje. Gracias.
14: Sí, tuvimos la oportunidad de hablar, me llamó y nada. Contento, al final un entrenador como Mourinho te llame, te dice que tiene ganas de trabajar contigo es muy importante, también
2: ahí está la llamada.
14: Mucha confianza y bueno, con ganas sobre todo también de estar con él, de empezar a trabajar con él, con todo lo que significa. Claro. Con mis primeros días serán en mi nuevo club y nada, creo que todo va a llegar. Y ojalá sea lo más tarde posible, que eso significará que aquí llegaremos hasta el final y nada, con ganas.
0: Aquesta resposta de Puig és el meu primer i únic Mundial, a Florentino no li agradarà, perquè el fitxa, entre altres coses, per tenir quota de mundialistes espanyols.
15: Bueno, pero ya me sirve para esto, en otro no, igual.
2: Ya tenemos uno en el Mundial. ¿Qué diu?
22: Novia, tu mujer... con la camiseta del Madrid, que en Twitter hubo un poco de lío porque dijeron, hostia, si Cucurella de pequeño también era del Madrid.
2: A veure,
22: ¿está más contenta
2: la foto.
22: Ella
2: sí.
22: que tú por...
2: Ara, bona pregunta.
22: ¿O tú también de pequeño eras del Madrid y no lo podías decir?
2: Ara, a veure.
14: Es verdad que mucha gente se pensaba que era yo, ya me estaban matando más de lo que me estaban matando, pero no, ella siempre, y su familia al final siempre ha sido del Madrid, y sí que es verdad que cuando me conoció al final también... Quizás pasas de ver el fútbol como aficionado y lo pasas a ver cómo es desde dentro, que ves que no todo es tan bonito como parece y dejas un poco los sentimientos al lado, sino te guías más por lo que es mejor para ti, para tu carrera, en este caso
2: ¿y qué es lo mejor?
14: Para nuestra familia.
15: Ya, Madrid.
14: Y me imagino
15: fíjate, que se ha quedado la cara blanca y todo.
14: Feliz. ¿Quién se lo iba a decir, no? Que iba a tener una pareja pues que iba a jugar en el Real Madrid.
2: Está emocionando, Tete.
14: Me alegro mucho porque ha estado conmigo en momentos importantes.
2: Eres
14: y ahora,
2: nobleza,
14: pues,
2: Cucurella.
14: Podrà disfrutar d'esta experiència conmigo.
0: Sí, però la dona penja la foto d'aquesta criatura vestida al Madrid, la gent es va pensar que era el Cucurella i el van començar a matar. És a dir, si anava vestit o no de jovenet o de criu del Madrid, segons ell, no.
2: Era la dona.
23: De la Fuente, después del empate ante Cabo Verde,
7: en tono bajo.
23: Y más serio de lo habitual en la rueda de prensa posterior al partido. ¿Cómo ha reaccionado el seleccionador y qué os ha dicho?
2: Ya no nos interesa esta part, porque ya es la part d'anàlisi d'Espanya que ya...
0: Compoño... Déu-n'hi-do, La Fuente té altres maltacaps ara mateix.
2: A veure...
0: Que és intentar acabar primera de grup i no creuar-se en la primera eliminatòria amb l'Argentina de Messi.
2: A veure, Arnau,
3: sí,
2: grandes éxitos.
3: Per resumir una mica, ha repetit fins a dues i tres vegades que al Madrid no se li pot dir que no, que em sembla el gran titular de Cucurella, un jugador format a la Masia.
2: Al Barça sí, que se li pot dir.
3: Doncs ho ha dit fins a...
4: No li va dir que no al Barça,
3: No. Ell diu, i això m'ha sorprès molt, que al Madrid no se li pot dir que no. Quan et truca un club com el Madrid no se li pot dir que no, que té la confiança de Mourinho, ha parlat del Barça com una etapa, una etapa més de les
7: una
3: altres
7: etapa
3: etapes
7: de xocos
3: que ha viscut.
4: Que està molt agraït, l'etapa de la cantera.
0: Que va jugar 12 miserables minuts en una primera ronda de Copa amb el primer equip del Barça. Una única temporada al Barça B. És a dir, sí, va estar uns anys a Can Barça, però ell la carrera l'ha fet tota fora.
3: ha destacat que el Madrid és un gran club, ha parlat d'aquestes Champions, és a dir, ja amb el relat i amb l'atractiu de les Champions com a incentiu també
5: tendrà,
3: per fitxar.
5: Tendrà les que quiera.
3: Ha confirmat ell mateix que es va tancar en un dia i mig, per tant, cap dubte a l'hora de signar, i aquest comentari que sorprenia que potser és el primer i el seu últim Mundial amb 28
1: i
3: anys.
1: I ha dit que és el broche a una carrera. A mi carrera. Sí, sí.
2: A veure, Laia.
1: Fitxar pel Madrid.
6: Que pena que m'hicieran culé.
4: No vull que... O sigui, és a dir, jo sé, sóc conscient que Cucurella anirà al Camp Nou i se'l xiularà, i crec que tothom està en el seu dret d'expressar-se, i jo, si fos ell, no ho hagués fet perquè implica el Real Madrid. Ara bé, si intentes una mica fer un anàlisi més objectiu dels fets, ell està al Barça, ell intenta arribar al primer equip del Barça, el Barça no el vol, el Barça el ven, ell es proposa per tornar al Barça aquest estiu. El Barça, no ho acabem de veure clar, no és una prioritat, no entrarem en una subhasta per 60 milions d'euros. Tu diries que no, una oportunitat gran.
2: Però tu creus que l'ofent, això? L'ofent?
4: Com que... No crec que ho faci per ràbia, senzillament és allò de dir, mira, escolta, doncs jo ho he intentat, però si no pot ser, doncs evidentment no em seguiré tancant portes, encara que sigui del Real Madrid i que ens faci molta ràbia, jo inclosa, perquè per un club que m'ha demostrat repetidament que no m'acaba de voler, perquè el Barça no entra... És a dir, evidentment és un jugador que els hi agrada molt, que l'han estat controlant, però pel que costava i perquè tenen la posició doblada, ara mateix no tenia cabuda, i el Barça aquest any no entrarà en subhastes per jugadors i hagués hagut d'entrar amb ella, amb l'Atlético i amb el Real Madrid. No hagués pagat els diners que costa Cucurella, per tant, no hi havia res a fer, per tant... No ha dit que no al Barça, ni el Barça l'ha volgut, és a dir, no ha estat aquest l'escenari. Per tant, es veu diferent. Altre escenari seria que el Barça l'hagués anat a buscar, que ell hagués dit que no per anar al Real Madrid. Per mi és diferent, i no vull que sembli que estic blanquejant absolutament a ningú ni res, però crec que també ens hem de posar una mica a la seva pell i pensar que haguéssim fet nosaltres com a treballadors.
2: A veure,
4: que hi ha gent que per ells és una feina, això.
5: Jo crec que existia més interès per part seva d'anar al Barça que no per la part del Barça perquè vingués i fitxés pel Club Blaugrana. Perquè el Barça, de moment... té un estiu molt llarg. De fet, si tu truques al club i et pregunten com anirà el tema fitxatges, et diuen, ui, l'estiu serà molt llarg. Per què? Perquè està movent peces al Barça. Té necessitat d'una venda i necessita guanyar diners. I necessita guanyar diners, pot ser o bé per al Rafinha, o bé per al Balde, o bé per qualsevol jugador que ells, o Koundé, qualsevol jugador que ells veuen transferibles. Què vol dir això? Que en aquest moment no necessita un lateral esquerre com pot ser... Cucurella.

0: una vegada s'acaba la temporada, es posa en contacte amb ell i li diu que, en funció de com vagin les coses, podria ser que, a lo millor, ja t'avisarem. Bueno, i el Madrid, en qüestió de 24-48 hores,
1: no?
0: Treu el talonari, paga 55 milions fixes, més 5 en variables, que us explico com funcionen les variables, eh? Vull dir, et lleves, vas a pixar, esmorzes, et vesteixes i cauen aquests 5 milions en variables.
2: Però jo insisteixo que va ser ell el primer que es va oferir. El Barça no el va anar a buscar, es va oferir ell, sí, perquè ell volia sortir del Chelsea. I aquí on millor pot anar...
3: Bueno, ho ha dit, eh? Una etapa tancada, el Barça.
4: Però jo us pregunto.
5: No, ara segur, ja.
4: Però, sí, clar, sí. Entenent aquests posicionaments, però ara traslladeu-los al soci del Barça.
5: No, que no, ajudarà, no, i tenen raó.
0: T'ho diré d'una altra manera.
4: Com el rebrà?
0: El dia que hi hagi el Barça-Madrid, jo crec que no hi anirà més gent de la que hi anirà amb l'aforament que sigui possible a veure el partit expressament per rescridassar a Cucurella, de veritat, no ho crec.
5: Ara, que se'l xiularà, segurament,
0: no, que se'l xiularà,
5: estan amb tot el dret, sí, i que cadascú s'expressi com, bueno, vulgui, però també està bé,
0: perquè
5: no sembrar un discurs.
0: Perquè serà la novetat d'aquell partit,
2: i també
0: però no perquè
2: t'hagin pispat
0: una icona
2: esportiva que tinguin els dos clubs. Si el Barça és líder i amb molts punts d'avantatge, pues els rebrà d'una manera.
3: Jo crec que el Barça vendrà unes quantes més entrades perquè aniran a xiular Cucurella, eh? És la sensació que tinc.
6: Vinga, si no, compañeros, paramos el programa, cerramos micros, bajamos sintonías. Os veo muy inflexible y quisquillosos con Cucurella.
4: Ella.
6: Se però puede... com és
4: que... Apreneu a dir-ho, apreneu a dir-ho, perquè però ho tindreu,
5: si
4: allà.
5: Això és català, és català.
3: Li diran Cucurella com si fos italià.
4: No, Cucurella no.
6: Se puede ser perfectamente del Barça desde pequeño, como yo, y también admirar, bueno, y respetar al Real Madrid de Florentino Pérez.
1: Claro.
6: Hasta querer que gane, como yo. Ya lo conté. Venga, pincha.
7: Y soy un culé, vale, que si el Madrid juega la final de la Champions con un equipo no español... Yo voy con el Real Madrid.
4: Molt bé.
6: Una I soy culé, ¿eh?
3: Sí, sí.
6: Cuidado,
3: no tinc cap dubte.
6: A Cucurella le puede haber pasado lo mismo. Y si juega la final de la Champions contra el Barça, también puede que vayamos con el Real Madrid. Porque no está claro que el Barça sea un equipo español. ¿Verdad que sí, presidente?
8: Claro que sí, hombre. Cucurella siempre ha llevado la camiseta del Real Madrid debajo del pelo, ¿no os habéis fijado? Si se mira bien...
3: ¿Ah, sí?
8: Fijaos.
3: Sota de la tofa.
8: ¿No veis que lleva tiene como un reflejo blanco?
3: Sí,
4: no.
8: Pues está ahí debajo del pelo.
3: Corta la samarreta sota.
6: Está ahí cegados de barcelonitis.
8: No, no, ¿sabes qué? El problema está que en ese programa, aparte de ser feos, estáis todos cegatos. Así que os lo digo.
6: Qué feos.
8: Bueno, venga, va, que pregunte la niña esa, la Cervelló, que es la más guapa entre todos.
5: Ay, por favor, qué fácil.
3: A ver, ¿qué está dient Cucurella? Torna a posar
9: esos primeros tres puntos. Lola, aquí a la derecha.
10: Hola, Marc, ¿qué tal? Lola Hernández para Fox.
6: ¿Quién es?
10: Bueno, bienvenido a
7: ¿hola?
10: Madrid cuando aterrices, pero yo te quería preguntar...
5: ¿Quién es Madrid?
10: Bienvenido a Madrid. Ha dicho que no hay rivales difíciles y estamos viendo a Mbappé, a Haaland, a Messi súper enchufados. ¿Te ha llamado alguna selección en particular especial? ¿Te ha sorprendido? ¿O cuál para ti es ya como favorita que está jugando que dices, wow, vaya fútbol que están haciendo? Wow. Gracias.
9: Pues mira, sí que es verdad que no estoy viendo mucho el fútbol, pero bueno, al final todo te llega. Está claro que Francia tiene mucho nivel. Bueno, ha
3: ¿qué vol dir que
9: no
3: estoy viendo mucho el fútbol? Que no es dediquen a això?
9: A nivel...
3: La concentració, que no es dediquen a mirar la resta d'equips.
0: I allà estan en horaris els partits, eh?
3: Sí, home, clar, allà estan en horaris bons.
11: T'acompanya.
3: Parlem de Gordon?
4: Parlem de Gordon. Ahir va debutar a Anglaterra. Estarem d'acord que és una de les seleccions en global que més ens ha agradat?
3: Sí, a mi el partit, dels que he pogut veure, que ha quedat mort a les 3 de la matinada, és dels que més m'ha agradat.
4: Sí, futbolísticament Anglaterra va sorprendre bastant i crec que la podem considerar o candidat o com a mínim aspirant, però ahir ens vam fixar en el debut d'Anthony Gordon. Us ho pregunto sense condicionar la resposta.
3: A veure.
1: Aviam.
4: Què us va semblar?
3: Us va semblar un desastre?
4: No, home,
3: Marc.
12: Una puta
4: merda. Què us va semblar?
3: No, sense condicionar.
4: Què us va semblar?
2: A mi em va semblar que va fer un partit discret, gris, bàsicament perquè també la banda dreta de Croàcia és molt dura per fer coses, no? I clar, ell va tenir a més el hàndicap personal de que li va sortir el Rashford i aconsegueix marcar, no?
0: No va ser la millor estrena.
2: No va ser
0: convidrem per... Convidrem que no va ser la millor estrena.
2: Per fer una
0: però
2: portada.
0: Era la primera jornada.
2: No va ser per fer una portada, no.
0: No.
5: Dit això, a mi és un fitxatge que
4: ara
5: tinc moltes ganes de veure, em crea molta il·lusió i...
3: Molta il·lusió, Gordon.
5: T'he de dir que...
3: Si et lleves al matí, penses que guai, Gordon,
5: no,
3: eh?
5: Va ser el

0: de presentació, quan la vaig escoltar parlar, quan vaig veure que realment és una persona que portava temps que volia anar al Barça i que no és allò que ho diuen de cliché del Barça des de pequeñito, sinó que és veritat. Que el tio ha après català amb el seu fisioterapeuta perquè somiava amb anar al Barça. Que el vestuari de Newcastle deia visca el Barça i visca Catalunya. És que a mi per això ja tinc ganes de veure'l. I tot el que...
1: Sí,
0: i a més, després, sentint doncs, el que diuen d'ell, que és un perfil molt similar a Rafinha, i veient que Hansi Flick i Deco ho tenen tan clar, jo confiança cega amb aquest fitxatge i tinc ganes de veure'l. I allò d'ahir, doncs mira... Ja
2: és una mica destrampada, aquest partit.
3: El que faria mal és que Tuchel, el seleccionador alemany d'Anglaterra, decidís fer el canvi, el traiés de l'equip titular i posés Marco Rashford.
2: Espera't el següent partit.
3: Això faria mal.
2: Espera't el següent partit.
0: Bueno, però així juga menys, descansa menys, arriba menys. Jo,
2: ara en clau Barça, eh?
0: Sí, sí.
4: Però això, Anaïs, obre un debat.
3: Ara.
4: Tenim a Rafinha...
3: Que no ho farà, perdona. Que no ho farà per una raó. Corre i treballa mil vegades més que Rashford.
4: Val. Sí, però va marcar un gol i amb el Barça va fer jugar el Flick en el lloc del Lamine Yamal quan pintava malament, no? Jo diria que ara s'ha obert un debat al Barça perquè tenim a Rafinha, que no se'n vol anar, tenim a Gordon, que ens ha costat 70 milions més 10 en variables...
3: D'aquelles que et lleves, pixes...
4: Aleshores, qui serà titular? Tindràs a la banqueta un jugador de 70 milions més 10 en variables, el farà jugar i llavors Rafinha anirà de suplent. Què fas amb Rashford? Perquè el Rashford el segueixen contemplant.
5: Sí, Rashford... Ets partidari de Rashford?
4: Jo sí.
0: Jo tinc la sensació que Rashford
4: Jo crec que Rashford, i penso que té altres opcions que no pas jugar a l'esquerra. Pot ser precisament el suplent de Lamine Yamal.
2: A veure què opina...
4: Quan ho ha fet bé.
2: A veure què opina Laura Paricio, des del Mundo Deportivo. Laura, bona tarda.
6: Sí, bona tarda. Mira, des del club em diuen que estan molt contents amb el rendiment que està donant el flamant fitxatge del Barça... Anthony Gordon.
2: Sí.
6: Ahir va fer un partit impressionant.
2: Bueno, a veure.
6: De feina fosca.
2: Això
6: d'aquelles
2: sí.
6: Coses, d'aquella feina que no es
5: veu. Això és molt típic, també.
6: I que no és agraïda, però que està molt valorada pels entrenadors. Gordon és el collaret de tous del Mundial.
2: Carai, quina metàfora.
6: Discret, sí? Però a la vegada brillant i imprescindible. O el mocador de seda italiana que no es nota,
2: sí?
6: Però que és clau per fer lluir el conjunt. O uns cordons de sabata de cotó encerat
2: metàfores, no?
6: I talla de 80 euros que ni es veuen, però enalteixen el conjunt també. S'entén, no?
2: Sí, sí, s'entès perfectament. Laura, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
5: Sí, un altre dels noms, sens dubte. A més, ja saps que en aquest programa, Marc, som molt amants de Harry Kane,
2: sí,
5: des de fa ja uns quants dies, però veient el partit d'ahir, vosaltres continueu pensant, si és que ho pensàveu, que el Barça ha de seguir intentant fitxar Julián Álvarez i no Harry Kane.
2: Que és tan llegenda Harry Kane que li deixen tirar el penal una segona vegada.
3: Home,
2: i té
3: no.
2: Tant de prestigi...
3: Sí, però clar, però el porter va ajudar una
2: bueno,
3: mica,
2: això és un detall, però com té tanta aura que pot tirar dues vegades.
7: Té aura.
0: És que jo crec que Harry Kane no sortirà del Bayern. Llavors, partint d'aquesta base i que costa un pastizal, sí, clar, si fos una oportunitat de mercat, doncs evidentment passa per ell amb els ulls tancats. Sí, sí. Però sabent el que costa, doncs ja no és un tema de... Sí, clar, jo també voldria que vingués Haaland. Però...
8: A on fa gols, Haaland?
0: Al final...
5: A Noruega.
0: Has de mirar una mica el que tens més a la mà, i dintre el que tens més a la mà és Julián Álvarez, i tampoc hi arribes, vull dir.
5: Però Harry Kane és bastant més barat que Julián Álvarez.
4: No sabria dir-te, eh? És un golejador... Bueno, és veritat que és un jugador amb experiència i gran, però...
0: A nivell d'amortització?
4: Clar, hauries de fer-li un contracte curt.
5: Però Flick, recordem que Flick...
3: Però si pagues molt de traspàs, si li fas un contracte curt, t'enganxes els dits.
4: Clar, però no li pots fer un contracte llarg. Per això crec que no vindrà. El Kane és un somni impossible del Barça.
3: Hi ha una cosa que grinyola, que a mi em sorprèn, que és que li queda un any de contracte i ha arrencat el Mundial sense tancar la renovació encara amb el Bayern. I tots els futbolistes intenten, abans d'una gran cita d'aquestes, pel si de cas prenguessin mal, tenir-ho tot lligat. Per això tots aplaudeixen amb les orelles quan ja decideixen el seu futur abans de començar una competició com aquesta. A mi això em grinyola. T'arribaria un any més jove del que et va arribar Lewandowski.
4: Però també els clubs no es volen arriscar a fitxar un tio que es pot lesionar en 4 dies.
3: Els números d'aquest home són molt bèsties.
2: Sí, sí.
3: A la prèvia del partit contra Croàcia amb l'estrena d'Anglaterra, el tio deia que reconeixia i era conscient que havia viscut la millor temporada de la seva vida a nivell de clubs, i això es tradueix en marcar més gols que partits acaba jugant. 61 gols, 51 partits jugats amb el Bayern.
2: Impressionant.
3: Fa dos golets, igual a la mística de Gary Lineker, 10 gols, màxim golejador de la història dels Mundials. Jo, si pogués triar...
5: Ara.
3: Harry Kane... Abans que Julián.
2: Bueno, queda un gran defensor de Harry Kane, que de fet és l'avalador, que és François Gallardo.
1: Bona tarda,
2: què tal? No és la persona que té les claus d'aquest fitxatge.
1: Estáis debatiendo una cosa que está ya arreglada.
2: Bueno, ¿ah, sí?
1: No hace falta que peculéis con quién va a fichar el Barcelona, porque os avanzo en exclusiva que el Barcelona...
7: Exclusiva.
1: Ya tiene muy avanzada una operación para fichar a Harry Kane.
2: Home,
9: Kane no, ¿eh?
2: No nos equivoquem de nom, que encara tendrem un disgust.
1: Yo mismo, personalmente, me he metido hoy en la operación para cerrar fichaje. Finbun, al lío. Hace una hora he llamado personalmente al hotel de concentración de Inglaterra en Kansas.
2: ¿Vols dir que cal?
5: ¿Qué dius?
1: Para hablar personalmente con Harry Kane.
2: No, Kane.
5: Es que
2: Kane.
5: Lo sabe.
1: Y cerrar la operación.
6: ¿Qué me dice?
1: Al lío, fin boom. Aquí os pongo la grabación de la llamada para que os lo comprobéis.
2: Ahí.
10: Thank you for calling the Internet. How can I help you?
1: Hello.
2: Hi.
1: Do you speak Spanish?
10: No, I don't.
1: No? I speak with Harry Kane in the room. Harry Kane, de England. Al lío.
10: Sorry, speak with who?
1: I speak with a player England. Harry Kane, with François from Spain.
10: No, I can't do that.
1: No? And write a note, message, from Harry Kane.
10: Okay, let me put you on hold for a second.
1: One note.
10: Okay, yeah.
1: Finn Boone. He is standing. Thank you very much. From Francois.
10: Yeah, of course.
1: Finn Boone, al lío. Thank you.
10: You're welcome.
9: Molt educada la nostra.
6: Exclusiva, eh?
2: Mare meva, eh? He patit una mica, però és una exclusiva, François.
1: Ja l'havei comprovat.
5: Sí.
1: La nota està mandada.
3: El que passa que diu que ha trucat a Kansas, jo diria que Kansas és on hi ha la selecció argentina.
5: No, la selecció anglesa està en un hotel en aquella zona, també.
3: Sí, també?
5: Sí.
11: Finbo. I si no,
1: desmiéntemelo.
2: Bueno, veig que ho tenim a tocar, no, això ja? Ho tenim a tocar.
1: Cuando Harry Kane reciba la nota, la operación ya tendrá luz verde. El fichaje... Está casi cerrado. Finbun. I si no, desmiéntemelo. Al lío.
2: Crec que t'ho haurem de desmentir. No sé si podem saludar el Damià. Damià, bona tarda.
12: Don Damián.
13: Damià.
12: Què tal? Bona tarda.
9: Hola.
12: Com esteu?
2: Chaval.
12: Me tuviste en tus pechos, José María.
13: Efectivamente. Y te estamos viendo enseñándonos en TikTok todo lo que acontece alrededor del Mundial.
2: A veure, com has vist? No sé si estaves pendent de la roda de premsa de Cucurella.
12: No l'he vist.
5: No, perquè estava fent... Ara, digue-ho.
2: A veure, explica.
12: Estàvem entrevistant Gavi, que l'emetrem aquesta nit, el Tu diràs, i per xarxes també podreu veure les declaracions que ens ha fet, i llavors, sincerament, ja he demanat a redacció que estiguin pendents de Cucurella, que ara em posaré a escoltar-la, perquè m'han dit que està bé, també.
2: És sucosa, sí, sí.
12: És sucosa, no? Però és que he de ser sincer, o sigui, ha coincidit en el temps. De fet, això és molt habitual, que quan hi ha Media Day i surt un jugador, doncs aquí, com que hi ha mitjans que van una miqueta desdoblats, doncs hi ha algú que s'encarrega, però en el nostre cas, que estem aquí com a únic enviat especial, doncs faig l'entrevista i després me l'escolto.
2: Molt bé. Què diu Gavi? Què diu Gavi?
12: Gavi està força reivindicatiu,
2: sí?
12: Diu que li rellisquen les crítiques,
2: ja,
12: que ell continua sentint la titularitat de Luis de la Fuente, i diu que pràcticament que el Madrid ja no sap què fer per per parar la Minya Mal amb aquest fitxatge de Marc Cucurella, ha dit que s'ho tenia calladíssim, que ningú de la concentració sabia que Cucurella anava a fitxar pel Madrid.
2: Tu creus que això pot d'alguna manera interferir en, no sé si tenien bones o males relacions? Com pot haver caigut aquesta notícia?
12: No, ells són professionals i, a banda que són companys aquí, cadascú doncs vetlla pel seu futur i mira el que és millor per... i el que és millor doncs, a nivell professional per la seva carrera, però sí que és veritat que tenen les seves amistats, que tu només has de mirar els rondos que fan en els entrenaments que es divideixen, i hi ha els 8 del Barça, més Marcos Llorente, més Pubill, més algun de l'Atlètic Club, i després van la resta, no? Jo no sé ara com anirà amb Cucurella, però, home, alguna afectació pot tenir, perquè no deixa de ser un futbolista ara mateix català, però del Madrid, o sigui que sí que és veritat que es pot marcar alguna distància.
5: Dèiem aquí que ha acabat la primera jornada de tota la fase de grups, ara comença la segona. Com respira la concentració de la selecció espanyola?
12: Ja no amb aquella alegria de la primera setmana. Amb alguna reserva, les cares en els entrenaments estan sent més llargues. És veritat que va ser una ensopegada i que l'empat entre Uruguai i Aràbia, l'altre partit del grup, doncs va endolcir una miqueta l'ensopegada, però s'espera una resposta perquè l'equip espanyol va sense cap mena de coixí ni de marge per jugar contra Aràbia. No? Ara aquí tot el focus està posat en veure si Lamin podrà ser titular o no. Nico Williams, seguríssim que no, però és veritat que anar ja a la segona jornada sense xarxa doncs et posa una miqueta al límit i en tensió.
2: Damià, avui què ens hem de mirar?
12: Home, avui jo crec que el Mèxic-Corea.
2: Mèxic-Corea.
12: Gran partit perquè... Sí, perquè Mèxic... Per Mèxic, pels mexicans, que sabeu que ho viuen amb molta passió, aquest partit és clau perquè si aconsegueixen ser primers de grup s'asseguren ser locals els setzents de final i els vuitens. Aleshores, és un partit clau per ells i els que hi entenen molt de futbol diuen que Corea és una de les millors seleccions.
5: Jo he posat un 2-2 a la porra.
2: A quina hora ho fan, això?
12: A les 3 de la mañana.
2: No, per favor.
3: I si voleu un altre al·licient, que sapigueu que si Mèxic acabés primera de grup i Espanya tercera de grup, seria un dels possibles encreuaments de setzents de final.
7: Déu-n'hi-do.
12: És correcte.
7: Ese nos interessa.
2: Una abraçada, que vagi molt bé. Gràcies.
12: Ja. Gràcies.
2: I també igualment. Gràcies, Víctor Pazzi, Laia Cervelló i Gavi Sanz.
3: Ara que no prengui mal la nit.
11: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
14: És l'espanyola una aceituna como ninguna, como ninguna.
15: Si no hi ha l'espanyola, no hi ha aperitiu.
16: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
17: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
18: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
19: Verisure.
20: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
21: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona, vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
22: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
23: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
24: I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
25: Molt bé.
24: Arribarem a tot?
25: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
26: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
27: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
0: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.

0: Dormir de mil maneres. Ara Hipercor tens un 50% de descompte en una selecció de matalassos i bases i ho pots finançar fins a 12 mesos. Del 18 al 30 de juny a Hipercor i a Hipercor.es. Paga còmodament les compres amb la targeta El Corte Inglés a la botiga web i app. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés, FCSA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o a Hipercor.es.
1: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
2: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
3: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.

0: Bona tarda a tothom, 14 minuts i les 8, l'hora prevista perquè comenci el primer partit del play-off final de la Lliga ACB, el Roig Arena, entre el València i el Barça. Play-off al millor de 5 partits, el que en guanyi 3 es proclama campió d'aquesta Lliga 25-26. Un València que va acabar segon a la Lliga regular, amb una victòria més que el Barça, que va acabar cinquè i que ha eliminat de moment el Bilbao Bàsquet per 2-0 i el Joventut per 3-0 a quarts de final i a semifinals. El Barça, per la seva banda, ha eliminat l'UCAM Múrcia amb desavantatge de pista, 2-1 per l'equip de Xavi Pascual, i també el Tenerife amb un 3-0 contundent, en aquest cas sí, amb avantatge de pista per l'equip blaugrana. Els números a casa del València en partits de Lliga diuen que ha guanyat 17 partits i n'ha perdut 3. Fora de casa, el Barça a la Lliga n'ha guanyat 15 i n'ha perdut 5. El segon partit serà dissabte també en aquest mateix escenari Roig Arena a les 8 del vespre. Han jugat ja 4 vegades aquesta temporada, 2 partits de Lliga, victòria del València en els dos partits, tant el Roig Arena com la pallissa que li va fotre el Barça a l'última jornada de la fase regular, ara fa 4 dies, el 31 de maig, i a l'Eurolliga, victòria del Barça a València i victòria del Barça també al Palau Blaugrana. Per tant, 2-2 pel que fa als precedents tant a l'Eurolliga com a la Lliga ACB. El Roig Arena amb el Dani Aguilar tocant els botons del Xavi Cupido. Hola, Dani, bona tarda, bona nit.
1: Hola, Xavi Puig, molt bona nit.
0: No, bé, encara això deu... Encara no vull, no? No he començat a fer xup-xup.
1: Déu-n'hi-do, eh? No sí? Et creguis, es nota que és la final, falten 12 minuts, jo veig encara més persones que en el partit de semifinals contra el Joventut. És dijous, per tant, segurament tindrem menys... o la gent dirà més justa que en el segon partit de dissabte. Hi havia poc ambient, ben bé una hora i mitja abans als voltants del Roig Arena, però a poc es va tenyint de taronja aquest majestuós Roig Arena.
0: Hola, Albert Pedrol, bona nit.
2: Hola, Xavi Puig, bona nit, què tal, com estàs?
0: Bona tarda, molt bé. Ha anat sí. Bé el viatge?
2: Bé, com una seda, sí. I escolta, ambientàs, com deia el Dani, aquí al Roig Arena hi ha tothom tenyit de taronja amb les samarretes, amb els colors corporatius del València Bàsquet, i realment aquí que hi caben unes 15.000 persones, avui s'espera un ple a vessar.
0: Quin roster tindrà el Barça? Quin rostre ho veurem, també? A veure quin rostre mostra el Barça avui. Sí. Quin rostre tindrà avui el Roig Arena, Pedrol?
2: Esperem que de rostre millor que el de fa 18 dies, que hi hagi una millor imatge del Barça. Doncs mira, no hi és Tomas Satoranski, que ha viatjat però que ha caigut de la llista a última hora per problemes físics, per uns problemes a l'esquena que l'impossibiliten jugar a aquest primer partit de les finals de l'ACB. En el seu lloc ha entrat Juan Núñez, i Miles Norris és el jugador descartat. En canvi, el València, plantilla de 16 jugadors, Pedro Martínez, que n'havia de descartar 4, doncs bé, són Nate Roivers i Josep Puerto, que arribaven molt justets físicament, Isaac Nogués descartat, i com gairebé tota la temporada, Xavi López Aróstegui tampoc jugarà aquest partit. Àrbitres, Rafa Conde, Martín Caballero i Luis Miguel Castillo.
0: Perfecte, doncs tots situats amb els protagonistes que hi seran i que no hi seran en aquest primer partit d'aquest play-off final de la Lliga ACB. Hola, Jordi Colomer, bona nit.
3: Bona nit.
0: Bona nit. Ho veus llarg, això, o no?
3: Sí, el meu pronòstic inicial va ser un 3-1, és a dir, com a mínim són 4 de 5. No veig un 3-0 contundent, o almenys espero no veure-ho, bueno, perquè del costat blaugrana no el veig, i per tant espero no veure el del costat del València. Són dos equips que aquesta temporada, tret d'aquell últim partit horrorós al Palau, han estat duels igualats.
0: Dani, com ho veus tu?
1: Jo estic amb el Colo, i tant de bo m'equivoqui, eh? Però jo estic amb el Colo, mira, ara passa per darrere nostre Tomas Satoranski i Miles Norris, els dos jugadors descartats, amb aquest amb aquesta projecció de 3-1. Dit això, t'ho dic perquè m'ho preguntes, Puig, perquè és que a mi el sentiment em té absolutament desorientat. El Barça a mi em té desconcertat des de fa molt de temps. Ha estat una temporada que, per aquells que no la recordin, va començar Joan Peñarroya a la banqueta, perquè és que jo crec que si parlem de Joan Peñarroya al Barça, Puig, ens fa l'efecte que és un entrenador de fa 5 anys, i en canvi va començar aquesta temporada, que ha tingut tots els altibaixos que es poden imaginar, i que finalment arriba aquí a la final. A partir d'aquí, amb la majoria de jugadors en forma, amb l'única absència de Tomas Satoranski, a mi em costa molt fer pronòstics, noi, però estic d'acord, si m'obligues, ja que m'estàs obligant, doncs et diré aquest 3-1.
0: Aquesta baixa de Satoranski trastoca molt els plans Colo, almenys com per avui. Veurem si dissabte hi pot ser, però avui com a mínim ja no hi serà.
3: No ha estat fi a la ronda anterior, és la veritat. Estan més determinant Juan i Marcos contra Múrcia i les estonetes de la Provítola contra Tenerife, però quan ell és a pista el nivell defensiu és més elevat, cosa que va molt bé contra el millor segon millor atac de la Lliga, que és València, i a més té una capacitat física quan al davant hi hagi Omar Imur o De la Rea, ajuda a tenir un base de 2 metres també per tancar el rebot. Ja vam veure el desgavell que va ser la penya intentant tancar el rebot davant del València. És una baixa que es pot notar, òbviament no és Panther, no és Clyburn, no és Schengelia, que tenen aquest to més decisiu en els dos costats, però sí que es pot notar.
0: Això ja es va jugar una final 2003 que va acabar amb victòria del Barça. Hi ha hagut altres precedents en play-off, però de finals només una, aquesta del 2003 que va acabar amb victòria blaugrana. De fet, la majoria de play-offs que s'han enfrontat València i Barça han acabat amb victòria blaugrana, menys un, que va ser el que va guanyar la Lliga al València, precisament amb Pedro Martínez a la banqueta, l'any 2017. Es van trobar en aquell play-off, no a la final, i al final aquella Lliga es va quedar, en aquell cas, a la Fonteta, de la Font de Sant Lluís, on jugava com a local el València Bàsquet.
1: Sí, de fet, el 2003 és... Ara no recordo, mira, ho volia mirar i no ho mira, no t'enganyaré. No recordo l'ordre de títols, però és un dels tres títols de l'únic triplet de la història del Barça, amb Svetislav Pesic. L'altre dia repassàvem amb els Saperes aquella plantilla del València, però sí que és veritat que, de moment, les eliminatòries són molt favorables al Barça, per bé que em fa l'efecte que les perspectives i la idiosincràsia de tots dos equips eren diferents, perquè hores d'ara, malgrat que ens pesi, segurament el València té un projecte, Xavi, molt més consolidat que el Barça pel que fa al seu projecte de bàsquet.
0: La tarda ens portarà també cap al Palau Blaugrana a les 9 de la nit, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça el Pozo Múrcia, el primer acabar amb victòria del Barça a la tanda de penals, remuntant un 0-3, un 1-4 també l'equip de Javi Rodríguez, i a la tanda de penals amb 3 penals fallats, 2 aturats per Didac Plana i un altre que va anar al pal, va acabar sumant el primer punt d'aquesta final, també millor de 5, igual que també la final de bàsquet, dependents també del Mundial, evidentment de futbol. Ara en joc la recta final del primer partit d'aquest dijous, amb empat a 1 de moment entre la República Txeca i Sud-àfrica. Més tard a les 9, un Suïssa-Bòsnia-Herzegovina, a la mitjanit un Canadà-Qatar, i a les 3 de la matinada un Mèxic-Corea del Sud. Vaja, hi ha hagut jornades millors, Aguilar, per què enganyar-nos en aquest Mundial de Futbol, però s'han de jugar tots els partits d'aquesta primera fase.
1: I en són molts, clar, el problema és que en són molts.
0: Sí, però avui han coincidit aquí 4 que, diguem que no són de gran cartell, però mira, la República Txeca, que guanyava, però que ha vist com Sud-àfrica l'empata, i ja som al temps afegit de la segona meitat, per tant s'està deixant punts valuosos la selecció de Creix i companyia. Déu-n'hi-do, peta fort ja, això del Roig Arena, d'ànim.
1: En presentació ja, Albert Pedrol, crema el foc al mig de València, al mig del Roig Arena, flames i flames per rebre tots dos equips.
2: Sí, hi ha hagut xiulada ja els jugadors del Barça, ara els del València, que estiren aquí la línia de fons, esperats per ser presentats. I sí, aquí hi ha una mena de 3 pilones al centre de la pista, sortint foc, que m'està arribant l'escalfor del foc fins a la meva posició. Vull dir, imagineu-vos, mentre el tros d'emmarcador que hi ha aquí al Roig Arena ensenya ara un vídeo de motivació, amb animació del València Bàsquet, de l'afició, amb els jugadors. Ara mateix això sembla, vaja, una discoteca a nivell de pantalles, sí, de lluminàries. És espectacular, realment, aquest Roig Arena del València Bàsquet.
0: A nivell de puntuació, el València contra el Barça aquesta temporada 102-93, 102, i hi ha aquest bolet estrany de l'Eurolliga, del partit del Roig Arena, 62-66. És un marcador molt poc habitual de veure amb el València jugant, Dani, eh?
1: Sí, de fet, és el paradigma de saber que el Barça va dur el seu terreny al València. Però l'altre dia, jo crec que Xavi Pascual també, no sé si està d'acord amb Colo, va reivindicar aquest esperit ofensiu també del Barça. Ui, espera, mentre ara hi ha la presentació dels jugadors, mare meva, avui sé que tindreu un ambientat, Josep Puig. A mi em fa l'efecte, jo pràcticament veig poques localitats buides, recordo 15.600 espectadors aquí al Roig Arena, això és una final de l'ACB i crec que la gent ho ha entès. Doncs el que et deia, que Pascual també les últimes hores, Colom, algun reivindicar l'esperit competitiu o ofensiu que pugui tenir el seu Barça també.
3: És que ho ha demostrat al llarg de la temporada. Jo temia un Barça més gasiu, més línia Xavi Pascual de l'anterior etapa o fins i tot de l'etapa a Rússia, i hem vist en molts partits marcador elevat. És veritat que ell ha baixat molt el ritme de joc, suposo per adaptar-se a una plantilla tan veterana, però sí que el Barça no s'ha sentit incòmode els dies que ha hagut d'anar a marcadors alts i intercanvi de cops. Ho hem vist contra el Tenerife, que és un equip que també planteja marcadors alts encara que jugui a poc, sí, es pot adaptar en els dos. A mi la por que em fa és que si els dos vas a duel de talent, els dos entenen, però llavors igual el que s'imposa més són les cames, i en cames sí que té més capacitat física, més joventut el València que no passa al Barça.
0: Hi ha llocs que fora de casa va guanyar el primer, guanyar el segon, va, n'has de guanyar tres, no? Perquè hem vist de tot ja en les últimes, en els últims playoffs. Hem vist l'últim o el penúltim on ningú no va guanyar com a local i va acabar sent campió de Lliga. Vull dir que també aquestes teories de vegades són teories que ens les fem molt a la prèvia i després no acaben servint per res.
1: Mira, de fet, si alguna temporada et demostra que això, el factor pista, jo crec que va davallant, és que a tres quarts de final ens han guanyat els visitants i que el València va ser capaç de guanyar dos partits a Grècia i perdre dos partits a casa. Per tant, això s'ha d'agafar el Barça, mentre ara ja sí, sona i realment retrona l'himne del València Bàsquet, el Roig Arena, bufandes, taronges al cel valencià, perquè arrenqui aquest primer partit de la final. Amb un ambiental,
0: el taronja, sí. Que ocupa bona part de la graderia. No s'ha identificat, Pedrol,
2: Amb... Absolutament. Mira, el Roig es diu Roig, que li afegeixes un pèl roig, i ja sóc jo, i t'he de dir, escolta, jo em declaro fan absolut d'aquest himne del València Bàsquet, que l'ha fet la Fúmiga, que és un grup estimadíssim, també no només aquí a Terres Valencianes, sinó a Terres Catalanes, i que realment han fotut un himne espectacular.
1: Sí, qui no falta és la senyora darrere, Puig,
0: home,
1: el seu timbalet. Aquí la tenim, ella, sempre acompanyada de les seves dues companyes. Tenim a Pam, al nostre darrere, aquesta mascota que segueixo... Ah, mira, ara crec que sé el que és un petard, sí, clarament, amb una flama dalt.
3: Home, el nom era una pista, no?
1: Sí, podia ser, sí, estic d'acord. Però ara ja sí, amb la nostra amiga darrere tocant els timbals i amb els quintets inicials ja a punt de sortir a pista, 47 segons perquè arrenqui la gran final de la CB entre el València i el Barça.
2: Doncs hi ja som tenim tots, pel sí. Barça. Digues, perdona, Xavi, perquè mira, els 5 inicials acabats de sortir del forn. Pel Barça, Juan i Marcos, que serà titular, Kevin Panther, Will Clyburn, el Toko Shengelia i Yusuf Afol. Serà avui molt important Yusuf Afol per tancar el rebot defensiu del Barça. Pel València, el problema, Jan Montero, Branco Badio, Braxton Key, Cameron Taylor i Nil Sacco.
0: Doncs Juan i Marcos, una altra vegada com a titular, comença a ser un home important, juntament amb Yusuf Afol, que ens anava a dir a principi de temporada que Afol i Marco serien titulars, i Juan i Marcos serien titulars en una final de la Lliga CB.
3: No saps que era menys probable que passés?
0: Dels dos, no?
1: No. A veure, que el Barça jugués una final de la Lliga, jo crec que ja era improbable. Però com dius, si ens diuen, no t'estic dient ni a l'agost, al setembre, si ens diuen al febrer que el Barça arribaria a nacionals, mira com pica endavant, de mans, amb Juan i Marcos i Yusuf Afol, el quintet titular, realment això no s'ho podria esperar ningú. Jugadors a pista, es donen les mans amb la tripleta arbitral, a unes finals ACB, senyores, a unes finals ACB, senyors. El millor de 5, això ja no ho atura ningú. 84 partits oficials després, més de pràcticament 10 mesos de competició després. El Barça, que torna a unes finals, feia 3 anys que no hi era, ha hagut de tornar, o així ho semblava. Xavi Pascual, que ara pica de mans amb els seus ajudants en aquests darrers partits com a tècnic blaugrana, per intentar que el Barça aixequi de nou un títol. Tot a punt el Roig Arena perquè arrenqui el partit.
0: Amb dos entrenadors que saben ben bé què jugar finals, més Xavi Pascual, segurament que Pedro Martínez, però vaja, que d'experiència a les banquetes, tant un com l'altre, van sobrats, més Pedro que Xavi Pascual, però tots dos amb, amb una trajectòria per seguir i per valorar, i amb una relació, jo diria, que de molt respecte, no, sí. Dani, entre tots dos.
1: Estic molt d'acord, perquè allò, saps, el talent reconeix talent i el respecte reconeix respecte. Així ho van demostrar ahir a la prèvia a l'Ajuntament de València, així ho han demostrat a les últimes hores. Són dos estils segurament bastant diferents d'entendre el joc, però que són de molta qualitat, referencials, ja et diria, tota Europa. Ho ha estat Xavi Pascual els últims temps, ara també Pedro Martínez, ara ja sí, tot a punt perquè arrenqui la final. Els nanos que han donat la preceptiva pilota de l'ACB, els àrbitres que donen l'okay, i la pilota que es desplaçarà fins al cel de la capital del Túria, fins al cel de València. Arrenca RAC1 i el Roig Arena les finals de l'ACB. Primer partit, som-hi Barça. La primera possessió serà per l'equip blaugrana, per Juan i Marcos. Marcos amb la pilota, amb ell el problema, Jean Montero. Segueix Juan i surt del bloqueig Claiborne. La primera serà de l'assassí. Oh, no hi va el triple. I el rebot és per Juan i per Montero, que ja cavalca cap a l'altra banda. Jean Montero, la penetració a Montero. Anem a Montero. No, el rebot és de Juan i Marcos, ben lluitat per Yusuf Afol, important. Ara que intenta córrer el Barça, segueix Juan i Marcos, s'ha quedat sol, el llançament de Juan i tampoc. El rebot de qui és? De Yusuf Afol! No, falla Yusufa, sota el cèrcol, som-hi, Yus, però el rebot és de Xenguelia, i anota l'ofensiu Xenguelia, compta Colo de moment, el caçador caçat des de la perspectiva del rebot ofensiu.
3: Que ha estat una mica tònica dels quatre duels de la temporada, eh? Vull dir que el rebot no ha estat un problema pel Barça en els duels amb el València.
1: A l'altra banda, ràpidament anota el triple Jean Montero, el primer del problema, el primer del Dominica. Ataca el Barça amb Juan i Marcos, amb l'ex-València, Toko Xenguelia. Panther amb la pilota, la té Kevin Panther, davant d'ell Branco Badio. Panther, segueix Panther, dorsal 0, 3 segons de possessió. Ui, a punt de perdre la pilota, falta. Falta en defensa, sí, falta en defensa de Branco Badio. Mira que Panther havia tret una mica el braç a passejar.
2: I protesta l'afició del València, que veia com quedaven 2.8 perquè s'acabés la possessió. Ha tret petroli aquí Kevin Panther amb aquesta falta personal de Badio.
1: Sí, és qui ha notat el triple. 1 minut i 17 segons d'aquesta final. 3-2, torna a rebre Kevin Panther. Panther defensat per Branco Badio. Sabeix Kevin, d'aquí cap allà. Kevin, la penetració d'en Kevin. S'aixeca Kevin, molt individualista l'acció. Però el rebot el torna a carregar el Barça. I torna Yusufa. No pot anotar Yusufa, però treu els tirs lliures. Ai, ai, ai, ai, ai, com ha començat carregant a la pintura el Barça.
2: I fent una cosa que habitualment el València fa, que és carregar el rebot ofensiu. Ara s'han canviat les tornes, és el Barça que carrega el rebot ofensiu i gràcies a això hi ha tret dos faltes i ara mateix està en disposició d'avançar-se a 4-2 en aquests primers minuts.
1: La vas a fallar, ja tenim els primers crits aquí al Roig Arena de la aficionada més animosa del València. Doncs mira, l'ha fallat. També t'he de dir, Colo, que amb el pobre Yusufa tampoc és que la maledicció no es necessita gaire, vaja, que se m'entengui.
3: No, ja fa patir amb la mecànica i el resultat no és, per percentatges no és del tot negatiu, tot i que no seria el cas ara. Veurem, perquè són dos equips que tenen molts problemes per treure tirs lliures. O sigui, en teoria hem de tenir partits ràpids, veurem si és la tendència.
1: Cam Taylor falla el rebot poderós de Yusufa Fol, de moment dominant els cèrcols el de Dakar. La té Juan i Marcos, aquest amb Toko Xenguelia. Panther amb la pilota, el 2-1, finalment es desfà el del Bronx. Té Branco Badio davant, segueix Panther amassant molta pilota. Xenguelia, el triple de Toko, no, molt llarg el triple de Xenguelia. I el rebot ofensiu és de Yusufa una altra vegada. Ai, però ara per la pilota li fan falta, sí. A Cam Taylor, ha recuperat la pilota Taylor. Xenguelia passava per allà, ha deixat anar el braç i és falta del Georgia.
3: I sort ha tingut també Fol en el bloc perquè ha tret el cul, que era una falta en atac molt clara i li havien perdonat.
1: RAC1 des del Roig Arena explicant-vos la final de l'ACB. Pedro Martínez contra Xavi Pascual, València contra el Barça, buscant una altra vegada el títol. L'equip blaugrana, Cam Taylor, bloquejat per Braxton Key. La té Saco Mamma amb... El problema, Montero, la penetració de Jean Montero, a punt de treure el 2-1, anirà a la línia de tir lliure. És molt difícil, és que és molt complicat. Aquest stop and go que fa d'arrenco, m'aturo, torno a arrencar, és que és realment complicat de defensar.
3: Sí, perquè més té, com que té l'amenaça del triple, a qualsevol mínim moviment de cos, aquí s'ha vist, ha parat un moment com si anés a tirar, i el moviment que ha fet amb el cos de Clyburn per ser a saltar és tot el que ha necessitat per canviar altre cop el ritme i treure-li l'avantatge.
1: No t'ho he preguntat, Puig. Tu, Puig, tens confiança en el Barça i en aquest títol de Lliga o no, Xavi Puig?
0: Jo crec que anirem llargs en aquesta, sí, en aquesta sèrie. No sé què passarà, però que serà una cosa competida.
1: És a dir, tu creus que hi ha la possibilitat de tornar a València, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Bé, sí, possibilitat, evidentment, hi ha. Juan i Marcos, amb la pilota, defensat per Montero. El bloqueja Yusuf Afol, segueix l'argentí cap a fora. Toco ara no es decideix a llançar, però ja està pivotant Toco. El tap a dues mans de Cam Taylor, se li ha fet de nit, ha entrat a la cova i no ha pogut sortir Taylor. La penetració de Taylor, uf, fregant el 2-1. També és un altre jugador interessantíssim. Si el València el pot retenir, és que és un jugador molt complet, és intel·ligent, té vot, té velocitat. Felicitats al bàsquet Girona, que és qui el va descobrir per Europa. Quina barbaritat de jugador, Cam Taylor.
3: Sí, sort que aquell pas que va fer per Euroliga no va funcionar, i això ha fet que primer Girona, després València, i en Caja pel mig l'aprofitin, però ja sabem, grandíssim defensor, a més de físic té aquesta lectura, com aquí he vist perfectament el moment que era que havia saltat el 2-1 a Schengelia, i feinada que fa sempre als dos costats de la pista.
2: I primers canvis a les files del Barça. Ha entrat Jan Veseli i pel València també ha entrat Sergio de la Rea i Matt Costello.
1: Un jovenet com de la Rea i un home que ho deixa a final de temporada com Jan Veseli. 6-2, falla el segon, anota el primer Cam Taylor. Juan i Marcos amb la pilota. Marcos amb Clyburn, bloquejat per Veseli. Segueix Clyburn, Marcos amb Panther. Panther s'aixeca sobre bot, el volat, no, el rebot és per Montero, no està encertat. Panther segueix sense la finor habitual. Ui, que bona la passada, Costello anota. Que bé ho ha fet Jan Montero, com ha vist a l'esquena el pivot nord-americà del València, perquè notis un 8-2, compta més 6. Panther que segueix amassant pilota, Panther que segueix intentant-ho, la penetració de Panther cap a fora, Clyburn, l'extrapàs amb Juan i Marcos, que no s'atreveix a llançar. València està connectadíssim. Segueix Juan i penetració de Juan i Veseli, el llançament de tota la vida, que ara sí entra per desllorigar un atac que estava sent enrevessat a les últimes possessions. 8-4, però a l'altra banda no hi ha treva. Anota Costello. Aquesta cistella es cola primers segons de possessió de València.
3: És quan més t'escolta està la defensa, ho hem vist abans, que bé se li feia la senyal dient que algú tapi a Costello, però òbviament Juan i Marcos no podia. T'has d'adaptar ràpid, perquè si no és que el jugador a nivell psicològic fa mal.
1: 4 minuts de partit, la té Kevin Panther, defensat per Montero, el triple de... Ui, Panther fintant, finalment arriba Marcos, l'extrapàs per la pilota al Barça. Cam Taylor, cavalca Cam Taylor amb Braxton Key, cistella de Braxton Key. No sé si ho aturarà Xavi Pasqual, efectivament ho atura Xavi Pasqual, perquè veu que el seu equip, i mira que deia que era important els primers minuts, no ha arrencat com volia Pedrol. Amoïnat el tècnic de Gavà.
2: Sí, perquè el parcial és de 12-2 a favor del València en aquests últims minuts. El Barça ha començat guanyant 0-2, però a partir d'aquí ha sigut una sagnia absoluta del València, que domina de 8 punts. Xavi Pasqual ja tenia la mosca darrere l'orella en els últims minuts, es girava diverses vegades cap a la banqueta i finalment amb aquesta última cistella ha demanat temps mort. Tots els jugadors ara del Barça encerclant Xavi Pasqual i el Roig Arena, que ara mateix tothom dempeus, bufant, desvoleiant i celebrant aquest bon inici del València.
0: Doncs ha arrencat millor el València. Vaja, és un equip que demanda concentració 100% des del minut 1 fins al 40. Qualsevol oportunitat que tingui, l'aprofita. És allò, el voltor que està allà, ja te l'ha fotuda i no saps com, i vas 10 per sota en el marcador, Polo.
3: Sí, a més hi ha una tendència habitual, que és pensar que els equips que juguen tan ràpid defensen poc. I no és el cas del València, que és la millor defensa de la Lliga, són els segons en pilotes robades. Abans parlava de Cam Taylor, però Key, tres quarts del mateix. Com ha llegit el desequilibri que generava el 2-1 a Panther, com arribar per tallar la pilota, en el millor 5 de la G-League la temporada passada a nivell defensiu, i un dels que puja molt al nivell físic i defensiu d'aquest València.
1: Reprendrà el partit. Hi ha hagut més canvis, Pedrol, per files blaugranes.
2: Sì, doncs mira, ha entrat Nicola Provitola, ara el 5 del Barça en pista és Clyburn, la Provitola, Veseli, Toko Schengelia i també Darío Brizuelas, el 5 del Barça en aquesta represa del primer quart.
1: Puja la pilota al Mac de Morón, puja la pilota a la Provítola, no troba línia de passada amb Toko Shengelia, emparellat amb Jaime Perdilla, protagonistes ahir de la prèvia, la penetració del Toko cap a fora, som-hi, assassí! No, el rebot és per ells, perquè toca l'anterior del tauler, per tant, pilota pel València, els triples de moment sense encert per part blaugrana. Pradilla cap a Cam Taylor, Costello, extrapàs de la Rea, el triple que vola, triple de Sergio de la Rea, mare meva, tu. Quina tempesta li està caient a sobre el Barça, noi. 15-4, són ja 15 punts en menys de 5 minuts. Hi haurà més canvis per part blaugrana, ara de seguida els cantem. La té el Barça, Claiborne, el bloqueja Jan Veselý cap al costat dèbil, Claiborne, penetració de Claiborne, 2 més 1! De Will Claiborne, 2 més 1 d'en Guillem per trencar aquesta sequera anotadora i situar el 15-6.
2: I entrarà ara Joel Parra, s'anirà el Toko Shengelia, el cor de Joel Parra ara en pista. I és la primera de Cam Taylor, la tercera falta d'equip del València, 3 també en porta el Barça.
1: I... Ah, val, segurament hi havia un altre del canvi programat i no sé si l'han desfet o no.
4: Ja la tenim aquí.
1: Sí. Falla el ter lliure a Claiborne. Això sí que em fot ràbia, mira. Ara sí, això és el que m'escalfa. Que a més li sortia la cosa.
4: Li dona la raó.
1: Sí, clar. Taylor, cap a Álvaro Cárdenas, un dels jugadors del play-off. Costello bloquejant. La té Cam Taylor, penetració de Cam Taylor. Cistella de Cam Taylor, mare meva. Com s'està creixent aquest jugador, recordo. Ah, i ara m'ho recordaràs tu. Colo va ser qui li va clavar el tap a Satoransky l'any passat amb l'Unicaja als quarts de final, si no m'equivoco, sí. No?
3: No era, no? Tyson Pérez?
1: Ah, Tyson Pérez, tens tota la raó. Sí, senyor. Què faria jo sense Jordi Colomer? La Provítola, amb Brizuela. El triple de la Mamba, sí! Ara sí! Ara sí, Darío! Havia de sortir la Mamba per clavar la primera caixalada amb el Barí a València. 17-9, a 8 se situa el Barça, a punt de recuperar la pilota. La té Cam Taylor. Taylor defensat per Jan Veselý. Segueix Cam, l'estep back, el triple de Cam, no! El rebot és per aquí, pel València, no, perquè ha tocat la pilota línia de fons. Per tant, serà pilota per al Barça. Ara sí es fa efectiu el canvi que estava preparat abans.
2: Sí, l'ha anul·lat abans Xavi Pasqual. Entra Miles Gale, primers minuts per Miles Gale. Descansa Will Claiborne.
1: Servirà el Barça, 4-0-7 per al final del primer quart. RAC1 des del Roig Arena. Us estem explicant les finals de la l'ACB. El Barça buscant tornar a tocar metall, tornar a aixecar una copa. La Provítola pujant la pilota, fent les funcions de segon base. No Juan Núñez, que recordo que està en rotació. La passada enrere era molt complicada. Mira, espera't, perquè de la Rea ha sortit com una esperitat. Darío li ha enxulat la falta i ara va per terra Darío, perquè em fa l'efecte que de la Rea, no sé si de manera accidental, Pedrol, li ha clavat un cop a la cara a Brizuela.
2: Sí, això és el que es queixa Darío a Brizuela. De fet, ara l'ajuda a aixecar-se. Diu Brizuela que l'han tocat. A veure la repetició ara que indica, però vaja, tampoc es queixa en excés. Ara sí que li comenta alguna cosa a l'àrbitre, el Roig Arena, que embogeix, es crida a Darío Brizuela i demana tècnica, de moment, però els àrbitres que no li ensenyaran.
1: No. Està protestant amb... No,
4: doncs és sí, revisable, eh?
1: Sí?
4: Per mi sí, perquè li deixa anar el braç i té la, i li, el toca amb el colze a la cara.
1: Vull que l'entén per la Provídola, tu. Perquè la Provídola ho ha vist clar.
4: El gest és antinatural, és per protegir-se, vull dir, per guanyar posició, però li acaba fotent a la cara.
1: Omar i Morca falla, la pilota que arriba quasi bé a la nostra posició serà per Álvaro Cárdenas.
2: Sí, i protesta el Barça, i jo crec que amb raó, potser m'equivoco, però des de la meva posició que estic davant, no sé si es podrà haver repetit, per mi la pilota la toca Cárdenas i seria pilota pel Barça, sí, però vaja.
1: Martín Caballero li està donant calma a Xavi Pasqual. Ja et dic jo que jo estaria calmat si aquest home m'ho demana, mare meva, quina muntanya de tio.
3: Sí, aniré a les meves dèries, eh? Però
1: ai,
3: ja saps.
1: La revisió,
3: ja
1: no? Per
3: la
1: revisió, no?
4: En part, o sigui, demanant revisió.
3: Estem a la final de temporada, podem aprendre les normes o no? Per molt que tenia tota la raó, que era fora de Cárdenas.
1: Ja. Com t'agraden aquestes coses, Colo? Quin... Quina disciplina vols, clar que sí. Falla la Provítola, però la falta. Anirà a la línia de tir lliure. Nicolás la Provítola. M'estàs dient que és que estem al juny, no? Que ja ens ho podríem aprendre.
3: Sí, vull dir que és... Més és que no és ni normativa d'aquesta temporada, a sobre. Vull dir, no és una cosa que l'estiu passat la posessin, sinó que ja fa més d'una temporada que dura.
1: Ja. I va la Provítola.
2: Per ser el València, que ha entrat en bonus, també està en bonus. No, li queda una falta al València, el Barça que està en bonus.
1: Anota el primer la Provítola. 17-10. A 7 se situa el Barça. Sí que és veritat, Colo, que ha baixat una miqueta la intensitat anotadora del València i encara bo, eh?
3: S'han anat a la banqueta Jan Montero i Branco Badio. I s'ha notat.
1: Pradilla al Barça. Anotant falla. Cárdenas havia fallat el tir lliure a la Pro Vítola abans. Corre la Pro, 17-10. Últims 3 minuts del primer quart. La Pro Vítola amb la pilota. La Pro Vítola amb Darío Brizuela. Una altra vegada la Pro Vítola. El bloqueja Jan Vesely. Segueix la Pro al triple de la Pro. No, el rebot és per Miles Cale. No, per Jan Vesely. Finalment el control del Barça. El Barça realment molt ben, segones i terceres oportunitats. La Pro Vítola amb Miles Cale. La penetració de Cale no anota, tampoc creu la falta. El rebot és per al València, per Omari Mur, que ja cavalca cap a l'altra banda. Mur amb Pradilla, Pradilla amb Costello i aquest amb Brancú Badio. Segueix Badio dins amb Costello. El tir lliure, el llançament de Costello. Cistella era una distància lateral, pràcticament com si fos un tir lliure. Anota Matt Costello, que té bon canell, 19-10.
3: Sí, fa temps que ha anat derivant més cap a si tirador rebots exterior.
1: Parra, Parra cap a Cale, aquest amb Brizuela, el triple de Brizuela, triple de Darío Brizuela, una altra picada de la Mamba, el Barça vivint del verí del basc, 19-13, més 6 per al València, menys 6 per al Barça, Cárdenas molt sol a l'altra banda, anota des de mitja distància Álvaro Cárdenas per situar el 19 al 21-13.
2: Era el segon triple del Barça, més en porta el València, i el Barça amb un problema de tir lliure. 1 de 5, 20% només des de la línia de tir lliure del Barça.
4: Problema de tir, en general, del Barça. Sí. Els percentatges són baixíssims en aquest primer quart.
3: I amb el tir lliure es contagia el València, que és el pitjor de la CB.
1: Cale falla el triple, el rebot ara és per Pradilla.
3: De manera que Cale en atac.
1: Amb... No. Amb Branco Badio, anota Branco Badio. 23-13, més 10 per València. És màxima diferència, més 10?
2: No, més 11, 17, 6, s'ha arribat a guanyar el València.
1: Correcte, 1-0-7 per al final del primer quart, la té la Pro Vítola. La Pro Vítola amb la pilota cap a Brizuela. Brizuela segueix Darío, que està calentet, el triple des de casa seva de Darío, no? Molt individualista ara la jugada, però el rebot una altra vegada, lluita Joel Parra, no el captura, serà pilota per al València. A 56.5 per al final del primer quart, que guanya de 10 de moment. Cop sobre la taula de l'equip valencià. No volia en surts Pedro Martínez a l'arrencada i no els està tenint.
2: I ara hi ha un canvi del Barça, entra Billy Hernán Gómez. Per part de València també ha entrat Braxton Key. Si no m'equivoco, ha entrat Yankuba Sima, sí. Omari Mur.
1: I
2: Yankuba Sima, exacte.
4: Poc protagonisme, ataca però avui a la final en minuts, ja.
3: Sí. Amb la lesió de Roivers, ja va tenir alguns minuts contra la penya, i contra Billy suposo que vol posar més cos.
1: Ja Montero, Montero, amb Omari Mur, finta el triple Omari Mur, penetració d'amor, cistellot d'Omari Mur, davant de Billy Hernán Gómez, és un més 12 per al València, 2-5-1-3, 25-13, 30 segons per al final del primer quart. La Pro Vítola amb la pilota. Segueix la Pro, defensat per Omari Mur. Amb Billy Hernán Gómez. Billy, Billy, carrega contra Yankuba Sima. A veure què fa Billy. A punt de fer-se un embolic. El tat de Billy. Defensa excel·lent de Yankuba Sima. I ells encara volen córrer, eh? Uf, encara bo que s'han fet un embolic. Doncs serà fora per València. Mira com són, Colo. Mira com són, que tenien una última possessió i han preferit córrer una altra vegada.
3: Bueno, perquè és el seu estil. I... si ho veuen clar, a vegades és més fàcil... Si no per esperar-te més, és que al final era un 3-1, eh? Que no l'han acabat, però és que era una situació clara.
1: Montero. Montero en Yankuba Sima. Mamma, Yankuba en Montero. Són 8 segons de possessió. Jan Montero bloquejat per Omari Mur. Segueix Montero, el dominicà. Montero cap a Sima, una manca. Ara que el llançament és molt dolent. Opa, el rebot és per ells. Fora, no. No, no, Yankuba Sima el cop de dits. Diuen els àrbitres que està fora, però en qualsevol cas ho revisaran. Acaba el primer quart, RAC1, Roig Arena. De moment, Pedrol ha sortit millor el València, 25 València, 13 Barça.
2: Sí, i un primer quart que malauradament s'assembla molt al primer quart del partit de fa 18 dies, que va acabar amb aquella tova del Barça. En aquell cas, 28 punts va notar el València, 25 Anduara, i el Barça amb greus problemes d'encert, com deia el Puig, 3 d'11 de 2, 2 de 8 de 3 i 1 de 5 des de la línia de tir lliure. Xavi Pascual, que no està gens content.
4: Sí, estrany o no que qui no hagi demanat temps per Pedro Martínez per, per aquests últims 10-13 segons, Colo, o per no deixar-li a Pascual organitzar defensa.
3: Sí, però al final tenen sistemes de fons, sí, sí. Tenen tot treballat i a vegades amb una ordre n'hi ha prou. I tens avantatge, l'equip està en confiança i deixes una mica que flueixi el joc. Vull dir que pots... No és estrany.
4: Menys 12 pel Barça, 25 a 13 a final del primer quart. No és el que haguéssim volgut, Dani, però realment és bastant reflex del que han estat aquests primers 10 minuts, amb el València molt més encertat i un Barça, com ara deia el Pedrol, molt desencertat en atac, perquè pel que fa llançament jo crec que gairebé hi ha els mateixos a una banda i a l'altra.
1: Sí, jo segueixo pensant que Pedro no volia ensurts, que Pedro és conscient que una bona arrencada del Barça podia donar-li confiança, que tenint en compte el guió de l'anterior partit del Palau Blaugrana, una bona arrencada del València pot minar una miqueta la moral de l'equip blaugrana o el pot fer pensar que aquesta sèrie serà més difícil o menys ajustada del que podria pensar, i així ha sortit. Reflexa d'això les dues o tres primeres jugades en què el València ha pujat moltíssim línies, en què ha intentat córrer moltíssim, en què ha intentat sobretot imposar ritme de partit, i ho està fent. Exemple també aquesta última situació amb aquest 3-1, que en comptes d'aturar una mica la pilota el que ha decidit és atacar i atacar. I ja tenim els quintets, Pedrol, del segon quart a pista amb una novetat per part blaugrana a la direcció d'orquestra.
2: Sí, perquè entra Juan Núñez, la novetat en la convocatòria d'avui. Juan Núñez, que ha entrat per Tomas Satoranski, lesionat amb aquests problemes a l'esquena. Primers minuts per Juan Núñez, l'acompanyen Will Clyburn, Daria Brizuela, Billy Hernán Gómez i Joel Parra pel València, Branco Badio, Jan Montero, Braxton Gui, Yankuba Sima i, si no m'erro, Cameron Taylor.
1: Sí, aquests són els 10 jugadors que arrencaran aquest segon quart. Ho fa ara mateix amb aquest menys 12 del Barça. A veure si a poc a poc pot anar reduint l'equip blaugrana. La té Jan Montero. Montero cap a Branco Badio, finta Branco Badio, la penetració de Branco Badio, davant d'ell Billy Hernán Gómez, el salt, finalment treu cap a fora una altra vegada, cap a Montero, molt lluny, 6 segons, 5 segons, el triple de Montero, no, encara bo, el rebot és per Juan Núñez, primera acció del base madrileny en tots els playoffs, Cola, ho estic dient bé?
3: Sí.
1: Sí, oi?
3: Sí, fins ara ha estat el descansat.
1: Oi, ara! El tap sobre Juan Núñez, i a l'altra banda corre, que correràs al València una altra vegada, anota Branco Badio, mare meva, com corren aquesta gent, 27-13.
3: I quan parlàvem a les semifinals de la diferència de València d'aquest any amb el de la temporada passada, que la temporada passada vivia del triple i amb molts triples, i aquest any ha trobat molt més equilibri. Només 5 triples de moment i 15 tirs de 2.
1: Li xiulen falta a Billy Hernán Gómez.
2: A Yankuba Sima.
1: Ah, perdó, sobre Billy Hernán Gómez, sí, de Yankuba Sima. Traiem petroli al pivot.

0: La té Juan amb Claiborne, cantonada de Darío, fa volar el seu defensor, la bombeta de Darío, no, el rebot ha de ser pel Barça. Bé, el Barça, insisteixo, carregant el rebot ofensiu. Darío, el triple de Darío, un altre de Darío, un altre de la Mamba. Com està Darío? Inspiradíssim, la resposta de Branco Badio, mare meva, coi. Triple de Branco Badio.
1: No et deixen, eh? El de semifinals, eh? Vull que no et dona temps a celebrar una cistella que ja te l'han tornada.
0: És realment... Et deixa exhaust. Sí. Claiborne amb Núñez. Juan Núñez amb la pilota, bloquejat per Billy Hernán Gómez. Juan Núñez a la cantonada, parra el Joel! Oi, a taulell! A taulell! En suspens! Entra taulell des de la cantonada! Això costa molt color de veure un triple taulell des de la cantonada.
1: Sí, saps sempre que això no és buscat.
0: No, clarament. La té el València, la té Cam Taylor, bloquejat per Bradston Key. Taylor, penetració de Taylor, el fadeaway de Taylor, jo! Quin jo, et dic, i tot, imagina't, Puig, jo, sí. Del cistellot que acaba de fotre aquest tio.
2: Saps que ara m'ha vingut al cap, que és com jugar una ràpida d'escacs, jugar contra el València. Vull dir que no et deixa temps de pensar, vull dir que has de ser pim-pam, pim-pam, moviment cap aquí, cap allà, pao, rei, la reina, la torre, l'alfil, però i vinga, i anar movent, i ràpid.
0: Blitz! Sí.
3: I el pitjor de tot és que quan millor estan, quan fan canvis, jugadors amb més qualitat entren a pista. Vull dir, ara ha marxat Sima, marxa Badio, però entra De La Rea, entra Pradilla. Vull dir, és que cada canvi, cada reforç, cada jugador que dona descans a un altre, és que és millor que l'altre. I el Barça, que ara està perdent de 12, però és que, clar, el Barça porta 5 de 12 amb triples, porta més triples que València i tot i així està perdent de 12.
0: Opa, Nil Saco, el rebot ofensiu, la nota, després que Montero hagi fallat. Però és veritat, eh? És que et deixa baldat. És física i mentalment esgotador jugar contra aquesta gent. 36 a 22. Clar, per l'espectador neutral, Puig és molt divertit. El problema és si ho has de patir. Núñez, anota! Juan Núñez, de dretes, ha carregat bé pintura, Núñez, i ha anotat amb la mà dreta. 36 a 24, a veure si el Barça pot entrar en aquest rock and roll, pot entrar en aquesta electricitat, en aquesta tempesta que és València. La penetració de Badio amb esquerra, anota Montero, perdó, anota Jean Montero, anota el problema. Mora meva, com està Montero també, tu? Oh. 38 a 24, més 14 per al València, menys 14 per al Barça, 6 minuts per al descans. Juan Núñez amb minuts de qualitat, surt el flash, Nil Saco, a punt de fer falta, Panther, Brizuela, la finta de Brizuela. Mira, saps qui crec? O sigui, qui està adaptant-se perfectament al ritme de València és Brizuela. Ell és el que més, el fa la feta que és el jugador que més està entenent el ritme de partit.
1: Sí, és dels que té millors cames també, que pot aguantar aquest ritme sense problemes.
3: I a canvis ara el Barça entra Vesely, també entra Nicola Provítola, marxa Billy Hernán Gómez i marxa Juan Núñez, un Billy Hernán Gómez que ja em corregireu, però el nivell defensiu de Billy Hernán Gómez en aquests minuts que ha jugat deixa bastant que desitjar.
0: Sí.
1: Va a una altra velocitat, que no és la de València.
3: Sí, però estem en unes finals de la CB.
1: Sí.
0: És una gran manera d'expressar-ho, Jordi. Mira ara el llançament de tota la vida de Vesely cap a dins. Tu, que ets, diguem, de sempre... t'agraden els meus eufemismes? Acabes d'utilitzar un eufemisme molt delicat. Opa! A l'altra banda de la Rea. Et soc jo, Colo, o realment el València? Segurament és el ritme, segurament és la velocitat, segurament és que no ni tan sols deixa posicionar-se la defensa del Barça, però trepitjant pintura amb una facilitat realment pasmosa.
1: Sí, avui especialment. Vull dir, Pradilla es queda a la línia de 3, ara també és veritat que el Barça està en parra de 4, que tampoc és molt físic, i a més, com que té por del tir exterior de Pradilla, s'enganxa més, i queda... És que clar, el 2x2, quan te l'ha de fer Billy, te l'ha de fer Vesely, el Vesely actual, recordem que l'eliminatòria contra el Múrcia, el duel amb Keiko, era quan entrava Vesely, perquè era quan llavors veia forat per fer esmaixades, doncs és el que hi ha.
0: El primer de la Rea cap a dins, el segon del futur jugador del draft, també cap a dins, i és un més 14, una altra vegada per València. 40 a 26, i ha clavat 40 punts al València en menys de 15 minuts. El Barça patina en defensa. Senyals horaris de 9:15. Avui no estem a Canàries, Puig, avui l'hora és la mateixa. Això m'alleugeix, la veritat. Panther.
2: I la Panther. Llengua també és la mateixa.
0: Sí, exacte, sí senyor. Parra, cistella. De Joel Parra, 40 a 28. Bons minuts d'en Parra. 5-10 per al descans. Pradilla bloqueja per De la Rea,

0: Pradilla una altra vegada, finta, el triple. Pradilla, Pradilla dins, en Joel Parra, segueix Pradilla, bonica. Però acaba fallant Jaime Pradilla, encara vola, cistella la preciosa, la Provítola. La Provítola amb la pilota, defensat per Álvaro Cárdenas, el bloqueja Ian Vesely, una mà de Sacco, segueix la Provítola amassant pilota, el defensa en dos, ara només Cárdenas, vota que votaràs la Provítola, 10 segons de possessió, mira que bé la passada per Kevin Panther, ha guanyat la porta enrere, ha guanyat la línia de fons Panther, i ha anotat la Pantera perquè torni la distància de 10 punts.
1: I dues jugades seguides en el Barça aprofita el tall per la línia de fons per sorprendre la defensa de València.
0: Falta ara. Està intensa, eh, l'afició, realment?
2: Sí, a diferència, és veritat, eh? El dia de la penya, recordes que el primer partit, que fins a Pedro Martínez va dir que s'havien posat tard a l'últim quart, avui des del principi.
0: Absolutament.
2: Bueno, s'estan jugant una lliga, vull dir que...
0: Com si ens hagués d'estranyar, no?
2: Clar, clar, no. Que el Barça està malament, però en té unes quantes en el seu palmarès. Sí, València, guanyar una lliga, hòstia, és una fita a destacar i molt.
0: Sí, sí. I al davant de tot, saps qui, no? Juan Roig, l'home Mercadona. No anota el Barça, però treu la falta Nicolás La Provítola.
3: Sí, aplaudeix la banqueta del Barça, Albert Olivet, Xavi Pascual, Íñigo Forzano, perquè saben que els atacs del Barça els està costant molt ofensivament, són llargs, i aquestes recuperacions amb aquestes transicions doncs són molt aplaudides, i a més, quan les recompenses són dos tirs lliures. Quan hi ha canvis ara a la banqueta del Barça, marxa Darío Brizuela amb dues faltes, entra Miles Cale.
0: A veure si una miqueta més eixerit a l'atac. El cos tècnic del Barça també amb una llegenda del València. Vaja, la podem considerar així, no? Colo, com Rafa Martínez, podem dir que és una llegenda,
1: sí,
0: del València.
1: Sí, i tant.
2: Deu tenir la samarreta penjada, no?
0: Sí, sí, em sona. Ara no les veig, eh? Tu les veus, Pedrol, les samarretes?
3: No, no les veig, no les veig, no.
0: És molt gros, això, eh?
3: Sí.
0: Ai, espera't un moment.
2: A veure si les,
0: que...
2: te les han deixat a...
0: Mira,
2: a
0: mira, mira, espera't un moment, que no ho puc fer tot, eh? Anota el tir lliure, la Provítola m'he de girar. Saps què m'ho ha indicat, no? El gran Francesc Xavier Cupido. Home. Ell ho tenia clar. Veig a Rodilla, Nacho Rodilla, Luengo... Sí, Rafa Martínez, aquí el tenim. I Sam Van Rossum, les quatre samarretes. Gràcies, Cupi, eh? Estàs bé, Cupi?
4: Bé, fresquet.
0: Sí, déu-n'hi-do la calor que fot, sí. La té el València, la té de la Rea. Ui, la mà bona ara del Barça, que només perda 9 punts. Vinga, som-hi, Panther, Panther, el triple! Pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, Panther! Que ningú dongui per mort abans d'hora aquest Barça, que ja ha demostrat que té mil i una vides, i a l'altra banda falta en atac! Falta l'atac d'Omari Moore, ho ha fet perfectament, i amb Vesely mira, Pedral, com s'aixeca la banqueta blaugrana.
3: I perquè és un parcial de 8-0, de 0-8 a favor del Barça, aplaudeix la banqueta del Barça, és el momentum ara, millors moments del Barça en aquesta primera meitat, es posa només 6 punts, des del primer quart que no es posava 6 punts, és moment d'aprofitar-ho.
0: I tot amb Nicolás La Provítola al comandament, la té el 20, la té el Mac de Morón, cap a Kevin Panther, defensat per Jan Montero, el bloqueja Ian Vesely, aquest 2 contra 2 té molta qualitat, però prefereix Panther penetrar. Panther! No! La cistella era boníssima, la penetració era bona contra Jan Montero. Des d'una perspectiva, crec que de l'experimentat, cap a un dels que pot regnar, un altre que ja ha regnat durant molt de temps, com Kevin Panther. 30-4-40, 40-34, 3-20 per al descans. Omari Moore es queixa de Pradilla, una caiguda de Pradilla amb Vesely. Cistella de Montero. Clar, aquesta és l'altra qüestió, Colo, que més enllà de la velocitat, és que com s'obri la finestra l'has d'aprofitar, noi, perquè si no hi tornen ells.
1: Sí, i em fan parcials rapidíssims també. Han tingut abans allò dels paquets de joventut amb dues pilotes perdudes seguides de la Rea, però no en faran tres.
0: Doncs mira, ara qui anota, Joel Parra una altra vegada, quines finals, nano, vaja, quin principi de final que està fent en Joel, quin playoff està fent en Joel, anota Parra i espera't, espera't, Montero se l'està en Vesely, també amb La Provítola, una miqueta de rock and roll, Pedrol.
3: Sí, sí, sí, sí, perquè hi ha hagut falta ara del Barça, Jan Montero que ha anat a buscar Vesely, Vesely Gatbell també que ha anat a buscar Montero per treure'l del partit, la cosa no anirà més, però escolta, això vol dir la intensitat,
0: sí,
3: del Barça, que també ha de jugar les seves cartes. Si és un equip més veterà és... i els jugadors de València són més joves, doncs escolta, també han de jugar les seves cartes.
0: Això són unes finals de l'ACB, unes finals, sí. I les estem explicant a RAC1 des del Roig Arena.
1: Sí, ja València... Montero se les tenia primer amb La Provítola, que li ha picat la pilota, llavors sempre ha hagut bé salir amb allò de...
0: Sí.
1: En minuta t'arribaràs.
2: El germà, germà gran.
0: Germà gran, sí, sí, sí. Doncs mira, noi, mira la resposta. Montero triple, la mare que el va matricular. També. I fa la de les pistoles cap a dins, eh? Bah!
2: És dels que necessita també aquest punt de benzina per acabar-se de connectar.
3: I s'emprenya Xavi Pasqual com no s'ha emprenyat en tota la primera meitat amb aquest triple de Jan Montero.
0: Mira el triple de Miles, que és la resposta. Som-hi, Miles! Som-hi, Miles! Som-hi, Miles! Sí, sí, sí! Digo Puig, home, és una sorpresa! Però nota el triple, la resposta compta, a l'altra banda falta. Ens podreu, per favor? Mira, mira Montero, mira com s'empipa. Mira, Puig, vaig escriure una carta, ara mateix, val? Davant de tothom, davant de tota l'audiència. A l'atenció del València de Pedro Martínez. Estimadíssim Pedro, podríeu, sisplau, deixar-nos gaudir d'una acció del Barça, ni que sigui en algun moment del partit, per favor? Atentament, Dani Aguilar. Hòstia, noi, és que no et deixen, no et deixen. Tenen... Això s'entrena també, Colo. Vull dir,
1: sí.
0: El fet de, passi el que passi, tu surts com una esperitat, més igual el que hagi passat. Tu surts ràpid i atacar.
3: I revisaran, eh? Xavi Pasqual ha demanat la revisió. Els àrbitres que revisaran jugadors a les seves banquetes.
1: Allò del next play mentality, sempre.
2: Mm. Sí, revisaran si està dins o no del semicercle, entenc. És l'únic que poden revisar, sí. No?
1: Però igualment, clar, que xiulen el contacte o que baixa el braç la Provitola.
2: Jo crec que el contacte, no? Vaja, m'ha semblat, però... Vaja, si no, no revisarien, no?
1: Sí,
0: Montero s'ha tornat a empipar una altra vegada. Està calentet, eh? A veure, ja tenim decisió. Tirs lliures.
1: Ha anat ràpid.
3: Ha anat ràpid i el Barça, que tenia dues faltes fins fa molt poca estona, el València porta ja uns minuts en bonus, doncs bé, ja està tot igualat.
1: Fora del semicercle estava.
0: Tenim un dron voleiant tota l'estona a la nostra posició que em posa especialment nerviós, també t'ho dic. Una mania... No, que hi hagi aquí un ocell.
3: Per cert, que no hem comentat, hi ha afició del Barça, també.
0: Sí.
3: No tenim el nombre exacte, ara notat Jan Montero, al tir lliure. No tenim dada exacta, perquè no s'han pogut organitzar autocars, però hi ha una pastilleta allà, diguéssim, a dalt de tot, amb afició del Barça, que també es fan sentir.
0: Montero anota els dos. 47-39, és un més 8 per al València, que molts, torna.
1: Amb els dos tirs lliures supera Parra i Badio, que eren els màxims 72 fins ara.
0: 2-0-9 per al descans. Vesely, opa, top amb Chengelia. La provita, la som-hi, Mac. La penetració de l'Apro. Oi, quina mà més bona de Braxton Key. Però la pilota la recupera el Barça. Panther, Kale, guanya línia de fons. Falta d'aquí. Però fixa't, Colo, amb l'acció defensiva interessantíssima d'aquí. Perquè està dalt, ja l'Apro li ha guanyat la finta i ell és capaç de corregir la posició i posar la mà per intentar tallar la pilota. És una acció defensiva de molt de mèrit d'aquí.
1: Braços llargs, intueix perfectament el que farà Senghelia. Després no es pot queixar perquè amb el cos la falta és molt clara.
2: A veure si afinen el tri lliure al Barça. 2-7 de moment.
0: Carai.
3: Sí, porta més triples al Barça, 7-14, que no pas tirs lliures. 2-7.
0: Kale, el primer de Miles. Kale, la nota. Vinga, noia. Però això ho deu sentir tothom o només ho sentim nosaltres? Tothom, no?
2: Té uns bons pulmons.
0: Colló, si tens bons pulmons, ja t'ho dic jo, si en té. Mare de Déu, senyor. No, no, i no s'ha quedat passafònica, eh? 47-41. Més 6 per al València, menys 6 per al Barça. El triple, ara no hi va. De Jan Montero, som-hi, Barça, per retallar distàncies. A 1-43 per al descans. La provita la capa. I amb Vesely, l'experiment ara mateix del Barça. L'experiència del Barça. El triple de Panther! Pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, Panther! Si aquests tios són molt bons, si aquests tios estan curtits amb mil i una batalles, no estaran ara apaivagats per al color taronja de les prop de 15.000 persones que hi ha aquí. Ja us ho diem nosaltres que no. No han arribat a la final per ser convidats de pedra. Anota el triple Panther. Més 3 es redueix la distància de València Bàsquet a 1-31 per al descans. Pedrol, València 47, Barça 44.
3: I Pedro Martínez, que s'ha vist obligat a demanar temps mort perquè el València fa tot just una estona guanyava de 14 punts al València i ara només ho fa de 3 punts amb aquest parcial de 5-0 del Barça, de 0-5, i esclar, el Barça que no estava tan a prop en el marcador des del primer període. Gran triple ara de Kevin Panther. El Barça molt dins en aquest partit.
2: Amb la vella guàrdia, amb la Provito, la Panther, Vesely, Chengelia, Kale aquí com a convidat extra, sense Clyburn assegut a la banqueta, però amb aquest bon parcial del Barça, 7-18, per entrar de ple en el partit una altra vegada i obligar a una cosa que gairebé no hem vist, un temps mort, Colo, perquè això no es para ni amb temps morts ni amb res.
1: És que els percentatges dels dos són espectaculars. El Barça també perquè té rebot ofensiu, però és que el Barça porta 31 punts ara en aquest segon quart i encara queda un minut i mig. Recordo una mica el partit del 108-102, que en van fer 60 a la segona part. És a dir, que el València ja sap, quan el Barça fa confiança també, el perill que té. I ara hem vist jugada clàssica ja de Xavi Pasqual, que hi ha un bloc i continuació en un costat, i en veritat és una enganyifa, perquè el que busquen és el bloc sec a l'altre de Vesely perquè surti el tirador Panther pel triple.
0: I mira ara la defensa, Colo, que comença la partida d'escacs. La té, vaja, segueix, la té Braxton Key. Key carregant contra Vesely, cistella de Braxton Key, ha tret la falta. I ha tret la falta, però, sí. Però si l'ha empès...
3: No, s'emprenya Xavi Pasqual.
0: Si l'ha placat, sí. I també hi ha en Vesely. Però si Vesely... Vaja, fins on jo he vist estava quiet. Vaja, ara m'ho direu vosaltres des de la tele, però Braxton Key carrega com un búfal contra Vesely. O s'estava movent Vesely?
1: És que està de costat. O sigui, no està en la posició clàssica, perquè m'entenguis, que és esperant el defensor, sinó que té el cos de costat. I quan tens el cos de costat, defensor pringa sempre. Ara aquí el problema que hi ha hagut en la defensa, la situació és que hi havia 4 fent zona i Xenguella fent individual.
0: Ja. Yeah.
1: I per això estaven els enganxats descol·locats.
0: 50,
1: sí, està 40. Una mica de costat, amb el braç a davant.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Si la posició és la normal, és falta en atac molt clara, perquè se va amb tot.
0: Mira, i ara falta sobre Kevin Panther, anirà a la línia de tir lliure, a la Pantera, falta de Badio.
3: Sí, i gat vell aquí, l'ha tret Kevin Panther, sí. Gairebé sense moure's, posant el cul enrere, Badio que ha picat, falta a favor del Barça, i ara que el Roger Arena també fa la seva feina, crits de ploramiques allà amb Vesely en l'acció anterior.
0: I, de fet, en aquest sentit, espera, Panther, el primer tir lliure, la nota, que la gent es posi còmoda i gaudeixi al sofà del meravellós duel La Provítola Panther contra Badio Montero. És preciós, perquè són els dos veterans, gats vells, que saben contemporitzar, que saben jugar fins i tot amb els nervis del rival, i després està la joventut, l'electricitat, l'ímpetu, la ingenuïtat també de Badio Montero. Però ens ho podem passar molt bé amb aquest duel, realment. 50-46.
1: Tot i que Badio no l'hem de posar tant en el sector jove, eh? Comparat amb els altres dos, sí. Vull que són 27 anys.
0: Ja, tens raó, sí.
3: Què vols dir, Colo? Què vols dir? 27 per tu ja és gran. Si vols ens posem a comparar edats.
1: No, però que 27, Badio, la sensació és que és més jove, però que ja porta una trajectòria, perquè quan el descobreix el Barça en tenia 21 per anar al filial. Vull dir que ja té uns anys a la CB i en Montero sí que és més jove.
0: Es nota que el Pedrol el tenim en crisi existencial ara d'edat.
3: Ai, sí.
0: La Provítola! Bueno,
1: perquè està castigat.
0: Sí. El llançament de La Provítola.
2: Els 27 és una... Si fos músic, és una edat...
1: Actor, músic, és fotut.
2: Una edat fotuda, eh?
1: I la mala vida ja la té, vull dir que...
0: 52... O sigui, el 27 fa anys, el Pedrol, que no té 27. 52-46. Ha anotat Braxton Key. La penetració de Xenguelia frega el 2-1. Home, noi, a veure, què has de revisar? Ui, compte, Xenguelia i Key, Pedrol, però com dos búfals ara, cara a cara.
3: Sí, perquè la falta, em penso que ha sigut dura de Braxton Key i Xenguelia s'hi ha encarat. Han hagut d'entrar els àrbitres a separar, també els jugadors, Xenguelia, que ja té la mosca al nas des de fa un parell d'accions, i atenció, que li caurà, ara se reuneixen els àrbitres, sí, a veure què assenyalen.
0: Com dues cabres monteses, saps allò? Sí. Cap en cap?
3: Sí, a veure què assenyalen els àrbitres, no, falta, simple, dos tirs lliures, no hi haurà tècniques.
0: Sí que n'hi ha. Sí
3: que n'hi ha? Mira, ara mateix, tècnica, els dos.
0: Sí.
3: A Braxton Key i a Togo Xenguelia.
1: Venia calent Key, que demanava falta a l'acció anterior, i que més ha fet com un comentari i li ha tornat Xenguelia, sí. I clar, llavors quan a l'altre costat hi ha l'1-1 encara hi ha el contacte i segueixen els dos parlant.
2: Doncs mira, sí. Serà la tercera, no? D'aquí la tècnica, jo crec, si no vaig...
3: Sí, correcte.
2: No. Per tant, ha fet bon negoci el Barça, perquè la Xenguelia serà tot just la segona.
1: Quan fan el cap en cap, en veritat, és cap amb el nas d'aquí, que li ha de fer mal.
0: A la línia de tir lliure. Xenguelia, i ara us explico el que hem vist. 16.4 per al final del segon quart. Xenguelia el falla.
3: 6-12.
0: I com ho celebra el Roig Arena, tu? Crits d'un altre, el segon de Xenguelia, l'ex-València. La nota, ara sí. 52 a 47, més 5. Sí, perquè aquí també ha celebrat allò traient múscul davant de la càmera i davant de la cara de Xenguelia. Llavors, això també ha escalfat el georgià. 10 segons per al descans. Puja la pilota Jean Montero. La té Montero, defensat per Joel Parra. Segueix el dominicà. El problema, 2 contra 1. Posa una bona mà al Barça. Costello. A l'altra banda, que et faria mal, Pradilla. El triple. No. Encara bo. Falla sobre la botzina. Jaime Pradilla. Es queixa Matt Costello. Però arribem al descans. Roig Arena, RAC1. Primer partit de la final a CB. 52 València, 47 Barça. Jugadors Pedrol, camí de vestidors.
3: Sí, hi ha cares ara amb protestes dels jugadors del València en aquestes dues últimes accions. En canvi, el Barça amb el cap ben amunt perquè ha arribat a perdre de 14 punts en aquest segon quart. Encara bo que només perd de 5 punts, Parra 10, Panther 8 punts, i per mi la millor notícia, no sé què us sembla, és que el València està nerviós, i amb un tram final de partit, amb gats vells com el Barça i amb jugadors joves del València nerviosos, aquí qui té les de guanyar, i això és una carta guanyadora del Barça.
2: 34 punts del Barça en aquest segon quart, parlàvem del desencert en el primer, doncs el segon tot al contrari. A veure que parla Parra a la tele, a veure si el podem sentir, Jordi.
4: Al final un equipo como Valencia que juega tantas posiciones, verte 10 arriba, 10 abajo, es un mundo, pero sí que es verdad que tenemos que controlar más las situaciones de uno contra uno, nos están haciendo mucho daño. Al final son 52 puntos, son muchos, pero bueno, creo que una parte del plan de partido, que era el rebote defensivo, no nos han hecho daño, pero uno contra uno se están matando, así que tenemos que estar más puestos a segunda parte en uno contra uno.
5: Gracias, Joel, suerte.
2: Paraules de Joel Parra, el descans d'aquest partit, 52 a 47, va, que ja que hi som, a veure què diu Branco Badio.
5: Como nos acostumbráis y también con esos triples que entran solos, ¿qué necesitáis?
6: Creo que ser más sólido en defensa, y estamos jugando bien en nuestro ritmo, creo que tenemos que seguir así y... Bueno, más o menos ser sólido en defensa y controlar los rebotes.
5: Gracias, mucha suerte.
2: Doncs això és el que diu Badio, jugador del València, després d'aquest 52 a 47 al descans, com deia, 34 punts en el segon quart del Barça, amb 6 de 8 des de la línia de 3, 5 de 8 des de 2, 6 de 8 des del tir lliure, cap pèrdua de pilota del Barça en aquest segon quart. Vaja, que el Barça, diríem que ha sabut jugar-lo i ha guanyat, de fet, el parcial d'aquest quart i de manera prou clara, després d'un inici que no ha estat massa bo de partit i fins i tot d'aquest segon quart. Al final, 27 a 34, senyor parcial del Barça, en aquest segon quart per entrar de ple en el partit i per situar-se amb aquest menys 5 i amb puntuació alta, que fa pinta que ja anirem també en aquest primer partit del play-off final de la Lliga ACB. Ara tornem cap al Roig Arena amb el Dani Aguilar i amb l'Albert Pedrol. Dani, Albert, fins ara.
0: Fins ara.
3: Fins ara.
2: Ens actualitzarem amb el Pep Tormos. Hola, Pep, bona nit.
7: Hola, bona nit.
2: Què ens expliques?
7: Doncs que l'endemà de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional ja s'ha filtrat tot l'interrogatori davant el jutge Calama. Són 3 hores de declaració en què Zapatero defensa que no va tenir res a veure amb el rescat de Plus Ultra. En l'àudio de la declaració, a què ha tingut accés RAC1, deixa clar que no va fer de mitjançant l'operació.
8: Niego absolutamente porque en mi vida he hablado ni negociado absolutamente ninguna comisión. Es mi trabajo y un trabajo que se valora. Pero no solo por ser expresidente, si me permite.
9: Yo no pongo en duda...
8: Sino porque en mi etapa como expresidente he realizado una intensísima tarea.
7: Un dels punts clau de la causa és la relació de l'expresident espanyol amb l'empresari Julio Martínez i l'empresa Análisis Relevante, d'on va arribar a cobrar 490.000 euros a través de diverses factures. Doncs bé, en aquest sentit, Zapatero admetia ahir davant del jutge que era el consultor principal d'aquesta companyia.
8: La constituye porque él es empresario, porque es su iniciativa empresarial y... cuenta conmigo, me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores. De hecho, en la actividad de análisis relevante, pues se han producido webinars, se han producido otro tipo de actividades, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
7: Són, insistim, les primeres paraules que hem anat recollint d'aquesta declaració completa que s'ha filtrat ara fa poca estona, això el mateix dia que el jutge també ha imputat les filles de Zapatero i la seva secretària, les acusa de dirigir una societat instrumental pels negocis de l'expresident espanyol. I enmig d'aquest escenari d'escàndols judicials al voltant del PSOE, Pedro Sánchez no tanca la porta ara a convocar eleccions si el Congrés li tomba els pressupostos. El president espanyol, per primer cop en tota la legislatura, ha evitat descartar un avançament electoral preguntat per l'ultimàtum que li ha donat el PNB.
10: Negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis. Pero sobre hipótesis yo no me quiero pronunciar, porque efectivamente ahora estamos en la elaboración de los presupuestos, en su presentación, en su defensa y en su negociación para un potencial acuerdo.
7: Sánchez ho ha dit aquesta tarda des de Brussel·les abans d'entrar al Consell Europeu, que és en marxa a aquesta hora. I ho hem sabut fa poca estona, els Estats Units aixequen el bloqueig a tot el trànsit marítim de l'Iran a l'estret d'Hormuz, per on passa gran part del petroli mundial. Ho confirmen tots dos països després de l'acord de pau. El pacte preveu, a banda d'aquesta reobertura de l'estret, una treva de 60 dies i un fons de reconstrucció de 300.000 milions de dòlars. I acabem a casa nostra. El Festival Sónar ja és en marxa a Fira Gran Via a l'Hospitalet de Llobregat. La música sona des de fa més de 3 hores i ara és el torn de la rapera valenciana Mètrica i la seva música urbana. Anem cap allà, Bàrbara Padilla.
11: Nova edició del Sónar, la 33a, i aquest cop diferent perquè desapareix Fira Montjuïc i ara el dia i la nit es concentren en un mateix espai, aquí, a Fira Gran Via. Aquí hi ha 6 escenaris que entre avui i dissabte acolliran grans noms de la música electrònica. En total, un centenar d'actuacions. Ara sona Mètrica, però a les 10 de la nit arribarà un dels caps de cartell d'aquesta edició, Cabaret Voltaire, la banda experimental britànica dels anys 70. Aquí molts ballen, aquesta hora, el ritme de la música, ara ja sense la calor, que ha acompanyat els assistents durant tota la tarda.
7: Doncs amb el Sónar acabem. Això és tot per ara, Xavi.
2: Gràcies, Pep. Fins ara.
7: Fins ara.
2: 8 minuts i les 9. D'aquí 8 minuts arrenca el Palau, el segon partit del play-off final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Murcia. 1-0 pel Barça amb la victòria a la tanda de penals en el primer partit jugat ara fa 2 dies. Al Palau, la Clara Rodergues. Hola, Clara, bona nit.
12: Bona nit, Xavi.
2: Ja deu començar a omplir-se el Palau a aquesta hora, poc perquè arrenqui el partit.
12: Sí, tot i que l'enguany encara força cadires buides, sí que encara va entrant gent. Potser tenim culers que estan també seguint el Barça de bàsquet des de casa, potser per això avui no hi ha tanta gent per viure aquest segon partit al Palau, amb l'eufòria del que es va viure dimarts, aquella remuntada espectacular del 0-3 i l'1-4, aquell 5-5 final i la victòria als penals. Avui segon partit, recordem, sense Pito, que va ser expulsat dimarts i que, per tant, espera aquest segon partit. El Barça té la possibilitat de marxar a Múrcia amb el 2-0 si guanya avui.
2: Doncs anem seguint amb la Clara Rodergues el que passi en aquest Barça al Pozo, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala. El Mundial de Futbol, que no l'hem cantat, ha acabat el República Txeca-Sud-àfrica amb empat a 1. Ara a les 9 arrencarà el Suïssa-Bòsnia-Herzegovina. Ara tornem.
13: La final de l'ACB es juga a RAC 1.

0: integrada.
1: Fins a 1.000 euros de reemborsament en la teva cuina integrada. Qualitat pensada per durar. Bosch.
2: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reale Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
3: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
4: Vius pensant, i si... Doncs només has de dir dues lletres, N-O. No. I si m'acomiaden? Digues no. I si m'apugen el lloguer? Doncs no, no i no. No et conformis. Fes-te de Legalitas. Compta amb un servei d'advocat sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900 100 608. I sí, també per autònoms i empreses.

0: La final de la Lliga ACB es juga a RAC1.
1: Al descans del primer partit d'aquesta final perd el Barça de 5, 52 a 47 a la pista del València al Roig Arena amb 27 a 34 de parcial pel Barça, això sí, en el segon quart. A veure com ha vist Xavi Pascual, entrenador del Barça, aquests primers 20 minuts.
2: Mucho más. Quiero saber qué vas a plantear para la segunda mitad.
3: Bueno, como dice, nos ha costado entrar. Además, cuando entras un partido como este fallando tiros libres, normalmente pesa mucho. Al final nos hemos dejado 6 tiros libres, que son bastantes. Y luego poco a poco hemos ido entrando un poquito más en partido, a pesar de que nos está costando aguantar los primeros segundos de Valencia, como ya sabíamos, y que el rebote más o menos sí que lo hemos controlado un poquito mejor, pero hay que conseguir controlar un poquito mejor los primeros segundos y jugar 20 minutos buenos en ataque.
2: Gracias, Xavi, suerte.
1: Paraules de Xavi Pascual, a veure si podem sentir també Pedro Martínez, entrenador del València Bàsquet, a veure com ha vist aquests primers 20 minuts. Qui ha fet millor el Barça en el segon que en el primer quart? Colo, es tracta senzillament d'encert, que no ha tingut en els primers 10 minuts.
4: Hi ha un nivell d'encert brutal, però després també d'adaptació al partit. O sigui, el València cada cop que entra a la segona unitat amb De La Rea, Pradilla i companyia, que no estan encertats.
1: Pedro Martínez.
5: Las cosas de ataque y de defensa.
2: Nada más.
5: Oye, la digo toda, no tenemos tiempo.
2: Vale, gracias.
1: Bé, poques ganes de parlar, per això no calia tallar-te tampoc, Colo.
4: Però sóc educat amb la gent de Badalona.
1: Sí, sempre.
4: I cansat més de bàsquet que jo.
6: Declaració mare.
4: Aquesta anàlisi podria haver-ho fet també jo de pues, millorar en atac i en defensa. Molt bé.
6: Exacte.
4: Saps? No,
1: oh, amb una mica més de profunditat, Colo, tu com analitzaries aquesta primera part?
4: No, que està dient, a la que s'asseuen Badio i Gent Montero i entren els altres, li està costant molt més tenir encert. Estaven amb 40 punts, que portàvem res del segon quart, i s'ha frenat amb les pilotes perdudes de La Rea i Pradilla, que està fent una temporada brutal, però avui de moment és que no s'ha estrenat, està molt millor Braxton Kay, que està amb 3 faltes. I el Barça ha trobat un encert als triples des de l'inici, gairebé, perquè el percentatge de triples ha estat bo des de l'inici, i ha anat xumant, i aquesta pausa i aquesta lectura de joc que li ha donat la Provítola, que en atac no l'han forçat gaire, en defensa no l'han forçat gaire, en atac sí que ha trobat bones opcions. Al final crea un desequilibri constant de que li salten el 2-1, que si salten el tir, i això el Barça ho ha aprofitat molt bé, amb un Parra immens. I veurem ara segona part que canvia Pedro Martínez per intentar fer més mal al Barça.
1: A veure com suposo que el missatge ha estat una mica més clar al vestidor que no pas a la televisió de Pedro Martínez i que ha preparat de cara aquesta segona meitat. Pedrol, estàs ben situat ja?
7: Estic ben situat. No, és que estava llegint una dada que m'ha arribat ara, una estadística.
1: Sí.
7: Clar, són 99 punts entre València i Barça a la primera meitat. És la segona major anotació conjunta al descans en una final d'aquest segle. 99 punts. Només el supera els 104 punts entre Madrid i Baskonia el 2018. I escolta, aprofito per cantar-te els 5 de tots dos equips. Kevin Panther, Nicola Provítola, Toko Shengelia, Yusuf Afol i Will Clyburn pel València. A Jean Montero, Branco Badio, Jaime Pradilla, Neil Sacco i Cameron Taylor.
1: I el Barça, jo crec, conscient d'aquest ritme, rosa, rotació de 12 ja, avui, a la primera part.
6: Sí,
1: cosa que no és molt habitual.
6: Jo crec que és la primera vegada en tots els play-offs, Xavi, em fa l'efecte.
1: Sí, sí.
6: Comença atacant el València, el Barça, perdó, falla, ara falla el València. Jugaven i reien Foli i Sacó. Espera't el triple de Panther, no. El primer, opa, com s'agafen Sacó i Fol, eh? Jo crec que es deuen conèixer, ja ho revisarem d'algun escenari comú, perquè estaven fent allò de jugar una miqueta amb l'altre, tocar-se les pessigolles. Ui, tècnica?
7: Tècnica a la banqueta. No sé si a l'entrenador a la banqueta, veurem. Sí, jo crec, no sé si a la banqueta, jo crec que a la banqueta.
6: Pascual no entén res.
7: No, perquè jo crec que és a la banqueta per aixecar-se.
6: Però un moment, però què ha passat? Vull dir, jo no ho he vist, però...
7: Hi ha hagut una falta sobre...
6: Sí,
7: per Nicola Provítola.
6: Portem 42 segons.
4: Ha deixat anar molt el braç a Cam Taylor, que és el que protesta a Clyburn. Normalment la sensació és que era més falta en atac que en defensa, perquè és el braç.
6: Sí, però
4: claríssim.
1: És falta en atac, de fet.
6: Però en tot cas, què ha passat a la banqueta?
1: Ja ho ha estat, no?
4: Sí, la protesta que hi ha hagut.
7: A mi em fa l'efecte que la tècnica és de la banqueta.
6: Sí, sí, segur, perquè Pasqual no en tenia res. Però m'agradaria revisar la televisió si és que es veu quina protesta, quina magnitud de la protesta, perquè al cap de 42 segons hagin xiulat una tècnica.
1: Sí, tècnica banquillo marca el minut a minut, el jugada a jugada de l'ACB.
4: I el pitjor equip de l'ACB des de la línia de tirs lliures que ni el seu especialista.
1: Sí. Ara que hagin assenyalat això com a falta en defensa...
4: És que la deixen al braç de forma claríssima.
6: Falla Taylor! Ha arrencat sense efectivitat aquesta segona part, aquest tercer quart, guanyant de 5 al València, perdent de 5 al Barça, 52-47. El duel ara és entre Will Clyburn i Cam Taylor. Recula Clyburn cap aquí, cap a Schengeli, a 3 quarts. La prova del triple! No. Del Mac! Per arrencar el període, anota el Mac de Morón, que no li passen els anys. El que li passa és que té una qualitat monumental. 52-50, més 2 per al València, menys 2 per al Barça. Ens ho estem passant bé, Montero. Opa, la pilota al cel perquè Saco l'enfonsi, l'Aliop, i cap a baix del francès, 54-50.
7: És el novè triple del Barça, a la que el Barça aconsegueixi frenar l'atac del València. Tindran molts números de guanyar, perquè en atac ho està fent pràcticament tot bé.
6: 52-50, Fol bloqueja a la però perfectament tallant. Oi, preciós a la zona, com mantega i espera't, que recupera Clyburn i anota! Jugada de 4 punts, fins i tot s'adorm l'home de la taula. Sí, sí, pugin 4, senyor, pugin 4, que el partit està empatat. 54-54, en una acció fulgurant del Barça i a punt de perdre la pilota del València. Falta de Kevin Panther, protesta la Pantera, també Xavi Pasqual.
7: Sí, és la primera de Kevin Panther, és la segona d'equip del Barça, i el Barça que no empatava el partit des del 2-2 inicial. Ha començat guanyant 0-2, empat a 2, i a partir d'aquí el València ha anat sempre per davant en el marcador.
6: Montero amb la pilota, tot torna a començar, 2 minuts del tercer quart. Montero, la penetració de Montero cap a fora, el triple a Cam Taylor, no, el rebot pres per ells, per Pradilla, qui la terà una altra vegada és Montero, el 8 del València, el dominicà amb Taylor d'aquí cap allà, intenta desfer-se de Panther, vol llançar per alçada, perd la pilota Cam Taylor, la defensa del Barça super efectiva, ha sortit concentradíssim, la Provítola cap al Clyburn, assassí el triple, el triple de Clyburn per emmudir el Roig Arena. Ni tan sols la dona del timbal té ara ganes de tocar-lo, perquè el Barça està per davant al marcador. És un 53-54-57. La sortida del Barça de vestidors és absolutament fulgurant. Més 3 per al Barça.
7: És un parcial de 7-0 del Barça. S'aixeca la banqueta, ho celebra. I clar, màxim avantatge del Barça, més 3, quan ara hi ha falta de Nicola Provítola.
1: Des del 0-2, per tant, Pedrol, que no anava per davant el Barça en el marcador.
7: Des del 0-2.
1: 2-10 de parcial en aquest quart.
7: Sí, que per cert, el Barça, tercera falta personal. En una més, es posa en bonus. Sí. El pitjor és que hi ha 7 minuts.
6: I a l'altra banda, noi, de veritat, Triple de Jean Montero. 57-57, bé, ningú va dir que seria fàcil. 3 minuts del tercer acte, Panther, el Barça també pujant revolucions. Vol igualar la velocitat Fórmula 1 del València. La té la Provítola es desfà a Montero al costat dèbil. Bona defensa valenciana, recupera la pilota de Schengeli. La perd finalment, surt com un esperitat al València. Pradilla és esmaixada i torna a estar per davant el València.
4: Primera cistella a Pradilla.
6: 59-57, ja ens hem menjat 3 minuts i mig d'aquest tercer acte. La té el Barça a través de Nicolas, la Provítola, i aquest en Will Clyburn. L'espectador neutral s'ho passa pipa amb aquest partit, però... Clyburn amb Fall, se li fa de nit Fall. Clyburn, 5 segons de possessió. Ai, territori Clyburn, s'aixeca Will! No, ara el rebot, però és per Fall, falta de Saco. Que bé està carregant Jordi Colomé i us ho fa Fall el rebot ofensiu quan està a pista.
4: Sí, perquè Saco és el que fa les ajudes més llargues i ho està llegint perfectament Fall per atacar el rebot.
1: Tercer ofensiu de Fall, 6 en total.
7: I hi ha canvis a la banqueta del Barça. Entre Juan i Marcos marxa Nicola Provítola. Pel València entra Matt Costello. També entra ara pel Barça. Jan Vesely marxa Yusufa Fall.
1: Com ha començat el Barça, el Pozo, al Palau, Clara?
8: Primers 3 minuts i 20 segons, 0-0, amb més arribades de moment del Pozo Múrcia, però sense inquietar la porteria d'ahir de Plana.
1: Tampoc gols al Mundial, Suïssa 0, Bòsnia-Herzegovina 0.
6: Per la pilota el Barça, la recupera el València, Matt Costello cap a Telarrea, el de Valladolid defensat per Juan i Marcos, de moment l'argentí sense gaire incidència del joc, la té Telarrea amb Matt Costello, creu a la pilota a la zona, el triple alliberat, Taylor, cantonada, no, curt el rebot, però sí, és pel Barça, ha tingut sort Juan i Marcos, que ja surt, corre que correràs, Panther contra el món, quin cistellot, Kevin! Contra tothom, Kevin! S'ha aixecat Panther i ha fet aixecar la banqueta. Torna l'empat. Tot torna a començar en aquest preciós primer partit de la final ACB. RAC1 des del Roig Arena us ho està explicant. El triple de Costello, no. El rebot és per ells, per Pradilla. I havia quedat sol i li fa la falta ja amb Vesely, noi. Quina desesperació, tu.
7: Sí, aixeca el braç Juan i Marcos perquè li apuntin a ell, però em fa l'efecte que li caurà allà amb Vesely aquesta falta.
1: És que el ritme... És molt difícil d'aguantar a Colo, i més pels jugadors veterans del Barça, però per aquests, precisament, que són uns jugones, que diria aquell,
4: sí.
1: Este és un partit que és molt llaminer de jugar, no?
4: Sí, a més està passant bé, i es nota en Panther, que se convida a aquestes accions. Al final era un 1 contra 3, pràcticament, i la resol. Però està aprofitant, i a canvi que amb Taylor porta estona, i que duri, que no està gens encertat.
6: Ara cames de Delarrea per pràcticament esmaixar el triple de Well. No, el rebot és per Delarrea, obert un parell de punts de forat al València, 61-59, 5-0-9 per al final del tercer quart. Costello, triple tampoc, el rebot ara sí, encara bo per Will Clyburn perquè volava Taylor per controlar-lo. Corre, Clyburn, falta de Sergio Delarrea. Estic molt d'acord, Puig, amb el que dius, i t'hi afegeixo, més enllà d'aquest component juganer dels jugadors del Barça, un esperit competitiu. És a dir, jo crec que la idiosincràsia d'aquest equip és que hi ha jugadors guanyadors, absolutament, que porten tota la temporada palmant i que estan fins als nassos de palmar. Llavors hi ha hagut aquesta conjunció de dir, més igual que hi hagi davant, anem a competir, però a donar el 300% encara que estiguem rebentats.
4: Bueno, és trobar-te de cop una oportunitat de tancar la temporada bé que no t'havies ni plantejat fa un mes.
6: Mira, el triple de Clyburn, ara sí, ara sí, ara sí, ara sí, ara sí, ara sí, ara sí, ara sí, ara sí, ara sí, ara sí, ara sí, Silent Killer, ara sí, Clyburn. El triple del Barça per tornar-se a posar per davant, 61-62. Cam Taylor anota, aquí no hi ha treva. Això és una lluita sense descans. 63-62, 4-30 per al final del tercer quart. Schengelia, Bram al Roig Arena. La té Kevin Panther, Panther amb Schengelia, defensat per Braxton Keyes. Més gros Schengelia, recula, a punt de trepitjar pintura, una altra vegada teva meva amb Vesely. Oi, que bé ho fas, Toco! Que bo que ets, Toco! Jugant amb la cintura i anotant. Anota Schengelia, el Barça per davant, 6-3, 6-4. Braxton Key amb Taylor. Taylor, penetració guanyant línia de fons. Taylor cap a fora, Costello, a jugar el triple, triple.
1: Sí, sí. No hi ha descans, no hi ha treva.
6: 66-64. Últims 4 minuts de tercer quart. La pilota per al Toko Schengelia. El Barça que vol igualar aquest ritme infernal. La té Kevin Panther, defensat per Álvaro Cárdenas. La gent li diu que marxi, que se la juguin Kevin. Penetració. Opa, de Panther. El fan anar per terra. Mare meva, tu. Entre dos l'han hagut d'aturar. L'ajuda a aixecar-se Costello. Déu-n'hi-do la patacada pedrol de Kevin Panther.
7: Sí, sí, sí, la falta li ha caigut a Cárdenas. Estava Braxton Key per allà molt a prop. Si era d'ell era la quarta, però finalment li ha caigut a Cárdenas. Ara hi ha canvis a la banqueta del Barça. Del Barça marxa Will Clyburn. I ha entrat Miles Gale.
6: Sí, mira, Cárdenas també és un indicador, Colo, de que això ha augmentat bastant de nivell perquè està diluït l'home, eh?
4: Sí, li ha costat entrar, a més ha fet dues faltes ràpides, que també vam veure l'altre dia a Badalona, que també acumulava faltes. Vol ser tan intens quan no té el físic, que potser tenen altres jugadors, que té tendència a fer faltes.
6: Mare meva, Braxton Key, quin jugador, tu. L'enèsima mà d'aquí i es maixa Braxton Key. Mira que m'agradava poc aquest tio quan el va fitxar a València, però ara a mesura que el vaig veient i veient, sí, em sembla un jugador que
4: l'agrada més quatre, amb sí. Problemes en el tir, que no acabava, però fa una feinada i a més amb el tir ha anat millorant també.
6: Però és que posa una de mans, Colo, és un pop, és sí, molt sí. Pesat. Marcos, per Panther, 8 segons de possessió, Panther, mà boníssima d'Álvaro Cárdenas, no? I abans el menciono. Quina mà més bona d'Álvaro. 6-8, 6-4. El València, Álvaro Cárdenas, penetració, el tap del Toco. I ara és el Barça que vol córrer. Vinga, som-hi, rock and roll. Juani per Toco, cistella. De Toco, Xenguelia, que voleu córrer? Doncs nosaltres també correm. I ara qui corre és el València. Això no s'atura, és una final vibrant. I el títol en joc, la té el València, de la Rea, dins en Costello, s'aixeca Costello. No, perquè, sí, sí, ha clavat una bona mà Juani Marcos. I és falta, i perfectament feta per al base argentí a la línia de tir lliure.
7: I Xavi Pascual que anul·la el temps mort que havia demanat. Bon raig ara del Barça en l'últim minut. Havia demanat temps mort, l'ha cancel·lat. Aprofita per fer canvis Xavi Pascual. Marxa Kevin Panther, entra Darío Brizuela. I el Roig Arena que demana antiesportiva.
6: Sí, sí, sí. I jo una paella també, si pot ser.
7: Oh. Ah, sí?
6: Ah, home, en algun moment estaria bé, Pedrol, tenim 3 dies aquí.
7: Ens la farem o què?
6: Ja veurem.
4: Vale. Bueno, això que us la fareu vosaltres segur que no.
6: L'últim dia, recordo que Albert Pedrol va llançar l'arròs.
4: Va llançar l'arròs.
7: Sí, sí. Un dia t'ensenyaré les meves habilitats culinàries.
4: La feinada, no? Llançar l'arròs.
6: De por, de por.
4: Millor, millor quedem per anar a algun lloc a menjar.
6: Falla el primer Costello. Bon arròs fan aquí.
4: Quina és la teva especialitat, Pedrol?
7: La meva especialitat? Una mica de tot. Jo escutoco tot, Xavi.
4: Home, però una especialitat deus tenir.
7: El conill.
4: El conill?
7: Sí. El pollastre a la catalana també em surt molt bo, t'he de dir.
4: El conill com?
7: De totes les maneres. Escolta, que juga el Barça, va.
6: Falla els dos tirs lliures, Costello. Ataca el Barça. Xenguelia, ja només em faltava això. Xenguelia, regirant-se Xenguelia. Quina cistella, Colo. Quina cistella, i treu la falta. Em fa l'efecte que també ha tret la falta. Mare de Déu, senyor. Quina qualitat té aquest tio, Jordi Colomés, dels que t'agrada. Mira com s'ha regirat. Mira com ha anat per línia de fons. Els fonaments del bàsquet s'acaben d'explicar dels peus d'un georgià de nom Toco i de cognom Xenguelia. Que bo que és aquest tio.
4: Sí. Tothom al pavelló sap que s'anirà per la línia de fons. I ell se'n va per la línia de fons. Oh. És una qualitat, perquè el defensor tingui clar que t'aniràs per la línia de fons i tot i així fer-li...
6: És un... No, per favor, mare meva.
1: Bueno, és allò de buscar el moment exacte, no?
6: Sí,
1: que és,
6: sí.
1: Perquè hi ha alguna vegada que aguanta 3-4 contactes, d'altres que amb 2 i llavors fa el gir...
4: Sí, vam veure Murcia com saltava el 2-1 amb eficàcia. Ho ha fet un cop a Branco Badio, que li ha robat la pilota, però si li deixes espai i ningú salta, el problema és com que amb el nivell de triples que té el Barça, el València cada cop s'atreveix menys a saltar el 2-1. I ho està aprofitant molt bé el Barça.
6: Montero, penetració de Montero dins amb Matt Costello, falla Costello, el rebot per al Barça, ho és per Ian Vesely, d'aquí serà final de possessió. Per tant, Martín Caballero diu que la pilota és blaugrana. És aquest gest de Xenguelia, és ell, com diu el Colo, ja sap que anirà en aquesta direcció, però la milimètrica finta que fa cap a l'altra banda és el timing perfecte per fer nyac. I aquest gir que
4: ara,
6: desequilibra...
4: El gir el fa rapidíssim.
6: Brutal,
4: gir,
6: brutalment ràpid.
4: El
6: brutalment
4: gir,
6: ràpid.
4: Una velocitat brutal.
6: Però desequilibra el punt de gravetat del defensor i llavors, pum, ho aprofita per guanyar-li l'espai. Genial, això. 68 a 68, minut i 50 per al final del tercer quart. Mira una altra vegada Xenguelia. Som-hi, Toco, som-hi, Toco. Anota el Toco, Xenguelia. El pal baix, la masterclass del Georgia. Davant de Braxton Key. El Barça per davant, 6-8, 7-0. El tap ara del Toco, Xenguelia. Quina seqüència, Toco. Quina seqüència, Tornique. I recupera la pilota el Barça, que està per davant el marcador. I una altra vegada la pilota pel Toco, que està en confiança l'home. Ara molt més lluny de la seva zona d'influència. La té Darío Brizuela, bloqueja Xenguelia, Brizuela al triple! No, quina pedra, mare meva. Montero el rebot.
8: Gol del Pozo.
4: Gol del Pozo al Palau, Clara.
8: I a més és un gol desafortunat perquè és en pròpia porteria de Martel quan ha intentat evitar la rematada d'un jugador del Pozo després de la deixada amb el cap de Rafa. La pilota acaba al fons de la xarxa de Didac Planas, 0-1. Quan s'han jugat 9 minuts d'aquesta primera part.
1: Ha tocat remuntar al Palau per l'equip de Javi Rodríguez. Xenguelia 8 punts en aquest tercer quart.
6: I ara respon Braxton Key, 70-70. Tot torna a començar. Tenim 11 minuts de partit. 50 segons per al final del tercer quart. La té el Toco. Una altra vegada carregant amb Key. Ara és el 2 contra 1 perquè ningú vol que torni a notar el Toco. Que torna a rebre, teva meva, tothom atentíssim. Però la pilota d'arriba amb els Kale, que finta línia de fons. Miles anota! Miles Kale, 70-72, més 2 per al Barça, alternatives al marcador, ningú s'adorm, ningú s'atura, Montero, fregant el 2-1, ja Montero anirà a la línia de tir lliure. Quin partit de bàsquet, quina meravella de proposta, 31.4 per al final del tercer quart, 70 València, 72 Barça.
1: És que no hi havia temps morts de televisió abans. Aquests també han desaparegut. Jo agraeixo, però per aquest ritme brutal de tercer quart.
4: Me passa no. De zone.
6: És que, Xavi, estem a... Portem una hora i 17 minuts, no, de partit, si no m'erro?
1: Sí.
6: I ens hem menjat tres quarts, ja. Vull dir... És una meravella.
4: Ja dic, són dos equips que de poques faltes i pocs tirs lliures.
6: Ah, no, el primer Montero.
7: I Toko Sengile, que no pot dir ni fava, se'n va a la banqueta, entra Joel Parra.
6: No el culpo, mare meva.
7: Sí, exacte.
6: Quins minuts de Toko, eh? D'aquests de recordar-los en cas de desenllaç alegre.
1: Si havia jugat tot el quart.
6: Anota el segon Montero, per tant, tornem a registrar taules al marcador. 26 segons per al final del tercer quart. Juani Marcos també ha jugat, no sé si... Porta una bona minutada, Juani Marcos.
4: Sí, però Brizuela. No sencer perquè ha començat la provítola.
6: Val, correcte. Brizuela cap a Juani. Juani d'aquí cap allà, defensa del Mari Mur. Segueix Juani, l'estepa, que el triple no m'ho crec. Oh! Juani! Juani! I l'ho ha estat increixendo perquè semblava que no entrava, però sí que ha entrat. 7-2, 7-5, 2 segons. El triple de Montero, no! Acaba el tercer quart. A València, el Roig Arena i a RAC1. Molta atenció al que us expliquem, que en aquest primer partit de les finals ACB el visitant acaba per davant i el visitant és el Barça, que està fent un partidàs. Final del tercer acte, 10 minuts per al desenllaç. València Bàsquet 72, Barça 75.
7: I jugadors cap a les banquetes, el Barça que ha arribat a perdre de 14 al segon quart, ara guanya de 3, és la màxima diferència d'un tercer període, que si el segon ha sigut molt bo, 27-34, el tercer també 20-28 del Barça, que marxa per davant en el marcador amb una dada que per mi ho diu tot, 13 triples del Barça, ni un més ni un menys, 13 triples del Barça fent mal, diguéssim, o fent tastar de la seva pròpia medicina al València Bàsquet.
1: Torra està molt encertat el Barça en el tir en aquest quart, de fet no ha errat cap tir de 2, 8 de 8, amb un 50% també des de la línia de 3, i d'aquí aquests 28 punts i aquest avantatge de 3 punts, aquest més 8 en aquest quart pel Barça, que el situa amb aquest més 3 en el marcador, el Roig Arena. El ara... Barça s'ha adaptat al partit. Colo, li ha costat, però s'ha adaptat i de quina manera, eh?
4: I el que hem dit altres cops, és que té tanta qualitat que el dubte és fins on arribaran les cames. Però estem veient una reproducció del partit que vam veure al Palau, d'aquell 108-102, on els dos estaven a un nivell d'encert brutal i el Barça... Aquell dia amb un Panther a la segona part que es va sortir, però estem revivint una mica aquell partit.
1: Deies, Dani?
6: Ovació per Bojan Dubljević, per una, també un jugador molt important a la història. Jo crec que deu ser campió de Lliga, Colo, el 2017. Sí. I que s'ha retirat, si no m'he...
4: Sí, ha anunciat la retirada.
6: Oi que sí? Allò amb molt, molt, molt llallastrat per les lesions i pel físic. Ha jugat a Saragossa.
4: Va acabar malament a València. Vull dir que tot s'oblida amb el temps. I llavors ha anat a Saragossa, on el seu rendiment ha estat força galdós, més enllà dels números. Però era un dels referents o les estrelles d'aquest Saragossa que va acabar salvant-se l'última jornada.
1: Saragossa hi ha lloc vacant a la banqueta, vaja. No sé, que continuï apostant per qui va acabar la temporada, perquè finalment Vidorreta s'ha anat a Màlaga, on hi caja.
6: Quin canvi de guió, En un 3 i no res, i amb un anunci molt bonic, deixa'm dir-lo, de relleu d'Ivonne Navarro a Xus Vidorreta, qui no ho hagi vist. Així ho anuncia l'Unicaja.
4: Sí, quan acabes bé amb un entrenador, que normalment no passa, perquè l'habitual és que ho fas fora, quan acabes bé, doncs, pots fer això, que realment ha estat molt mal.
1: Ah, no l'he vist, han fet vídeo conjunt. No, ja me'l miraré.
6: És Ivonne Navarro, sí. que entra al seu despatx, agafa les coses i deixa sobre la taula una samarreta de l'Atlètic Club i un escut de l'Atlètic Club. I llavors escriu amb un missatge en basc, en euskera, a la pissarra, alguna cosa així com benvingut, xus, alguna cosa així.
4: Sí.
6: I deixa el despatx. És maco, és maco. Arrenca el tercer quart, ho fa amb una falta sobre Pradilla. Anota, per tant, se situa a 2 punts el Barça. Pedrol, amb quins quintets ha arrencat l'últim quart?
7: Doncs mira, el Barça amb Juani Marcos, Brizuela, amb Miles Cale, Joel Parra i amb Vesely, València amb Jan Montero, Brancobadio, Pradilla, Cameron Taylor i Costello.
6: És Pradilla qui va al segon tir lliure, al 4 de València. La nota també, per tant, se situa a un sol punt al València Bàsquet. Juan i Marcos, entrem als últims 10 minuts. El Barça que vol el primer punt d'aquesta final, vol assaltar el Roig Arena, primeres de canvi. La té Juan i Marcos. Ve a bloquejar Joel Parra. Segueix l'argentí Juani amb Miles Kane. La penetració d'aquell, tres quarts. Cap a Parra, aquest una altra vegada en Juani, ara dirigint les naus. Juani, 3 segons de possessió. Juani des de casa seva, el triple quedarà curt. El rebot és per ells, per Cam Taylor. Sí, sí, crec que bé, si li ha fet falta, em fa l'efecte, però no li xiulen. Taylor, segueix Taylor. Fana per terra Miles Kane. Els àrbitres diuen que aquell s'ha llançat. La té Costello. Costello amb Bam Brancú Badio, defensat per Miles Kane, segueix Badio, la penetració de Papi, fa volar Parra, no, el rebot pres per Pradilla, i treu la cistella, no el 2-1, però sí la cistella, irrupció de l'aragonès al partit per posar per davant el València. 7-6, 7-5, Parra amb Marcos. Juan i Marcos amb la pilota, surt del bloqueig Brizuela, la finta de Brizuela, guanya Branco Badio, una Madarío que decora el llançament i el rebot és per ells. És que mira, no deixen ni tocar els peus a terra, que ja treuen el contraatac, tu. Mira Costello, com si fos un jugador de voleibol, agafa el rebot, no ha tocat ni els peus a terra i ja està traient el contraatac.
1: Ja ha posat un grau també la temperatura del Roig Arena en aquest últim quart.
7: Ara colla i de quina manera, perquè el València ha començat amb un parcial de 3-0 i el Barça, que ja ha portat dues faltes amb només un minut i mig.
1: El Palau ha rebut una pilotada a un nen, no? I m'ha semblat a la graderia, Clara.
8: Sí. Didac Plana havia de rebutjar si una pilota d'aquesta manera, ha anat a la graderia i ràpidament ha demanat perdó, se n'ha interessat per ell, ha aturat el joc, ara de fet hi ha les assistències interessants pel seu estat, però vaja, han donat l'okay, de plana disculpant-se, enviant-li també un cor amb els braços, amb les mans per donar-li ànims. Ha passat, però l'ensurt.
1: Sí, el veiem plorar, anava pobre a la graderia de l'ensurt que s'ha emportat. Sí, vaja, de l'ensurt i del cop que s'ha emportat.
8: Exacte.
4: Jo també ploro veient l'uniforme del Pozo Murcia.
8: Un clàssic, no?
1: Porten llest, eh? Porten trossos de pernil o no? Hi havia uns uniformes també en aquest? No m'hi he fixat, sí, veus? Està bé. 0-1.
4: No, no ho està.
1: No està bé. Bueno, va 0-1, perdet el Barça, que ha de remuntar el de futbol sala. El de bàsquet, perd o guanya, Dani?
6: Perd d'1, no li agrada res al Colo. No. 76-75.
1: És veritat que és... Bueno, és no, estic d'acord, sí, que és lamentable.
8: Jo també.
4: No defensem les coses lamentables. No, és que és original, clar. Ningú altre ho fa. Hi ha un motiu.
6: Exacte. La té Panther, el Barça perd un 76-75, 8 minuts per al final, partit preciós, la Provítola. Li acaben de xular una falta sobre, la té l'Apro, el triple de l'Apro!
1: Ui.
6: El Mac! Parlant de conill, se'l treu del barret la Provítola per situar per davant, però no, perquè empata el València.

0: llançador de tres
1: lliures de Barça. Són aquests, aquesta bona gent. El segon també, els del timbal. 78-80. No, no, encomiable l'esforç, les coses com siguin. 7-30 per al final, més dos al Barça. 78-80, Taylor amb la pilota, amb Pradilla, cap a dins Pradilla, els braços de Parra. Què bé ho ha fet, Pradilla. Quin jugador és Pradilla, Colo, també, noi?
2: Sí, estava desaparegut a la primera part, en què Parra la supera clarament en el duel directe, però en aquest últim quart s'està endollant.
1: Un últim quart del qual portem pràcticament ja 3 minuts. La Provítola, empat a 80, penetració de l'Apro cap a fora. Panther amb Parra, el triple! Parra! El triple d'en Joel per situar el més 3. Ataca el València ràpidament. Branco Badio, penetració de Badio. Cistella de Branco. A 2 al València. 8-2, 8-3. 6-50 per al final del partit. Si és que això s'acaba aquí, que jo ja no ho sé. L'Apro, penetració de l'Apro. Es troba de sobre Cárdenas. Defensa asfixiant del València. Segueix l'Apro. Són 10 segons de possessió. L'Aprovítola. El Tetó, col llançament de l'Apro. I és de 3, Oh, l'Apro! Quin triple, nano! Quin triple, l'Apro! Bona meva, 82-86. El Mac, quina màgia de l'Aprovítola, que era molt complicat d'executar.
3: Moltíssim. 15 triples del Barça en el partit d'avui. 15 de 28.
0: Per només 6 del València.
1: Mare meva, aquest l'Aprovítola del playoff, Colo, té alguna cosa a dir, eh?
2: Sí, està físicament bé i de confiança li estan sortint les coses. I és que...
3: Gol del Barça, Clara.
4: Jo no volia interrompre el cor, estava esperant el moment, però vaig ràpid. Golàs de Touré, acció que arrenca des de la seva pròpia porteria. Ell solet ha començat a córrer per tota la pista, definició amb l'esquerra per empatar el partit a 6-16 pel final de la primera part.
3: La pro, si no és el Barça, s'està guanyant contracte a Eurolliga per l'any que ve, Colo.
2: És el que busca. Sí, sí. És el que els seus agents han anat predicant per la CB.
1: Quin cistellot ara, Branco Badio, és de 2. Però a l'altra banda, qui contesta? Qui respon? Nicolás Laprovítola, el mag de Morón, agafant les claus del partit. Per tornar a posar el més 4, 8-4, 8-8. Cárdenas, el triple de Cárdenas. Triples d'Álvaro Cárdenas, la mare que el va matricular. Quin triple del nano.
3: Quin espectacle.
4: Gol del Barça.
3: Gol del Barça, Clara. Vinga, som-hi.
4: Touré, un altre cop, Touré. A porteria buida, aprofitant que les jugadors de Murcia estaven despistats, fa el 2-1, tot i que crec que han demanat alguna revisió. 2-1 a 6 pel final de la primera part.
3: Remuntada al Palau i espectacle al Roig Arena, perquè és un espectacle el partit que estan jugant València i Barça. Dani.
1: Crec que donen cistella, si no m'equivoco, revisarà Pedro Martínez, ha llançat Parra. Algú, no sé si s'ha agafat del cèrcol, ara m'ho direu.
0: Sí, revisaran l'acció. La cistella de moment no ha pujat al marcador, no val. S'ha queixat el València i ara revisaran.
1: A veure, què és el que diuen els àrbitres?
3: Algú toca la xarxa, però tinc dubtes que sigui el jugador del València, eh?
1: Val.
3: A veure. Sabent de Parra, ho miren.
2: La xarxa Scale.
3: Sí.
2: És si toca el ferro o no,
1: sí, però,
2: Pradilla,
1: però Pradilla
2: al tocar-la.
1: S'agafa del cèrcol,
3: sí,
1: no?
3: Sí que s'agafa també del cèrcol, sí.
1: Bé.
3: Doncs mira, una revisió, que tampoc n'hem tingut.
1: No, per agafar una miqueta d'aire, també, no va malament. No, i és que si no, amb hora i mitja ja tindrem el partit.
2: N'hem tingut una, però ha estat aquella tan ràpida que gairebé ni s'ha notat.
1: Sí, sí.
2: Que era la Provítola, la falta.
1: Escombra Pradilla primer i després...
3: Han de mirar allò de si l'escombra ja quan està baixant, no?, dins de l'anella.
1: A veure, des d'aquesta òptica...
0: I el Roig Arena que fa la seva feina, protesta, escridassa, posa pressió als àrbitres.
1: Fan un zoom, molts píxels ara mateix a la pantalla.
2: Bueno, però aquí tenen pantalles maques, que és sí, nou, noi. Tot.
1: Si estaran, no sé si estaran una estona, però vaja, com que saben que van bé de temps, ara també agafaran una mica d'aire els jugadors parlant entre ells. Ja s'han acabat els temps morts improvisats, tant de Pascual com de Pedro Martínez. A veure què és el que decideixen els àrbitres.
3: El Mundial continuem sense gols. És el partit tranquil de la nit. Suïssa 0, Bòsnia-Herzegovina 0.
0: No hi ha cistella.
1: No hi ha cistella, per tant... Es manté el més un per al Barça. Pascual, que demana explicacions. 87-88.
2: Si m'ha escoltat el micro que deia no,

0: no toca l'aro.
1: A veure si quan acabi el partit me'n recordo d'un pensament que estic tenint ara i que no vull verbalitzar pel que pugui passar. Després a veure si el podem explicar. Cárdenas. Estic tornant supersticiós amb els anys Puig, eh? Això no pot ser. Ha de viure del que hi ha. La té... Ai, mira, Pradilla esmaixada, noi. Esmaixada de Pradilla, sol com un mussol, ha trobat el tall, ara s'ha desconnectat un de no segon la defensa del Barça i això ho respon València, 89-80. Es queixen d'una acció de Jan Vesely, falta.
2: Hi ha falta, el Roger Arena es queixa de que hi havia camp enrere.
1: Val, sí.
2: Pedro Martínez també gairebé es menja els àrbitres, que ara van a parlar amb ell. Diuen que és camp enrere, els àrbitres han assenyalat falta. Si és falta, és la segona del València.
1: Pedro que fa que no amb el cap, Antonio Conde a l'àrbitre. Hi haurà canvis.
2: Sí, entrarà Braxton Key. I marxarà, veurem qui marxa.
0: Pradilla,
2: Jaime,
0: no? Que porta,
2: Pradilla.
0: Porta molts minuts de pista.
2: Sí, i Braxton Key, que té 3 faltes, i... 4 en Du Cárdenas.
0: Segurament era camp enrere, eh?
1: Sí.
0: De Vesely, no de la Provítola, sinó de Vesely.
1: Sí, sí, sí, és d'aquí es queixava el públic.
2: Doncs que no tinguem un campo atrás, com aquell del Madrid-Andorra.
1: Encara falten minuts com perquè...
2: Sí, sí, sí, exacte.
1: Però vaja, sí, tal com va el partit. 5-0-1, un segon i equador de l'últim quart d'aquest igualadíssim i preciós partit. Primer de la final de l'ACB, Recuso explica des del Roig Anera. 89-88, la Provítola amb la pilota, el bloqueja Jan Vesely. Segueix la, però s'ha quedat amb Sacco. Parquis la pilota, parquis la pilota, dins amb Jan Vesely. No, sí, el rebot? No, Vesely, no, Jan, amic, no. Ha fallat i el rebot li ha acabat capturant de la rea. Era un llançament franc i l'altra vegada, a l'altra banda, perdó, Cárdenas cap a Sacco, peus. Ah, jo crec que no ha sabut Vesely quin defensor tenia, perquè s'ha quedat amb el petit, s'ha regirat pensant-se que tindria més oposició i ha acabat fallant. Tens mort a pista, Pedrol.
2: Sí, i ara colla de quina manera el Roig Arena, els jugadors que se'n van cap a les banquetes, en un últim quart que està sent realment molt, molt, molt igualat, amb un avantatge, això sí, del València, potser, mira, una mica sí, 17-13, i victòria d'un punt del València, que vaja, com anàvem repetint, ho firmàvem amb el nas, el segon període, com guanyava de 14 l'equip de Pedro Martínez.
3: Encara queden gairebé 5 minuts d'aquest partidàs, 89-88, una mica de respir, d'agafar aire amb aquest temps mort. El Palau ha acabat pujant, el marcador, el segon de Touré, Clara, eh?
4: Sí, sí, sí, ha estat gol de Touré, que ha estat amb 20 segons de diferència, més o menys, ha fet els dos gols que han capgirat el 0-1 inicial de Martel en pròpia porteria. El Barça, que l'altre dia ja va remuntar un 0-3, doncs avui amb el 0-1 ha anat més per feina.
3: 2-1 guanyant el Barça, 5 minuts encara per jugar-se de la primera part al Palau. Posaria el 2-0 l'eliminatòria final si aconsegueix la victòria avui l'equip de Javi Rodríguez. I, bueno, que continuï la festa, no, Colo? Vull dir, el partit serà això fins al final. Sí. No, no canviarà ara de cop i volta.
0: Sí, l'únic que em fa patir a mi són les cames de l'Apro. De com arribi al final, perquè ho hem vist en partits anteriors, però quan està així tocat per una vareta, és que ja no és el triple, així, és tot el que genera, perquè li salten dos, arrossega defensors i genera constantment espais pels companys.
1: Ai, ai, ai, perdoneu, és que ha caigut el dron a pista.
0: Home.
1: Encara bo que no estava el joc en marxa. I, de fet, ha quedat una peça per allà. I aficionats de primera fila li han hagut de dir a una operària que la recollís. Mare meva, doncs això és perillós.
0: I tu et queixes del colom de Palau Blaugrana.
1: Sí, sí, estic d'acord. Mira, ara el triple de Cárdenas, que no hi va, però el rebot és per ells. Can Taylor, Taylor. Ai, qui, el triple de Braxton Key. No, encara bo, va per terra Montero. I és falta o no és falta de Parra sobre Cárdenas? És tap. O que han xiulat?
2: No és falta, és pilota per València.
1: València, sí, sí. Està pendent també de tota la lluita pel rebot. Ara cada acció val or. Mira, mira com marxa, aplaudidíssim Pedrol, el nano Cárdenas.
2: Álvaro Cárdenas, entra Branco Badio per jugar aquests últims 4 minuts 26 segons que queden per acabar el partit.
0: Aquesta possessió ara s'allarga perquè Cárdenas es posa a lluitar el rebot amb Vesely Parra i és una recuperació de pilota.
1: Sí, és d'aquests que els és igual, eh? Contra aquí, ai, el tall ara, doncs mira, eh? El tall d'aquí no li ha seguit físicament la Provítola en defensa, Colo, aquí és on pot patir el Barça.
0: Sí, veurem fins a quin punt l'ataquen.
1: 91-88, ataca Nicolás la Provítola davant d'ell, Montero, la TV, Claiborne amb la prou una altra vegada, determinant el Mac de Morón en atac en aquest partit. Auto de 17 punts, segueix la Provito a les 5 segons de possessió, a dins amb Vesely, Llanes de Mirarella, finalment és William! No, surt de dins el triple de Clyburn, era per empatar el partit. 91-88, 3-50 per al final, ataca Montero, anima el Roig Arena, defensat per la Provítola, quina batalla, senyors! Falta sobre Nil Sacco i espera't, cara, Montero es queixa d'un cop al cap de Jan Vesely. Què fa Montero? Què fa Montero?
2: Sí, està...
1: Ah, sí, però l'àrbitre no ha d'aturar aquest tio. O sigui, no pot ser això.
0: Més creuada que l'altre dia amb Guillem Vives.
1: La veritat...
2: Sí, i continua protestant, se l'han d'endur a Jan Montero. Ara és Omari Mur que s'endú a Jan Montero i el Barça que està en bonus. 4 faltes, el Roig Arena que demana antiesportiva i Jan Vesely que acumula la segona.
1: A veure, crec que és Jan Vesely qui
0: sí, bloc,
1: passa
0: sí.
1: Pel costat i en el bloqueig. No sé si hi ha algun gest lleig de Vesely cap a Montero.
0: No, sí, l'únic que posa els dos braços, allò, saps allò per sobre?
2: Revisen,
0: que és impossible tocar-li la pilota.
2: Estan revisant.
3: Sí, però baixa la mà i li toca el cap.
1: Ah, el cap, eh? O sí. La cara.
0: Sí. Ell posa els dos braços per sobre intentant arribar, que no arribarà la pilota. I toca sí. Una mica el cap. No sé si amb...
1: Uf.
0: Trascos yeah, o
1: però és que el anar amb els dos és
0: clar,
1: molt aparatós
0: el problema,
1: a la
0: el problema
1: jugada.
0: És que és... queda molt vistós.
1: Uf,
0: ah,
1: bo, sí, sí.
0: No, crec que és pitjor l'empenta que li fum.
3: De fet, sí. Hi ha la primera falta de l'empenta a Sacco.
0: Se envia a Sacco a bueno, anava a fer un joc fàcil de paraules, però ja m'enteneu.
1: Sí. Falta normal. Falta regular.
0: Doncs, que respiri Vesely.
1: Sí. Sí, perquè Vesely a vegades d'aquí a aquí el tenim al costat dels veterans i dels experimentats i d'aquí a aquí ja sabem que és de sang calenta i com la metxa se li fongui aviat podem tenir un problema. Sí,
0: ha fet dues faltes mig antiesportives, sí. Però les dues mitges no sumen una.
1: 91-88 més 3 pel València, encara 3 minuts i 45 segons d'aquest espectacle basquetbolístic que estem vivint a RAC1 amb el Xavi Puig, el Jordi Colomer, l'Albert Pedrol, amb el gran Francesc Xavier Cupido tocant els botons. La té el València. Qui? Braxton Key. Key davant d'ell, Xenguelia. Nil Sacco amb Jan Montero. Montero, la penetració de Montero, l'estep de Montero. Quin cistellot, mare meva. De Jan Montero a la cara de Jan Vesely. Aquest tio pot fer el que vulgui. Buh. 93-88. 3-27 per al final. Ataca el Barça. Som-hi. La té Xenguelia. Xenguelia. On és bo? Compte el 2 contra 1. Ara sí, Braxton Key a punt de recuperar la pilota. Encara bo que la pilota és pel Barça. Clar, ara aquí li dona tota la línia de fons. Defensa tota la línia de fons perquè el 2 contra 1 ja és exagerat sobre Xenguelia. Perquè és que, no, evidentment, amb un tio no el poden parar en aquesta latitud del camp.
2: I moment complicat ara pel Barça perquè no perdia de 5 punts des del segon quart.
1: 9-3-8-8.
0: A veure si Xenguelia pot fer com anar el partit de Tenerife l'altre dia... que invertia la pilota. Ho hem vist a la primera part amb una cistella de Cale. L'altre dia van ser dos triples seguits a Clyburn.
1: I ara què passa? Ah, que hi ha canvis?
2: No, ha entrat...
1: Ah, hi ha revisió.
2: Sí, perquè ha entrat Matt Costello per Nil Sacco i ara jo crec que és un problema amb el rellotge de possessió.
1: Ah.
0: També passen els pavellons nous.
1: Va, a reprendre el partit.
2: Amb 12 segons de possessió, 3-20 per acabar el partit.
1: 93-88, més 5 per al València Bàsquet, ataca el Barça, que perd de 5. La Provítola van passant els minuts i de moment anota menys que abans. Panther, cistella de Kevin, entra plorant aquesta, però val 93-90. Més 3 pel València, menys 3 per al Barça, encara molts minipartits en aquests 3 minuts que falten. Braxton Key, Key... amb Branco Badio. La té Branco Badio. Badio des de la línia de 3. No, el rebot és per Vesely. Som-hi. La té la Provito. La creua pista la Provito. La Provito, la penetració de l'Apro. Cap a fora, cap al Toco Xenguelia. Bloqueja una altra vegada el Toco perquè rebi la Provito. La Provito amb la pilota. Li fan el 2 contra 1 dins amb Vesely. Som-hi, Jan, cap a fora. Clyburn, triple. No, què acaba de passar? Ha anul·lat perquè la falta era baix sobre Vesely. Val.
0: I encara en podia fer una València.
4: Ara, gol del Barça. Ara,
3: gol del Barça, clara.
4: I d'aquí, de Touré, que està fent clara. Un partit excels. L'acció individual per l'esquerra, l'autopassada i ell solet fa el tercer per sota les cames d'Enrique. El Barça que guanya 3-1, 2 pel final de la primera part.
3: El 0-1, el 3-1, 12 minuts encara per jugar-se de la primera part al Palau. El Barça perdent de 3 al Roig Arena. Dani.
1: Amb el triple que falla Will Clyburn. Ha sortit de dins. 2-20 per al final. El València atacant. No hi va Jan Montero, però li han hagut de fer falta. És un jugador, Colo. Hosti, és molt bo, eh? Vull dir, sí, no em vull aventurar amb reflexions grandiloquents, però és bo aquest jugador, eh, tu? Jan Montero és un gran jugador de bàsquet.
0: I Clyburn avui 2 de 9 des del triple.
1: Sí, sí. A la línia de Trillona Montero. El primer. La nota Jan Montero per situar el 94-90.
0: És el màxim anotador de play-offs, del que portem de play-offs, Jan Montero. Que lo del problema li deien amb 16 anys, ja. Li deien lo del problema.
1: Ataca el Barça. La Provítola, amb la pilota a les mans, 9-5-9-0. Mana de 5 al València, perd de 5 al Barça en el primer partit de la final. L'Apro bloquejat per Schengelia. L'Apro Vítola buscant línia passada. Jan Vesely no mira en ella. 9 segons de possessió. L'Apro a punt d'entrebancar-se. L'Apro cap a Vesely. Llançament de tota la vida que no hi va. I el rebot per qui és? Per al València. Will Clyburn la intentava controlar. Un homenet de la grada l'ha agafat. I pica a la mans Taylor, jo què vols que et digui? Bé, és d'aquestes que Taylor, a Clyburn tampoc anava a saltar, però ha col·laborat una mica l'home de la banda, que la pilota fos pel València. Montero, compta ara amb aquesta possessió. Últims 2 minuts de partit. Jan Montero amb la pilota. 1.50 per al final. El bloqueja Matt Costello, ara mateix comandant el partit al dominicà com vol. 9 segons de possessió, la pilota li arriba a Branco Badio, línia de fons superant la Provítola. Doncs la mà és boníssima del Barça, la recupera el Barça, som-hi, minut i mig, la té l'Apro, la té l'Apro, a la cantonada, Clyburn al triple! Sí, Will, sí! Sí, Guillem, sí! Triple providencial de Clyburn! S'ha situat 2 al Barça, màxima emoció! Minut i 24 per al final, 95-93. Puja Matt Costello a bloquejar. Segueix Montero, la penetració de Montero! Anota ja amb Montero, mare meva. Anota Montero, un cistellot descomunal. 97-93, se m'acaben les paraules amb aquest tio. Minut i 10 per al final. Brama el Roig Arena. 15.000 persones en contra del Barça, tenyides de taronja. La té Kevin Panther. La pilota és pels bons. Segueix la Pantera. El triple de Panther! No! I el rebot per qui és? Falta de Costello sobre Vesely. Ben lluitada. Ben lluitada, Jan. A la línia de tir lliure. Ai, el triple de Panther! Uf!
3: Són 22 punts de Montero amb aquesta última cistella, l'últim atac valencià.
1: A la línia de tir lliure, el pivot txec. Som-hi, màxima concentració. Un minut clavat per al final. Més 4 per València. El primer de Vesely. La nota el txec. Experiència. 9-7, 9-4. El segon de Jan Vesely. La nota també, Jan Vesely ha entrat un pèl plorant, però ha entrat 97-95, això no s'atura. Més 2 per al València. Ataca Montero, defensa per Clyburn, segueix Montero, defensa el de Detroit, bloqueja Branco Badio, 50 segons per al final, compte s'ha quedat Montero amb el toco Schengelia, segueix Montero, Montero amb Costello, Costello cantonada, Branco Badio, penetració de Branco cap a Cam Taylor, passet enrere, el triple de Cam, ha sortit de dins, i el rebot és pel Barça, ha sortit de dins, i el rebot és pel Barça, vinga, som-hi, ataca la Provítola, 35 segons per al final, la Provítola atacant amb més 2 del València, menys 2 del Barça, l'Apro, el triple de l'Apro, no, i el rebot és per ells, el rebot és per Cam Taylor, i falta sobre Cam Taylor, el triple de la Provítola, protesta la, però no sé exactament el que anirà a la línia de tir lliure. Ai, no sé com l'heu vist vosaltres, no sé si l'Apro s'ha precipitat Colo una mica.
0: Bueno, per no, és en la seva línia,
1: sí.
0: I a més era per buscar que hi hagi una última possessió també pel Barça, no estava mal tirat. El que sí que fa estona, que és el que comentava abans, que l'Apro, les cames no són les mateixes. Fa estona que no desequilibra com estava desequilibrant tot el quart.
1: A veure, un moment, Pasqual està empipadíssim perquè hi ha alguna cosa que no funciona amb la taula. Hi ha alguna qüestió que ha demanat a la taula. Pasqual està molt i molt cabrejat. Pedro Martínez ara també parla amb la taula. No sé exactament de què es tracta. No sé si d'algun temps mort que havia demanat, si d'algun canvi, no, perquè no veig ningú preparat. Zorzano també empipadíssim.
3: No sé, no sabem, no...
0: Imatges
3: per,
0: no tenim.
3: Per la realització, el rellotge de possessió havia començat a córrer en l'atac del València.
1: A veure, això estan...
0: Perquè havien xiulat faltes?
1: Sí.
0: Ah, d'acord. Sí, no sé per què s'ha parat el joc.
1: Sí, sí.
3: Deixa'm passar pel Palau, que tenim descans, Clara.
4: Descans, sí, amb aquest Barça 3, el Pozo Murcia 1. El Barça que perdia 0-1 amb el gol de Martel en plena porteria, però Touré, ell solet, un hat-trick per donar avantatge al Barça en aquest descans.
3: A veure... Solucionen o no, Dani?
1: Són dos tirs lliures i jo no entenc quina decisió... Vaja, ni jo ni ningú, eh? Entès quina decisió han pres. El senyor Antonio Conde, que dirimeix que ha d'anar a la línia de tir lliure al València. En cas d'anotar-los, Cam Taylor se situaria a 4 al València. Enfocant la realització, el gran capità Thomas Satoranski, que avui és baixa per dolors lumbars. A veure, Taylor, el primer en camp. La nota, Cam Taylor. Pots... Sang freda de l'ex-Girona.
0: Pot ser que hagi estat challenge de Pedro Martínez per tenir un temps mort més?
1: No ho sé, no t'ho sé dir. No t'ho sé dir. El segon de Taylor. La nota també, Cam Taylor. Tenim temps mort a pista. Ara mateix apareixent els estrategues, apareix la taula d'escacs, apareix el cervell tàctic de Pedro Martínez i Xavi Pasqual. 27.3 per al final, 99 València, 95 Barça. Com anima el Roig Arena?
2: Sí, queda això en mig minut pel final, de 4 guanya el València. El Roig Arena que ho veu a tocar, anima com no ho ha fet en tot el partit, però només m'agradaria recordar una cosa. El València també ho tenia molt ben encarat a les semifinals de la Copa del Rei en aquest mateix escenari, ara fa uns mesos, contra el Real Madrid. I què va passar? Que el Real Madrid va acabar remuntant amb un triple sobre la botxina de Mario Gesson ja. Farien bé de no celebrar-ho abans d'hora, tampoc, aquí al Roig Arena.
1: Encara més difícil ho tenia el Madrid en aquell moment.
2: Doncs imagina.
1: Sí. Però l'ambient avui és bonic, bonic de bàsquet, les coses com siguin. El partit també ve Puig com a primer plat de la final. El resultat, evidentment, ens agradarà que tant de bo sigui victòria del Barça, però espectacle de basquetbolístic n'estàs tenint.
3: Sí, sí, els entrants són bons. Sí. Els entrants li han quedat bé al cuiner, els entrants.
1: Sí, sí, sí. Es reprendrà el partit, a veure, a pista amb... Ui, Pasqual està empipadíssim, eh? Amb la Provítola, amb Clyburn, amb Schengeli, amb Panther i amb Vesely. Em fa l'efecte que a més... Ho reconeix, eh? Els àrbitres ho estan reconeixent. No sé de quin error es tracta, però em fa l'efecte que l'estan reconeixent, els àrbitres. Bé, a veure si ho esprenem després. A veure, va, serveix a l'Arça. 99-95, 27.3 per al final. Clyburn rebent amb Cam Taylor. Segueix Clyburn amb la Provítola. La Provítola, la mà a punt de robar. Som-hi, el triple de Clyburn! Triple! I el tio ni s'immuta! I el tio li és igual! El tio li corre gel per les venes! La mona que el va matricular! Jo foto aquest triple i foto tombarelles fins que em mori, i ell, en canvi, sembla que s'acaba d'aixecar de la migdiada. Un altre triple monumental de Clyburn per situar el Barça a un sol punt, a 20.6 per al final. 99 València, 98 Barça. Pedrol embudit al Roig Arena.
2: Glaçat aquest triple, deixat glaçat al Roig Arena, i també a Pedro Martínez, que immediatament ha demanat temps mort per intentar dissenyar la següent jugada. Un punt de marge només té València. Ja us avisava jo, no sé com acabarà això, però aquí ja saben què és que li remuntin un partit al València als últims segons. Tota l'eufòria d'abans del València ara mateix és inquietud absoluta d'un pavelló que veu com el Barça no està ni molt menys mort.
3: Ha buscat robar la pilota, però s'ha passat de frenada Colo i ha aprofitat Clyburn per clavar-la sol.
0: Sí, amb Key ha llegit a la perfecció la jugada, però ha arribat una dècima de segon tard i Clyburn ho ha aprofitat perfectament. Dèiem que portava 2 de 9 triples, però els dos últims, quan la pilota crema, han anat cap a dins, i mentre sona tobogan de fons,
1: sí,
0: a veure què ha dibuixat ara la falta ràpida, que és òbviament el que ha de fer, però no crec que s'aquí en camp d'atac.
1: No.
0: S'acarà des de la defensa i a
1: sí,
0: veure...
1: Senyor.
0: Aquí li clau la clatellada. Torno a recordar que València, tot i que avui està amb un més que correcte 16 de 20, és el pitjor equip de la Lliga des de la línia de tir lliure.
1: A veure.
0: Amb un 71%.
1: Servirà Branco Badio amb De La Rea. Una altra vegada cap a Branco Badio. De moment no fa falta el Barça. De La Rea, De La Rea. 15 segons, 14 segons. Falta de Branco Badio. Forta, contundent de Panther. Pedro es queixa. No sé si d'una possible... Sí, Pedro, és allò que diu que anava, que l'ha agafat d'enrere, Panther, que no ha estat frontal, sí que ha anat per darrere, bé, per protestar que no quedi. Anirà a la línia de trillora De La Rea, doncs són providencials del nano. El primer, del de Valladolid. Es concentra De La Rea. Més un València. La nota De La Rea, més dos València, 198, 13.4 per al final. El segon de Sergio De La Rea.
0: 81% aquest any.
1: El primer punt de la final de l'ACB en joc. El segon del nano. Anota De La Rea. 101-98. Canvis perquè entri un defensor experimentat com Braxton Key. Doncs, nois, una possessió per empatar el partit. 13.4 per al final. El Barça que perd de 3. Volem la pròrroga. La volem, oi, Xavi Puig?
3: I tant.
1: Clyburn, servint. A veure, la pilota ha de ser pels bons, eh? La Provítola amb la pilota. 12 segons, 10 segons. Creua la Provítola al camp. Defensat per Montero. Segueix l'Apro. L'Apro amb Clyburn. Clyburn s'aixeca, Clyburn! No! Oh! La mare que el va parir! A 3.4 per al final! Des de casa seva, William Clyburn empatant! Quin jugador de bàsquet, senyores i senyors! Des de Detroit, des del cor de Detroit, William Clyburn, que té un dels jocs més gèlids que he vist en tots els temps, vestits de blaugrana, anota un triple absolutament espaterrant per situar el 101-101. La Provito l'ha assistit per sota les cames, ha rebut Clyburn, jo no sé des d'on ha llançat, però ha anotat un triple espectacular. 3.7 per al final, Colo, empat al Barça. 101 València, 101 Barça.
0: La capacitat de la Provítola d'arrossegar defensors i la sangfreda de Clyburn amb el triple frontal. És veritat que hi ha dos rivals a prop, però té tot l'avantatge per carregar el braç perfectament.
3: Ens ha fotut els últims 3, eh? Amb aquesta mala ratxa que portava, però els últims 3 els ha clavat. 3 punt què, Dani?
1: 3.7.
3: 3.7. Tindrà València per intentar evitar la pròrroga. El Barça, bona defensa, res de faltes. I assignar mira, aquest 101-101.
0: Mare meva, quin partit. Pasqual, el no faltes. Que en principi no ho hauries de dir, però...
3: Per si hi ha algun despistat.
0: Si sempre hi ha algú que va de...
2: 18 triples al Barça, eh? 18 triples al Barça, 19 punts Will Clyburn.
1: Va, vinga, som-hi, concentració. El partit,
3: aquest partit mereix una pròrroga.
1: Sí, sí, sí, estic totalment d'acord, Puig. Estic meridianament d'acord. A veure, el València que sortirà per intentar anotar amb Cam Taylor, amb Braxton Key, amb Matt Costello, amb Branco Badio i amb Jan Montero. A veure, servirà Montero. Molta concentració. Tothom aguanta la respiració. La tensió es talla amb un ganivet llevant de la nostra amiga que segueix el seu rotllo. La té Montero. Montero. Qui la vol? Qui la vol? La vol Cam Taylor. Un vot, dos vots. Cam Taylor s'aixeca. Cam Taylor al tap de Will Clyburn. Al tap de Will Clyburn. I la pilota arriba a la posició de Racó. Imagina't! Oh. La posició de Will Clyburn absolutament providencial. Les dues jugades seqüències patarrant del de Detroit. El tap de Will Clyburn amb un final per als anals del jugador del Barça. Qui dubtava d'aquest tio, Jordi? Doncs poca gent pot fer-ho ara. Quin fitxatge, és un dels millors jugadors de la història recent d'Europa i els play-offs a fe de Déu que ho està tornant a ser.
0: Hi havia dubtes amb ell, coses com el compromís a nivell de vestidor. A la temporada passada, fins i tot, s'assenyalava que sí, part del títol de la Lega venia derivat de la seva lesió, però a nivell de compromís en aquest play-off és que no se li pot demanar més, perquè ja no és en atac, sinó que l'estem veient a cada partit agafar un millor rival, intentar assecar-lo, i quin final del partit amb els triples i aquesta defensa a Cam Taylor.
3: Doncs ens anem a 5 minuts extra, com a mínim, de partit, després d'aquest 101-101, remínima pausa i tornem.
5: La final de l'ACB es juga a RAC1.
6: 100.000 poemes cauran del cel sobre Barcelona el 20 de juny. La commemoració dels 50 anys d'Espanya en llibertat porta el bombardeig de poemes als voltants de la catedral de Barcelona, un dels barris més castigats per l'aviació feixista durant la guerra. 100 poetes i dues llengües al voltant de la paraula llibertat. Aquest dissabte 20 de juny, a 8:45 del vespre, a la plaça Nova de Barcelona.
7: ¿Y cómo vais con la boda?
8: Muy tranquilos. Nos ha dicho la wedding planner que va a conseguir que sea el día más cualquiera de nuestras vidas.
9: Si en tu boda cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana, por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.
10: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
5: La final de la Lliga ACB es juga a RAC1.
3: I ens agrada tant el partit que hem decidit que hi haurà 5 minuts més, 5 minuts extres per decidir qui s'emporta el primer punt. 101-101, acabat el partit als 40 minuts amb un triplàs de Claiborne que ha situat aquest marcador i després un tap de Claiborne que ha evitat que anotés el València. La primera possessió de la pròrroga és pel Barça, Dani.
1: Amb el partit ja més anotador de la història de les finals. Per primera vegada, dos equips arribant als 100 punts en els primers 40 minuts. I per acabar de replar-ho, tenim pròrroga. La primera acció és Schengelia perdent o a punt de perdre-la. Va al terra el gladiador georgià. Serà lluita. La bandera diu que és per al València, ara.
2: I situem cinc inicial del Barça, la Provítola, Schengelia, Jan Veseli, Kevin Panther i Will Claiborne pel València, Brancobadio, Jan Montero, Sacco, Braxton Key i Cameron Taylor.
3: Els veterans de guerra, avui.
1: Sí, sí, aguantant, Puig. Aguantant. Ataca el València a través de Jan Montero. La té Montero bloquejat per Nil Sacco. Com han arrencat aquestes finals? Us estem explicant a RAC1 des del Roig Arena. Ataca Cam Taylor, la té Montero. Bloquejant, ara ho intentava Cam Taylor. Segueix Montero a la finta, el triple d'en Jan. No, el rebot és per al Barça. Per al Toko Schengelia. Puja la pilota. La Provítola. La Provítola que està fent una final absolutament monumental. Un primer partit de les finals. Encara en queden moltes, si Déu vol. Panther. Panther, davant d'ell Montero, segueix Panther, la Pantera, intenta desfer-se a Montero, no pot, perd la pilota, no, perquè la recupera la Provítola, un segon compte, algú de llançar, llença la Pro! Mare meva, Mac! Mare meva, Mac! Un altre truc de màgia, aquest tio en té per tots els recursos i els gustos! Sembla el Mago Pop, un altre del Mac de Morón, el triple és monumental una altra vegada! 101-104! Un minut i mig d'aquesta primera pròrroga. Branco Badio, anota Badio per situar el 103-104. Quin triple, mare meva!
3: Sí. De 9 metres gairebé.
2: Sí. Sí, sí. Us he de confessar que ara estic a peu de pista. La gent està absolutament desesperada del València. Hi ha molts, molts, molts nervis i ara la gent que ho comença, les comença a veure magres.
1: I ara la Provítola cap a Schengelia, triangulació cap a Veseli, l'esmaixa Veseli! Preciosa la jugada coral col·lectiva blaugrana de la vella guàrdia, com diuen Puig, però semblen absolut jovencells. Taylor, el triple de Taylor, no, el rebot és per Will Claiborne, va per terra, falta de Jan Veseli. Ah, uf, i semblava que el partit anava ràpid.
0: Saps quin és el rècord de triples d'un equip a playoff?
1: Quin?
0: Els 19 del Barça avui.
1: Increïble. Sí, sí, aquest era el 19è.
0: Sí.
1: Clar, computa rècord en pròrroga?
0: Bueno, sí, si no, l'iguala, són 18.
1: Val.
2: I més d'un 50% d'encert, són 19 de 36.
1: Mira ara, mira la situació.
0: Està recordant una mica el primer partit de la penya València, que dius, és que millor no es pot atacar contra aquest València.
3: Farem que aquest acabi encara.
1: Sí. Sacco fallant el tir lliure. Ara s'està donant aquella situació. Per primera vegada Sacco llença els tirs lliures des que es va apropar a l'afició i va dir que deixessin d'aplaudir-lo evidentíssimament, com si fos una mena d'objecte de fira, de circ. I ara, senzillament, la gent, doncs, anima, perquè abans l'home es posava massa nerviós, tampoc li ha estat efectiu. El segon, sí, anota Sacco, 104-106, menys 2 per al València, més 2 per al Barça, que està completant un partit. Mora meva, quin partit està fotent l'equip de Xavi Pasqual. Orgull blaugrana. 2:50 per al final de la pròrroga. Posa quart-quart. M'estàs dient que el marcador no té opció de pròrroga? Mare meva, sí que és modern. La té Clyburn. Clyburn. Segueix William. La penetració falta. Quin partit de Clyburn, Colo. És que és emocionant, eh?
0: Totalment. Vull dir, fent lideratge silenciós, si vols.
1: Sí.
0: Però més que visible.
1: Sí, sí, sí. 104 a 106. 2:40. De moment, insisteixo, el primer plat de la final és absolutament digne. El primer de Will, la nota. Sí, es posarà nerviós ara. Vinga. El rebote, sí. 104-107. El segon de Will Clyburn. La nota, William, també. 104-108, més 4 per al Barça. Canvis entre Jaime Pradilla, marxa Costello. I servirà Jan Montero. Montero cap a Brancú, Badio, creuant pista, Badio. Defensat per la Provítola. Segueix Badio, la penetració de Badio. Ara se li comença a fer de nit al València. Que de nit, quin cistellot de Brancú, Badio, mare meva. 106-108, però el Barça està molt inspirat davant. Mana jugada a la Provítola, que de moment no li pesen les cames. 2:20 per al final de la pròrroga. Veurem si la primera o no la té Kevin Panther en una batalla memorable. Segueix Panther, Panther, la penetració d'en Kevin Laliup. Oh! L'enfonsa Parra! L'enfonsa el gladiador per tornar l'avantatge de 4, però a l'altra banda Montero anota, mare meva! Com una esperitat que cavalca d'aquí cap allà, d'allà cap aquí, recorre tot el camp i anota per tornar a situar el València 2, no hi atreva, 108-110, últims 2 minuts del partit. Li diu la Provítola a Brancovalla que tregui la mà d'aquí, amb la mirada felina el Mac, el bloqueja Xenguelia. Oi, ha perdut la pilota l'Apro, ara volia enganyar a tothom, la passada i l'esmaixada de Braxton, que empat el Barça, no sap què acaba de passar Xavi Pasqual. La Provítola veia la porta enrere de Parra i no s'han entès. Panther amb la pilota amb Xenguelia, minut i mig, tot torna a començar, és un partit de minut i mig, una altra vegada Clyburn, Clyburn, la pilota pels bons, ai que la torna a tenir Will, ai que la torna a tenir Will, una altra vegada Clyburn, ara li habilita Xenguelia el triple, no, no hi va, i el rebot és per ells, oh, havia quedat absolutament sol al toco, la passada Clyburn havia, era boníssima, havia tret absolutament tot el focus, Montero, Montero amb Taylor, Cam Taylor defensat per la Provítola, segueix Cam Taylor, a veure què fa Cam, Cam, es regira Cam a dins, cistellot, no, el rebot de qui és, d'ells, fallen, fallen, i el rebot és pel Barça, som-hi, Panther pujant pilota, creu a pista Panther, la Provítola, a la finta de la triple, la penetració de l'A, però cap aquí serà, cap a Xenguelia, que xiulen, no xiulen res, Xenguelia que bota, no entén res al toco, 10 segons de possessió, 46 de partit, les mans del València, el tema meva de la Provítola, en Xenguelia, bravo, bravo, bravo, 2+1 de Parra, 2+1 d'en Joel, 2+1 d'en Joel, Gladiador! Gladiador Parra! I com ho celebra el nano! Quin cistellot de Joel! Per posar el Barça una altra vegada per davant, emmudeix Pedrol al Roig Arena.
2: Emmudeix, és la quarta de Braxton Key, falta important, Joel Parra que se situa ja amb 17 punts, 17 puntarros Joel Parra, i ho deia el Roig Arena que està veient ja fantasmes de la Copa del Rei, que se les prometien molt felices, i que ara estan veient com el Barça, un equip absolutament desnonat. Fa 18 dies, ha eliminat Tenerife, ha eliminat Ucap Múrcia, i el primer partit el tenen a la pròrroga.
3: Quines mans de Xenguelia, eh? Abans amb una assistència a Vesely espectacular, i ara aquesta Parra també
0: que boníssima. Que porta tot el play-off, que és la dificultat, perquè és que no només et superen l'1 per 1, sinó que té una visió de joc enorme. Ho està fent de base des de 104.
1: Espera't, espera't, que ara la taula torna a tenir problemes. No seria el moment ara, per bé de la tensió arterial de tothom, que hi haguessin problemes a la taula, noi. Perquè ja estava la pilota en joc, Montero ja l'havia posat en joc i ja ha sonat la botzina.
3: No havia corregut el temps de possessió, almenys a la
1: no,
3: tele, com a mínim.
1: Però perquè Montero encara no havia agafat la pilota, o no sé si com un cop l'ha agafat la pilota. Clar, clar.
0: Jo crec que l'ha agafat... No ho sé. No. Que no s'hagi engegat l'altre.
3: Mira, cantem ràpidament gol al Palau, Clara.
4: Sí, el quart i d'aquí, de Touré. Increïble la nit de Touré. 4 gols i just després n'ha tingut un altre Touré i també Sergio González, que ha xutat el pal 4-1 al 3 de la segona.
3: Posant avantatge al Barça de Javi Rodríguez, camí del 2-0, el de bàsquet, guanyant de 3 i queda quant d'ànim?
1: 41 segons i ara comença a córrer el cronòmetre després de que Jan Montero hagi agafat la pilota i penetri Montero al tap de Vesely. Bravo! Ho intentava Montero, possessió de 6 segons i anava cap a dins. I intentava anotar, ara sí ha estat atent Jan Vesely tancant la pintura. Servirà Montero, línia de fons. La Provito la fent quasi bé d'entrenador, al costat de Zorzano. Ai, li diu Conde a la Provítola que s'assegui. També Pasqual. A veure, servirà de fons al València. Ho fa Montero. Montero cap a Brancú Badio. 17 segons de possessió. Badio, penetració de Badio. Anota Brancú Badio. A dos se situa el València. Importantíssim anotat. Temps mort, no. Canvis. A un, perdó. Canvis.
2: Entra Nicola Provítola. Marxa Joel Parra. O Jan Vesely, Jan Vesely, marxa Jan Vesely.
1: Sí, canvis d'handbol.
0: L'està funcionant molt bé jugar amb 5 petits.
1: 112 a 113. Una sobre el Barça, una sota el València. En segurament, ja ho podem dir, el millor primer partit d'unes finals de sempre. O així com a mínim ho diu la notació. Panther. Panther amb la Provítola. Us l'està explicant RAC1. Des del Roig Arena li queden 27 segons aquesta pròrroga. La té la Provítola. Puja en la pilota la Pro. Atac providencial. No fa falta dir-ho. Són uns 6 segons de decalatge. La Provítola. Defensat per Montero. Segueix la Pro. El bloqueja el Toco. Amb Clyburn. Una altra vegada la pilota al Will. 6 segons. 5 segons. Clyburn d'aquí cap allà. Segueix Will Clyburn. El triple que vola de Clyburn. No. El rebot és per ells. 6 segons. 5 segons. 4 segons. Montero. 3 segons. 2 segons. El triple de Cam Taylor. No hi anirà. El Barça guanya. El Barça conquereix el Roig Arena. El Barça salta a València. Contra tot. Contra tothom. Contra els pronòstics, contra el que parlava absolutament tot l'ecosistema CB, el Barça s'endú el primer punt de la final, ja va avisar tothom que seria llarga i a fe de Déu que pot ser llarga. Es donen les mans en un partit memorable, en el desenllaç d'un partit memorable, amb una pròrroga que ha acabat dirimint la victòria blaugrana. El Barça colpeja primer el primer assalt amb un partit que recordarem molt de temps. Final al Roig Arena, Albert Pedrol, jugadors al mig del camp. Barça 100, València 112, Barça 113.
2: Fent el crit de guerra els jugadors del Barça, celebrant-ho pràcticament com si haguessin guanyat un partit importantíssim, que és el que han guanyat, perquè ningú donava un duro per aquest Barça fa 18 dies i ara ha saltat a tot un Roig Arena que comença a desfilar cap als carrers de València. Hi havia molta gent aquí a València que pensava que això seria un 2-0 pel València en els primers dos partits del Roig Arena, i ves per on, el Barça salta al Roig Arena en el primer partit, i mira, fins i tot, Dani, fins i tot farem les coses bé, intentarem parlar amb algun jugador del Barça.
1: Som-hi.
2: Com per exemple el Darío Brizuela. Darío, no, el Darío no vol parlar, a veure si enganxem el... la Provito del Joel Parra. Mira, el Joel Parra. Joel, Joel, en directe per RAC1, què acaba de passar?
11: Bueno, que hem sobat un punt a l'eliminatòria, res més.
2: Partidàs, un dels millors partits del Barça dels últims anys i un partidàs de les finals històric a l'ACB.
11: Un punt a l'eliminatòria només, això es acaba de començar.
2: Com estan les cames?
3: Ai, perdem el Pedrol aquí, si no es mou una mica el perdem en aquesta zona de Bastió, del túnel de Bastió. Amb calma, ja escoltarem també més protagonistes que apareixin a la zona mixta, i evidentment també Xavi Pasqual, l'entrenador del Barça, a la sala de premsa, de com ha vist aquesta victòria, aquest primer punt. Com deia Joel Parra, només és un punt, només és un punt, aquest 112-113 que li suposa el Barça recuperar l'avantatge de pista, tenir ara l'avantatge de pista en aquesta final. Segur que hi haurà aquest avantatge de pista pel Barça, passi el que passi en el segon partit, que jugarà d'aquí a dos dies al Roig Arena. Després sentirem ja Pasqual, el tenim a la tele, però amb calma a la sala de premsa. Primer de tot, quin partit has de bàsquet, Dani?
1: Absolutament.
3: Que això és el primer que hem d'agrair. Que una final comenci amb aquest partidàs de bàsquet, que com deia bé el Colo, recorda molt el primer partit de la sèrie semifinal de la penya en aquesta eliminatòria. Avui ha sortit cara per l'equip català, li va sortir creu a la penya. però el que ens han regalat a nivell d'espectador és per aplaudir-los els dos. I home, si a més cau de cantó blaugrana, doncs premi doble.
1: Absolutament. Tenint en compte les circumstàncies en les quals arribava, tenint en compte que ja ens tenia preavisat el València del...
2: Nois, en directe a RAC1 el Xavi Pasqual. No, el parla el Xavi. El tenim aquí al costat, ens pensàvem que sí, però...
1: Sí, després podrem parlar amb ell.
2: Ah, sí. Parla després amb nosaltres el Xavi Pasqual, que ens demana uns minuts.
1: I tant, i li demanem.
2: Em diu el Xavi amb tota la raó del món que primer d'anar al vestidor té tota la raó del món.
1: Sí, senyor. Allà, Pedrol, intentant-ho, clar que sí, sempre estava intentant-ho. Doncs el que et deia, tenint en compte les circumstàncies amb les quals el València arribava al partit, ja veníem avisats, a més l'hem viscut molt intensament gràcies a la sèrie semifinal també molt bonica amb el Joventut, i sobretot que el Barça ha estat capaç de contestar-li, de mirar-li els ulls directament al València en aquest ritme, en aquesta velocitat, en aquesta electricitat, en tota aquesta temperatura en la qual el València es mou com peix a l'aigua. Doncs a mi m'ha fet l'efecte que avui el Barça sí que ha agafat alguns dels seus registres i els ha dut al seu terreny, però que el Barça ha estat capaç de jugar en aquesta aigua, de nedar amb comoditat en aquesta aigua, i en aquest tram final jo veia el València desorientat, veia el València desnortat, que no entenia què estava passant, no entenia el triple de Clyburn, no entenia els triples de la Provítola, li ha contestat amb la seva pròpia medicina, i és preciós, és una nit preciosa realment, clar. La qüestió és que és una final, i la final és molt llarga, evidentment. És a 5 partits, però aquest primer cop ja no li treu ningú al Barça, i l'alegria ara mateix, és que va molt curta la gent d'alegria, la gent blaugrana, a Puig, i l'alegria que sent ara mateix aficionat del Barça a casa o aquí al Roig Arena, després de veure l'orgull amb el qual els jugadors han defensat l'escut i s'han endut un partit que ningú esperava, és com per estar molt content i per marxar a dormir molt i molt content.
3: Sí, a més has de jugar això, Colo fa pinta per guanyar, és a dir, en aquest cara o creu, en aquesta ruleta russa, perquè si Taylor et fot el triple ara aquí a l'últim segon, doncs ara te'n vas cap a casa amb l'1-0 en contra, però el València, jo crec que al final acabes arribant a la conclusió que l'has de guanyar així.
0: Sí, a l'intercanvi de cops, a l'intercanvi de talent, i amb una rotació més llarga per aguantar també la part física i jugant també amb la... Sí, aquest cop psicològic que anàvem comentant sobretot a l'eliminatòria anterior, de, hòstia, és que l'alegria et dura dos moments, quan tu repliques igual, també és de veure quin efecte fa a València allò de Batman, no? Això és el que se sent, no? Aquella escena Batman típica, doncs, i és el que ha fet el Barça. Al final, ho hem anat comentant tota la temporada, és a dir, que hi ha molta qualitat en aquesta plantilla. Una cosa ha estat la incapacitat per fer-les aparèixer amb constància i tots alhora, però és que la pròrroga de Schengel ja és una meravella a nivell de visió de joc, Parrat fa un pas endavant, al final de Clyburn...
1: Espectacular!
0: Aquests jugadors tan veterans, o sigui, igual un altre jugador, amb 2 de 9, no et clava els 3 triples seguits que t'ha clavat. Estava mirant, clar, pobre Cam Taylor avui, ni era a dormir, ha tingut el triple decisiu que matava el partit, aquell triple que se li ha sortit de dins. Ha tingut el triple que evitava la pròrroga, i ha tingut el triple per guanyar el partit, i els 3 han anat fora.
2: Mira, amb Nico la Provítola, Nico, què ha passat aquí fora? Quina gran victòria.
12: Una gran victòria, eso ha pasado. Tenemos que ahora bajar las revoluciones, descansar y pensar en lo que viene.
2: ¿Cómo están las piernas, Nico?
12: Cansadas, como las últimas 3 semanas, pero bueno, estamos acá y tenemos una energía muy linda con este grupo y tenemos que seguir así.
2: Enhorabuena, Nico.
12: Gracias.
2: Doncs les paraules de Nico la Provítola, el millor jugador del partit, amb permís de Will Clyburn, no toco Schengelia d'aquest Barça, que avui ha guanyat a la pròrroga un partidàs.
3: 20 punts, 7, de 7 assistències, 25 de valoració per Nico la Provítola, amb gairebé 30 minuts a la pista. Diu, estan cansades, Dani, com fa 3 setmanes.
1: Sí, clar.
3: Que estan cansades, aquestes
1: cames. No, el pobre, de fet, avui al matí ha estat el triat, i que ben triat, per cert, per parlar amb els mitjans abans del partit, i després de l'entrenament, perdó, i ell ho deia, que cada gest, cada acció, cada vot, cada llançament, que li costa al Barça, perquè és que és el 85è partit, és que estem parlant que el Barça pot arribar a la 90ena de partits, és una barbaritat, per molt que no hagi arribat als quarts de final de l'Eurolliga, és l'únic que li ha faltat. És una barbaritat el partit a la temporada del Barça. Doncs imagina't després d'un partit així. És a dir, evidentment, la primera lectura en calent és l'alegria monumental del primer punt. A partir d'ara, la ment dels fisioterapeutes i recuperadors del Barça no puc arribar a imaginar com va a tota pastilla, perquè d'aquí 48 hores tenim en el mateix escenari un altre duel. I deixa'm dir-te, Puig, és que a mi em ve de gust aquest segon partit, perquè és una barbaritat el que acabem de viure. És que estic baixant revolucions i és preciós el que acabem de viure. És a dir, és el que pensava després del partit de la penya, però mira, aquí, amb el gust dolç d'acabar amb victòria. És que la gent paga per coses així i ben fet que fa. Tu pagues per una bona pel·lícula, pagues per un bon concert, pagues per un bon dinar, doncs tu pagues per una experiència de la que acabem de viure. És preciós el partit que hem viscut, però insisteixo, clar, el regust és més dolç si el guanya l'equip, diguem, el qual segueixes, en aquest cas l'equip català, que és el Barça, i per això és un partit que, no sé, és el primer de la sèrie, d'acord, però em fa l'efecte que el recordarem durant molt de temps.
3: Sí, un partidàs de bàsquet, una alegria pels aficionats. 14 minuts i dos quarts d'11, si tenim el marcador al Palau, Clara.
4: Es manté aquest Barça 4, el Pozo 1. El Barça ha tingut ocasions per fer el cinquè de moment, però que no arriba. 11-33 pel final del partit. El Barça canvia d'aquest 2-0.
3: Fem una pausa i tornem per acabar de sentir els protagonistes, d'escoltar els protagonistes d'aquest 112-113-1-0 pel Barça a la final de l'ACB.
5: La final de l'ACB es juga a RAC1.
13: Adelántate a las rebajas en la promoción de verano de MacArthur Glen Designer Outlet Málaga. Solo hasta el 23 de junio, ven por los descuentos adicionales sobre el precio outlet. Quédate por la mejor experiencia de compras de la Costa del Sol. Y recuerda, en verano abrimos todos los días. Prepárate para descubrir más en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga.

0: La final de la Lliga ACB es juga a RAC1.
1: 10 minuts i el 11:15 de la nit, el Barça que ha guanyat el primer partit del play-off final de la Lliga ACB, 112-113, el Roig Arena amb pròrroga inclosa, 101-101 al final dels 40 minuts i aquesta victòria d'un punt al final dels 45 per l'equip de Xavi Pascual, a qui sentirem ara d'aquí una estona a la sala de premsa d'aquest Roig Arena. I el Barça de futbol sala que està guanyant 4-1 contra el Pozo Múrcia al segon partit de la final, camí de situar un 2-0 en aquesta final i, per tant, tenir un primer match ball ja la setmana que ve en territori murcià, la pista murciana, el tercer partit que es juga el 23 de juny. En plena revetlla, el Barça podria ja ser campió de Lliga si acaba de lligar aquesta victòria avui al Palau. Pedrol, esperant protagonistes de la zona mixta del Roig Arena, eh?
2: Sí, aquí esperem. De moment no ha sortit ningú, tampoc Pedro Martínez ni Xavi Pascual.
1: Doncs esperant, a veure què diuen. Clar, aquí el problema o la sort, Colo, és que d'aquí res ens hi tornem a posar, que no sé si és un problema o una sort.
3: La sort Puig, per mi no, ara mateix la sort, sí, no en una altra.
1: Pensava en clau blaugrana, en clau vestidor del Barça.
3: T'entenc.
4: Bueno, sí, no pots estar amb la moral més alta i el nivell de confiança més alt en un equip. Estava mirant ara, és que 19 de 38 triples és una barbaritat. I d'aquí això t'ha enganxat en el partit tota l'estona, però és que clar, ara, imagina't el nivell de confiança que estan els Lapro, els Parra, els Singelia o els Claiborne de cara al partit.
3: És que partides de 14, Jordi?
4: Sí, però és el que dèiem, que avui dia el de perra...
3: Sí.
4: I més, ells mateixos ho ha dit a la mitja part Parra, és contra el València, saps que els parcials se t'escapen en un moment i també t'ho pots remuntar més o menys ràpid.
2: Hola, Xavi, em sentiu?
1: Sí.
2: Comença la roda de premsa de Xavi Pascual i Will Claiborne.
5: De primero con Will Claiborne, jugador del Barça, al que vamos a pedir una valoración y después quedará para vuestras preguntas. Please, Will, your opinion about tonight's game.
6: That a question? I didn't hear you. Somebody asked me something?
7: No, first of all, you have to open, like, an opinion about it.
6: Oh, okay. You know, it was a good win. We fought hard for it. Credit to the players, credit to the coach, especially at the end of the game, man. He kept his composure, he trusted me. He for sure could have took me out after those last three misses, but he kept trusting me, and I just happened to make three good shots, man. But credit to the team, man, coach, and everybody keeping their composure and playing hard and together today.
5: Dice que ha sido una buena victoria para ellos, que han luchado mucho por ello y que por ello tienen que darle crédito y mérito tanto a los jugadores como a los entrenadores, que además ha seguido confiando en él cuando había fallado los tres tiros anteriores, pero ha sido capaz de meter dos triples muy importantes para mandar el partido a la prórroga. Así que una gran victoria y hay que darle mérito al equipo por haberse levantado y por haber vuelto en un momento muy complicado. ¿Questions?
8: Víctor. Sí, Xavi, hi ha hagut un moment, Ardens Massaca...
7: No, I will.
8: Sorry, you were out of the game with a few seconds to go, 4 points behind. What do you think that happened in your mind? Because in the end, this is a veteran team and you showed that you know how to compete. And, well, you want today to compete this kind of scenarios.
6: Like I said, it takes a team to keep their composure. No matter the time, as long as it's time on the clock, is always a chance. And everybody kept the composure and didn't lose faith. And when you have that, usually you can pull out games like this.
5: Dice Will que es un trabajo de equipo el haber sido capaces de dar la vuelta al partido, que es un trabajo de equipo el mantenerse enfocados, el no perder la cabeza por poco tiempo que quede en el reloj. Y bueno, que en ese sentido, pues él ha querido coger esos lanzamientos y los ha metido.
2: Preguntarem a Will Claiborne, que ens porten el micròfon.
9: Gràcies. Will, what's the best, Albert Pedrol de RAC1, what's the best thing you have as a group of guys? The talent, faith, what's the most powerful thing you have as a group? Thank you.
6: You know what, if I had to say a little bit of everything, we have a lot of guys that bring different things, personality, vocal, people showing leadership by example. So we have a bunch of guys. So just the veteranship of a team is probably the biggest thing for us. A lot of guys have played in a lot of different games, a lot of championship games. So everybody has their piece of the puzzle to put in.
5: Dice que tienen un poco de todo, y eso es algo muy positivo del equipo. Es un equipo que tiene gente con experiencia en partidos de este nivel para ganar títulos, gente que lidera con el ejemplo, y que es esa mezcla, el tener diferentes jugadores que hacen diferentes cosas, lo que les permite competir a este nivel. Vamos terminando con preguntas por Clyburn.
9: The last one, Will. When you were 14 points behind, what do you think? What did you think?
6: It's a long game. That's basketball. It's always a game of runs in the game of basketball. You're going to be up and down during games. You just got to keep playing your way and hopefully to come back. But basketball is a game of runs.
5: La pregunta es qué pensaban.

0: Contribuido a esto con esta alta anotación en playoff, que me imagino que debe ser de las más altas de la historia, la más alta. En un partido donde hemos entrado mal, nos hemos dejado muchísimos tiros libres en el tramo inicial y eso pesa mucho. Luego progresivamente en el segundo cuarto hemos vuelto, a pesar de las dificultades que nunca conseguimos acabar de defender, hemos vuelto por el ataque, que ha sido bueno. Y luego a partir de ahí el partido ha sido muy igualado. Yo creo que han sido 30 minutos de segunda parte completamente igualada, con altos y bajos en el marcador, pequeños, pero muy, muy igualada, hasta el tramo final, que Valencia ha cogido un poco de ventaja y hemos conseguido con estas dos acciones después de tiempo muerto de Clyburn, que hemos conseguido igualar el partido y forzar esta prórroga. Y al final, en la prórroga, en el tiempo extra, también ha habido muchísima igualdad, pero bueno, al final hemos conseguido defender la última pelota y llevarnos esta victoria.
1: ¿Preguntas?
2: Bona nit, Xavi. En el vestidor del Santiago Martín, després d'obtenir la classificació per les finals, a la reunió amb els jugadors els comentaves que a partir d'ara s'havia d'anar atac a atac, defensa a defensa, que no podien haver baixades en els partits. Aquesta victòria, després de guanyar dues vegades al València, quin valor té a nivell de mentalitat d'equip, no? Perquè realment s'ha de ser molt fort mentalment per haver aconseguit aquest 1-0 en l'inici de la sèrie.
0: Sí, l'equip està fort, estem bé, els dos equips estem bé. La veritat és que avui podia haver guanyat qualsevol dels dos. A València ha demostrat que és un equip quasi imparable. Nosaltres hem jugat a molt bon nivell per poder-los guanyar. La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, i cada dia és més difícil jugar, però bé, hem tingut la baixa dels aturants, que aquí també l'hem notat bastant, però l'APRO cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem, i estem en una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
3: Hola, Xavi, Albert Pedrol de RAC1, enhorabona per la victòria. Serà que no hi entenem massa nosaltres, però ens hem afartat a dir que la clau de la victòria contra València seria defensar bé, aturar el seu atac, frenar-los, i heu guanyat un partit 112-113. Això ens ho pots explicar?
0: Sí, molt senzill. El València no el pots guanyar si no jugues bé en atac, perquè tot i que juguis defensiu al màxim que tu puguis, ells seguiran anotant i anoten molt. Per tant, entrava dintre del partit, que teníem que jugar molt bé en atac 40 minuts. No ha sigut el cas, perquè hem tingut un quart molt dolent. Ens hem deixat, em sembla, 5 tirs lliures en el tram inicial de partit i diversos tiros fàcils que hem fallat, i ens ha costat moltíssim entrar en aquesta final, però després sí que hem jugat molt bé a nivell ofensiu, per tant, contents. Ens han penalitzat cada pèrdua de pilota. València és el segon equip d'Europa que més anota després de recuperada. És pràcticament impossible parar-los si perds la pilota, i cada pilota ens ha penalitzat, ens havíem marcat anar per sota de les 12 pèrdues. Al final ens hem quedat amb 11, i això ho hem complert força bé. El rebot també ens l'hem marcat una miqueta, estar per sota de 12, i hem agafat 11, vull dir, hem complert una miqueta els objectius, però han jugat extraordinari, sobretot en transició, els uns contra uns en transició ens han fet molt de mal.
3: Xavi, i una última per part meva, el paper dels veterans, Clyburn, La Provítola, Schengelia, arriben al final de temporada, uns jugadors que haurien de tenir les cames carregadíssimes, avui han sigut els millors del partit. Quina importància té això?
0: Bueno, els intentem cuidar per arribar bé en aquests moments. Molts jugadors han estat molt importants avui, per exemple, el Joel també ha estat molt, molt bé, molt important en el partit. Molts jugadors, bueno, ens hem de recuperar bé. Estem acostumats a jugar cada 48 hores, però a més hi ha pròrroga, hi ha un ritme molt, molt alt. Anem a veure com estem el dissabte. Ens hem de recuperar bé perquè serà complicat.
4: Hola, Xavi, bona nit.
5: El cinquè del Barça al Palau, Clara. Per la...
4: victòria. Deixa'm que et pregunti.
5: De porter jugador del Pozo, Sergio González ha fet el cinquè, queden 3 i 9 pel final del partit.
6: 5-1, em sembla, sentenciat. El segon punt també pel Barça, continuem sentint Xavi Pasqual.
4: No sé si hi ha una data, hi ha un moment en el que aquest equip ha fet un clic mental de no venir-se baix, de demostrar durant el playoff que aquella derrota

0: contra el València al Palau va ser un accident. No sé si tu tens un moment en el que aquest equip s'ha mentalitzat en aquest de les dans que tu també pronuncies i aquest moment en el que estan al playoff. Gràcies.
1: Bueno, d'entrada estem en el primer partit només i queda molt, però l'equip sempre ha competit. El partit de València el recordem moltíssim, però és que portem molts partits guanyats en aquesta etapa final, no? Portàvem 6 victòries consecutives abans del partit del València i després en playoff portem 5 de 6. Vull dir, tenim un partit dolent. En aquest partit vam arriscar, vam recuperar 4 jugadors lesionats per preparar-los per playoff, arriscar, és a dir, si no els utilitzàvem, després no estaríem preparats per playoff. Teníem 4 jugadors return to play, és molt difícil de fer i ens va penalitzar, però clar, al final l'entrenador té que tenir una visió una miqueta més enllà, que no tan resultadista del moment, sinó que ha de saber o ha de pensar en tot en general, no? Llavors, evidentment, aquell partit ens va sortir malament tot, el València va ser molt superior, però també teníem alguns condicionants, a l'Apro tornant, Vesely tornant, Satoransky tornant i Clyburn tornant. Teníem 4 jugadors tornant, de llarga durada, un de 3 mesos, un de 2 mesos, un d'un mes i mig, un d'un mes. Vull dir, no era fàcil i vam fer-ho per preparar-nos bé pel partit del Múrcia, no? L'Apro, el partit del Múrcia, en el playoff de Múrcia ha tingut un tipus de rol, ara ja comença a tenir un altre tipus de rol. Per què? Pues perquè necessitava el seu temps i això només és molt difícil de fer i de moment ens està sortint prou bé, gràcies al jugador, sens dubte.
2: Sí, hola Xavi, enhorabuena por la victoria. Yo te quería preguntar porque ayer en la presentación tú decías a nosotros también nos gusta anotar, dabas el dato. No sé si hoy, entendiendo que cada partido puede ser diferente, puede ser un poco como un golpe encima de la mesa, no de cara al exterior, sino también de cara al interior, ¿no? Porque siempre se habla mucho del estilo de Valencia, si hoy puede ser como una pequeña victoria doble, entre comillas, por esa reacción del equipo. Gracias.
1: Gracias. Bueno, no lo sé. Lo que sí sé es que de los últimos 14 partidos, incluido el de Valencia, que hicimos 77, creo que tenemos 94 puntos de media o 95. Esto es un dato que está ahí. Entonces, cada uno con su estilo, evidentemente con nuestro estilo de juego, que es diferente, pero al final hay que jugar de la manera que puedes jugar y como puedes jugar, pero sí, somos un equipo que nos gusta jugar adelante y atrás, en las dos partes del campo. Atrás nunca hemos podido ser durante toda la temporada un equipo extremadamente sólido porque no tenemos esas características ni lo vamos a ser nunca. Al final podemos ser lo que podemos ser, pero adelante sí que podemos jugar, como hemos demostrado hoy. Cuando estamos todos tenemos el equilibrio de jugar bien delante. Muchas gracias.
3: Doncs al final de la defensa de Xavi Pasqual, em quedo amb 3 coses. Bàsicament queda molt, evidentment és una mentalitat que també ha dit Joel Parra només a acabar el partit, recuperar jugadors, sobretot els veterans, nous rols de jugadors com Nicola Provítola, que els ha entès perfectament, i per guanyar el València s'ha de jugar molt bé en atac. Avui el Barça ha notat 19 triples. Caldrà veure si amb una miqueta de menys encert, perquè no n'anotarà, és molt complicat, en el segon partit el Barça li donarà per sumar el segon punt de l'eliminatòria.
4: Ara, tancarem ara la transmissió, arrencarà el Tu Diràs de seguida amb el Xavi Rocamora, 4 anuncis i arrencarà per sentir ara o més endavant també d'altres protagonistes del micròfon del Pedrol o també les reflexions que pugui fer Pedro Martínez, entrenador del València Bàsquet. Doncs quina sort que dissabte hi tornem, Colo, a les 8 del vespre, l'altra
5: sí,
4: vegada.
5: Sí, estava mirant ara, és que he vist la dada i he pensat, no pot ser, i sí, se fa 18 dies del 77.
4: Sí, sí, sí.
5: 18 dies.
4: 31 de maig.
6: Estic passant moltes coses des de llavors, Jordi.
5: Sí, vull dir que...
7: Gol del Barça.
4: Mira quantes coses. Barça. Vinga, som-hi.
7: Vinga, gran nit, gran nit pel Barça amb el bàsquet. I ara el futbol sala Adolfo. Adolfo, que va tornar l'altre dia tot just després de rebre l'alta. Petó a l'escut, va celebrar-ho amb els Dracs, aprofitant l'atac de 5 del Pozo. Fa el 6è, queden 26 segons. El Barça té opció la setmana que ve de guanyar el títol de Lliga.
4: 6-1, ara tancarem el partit també al Palau. I sí, sí, 31 de maig, aquella pallissa, aquell dia que semblava que allò s'acabava el món ja, de dir, hòstia, Múrcia, ja moràs.
5: Moca durada, tot, i ara estàs 0-1 bueno, després d'un dels millors partits de la història de Playoff ACB.
6: No té cap mena de sentit, eh? El que ha passat els últims 18 dies ens costarà molt d'entendre. I deixa'm tancar amb una cosa molt ràpida, Xavi. És que acabo d'haver repetit el triple de Clyburn, és una animalada. Però la jugada defensiva sobre Cam Taylor per portar el partit a la pròrroga compta, perquè portem lluant a la defensa de Clyburn durant tot el playoff, la defensa de Claiborne sobre Cam Taylor i el tap final és una barbaritat, també.
4: Gaires partits així, o la Roca Mora, eh?
8: Hola, bona nit.
4: Ni l'Aguilar no ens aguanta.
8: No, estic patint per ell per dissabte, imagina't, però vaja, són dos dies, eh, Aguilar.
6: En un moment està fet això, res, ara a
8: dissabte sopar... Dissabte i després, el tu diràs també estaria bé, eh?
6: Sí, ah, no, sí, sí, i tant.
4: Sentirem després. Bueno, la reflexió primera de Pedro, a veure com ho ha vist.
8: Sí, sí, sí, home, i tant, i tant.
9: Pedro, que és el que més t'ha agradat del teu equip i el que menys t'ha agradat del teu equip, sabent que ha sigut un cara creu.
10: És que és això. Jo crec que, evidentment, sempre en un partit hi ha accions que són a millorar, que te'n recordes, sobretot quan surt quan acabes perdent, però, bueno, hem de donar també valor al rival, que ha estat molt encertat, ha tirat molt bé de 3 punts. Nosaltres hem començat el partit molt bé, però després hem tingut problemes amb defensius, ens han notat fàcil en alguns moments del partit. Bueno, algunes coses les havien parlat, altres no, i tenen que veure amb el seu talent, i bueno, pues sempre hi ha detalls que es poden millorar, però bueno, és bàsquet. Jo crec que hem fet un molt bon esforç, no tenien que haver arribat a la pròrroga, han tingut també una opció de guanyar. Bueno, pues ja està, a pensar, a passar pàgina, a millorar i a pensar en el següent.
11: Les qüestions?
12: Hola, Pedro, com està el vestidor? Vull dir, per a recuperar-se d'una derrota i sobre la bocina pràcticament i encarar aquest partit de dissabte.
10: Bueno, he estat un moment, tampoc puc parlar molt, però som esportistes, hem de pensar ràpidament en el següent, no donar-se per vençuts i estar i preparar-nos mentalment i demà quan ens veiem pues preparar-nos tècnicament i tàcticament per el següent. Crec que el que no podem caure és amb el desànim per haver perdut. Evidentment sap molt greu ara, però ja està, ens hem de recuperar i pensar en el següent.
4: Reflexions de Pedro Martínez des d'aquesta derrota, d'aquest cara o creu, que ha caigut creu pel seu equip, cara pel Barça, aquesta victòria de pròrroga d'un punt. Colo, fins dissabte, que vagi molt bé.
5: Fins dissabte.
4: Pedrol, ara tornem cap al Roig Arena. Fins ara.
3: I tant, esperem més protagonistes, que vagi bé.
4: Sí, Dani, no et moguis, eh?
6: Fins ara.
4: Quatre anuncis, tanquem també el Palau. No s'ha acabat, el Palau, encara, Clara?
7: Sí, s'ha acabat. S'ha acabat amb aquesta golejada 6-1 del Barça, amb 4 gols de Touré, un de Sergio González i un altre d'Adolfo, per capgirar el gol en prova de porteria de Martel. La setmana que ve, dimarts 23, a 8:15 de la tarda, primera oportunitat del Barça per ser campió de Lliga.
4: En plena rebella, el Barça de Javi Rodríguez pot ser campió de Lliga.
3: Xavi?
4: Sí?
3: Mira, surt Darío Brizuela a la zona mixta. I ha dutxat, passat pel vestidor. Esperarem un segon encara, perquè hi ha problemes amb les càmeres de tele. Veus, això és més fàcil, veus, quan hi ha ràdio, un micro, ja ho, amb la tele sempre és més complicat.
4: El Rocamora, en Pedrol, que no té gana de micro.
3: Sí, exacte. Sí. Exacte. Mira, digue'm, internament el Xavi m'ha posat un límit, i jo el respectaré, però també l'aprofitaré. Va, Darío Brizuela. Mira, Darío, en directe a RACU, ¿cómo están las piernas del equipo?
13: Bien, bien. Cuando estás contento, bien. Mañana a ver cómo se levanta la gente.
3: Para un extraterrestre que ha bajado a la Tierra, que ha tirado 18 días atrás y ha visto el cambio de partido que habéis hecho contra Valencia, ¿qué le podéis explicar a este extraterrestre?
13: Bueno, que el partido aquel en Barcelona fue muy mal partido nuestro. Veníamos con un ritmo... Volvieron 4 jugadores que estaban de baja. Era una especie de precio a pagar el día aquel. Pero bueno, ahora estamos todos sanos, que es lo más importante. Y hoy hemos sabido sufrir y bueno, el primer puntito está en casa.
14: Darío, da la sensación de que no solo es una victoria el punto en la eliminatoria, que evidentemente solo es un punto, pero sobre todo una victoria moral, de la manera como el Barça ha conseguido darle la vuelta a un partido muy complicado.
13: Bueno, estamos muy contentos y el vestuario ha sido todo muy... muy enérgico, pero bueno, sabemos que solo es un punto y bueno, tenemos que hoy estar contentos, pero bueno, hoy quedan muchos partidos aún por delante y no hemos hecho nada en realidad.
15: Bien, Darío, el 19 de marzo ganasteis aquí 62-66, ¿no? O sea, un escenario, un partido absolutamente diferente. Lo que está claro es que le habéis podido ganar al Valencia de dos maneras, con aquel planteamiento defensivo y hoy con el intercambio de canastas, habiéndoles ganado dos veces.
13: Sí, y sabemos que hoy hemos ganado sin hacer un partido perfecto, en absoluto. En defensa yo creo que no hemos estado a todo lo bien que podíamos estar. Hemos intentado seguir el plan de la mejor manera posible, pero ellos también tienen jugadores de mucho talento que te rompen todas las ideas. Pero bueno, yo creo que en ese aspecto tenemos margen de mejora para el segundo partido. Y bueno, no nos interesa mucho jugar a tantas posesiones, pero bueno, hoy hemos sabido agarrarnos ahí. Y bueno,
15: muy bien mentalmente, ¿no?
13: Bueno, tenemos gente con muchas guerras, mucha experiencia y ya no he visto a ninguno muy estresado en pista. Los que estamos estresados, estamos sentados.
0: Darío, no sé si te imaginabas después del primer cuarto, ha acabado el Barça con el récord de triples en un partido que juega el Barça de final de ACB. No sé cómo, si era algo que te podías imaginar viendo cómo había empezado el partido.
13: No, el inicio fue malo, pero ya te digo, hemos sabido aguantar en la primera parte cuando las cosas estaban mal y bueno, sabíamos que con poco a poco, con trabajo, podíamos agarrarnos y llegar a un final con posibilidades y fue así.
3: Doncs les paraules de Darío Brizuela després del partit, doncs dient això, que les cames no pesen, que quan guanyes les coses les cames no pesen, i una mica en la línia de Xavi Pascual, que quan tens jugadors tan veterans i tan experimentats com els que té el Barça, aquest equip és capaç de guanyar qualsevol.
4: Pot començar el tu diràs, creus, Pedrol, o...
3: Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí, va, foli. Sí, home, sí.
4: Gràcies, Xavi.
6: Foli.
3: No. A tu faltaria més.
8: Pots tornar a Barcelona, jo crec.
6: Escolta, que s'acaba de guanyar la pròrroga al Roig Arena. Jo crec que hi ha motius com per tenir aquesta alegria ara mateix.
3: Sí.
7: Quin parell, València, aquesta nit.
8: Hi ha algú més o no? Però, Pedrol, mira-ho bé. Mira bé, a veure si...
3: De moment no. Nosaltres seguim esperant.
8: D'acord.
3: I no, llàstima. Llàstima perquè encara...
8: Val. Seguretat.
3: Tot teu. Fes.
8: Perfecte,
3: tot teu. Que la gent t'espera.
4: Quatre anuncis i el tu diràs fins a l'hora de la matinada. El Barça ha guanyat el Roig Arena i el Barça de Futbol Sala és una victòria de guanyar la Lliga. Just, pot aixecar dues lligues més.
6: No para, l'home.
4: En una setmana. Tant de bo. Ara tornem.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dijous 18 de juny, el dia que el Barça ha fet passos molt importants tant en bàsquet com en futbol sala per acabar la temporada com a campions de Lliga. En tots dos casos, a més, trencant una sequera que segurament fa massa temps que dura. El Barça de bàsquet, comencem per aquí, ha aconseguit recuperar el factor pista guanyant el Roig Arena, la pista del València, per un sol punt, després de la pròrroga i d'un partidàs, un dels millors, deien durant la transmissió, és veritat, de la història dels play-offs, sense cap mena de dubte. Tornem cap al Roig Arena i veiem ara que deu estar tot tranquil·lament, en calma, després de la bogeria viscuda durant el vespre, doncs això, a parlar una mica més reposadament amb el Dani Aguilar del que ha succeït fa tots junts uns instants en aquest primer partit de la sèrie final de la Lliga ACB de bàsquet. Dani Aguilar, bona nit de nou.
2: Hola, Xavi Rocamora, molt bona nit.
1: Espectacular.
2: Mira, és que ens passen dades els companys de l'ACB sobre el que acabem de viure. I hi ha un WhatsApp que a mi em deixa... Vaja, tu mateix defineix com creus que ha de ser, que és... I diu, màximes anotacions en un partit a la història del play-off final.
1: Imagina't.
2: El que més ha notat, el Barça, 113 punts avui. El segon que més ha notat, el València, 112 punts avui. Clar, és que hi ha tot un reguitzell de rècords. I el tercer, per cert, saps quin és, Xavi Rocamora? Que t'agradarà. Ron Negrita Joventut. 1985, no havies ni nascut tu encara.
1: Exacte. Sí. No, i faltaven anys,
2: encara et faltava. 111 punts. No, fora conyes. És que avui saps què passa? Que avui és d'aquelles pel·lícules amb moltíssims personatges, amb moltíssims fils argumentals als quals estirar, que té moltíssims guions que són emocionants, que poden, dels quals pots treure molt de suc. Pots parlar del partidàs de Schengelia, com poques vegades s'ha vist jugant al pal baix. Pots parlar de les fogonades de la Provítola, també amb aquells triples absolutament inversemblants. Pots parlar, evidentment, de Will Clyburn, de la seqüència Clyburn triple tap, que jo crec que és una seqüència d'unes finals que, insisteixo, això també et marca molt el desenllaç de tot plegat. Segurament si el Barça acaba guanyant el títol, fet que era absolutament impensable fa unes setmanes, recordarem aquest partit d'una manera o d'una altra, però hi ha aquesta seqüència triple tap de Clyburn per portar el partit a la pròrroga. Jo crec que és una seqüència que podrem recordar durant molt de temps. És un espectacle, Xavi, ara que van baixant les revolucions, sí. És un espectacle que acabem de viure. Com ho va ser el de la penya, clar, malauradament allà el resultat no va acompanyar, però avui sí que el resultat ha acompanyat, i és que el Barça, com deies tu, ha robat el factor pista. És que anem de sorpresa en sorpresa, quan sembla que la cosa no, aquest play-off o aquesta temporada del Barça no ens pot sorprendre més, doncs ens sorprèn una mica més. És una barbaritat el que hem viscut.
1: Proper partit dissabte, després la sèrie es trasllada cap al Palau Blaugrana, per tant, el Barça, malgrat que perdi dissabte, que pot passar, escolta, estem parlant davant d'un València, aleshores pot passar, evidentment que pot passar, però és que després es pot assegurar el títol guanyant els dos partits del Palau, que recorda-m'ho tu, Dani, serien dilluns i dimecres.
2: I el dia de Sant Joan dimecres.
1: Això mateix. Per tant, mira, campions per Sant Joan tampoc estaria malament, eh?
2: Sí, amb la coca.
1: Això mateix. Dani Aguilar, reposem tot plegat, ho endrecem i cap al final del Tu diràs, acabarem de posar el llacet a aquesta victòria tan important avui de l'equip de Xavi Pasqual. Et sembla?
2: Perfecte, molt bé, així ho farem.
1: I si el Barça de bàsquet ha recuperat el factor pista de la final de la Lliga ACB, doncs el Palau Blaugrana, el Barça de futbol sala, ha fet un pas gairebé definitiu per ser campió després de golejar, a més, el Pozo Murcia. Ens ho ha explicat la Clara Rodergas. Anem cap allà. Clara, bona nit.
3: Bona nit, Xavi.
1: Vam patir moltíssim en el primer partit. Avui no hi ha hagut història, pràcticament.
3: No. Però quina setmana aquí al Palau. Avui golejada, avui 6-1 contra el Pozo, i això que ha començat el partit malament, com l'altre dia. Si l'altre dia va ser només començar expulsió, doncs avui només començar gol en pròpia porteria de Martel, però la reacció ha estat fulgurant i guiada per Touré, Mamadou Touré, que ha fet 4 gols. 4 gols ell solet, Touré, per capgirar el marcador. També ha marcat després, ja quan el Pozo jugava amb atac de 5, Sergio González i Adolfo. 6-1 per marxar cap a Múrcia amb aquest 2-0. Dimarts a 7:45, primera opció per ser campions. Si més no, el Barça s'assegura que si fallés a Múrcia tindria una última bala en el cinquè partit al Palau. Ho han tingut el factor pista, que és una gran notícia. Per cert, en acabar el partit hi ha hagut acte d'homenatge per Eric Mendonça, que ahir va anunciar que deixa el club després de 3 temporades li han fet un petit homenatge aquí a la pista, amb discurs en català, amb, parlant de, amb el seu fill, que ja explicava que és un culer més i fan de Pedri, i amb un Juste, que abans parlàvem d'ell, eufòric. Eufòric Juste, amb el puny en l'aire, perquè, clar, evidentment, aquí també s'ha anunciat al Palau la victòria del Barça de bàsquet per megafonia i ha esclatat tot el Palau. Juste eufòric amb aquesta possibilitat de poder guanyar dues lligues més de moment del futbol sala, molt ben encarada.
1: Doncs anirà ja cap a zona de vestidors, oi? I sí, sentirem protagonistes durant el Tu diràs a partir d'ara i quan apareguin. Clara, gràcies, fins després.
3: Després.
1: Doncs bones notícies per començar avui el Tu diràs, que hem viscut en directe durant la transmissió tant del bàsquet com del futbol sala aquí a RAC1, però és que avui també és un dia important en el, pel que fa al futbol, i és que a RAC1 d'aquí a no gaire anirem, connectarem amb Chattanooga per parlar amb Gavi, el migcampista andalús, un dels 8 blaugranes convocats per Luis de la Fuente pel Mundial, passarà pels micròfons de RAC1 d'aquí a només uns minuts. Aquest jugador en qui han confiat tots els entrenadors que l'han tingut, en qui confien també els actuals, però que continua sent l'asa dels cops a Madrid i el primer que s'endú les crítiques quan les coses es torcen, sigui o no culpa seva. Avui li preguntarem per aquesta mania persecutòria, per les opcions d'Espanya en el Mundial, però també pels clàssics que vindran. Ara que les relacions estan més distanciades que mai, ara que torna Mourinho, doncs li preguntarem a un jugador tan passional com Gavi què pensa de tots els episodis que han viscut en els últims dies i com poden afectar els clàssics de la propera temporada. I dels últims episodis, o un dels últims, és el fitxatge de Cucurella pel Club Blanc, un company de selecció que va arribar a la concentració d'Espanya com a jugador del Chelsea i que va debutar com a jugador del Madrid. De fet, avui ha parlat Cucurella, també el sentirem, ha parlat, entre altres coses, de la celeritat amb què es va produir tot plegat. De fet, es va anunciar just l'endemà que tinguéssim constància que això podia passar. Això serà d'aquí només uns minuts, com diem, i just després d'aquesta conversa amb Gavi, la comentarem en temps de tertúlia amb el Joan Poquí, l'Anaïs Martí i el Paco Cabezas. Amb ells també comentarem el nou fitxatge que ha anunciat el Madrid, un que ja esperàvem, aquest sí, el del central Konaté, que arriba lliure després d'acabar contracte amb el Liverpool i que signarà fins al juny del 2030. Per cert, parlant de Mercato i del Liverpool i del Madrid, avui s'ha fet oficial el fitxatge de l'extrem Víctor Muñoz pel club anglès. El Liverpool pagarà 40 milions, 20 seran per l'Osasuna, el seu últim club, i 20 pel Real Madrid. I avui al Mundial, jornada poc atractiva, les coses com són. De moment ja s'ha jugat un partit, el República Txeca 1, Sud-àfrica 1, i ara tenim en joc el Suïssa-Bòsnia. Miquel Agut, bona nit.
4: Bona nit, Xavier Rocamora.
1: I està igual, no?, que el primer, o què? O com van les coses?
4: Home, no, guanya Suïssa. És que, clar, és que si no saps valorar, Xavier, un 3-1 amb un penal que vols ser 4-1, clar, que és jornada poc atractiva. Clar, és que jo, després del Barça de bàsquet, tu t'ho vols igual, i no pot ser.
1: Però que partit a recomanar o no?
4: Home, però partit...
1: Sí,
4: vaja,
1: d'acord, per tant,
4: fins al minut 70 el fots a la brossa. Ara, del 70 fins al final...
1: I espera't.
4: No, mira, ara té penal Suïssa per fer el 4-1. Si em arriben a preguntar com acaba el partit al minut 70, et dic que 0-0, 1-0, 0-1. I acabarà probablement 4-1, perquè picarà penal Granit Xhaka per Suïssa. Gol! Xut ras a l'esquerra del porter. Gol de Granit Xhaka, que fa el 4-1. No sé qui adreça la celebració, algú que potser critiqués l'equip després de l'empat contra Qatar en el debut de Suïssa, però en tot cas, celebració reivindicativa del migcampista del Bayer Leverkusen, que fa el 4-1 penal que ha transformat Xhaka al 7è minut del temps afegit. El 74 anaven 0-0, ha estat entrar al camp el futbolista del Friburg, Mazzambi, que ha fet un gol. Un altre gol, entre mig ha marcat el segon Vargas i havia fet el gol de l'honor, un molt bon gol per Bòsnia. Magmić amb un xut des de la frontal, caçant el vol, un rebuig del porter després d'un corna. S'acaba ara el partit, 4-1 la selecció de Suïssa, que ha acabat esclafant la de Bòsnia. Victòria, ara mateix 4 punts pels suïssos a la classificació. A la mitjanit serà el torn de la selecció canadenca, que s'enfrontarà a la de Qatar,
1: bon
4: en l'altre partit del
1: sí,
4: grup.
1: Senyor. Sí, senyor, bon partit també. I tindrem un ull posat amb el Miquel Agut, especialista en bunyolets del dia. Doncs després ens en portarà un altre.
4: No, bunyolets, tu. Jo, aquest partit ha estat pirotècnic, perfecte, Xavier. Pirotècnic perfecte. Ha estat.
1: Completa la jornada. A més, aquests partits que ara comentàvem, el partit de les 3 de la matinada, que jugaran Mèxic i Corea Corea del Sud, i com cada dijous rebrem també l'Edu Mutante, el Tu Riuràs, i tancarem programa amb aquesta última possessió que ara comentàvem per repassar la victòria del Barça a la pista del València en el primer partit de la final de la Lliga ACB, els de Xavi Pasqual, que recuperen doncs el factor pista. A 2:11, ara venim.
0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
5: Da igual donde estés.
6: Da igual cómo lo vivas.
7: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
8: En la misma jugada.
9: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
10: Cuando todo eso llega.
9: Entonces sí. Entonces somos uno.
11: Somos uno.
12: Somos un
13: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
14: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
15: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
16: Busques cotxe amb garantia, bon preu i sense complicacions? Motorocasion.com. El veus al vols de l'endús.
17: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
18: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
19: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
20: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
0: Tu ho diràs amb Xavi Rocamora.
1: Ara són les 11 de la nit, moment d'anar cap a Chattanooga.

0: I tant, si parla clar, de fet, no, jo crec que no ha refusat ni una sola pregunta, diria. Vaja, ara no ho recordo, però diria que ni una sola, i les coses claríssimes, com podíem preveure. Sempre ho ha estat, un jugador claríssim, tant dins com fora del terreny de joc, i avui, quan li hem preguntat per aquestes crítiques, jo crec que podíem arribar a preveure que aniria per aquí la resposta, que li rellisquen, bàsicament, i quan parlem dels clàssics de l'any que ve, diu que ja li va bé tot això, tot aquest sarau que hi ha muntat i aquesta guerra que ha obert el Real Madrid, perquè encara estarà més motivat quan arribi el moment d'enfrontar-se al conjunt blanc la temporada que ve. I atenció amb aquesta, el fitxatge de Julián Álvarez, si algú s'ho preguntava, Gavi, a favor, vol, quan l'hem preguntat, el Dami l'he preguntat, per quin jugador fitxaria al Mundial, ell no ha tingut dubtes a l'hora de dir Julián Álvarez. I de passada, de la selecció també li agrada Oyarzábal, també Pubill, tot i que ha acabat canviant la seva versió. En definitiva, un quart i mig de 12, aparquem, de seguida tornem a Chattanooga amb el Dami, i rebrem també els tertulians per comentar, entre d'altres coses, aquesta conversa que hem pogut tenir amb el migcampista del Barça i de la selecció espanyola, Gavi. Això serà d'aquí a no res, després d'aquesta pausa. Avui, tertúlia, recordem, amb el Joan Poquí, amb l'Anaïs Martí i amb el Paco Cabezas.
1: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
2: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Ocasión. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
3: I si l'equilibri perfecte si existís? Ara, amb el nou Moda 5 SQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 23.990 euros. O Moda 5, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris o modes ja Eco de Catalunya.
4: Aquest estiu, la gran pregunta és...
5: híbrid o elèctric?
4: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
7: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
8: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
9: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir que era el moment de començar algo junts.
8: Amb gent pionera.
10: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
8: I que vol canviar el món.
11: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
12: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
13: Change the world, or the world will change you.
14: RAC1 Podcast.
12: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
15: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
16: 3 de maig del 1929.
15: I el número de la sort, el...
16: 9.
15: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
17: Can everybody shout hey yo to Mrs. Couch Potato? She's in her own world in the state of San Diego.
1: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.

0: D'aquí a 5 minuts seran 11:45. Hem començat programa avui, primera, celebrant dues victòries importantíssimes, la del bàsquet, la del Barça bàsquet i la del Barça de futbol sala. Una serveix per recuperar el factor pista, l'altra per quedar-te a només un pas, aquesta, en el cas del futbol sala, de ser campions de Lliga després d'unes quantes temporades. I després, aquesta conversa amb Gavi, que no defrau mai de la vida, és a dir, que sempre no decep, volia dir, no, per ser catalans correctes, no decep mai les converses amb en Gavi, i ara la comentarem, per exemple, amb el Paco Cabezas. Paco, com estàs?
1: Hola, bona nit.
0: Bé, i vostè?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Sí, el Gavi m'encanta, és tan natural, sí, tan...
0: Tal com raja.
1: No, bueno, es fútbol barrial, ¿no?
0: Pues sí, sí.
1: Y habla igual. Pero sobre todo me gusta porque es un tipo sincero. Es decir, no tiene el discurso estereotipado de todo el mundo. Y además se sorprende. Y eso, en estos tiempos que corren con los discursos súper estereotipados, que siempre tienes un mayordomo o un agente que te dice lo que tiene que decir, es una delicia para hacer una entrevista, me encanta.
0: No li han canviat la manera de jugar, no li han canviat la manera de parlar, tant de bo duri, això. 21 anys, ja porta uns quants. No. Anaïs Martí, com estàs?
2: Què tal? Bona nit. Molt bé, bona nit. Ni ho faran.
0: No.
2: Ni ho faran. És d'aquells jugadors que saps que...

0: com pot ser que vagi i tal, no sé què. Bé, a Gavi se l'emporta tothom.
1: Sí, sí.
0: Que li donin una volta, perquè era Luis Enrique, és De La Fuente, és Flick, no? Vull dir, és
1: Xavi, és Koeman, són tots.
0: Xavi, és Koeman, és tothom. Per això no es pot quedar amb cap entrenador barra seleccionador, que li preguntava el Dami amb aquest test.
1: Ja et són cinc, aleshores.
0: Clar, és que dius, no puc, no? Perquè jo, amb tots, molt bé.
1: Marta Ramon, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Gavi. No?
2: Tal com raja, i ja ens agrada així. I a mi al final el que m'agrada és que, sobretot en un món en què és tan complicat de vegades gestionar la crítica, els darts, jo crec que és molt saludable sentir un discurs com el de Gavi, és molt potent que algú entomi així i que sàpigues que sabrà capgirar-ho tot i enfocar-ho amb motivació, no? Gavi és un exemple d'això i per molts anys més al Barça.
1: Un caràcter similar al de Joan Poquica, encara no el tenim aquí, però que de seguida s'asseurà, a la taula de l'estudi.
3: Està vint al Mundial, seguro.
1: No, estava al futbol sala. Ell es busca qualsevol activitat possible per poder-se estalviar a partits. I avui li ha tocat el futbol sala. Doncs mira, avui em comptes a veure. Avui ho ha fet bé, també et dic, perquè veure el Suïssa, que s'ha animat al minut 70, d'acord, que el Miquel, que no em torni a esbroncar, s'ha animat al minut 70, però no al minut 10 o al 20, no, al minut 70.
3: Xavi, ha sigut una castanya.
1: Gràcies. Ara, quan vingui, sisplau, li dius també, perquè no. No hi ha manera. S'anima també amb unes coses estranyíssimes. I ara a les 12 hi haurà un altre partit que el tinc perquè és que ni me'n recordo.
0: No, és que la jornada d'avui és apassionant.
1: Apuntat,
0: però... És Canadà-Qatar? Pot ser que sigui el Canadà...
1: Sí, Canadà-Qatar.
3: Canadà-Qatar.
0: És increïble.
3: Jo crec que és un partit que ja costarà a les 2:30 de la madrugada.
0: Sí, té tota la pinta.
1: Jo el recuperaré.
0: Amb crispetes allà.
1: El recuperarem quan arribem a casa perquè, clar, no el podrem gaudir com Déu mana. No podrem estar allò alert.
0: Demà tornaràs a veure el llevaràs i...
2: L'has de poder degustar amb una llibreteta,
1: sí,
2: i prendre punts d'allò que veus i que pots aprendre.
1: Exactament així. Escolta'm, si us sembla, recuperem algun dels moments d'aquesta conversa que hem tingut amb Gavi, perquè hi ha un moment especialment que a mi m'ha teletransportat directament a la temporada que ve, és a dir, ara ja tinc moltes ganes que arribi el primer clàssic de la temporada gràcies a Gavi. Ahir en tenia 0, d'acord? Però és que avui... en tinc 100. Hem passat de 0 a 100 gràcies a ell, perquè ha començat a dir-me sí, tot això ja m'agrada, tot això que està passant, que si comunicats, que si Mourinho, que si fitxatges, que si ara aquí, ara allà, ja m'agrada. Ara el sentirem, però abans parlant de les crítiques que comentàvem, aquí va un resumet del que ha explicat Gavi sobre les crítiques que ha rebut arran del debut contra Cap Verd i ell, el jugador més assenyalat.
4: La verdad que ya me lo esperaba. Al final, desde que debuté, soy un jugador que siempre ha recibido y si te soy sincero, nunca me he venido abajo. Es algo que, o sea, no es que me guste, porque obviamente no me gusta recibir críticas, pero es algo que me motiva siempre más y lo veo algo normal en el fútbol. Al final, cuando estás en el foco y todo el mundo está pendiente a ti, es para bien o para mal, ¿no? En este caso, bueno, el otro día estuvimos mal todo el equipo, yo a lo mejor recibí más críticas que otros y es algo entendible y ya lo esperaba, la verdad. Por cómo juego, por la manera que tengo de jugar, todos siempre me han tenido ganas, pero es lo que digo siempre, si estás en mi equipo me amas, si no estás en mi equipo pues me querrás matar seguramente. Pero es algo que yo no quiero pensar. Al final estamos aquí en la selección y todos tenemos que ir a una, todos los españoles, y al final si estamos todos a una, yo creo que iremos a mejor todos.
1: Damián López, ets per aquí, oi que sí?
5: Hola Xavi, aquí estem.
1: Tal com Raja, que ho dèiem ara, que jo crec que és la millor manera de definir a Gavi.
5: Sí, home, sí, sempre parlem de futbolistes que van al pilot automàtic. Jo crec que tots els que esteu a la taula penseu més o menys amb el mateix o amb els mateixos. Futbolistes que es programen per no donar titulars, per no ficar-se en embolics. Gavi tampoc és que vulgui donar titulars, és que és ell mateix, no filtra, és sincer, tal com Raja. Per exemple, a mi hi ha una resposta que, la primera, que qualsevol altre hagués dit, quan parlaves del partit de Cap Verd, hagués dit, home, qualsevol es pensava que Cap Verd era un rival dèbil, un rival de categoria menor, ell diu, és que la gent es pensava que Cap Verd era una banda. Jo crec que ell parla tal com parlem tots al bar o a la redacció, no? Això de dir que Cap Verd és una banda, això jo crec que és d'agrair que ell parla com parlem totes les persones del carrer o de la redacció, no? I
1: ni més ni menys.
5: S'agraeix que es posi al teu nivell una miqueta, Gavi. Sí, sí.
0: Què li has d'explicar?
5: Així que molt bé, molt bé, molt bé aquest cara a cara amb Gavi, la veritat, perquè no, no sempre es té l'oportunitat de xerrar amb algú que no... que d'alguna manera tampoc et sents menys tingut, no?, en general, sinó que no mesura les paraules pel fet d'estar parlant amb tu, sinó que té una conversa natural i que no està filtrant cap paraula.

0: També és cert que això, doncs, d'alguna manera, en algun moment pot fer que li surti algun titular perquè és clar, quan tu parles amb un micròfon i la conversa es grava, segons quines coses són titular, no?
1: Clar,
0: però
1: clar.
0: Realment és molt agraït aquest to de conversa amb Gavi, en què no filtra absolutament res.
2: No, i que aquí li has d'explicar a un jugador que ha patit tant a nivell de lesions, no? Vull dir, la part complicada és no poder jugar, la part complicada és haver de menjar-te un quiròfan 2 anys pràcticament consecutius, és no saber si tornaràs al teu màxim nivell, això és pressió, això és un drama. Poder jugar a futbol i que et critiquin per la teva manera passional i intensa, jo crec que parla molt bé dels futbolistes. I al final d'ell, doncs, és el que ha dit, no? Si jugues al meu equip estaràs feliç perquè formo part del teu equip i aquesta energia contagiosa, doncs, suma a nivell col·lectiu i si no, doncs l'hauràs de patir.
1: Em
2: I clar,
1: matar,
2: a veure qui és el simpàtic que li agrada topar-se amb Gavi a l'altre costat. Crec que ella a part també ha madurat molt en aquests últims anys, ha après a parlar millor també, és a dir, sense perdre aquesta naturalitat però amb un discurs molt, molt potent, i crec que tot això doncs, al final li ve per les lesions, no? De dir a mi què m'has d'explicar si jo he estat mesos sense poder jugar a futbol
1: i perquè té 21 anys, no en té 17.
2: Clar,
1: ja, és a dir,
2: sí,
1: que,
2: sí.
1: És que potser estem amb Messi, jo crec que va passar una cosa similar, tot i que Messi potser vam trigar encara una mica més en veure aquella maduració de Leo Messi, però Messi al principi, que era un jugador de 17 anys, recent arribat al primer equip, doncs evidentment que era un drama, sí, era un drama perfecte, però era un drama normal, un drama d'un xaval de 17 anys que tot just està al mig de l'huracà, és a dir, està a l'ull de l'huracà amb tot el focus a sobre i havent de respondre coses que no havia passat fins pel seu cap en aquell moment. D'acord, doncs amb Gavi jo crec que ha passat una cosa similar i amb un procés molt més ràpid, perquè l'hem vist desenvolupar-se molt millor i en molt poc temps. Uh-huh. En qualsevol cas, avui és una bona prova.
3: Però lo que no podemos hacer es naturalizar y normalizar el grado de críticas que recibe Gavi desde siempre. Desde siempre, desde el primer momento que fue a la selección española, que había gente que no entendía que Luis Enrique lo pudiera llamar siendo tan joven y con tan pocos partidos con el Barça, algo que se ha repetido otra vez este año, como bien comentaba
4: Si hagués sigut del Madrid, no hagués passat tot això.
3: Incluso el
4: aquí
3: otro,
4: hi ha una part
3: sí, claro,
4: de l'antibarcelonista.
3: Evidentemente, aquí se junta el antibarcelonismo con el antigavismo, pero es que el otro día solo aparecer en la alineación el nombre de Gavi en el extremo izquierdo, las críticas eran feroces. Ya lo habían destrozado incluso antes
2: por la convocatoria,
3: de empezar el partido.
2: Ya, no, ya con la convocatoria ya va a aixecar polseguera al tema. De dir,
1: què,
2: no, com pot ser? Per què, Gavi, si s'ha passat tot l'any lesionat?
3: Y yo sí que creo, sinceramente, que Gavi esto también lo sufre. A nadie le gusta que lo pongan a parir en las redes, ni en las radios, ni en la prensa. Y eso, por mucho que tú intentes normalizarlo o seguir jugando como si nada pasara o intentar aprovechar un poco la presión de manera positiva, al final lo llevas dentro. Uh-huh. Lo llevas dentro, a nadie le gusta. Pues a mí me gustaría que alguna vez eso pues parara y lo vieran como simplemente un futbolista, un jugador de fútbol y ya está. Ahora está con la selección española. ¿Qué importará el Barça aquí en esta ecuación? Pues venga, siguen con lo mismo.
1: ¿Qué creo que pasará diumenge?
3: Yo creo que será suplente.
1: ¿Sí?
3: Lo tengo clarísimo, que será suplente. Porque
1: això també és una forma de matar Gavi, però,
3: Bueno, pero es que a lo mejor de la Fuente tiene mucha presión
4: una mica,
3: ahora.
4: També.
3: No, y yo creo que también de la Fuente mirará por él.
4: Y
0: de la Fuente mirará por él.
3: Yo creo que el seleccionador español pues también ha visto que también ha recibido muchísimo por poner a Gavi, incluso por poner a Rodri, o sea, es Gavi, pero son varios más.
2: ¿Pero tú crees que a Luis de la Fuente li afecta? Perquè al final també hi havia molta rumorologia amb la convocatòria, no has de portar jugadors del... No? Jo pensava que em portarà algun per la pressió.
1: Ojalá m'equivoque. Dami, què deies?
0: No, que jo crec que després d'un empat a 0, però això no només Espanya, també, és a dir, Portugal farà canvis, no? Empatat contra Congo i farà canvis, i els 3-4 jugadors que saltin tampoc seran especialment assenyalats, crec. O sí, és depèn de com tu vulguis mirar. Per exemple, jo penso, és una opinió personal, que Llorente saltarà i que posarà Pedro Porro. Ha de fer canvis. Llavors, Llorente és assenyalat? Segurament sí. És a dir, Espanya necessita una resposta. Ferran Torres també saltarà, entrarà Lamine Yamal, i per la banda esquerra li ha falta profunditat, doncs aquí pot entrar Jeremy Pino per donar més profunditat, pot entrar Baena, o qui jo crec que jugarà, que és Dani Olmo, no? A partir d'aquí, és depèn de com tu t'ho vulguis agafar, si com a jugador assenyalat o com a revulsiu, però sobretot en una competició tan curta, en què tu necessites canviar alguna cosa, necessites remoure, necessites provar, aquí tres o quatre canvis De La Fuente farà. Assenyalat, no assenyalat, no ho sé, però el que està clar és que entrarà gent nova en aquest partit.
1: O Ferran
0: Torres. I Gavi és un dels que salta. Bueno, aquí també hi ha una cosa, Xavi, que poc hem parlat d'Oyarzabal, que hi ha una estadística demolidora, que és que per primer cop des de l'any 60, des del Mundial de 66, no hi havia un jugador que no toqués la pilota en al mig del camp. Aquí és o bé perquè Oyarzabal va estar desconnectat o bé perquè Cap Verde el va aïllar. A Oyarzabal li mantindrà la confiança, no? Però també necessita connectar-se, i Ferran Torres és una alternativa en el nou. Però comptant que Oyarzabal es mantindrà com a davanter centre, Ferran cau, insisteixo, entra a Lamine, cau Gavi, segur, entra, posa-li Dani Olmo, Jeremy Pino Baena, és un per tres places, perquè Nico Williams jugarà, però no des de l'inici, i aquests seran els canvis.
1: En tot cas, no, jo deia matar-lo en el sentit de ostres, com que tothom ha decidit que Gavi és el culpable, doncs jo aquí salvaré és justament a Gavi. Anava en aquest sentit, és a dir, perquè sí, Marcos Llorente serà un canvi, potser, però jo no he llegit crítiques de Marcos Llorente, o no tantes, ni molt menys com a Gavi. Oyarzabal, que tu explicaves el partit que va tenir, tampoc no sé si ha sigut l'asa dels cops d'aquesta vegada, malgrat tot el que va passar en el partit contra Cap Verde i la poca incidència que va tenir el jugador de la Reial Societat, no ho sé. En canvi, Gavi, injustament, els ha rebut tots aquests cops. Doncs potser arriba el seleccionador i diu sí, doncs espera un moment, que Gavi serà titular. Aquí anava, quan deia jo de no matar-lo en aquest sentit, però vaja, ho veurem.
0: Bé, hi ha un altre aspecte, diumenge. Xavi. Hi ha un altre aspecte. Sempre, o gairebé sempre, que a Espanya li va malament, especialment en el debut, que és quan s'obren tots els debats, hi ha una mena de cacera cap al barcelonista, no? Perquè... Ho hem parlat aquests dies. Mundial de Sud-àfrica, derrota 0-1 contra Suïssa, que per cert, obro breu parèntesi, s'ha comparat aquell partit amb el de Cap Verde i no té res a veure, perquè Espanya va perdre amb Suïssa, però va fer un partidàs. Va jugar pitjor en alguns partits que va guanyar en aquell Mundial que el de Suïssa, que el va perdre. Però bé, dit això, aquell dia ningú va qüestionar Xavi Alonso. Tothom va qüestionar Sergio Busquets, que jugava el doble pivot en Xavi Alonso. El que sobrava era Busquets, que va haver de sortir Vicente del Bosque a dir aquella famosa i mítica frase que si arrencarnés en un futbolista arrencarnaria en Busquets. I en canvi, aquí tens tota la raó, Xavi, que encara que hi haurà més futbolistes que saltaran de l'11, el jugador més assenyalat per tothom ha estat Gavi. Això és una realitat, tal com dius. Sí.
1: Veurem. Anem al tema dels clàssics. Jo crec que el moment en què Gavi s'ha mostrat més Gavi.
5: Estoy más que preparado, la verdad. O sea, estoy muy motivado y a mí me encanta todo esto, así que nos viene bien al fútbol en general, a la gente seguro que le va a encantar, así que sí, estamos preparados.
1: Això és el que em referia abans quan dic que ja tinc ganes que arribin, perquè estem tots amb quina mandra, no? Ara Mourinho, i quina mandra, tot aquest sidral amb els comunicats.
4: I a ell li ha faltat dir que venguen ja.
1: Mañana puede ser,
4: mañana mismo.
1: Salseo. Abans d'Aràbia podem jugar contra el Madrid, un clàssic allò de preparació de partit, doncs ell està preparat per això. És els jugadors que canvien l'estat d'ànim, és evident.
2: Sí, és un futbolista que clarament viu al Barça des de sempre, que sap perfectament el que significa un clàssic, que també s'ho mira des de la tranquil·litat de dir el Barça de Hansi Flick porta 2 anys passant-li la mà per la cara al Madrid i el gran instrument és Mourinho, insisteixo, 12 anys més tard, sí. O 12 o 13, no sé si són 12
1: o 13. Crec que són 13,
2: 13
1: anys, però...
2: 13 anys més tard recuperes
1: a
2: Mourinho. Bé, perfecte, és la gran arma secreta de Florentino Pérez. Fa riure si tu pares a pensar-t'ho, penses, ostres, tu, Déu-n'hi-do, no? Vull dir que aquesta sigui la teva gran... Bé, ens ho passarem molt bé a les sales de premsa, això sense cap mena de dubte, i Gabriel...
3: Jo tengo muy mal recuerdo.
2: A mi tot això tan vintage em fa molta gràcia, de veritat, t'ho dic. Tu imagina't a Flick responent a Mourinho.
3: Però
2: no li dura ni 5 minuts.
3: Però el gran problema que tiene esto, que sí, ahora nos podemos reír, qué gracia, las peleas que tenían, o incluso cuando Mourinho le metió el dedo en el ojo.
2: Sí, tot això fa molta mandra.
3: Però el problema de todo eso es que ese germen del mal que Mourinho iba haciendo circular por todos los sectores del fútbol, llegaba a la grada y llegaba a los aficionados. Y yo recuerdo partidos en el Bernabéu donde, bueno, desconfiabas un poco de que alguien por detrás te pudiera pegar, te pudiera tirar una lata de cerveza. Es decir, no era agradable aquella época.
2: No,
3: porque
2: no,
3: se
2: si
3: calentaba demasiado, se
2: ya,
3: calentaba ya, demasiado. Sí. Y todo venía por la mismo, por el mismo personaje. Yo quiero pensar que después de tantos años y después de volver del cementerio de elefantes o los
2: el
3: varios
2: món
3: cementerios
2: també,
3: de elefantes...
2: Paco, afortunadament no som
3: que
2: ja com Mourinho, fa 13 anys.
3: Però claro, entiendo que ja habrá rebajado un poco, que ja no tendrá tanta energía, que ja serà un señor más mayor, bueno, y que la gente posiblemente pues le haga más gracia que no rabia. Quiero pensar que serà este Mourinho.
2: És que pot ser molt ridícul, eh?
3: Sí, sí.
2: Depèn de quina escena, pot
3: ojo,
2: ser ridícul.
3: Y ojo con otra cosa. Y esto, Marta, que lo conoce muchísimo, Flick no se calla. Flick es uno de esos entrenadores que es muy discreto, pero cuando tiene que responder a algo, responde. Y yo
4: el
3: creo que si
4: que
3: le buscan, lo encontrarán.
4: Però jo crec, en aquest sentit, que d'entrada l'estratègia serà no entrar... Però sí que és veritat que Flick no calla, sobretot quan sent que li ataquen un jugador. O sigui, sí, jo crec que escollirà molt bé el dia que entra a respondre-li a José Mourinho. Ell sap que no pot entrar ni vol entrar en una guerra, sempre vigila molt el que diu sobre el Real Madrid, no entra en polèmiques, té això molt controlat, però sí que és veritat que quan sent que li ataquen algú dels seus, aleshores sí que aixeca la veu. Jo crec que escollirà molt bé quines són les seves batalles. No crec que entrem en una dinàmica d'atac-resposta, atac-resposta, perquè això a Flick no li interessa, no li va, no entra en el seu estil. Ara, depenent de quin context o de quin tipus d'ambient generi José Mourinho, i sobretot si focalitza el seu atac amb algun jugador molt concret del Barça, clar, està per veure què passarà, no?, al llarg de la temporada, aleshores sí que no dubtarà...
2: Gavi té tota la pinta de ser un d'ells.
4: No dubtarà a defensar els seus nens, no?, perquè al final són els seus nens, diuen que és com un pare, doncs els seus nens... Però jo crec que no serà una batalla contínua, dialèctica, a la sala de premsa, n'estic segura. Bé, igual m'equivoco, però així d'entrada...
1: Ara farem... ens queden un parell de moments per escoltar de Gavi, de recuperar, per saber també què en penseu vosaltres, un sobre Cucurella, per tant, encara en clau Madrid, i l'altre sobre qui voldria portar el Barça a Gavi, que aquí, a mi, com a mínim, m'ha sorprès, però abans una petita pausa.

0: Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, would you? Would you make it all right? Or maybe that much better. Tu diràs, amb Xavi Rocamora. Worth
1: it, worth it, worth it, ooh. 5 minuts, passen de 3 quarts de 12. Faltava Joan Poquí, que ja el tenim aquí a l'estudi de RAC1. Joan, com estàs?
2: Molt bé, molt bé.
1: Bona nit.
2: Disculpeu la retrà, endarreriment.
1: No,
2: està fent res. El futbol sala.
1: No passa absolutament
2: res. Ha pagat la pena, perquè ha sigut un partidàs del Barcelona, sobretot de Touré i allà. M'amado Touré. I ha sigut guai.
1: 4 gols, els 4 primers, de fet. No,
3: ha fet pensava que hi havia hagut un crossover i ens havíem...
2: I el primer i el quart...
1: Sí, completament d'acord.
3: Just és un home feliç,
2: home,
3: eh? La setmana que se li presenta...
2: El Lloro, ara...
1: No que no sigui el president més lorejat de la història.
2: És el president amb el millor ràtio
3: de dies títols.
2: Home, títols clar, majors,
3: és impossible superar això.
1: Però és a dir...
2: És així.
1: Les coses van com van.
3: És increïble.
1: En tot cas, mira, aprofito que ets aquí perquè tenia el cap dir-t'ho durant la setmana, no he pogut fins ara. No tinguis dubtes, el millor servei de taller Volkswagen és a Sarsa Volkswagen. Tens un cotxe Volkswagen o una furgoneta Volkswagen? Doncs no dubtis, cap al taller de Sarsa Volkswagen a Sant Cugat, Terrassa, Granollers, Manresa, Castellà i Vic. Estàvem comentant, Joan, la conversa que hem pogut tenir amb Gavi, a Chattanooga, sentint algun dels moments, i ens faltava recuperar un parell de moments que tenen a veure amb el Mercato. Un, sobre el moviment del Real Madrid, que és Cucurella, fitxat pel Club Blanc.
4: Nos enteramos, creo, el día anterior, pues después del entreno, y la verdad que no lo esperábamos, lo tenía callado el cabrón.
1: Ah, ya
5: no soltaba prenda, ¿no?
4: No
5: soltaba prenda.
4: No
5: sabíeu ningú.
4: Nadie.
1: Hi ha hagut conyes, però ja no, Gavi, és a dir, que les bromes han començat, suposo.
4: Sí, claro. Al final, bueno, está ahí la mim, se le vacila algunas veces... dice que va a ser, claro, ahora defiende a Lamine en los clásicos, así que estará guapo. Cucu me gusta como rival, la verdad. Es pesado, es intenso, es buen fichaje para ellos, así que me alegro por él.
1: I l'altre, en aquest cas, durant el test que li ha fet el Dami per tancar l'entrevista, per tancar la conversa, quan li preguntem per quins jugadors voldria haver que vinguessin al Barça, de la selecció espanyola i del Mundial.
5: A quin jugador de la selecció fitxaries pel Barça?
4: Pubill me gusta.
5: Pubill. A quin jugador del Mundial fitxaries pel Barça?
4: Julián.
5: A Julián. Julián Álvarez.
4: Sí. No, no te voy a decir Pubill, te voy a decir Oyarzabal.
5: Oyarzabal de la selecció.
4: Sí.
5: I Julián del Mundial.
4: Sí.
5: T'agradaria que vingués.
4: Sí.
1: Mira que n'hi ha, de jugadors al Mundial. Doncs,
3: curiosament.
1: Casualitats de la vida. Sí. Ha anat a triar a Julián.
2: Però el que em crida l'atenció és que digui Julián i Oyarzabal.
1: Sí,
2: lluitaríem per un lloc, no?
1: Sí, perquè al final ell canvia un per l'altre, però canvia Pubill, no canvia Julián. És a dir, sí,
5: el tema és que fem marxa enrere.
1: Sí.
5: Fem marxa enrere. Primer ha dit Pubill i llavors després diu Julián, però està, mentre diu Julián està pensant en la resposta que ha fet de Pubill. Fa marxa enrere, rectifica Pubill, el canvia per Oyarzabal i llavors després es referma en Julián, saps?
3: Però així, pobre Pubill, no?
5: Sí, se l'ha fumat, sí, exacte.
3: S'ha fumat.
5: Pubill ha reforçat la davantera i ha fitxat dos davanters, Oyarzabal i Julián Álvarez.
3: Molt mentalitat flic, no? Que
1: s'ha
3: de reforçar al davant, que és on
5: ja juguen
3: les garrafes
5: al Barça.
1: És on falta, a veure què passarà. El mercat és llarg, però a mi m'ha sorprès que obertament hagi parlat del nom. És a dir, al final, si hi ha un nom en aquest mercat de fitxatges, és el de Julián Álvarez, i ell l'ha tret.
3: Que no López,
1: i ell l'ha tret.
2: És que Gavi té poc per a la llengua, eh?
1: No, gens.
2: Bueno, sí, és
1: se la deu
2: tio...
1: de pilar cada dia, a la llengua, perquè no hi ha
2: manera.
1: És
2: un tio sense filtres i que tal com raja.
3: Mm-hmm. Però és que si no hagués dit Julián, també estaríem pensant per què no ha dit Julián.
6: Per què no ha dit Julián? El Barça dona per perdut a Julián.
3: El gran nom, no?, que vol fitxar el Barça, doncs és normal que ell s'assumi i que aquest missatge, sí. Això arriba al final,
6: clar,
3: eh?
6: Uh-huh.
3: I si li arriba a Julián, doncs sabrà que hi ha un jugador que és Gavi, que és qui és i que té un pes i que voldria que vingués.
2: Sí.
5: I por si acaso, pues con Oyarzabal también.
3: Clar,
5: si no podemos
3: si
5: ir a...
3: a
5: lo caro, vamos al low cost.
3: Igual, bueno. Igual indirectament s'està fumant a Ferran Torres.
1: Clar, perquè si venen dos...
2: Això és evident.
1: A veure què passarà. En tot cas, aquesta conversa de Gavi, tractant diverses històries, el que avui s'ha fet oficial, però en aquest cas a Madrid, és Konaté. Jo crec que era dijous passat que es feia oficial Mourinho. Pot ser?
3: Sí, pot ser.
1: Oi que sí, que va ser dijous passat,
3: sí,
1: que estàvem
3: sí,
1: vosaltres?
3: Sí, sí, que estàvem aquí parlant, sí. Mourinho.
1: Però, vull dir, en qüestió d'una setmana, el que era tot una broma de
3: Julián... Sí, perquè ho va fer el dia de la inauguració, el dia que
1: exacte.
3: Començava el Mundial, que vam dir, mira, comença el Mundial, el Madrid comença a anunciar
1: fitxatges. Exacte,
3: sí, sí.
1: Perquè a partir d'aleshores... Ha vingut tota la retaila, eh?
3: Bernardo, Cucurella i avui Konaté. I falta Dumfries, no?, que és l'altre gran
1: exacte.
3: Nom que va prometre...
1: Dumfries, veurem si Enzo és un jugador que també el Madrid buscava, si acabarà venint o no. Aquest ja,
3: tots cromos repetits, tots cromos, no?, sí. Perquè l'any passat ja es van gastar 170 milions d'euros entre Carreras, Hausen, Alexander Trent, no?
1: Sí, sí. Right. Ara us preguntaré per si esteu en la mateixa de la setmana passada, és a dir, perfecte, que facin, cap mena de problema, o ja comença a haver-hi un petit run-run.
3: Home, a mi el fitxatge de Cucurella m'ha fet ràbia, ho reconec.
2: A mi no.
3: Però
7: a mi, a mi sí que m'ha hecho ràbia.
2: A mi no.
7: Yo creo que era un jugador que hubiera encajado en el Barça. Otra cosa es que el Barça lo quisiera, que creo que no lo quería.
3: Sí, sí. És a dir, jo parlo d'un tema sentimental, eh? No
1: futbolístic.
3: No, futbolístic em sembla un tros de jugador amb molt marge de millora, però no em fa por que el Madrid hagi fitxat a Cucurella. No em fa por tampoc que hagin fitxat a Bernardo Silva i tampoc m'hauria desentonat el Barça de Flick, tot i que crec que no el necessites i està perfecte tal i com està. Però Cucurella, un jugador de la Masia, que venia, és veritat, va començar l'Espanyol, però va passar molts anys aquí... Crec que hi ha un punt també en la seva història que no va acabar de trobar el seu lloc, no? Perquè bé, en el seu dia es va decidir Miranda i el futbol és així, s'han de fer apostes i a vegades l'encertes i a vegades no, però clar, després et mires tots els laterals que han passat pel Barça i home, n'hi ha uns quants que penses, Juniors, Firpos, Dinyes, penses, ostres, quina llàstima, no? I ara que estava en un bon moment, a mi sí que em fa ràbia que un futbolista que s'ha format aquí acabi al Madrid
6: altre,
3: per molts anys
6: context.
3: Que hagin passat, per molts Getafes,
1: Eibars,
3: Brightons o Chelsea, doncs a mi sí que em fa una certa pena sentimental, tot i que entenc la decisió que ha pres.
6: La gran errada del Barça no és ara no anar en sèrio per Cucurella, la gran errada és l'origen de tot plegat, o sigui, I jo crec que el Barça n'ha après de tot això i en el context actual segurament Cucurella trobaria encaix, com s'ha vist amb molts jugadors del planter, que donades les circumstàncies econòmiques que tenia el club i entrenadors que han apostat per ells, han trobat el camí. Cucurella es troba que quan comença a despuntar el primer equip es fitxa Lucas Digne per 20 milions d'euros per fer-li d'alternativa a Jordi Alba i quan sorpresa, Lucas Digne no funciona, el traspassen al Paris Saint-Germain l'estiu del 2018, Ernesto Valverde decideix quedar-se amb Juan Miranda, que ningú se'n recorda de qui és Juan Miranda a dia d'avui, en comptes d'apostar per qui tenia fusta de ser un dels millors laterals del futur Europa. Clar, o sigui, el Barça és víctima d'alguna manera de polítiques de fitxatges i de malbaratament de diners i de recursos. Ves que mentre estava fent tot aquest periple Cucurella es va fitxar, com deia l'Anaïs, Junior Firpo. És que clar, s'han fet autèntiques barbaritats en política de fitxatges al
3: Barça.
6: Ara,
3: jo ara tampoc hauria pagat 55 milions per un lateral.
6: I el Barça, el Barça no els té. El Barça, al final, l'únic escenari possible era que Alejandro Valde decidís marxar per generació espontània. O sigui, no era una opció per Cucurella real venir al Barça aquest estiu. I, per tant, la foto és la que és. I...
1: Avui
2: ha
1: parlat.
2: Jo és que, perdona, jo el Cucurella no m'ha semblat mai un jugador extraordinari. No el fitxaria ara i tampoc me l'hauria quedat en el moment que se'l van quedar. No estic dient que hauria fitxat el Junior Firpo, quan sembla un paquet i una decisió incomprensible, però jo és que no veig Cucurella que sigui aquest jugador extraordinari que sembla. No m'ha agradat mai, no em cau bé, ja no em queia bé abans, no és perquè hagi fet el Madrid, pot anar on vulgui, i si li va bé, doncs mira, enhorabona pel nano. No em sembla un jugador, sincerament,
6: Però està entre els millors laterals
2: d'Europa. Bueno, a mi m'agrada, per exemple, a mi, personalment, la meva opinió, m'agrada molt més Grimaldo que Cucurella.
6: Bé, és que podríem parlar de Grimaldo,
2: és
6: també, de la història
2: moment,
6: de Grimaldo.
2: En el moment que marxa Grimaldo, que és perquè Luis Enrique, d'aquelles creuades que té Luis Enrique de cables... A mi em sembla molt més futbolista Grimaldo, i sobretot pel Barcelona. És que jo que ho coneia l'altre dia també, el partit que és dels pocs partits que he vist del Mundial, de selecció espanyola. Clar, la premsa madrilenya o els opinadors madrilenys sembla que només jugués
5: a Corella
2: i que va ser el millor. Jo, honestament, què vols que et digui? És que va fer un... Vull dir, així, ofensivament va fer, li recordo, una internada a la primera part. I en defensa, és com podia haver jugat jo, de defensa.
7: Bueno, jugó i... d'extremo, és que jugó d'extremo, no, que ni siquiera jugó de...
2: Per tant, de jo, sincerament, el drama al voltant de que Cucurella hagi anat al Madrid, jo no l'entenc. Del Madrid, a mi, el que sí em preocuparia és si fitxessin a Enzo, del Chelsea. Aquest sí que et diria que és un bon fitxatge. I Bernardo, que jo tampoc el veig, un jugador tan extraordinari com sembla, Bernardo sí que al Madrid li fa falta un jugador així. Per tant, sí, sí. És un fitxatge ben fet per part del Madrid. Cucurella, que vols que et diguis? Que no li... Que sí, escolta, que és, segurament és un lateral correcte, però no... Va, però què no, passa? Que va fer un gran marcatge a Lamine Yamal contra el Chelsea. A un Lamine Yamal, vull recordar, amb pubàlgia i en el moment més baix de la temporada.
1: Aquí la pregunta és, que millora el lateral esquerre del Madrid Cucurella és una evidència.
2: Evidentment, és una evidència.
1: La pregunta és, milloraria Cucurella el lateral esquerre del Barça actual, tenint en compte que estàs intentant fer tornar a Cancelo?
6: Cancelo.
1: És a dir, jo crec que
2: no millora Cancelo sempre i quan Cancelo s'apliqui en el terreny defensiu. Però Cucurella no millora Cancelo. No el millora.
6: Però és més jove, i és una aposta...
2: Bueno, aviam, quants anys té Cucurella? 3? 28? Vull dir, 3 de diferència.
6: Sí, 3 de diferència, sí. Són 3 de diferència.
7: Tampoc és tanto.
2: No, clar, és que no trobo una cosa...
7: Però al final, la base de todo esto es que el Barça, si hubiera querido contratar a Cucurella,
6: 27.
7: Lo hubiera contratado.
1: Sí, però es fa ara, els 28.
7: Ja no està temporada, sinó temporades atrás. I és un futbolista que, por A o por B, como bien decía Joan, no ha interesado. Porque al director deportivo de turno no le ha interesado, o porque al entrenador de turno tampoco le ha interesado. Y antes que hablabais de Junior Firpo, en la etapa de Bartomeu, recuerdo eso, me lo contaron en aquella época, buscaban un lateral que apretara realmente a Jordi Alba, y alguien del club aseguró y juró y perjuró que el único que podía apretar a Jordi Alba era Junior Firpo, ya vemos cómo salió, y nunca Cucurella. Es decir, que siempre ha tenido como varias personas dentro del club que no lo han querido, pues ya está, y aquí debería acabarse un poco la historia. Yo sí que creo que Cucurella mejora bastante el nivel del lateral izquierdo del Real Madrid, y eso sí que es preocupante, porque era uno de los grandes agujeros negros que tenía el equipo. El fichaje de Konaté yo creo que también está bastante bien, porque también en el centro de la defensa tenían graves problemas, y Konaté yo creo que en Inglaterra ha hecho muy buenas temporadas, y Enzo Fernández me parece un futbolista enorme. De hecho, en el Mundial de Qatar, en el momento en que Scaloni decide que Enzo Fernández entre en el equipo es cuando cambia toda Argentina. O sea, es un futbolista estructural que le va a solucionar muchos problemas en el centro del campo.
1: Ara anirem als detalls d'aquest fitxatge de Konaté, el que avui ha fet oficial al Madrid, el que li queda per oficialitzar, que sapiguem Dumfries segur, i veurem què passa amb Enzo o una altra opció similar. Mentrestant, per tancar el tema a Cucurella, avui s'ha explicat, avui li hem pogut ja sentir el per què ha decidit fitxar pel Madrid i què pensa, oi, Dami?
5: Sí, perquè des que es va oficialitzar el fitxatge pel Madrid no l'havíem escoltat, no havia sortit en roda de premsa, no havia sortit tampoc en zona mixta després del partit contra Cap Verde, i la Federació Espanyola doncs avui ha decidit treure'l aquí a Chattanooga. Ha estat com una mena de presentació oficiosa, perquè no, lògicament el futbolista encara no el té al Madrid, no el té el departament de premsa del Madrid, està jugant al Mundial, i aleshores doncs la Federació Espanyola l'ha posat a disposició de tothom. Fins i tot avui hi ha hagut oportunitat de fer-li alguna pregunta en català, Xavi, que ara ja no sé jo, és a dir, en dinàmica a Madrid serà molt difícil escoltar Cucurella en català, haurem d'esperar a que torni a estar en dinàmica de selecció espanyola més endavant. Què ha dit Cucurella? Doncs ha dit que està content, que ha tornat de pressa, però que està feliç per aquest pas, que ell considera que és un pas endavant en la seva carrera.
8: Primero de todo, decir que estoy muy contento por la nueva etapa que voy a empezar. Fue muy rápido, me llamaron a la mañana. No tuve ninguna duda, creo que era un paso importante, un gran paso en mi carrera, y nada, en un día, día y medio ya lo teníamos hecho, así que por mí mucho mejor.
5: Se l'ha preguntat pel Barça, per com queda, no? I on queda el Barça en tota aquesta història, el seu pas per la Masia, diu que està agraït però que ha de mirar endavant.
8: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
5: I ara, de tot el que ha dit, ara he seleccionat l'últim tall, perquè crec que s'ha d'escoltar, Xavi, que és potser, diria que dolorós, no, però el que fa ja una mica més de rabieta, que és aquesta declaració en la que ja treu el tema de les Champions del Madrid.
1: Tapa't les orelles a poquí, doncs...
5: Una miqueta les treu a passejar una mica.
2: Que no m'importa el que passejar, digui Corella, us ho dic en sèrio. Val. Que no m'importa. M'és igual.
5: Escoltem-ho perquè...
2: És com sentir ploure. Tant de bo pugues,
5: escoltem què diu.
1: Endavant, Marc.
5: Escoltem què diu Marc.
8: El Madrid és un gran club, uno de los mejores del mundo. Al final, cuando vas a un club de esta magnitud, lo que más quieres o lo que más deseas es pelear por títulos. Al final, son los que más Champions tienen. Ojalá poder ganar alguna como jugador y, sobre todo, disfrutar de la experiencia.
5: Ja està. Doncs no se sent massa natural, eh? Això de el que más Champions tienen, no, Arbeloa no ho diria així. Bueno, Arbeloa parlaria en primera persona, saps?
1: Arbeloa les mira.
5: Jo no ho sento molt natural, eh?
1: Per davant d'elles, com bé saps.
6: Encara ha de ser assimilat del tot.
2: Escolta, que calia.
3: Bueno, Dami també era molt conscient de l'escenari on estava, no? Amb tota la premsa que la majoria, doncs, és d'on és, no? No has tingut una mica aquesta sensació de que era com la primera entrada ja cap a gent que li estarà posant la lupa cada setmana.
5: Sí, no estava sota el paraigües de la premsa de Madrid. Està clar que ell ara aquí està amb la selecció espanyola, que té el focus posat i que... Però bueno, jo crec que ell encara té... Aviam, que està convençut de la decisió que ha pres, però que encara no dimensiona què és el que es trobarà i quin, no? I quin serà l'entorn i la caverna dura que es trobarà quan arribi allà.
2: Però jo no trobo que hagi dit res dolent.
1: No, sincerament,
2: se'n va al Madrid, doncs ha dit que és el que té més Champions, i és així, de futbol.
6: I també respon,
2: el Barcelona té,
6: també,
2: 50. Té 50 Copes d'Europa, eh?
6: I respon amb Corella, naturalitat.
2: Ho sàpigues, 50 Copes d'Europa.
6: Deia que respon amb naturalitat, al final.
2: Sí, no ha dit res.
6: No,
1: i el que ha fet bé és fer-ho ja, és a dir, d'acord, va ser dilluns, avui què és? Avui és dijous, 3 dies...
6: Traiem en roda de premsa...
1: Matem el tema i anem a una altra cosa...
6: Traiem la tirita ja...
1: I s'acaba l'estat,
3: que no
1: exacte.
3: Tindríem per què fer-ho.
1: No, però que està molt ben fet.
7: I de hecho, la misma mañana había dado también una entrevista al Mundo.
1: Sí, exacte.
7: Es decir, ha hecho doblete ya, se la ha quitado todo de encima y...
1: I endavant.
3: I
1: hi ha una altra cosa, com nosaltres.
2: I falta el xiringuito. Aviam si va el xiringuito.
1: Mm. Doncs quan hi vagi, ja... No va dir el sentirem, o potser no.
6: Potser ja no.
1: Exacte,
6: no.
1: Vull
6: potser
1: dir que...
3: No. Escolta, tampoc cal,
1: cosa,
3: eh?
1: I nosaltres a publicitat.
3: Xiringuito, Gorella, prou.
1: I ara, tira.
2: Bueno, jo no tampoc l'he escoltat avui. O sigui, el puc sentir, però no escoltar. Hi ha una diferència subtil.
1: Què deia?
2: Jo no l'escolto.
1: Publicitat, ara.
9: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
10: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
11: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
12: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
13: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
14: És el Selecta Rain, ara està en moda funky sorra.
13: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
14: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
15: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
16: Què?
15: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
16: Sense pagar?
15: Bé, ara no, el començarà a pagar després.
16: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
17: Citroën. Finançada amb Estelantis Financial Services. Consulta Citroën Pones.
18: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
19: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove
20: i la Generalitat de Catalunya
19: t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
18: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
19: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro.
21: Estàs fet d'aigua, quasi te m'escapes.
19: I Naina.
18: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
20: El 25 de juny, a les 8 del vespre.
19: Dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
18: RAC 105. La teva música a peu de carrer.
20: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
9: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: whole life.
1: Llevamos 500 años, eh?
2: És que no havia vist el pilot vermell encès. I com que fa dos dies que treballo aquí a la ràdio...
1: 3 minuts.
2: Se m'ha sentit i dir serà que fa molt fred, perquè és veritat, aquest estudi és un congelador. Depèn d'on te seguis.
1: Et falta equilibri, Marta.
2: Em falta equilibri, sí. entre d'altres coses.
1: I si us digués que l'equilibri perfecte existeix, doncs ara, amb el nou Omoda SHS, Omoda 5 SHS, evidentment m'he deixat el número, però per veure si estaves atenta.
2: Molt.
1: D'acord.
2: Doncs, al final sempre estic atenta.
1: Amb el nou Omoda 5 SHS ja no has de triar, perquè tens la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites per al teu dia a dia, Marta. Un SUV amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia i disponible des de només 23.990 €, tu. Nou Omoda 5 SHS, el millor dels dos mons. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Mira que la cançó és perfecta, eh? És sensacional. 2:15 de la matinada, parlàvem del Madrid, ara posarem dades una miqueta i què ha succeït en les últimes hores. Oriol Jové, bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Amb la tercera confirmació pel que fa a jugadors, sí. Tercera. Quarta comptant a Mourinho.
3: Sí, quarta contra Mourinho, de jugadors porten Cucurella, Bernardo Silva i avui han sumat Ibrahima Konaté al Madrid, el central francès que arriba lliure després d'acabar contracte amb el Liverpool i que signa per 4 temporades fins al 2030. Té 27 anys, Konaté ha jugat els últims 5 a Anfield i anteriorment havia jugat 4 al Leipzig, que prèviament l'havia pescat del Sochó francès en edat juvenil.
1: Sochó era Carrasco, no? Sochó? Joan? El Sochó,
4: sí,
1: era Carrasco, no?
4: Després del Barcelona.
1: Sí, sí. Jo l'atribueixo a Carrasco, sempre.
4: I després va anar al Figueres.
1: Això mateix, això mateix.
4: Barcelona, Sochó, Figueres.
1: Perdona el parèntesi, eh?
3: Ja endavant.
4: Molt adient.
3: Sempre a favor.
4: Sempre és un bon moment de parlar-lo.
3: Sempre a favor.
1: És veritat.
3: No és cap sorpresa el fitxatge de Konaté, perquè de fet és un dels noms que Florentino ja havia avançat durant la campanya electoral, juntament amb Dumfries, que en aquest cas encara no s'ha fet oficial. Els Països Baixos juguen demà passat, dissabte al Mundial contra Suècia, ho dic per si voleu agafar l'agenda,
4: sí,
3: per saber el dia que es farà oficial Dumfries, que ho han fet ara amb Cucurella i amb Bernardo el dia que debutaven Espanya i Portugal, doncs,
1: Països Baixos.
3: Dissabte,
4: que se m'està fent molt llarg el tros que hi ha, és el temps que passa entre partit d'Holanda i el següent partit. No puc viure sense veure el recital del nou Schuster. Cada dia.
1: Ja t'entenc. D'acord.
2: El Tifonen.
1: Doncs, dit això, podríem continuar.
4: L'huracà
1: amb més coses.
3: Sí. A banda de Dumfries, el Madrid, evidentment, busca una peça per cobrir el seu mal endèmic al mig del camp. En les últimes hores ha agafat força el nom d'Enzo Fernández i, de fet, alguns mitjans apunten ja a principi d'acord entre el jugador i el club blanc. El que sí que s'ha tancat avui és el fitxatge de Víctor Muñoz, que no estava al Madrid, sinó a l'Osasuna, però el Madrid conservava un percentatge d'una futura venda. L'Osasuna ha venut Víctor Muñoz al Liverpool, justament l'equip d'on ve Konaté, 40 milions d'euros, per tant la meitat se'n va cap al Madrid. Econòmicament no està sent un mal mercat pel Madrid, perquè Konaté i Bernardo arriben lliures, Dumfries arribarà lliure, i els 50 i escaig milions de Cucurella, que es
1: 55
3: veuen
1: 55 més 5, no eren?
3: Sí, suavitzats per aquests 20 milions de caixa que fan ara amb Víctor Muñoz.
1: Això no passa al Barça.
5: Aquí no hi ha fair play o què passa?
4: No
5: passa res si un any et gastes 170 milions d'euros, l'any que ve repeteixes cromos.
1: Fair play? La Marta no explicava que el Madrid està bé, no? Està
6: en regla. Vam fer la consulta, vam preguntar quina era la situació del Real Madrid amb el fair play i ens van dir que hi van sobrados. Va ser una mica la resposta.
3: Malgrat que els ingressos pel nou Bernabéu s'han vist compromesos amb el tema dels concerts i tot plegat.
6: Sí, no sé com amb els comptes el tipus de comptes que presenten a la Lliga, no sé com ho endrecen, això ho desconec, perquè prou feina tinc amb els del Barça, però en tot cas, des del missatge de la Lliga és que el Real Madrid no té cap mena de símptoma de preocupació per poder inscriure futbolistes aquest estiu.
3: No sé que
6: hi hagi algun obstacle inesperat que a hores d'ara es desconegui, però...
4: Pot ser que ocultin despeses?
3: No se'n parla mai del fair play a Madrid, és veritat. Vull dir, és un concepte que vull dir, tu creus la Franja d'Aragó i no existeix.
4: Aviam.
3: Bé, per alguns equips sí, però per
2: afecta
3: el Madrid,
2: a tothom
3: no.
2: De la Lliga, menys
3: el Madrid no, justament.
1: Getafe
3: li va afectar. Sí, Betis, sí, és veritat.
4: La gent, la gent normalment té bastant apreci per la seva pròpia vida, saps? Es parla de segons quines coses... Ojo, cuidao.
2: Pot ser una... Pot ser
6: han aparegut imatges militars en una de les, en un dels monitors.
1: No, sí que és veritat que no seria un tema de conversa de dinar de Nadal, per entendre'ns, no? És a dir, que abans vas a altres històries que et puguin arribar a interessar més. Espera, que ha arribat Miquel Agut, l'única persona que avui està pendent del Mundial, crec, de la redacció, i ha vingut embugit perquè hi ha hagut un gol en aquest partit que tenim en dansa.
0: Yes!
1: Oi que sí?
0: Sí, ha marcat Canadà contra Qatar.
1: Un dels anfitrions ha marcat, per tant.
0: Correcte, ha marcat Larin, el jugador que...
1: Alex Valladolid, era això?
0: Sí, Mallorca.
1: I Mallorca, sí.
0: Sí, sí. Veurem si la posició és correcta o no, ho serà, sí. És una jugada ben elaborada per l'equip canadenc, la centrada cap endarrere, la rematada molt potent i molt centrada, el porter de Qatar deixa la pilota solta a l'interior de la petita i Larin, molt atent, marca, és el segon gol del futbolista canadenc en aquest Mundial.
1: Kyle Larin, no?
0: Kyle Larin, correcte, no, molt bé, sí senyor. T'ho has mirat ara fa un moment per dir-ho.
3: No, que el tenia al Comunio.
1: Exacte, sí. aquí vas millor de mi, aquí vas millor.
3: El Xavi domina molt la Lliga amb el xoc.
0: De partit, vaja, 17 minuts de partit.
3: Aguirre li deia Sail Larin. Javier Aguirre, Mallorca. Clar,
1: és que Javier Aguirre ha canviat el nom a mig mony.
4: Quantes coses sabeu.
0: Sí, sí, sí.
1: I totes no, però un bon grapat absurdes, de les sí, que bueno. Sabem i controlem. Però vaja, perquè Kyle Larin tampoc, mira, pobre, ja no ens va ni ens ve, no?
0: No, tenim bastant lluny, vull dir, tampoc no. Sí, sí. Però bé, això, 17 minuts de partit, 1-0, guanya Canadà contra Qatar. Com a mínim hi ha hagut algun gol en aquest partit, perquè solen ser un bunyolet, segons tu, com a mínim hi ha gols.
1: I d'hora, perquè l'altre hem hagut d'esperar força estona, en l'anterior, el de les 9 del vespre, per tant, guanya...
0: Suïssa Bòsnia, 4-1.
1: Una de les anfitriones
3: partidazo.
1: Guanya.
3: Partidazo.
0: No, segons en Xavier anaven 1-1 quan anaven 3-1.
1: Sí,
0: però,
1: no, m'he equivocat.
0: Deixa'l estar, perquè clar, diu que era un bunyol.
2: Té moltes coses al cap. Ets molt perfeccionista.
0: Però home, però clar, vull dir... Però clar, vull dir, hi ha partits que... Se li penja l'etiqueta de partit que no val res i llavors, saps, ja està, prejudicis.
2: I tots els partits tenen la seva cosa.
0: Ara, cada partit és diferent.
2: Clar.
0: No hi arriba el petit.
2: No són tòpics.
0: Adéu.
2: No,
4: normalment els partits que tenen l'etiqueta de poc interessants normalment solen respondre a aquesta...
2: Al patró.
4: Al prejudici, sí, al patró. Sí. Jo n'he vist un parell, crec
3: poques recordar. Sorpreses, eh?
2: Quina seria per tu, fins ara, Poqui, la castanya més castanya que t'has empassat
4: doncs,
2: al món?
4: Precisament... Crec que era un Canadà-Bòsnia el primer dia. Estava al diari i vaig mirar-lo, no sencer. Va ser putrefacte. O sigui, una cosa...
2: Et vas a dormir?
4: Bueno, no, perquè estava fent altres coses, però...
7: Eso es que no viste el Brasil-Marruecos.
4: No, no
7: que fue horroroso.
4: No.
0: Home, doncs el Brasil-Marroc al costat d'alguns partits que hi ha hagut en el Mundial.
4: No em parla que va estar molt bé.
3: Espanya-Capverd, justament.
2: Espanya-Capverd va ser un bon bunyol, eh?
4: Bueno, però...
0: Jo crec... Bueno, no, al final va ser entretingut. Però deixa'm dir que... El partit de Gana... Mira, Infantino, també hi és avui, sota tot arreu.
4: La primera part que vaig jugar a Holanda, no recordo amb qui, va ser terrible, eh?
0: Sí, contra el Japó. Països
3: sí,
0: Baixos i Japó.
3: Sí, sí, sí.
0: Doncs aquesta matinada... Aquesta matinada Gana-Panamà...
4: Mare meva.
1: Ens quedarem.
2: Tenen ganes de veure'l, no?
1: Avui ens quedarem amb el Mèxic, eh? Mèxic-Corea del Sud, no?
0: Correcte.
1: Perfecte.
3: Això té bona pinta.
4: Home, molt.
3: Canguin-li.
2: El Garabay.
0: Cumminson.
1: D'acord.
0: Això sí que t'agafarà. Després de la victòria, Cumminson t'agafarà.
4: Em va agradar l'Egipte. L'Egipte contra qui va jugar? Que jugava el del Barcelona.
3: Bèlgica.
1: El Hamza, sí, contra
2: Bèlgica.
1: En Bèlgica?
2: Sí.
4: Això, en
2: Bèlgica. Bèlgica.
4: Egipte. I va tenir ritme. Va tenir ritme. Sí. Va estar bé.
3: Va entrar l'últim quart d'hora, el Hamza.
1: Sí.
3: I venim aquesta nit d'una República Txeca Sud-Àfrica que també ha estat fabulós.
1: Mare meva. I hi ha hagut gols.
0: 1-1.
1: 2.
3: Sí, sí, un per l'altre.
0: Ah, mira, l'amic
3: Pol Ballús, que és Atlanta, l'avisa en directe i em diu que ha gaudit davant en aquest partit. Atlanta, sí, sí.
1: Dami, quants partits t'has perdut, tu, de moment, d'aquest Mundial? Els podries comptar amb els dits d'una mà, creus?
3: Honestament, me n'he perdut alguns, Xavi, perquè per feina... Avui, per exemple, el República Txeca... Sud-Àfrica no he pogut veure res perquè era a les 6 de la tarda i estàvem fent l'entrevista i no, oh, i no l'he pogut veure, per
4: quina,
3: exemple.
4: Que, quina injustícia. És intolerable. És intolerable.
3: Efectivament, és intolerable. És no pot ser, és una injustícia.
4: Sí, sí, absolutament.
3: Sí, sí, sí. És tan injust com el penal de Guruceta, més o menys sí, sí. El mateix. Sí, sí.
6: Estaria al nivell.
1: I tu, Pugui, quants n'has vist en el teu cas?
4: El que us he dit del Canadà de Bòsnia, sí. No sencer. El d'Espanya, el vaig veure per veure què feien. El d'Holanda, que no vaig adormir de miracle. Holanda de Japó. I el que us he dit que em va agradar, l'Egipte, Bèlgica. Aquests quatre.
1: Quatre partits. Per sí. Tant, en el cas de Joan Poquí, amb els dits d'una mà pots comptar els partits del Mundial que has vist i segurament en el cas del Dami és tot el contrari. Yeah.
3: Que s'haurà perdut. És que t'he dit, Xavi, per experiència pròpia sempre serà així. Veus molt més futbol i Mundial quan no estàs cobrint un esdeveniment, tot i que també mires, yeah. que quan no hi ets tens molta més perspectiva del que és. Si tens interès ja el vols mirar, eh? Si no, doncs no. Però si vols mirar-lo, pots veure tots els partits que vulguis. Quan estàs cobrint un esdeveniment, doncs realment tens molta feina i estàs molt sobre el terreny i de vegades pots veure 20 minuts mentre sopes o un quart d'hora d'un altre partit, però realment tenir realment l'oportunitat de veure 90 minuts i asseure't i això no pots fer, sempre estàs distret i fent connexions.
4: I els he vist tots al diari.
1: És a dir, que si no estàs al diari...
4: Zero.
3: O sigui, t'han pagat per veure'ls.
4: Bueno, estava a la feina durant... Es pot dir que sí, tècnicament sí.
1: És així. Tècnicament,
3: és així. Escolteu... Aquí als Estats Units és millor, això sí que és veritat que és millor, perquè aquí no tenim cap partit de matinada, sempre us ho explico. Aquí el partit vostre de matinada és nostre, és el vostre de les 3 de la matinada, aquí a Chattanooga... És el prime time. I el vostre de les... I el vostre horrible aquest de les 6, que és l'Àustria-Jordània, per exemple, que es va jugar a 6 del matí, per nosaltres és de les 12, que no està malament, vull dir, que ens entra prou bé, vull dir que per horari, pels americans, fixa't, aquest, el República Txeca-Sud-Àfrica, avui s'ha jugat a les 12 del migdia.
4: Però depèn de la franja horària, que n'hi ha 4. Hi ha 4 fusos horaris als Estats Units.
3: Sí. Sí. Vull dir que per horaris aquí als Estats Units entra prou bé.
0: No, el que estarà bé, ara estava mirant, és la matinada que ve.
1: Miquel Agut, ha entrat a l'estudi de RAC1, ha canviat el tema completament, m'ha fotut el lloc, és a dir, ara el tens davant l'ordinador, perquè... jo estic gairebé a Catalunya Ràdio, però vaja.
6: A mi m'ha fotut no els auriculars, vull dir que...
1: Bé, és una mica això, és
0: el arribar,
1: una tempesta...
3: De fora vindrà.
6: Invasió de camp.
0: És d'aprofitament. És
3: tempestes que encara no se'ls pesquen partits.
1: A veure, Miquel, digues, sisplau.
0: És d'aprofitament, són els auriculars. Auriculars, els micròfons, tot.
1: Va,
0: escolta, sí, m'ho diu l'altre, que està parlant de
1: pel·lícules
0: fa 3 hores. A veure, la matinada que ve, atenció, sí. És bona, eh? A la mitjanit, Escòcia-Marroc.
1: Perfecte.
0: Bon partit. A 2:15, allò que s'ha acabat un i ja tens el món, comença un altre. Brasil-Haití, boníssim.
1: Perfecte.
0: Àrbitre Hernández al quadrat, això encara ho farà mare millor, segur. I a les 5, Turquia-Paraguai.
1: Perfecte.
0: És que vaja...
4: A quina hora has dit?
0: A les 5.
8: No dormiràs, eh?
0: No, ja et dic
8: ara. No dormiràs.
0: No, dormiré de dia.
8: Mira, vasito de leche con galletas y
0: parante. Vasito de galletas.
8: Sí.
0: Dormiré de dia.
1: Gràcies, Miquel.
0: A disposar.
1: Gràcies per tot.
0: Si hi ha algun gol més, vinc o no?
1: Ja ho veurem. Ara, perquè clar, és que ara no sé ni on érem ja. Què estàvem parlant? Què estàvem dient? Estàvem parlant del Madrid, crec recordar, en algun moment de la conversa.
6: D'origen estàvem... Per això hi ha el Jové aquí.
1: Sí, hola.
6: T'ha fet el repàs de com estava el front dels fitxatges del Real Madrid.
1: Fes una publi, tu. Jo ara necessito 2 minuts. Tu, perquè això és terrorífic.
9: Amb Xavi Rocamora.
10: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
11: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
12: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
13: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
12: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
13: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
14: Aquest estiu, la gran pregunta és...
15: Híbrid o elèctric?
14: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
17: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
18: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
17: Amb gent pionera.
19: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
17: I que vol canviar el món.
20: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
21: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
22: Change the world, or the world will change you.
21: RAC 1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Cause we're all just broken people and we don't know why. Tu diràs, amb Xavi Rocamora. But we're keeping
1: it together. 3 minuts i dos quarts d'una, efectivament, amb aquest partit en marxa al Mundial, però amb una cosa pendent, i és sentir el Paco Cabezas, a veure què opina d'aquesta mini-revolució que està preparant el Madrid en forma de fitxatges de cara a la temporada que ve.
7: Yo creo que está fichando bien, el Madrid. Aquí sí que voy un poco... No voy en consonancia con Poqui. Lo que pasa es que...
4: Yo creo que Bernardo es un buen fichatge. I que si fitxen a Enzo, em sembla un bon fitxatge, que els altres, bueno, és el que diu l'Anaïs, són peça per peça. És a dir, el que van fitxar l'any passat i no els ha sortit, pum, fitxen un altre.
7: Sí, el problema és que jo crec que, bueno, el problema entre comillas, que crec

0: necesitan ser los dueños del vestuario, los dueños del equipo, las primadonas, y mientras compartan vestuario, ese equipo no va a funcionar. Pero bueno, ya se apañarán.
1: Fer una campanya perquè segueixin.
0: Sí, no, evidentemente.
1: Escolta, el Barcelona té les idees clares, sap el que ha de fer. Té un entrenador que porta dos anys adreçant bé l'equip. Us ho dic en sèrio, a mi personalment, que hagi vingut Mourinho, m'és igual, jo volia que seguís Arbeloa. Jo, la meva
2: com Piqué, era que, estàs en la mateixa que Gerard Piqué.
1: No, i perquè és un paquet, perquè és indecent que el Madrid tingui Arbeloa, jo volia que seguís. I Mourinho crec que és un entrenador clar, perquè està molt bé que fitxin bé, que jo també ho crec, estan fent fitxatges correctes, però és que jo, el punt de la història és que jo crec que Mourinho és un entrenador, i potser m'equivoco i m'haig d'empassar les meves paraules, crec que està ja com aquell arròs que ja s'ha covat, saps? Que l'has deixat massa estona i l'has agafat amb una cullera perquè si no no hi ha manera de fotre-se'l, que sembla un mejunje.
0: I luego no baja, ¿eh? Pues
1: no baixa,
0: ¿eh?
1: Manera. Mourinho el veig una mica així.
2: Anava a dir que estic exactament al mateix punt que tu, Joan, fins al tema de l'arròs, però estic com tu, és a dir, jo crec que menys Mourinho, però clar, és que qui ha de donar forma a tots aquests fitxatges és precisament Mourinho. Aleshores, jo vull veure, tothom va en la línia que Mourinho serà un altre cop, quina madre, i ahir ho deia, i em mantinc, no crec que sigui el Mourinho de fa 13 anys, és que crec que és impossible que sigui el Mourinho de fa 13 anys, per moltes qüestions és impossible que sigui el Mourinho de fa 13 anys, començant per l'esportiva, perquè la idea futbolística de Mourinho ara mateix ja no sé quina és. Jo ja m'he perdut. No en tenia aleshores, doncs imagina't si ha donat voltes pel món, que si Roma, que si Benfica, que si on més ha anat aquest home.
3: No sé, però no ha guanyat.
1: El Fenerbahçe.
2: El Fenerbahçe. Imagina't si ha donat... Però vaja, ho veurem.
1: Benfica.
2: Sí.
1: Que és el seu club.
2: Benfica, que no l'ha classificat per la Champions. Vull dir que l'ha fet tercer classificat, bueno, imagina't.
1: Ens va donar un moment divertit contra el Madrid, aquella
3: volta
1: del Portell.
2: Això és veritat. Això és
1: moment.
3: Que la gent sortint del Camp Nou anava cridant Mourinho és culer, Mourinho és culer. Vaig riure tant.
2: El Barça té millor equip que el Madrid, malgrat tot això. Joan, ràpida és aquesta, eh?
1: Ara pararà, sí.
4: Sí, perquè hi ha un esperit col·lectiu que el Madrid no el té, que és el més important a l'hora de funcionar, deixar de banda els egos i treballar com un equip, i això el Madrid no ho té. No sé si ho tindrà, però ara mateix no ho té.
0: Bueno, el Barça és un equipo hecho y el Madrid está en reconstrucción. ¿Cuántos años va a tardar esa reconstrucción? No lo sabemos, pero el Barça tiene la gran fortuna de que la base que tiene es muy joven y tiene mucho recorrido.
3: En tot cas, el Barça, podem dir que no, parlant aquests dies, la sensació que transmeten és que no estan gens preocupats per la planificació esportiva del Real Madrid. Fins i tot no els agrada que es digui que el Madrid els està passant una mica la mà per la cara en qüestió de fitxatges, ni que se'ls estigui avançant per la dreta. Des del club recorden que, per exemple, Konaté va ser ofert almenys dues vegades i que el Barça no li va interessar, que Bernardo Silva, ho hem dit 70.000 vegades aquí a RAC1, que no era una prioritat. De Cucurella n'hem parlat abastament, vull dir, aquesta sensació que i el Madrid està fitxant molt i el Barça s'està quedant enrere, el club blaugrana això no li fan gens de cas i en tot cas creuen que no s'ajusta a la realitat del que està passat veient els fets i com està començant el mercat.
2: De seguida anirem al Terriuràs i amb això tancarem tertúlia, però abans sobre el Mundial, Oriol, hem explicat una mica, vaja, una mica no, jo crec que hem perfilat exactament el calendari que falta d'aquí el dia 14 de juliol, abans amb el Miquel Agut, però més enllà de partits i horaris i tot plegat, alguna cosa destacada d'aquesta última jornada?
5: Doncs més enllà dels partits que hem tingut, suposo que recordes aquesta declaració de Messi després del seu hat-trick en el debut contra Algèria amb la selecció de l'Argentina. Te'l poso.
6: Una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasó un día difícil y complicado, pero nada, agradecido a toda la delegación, a todos mis compañeros, porque pues estuvieron siempre, como siempre, al lado mío, dándome mucha fuerza para que esté bien y nada, nada más.
5: Doncs avui hem sabut el perquè d'aquests dies difícils de Messi, perquè la família Messi ha fet un comunicat informant que Jorge Messi, el pare, té un problema de salut, detalla que està sota observació dels metges, recuperant-se i evolucionant favorablement, agraeix la família i les mostres de suport i qualsevol novetat, diu el comunicat, es donarà a conèixer degudament. aprofiten per condemnar la falta de sensibilitat, respecte i escrúpols, diu el comunicat, amb les quals s'ha tractat aquesta situació, tot plegat pels rumors que havien sortit els últims dies a l'Argentina, sobre un problema greu, efectivament, de salut de Jorge Messi, que, insistim, segons el comunicat,

0: cap de la família evoluciona favorablement.
1: Doncs notícies del Mundial d'aquests dies, aquesta sí que ens va sobtar ahir quan vam veure plorar Messi després de la salva. Ahir no, ja era abans d'ahir, oi?
0: Sí, la matinada d'ahir.
1: Exacte,
0: sí.
1: Era tard, eren les 3, però ens va sorprendre la imatge i després ho hem anat acabant entenent tot plegat, però també amb aquest comunicat de la família Messi, que és d'aquesta tarda o d'aquest vespre. Per cert, a casa tens el moment del PAC Wonder Goal, per tant, ja ho sabeu, 902-477-100, la primera persona que truqui s'endurà aquest PAC Wonder Goal. Mentrestant, Miquel, què passa?
2: Home, parlant de Wonder Goal, doncs això, hi ha hagut gol de la selecció canadenca, 2-0, gol de Jonathan David, el davanter de la Juventus, i ara hi ha hagut una mica d'enrenou perquè l'àrbitre havia xiulat penal a favor de Canadà i groga per l'infractor, però després de la revisió de la jugada al VAR, la falta s'ha tret fora de l'àrea i l'àrbitre ha expulsat el jugador de l'equip qatarià. Per tant, 2-0, favorable a la selecció de Canadà, els qatarians jugant amb un home menys, i el 34 de la primera part, sé que n'estàs molt pendent, Xavier, Hi ha una falta a la frontal de l'àrea perillosíssima a favor de Canadà. Catalunya, el mig de Catalunya, la que ja desperta, està pendent d'aquesta falta, que picaran des de la frontal, molt perillosa, per cert.
1: Sí, mentre no la llença, deixa'm dir o recordar que els capibares, com bé sabeu, han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol. Arriba Wonder Goal, descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful. 15 seleccions sorpresa, un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo en cada blind box. Si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, és el vostre moment. I de seguida tindrem ja la trucada per saber qui s'endú avui els capibares, és a dir, qui s'endú aquest PAC Wonder Goal. Com cada nit, doncs, en regalem un, mentre el Miquel, única persona,
0: és un debat, si és millor penal i groga o falta fora de l'àrea i expulsió, segons en quin minut sigui.
2: Què m'has de dir ara?
1: No, t'he de dir que avui és el dia, jo crec, més desorganitzat amb diferència. Tothom fa el que li rota, avui, absolutament. Encara bo que ja tenim persona que ens ha trucat i que s'endurà, aquesta és la gran notícia del dia, un PAC Wonder Goal. Hola, bona nit.
3: Bona nit.
1: Com estàs? Com et dius?
3: Carles.
1: Hola, Carles, on truques?
3: Dolot.
1: Molt bé. A veure, explica'ns si saps com funciona. Jo et pregunto primer qui creus que es mereix aquest PAC Wonder Goal.
3: Bueno, jo crec, per el que va passar l'altre dia, Messi, no?
1: Perfecte. Molt bé, aquests tres gols, fent història una vegada més l'argentí.
3: Sí.
1: Molt bé. I qui no se'l mereix o a qui li trauries?
3: Amb el Cucurella.
1: Ah, molt bé, que és l'home del dia. Vaja, de la setmana,
3: sí,
1: diria, no?
3: Sí, però ens pensàvem que era culer i no era tant.
1: Bueno, doncs sí, efectivament, ha estat fitxatge d'última hora del Madrid, que va anar tot tan ràpid i que ja ha estat fins i tot anunciat. Doncs, Carles, per tu aquest PAC, enhorabona, gràcies per escoltar-nos i per trucar.
3: El meu fill.
1: Com es diu?
3: El meu fill Tomàs, que té 4 anys.
1: Perfecte, doncs sí, millor per ell que per tu, jo crec, efectivament. Molt bé.
3: Moltes gràcies.
1: Carles, a tu.
3: Bona nit i feu un programa genial.
1: Moltíssimes gràcies, una abraçada.
3: A vosaltres, adéu, gràcies.
1: Va, què? No ha passat res, no?
2: No.
1: Vaja.
2: La falta fora, una llàstima molt perillosa, des de la frontal.
1: Doncs res. Escolta'm, direm deixant aquí el Mundial. Miquel, no marxis gaire lluny, tampoc ho faries, però
2: no,
1: vaja, així anem,
2: no,
1: anem a l'hora.
2: He de fer el tancament, vull dir que tampoc.
1: Oriol, gràcies.
4: Ara molt bé.
1: Que ja farem que vagi entrant l'Edu Mutante.
0: Parlareu del Lleida?
1: Sí. Abans, vinga, per una pausa.

0: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
1: 2 minuts i seran 3:15 de la matinada. Ara acabo d'acomiadar també el Dami, que el tenim a Chattanooga. Avui dia llarg, amb la tornada als entrenaments, la conversa amb Gavi i també amb les declaracions que hem pogut escoltar de Cucurella. Però abans d'acomiadar-lo, de fet, Dami, escolta, perquè et pot interessar, 100.000 persones que hauran... Persones no, seran poemes. 100.000 poemes que hauran del cel sobre Barcelona el proper 20 de juny, la commemoració dels 50 anys d'Espanya en llibertat porta el bombardeig de poemes als voltants de la Catedral de Barcelona, un dels barris més castigats per l'aviació feixista durant la guerra, 100 poetes i dues llengües al voltant de la paraula llibertat. Aquest dissabte, 20 de juny, a 9:15 del vespre, a la plaça Nova de Barcelona. Dami, dia profitós, oi? Ja podem anar plegant veles, o què?
2: Sí, jo crec que sí, que avui ha estat un dia distret, amb una bona conversa amb Gavi, també amb tot el que ha donat de si Cucurella, i ara ja anem directes cap al segon partit. El temps està passant de pressa aquí. De fet, Espanya demà ja marxa cap a Atlanta després d'entrenar-se aquí a Chattanooga. Ja estem veient que l'equip es desplaça 2 dies abans cap a la ciutat i demà ja començarem a mirar definitivament cap a aquest partit i quins canvis pot fer De La Fuente i amb quines proves fa, però tot sembla indicar que li té reservats entre 45 i 60 minuts a Lamin. Aquest és el minutatge, entre 45 i 60. Hi ha una mínima possibilitat que no sigui titular si jugar a segona, però tot apunta ara mateix a que Lamin Yamal serà titular contra Aràbia i jugarà això a la primera part, potser una mica de la segona, perquè doncs bé, després de l'empat a 0, De La Fuente ara té l'urgència i per això doncs ha de posar el seu millor jugador ja d'inici contra Aràbia Saudita.
1: Perfecte, Dami, doncs ho anirem explicant aquí a RAC1. Gràcies, cuida't molt.
2: A tu, Xavi, bona nit.
1: Hem parlat amb Gavi i ara un dels que podrem parlar és justament amb De La Fuente. Anem al Tu riuràs.
0: Tu riuràs amb Edu Mutante. Un programa d'humor dins de la secció d'esports que fan cada nit.
1: N'hem parlat durant aquest Tu diràs. Hem pogut assistir a aquest Suïssa 4, Bòsnia-Herzegovina 1, i parlem amb Jorge Valdano, que l'ha pogut seguir, aquest partit. Jorge Valdano, alguna cosa a destacar, potser?
3: Sí, bueno, buenas noches. La verdad que ha sido un partido eléctrico propio de dos selecciones que se juegan el todo por el todo en un marco incomparable como es el Estadio de Los Ángeles. Yeah. Una ciudad que se caracteriza por el cine, siempre ligada a la cultura, al espectáculo, como el que nos han brindado estos dos equipos que han tenido a bien ofrecer todo un abanico de goles, jugadas, asociaciones entre jugadores que salían de la nada en el achique de espacio. Yeah. Porque el fútbol al final es un estado de ánimo que lleva a los aficionados a un síncope de éxtasis, sí, una catarsis. Sí,
1: crec que s'ha entès perfectament, gràcies, Valdano. En qualsevol cas, sí, ja està, t'ho agraïm. Intentarem també contactar amb un altre míster, com és el de la selecció espanyola, el seleccionador De La Fuente. Es preveu algun canvi de cara al partit amb Aràbia Saudita demà?
4: Hola,
1: bona nit.
4: Soy Xavier, ¿cómo llevas el trasnoche?
1: Avui no gaire bé, com has pogut comprovar. Et deia que jugaven demà, juguen diumenge, però en general bé.
4: Anaís, estoy preocupado, espero que te cojas unos días en julio porque no paras.
5: Yo también lo espero.
4: Paco, ¿qué tal? Oye, a ver si dejas de ver partidos del Mundial y haces caso a la familia que están preocupados.
6: Ay, pobre.
1: Juan. Las maletas. Hola. En la puerta.
7: Hola.
5: Juan.
7: Hola, don Morta.
4: Oye.
7: Dígame, Morta.
4: Juan, ¿cómo que no me invitaste el otro día a la Peña Blaugrana de la Granada y llevaste al colegiado que no acierta uno?
1: Ahora ya ni De La Fuente, ya es a día, ahora ya directamente.
4: Bueno,
1: a ver.
4: En cualquier caso, quiero decir que de cara al domingo iba a aplicar la teoría de un gran entrenador y referente con John Benjamin Tosa, que dijo esto.
8: No piensas en elegir el equipo para el siguiente partido un sábado a la noche, después de perder, porque vas a dejar todos fuera. Y dice, luego el domingo, bueno, estos dos no estuvo mal. Luego el lunes, y te vas a llegar a miércoles, y lo dices antes de preparar el equipo jueves, y después Lo voy a hacer con el mismo cabrón de semana pasada.
1: Per tant, cap canvi, aleshores.
4: Mira, van a jugar los mismos 11 cabrones inútiles que me jodieron mi primer mundial después de estar 32 partidos invictos con España.
1: Sí.
4: Y como
1: sí.
4: pierdan el domingo, les doy de alta de autónomos a estos hijos.
1: Va, tranquil·litzis també. En qualsevol cas, canviarem de tema, tot i que ara repassarem els partits més interessants del cap de setmana amb el José María García. Abans, volem seguir també parlant de Mercato, amb l'equip que més està fitxant, el Real Madrid. N'hem parlat també, president Florentino Pérez. ¿Alguna novedad más a explicar?
5: Bueno, pues aquí ni le diga. Después de Cucurella, pues seguimos peinando el mercado de Deco. Y bueno, pues estamos detrás de algún descarte del Barcelona, como Bastoni, o incluso estamos tanteando a Batistuta, que en su día pues también había sonado para Barcelona. ¿Y qué quiere que le diga? Pues nos dicen que Batistuta, desde pequeñito, cuando vivía en la Reconquista, en Santa Fe, ya soñaba con jugar en el Real Madrid.
1: Ho dubto, tampoc sabem si Batistuta està per jugar encara. En qualsevol cas, li preguntarem al president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, com està el tema Julián.
6: Buenas noches. Mira, os digo una cosa, Julián López jugará donde quiera y si no, siempre le quedan las películas o los monólogos. Y también, si no, mira, podemos fichar a sus amigos Ernesto Sevilla, el otro del bigote de Albacete, que junto con Tom Ford y Smith vamos a hacer un equipo campeón.
1: Sí, però ja va quedar clar que ni Tom Ford ni Smith existeixen i els altres són actors, no futbolistes.
6: Mira,
1: ¿no?
6: Lo que te digo, la sí. broma la empezó el Barcelona haciendo una oferta de 100 millones y yo sigo. Espera, oye, te tengo que dejar que sí, me está preguntando Florentino si presenta otra oferta o el Barcelona ja s'ha cansado de hacer el ridículo.
1: D'acord, va, canviant de tema un altre cop, anem a repassar els partits més interessants ara sí del cap de setmana. So we say hey.
6: Saludos cordiales desde los estudios centrales de RACO 1 para repasar la agenda del Mundial. Y ojo, si estás divorciado y juegas al pádel, en la madrugada del viernes al sábado 5 de la mañana, un apasionante Turquía-Paraguay en un duelo titánico a tumba abierta con don José Antonio Camacho. ¿Qué nos podemos perder este partido?
9: Bueno, joder, ¿por qué quieres que te diga? Turquía, pues el chico es el bajito del Madrid, el que parece que vaya dormido siempre, que tiene como ojera, joder. El que está a medio camino entre un oso panda y un koala. Ah,
1: es diu Arda Guder, es diu Arda Guder. Sí.
9: El de Madrid, el del pelo fino. Y luego el Paraguay, pues yo qué sé, joder. Paraguay, no sé ni dónde está Paraguay.
6: Y ojo, porque en la madrugada del sábado al domingo, y solo para paladares exquisitos que no beben vino, sino que maridan los platos, a las 2 de la mañana el Ecuador Curazao y lo maridas a las 6 con el Túnez Japón. Otro hombre de fútbol, Don Iker Jiménez. ¿Algo que destacar de estos auténticos partidazos?
10: Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio, horizonte, cuarto milenio. Hoy hablamos de ese Ecuador Curazao y el Túnez Japón, dos partidos considerados como derbis. El Ecuador Curazao en la lucha por la línea que divide el planeta, y el Túnez Japón por ver quién tiene los mejores pescados rojos, Japón o atunes. Seguiremos investigando estos misterios junto al de aquel seguidor de Francia que afirma haber visto a Mbappé correr tras perder un balón.
1: És absurd tot plegat. Sisplau, anem acabant i ho fem com sempre amb l'apunt imprescindible de Sergio Ramos. Gritaremos con más fuerza una vez más. Sergio, bona nit.
11: Hola, bona noche, no?
1: Sí, home, i tant. Escolta'm, t'hem vist a xarxes donant suport a Ilian Topuria després de la derrota de l'altre dia. Com vas viure el combat? Què et va semblar?
11: Bueno, que cabe duda que yo soy un gran seguidor del pressing catch, de Hulk Hogan, el último guerrero, el enterrador o macho men. Y bueno, lo de Topuria, pues ya ves, ¿no? Para que luego digan que hacen comedia.
1: Sí, però això em sembla que no és... No, o sigui, estic convençut que no és Hulk Hogan i companyia. Això em sembla que és MMA, em sembla que diuen una cosa així.
11: Bueno, esa es tu opinión, ¿no? Però MMA és una droga de diseño, ¿no? Y yo solo tomo creatina.
1: No, allò és una altra cosa. La MMA són arts marcials que incorporen tècniques de diferents arts marcials. És
11: insisto, ¿no? Eso de respetar tu opinión, no, pero sí. Que cabe duda que son sinónimos, ¿no?
1: Ah, és igual.
11: O sea, cosas diferentes.
1: D'acord, però què et va semblar el combat, en definitiva?
11: Bueno, que cabe duda que no pude ver el combate, porque justo cuando iba a empezar la pili me dijo... Si no eres ciclista, ¿por qué vas con el bidón? Y bueno, tuve que pasar por el control de avituallamiento.
1: Va, va, sí, perfecte, perfecte.
11: I pararme a comer.
1: D'acord, ja, sí, sí, no, no calia, no calia que apareixin al lloc. Et sembla una idea.
11: Cabe duda, però sí, sí. Ole tu púria!
1: Va, d'acord.
11: Let's go, yeah, let's go!
1: Vale.
11: Let's go, yeah!
1: Perfecte, perfecte. Crec que podem anar donant per tancat el tu, riuràs, fent l'aplaudiment que es mereix a l'Edu Mutante. Edu, gràcies.
12: A vosaltres.
1: Que tornes al Teatre Muntaner, oi?
12: Sí, el 12 de juliol, diumenge a les 9, les entrades al meu perfil d'Instagram. @edumutante, que ja anem penjant els vídeos de Sergio Ramos i també teniu el perfil, doncs, el link directe a les entrades, a l'Atrápalo. 12 de juliol.
1: Perfecte.
12: Que no hi ha partit al Mundial.
1: Ah, no?
12: No, per això ho he agafat.
1: Edu, gràcies.
12: Apa, adéu!
1: Adéu, adéu. I anirem tancant també tertúlia. Joan Puig, moltíssimes gràcies.
13: Adéu, bona nit.
1: Fins aquí dues setmanes, ara em sembla, no?
13: Sí, sí, sí.
1: Bé, bé. Paco Cabeza, ens veiem dijous que ve.
2: Sí,
1: i també amb la Anaïs Martí.
14: Quin remei, encantada.
1: Què vols dir? Que vagi molt bé.
14: Bona setmana.
1: Ara venim.
15: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
16: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
17: Da igual donde estés.
18: Da igual cómo lo vivas.
19: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
20: En la misma jugada.
21: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
22: Cuando todo eso llega.
21: Entonces sí. Entonces somos uno.
23: Somos uno.
24: Somos uno.
25: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
26: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
27: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
28: Ràdio en directe.
29: Actualitzada al minut.
30: Alertes d'última hora.
29: RAC més 1.
28: Notícies.
30: Podcast.
29: Contingut exclusiu.
28: Escolta.
30: Navega.
28: Descarrega.
29: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
28: Fàcil, còmode.
30: Intuïtiva.
28: I renovada.
29: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
1: D'aquí a 3 minuts, serà la 1 de la matinada. Encara parlarem de futbol, perquè demà serà un dia important pel Sabadell. Juga demà a les 9 contra el Zamora, el partit decisiu per l'ascens a la segona divisió, però haurà de remuntar novament l'eliminatòria. Pau Bombardó, com estàs? Bona nit.
2: Bona nit. Sí, haurà de remuntar. Ja ho va fer a les semifinals contra el Real Madrid-Castilla. En aquella ocasió va aixecar un 2-0 en contra. Ara ho haurà de tornar a fer, però amb un 1-0 en contra que arrossega de l'anada. La gesta sembla menys complicada i l'escenari serà el mateix. Una nova Creu Alta que presentarà un altre ple absolut amb les entrades exaurides. L'entrenador Ferran Costa està convençut que tenen motius per aconseguir l'ascens.
3: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, i en segon lloc perquè ho fem a casa. Durant tota la temporada ens hem sentit molt forts, molt recolzats, amb un ambient de futbol immillorable.
2: I davant hi tindran un Zamora que els va guanyar el partit d'anada. Però Ferran Costa creu que el Sabadell té arguments per superar-los.
3: Des del màxim respecte, perquè han fet una temporada formidable, un equip que s'ha guanyat a polze, doncs està en aquesta final per l'ascens a segona divisió, i els que respectem profundament, però juguem a casa, hem de guanyar, volem guanyar, sentim que podem guanyar, però tenim molt clar que perquè això es doni hem de fer un partit excel·lent.
2: Pel partit estan tots els jugadors disponibles convocats, amb la novetat d'Agustín Kossia, que torna després de complir sanció en el partit d'anada. Recordem que en cas d'empat al final d'una hipotètica pròrroga seria el Sabadell qui ascendeixi a segona divisió, per tant, té aquest factor de l'empat a favor.
1: I dit això, el que fem ara és recuperar l'inici d'aquest Tu diràs, allà on hem començat, que és amb les victòries del bàsquet i del futbol sala. Començarem pel bàsquet, temps de l'última possessió per recordar aquest partit espectacular que hem vist avui a València, que hem vist avui al Roig Arena.
0: L'última possessió.

0: I ho farem amb els enviats especials de RAC1 a València, amb qui hem viscut aquesta victòria de l'equip de Xavi Pascual. Tornem a saludar el Dani Aguilar. Dani, ets per aquí, oi que sí?
1: Soc per aquí, Xavi Rocamora. Molt bona nit.
0: I l'Albert Pedrol, Albert.
2: Hola, Xavi, què tal? Bona nit.
0: Bé, home. I afegim també a la conversa l'Àlex Gozalvo. Àlex, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Començo per tu, que encara no tens sentit l'opinió de la bestiesa que s'ha viscut avui al Roig Arena.
3: Sí, sensació d'haver viscut un dels millors partits de les finals ACB que recordo. Dos equips que han jugat de manera extraordinària, el Barça de menys a més, però al final exhibint una efectivitat des de la línia de 3 punts, una concentració, una capacitat de treure endavant un partit que tenia perdut, doncs pràcticament inversemblant. M'ho he passat molt bé amb el partidàs que hem vist, a sobre pròrroga, tots els ingredients per atrapar l'espectador.
0: Mm-hmm. Alguna cosa que ens haguem perdut en aquesta estona, Dani Pedrol, que fa dues hores i mitja ja, no?, que parlàvem amb vosaltres i ha acabat el partit, alguna cosa que ens haguem perdut?
2: Sí, doncs mira, una declaració de Nicola Provitola, després, en la zona mixta, que ja no l'hem arribat a sentir, al Nicola Provitola li han preguntat com podia ser que en un equip tan elèctric com el València, en un equip amb tants jugadors joves, en aquest cas de bàsquet, no de futbol, sinó de bàsquet, com podia ser doncs, que el Barça hagués donat la gran campanada, hagués donat la gran sorpresa a la pista del València. Doncs bé, Nico Laprovítola ha recordat una cosa que li va dir molt interessant al Toko Shengelia a la pretemporada. Aquesta és, això és el que li va dir el Toko Shengelia a Nico Laprovítola abans de començar la pretemporada.
4: Bueno, me haces acordar a una frase que me dijo Toko en la pretemporada, antes de empezar, que me dijo, quiero ver a los equipos que se quieran enfrentar a nosotros en finales, ¿no? Tenemos la experiencia, tenemos el saber, ¿no? Que el Barça hace mucho, que no está en esta situación y nosotros tenemos que pelear cada bola, tenemos que pelear porque esta final es una gran oportunidad para nosotros.
2: I és un tall a tenir en compte perquè, com dèiem, el Barça estava absolutament desnonat, ningú comptava amb ell després de la derrota de 25 contra el València ara fa 18 dies i ves per on ha arribat a la final i en el moment de jugar-se les garrofes el primer que ha fet és guanyar en una de les pistes més complicades de l'estat espanyol com és el Roig Arena, a més amb un triomf històric quan ningú donava un duro per ells.
0: Moltes vegades els grans títols o els títols en definitiva, no cal que siguin tan grans, venen precedits d'una derrota o dolorosa o inexplicable o directament un ridícul, perquè algú va parlar de ridícul aquell dia al Palau Blaugrana. Em sembla que el mateix Xavi Pascual, si no amb aquesta paraula, sí, amb una sí, similar, sí. Oi que sí? Potser és aquesta.
5: Sí, de fet, ara li deixo a l'Àlex, Xavi, però si em permets, és que hi ha un relat que en Xavi ha explicat molt i que jo crec que ja se li ha preguntat segurament massa, bastament, que es considerava que el que va passar contra el València al Palau era poc menys que un accident, perquè l'equip venia d'un molt bon to, crec que venia de 5 o 6 derrotes, victòries consecutives.
0: 5, sí,
5: sí, venia d'un molt bon to, i el Xavi ho reconeixia, i així ho llegia així, analític com és en Xavi, allò amb la seva vista d'enginyer, media el moment de l'equip, i ell considerava, amb aquell return to play, en els jugadors tornant de lesió, i realment el temps li ha donat la raó, Xavi, perquè, no, sí, la brama, no? A Múrcia de Julius lesionat, després contra Tenerife. Home, noi, doncs mira, avui ve el Roig Arena, sense Roiber, si vols, més igual, però contra tot un València i acaba guanyant. Per tant, realment, l'equip es troba en un dels millors moments de la temporada.
0: I tant. Àlex?
3: La sensació que ha pogut tenir el temps mínim per anar afegint aquests jugadors lesionats, que van començar el play-off fora de to i que a poc, doncs, els ha anat introduint, i el cas de la Provítola evidentment és el que avui surt amb més força, perquè a banda de la notació que ha tingut, doncs ha sabut controlar molt bé el ritme. Crec que la gran clau d'avui és que Xavi Pascual doncs, ha aconseguit, tot i que sigui un partit a molts punts, tot i les possessions ràpides de València Bàsquet, doncs apoderar-se una mica del to, del relat de partit que li interessava al Barça, i en els moments on tot s'accelerava, doncs posar la pilota al pal baix, buscar possessions més llargues i acabar trobant aquesta personalitat més natural, aquest estil habitual del Barça.
5: I la pregunta, perdona, Xavier, la pregunta punyetera d'allò, saps la secció del Mundo Deportivo, la pregunta punyetera?
0: Sí, doncs, sí, sí.
5: Que si em permets li faig al Gozalvo. aquest la provítola de cara a la temporada que ve, què? Perquè tothom tenia coll avall que marxaria del Barça, vaja, i a priori així és, se li acaba contracte, ningú sembla que l'hagi ofert la renovació, però és que està... Després hi ha la qüestió física, que clar, segurament el problema és no poder tenir un jugador amb regularitat d'aquest nivell, però el nivell que ha mostrat és un escàndol.
3: Sí, ell és segurament el primer que té coll avall que no podrà seguir a Can Barça, ho ha dit, que no té oferta per renovar, però és un jugador que si està bé físicament és absolutament diferencial, perquè doncs, condueix perfectament a l'equip, sap a qui donar-li la pilota, on donar-li aquesta passada per sota de les cames
5: brutal,
3: per
5: brutal.
3: Al triple de Clyburn en un moment on t'estàs jugant la vida, és de jugador absolutament diferencial que marca les diferències quan el teu equip més ho necessita. Ja hem vist, vam veure com València Bàsquet se li escapava una Copa del Rei, una final, és a dir, l'accés a la final que tenia pràcticament a la butxaca, i avui doncs, l'equip taronja té aquesta mateixa sensació de tenir el partit guanyat i en un tram final pràcticament inversemblant doncs, el Barça el capgira.
0: Perquè posats a retenir, que Xavi Pasqual no és... Ja m'ho imaginava.
5: Vols que et digui una cosa? He enviat un missatge aquesta tarda fent conya i preguntant-ho, perquè faig conya, però, hosti, les coses com si vint, Xavi, és emocionant. El que estem vivint aquests play-offs del Barça, jo crec que són emocionants per part de tothom.
0: I fa molta ràbia, sí, perquè sí. T'intentes imaginar com seria això amb reforços, amb jugadors que havia demanat ell i tot plegat, sí, i ostres, i fa un mal.
5: Sí, en fi.
0: Les coses són com són. Per cert, ara ve el segon partit. Avui, mira, parlant de Xavi Pasqual i de la Provítola, deia el Xavi que la Provítola és un jugador que no hem pogut tenir fins ara i que ara va fent un rol cada partit, per entendre'ns, no? Perquè fins ara ha pogut fer una cosa, ara ha pogut fer un pas més, i així fins al, veurem si quart, cinquè, tercer partit, tant de bo, però veurem què pot anar evolucionant. De cara al segon partit, Àlex, què t'imagines? Què passarà?
3: Doncs un València Bàsquet amb la mateixa dinàmica que hem vist avui, d'intentar accelerar el partit des dels primers minuts. M'imagino correccions especialment en defensa de Pedro Martínez, al qual avui no li ha agradat aquesta efectivitat del Barça, especialment des de la línia de 3, però també com ha estat capaç el Barça de generar situacions d'avantatge des del pal baix. Amb Toko Sengeli, amb Clyburn, amb Parra, hem vist moltes accions on potser no acabava el jugador que havia iniciat aquesta jugada, però sí que trobava doncs, els seus companys en situació d'avantatge. Per tant, el que espero són correccions defensives de València Bàsquet per intentar desfigurar una mica l'atac del Barça, que avui realment ha fet una exhibició.
0: Va, et demano que et mullis, després també ho farem vosaltres. Dani Pedrol, què passarà en aquest play-off?
3: És molt difícil, però és molt difícil perquè aquest Barça és absolutament imprevisible. Quan ha començat el partit, després del primer quart, quan anava perdent per 14 punts, tots hem tingut la sensació que l'equip doncs no seria capaç de capgirar el marcador. I ho ha fet, per tant, és un equip que dins del mateix partit és capaç de ser molt, molt irregular. Això contra un València que és un equipàs. Va perdre, recordem, els dos primers partits de l'eliminatòria de quarts de final de l'Eurolliga i és capaç d'aixecar l'eliminatòria contra tot un Panathinaikos. Per tant, quan estem parlant d'aquests dos equipassos, és molt difícil fer pronòstics. Jo el que tinc clar és que serà una eliminatòria llarga. No m'imagino que el Barça la pugui tancar per la via ràpida.
0: Dani...
5: No s'ha acabat de mullar gaire Gozalvo,
0: però...
5: No, gens,
0: però no passa res.
5: A veure, jo ara encara estic prou engorilat com per fotre un 3-1 a favor del Barça. Mira què et dic. Però jo crec que a mesura que passin les hores, no sé si el viraré més l'escenari que el partit pugui tornar aquí. A un cinquè partit em refereixo.
0: Sí.
5: Però tot això són bones notícies, Xavi, perquè tenint en compte com arriba tot plegat, jo tiro per aquí.
0: I Pedrol...
2: Mira, jo et diré, el Barça en 5 partits, t'he dit que canvio d'opinió cada 5 minuts, aquest Barça demostra això, fa 18 dies, evidentment, t'hauria dit que el Barça queda als quarts de final contra el Camp Múrcia, però ara, tal com està el Barça, tal com ha demostrat, i tal com ha demostrat els veterans que poden fer mal als joves del València, jo crec que això el Barça s'ho endú en 5 partits, per tant... El dissabte que ve tornarem a estar aquí al Roig Arena celebrant una nova Lliga del Barça.
0: Veurem, jo mantinc el 4-1, ai, el 3-1, perdó, és a dir, el quart partit guanya el Barça aquí al Palau, dia de Sant Joan, dia 24, que és dimecres que ve, si no m'equivoco.
5: Sí,
0: sí, dimecres que ve, el Barça campió de Lliga davant del Palau, The Last Dance que deia Xavi Pasqual el dia de donar explicacions del per què havia triat marxar, crec que acabarà bé, que acabarà aquí a casa, a més, tant de bo sigui així, evidentment. Companys, Àlex Gozalvo, moltíssimes gràcies.
6: Molt bé, bona nit.
0: Que vagi molt bé i un altre dia amb més tranquil·litat acabem de parlar també d'aquesta lliga. Potser serà tard dijous que ve ja, però vaja, si no, ho farem. Dani Guilà i Pedrol, amb vosaltres anem parlant aquests dies.
5: Fantàstic, bona nit.
0: Bona feina, Xavi, companys. Cuideu-vos molt. Anem al motor.
7: GT RAC 1.

0: Perquè som a les portes d'un altre gran premi de MotoGP amb un nom, sobretot, del qual n'estem molt pendents. I fa dues curses, fa dos grans premis, estàvem pendents de Marc Márquez. Ara, de qui estem pendents és del seu germà, de l'Àlex. De fet, venim del ple de punts de Marc a Hongria i hem de celebrar el retorn de l'Àlex després de l'accident al Gran Premi de Catalunya, Xavi Puig.
1: Sí, i s'ha parlat del Gran Premi d'Itàlia i el d'Hongria, després de l'accident a Catalunya, i ha obtingut el vistiplau dels metges per sortir demà ja a la primera tanda d'entrenaments lliures d'aquest Gran Premi de la República Txeca, d'aquest cap de setmana a Brno. Però, com diu l'Àlex, a poc i bona lletra.
2: Creo que esto es parte de la recuperación. Es verdad que para mí lo más importante estar aquí, más que físico, era también mental, ¿no? Después de una caída tan dura, volver a estar en el paddock, en el box, con el equipo, era importante, y verme otra vez encima de una MotoGP y ver, ¿no? Ir sesión a sesión. No pienso en el domingo hacer la carrera, no. Pienso en hacer el FP1, luego decidiremos con el doctor Charter qué hacer, cómo me veo encima de la moto y ir paso a paso.
1: I Marc Márquez, després de les dues victòries a l'esprint i diumenge a Hongria, espera continuar creixent a nivell físic en un circuit que gira més de dretes i, per tant, més exigent per ell, conscient que pilota una moto que ha d'estar, això sí, en la lluita per guanyar el títol.
3: La moto siempre ha estado y yo no lo he negado. El tema está que no estoy, de momento siento que no estoy sacando el máximo jugo a la moto. La moto incluso en Balaton tenía más. Es una moto suficientemente competitiva, entre las mejores, sino la mejor, para luchar por un mundial.
1: Declaracions de Dazón, tant del Marc com de l'Àlex, i també del segon del mundial, Jorge Martín, que ve d'una caiguda a la sortida a Balaton Park, on es van portar per davant el seu company d'equip, líder del Mundial, Bezzecchi, a més de Raúl Fernández, Aldeguer i Gian Antonio.
4: Sobre todo pedir disculpas a Aprilia por lo sucedido y al resto de pilotos implicados, sus equipos, porque obviamente nadie se merece que les tire otro piloto en la primera curva, esto es obvio. Yo era el primero que no... Bueno, perdí el control de la moto, era el primero que no quería perder el control y obviamente que afecta a otros pilotos, me dolió. Pero bueno, está claro que de los errores se aprende, es la única forma de seguir creciendo y espero también aprender esta lección para el futuro.
1: Martín és segon a 20 punts de Bezzecchi a la general, el líder del Mundial. Marc Márquez és cinquè a 72 punts del primer. A Moto2, Manuel González, amb 3 victòries consecutives, és líder amb 49 punts i mig d'avantatge sobre Izan Guevara. I a Moto3, Máximo Quiles arriba líder destacat a Txèquia, té 59 punts i d'avantatge sobre el segon classificat, Álvaro Carpe. L'activitat comença a les 9 del matí d'aquest divendres a Brno, la cursa sprint de MotoGP dissabte a les 3 i les curses diumenge en l'horari habitual europeu. 11 Moto3, un quart d'una Moto2 i dues MotoGP.
0: Xavi, gràcies.
1: Bona nit.
0: I ara sí que ho podrem fer. No ha pogut ser per qüestions que no funcionava la màquina, però ara sí que funciona i, per tant, les podrem tirar, que és recuperar aquesta conversa que tenia just després del partit del Barça de futbol sala, aquesta victòria en el segon partit, 6-1 contra el Pozo Murcia, i que deixa els de Javi Rodríguez a només un pas de poder tornar a ser campions de Lliga. Doncs bé, un cop acabat el partit, recuperarem aquesta conversa. La Clara tenia protagonista.
5: Sí, Xavi, estem amb Adolfo, que a més avui ha reparegut. Adolfo, bona nit, enhorabona.
6: Muchas gracias.
5: Quina setmana? L'altre dia un partit molt boig, amb remuntada, amb penals, i avui, en canvi, un 6-1, res a veure. Què ha canviat?
6: Bueno, creo que el otro día nos penalizaron mucho los errores que cometimos. Este año, este partido, perdón, hemos estado mucho más concentrados y hemos cometido muchos menos errores, y en estos partidos pues los errores se pagan caro en este caso, y bueno, pues hoy hemos estado más concentrados y creo que hemos hecho un partido muy serio, todo empezar perdiendo otra vez de nuevo, pero bueno, delante tenemos un rival muy, muy bueno, pero contentísimos por la victoria, no hay nada hecho, pero hemos conseguido el objetivo, que era llevarnos las dos victorias de casa.
5: Clar, no sé què us va dir el Javi després d'això que em deies, no? que l'altre dia, els primers minuts, aquest 0-3, què és el que més heu treballat, el que més heu incidit en aquests dos dies per evitar que repetís allò?
6: Bueno, lo que te digo, al final los fallos, que si al final te hacen goles, que sean por la calidad que tiene el rival delante, y que tengas que decir ole porque no has podido hacer otra cosa, pero no que sean fallos claros. Al final, pues en este deporte es cierto que hay errores y es un espacio muy reducido, y contra equipos buenos pues se pagan caros, pero al final cuando concedes errores más garrafales, pues en este equipo, en este momento, pues estos equipos los aprovechan. Y creo que hoy hemos estado muy concentrados, un partido de 10 y el palo nos ha llevado en volandas y es que da gusto jugar así, es otro nivel.
5: Touré, 4 gols, no sé què li heu dit, si li heu fet moltes bromes o no.
6: No, increïble, jo us l'he dit, nada más que había metido el primer gol, que disfrutara, que siguiera igual, que era su día, es que lo veía, porque tiene una calidad brutal, el techo se lo va a poner él solito, tiene un potencial enorme y me alegro muchísimo por él, que se lo merece.
5: I ara parlaves de la màgia del Palau, que important era aconseguir aquest 2-0, no? Perquè almenys us assegureu que si a Múrcia alguna cosa no surt bé, tindreu l'última bala aquí també.
6: Sí, sí, el Palau es alucinante, los drags, toda la afición, te llevan en volandas y era importantísimo llevarse las dos victorias de aquí y ahora no hay otro objetivo que ir el martes a ganar. Sabemos que va a ser muy difícil, que ellos van a tener el pabellón lleno también, pero nosotros concentrados y hacer nuestro partido y a dejarnos la vida para conseguir este ansiado título.
5: I en el teu cas, avui has aparegut després d'aquesta lesió i més amb un gol. Com has estat a celebrar amb els Dracs? Suposo que també molt especial per tu.
6: Sí, sí. Ha sido una operación muy complicada y hemos hecho algo, creo que milagroso. El día que me operaron y que me dijeron lo que tenía, cuando una vez se metieron dentro del hombro, daban por descartado que jugara y pues estar aquí y jugar toda la serie entero es algo increíble. Hacerlo en el Palau, volver y hacerlo de esta manera es algo que no se puede describir con palabras y yo cada vez que me he visto esta camiseta y que me la pongo es un orgullo muy grande.
5: Tu que portes tants anys aquí, que has viscut tants moments tan bons com dolents, el fet d'aquesta sequera que porteu, no?, de 2 anys amb la Copa d'Espanya que vau aconseguir, pesa?
6: Sí, está claro que pesa porque al final este escudo está hecho para ganar y sabemos que en los últimos años no lo hemos hecho. También es que está todo muy igualado, está muy difícil y el fútbol sala es muy difícil clasificarse a Europa, es muy difícil ganar títulos. Y está claro que ahora nos hemos quitado un peso de encima consiguiendo la clasificación para la Champions, que llevamos 2 años fuera. Y bueno, está en nuestras manos, depende de nosotros mismos. Tenemos que agarrar el toro por los cuernos y ir a por este ansiado título que creo que lo merecemos nosotros y todos los culés.
5: Tant de bo sigui així, tant de bo dimarts ja es pugui rematar la feina. Gràcies, enhorabona, Adolfo.
6: A vosaltres, gràcies.
0: Dimarts que ve a Múrcia, tercer assalt, primera opció de títol pel Barça, primer match ball, i encara ens queda per explicar que ja ha començat l'US Open de golf, és a dir, un dels majors de la temporada, Oriol.
7: Sí, el tercer, el tenim en marxa ja amb la primera jornada, a Shinnecock Hills, ara mateix amb 2 nord-americans al capdavant, com són Wyndham Clark i Dustin Johnson, tots 2 a 3 cops sota par quan van pel forat número 12, amb 2 dels favorits també al capdavant, entre ells John Ram, amb 2 cops sota del par, ara mateix ocupant la tercera posició, va pel forat número 9 el basc, també Matthew Fitzpatrick, l'anglès, 2 cops sota par, en aquest cas el forat número 13.
8: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
0: Gràcies, Oriol. I ja només ens queda...
7: Fins ara.
0: Sí, fins ara, això mateix. I només ens queda l'últim minut que farem amb el Pau Bombardó abans, però el que estem vivint al Canadà, a Qatar. Hi ha una entrada, però criminal, d'un dels jugadors del Qatar, que per cert ha acabat expulsat, i, segons sembla, el damnificat marxa amb la cama trencada.
9: Coné,
0: aquest
9: sí,
0: partit.
9: Sí.
0: Coné, exacte. Coné, aleshores...
9: Vaja, han enfocat a la realització un moment la cama i realment es veia a simple vista que tenia la cama fracturada, se l'han endut amb llitera, inclús semblava que anava amb oxigen... Imagino per l'impacte del...
0: Pel dolor i per malejar-se, fins i tot. Sí, sí, perquè li falti la respiració.
9: Però sí, sí, la nota negativa d'un partit que ja anava 3-0 al minut 55 de partit en aquell moment, i Koneka finalment doncs, ha marxat lesionat i de quina manera que doncs, evidentment es perdrà el que resta del Mundial.
0: I Madibó expulsat, que és qui ha fet aquesta entrada duríssima que ni tan sols la FIFA ha volgut mostrar. És a dir, hem vist la imatge en el directe, però després no hi ha hagut ni repeticions, cosa que d'altra banda agraeixo, ni plans curts de com estava la cama de Koné. Dit això, ara sí, anem a l'últim minut.
9: Doncs l'últim minut hem d'explicar que avui hem conegut qui serà el nou entrenador del Rayo Vallecano després que Íñigo Pérez fitxés pel Villarreal. El nou entrenador serà entrenarà Beñat San José, que fins ara era l'entrenador de l'Eibar. El fet curiós és que Beñat havia renovat feia pocs dies per una temporada més amb l'Eibar, però finalment doncs, ha rescindit el seu contracte per entrenar la temporada vinent al Rayo Vallecano. I de banquetes va la cosa perquè en bàsquet Chus Vidorreta, que era fins ara l'entrenador del Tenerife, ha anunciat que serà el nou entrenador de l'Unicaja de Màlaga. I seguint amb els moviments en aquest mercat de fitxatges, el jugador de l'Europa Adnan Gailán ha anunciat que deixa el club i fitxarà pel Córdoba de segona divisió. En motor, Isidre Esteve ha anunciat també que continuarà i tornarà a competir després de l'accident que va patir el Rally Dakar d'aquest gener i ja té la vista posada en el Dakar en el Rally de l'any vinent. I acabarem amb ciclisme, perquè després de l'exhibició i de Pogacar al Tour de Suïssa, avui no s'ha endut l'etapa, però ha mantingut la distància suficient per conservar el liderat de manera còmoda. L'etapa l'ha guanyat el francès Romain Grégoire i el català Marcel Camprubí ha acabat segon.
0: No ha guanyat, però s'ha quedat a molt pocs segons d'acabar amb l'escapada de l'etapa, que finalment sí, ha acabat entre els que estaven escapats la victòria. Gràcies, Pau.
9: Bona nit.
10: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
11: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat només per a majors de 18 anys. A RAC 1, tu diràs.
12: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
11: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat només per a majors de 18 anys.
13: Jack, dic jo que donaria molt de joc.
14: Yeah.
13: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
14: Yeah.
13: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
14: Yeah.
13: Triomfessis més que Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
15: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
0: Ara és un quart i mig de dues de la matinada, moment d'anar dient adeu i d'agrair a l'Oriol Montfort, que ha fet possible el programa des de la tècnica, també a la redacció d'esports que ha ajudat, com ho fa cada dia, que això tira endavant. Demà hi tornem amb l'Oriol Jové, serà a partir de 11:45 de la nit. Gràcies per ser-hi un dia més, que vagi molt bé. Fins la propera.
16: Tu diràs.
17: RAC 1 Notícies. Violeta Martos.
18: Bona nit. 7 minuts per 13:45. Els Estats Units i l'Iran es reuniran aquest divendres a Suïssa per començar a posar negre sobre blanc l'acord de pau definitiu. La trobada havia de servir per signar el document, però el president nord-americà va decidir avançar-se dimecres i segellar l'acord del Palau de Versalles. Després de les signatures, ara tots dos països tenen 60 dies per concretar la lletra petita. Els Estats Units hauran de vendre que el pacte els beneficia i un dels encarregats de fer-ho és el vicepresident nord-americà J.D. Vance, que de moment encara no viatjarà a Suïssa. Vance defensa que els Estats Units són els grans guanyadors d'aquestes negociacions.
19: So you really have a win-win.
9: Els Estats Units es troben en una situació en què hi guanyen tant sí com no. Si els iranians no canvien el seu comportament, el seu exèrcit i el seu programa nuclear, els destruirem. Si, en canvi, canvien el seu comportament, aleshores establiran una relació transformadora amb l'Orient Mitjà. I l'Orient Mitjà establirà també una relació transformadora amb el poble de l'Iran.
18: I a l'altra banda, el líder suprem de l'Iran, Mollahabbah Khamenei, ha assegurat que no aprova l'acord i que només ha acabat cedint davant la insistència del president persa. De fet, l'Iran ja ha anunciat que introduirà un sistema de peatges a l'estret d'Hormuz quan acabi aquest període de negociació de 2 mesos. Teheran diu que l'estret està sota el seu control i que s'encarregarà personalment de vigilar quins vaixells el creuen i quins no. I mentre el conflicte a l'Orient Mitjà sembla que comença a encaminar-se, el que s'intensifica és la guerra entre Rússia i Ucraïna. L'exèrcit ucraïnès ha bombardejat aquest dijous una de les refineries russes més més importants i això obliga el Kremlin a importar petroli. Mentrestant, els líders de la Unió Europea rebaixen expectatives sobre una ràpida adhesió d'Ucraïna a la Unió. En un comunicat que han aprovat a la primera jornada de reunions a Brussel·les, els líders han celebrat que s'hagi obert el primer bloc de negociacions, però no veuen amb tants bons ulls avançar les negociacions durant l'estiu. I a casa nostra aquest divendres també serà l'últim dia del curs. Un any convuls amb 22 jornades de vaga a escoles i instituts i que acaba amb la incògnita de si les protestes es reprendran al setembre. També ha sigut el primer curs sense telèfons mòbils a les classes. La norma que en regulava l'ús va aprovar-se al setembre i els instituts fan una bona valoració d'aquests primers mesos. I acabem amb música perquè a Fira Gran Via, l'Hospitalet de Llobregat, s'ha omplert avui per rebre els primers assistents al Festival Sónar. Aquesta edició és especial, desapareix Fira Montjuïc i Fira Gran Via concentra tota la programació. En la primera jornada, que s'allargarà fins les 3, han sonat noms de moment com Cabaret Voltaire i la rapera valenciana Mètrica, Bàrbara Padilla.
14: Nova edició del Sónar, la 33a, i aquest cop diferent, perquè ja no hi ha Fira Montjuïc i ara el dia i la nit es concentren en un mateix espai, a Fira Gran Via, amb 6 escenaris, 3 interiors i 3 exteriors. Aquesta tarda, quan encara el sol era de justícia i els visitants buscaven les millors posicions a l'ombra, actuava Mètrica i ja la nit, un dels caps de cartell d'aquesta edició, Cabaret Voltaire, banda britànica dels anys 70. Ara de matinada agafarà el relleu el DJ escocès Chris Stacy, tot un referent de la música house. Mentre molts ballen al ritme de la música, d'altres aprofiten per menjar o beure als estants, pujar als autos de xoc o carregar el mòbil als llocs habilitats. N'hi ha també que passegen encara desorientats pel recinte, que de vegades sembla un laberint, mirant de trobar els escenaris.
18: I ara els esports. En Pau Bombardó.
9: En joc ara mateix un Canadà-Qatar del grup B del Mundial, de moment amb resultat de 4-0 i on hem vist una lesió esgarrifosa del jugador canadenc Kone a la seva cama on ha estat fracturada la tíbia. Abans també ha guanyat Suïssa davant Bòsnia amb resultat de 4-1 i han empatat a un República Txeca i Sud-àfrica. Aquesta matinada tancarà la jornada un Mèxic-Corea del Sud a les 3. En bàsquet, el Barça s'ha notat el primer punt de la sèrie a la final de l'ACB i ho ha fet després de superar el València al Roig Arena per un ajustat 112-113 a la pròrroga. Així ha valorat la victòria l'entrenador Xavi Pasqual.
16: Sí, l'equip està fort, estem bé. Nosaltres hem jugat a molt bon nivell per poder-los guanyar. La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, i cada dia és més difícil jugar, i estem en una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
9: El segon partit es jugarà aquest dissabte encara al Roig Arena de València. I el Barça de futbol sala s'acosta encara més al títol de Lliga després de sumar el segon punt de la sèrie contra el Pozo Múrcia. Han guanyat el Palau per 6-1 amb un pòquer de gols de Mamadou Touré. Si els blaugrana guanyen el tercer partit, que es juga dilluns vinent, es proclamaran campions de Lliga.
18: I pel que fa al temps, aquesta matinada tornarà a ser de mal dormir a molts punts de la costa i els propers dies s'espera una pujada de temperatura molt important amb una calor que serà extrema per l'època, sobretot a l'interior, a partir de diumenge. El sol continuarà sent el gran protagonista, però es combinarà amb alguns núvols i també amb pols en suspensió procedent del nord d'Àfrica. Això és tot per ara. Més informació al portal web de notícies raco.cat.
20: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
21: a raco.cat.
20: El portal de RAC1.
22: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
23: Ciutadans de Catalunya.
22: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.

0: havien de signar un principi de pacte demà divendres.
1: Ai, ai, què ha passat? Què ha passat, nenes?
0: Un moment.
1: Han portat el Donald Trump a caminar per Montserrat?
0: No,
1: no. Què ha passat?
0: No, semblava que... No,
1: ai, per favor, no m'espanteu,
0: No, semblava que el dia gros...
1: Que cada dia són males notícies, sí, és que...
0: Aquí les expliquem,
1: A veure.
0: Semblava que el dia gros del pacte de pau havia de ser demà.
1: Ai, què ha passat? El Trump té el fantavirus aquest dels creuers?
0: No, el Trump no té el fantavirus. El que ha passat és que el pacte de pau ja està signat. Abans d'hora. Van signar el pacte ahir. Donald Trump va signar-ho en un sopar oficial amb Emmanuel Macron.
2: Home, per favor, Una imatge magnífica, amb el Manuel Marcon.
0: Sí, Marcon, sí.
2: Ho haveu vist o no, les imatges? Ojo, S'ha de recuperar les imatges de la signatura d'aquest acord.
0: Com que això és la ràdio, explicarem, bàsicament, que Donald Trump estava...
2: Això és antològic,
0: asseguts, no?, tots els caps aquells, els seus...
2: Les tots els comensals.
3: Era un sopar de gala, us el podeu imaginar, que hi
2: havia,
3: uns canalobres amb espelmes enceses. Espelmes, de veritat.
1: Que maco, L'espelma encesa, que romàntic.
0: Macron està al costat de Donald Trump.
1: I la dona? No,
2: la dona era a l'altre costat de Donald Trump.
3: Donald Trump està flanquejat per ells
1: ja
3: dos.
1: Ja no estan junts?
3: Sí.
1: El Manuel Marcon i la dona ja no...
3: No ho feien allò de...
1: Que la dona, escolta, ara no direm res, però...
0: Què?
3: No
1: diguis
3: res.
1: La dona d'aquí? El Manuel Marcon... molt més gran que ell,
0: Bueno, passa la vida, a vegades passa en un sentit, l'amor... Escolti.
1: Tu veus el Donald Trump?
0: Sí.
1: I veus la Melania?
0: Sí, Melania.
1: Dius, bueno...
0: Es porten 20 anys.
1: 40 anys més jove que ell. Bueno, això sí. Ara, que ella sigui més gran que ell...
0: Bueno...
3: Jo
1: de tota la vida, i mira que jo sóc moderna, No em podrà dir ningú, ningú em podrà dir que sóc el xapà de l'antiga.
3: Ella havia sigut la professora de llengua de Manuel Marcon.
1: Pot ser professora de moltes coses.
3: De literatura, vaja.
1: No era llengua.
3: Bueno,
0: llengua i literatura.
3: Llengua i literatura.
1: Ja,
3: no.
0: En tot cas, van haver...
3: No té res a veure. El tema és que estaven en aquest sopar, perdona, digues.
0: Sí, no, que eren en aquest sopar i estaven un al costat de l'altre. Estaven amb les espelmetes, estaven Donald Trump i Emmanuel Macron.
1: I es va menjar la boca?
0: No es van menjar la boca. Macron es mira en aquest moment, quan es mira estupefacte a l'escena en què arriba un senyor amb un full, li posa sobre la taula en Trump perquè signi el full.
2: Bueno, ojo, Imatges de la signatura d'un document important i capdalt per la història mundial, Que això passarà a la història, les imatges. Sí. Enmig del sopar amb el Manuel Macron aquest, de França, el Donald Trump li porten el document, ell, a taula, aparta un llamàntol de la mida d'un garrí...
3: No hi havia res a taula.
2: I treu un rotulador carioca. D'aquells tan gruixuts que per un moment vaig pensar que era un puro. Que se'l fotria a la boca i l'encendria. I dic, calla, així és un rotulador.
3: És veritat que Donald Trump sempre signa els documents aquests oficials amb uns rotuladors d'una marca determinada que són molt gruixuts.
0: I n'han fet promoció.
1: Això ho has de fer amb un paper de gramatge més alt de 80 grams, com d'uns 100, 120, perquè transparenta,
3: Això traspassa i llavors et poden duplicar la signatura, això també.
1: No, sí, clar. I taques les estovalles.
0: Això
1: no surt, perquè és permanent,
3: Hi havia una... Veníem una carpeta d'aquestes toves, Vull dir que no era una cosa molt ben preparada.
0: Doncs ha sigut una sorpresa la signatura d'aquest document, que en realitat no és un acord de pau, sinó una declaració d'intenció.
2: No és un acord de pau, tampoc.
0: Exactament, no.
2: A veure. Estem segurs que el bo d'en Ronald no va firmar ahir directament la carta de postres?
0: Venen amb un full.
2: Es va equivocar, ja ve l'acord de pau, firmo aquí, és igual. Això no s'ho llegeix. Ronald Trump ja veus que està pel sopar, per la firma.
0: I què va signar, segons vostè?
2: El tio va veure el full.
0: Sí.
2: Diu, tiramisú amb tres textures de xocolata.
0: Sí.
2: Firmo. I posi'm també una copeta de ratafia per sucar el tiramisú.
0: Tot alhora.
3: Ja ho veureu a televisió, on sigui, que la cara de Manuel Macron és de no m'estic creient el que està passant, En tot cas, el que han signat, bàsicament, és que es donen 2 mesos, l'Iran i els Estats Units, per fer un acord definitiu de cara a reobrir, per una banda, l'estret d'Hormuz, per garantir que l'Iran també rebrà 300.000 milions de dòlars per reconstruir el país sempre i quan accepti aturar el seu programa nuclear.
0: Oh, un moment, perdoneu, perquè va tot molt ràpid.
2: Ho ha seguit vostè, avi, ho segueix, això?
0: Ho segueixo, però no dono crèdit. A veure si he entès una mica el que ha passat.
2: A veure, sí.
0: Just fa un any, en Donald Trump bombardeja l'Iran sí. i surt dient que ha acabat amb el programa nuclear iranià.
3: Sí, amb aquells avions invisibles que van bombardejar unes muntanyes i van dir s'ha acabat el programa nuclear.
0: Estaven en unes muntanyes.
2: Totes les armes nuclears depèn de

0: SAC, sí.
1: El 28 de febrer d'enguany, en Trump comença una guerra contra l'Iran per impedir que tinguin programa nuclear.
0: Sí, però que aquest atac amb avions no...
1: Avions en una muntanya,
0: no.
1: Sí,
0: bueno... Encara tenien programa nuclear i armes nuclears, però ara sí, el 28 de febrer bombardegen...
1: Ja està acabat, sí. I 4 mesos després, i milers de morts pel mig, Trump diu que pagarà 300.000 milions de dòlars si l'Iran deixa el seu programa nuclear.
0: Sí, es veu que no hi ha manera.
1: Si mai heu de fer plans, no li encarregueu a Donald Trump, que s'encarregui de la cosa perquè pot sortir a pagar.
2: Eh? El tema és que Donald Trump diu que ell no pagaria aquests 300.000 milions de dòlars. El seu pla, un altre pla de Donald Trump, és buscar algú altre que els hi pagui.
0: Hombre! Quin campeón!
2: I de moment ha deixat caure que això segurament ho pagarà una de les dictadures saudites.
1: Sí, una?
2: Sí, ell ha dit els saudites.
1: Els saudites.
0: Que això, sí, allà hi ha calés.
1: Bueno, digui-li a Zapatero. Sí, com sigui, en parlarem també.
0: Sí, sí, sí. És cert és que el president de l'Iran...
1: Donald Trump?
0: El president de l'Iran.
1: Doncs això, el president de l'Iran, el que de l'Iran, Donald Trump.
0: No. Volem dir el president del país Iran.
1: De l'Iran?
0: Del Iran.
1: De l'Iran. De l'Iran. De l'Iran o de l'Iran?
0: Bueno, escolti'm, sona igual, però...
1: De l'Iran.
0: Fins, no canti la trinca ara, va. Avi!
1: Vols veure un míssil en cap nuclear?
0: Va!
2: El que dèiem, el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, també...
1: No, el de l'Iran és l'altre, no és el Donald Trump.
2: No, el de l'Iran de la...
1: Sí, un moment, aviam, perquè cada 15 dies mataven un president de l'Iran i ara estem a la banqueta, tenen un fons armari important.
2: Una cosa és el líder i l'altra el president, són dues coses diferents, perquè una cosa és l'Ayatollah, que ara hem posat el fill del que van matar, del Khamenei...
3: Sí, el Júnior.
2: El Júnior, que ningú l'ha vist, és a dir, no hi ha imatges seves en vídeo, però...
3: És com jo i l'amor, no?
0: El què?
3: Que no l'he vist encara.
0: No l'has vist.
3: Però estic en procés, ja sabeu
2: en
3: que
2: procés
3: jo...
2: En procés de veure alguna
3: cosa. Sí, no, jo estic disposat a signar...
0: Sí, aquest estiu sí?
3: A signar un contracte, sí? Conforme que en els propers 2 mesos, aviam si passa alguna cosa.
0: És un preacord, també,
3: és,
0: no?
3: És la doctrina Trump.
0: Jo
3: estic obert a que passin moltíssimes coses aquest estiu, estic fent calistènia.
2: Calistènia és allò de fer peses sense peses, eh?
3: Gimnàstica amb el propi cos.
2: Sí.
0: Bueno, també té el seu...
3: Té el seu lumbago.
0: Té la seva gràcia.
2: Té el seu lumbago.
3: S'ha de fer bé.
4: Què fas, dominades?
3: Sí, bueno, però de moment m'estan dominant a mi.
0: No domines la...
3: De moment volia ser...
2: Abans et deies flexions, no?, de les dominades. Què ha passat?
3: Però s'ha passat que m'he comprat una barra que es posa al marc de la porta.
4: Les dominades són cap amunt.
3: Exacte.
4: Les flexions feien a terra.
3: I jo vaig cap avall. I aleshores utilitzo el propi cos i
0: la gravetat, la força de la gravetat. Has de vèncer la força de la gravetat.
4: O arrencar una paret.
3: O arrencar una paret o fer-la amb molta força.
0: Has vist vídeos? Jo n'he vist 26.000, de vídeos que aquesta gent que ho fa a casa...
3: Ens has d'explicar alguna cosa.
0: No, he vist vídeos.
2: He vist vídeos, tinc un amic que ha vist un vídeo.
0: Per qui m'has pres? Jo fent gimnàstica a casa?
3: Bueno, no, tu fas allò de la pilota grossa.
0: Vaig a un gimnàs a fer pilates perquè és una tècnica que no sues gaire.
3: Val, doncs jo també vull fer... Se lliga molt fent el pilotes?
0: Pilates.
4: És Miquel Montoro.
3: Se lliga molt. Bueno, estigueu a la guait perquè aquest estiu potser tinc alguna...
0: Molt bé. No, ja està feta la crida, sí.
3: Vale.
0: Ja està feta, sí.
3: Podeu trucar a 9700
2: El que deia el president de l'Iran...
3: Dos números més.
2: Sí. Masoud Pezeshkian també ha signat aquest acord de pau.
0: Sí. També mentre era a taula i esperava que li portessin el sorbet de llimona per fer baixar el sopar.
2: No. Primera, que no era evidentment en aquest mateix sopar, ni estava sopant. Que ho sapiguem, el cas és que ell ha fet aquesta signatura a distància. Ha fet servir la signatura electrònica, concretament.
3: Uau, el president de l'Iran té l'IDCAT.
0: No. L'IDCAT és una altra cosa.
3: Va molt bé quan el trobes i saps on el tens.
0: Pues escolta'm, aquí... Jo crec que cal fer un aplaus al vertader artífex de la pau entre els Estats Units i l'Iran, eh?
1: Què és aquest artífex?
0: El gestor del president de l'Iran.
1: El gestor de... Per què?
0: Home, si tu tens possibles, tu et foten un document al davant...
1: Sí.
0: Tu no signes res de primeres, eh?
1: No, és de pobres.
0: Abans li envies al gestor.
1: I tant, que faci...
0: I reenvies a l'e-mail. Mira't això, aviam, si això ho he de firmar o no ho he de firmar.
2: I ho pot signar el gestor, de fet, si té poder.
0: I ell et diu si ho has de firmar o t'estan prenent el pèl.
1: Sí.
0: El que passa és que el gestor, ojo, perquè també te pot prendre el pèl.
3: Qui gestiona el gestor, no? Qui vigila el vigilant.
0: Aquí estem, eh? Sí. I si algú va malament, pues, escolta'm, la culpa és teva perquè has firmat.
3: Bueno, clar.
0: Al gestor mai li arriba la carta d'Hisenda. Saps el que te vull dir?
3: Bueno, sí, li pot arribar, però...
0: Això és el que li ha passat al Zapatero.
3: El què?
0: No, senyorida... Sí. Les joies... Se la regaló un señor árabe a mi mujer.
3: Que pasaba por la calle.
0: Era muy amable y nosotros no tuvimos huevos de decirle que no, porque rechazar un regalo en estos países es de mala educación y te pueden escuartelar en el acto. Es que claro, pero las facturas de las joyas ahora mismo no las encuentro de 10 días porque esto lo llevaba mi gestor.
3: Y el señor no está.
0: Així va ser la declaració d'ahir. No hi ha àudio, però ja t'ho he fet jo.
3: Sí, no barregem més temes. Ja veurem com continua aquest pacte, perquè qui encara no ha dit res és Israel. No,
2: exacte, sí.
0: A banda d'això, també avui a la competència parlarem del Departament d'Educació i un nou fitxatge polèmic.
5: Bernardo Silva, no?
0: Què dius ara? Bernardo Silva?
5: Bernardo Silva és un fitxatge polèmic.
0: No anava per aquí.
5: Que a més no sap si és nom i cognom o una ordre. Bernardo Silva, per exemple.
0: Ja.
5: Bernardo Silva.
0: Pots callar, no? Sisplau? La polèmica...
5: La cara de l'empista.
0: T'explico la...
5: Bernardo Silva, i que va sortir per celebrar els 50 anys abans d'ahir.
0: Sí. Ha estat el seu aniversari?
5: Entra a casa arrossegant-se, eh?
2: Pinta de jugador de futbito, també.
0: Ja té una edat, sí.
5: Bernardo Silva.
0: Bé, escolta, no parlem de futbol.
5: Hem esquivat una bala, eh?
0: Si no, d'aquesta...
5: Jo ja sé el que he de dir. Quan el Madrid fitxa un jugador, els del Barça hem de dir... Hem esquivat una bala.
0: Sí.
5: Vale?
2: És bastant bo, eh?
0: Però ho hauries de dir sense plorar.
5: Cacorella.
0: Per dintre. Pues,
2: qui és Cacorella?
5: El fitxatge aquest de...
2: El Caco.
5: El Pelotxo. Hem esquivat una bala, eh?
0: Però escolta, molta risa amb això del Cucurella, però jo el voldria, jo, els seus rinxos,
3: home,
0: aquest
3: tant,
0: rinxo.
3: Sí, clar, vostè i jo.
2: Sí. Maria Vidal.
0: Creieu que són...
4: Estava rondant per aquí, està. Jo ja l'he vist venir.
0: Creieu que són extensions, nenes? Sí, home, són extensions, o... No, eh?
2: Allò de Cucurella, els cabells, no. Han de ser...
4: Molt bona mata. No.
0: Creieu que s'hi posa espuma?
4: Això segur.
0: Són rinxos d'espuma, eh? No, allò que li toques els cabells i fan... És tan maco, això, eh? Sí, l'efecte de l'espuma amb el rínxol, eh? Tot el dia amb els rínxols encarcarats. És tan còmode, eh? L'espuma. Molt bé, aquesta gent que porta espuma.
3: Molt bé. Veig una passiva agressivitat amb l'espuma totalment injustificada.
4: Algú ha tocat un cap últimament.
3: Sí, i no li ha agradat, del tot. Bueno, sigui com sigui, no parlàvem de Bernardo Silva.
0: No. S'ha equivocat, Bernardo.
4: No, té raó, no parlàvem de Bernardo.
0: Árbalo.
2: Calleu, perquè... Perquè és que des que van treure això, que només faig que veure gent que s'equivoca a l'hora de dir Árbalo.
3: Sí, l'altre dia va ser una companya nostra, que no diré el nom, però en directe va dir Árbalo.
0: D'informatius.
3: D'informatius, sí.
0: La Gemma Montero.
3: Sí, no, direm...
0: Sí, de Ports, la Gemma. Maquíssima, molt maca persona.
3: I no només això, sinó que...
0: És un puntal d'aquesta ràdio que està aquí des del principi, quan no hi havia ni parquet, eh? Ojo, eh?
2: Si no fos per ella no hi hauria secció.
0: Bueno, la Gemma Montero va tirar el cable a ella, eh? Sí, va tirar cables.
3: Això per una banda, i avui hem vist un tall d'en Piqué.
2: Sí. Mira, l'Àlex diu que el té.
6: Yo durante la temporada le deseaba al Madrid que le fuera un poco mejor, no que ganara títulos, pero sí que le fuera mejor, porque yo quería mantener a Álvaro.
0: S'ha equivocat. És que és molt difícil dir-ho,
3: doncs això, que ens sap greu, però hem buguejat el cervell de molta gent.
2: D'aquí molts anys podrem dir, què vau fer a la competència durant 20 anys de programa? Doncs mira, vam aconseguir que la gent parlés malament.
0: A veure, que parlem d'aquesta polèmica educació. L'ha desfermat el que serà el nou coordinador de projectes estratègics de la Secretaria de Millora Educativa.
3: Hòstia, el càrrec no li cabrà la targeta de visita, eh?
0: Sí, haurà de ser...
3: Un dinar 3, eh?
0: Un dinar 3, de targeta de visita.
2: És un tríptic. Sí, doncs bé, el qui coordinarà aquests plans estratègics d'educació serà un regidor, o un exregidor ja a dia d'avui, de Rubí, que es diu Víctor García Correas, i que fa uns mesos va negar que el català, el valencià i el mallorquí siguin la mateixa llengua. A més...
7: És que no cal buscar a la gent que no té ni idea, no cal buscar-los a Madrid, els tenim aquí.
0: I aquest tio va a educació?
2: Aquest, sí. No només que sí.
0: Encara votaré el PSC.
7: Sí. No,
2: No és la primera vegada que ho diu, també li diré.
0: Escolta, m'empadronaré a Rubí, tu.
2: No, deixa-ho.
4: Això sí que és la primera vegada que ho diu.
2: Que ho diu ningú.
1: I l'última.
2: Bueno, voleu... Sí, perdó, em centro.
1: Ja sabeu que soc de Terrassa.
2: Sí,
1: el Rubí del costat de Terrassa.
0: Bé, a més d'això, aquest futur càrrec d'educació...
2: També ha posat en dubte, en algunes declaracions, a la immersió lingüística.
0: Sí, però va, vinga, parlem d'altres coses. Ja heu vist algun partit del Mundial?
1: No distregui, ara estàvem explicant aquesta notícia.
0: Jo ja sabeu que no vaig en cap equip, però m'agrada molt l'Espanya.
1: Sí,
0: quin partit és contra Cap Verd, eh?
1: Ah, sí. Bueno, això no ve... Primer, no ve a tom de res, I a més, Espanya va empatar contra Cap Verd, tot i ser una selecció molt superior.
0: Sí, però Cap Verd són grandíssims atletes i estaven molt concentrats a defensar la porteria del seu país.
1: Bueno, passa'm...
0: En això em recordaven molt a Salvador Illa. Un gran atleta que defensa el seu país.
7: Sí, home, sí.
2: Cap Verd.
7: No, si defensés el seu país, no estaria en contra de l'alliberament nacional i a favor de la submissió de Catalunya.
0: No me grite, por favor, eh?
7: Perdoni, jo no sé cridar.
0: O la denuncio por vender comida en mal estado.
1: No canviem de tema, tranquil·litat. Parlem de les declaracions d'aquest regidor socialista i primer tinent d'alcalde Rubí, aleshores, que s'ha convertit en el nou coordinador de projectes estratègics de la Secretaria de Millora Educativa.
0: No cal parlar d'aquestes coses.
1: Bueno, doncs escolti, ja parlarem d'una... Vostè no ha de dir que hem de parlar o no?
0: Escoltarem el tall aquest d'alguna vegada o no?
2: Sí, si vol, sí, passem, sí. Si vol, li explico com van anar aquestes declaracions que avui s'han reflotat, per entendre's, han tornat a sortir a l'actualitat, perquè hi havia un ple en l'Ajuntament de Rubí, i García Correas en aquest ple de l'Ajuntament...
5: García Correas, és que... T'imagines
0: que... Les dents?
5: Sí, ahir vaig llegir un article de...
0: Hòstia, no obrim una altra carpeta aquí, ara, Jean-Paul. No,
5: però és molt guai, és una carpeta.
0: Sí, doncs,
5: és una
0: carpeta guai.
4: 12 parèntesis, estem allà.
5: Tu saps que hi ha una brigada...
0: Pots no trencar papers i fer soroll mentre parles?
5: És que dels estem nervis fent... de lo que estic a punt d'explicar.
0: Estem fent ràdio.
5: És que Correas, sabeu que és una mena de loctite per loques, no?
1: Què m'has de dir?
0: Sí, això doncs, ho hauria de dir l'avi.
5: Hi ha una brigada...
0: Estàs fent avisplaining. T'has explicat una cosa a l'avi que...
5: Aleshores, hi ha una brigada a Barcelona que es dedica, si et cau alguna cosa en una claveguera, hi ha una brigada de gent com de superherois que venen a salvar-te la cosa que t'hagi caigut.
2: És veritat.
0: Va? I això com es diu, Manel? Ah, perdó.
4: A veure.
0: No sé... Perdó.
4: Ahir se'm va caure un auricular... com se diu això?
5: Auricular.
4: Auricular que no va amb fil, perquè si no...
2: Sense fil.
4: Wireless. Inalàmbric, joder, volia dir inalàmbric.
5: No oblidem... Se li està enganxant tot el pitjor de los caras.
0: No oblidem que estem fent ràdio, sisplau. Sí. Posa una música... Aquesta mateixa?
1: No oblidem.
4: Però jo estic fent ràdio al revés.
0: Problemes del primer món.
1: Home, no,
4: primer... Va caure un auricular inalàmbric a la claveguera de davant de la ràdio, aquí hi ha un MediaMarkt, com ho sabreu.
5: Són les tortugues ninja...
0: I vas entrar al MediaMarkt a comprar-ne nosaltres.
4: Home, és el que volia fer, però vaig cometre l'error d'explicar-li tant a l'Òscar Andreu com a la meva parella, que són les dues persones més importants que de la meva vida, i tots dos em van dir, hi ha una brigada...
1: Però jo no faig dormir amb l'edredon. Així surt després.
8: Un altre parèntesi.
0: Que esteu dormint amb l'edredon cara a casa, Manel?
4: Sí, estic a punt d'agafar fongs.
1: Em pensava que ara va dir...
0: Això, la dona és fredolica.
4: Sí,
0: a mi també em passa els peus.
5: Els peus? Bueno,
0: sí, estic
5: els
0: congelat.
1: Però si avui ha sigut... Jo crec que ja ni tropical, ni incandescent.
0: Bueno, hi ha gent que és fredolica, més fredolica que altra.
4: Semblava que estiguéssim a Vietnam, realment. Faltaven grills sonant al meu sota un ull.
1: I helicòpters, eh?
4: Em va caure, perdoneu, un auricular inalàmbric, que no vull dir la marca, però és un AirPods de la casa Apple. Com que vaig cometre l'error d'explicar-ho, no vaig poder fer el que jo volia fer, que és no dir-ho a ningú, comprar-me'n uns altres i continuar amb la meva vida, que és el que faig jo quan em perdo alguna cosa.
0: Exacte.
4: I l'Òscar Andreu m'ha dit, mira, et passo un link de truques a aquesta brigada. Llavors vaig trucar a la brigada i m'ha dit, sí.
0: Com es diu? Té nom?
5: Tortugues Ninja.
0: És que està a l'alçada de Tortugues Ninja.
5: Absolutament. Abans les tortugues s'ho quedaven tot i ara, com que hi ha aquesta brigada, hi ha una lluita fraterna.
4: Hi ha una notícia que es diu la brigada municipal que extreu objectes del clavegram. No és un nom gaire reeixit, de moment.
0: Però és força descriptiu.
4: Existeixen. Diu que treballen unes 50 vegades al mes. Hi ha 50 vegades al mes que a una persona a Barcelona se li cau alguna cosa...
0: Bueno, li cau alguna cosa i es queixa.
4: Exacte. Sí. En cauen moltes més.
2: Hi ha altra gent que porta un imant a la butxaca i llavors intenta recuperar les claus posant-hi un fil i aconsegueix.
4: I acaba...
1: Ser molt rata per anar amb un imant, eh?
4: Buscant metalls a la platja de les 6 de la matinada.
0: Escolta, i van venir els de la brigada aquesta?
4: Vaig enganxar just al canvi de torn i va venir un senyor molt amable.
0: Això en funciona.
4: Van trucar unes quantes vegades. Vaig esperar una hora, que mira, vaig pensar...
9: És l'hora, és que tu també truques a les 12.
4: Vaig trucar a les 2. Pitjor m'ho tornar a dinar, no?
0: Pitjor m'ho pot, haguéssim pogut dir, escolti'm, però... fins demà a les 8 no hi ha...
4: No hi ha hauria hagut d'esperar un banc fins demà a les 8.
5: Però entenc que... I veus aparèixer una rata amb l'earphone... No li pots robar, eh? Perdó. Mossegar i te pot fer entamís.
2: No, la meva pregunta és, llavors, arribarà amb una furgoneta, entenc que tenen algun tipus de clau especial...
4: Va arribar un noi amb les mans a la butxaca, a les butxaques, i aquest és el final de la història, i va obrir la claveguera, l'embornal, amb les seves pròpies mans, cosa que hauria pogut fer jo des del primer moment.
0: Va aixecar la reixa.
4: Vaig esperar una hora perquè un noi, en 20 segons, l'agafés la reixa amb les pròpies mans, sí. I m'agafés l'airpot amb les mans i em digués, doncs vinga.
5: Però que, quant de temps trigaria ell a fer un acudit? Clar, és que
4: és veritat.
5: Cadascú a les seves coses.
0: Sisplau, demano un aplaudiment per aquest heroi, sí. Per aquesta brigada.
2: Aquesta gent invisible, sí, eh? A partir de quin preu d'AirPods o d'auriculars sense fils creieu que truques a una brigada com aquesta? Vull dir, aquests deuen costar 200 euros.
0: Bueno, si ets rata com el Manel Vidal, doncs... Pues... Si et cau un cromo de Panini...
4: Disculpin, se m'han caigut 20 cèntims.
0: Exacte.
5: Un moment, és que estàvem parlant del parèntesi, el parèntesi l'he començat jo, sí. Dient que és que hi ha gent, la Corega...
0: Corega, sí.
2: Ah, perdó. Hòstia.
0: No calia recuperar
7: bueno,
0: això,
7: si no
0: Jean-Paul. Va, vinga.
2: Estàvem parlant d'aquest regidor socialista que es diu...
0: Correas.
2: García Correas, però... jo m'he equivocat. Sí,
5: sí. Ha dit Corega. Sí. I jo he recordat que ahir, quan Òscar Andreu, el dels dos Òscars, el que fa il·lusió, va explicar-li al Manel, jo hi era... Sí. Explicar, hi ha un article que parla d'això, sí. Vaig llegir l'article i es veu que un dia van recuperar una dentadura postilla.
0: Home, és que això...
4: Inalàmbrica, també.
5: Sense fills.
2: De la claveguera te la tornes a posar,
5: sense
2: eh?
5: Sense fills, i explicaven una mica la història darrere i és
0: bueno,
5: que...
0: la història darrere ha de ser trista, clar, és algú que la necessita...
4: I que li costa que molt explicar la història perquè li
2: perdó,
4: falta
2: perdó,
4: la
2: boca. Perdó, no, no esteu veient una cosa? Aquest senyor, aquesta persona, senyor, senyora, que li va caure la mandíbula...
5: Les dents,
2: però va haver de trucar i fer-se entendre per telèfon sense dents. és mortal.
5: Això fa la intel·ligència artificial, ara. Total, sí, una persona que va vomitar.
0: Va vomitar. Ah, va vomitar al carrer i li van saltar les dents. Pensava de dir, hòstia, quin tros més gros m'ha sortit ara del sopar i remenant va dir, hòstia, no, són les dents.
5: No recordo haver menjat un maxilar inferior.
0: Hauria dir, no recordo...
5: Més bueno, doncs perdoneu per la història.
0: Però... Molt bé, bueno, ha valgut la pena. Un aplaudiment també.
2: Per Corega, eh?
0: Esperem que la recuperés. Bueno, escolta, recuperen de tot aquesta brigada, molt bé.
2: Jo, si voleu, recupero el tema d'aquest nou alt càrrec de la Conselleria d'Educació, que ha negat que hi hagi unitat de la llengua, és a dir, que mallorquí, valencià i català siguin la mateixa llengua i també està en contra de la immersió lingüística. Us poso un antecedent o un context. La regidora, estem en un ple de l'Ajuntament de Rubí, la regidora alternativa d'Unitat Popular, que es diu, us deia, Marina Dolcet, defensava... perdoneu els pitos, defensava donar suport a la llengua més enllà del Principat i recordava que el català i el valencià són la mateixa llengua. I García Correas li contesta.
8: La companya Dolcet té una visió protoimperialista de la llengua, per tant, el que fa és assegurar que el català és el mateix que el valencià o que el mallorquí. Sintàcticament no ho són i tenen diferències grans i, per tant, hauríem de parlar en un altre, evident, en un altre foro, que no és aquest.
0: Hòstia, aquest senyor és socialista?
2: Sí, han dit el PSC de Rubí.
0: Hòstia,
5: Un moment.
0: Què passa, Mohamed?
5: Silenci.
0: Què, silenci?
5: Una, dues, tres...
0: Què fas?
5: Estic comptant fins a 100 per una explota.
0: Bueno, no cal.
5: Mohamed, no te'n vales, sisplau, no te'n vales. Inspira, expira, fes l'altre, jo què sé...
0: Relaxa't, Mohamed.
5: És que només hi ha una manera de relaxar-me.
0: Què és?
5: De dir en veu alta les dues paraules de mantra de relaxació de yoga kundalini.
0: Perfecte.
5: Puta espai.
0: Va.
5: Ja m'he relaxat.
0: Molt bé.
5: Ja m'he relaxat. Acabem de sentir unes declaracions desafortunades, fetes probablement des de la ignorància, no necessàriament des de l'odi, autoodi als catalans. Es va disculpar aquest senyor dient que eren llengües diferents. Que no, perquè això fa pinta...
0: Sintàcticament, eh?
5: Fa pinta que ho ha buscat a ChatGPT, el ChatGPT ha al·lucinat com fa el 90% de cop, i el tio diu, esto lo ha dicho ChatGPT, puta català.
0: Però sí, hores més tard de dir això, García Correas va demanar perdó per aquestes paraules.
5: Fantàstic. Doncs, tema Sanjat, en català normatiu, són molts els que durant més de 300 anys de repressió doncs, han comprat les motos avariades de l'espanyolisme per autoodi, per ignorància o per mandra. I després doncs, han fet el top i s'han tornat catalans. Mira l'Òscar Andreu.
2: De fet, cal dir que Víctor Correa, García Correas, perdó, és filòleg de llengua espanyola.
5: Respira.
0: Va.
7: Amigo. Si la mare que va a París, a Millán, Díaz, Cogoy, Alfonso, Décimo, Sabio, Antonio, Dinibrija, la Corona de Castella, Luis, la Fuente, la Verja del Pilar, Día de la Hispanitat, els Toros, Marcial i el Choca. Prou ja.
0: No, va, torna.
7: Un filòleg hispànic que diu que el català, el valencià i el mallorquí no són la mateixa llengua, que tenen diferència de sintàctica, però no sabem en quina llengua ho diu, si en català, en valencià o en mallorquí. Bueno, en mallorquí fan allò de dir coses com el meu al·lot té molt doblers, per això ho fan per fer-se els especials.
2: No, no. És perquè el lèxic pot canviar, però és la mateixa llengua.
7: Ja, suposo que aquest filòleg hispànic, o com es digui, també diferencia entre l'argentí, el xilè, el peruà, el colombià, el mexicà, vinga, ajuda'm, el venezolà, el dominicà, l'equatorià, el colombià, el paraguaià, l'espanyol dels Estats Units, el judeo-espanyol, el castellà subtemptional, el manxec, l'extremeny i el castellà que parla Rosalia, que no entén ningú, perquè són tots els accents de l'Amèrica Llatina dins en una sola paraula.
0: Alhora, alhora, sí, sí. Queda entès, Mohamed. Va, que avui també volem parlar de congelats a la competència.
2: Exacte, un dia de màxima calor.
0: Pues escolta molt bé, perquè amb la calor que fa, i la que farà, nenes, ojo, vull dir, ja...
2: En parlarem més endavant.
0: I ens podem anar despullant tots.
2: No, no cal, no cal.
0: No, no, que ho ha de... Bueno, l'única solució aquí és comprar-se un arcón d'aquests congelador i ficar-s'hi dins, Va molt bé per la pell,
2: Va molt bé per la pell, que ficar-se dins un congelador.
0: Bueno, la Mònica ho sap, ho ha dit, que a partir de diumenge morirem, De lo que pujaran les temperatures...
2: La Mònica no parla mai en aquests termes.
0: Jo que els senglars, que ja baixaven de Collserol, ara te'ls trobaves per allà, per Horta Guinardó, per Nou Barris, allà a tocar de la muntanya, avui ja se n'han vist a la platja de la Barceloneta.
2: No és veritat.
0: De la calor que fa...
2: Sí, però no han baixat a la Barceloneta.
0: Ojo que es poden ajuntar els senglars de la pista porcina, les rates nedadores del Fantavirus...
2: Ai.
0: I, escolta'm, vull dir...
2: Sí. Bueno, la notícia que volíem explicar, en tot cas, és que una investigació del CSIC amb universitats italianes revela que els plàstics dels envasos passen al peix fins i tot al congelador.
9: Aquesta investigació és que aquests químics que conté el plàstic, que alguns són tòxics, passen als aliments i, per tant, com més temps estiguin en contacte, més contaminació hi pot haver.
0: Ara que ho dius?
2: Sí.
0: M'ha passat, això.
2: El què?
0: Em passa. Em passa. Amb els palets de cranc.
2: Què li passa amb els palets de cranc?
0: Saps els palitos de cangrejo, aquests?
2: Sí.
0: Noto que tenen gust com de plàstic.
2: Ja, però crec que no és això.
0: No us passa, nena?
2: Sí, això és el surimi.
0: I segons quina salxitxa, també. Sí. Que dilatastes i dius, no té gust de
2: res. No té gust de res. Sí, últimament passa molt. Bueno, que em prengui nota, vostè que compra peix, perquè està passant una altra cosa. Soc jo o estan desapareixent les peixateries?
0: No, és tu.
2: Val.
0: Un home que no ha trepitjat mai una peixateria.
2: Bueno, i les que no va trepitjant me les van tancant, que sembla com un videojoc, sembla que porti la malestrugança del llum.
0: Els veus patint, els homes, davant d'una peixateria.
2: No, però...
0: Que et poso dèntol. I veus l'home que no sap on mirar. Va mirant, va assenyalant la sardina. No, això és sardina, nen.
2: Sí.
0: Dèntol.
2: Dèntol, sí,
0: i vas mirant,
2: sí.
0: I vas mirant. No, això és un calamar,
4: Perdó, Podrien ajudar una mica.
0: Això parla amb les peixeteres.
4: Però és que a vegades et fan sentir tonto necessàriament.
9: Perdoneu, però normalment el peix va etiquetat, posa el nom, el preu i l'origen.
4: El peix va etiquetat, tots els peixos?
9: No, tots els peixos, no, però els agrupen junts. És a dir, no estan posant un calamar a un costat i l'altre com per despistar. Normalment les peixeteries es posen junts.
0: Homes parlant de peixeteries, Fixa't, és que des de luego...
9: Allò, a la sirena...
0: Com es nota que això és ciència-ficció, aquest programa, Ha deixat de ser un programa d'humor i ara és de ciència-ficció.
2: Sí,
0: escolta'm, avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
2: Tot seguit la repassem.
10: No cal moure't de recu per escoltar la competència.
0: Vaja, continuem a la competència parlant de la visita del Papa a Catalunya, que encara porta cua,
11: Sí, perquè ahir el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, va felicitar els Mossos i la policia espanyola per l'expulsió dels cantaires de la Sagrada Família.
0: Hombre, molt bé. Els ha felicitat a la policia per expulsar aquests cantarins de la Sagrada Família.
2: Vostè sí que és un cantarí.
0: Turbo independentistes terroristes. Doncs sí que és grande, sí, el ministre. Grande, Marlaska!
2: Bueno,
0: grande! Mira, hi ha aplausos i tot,
4: Està confosa, la gent... Se li ha donat unes indicacions.
7: La gent té ganes de socialisme, La gent us hi posa aquí una rosa, no? Qui ha robat...
0: Està bé, són d'aplaudiment fàcil.
11: Marlaska defensava així l'actuació policial per expulsar els cantaires de la Sagrada Família.
12: Ahí lo que se trata es de trabajar y de mantener el orden público. No es atentar a la libertad de expresión de nadie. Había, además, una prohibición expresa del deán de la catedral de Cataluña, donde aludía a la prohibición en los actos eclesiásticos que se desarrollaran durante la visita papal de cualquier signo político que se desarrollara y se pudiera desarrollar.
7: Sí, claro, claro. Cualquier signo político, sí. Defensa de la policía dient que hi havia prohibició de qualsevol símbol polític durant els actes eclesiàstics del papa en un acte on hi havia el rei d'Espanya.
0: Home, sí, com a símbol polític jo crec que n'hi entraria.
7: Bueno, és la seva feina ser un símbol. No ha de fer res més. Ha d'anar despuesto sent un símbol com una bandera però com pata. M'entens?
0: Sí, és que, o sigui,
7: tens un dels símbols polítics més explícits d'Espanya, que és el rei, però pel que sigui el símbol polític inacceptable que necessita intervenció policial, són unes fotocòpies de l'estelada. O sigui, tanta por ens tenen que envien la poli a intimidar-nos per un foli amb 4 píxels de tinta.